0: i també un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
1: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
2: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
1: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
3: El consulat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos i augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
1: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci com havia fet altres vegades. En una conferència de premsa, després de la cimera euroasiàtica, Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Putin ha tornat a dir que està obert a negociar amb Kiev, però alhora ha anunciat nous atacs contra infraestructures energètiques. Rússia porta una setmana seguida atacant amb míssils i drons la capital ucraïnesa i aquest dimarts ha matat 12 persones. Volodymyr Zelensky, per la seva banda, ha anunciat represàlies i ha alertat les companyies aèries que l'espai aeri rus no és segur.
4: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
0: Putin ha qualificat aquestes paraules de Zelensky de terrorisme d'estat. Més qüestions, la Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants, i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
5: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
6: De lo que tenemos evidencias es que que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
5: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que, abans d'acusar-los, ensenyi les proves.
0: I també sobre Ceuta, el govern espanyol ha aprovat un pla de xoc de més de 300 milions d'euros per ajudar a reactivar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar els serveis socials tensionats des de la crisi humanitària. Són diners que arribaran a Ceuta durant aquests últims mesos de l'any. Repassem a què es destinaran amb l'Àlex Giralt Robert i l'Alba Barbosa.
7: Són 309 milions d'euros.
8: Que serviran per ajudar el comerç local, empreses i treballadors i reforçar els serveis públics, com la sanitat, la justícia o l'educació.
7: Un de cada 3 euros es destinarà a l'acollida de migrants.
8: També hi ha una partida de 90 milions reservada per a seguretat i defensa.
7: Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
9: No vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
8: Aquesta injecció milionària d'ara fins a finals d'any representa el 16% del PIB de la ciutat autònoma.

0: Anna.
1: I el PP i Vox escalfen les concentracions d'aquest dimecres a favor de Ceuta i acusen el govern espanyol de voler-les prohibir. La Moncloa ho desmenteix i acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les protestes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: És la Federació Espanyola de Municipis la que convoca les concentracions davant dels ajuntaments per mostrar suport a Ceuta amb motiu del Dia de la Ciutat Autònoma. El seu president, Juan Jesús Vivas, fa una crida a la participació i tant el PP com Vox s'hi han volcat. Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal es posaran al capdavant de la manifestació a Madrid i les portaveus Esther Muñoz i Pepa Millán apunten cap a qui dirigiran la protesta.
3: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
4: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
2: I a última hora acusen la Moncloa de voler prohibir la concentració a Madrid. La delegació del govern espanyol ho nega, diu que es podrà fer amb normalitat i que s'han limitat a recordar que serà un acte institucional perquè els ajuntaments no poden convocar manifestacions. La Moncloa lamenta que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i demanen que siga pacífica. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
5: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación porque está en nuestra Constitución y espero que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
2: El PSOE va demanar als seus alcaldes que se mantinguessin al marge, però alguns s'hi sumaran o convocaran manifestacions alternatives.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat relacionats amb la mort violenta d'un home en ple carrer a Manresa. Els fets van passar la matinada de dilluns, quan la capital del Bages tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar-lo sense èxit. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres a les 12 del migdia. De manera espontània, però, i a través de les xarxes, s'ha organitzat una primera concentració aquest dimarts a la tarda. Unes 700 persones, segons l'Ajuntament, s'han concentrat per exigir justícia. I els Mossos d'Esquadra han detingut un menor presumptament relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer. La víctima era en un vehicle accidentat el 26 d'agost passat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: Segons informen els Mossos, la detenció es va produir aquest dilluns. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació, es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
7: 3CAT Info.
1: Els Estats Units han llançat un atac de gran abast contra l'Iran just el dia que Veneçuela ha avalat que Washington controli una cinquena part del seu petroli. Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos petroliers. Almenys 4 persones han mort i hi ha hagut diversos ferits quan un dels projectils ha impactat en un casament a prop de la ciutat de Sirik. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa Truth Social i ha assegurat que encara atacarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. Teheran ja ha atacat bases nord-americanes a Jordània i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli s'han tornat a enfilar i Trump ha avançat en el seu acord per controlar el cru de Veneçuela. El número 2 del país i president del Parlament, Jorge Rodríguez, ha defensat el pacte que aquest dimarts ha rebut l'aval de la cambra.
8: Por la vía de la diplomacia de paz, la presidenta Rodríguez y el presidente Donald Trump han logrado un acuerdo para explotar 17 campos petroleros que van a permitir la producción de 1,5 millones de barriles más diario.
1: La Casa Blanca ha confirmat la concessió per explotar aquest 20% del petroli durant un segle a una empresa anomenada Naveb, fundada l'any 2024 i dirigida per Alejandro Betancourt, un empresari investigat a Espanya, Suïssa i els Estats Units per presumpte blanqueig de capitals i frau fiscal. I aquest dimarts han entrat en vigor els canvis en les bonificacions dels combustibles. Al litre de dièsel se li aplica un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 de l'agost, mentre que en el cas de la gasolina, aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. Tot i això, els conductors pràcticament no ho notaran perquè el preu del petroli fa dies que puja. I en aquest context de preus alts, ens hem volgut fixar en la demarcació de Lleida, que és on hi ha de mitjana la gasolina i el dièsel més barats. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: La raó cal buscar-la en les cooperatives agràries, moltes de les quals tenen estacions de servei. Els marges de benefici són mínims perquè aquest no és el seu negoci principal. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ivars d'Urgell.
0: Carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? És a dir, en els nostres pobles, si no fos per la cooperativa, doncs potser no hi hauria sortidor de carburant i gràcies a nosaltres n'hi ha.
6: Que sigui barat, assegurant, no afecta la qualitat. És, això sí, una estratègia diferent de la de les grans companyies estatals. Albert Campabadal és el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
7: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i vendre molt i rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. No van a una estratègia de marca, sinó a una estratègia de preu.
6: La diferència de preus pot superar de vegades els 35 cèntims.
1: El temps. Sentim la previsió de Néstor Gómez.
9: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense abraçar un anticicló situat a l'Atlàntic entre una falca cap a casa nostra i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà solellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogó, poden gratar les muntanyes, sobretot a l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país i, tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
1: Sobre aquesta calor hem d'explicar que a Catalunya aquest mes d'agost han mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts que s'han produït a tot l'estat per aquest mateix motiu. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Són morts atribuïbles a la calor perquè el que fa al sistema és creuar dades, quantes defuncions s'han notificat al registre civil i quan hi ha hagut els pics de calor. El resultat es compara amb les dades d'altres anys i l'excés és el que s'atribueix a la calor. Als centres de salut, les onades de calor contínua s'han traduït en 5.800 casos atesos als CAPs, 2.000 a urgències i 300 que han requerit un ingrés hospitalari per deshidratació, insolacions o cops de calor. Una situació que alarma els sanitaris, ho explica David Oliver, portaveu de SATSE Catalunya, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
10: A nivell d'atenció primària, doncs, identificant la població diana de risc, no? Persones majors de 75 anys, amb educació sanitària, i en fi, és un dels temes que ens preocupa i que ens haurem d'actualitzar perquè aquest repte del canvi climàtic afecta a totes les professions, però especialment a les de sanitat, perquè és un tema molt, que, com s'ha vist a les dades, doncs molt preocupant perquè estem parlant de morts.
1: La majoria de víctimes tenen més de 65 anys i un gruix important supera els 85. Inspecció de Treball obre un expedient sancionador a Glovo per fer treballar els seus riders al carrer en plena onada de calor. L'actuació de l'empresa va tenir lloc el 8 de juliol, quan es va batre el rècord històric de calor a Barcelona. El sindicat CGT va denunciar els fets al considerar que Glovo no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments quan se superen els 40 graus, fet que va passar en pics del migdia. A més, hi havia avisos previs d'alerta vermella del Meteocat per calor. Ara l'organisme ha de determinar la sanció, que podria arribar als 49.000 euros perquè Glovo s'hauria saltat el seu propi protocol i les disposicions mínimes de salut en l'àmbit laboral. La denúncia de la CGT també inclou altres incompliments de Glovo. En aquest cas, se'n va alertar

0: Taronja, que estableix limitacions horàries als repartidors que treballen amb bicicleta i amb patinet. I quan falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany, que va començar a mitjans de juny, aquest estiu ja han mort 39 persones ofegades a Catalunya. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. La majoria han mort en platges, 23, mentre que 11 han perdut la vida en piscines i 5 en rius i pantans. La calor és un dels factors que haurien disparat aquesta xifra, ho explica el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
1: És probable que s'hagi produït aquest augment per l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
0: Per aquest mateix motiu, des de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo defensa que els plans d'actuació s'haurien de revisar, perquè diu que han quedat obsolets.
2: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. Moltes platges comencen a servir el socorrisme a mitjans de juny i veiem platges al maig abarrotades de gent i, en canvi, no hi ha servir el socorrisme. Llavors, és evident que si tenim la prevenció, si fiquem a professionals, si fiquem als mitjans, les morts es poden reduir.
0: Els professionals de salvament també reclamen un pla conjunt per totes les platges del país, així com uns requisits mínims per treballar, com espais d'ombra o material de salvament adequat.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. El sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions i no descarta que sigui una vaga indefinida. Això després que el govern espanyol hagi aprovat aquest dimarts l'Estatut Marc, que regula les condicions laborals dels professionals sanitaris. La norma acaba amb les guàrdies de 24 hores i seran de 17, com a molt. Se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de mínim 12 hores. I, a més, els metges passaran de treballar 48 a 45 hores a la setmana com a màxim. La ministra portaveu, Elma Saiz, destaca que tothom hi guanya.
4: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
0: Però el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, assegura que l'Estatut Marc en cap cas resoldrà els problemes i amenaça amb més vagues. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
5: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: El col·lectiu d'infermeres considera que l'Estatut compleix demandes cabdals. David Oliver és portaveu de SATSE en declaracions al Catalunya Nit.
6: El reconeixement professional, d'acord amb la titulació acadèmica que tenim, doncs és una reivindicació històrica. Les infermeres i els fisioterapeutes desenvolupem unes funcions de molta alta responsabilitat i és lògic que el marc normatiu reflecteixi aquesta realitat.
0: Ara, però, la norma haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor. La rendibilitat dels bons es dispara i això encareix l'endeutament dels estats al nivell més alt dels últims 20 anys. Els principals bons sobirans a nivell mundial han de pagar de mitjana uns interessos del 3,72%. L'augment de la inflació per l'increment dels preus de l'energia ha portat els inversors a apostar per la renda fixa. La previsió dels experts és que la tendència continuï. Jaume Puig és el director general de GAESCO.
7: És veritat que estan pujant. Segon, podrien pujar més si tenim en compte les taxes d'inflació subjacents actuals. I després, el que sí podem dir és que encara estan lluny de nivells que poguessin realment tenir un efecte negatiu.
0: En tot cas, l'amenaça inflacionista fa preveure que el Banc Central Europeu apugi els tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,5% en la pròxima reunió del 10 de setembre.
7: I estem considerant tots que hauran de pujar o dos o tres vegades els tipus d'interès. Els tipus d'interès, a curt termini, no a llarga, a curt termini haurien d'estar entre un 2,75% i un 3%.
0: L'increment dels costos energètics va disparar la inflació a l'agost fins al 3,3%, quatre dècimes més que el juliol, segons l'Oficina Europea d'Estadística.
3: 3CAT Info.
0: I en cultura, el Teatre Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada. Entre les propostes destaquen El retorn de la pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit, Poncelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia

0: dia celebrarà els 10 anys de Fairfly i els 15 de Corà. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i molt diversa.
1: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
0: L'oferta d'humor la completen monologuistes com Oye Sherman o Carlo Padial.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: Aquesta mitjanit ha tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasiler ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
4: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo gran para que pudiera acontecer, pasar esta contratación. Bajé, sí, significante, pero para mí es un sueño estar aquí.
3: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. El capítol de les sortides al migcampista Marc Casado se'n va cedit al Deportivo de la Corunya fins al final de la temporada. I finalment, el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
2: 3CAT Info.
3: El Girona tot apunta que els gironins fitxaran en les properes hores l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta aquest dimarts i ha quedat lliure. En paral·lel, Girona i Panathinaikos mantenen negociacions per al traspàs del migcampista marroquí Unahi, que encara pot canviar d'aires aquest dimecres, dia del tancament de mercat a Grècia. El Girona demana per a Unahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió, que és de 20 milions. I de Montilivi marxa el davanter banyolí Dauda, després de 12 temporades, per fitxar per l'Aberca portuguès. El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada. El migcampista anglès Youssef Owusu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029. I l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat amb el Sabadell fins al 2028, procedent de la Lliga polonesa. Amb aquests tres ja són 16 els fitxatges del club sabadellenc. Pel que fa a la resta del mercat a la primera divisió, destaquem que l'Atlètic de Madrid rep cedit el davanter canadenc de la Juventus, Jonathan David, i que Dani Ceballos torna al Betis, lliure procedent del Madrid. Més futbol, mercat de fitxatges a banda. Destaquem també que el clàssic Barça-Madrid a la primera volta de la Lliga ja té horari. Es jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9. I encara relatiu al Barça, la jutge que investiga els pagaments del club blaugrana a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que això sí, encara manté oberta la instrucció. I a banda, afegim que aquest dimecres es disputarà a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya de la temporada passada. S'hi enfrontaran els locals, el Sabadell, contra el Barça Atlètic. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info.
3: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA. També en bàsquet s'han presentat les lligues nacionals masculina i femenina. Aquest any apleguen 40 equips en diferents categories, des de l'ACB fins a la tercera federació. De l'expansió del bàsquet se n'ha felicitat en l'acte el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
5: Molt contents de com estan les coses. Primer, per la feina que fa la pròpia federació. Segona, per la feina que feu els clubs i també, per tant, per extensiva, les ciutats i els jocs on hi ha bàsquet, que feu una feina de difusió molt gran.
3: La fase final de la 47a edició de la Lliga Nacional ACB es disputarà del 9 al 13 de setembre a Tarragona, amb 6 equips. I la final de la 38a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina la jugaran l'Uni Girona i el Cadí la Seu el 23 de setembre a Reus. Del bàsquet passem al ciclisme.
2: 3CAT Info.
3: Triomf a l'esprint per al francès Bastien Tronchon del Groupama a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge amb 1 minut i 18 segons sobre el segon, que és l'eslové Primoz Roglic del Red Bull. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, nova jornada amb partits de primera ronda aquest dimarts. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara Fritz, Shelton, Tiafoe i Ogier Ilyashim. En dones han accedit a la segona eliminatòria Swiatek, Osaka, Kiss, Rybakina i Andreeva, entre d'altres. I amb Atar Polo, aquest dimecres es disputen dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani i Catalunya, i en dones, Rubí, Sant Feliu.
2: 3Cat Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. A partir d'ara us explicarem que el govern presenta els actes oficials de la Diada amb el 50è aniversari de la gran manifestació del 1976 a Sant Boi de Llobregat com a leitmotiv. També que l'empresa minera Iberpotash haurà de fer desaparèixer la muntanya de sal del Cogulló de Sallent, al Bages. Es tracta d'un turó artificial amb runes de residus salins que ocupa 45 hectàrees. I explicarem també que la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal. El comitè d'empresa del Consorci denuncia l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha anunciat el fitxatge del brasiler Gabriel Jesus fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions. Ja ha inscrit el porter croat Livakovic en l'últim dia del mercat de fitxatges d'estiu. A l'Espanyol, canvi de lateral dret. Rubén Sánchez fitxa per l'Elx per mig milió d'euros i el club blanquiblau incorpora cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consolat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos i augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
3: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci com havia fet altres vegades. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Tot això mentre Moscou i Kiev continuen escalant les amenaces. Després d'una setmana contínua d'atacs russos sobre la capital ucraïnesa, Zelensky ha alertat que els cels russos tampoc seran segurs per

0: Aviació. Moscou, Cristina Solias.
1: El president rus creu que l'incident de l'aeroport de Leipzig és una provocació orquestrada pel mateix govern alemany per desviar l'atenció de la seva mala gestió política. Vladimir Putin explica d'aquesta manera la crisi diplomàtica que ha destapat Berlín.
2: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
1: A Putin també li han preguntat per l'última amenaça de Zelensky contra els aeroports russos. El president ucraïnès ha anat un pas més enllà en la seva escalada contra el Kremlin.
3: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
1: I Putin ja l'ha advertit que són actes que considerarà terrorisme d'estat i que l'allunyaran del tot de les converses de pau.
2: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
1: El líder del Kremlin també ha ordenat a l'exèrcit rus que comenci a preparar atacs massius contra instal·lacions energètiques ucraïneses.
4: 3Cat Info.
0: La Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
5: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
6: De lo que tenemos evidencias es que que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
5: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que, abans d'acusar-los, ensenyi les proves.
0: Sobre el terreny, els ambulatoris de Ceuta atenen cada dia uns 150 migrants de mitjana. Ho fan equips de sanitaris voluntaris en espais exclusius per als nouvinguts i la majoria de tensions són per cops, talls i tot tipus de ferides. La crisi migratòria a Ceuta també afectarà l'inici de curs, que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
7: A Ceuta es reclamen més recursos per als tres ambulatoris i l'hospital de la ciutat autònoma. Cada dia de mitjana s'atenen 150 migrants que reben assistència per un circuit diferent al de la resta de la població. La majoria amb ferides infectades a les extremitats. Sònia Ruiz admet que l'assistència ha millorat molt. Ella va interrompre les seves vacances per apuntar-se de forma voluntària al centre d'atenció Capotero.
8: Ferides sobreinfectades, fiebres super altas que no teníamos ni idea de lo que era, por lo tanto lo derivábamos al hospital. Y al principio nos pilló de sorpresa, no estábamos preparados, la verdad. Pero ahora tenemos mucho más material, tenemos celadora, tenemos dos enfermeras. También ha bajado considerablemente el número de pacientes que vemos y sobre todo la gravedad.
7: La crisi migratòria a Ceuta afectarà l'inici del nou curs que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. A més, tots els centres estaran custodiats per agents de seguretat privada. L'absentisme plana sobre els centres. La Juana no vol portar els nens a l'escola.
9: Yo la huerta al colegio me la planteo muy mal, vamos, todas las madres de Ceuta no la planteamos malamente. Que es que no van ahí los niños, no van ahí. Si van, van ahí poquísimos niños. Es que no, nos estamos poniendo de acuerdo todas las madres de los colegios en hacer...

0: grupo para que los niños no vayan al colegio, porque el tema de enviar a un niño al colegio, de que el niño vea en la puerta del colegio a militares, a Policía Nacional, a vigilantes de seguridad, eso le va a crear un trauma a esos niños que solo van a tener ya de por vida.
1: L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar ara fa un mes.
2: Més notícies. El govern de Salvador Illa invoca l'esperit del catalanisme de la transició de cara a la Diada. L'executiu ha presentat aquest dimarts l'agenda de l'11 de setembre, que arrencarà el dia 9 amb un acte a Sant Boi de Llobregat per commemorar els 50 anys de la primera celebració de la festivitat després del franquisme. Va ser en aquesta població que es van manifestar milers de persones per reivindicar, entre d'altres, el restabliment de les institucions catalanes. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha apel·lat als valors d'aquell moviment, tot i que ha esquivat les demandes que es van fer llavors a favor del dret a l'autodeterminació.
3: Ens cal cohesió social. Cap projecte nacional és o serà sòlid si deixa algú enrere.
2: El canvi més destacat a la programació és que l'esdeveniment de la Diada, que fins ara es feia a Madrid aquest any, es mou a Extremadura. Segons Paneque, l'executiu busca així exalçar els lligams històrics de Catalunya amb aquest territori.
4: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
2: Això es farà els dies 16 i 17 de setembre. Com és habitual, els actes centrals de l'11 de setembre seran l'ofrena floral, el monument de Rafael Casanova i la cerimònia institucional al TNC. I els regidors del PSC a l'Ajuntament de Mataró, al Maresme, han donat suport al dret a l'autodeterminació com a via per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Ha estat en la votació d'una declaració institucional presentada pel grup d'Esquerra Republicana i que recull que, més enllà de l'aplicació íntegra i immediata de l'amnistia, cal un reconeixement de la sobirania popular. El text s'ha aprovat per majoria absoluta i calien els 11 vots de regidors socialistes perquè prosperés. A més del PSC, també els republicans, els comuns i la CUP hi han donat suport. L'han rebutjada els grups del PP i Vox i Junts no ha votat.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En parlàvem al sumari, l'empresa minera Iberpotash haurà de retirar la muntanya artificial de runa salina del Cogulló, que fa anys que forma part del paisatge de Sallent, al Bages. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la companyia que volia impedir el desmantellament del turó, una massa de 45 hectàrees amb un fort impacte visual i ambiental. Quan plou, els cursos d'aigua que s'hi creen arrosseguen residus salins cap a la conca del Llobregat. Fa més de 20 anys que l'Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent va presentar els primers litigis contra la muntanya de runa. Iberpotash, que actualment s'anomena ICL Iberia, ha assegurat que complirà la resolució judicial i restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació ambiental.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Aquest dimarts ha començat el curs a Israel i també ho havia de fer a les escoles cristianes de Jerusalem Est. Però cap no ha pogut obrir perquè molts dels professors no han rebut el permís d'Israel per accedir a Jerusalem des de Cisjordània. Precisament a Cisjordània, el curs comença diumenge, un curs que es presenta tan difícil com els anteriors. Jerusalem, Jordi Brescó.
6: Tot estava a punt, fins i tot amb globus on es llegia la frase «Tornem a l'escola», però a l'hora de la veritat no hi ha tornat ningú. Les escoles cristianes de Jerusalem Est han hagut de posposar l'estrena del nou curs perquè no tenien prou professors. La majoria venen des de Cisjordània i, per tant, necessiten un permís per accedir a la ciutat. Israel no els l'ha concedit encara, segons denuncia el director de la Salle de Jerusalem, Dahoud Kassabri.
7: Aquest any ens van prometre que tot seria normal i canviarien tots els permisos, però ahir encara no els teníem. Alhora ens fa por que al desembre tornem a tenir problemes. Per això volem permisos per a tot el curs.
6: A Cisjordània el curs comença diumenge. Tampoc ho farà amb normalitat, però això ja no és novetat. Fa anys que els alumnes només van a classe 3 dies a la setmana en lloc dels 5 habituals. L'escanyament d'Israel a nivell econòmic i el fet que l'autoritat

0: Palestina no prioritzi l'educació han provocat una situació límit. Ho denuncia el director de l'escola de Tur Musaiya, Mohamed Mosalam.
1: La situació econòmica fa que els professors només cobrem la meitat del

0: Es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense braça un anticicló situat a l'Atlàntic entre una falca cap a casa nostra i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà assolellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogor, poden gratar les muntanyes, sobretot tota l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país i, tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: L'ONU i el Nepal faran una crida humanitària d'emergència per aconseguir fons internacionals per pal·liar els efectes de la riuada del passat dimecres, que també va afectar el Tibet. Les Nacions Unides activaran el mecanisme divendres que ve i durarà 4 mesos. L'últim balanç de la tragèdia provocada pel trencament d'una glacera és de més de 1.000 morts i prop de 4.500 desapareguts. Els equips de rescat estan intensificant les tasques de recuperació, però les Nacions Unides alerten del risc per la salut pública, per aigües contaminades o instal·lacions sanitàries malmeses. En un escrit a les xarxes socials, el primer ministre nepalès, Valendra Shah, ha vinculat la tragèdia amb el canvi climàtic i ha demanat a la comunitat internacional que en prengui consciència. De fet, fenòmens similars als que ha provocat la riuada del Nepal ja estan passant als Alps i, a molt petita escala, també als Pirineus. Els experts ho atribueixen als efectes que l'escalfament global té en el permafrost, que és el gel que uneix les roques d'alta muntanya, i en les mateixes glaceres. Montse Poblet.
3: La pujada de temperatura, sumada en alguns casos a la sequera, està desestabilitzant l'alta muntanya. Com sembla que ha passat al Tibet, això provoca despreniments de roques que en alguns casos impacten en glaceres o en llacs, però que els Pirineus i els Alps generen sobretot caigudes de pedres. Aquest estiu al Montblanc han mort 3 persones aixafades per rocs i l'any passat l'esfondrament d'una glacera a Suïssa va provocar una esllavissada de gel i roques que va arrasar bona part del poble de Blaten. Als Pirineus també hi ha hagut un increment dels despreniments de roques per sobre dels 3.000 metres, entre d'altres punts, a la Maladeta o el Mont Perdut. El geògraf Marc Oliva lidera l'estudi del permafrost als Pirineus.
4: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd doncs, aquest ciment i el conjunt de la roca doncs, és propici a que es desprengui. Per tant, doncs, hi ha aquest tipus de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
3: El deteriorament del permafrost és un dels factors que expliquen el que ha passat al Nepal, però no l'únic. El glaciòleg Enyaut Izaguirre forma part d'un equip internacional d'experts que n'està estudiant les causes.
5: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno als 0 graus, les seves llengües, estem a l'època del monsó, més enllà també del permafrost.
3: De fet, les imatges de satèl·lit demostren que la muntanya ja s'estava movent des de feia temps, a un ritme d'un centímetre cada mes, fins a arribar al col·lapse de la setmana passada.
2: L'Agència Catalana de l'Aigua treballa per reparar l'incident que ha provocat un vessament d'aigües residuals a la platja de Creixell, al Tarragonès. El bany està restringit des de dilluns a la tarda. Tarragona, Ricard Buigas.
6: El vessament el van detectar dilluns a la tarda a causa d'una incidència a la xarxa de sanejament de la depuradora de Torredembarra, al Tarragonès. Segons ha explicat l'ACA, una avaria en l'estació de bombament va fer que l'aigua que va a la depuradora arribés al mar. Els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua estan treballant per solucionar l'incident. Protecció Civil va activar en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines a Catalunya. La bandera vermella seguirà onejant a la platja de Creixell fins que el sistema de bombament estigui reparat i de forma progressiva es recuperi la qualitat de l'aigua. La setmana passada, un problema també vinculat amb una estació de bombament va obligar a restringir el bany a la platja de les Cases del Canà, al Montsià.
2: I els Mossos investiguen una suposada intoxicació alimentària a la Seu d'Urgell. Diverses persones s'haurien trobat malament després de sopar en un restaurant i, segons les anàlisis, podrien haver ingerit droga. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
7: Són 5 joves

0: que han presentat una denúncia davant la policia. Després de sopar juntes en una pizzeria divendres al vespre, es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb la ingesta d'una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar l'origen exacte d'aquesta intoxicació. Els Mossos han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i un altre de lesions. Dilluns, la policia i personal de sanitat van inspeccionar el restaurant per esbrinar què hi ha darrere d'aquesta intoxicació, mentre investiguen si hi pot haver més persones afectades que no hagin denunciat els fets.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A l'estany de Sils, a la comarca de la Selva, es podrà reintroduir una espècie de falguera aquàtica que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però va desaparèixer progressivament per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació agrària o de l'expansió de les zones urbanes. Girona, Maria Rovira.
3: La recuperació d'aquesta planta, anomenada agret, i que és semblant a un trèvol de quatre fulles, l'han portat a terme des de la Fundació Emis i el Viver Tres Turons. És clau per mantenir aquesta planta als ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual, segons explica el tècnic de conservació de la Fundació Emis, Santi Poc.
4: La idea era fer una introducció inicial a el que seria la llacuna. El que passa és que hem vist que la pressió de les espècies invasores, però a més el tema de la qualitat de l'aigua, pot ser un factor que faci que no creixi de manera òptima. Per tant, farem un pla gradual. Primer, s'introduiran les plantes en basses petites en les quals sabem que la qualitat de l'aigua és bona i en sabem que no hi ha presència d'espècies invasores que puguin afectar-les, i a partir d'aquí, si aconseguim l'èxit o de manera paral·lela amb uns altres exemplars, anar-la introduint a la llacuna principal.
3: El projecte compta amb finançament de la Generalitat a través del Fons de Patrimoni Natural.
2: I ho explicàvem al sumari, la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal, que des de fa mesos exigeix millores en horaris, conciliació i sous. Durant la protesta, els treballadors han exhibit pancartes i han visibilitzat les seves reivindicacions per exigir al consistori que desencalli el conveni laboral. Han denunciat l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla municipal 2025-2028. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Montse Serra, delegada de la Intersindical i presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ha concretat quin és el major entrebanc que dificulta un acord.
5: Demanem unes millores perquè nosaltres tenim una casuística diferent del gruix de la plantilla municipal amb l'horari que fem majoritàriament de tarda, i fins ara creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei.
2: Per la seva banda, l'Ajuntament reconeix un seguiment de la vaga d'aquest dimarts del 60% de la plantilla, que ha impedit obrir la majoria de centres, i assegura que manté la voluntat de diàleg. Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques.
6: De moment, les reunions que estan obertes són les de la mesa general. La resta de reunions amb la comissió negociadora la mantenim oberta. Estem esperant també una mica si hi ha algun replantejament per part de la representació social.
2: Burguillos destaca que la seva oferta per equiparar la plantilla amb la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges entregarà a Bàrbara Rey el Premi Nosferatu de la pròxima edició, que arrencarà el 8 d'octubre. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. A Bàrbara Rey se la coneix sobretot per haver participat al concurs de bellesa de Miss Món representant Espanya, pel seu afer sentimental amb el rei emèrit Joan Carles I i pel seu matrimoni amb Ángel Cristo, però va destacar també com a vedet i com a actriu, primer com a icona del cinema de destape dels anys 70 i després per un grapat de pel·lícules de terror o fantàstiques com El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. Sitges, per tant, la premiarà per aquesta petita part de la seva filmografia de títols de sèrie B sobre vudú, zombis o bruixeria.
7: Sí, sí, a la izquierda.
2: El perdó i les relacions familiars són els temes clau de la segona novel·la de l'autora italiana Supervendes, Roberta Recchia, que acaba de passar per Barcelona.

0: Es tracta de Yo que te he querido tanto, publicada per Duomo Ediciones. Un crim terrible capgira el que comença com una novel·la d'amor adolescent i trastoca totalment la vida del protagonista. Deixa el poble on viu, canvia de família i ha de conviure amb el dolor de tot plegat. Roberta Recchia destaca què hi trobarem en la seva obra.
1: La família que ha la sola culpa...
2: Es parla de la possible culpa de si uns pares han educat un fill perquè es converteix en un monstre, o quina és la culpa dels pares o dels germans. I és difícil analitzar aquests fets quan passen en famílies que es consideren normals. Es parla també molt del perdó. Si es pot perdonar una persona que t'ha destruït no només la teva vida, sinó també el teu futur. Es parla d'amor.
1: El tema de l'amore.
0: Al gener publicarà nou llibre i ja treballa en la quarta novel·la.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: Tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasiler ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
5: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación. Bajé, sí, significante, pero para mí es un sueño estar aquí.
4: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. Al capítol de les sortides, el migcampista Marc Casador se'n va cedit al Deportivo de la Corunya. També marxen els jugadors del filial Guille Fernández i Toni Fernández, traspassats a canvi d'un dret de recompra i d'un percentatge d'una futura venda. Guille al Mallorca i Toni al Venècia. I també Álvaro Cortés, traspassat a l'Anvers a canvi d'un percentatge d'una futura venda. Finalment, el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Lamine Yamal ha relativitzat aquest fitxatge frustrat com a blaugrana.
6: Ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. Si el gol no nos está faltando. Es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
4: Són declaracions de Lamine Yamal a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret. Ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
3: 3CAT Info.
4: Al Girona, en les properes hores es farà oficial el fitxatge de l'extrem català Carles Pérez, un cop que aquest ha rescindit contracte amb el Celta i queda lliure i, per tant, pot fitxar fora del tancament de mercat. Els gironins, en paral·lel, pel que fa a les sortides, estan negociant amb el Panathinaikos grec el traspàs del migcampista marroquí Ounahi. Encara es podria confirmar aquest mateix dimecres, que és el dia en què tanca el mercat de fitxatges grec. El club gironí demana per Ounahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió de 20 milions d'euros. El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada, el migcampista anglès Yusuf Owusu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa. De Baena n'ha parlat el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
7: Sempre posa el col·lectiu per davant de la individualitat, amb unes capacitats físiques molt, molt bones, amb capacitat de repetir esforços, molta velocitat, molt profund, molt vertical en el seu joc.
4: Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet ara.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
8: És il·lusionant que serem moltes cares noves i un equip força nou. Farem créixer l'equip amb aquests primers entrenaments. Vull veure com creixem, com construïm la química entre nosaltres i aprendre els uns dels altres.
4: En bàsquet triomfa l'esprint per al francès Bastien Tronchon del grup Amà a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. Tronchon valorava així la seva victòria.
9: No ho sé, he llançat l'esprint i simplement l'he acabat. He arribat fins a la línia de meta, però no estava segur de si hi havia algun corredor davant o no, així que no he aixecat els braços. És una bogeria, no m'ho puc creure.
4: A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge.
3: 3CAT Info.

0: El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. El govern espanyol insisteix a relacionar la crisi amb Rússia i Israel, que ja han negat tenir-hi res a veure. El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes d'aquest dimecres en solidaritat amb Ceuta i animen a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els retreu que vulguin aprofitar-se'n i demanen que les mobilitzacions siguin pacífiques. Nou atac de gran abast dels Estats Units a l'Iran, que ha deixat almenys 4 morts i diversos ferits, mentre que Teheran amenaça d'enfortir encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'escalada ha passat just el dia que Washington ha fet un pas més per controlar el 20% del petroli de Venezuela i n'ha confirmat la concessió per 100 anys a una empresa privada. Detinguts dos menors a Manresa per la seva relació amb la mort violenta d'un home en ple carrer. Els arrestats tenen 15 i 16 anys. El crim ha generat indignació veïnal i unes 700 persones s'han concentrat per exigir justícia. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres. Aquest mes d'agost haurien mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per calor de tot l'estat, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Als centres sanitaris catalans s'han atès per deshidratacions, insolacions o cops de calor més de 5.800 casos als CAPs i 300 persones han requerit un ingrés hospitalari. El sindicat Metges de Catalunya amenaça més vagues i no descarta una aturada indefinida. El sindicat ha carregat contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc, malgrat la seva oposició frontal. El nou text acaba amb les guàrdies de 24 hores, però els metges avisen que la nova norma no resoldrà els problemes del sistema. Esports.
1: El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, dia del tancament de mercat, el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana també ha inscrit el porter croat Livakovic i el capítol de les sortides, Marc Asador, se'n va cedit al Deportivo de la Corunya. Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret. Ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao amb una opció de compra. El Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc amb passaport dominicà que prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA més.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consulat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos i augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
3: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci, com havia fet altres vegades. En una conferència de premsa, després de la cimera euroasiàtica, Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Putin ha tornat a dir que està obert a negociar amb Kiev, però alhora ha anunciat nous atacs contra infraestructures energètiques. Rússia porta una setmana seguida atacant amb míssils i drons la capital ucraïnesa i aquest dimarts ha matat 12 persones. Volodymyr Zelensky, per la seva banda, ha anunciat represàlies i ha alertat les companyies aèries que l'espai aeri rus no és segur.
6: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
0: Putin ha qualificat aquestes paraules de Zelensky de terrorisme d'estat. Més qüestions, la Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants, i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
7: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
8: De lo que tenemos evidencias es que que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
7: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que, abans d'acusar-los, ensenyi les proves.
0: I també sobre Ceuta, el govern espanyol ha aprovat un pla de xoc de més de 300 milions d'euros per ajudar a reactivar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar els serveis socials tensionats des de la crisi humanitària. Són diners que arribaran a Ceuta durant aquests últims mesos de l'any. Repassem a què es destinaran amb l'Àlex Giral Robert i l'Alba Barbosa.
9: Són 309 milions d'euros.
10: Que serviran per ajudar el comerç local, empreses i treballadors i reforçar els serveis públics, com la sanitat, la justícia o l'educació.
9: Un de cada 3 euros es destinarà a l'acollida de migrants.
10: També hi ha una partida de 90 milions reservada per a seguretat i defensa.
9: Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
11: No vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
10: Aquesta injecció milionària d'ara fins a finals d'any representa el 16% del PIB de la ciutat autònoma.
0: I el PP i Vox escalfen les concentracions d'aquest dimecres a favor de Ceuta i acusen el govern espanyol de voler-les prohibir. La Moncloa ho desmenteix i acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les protestes. Madrid, Dani Saindeaja.
12: És la Federació Espanyola de Municipis la que convoca les concentracions davant dels ajuntaments per mostrar suport a Ceuta amb motiu del Dia de la Ciutat Autònoma. El seu president, Juan Jesús Vivas, fa una crida a la participació i tant el PP com Vox s'hi han volcat. Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal es posaran al capdavant de la manifestació a Madrid i les portaveus Esther Muñoz i Pepa Millán apunten cap a qui dirigiran la protesta.
13: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
14: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? Entonces, ¿a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
12: i a última hora acusen la Moncloa de voler prohibir la concentració a Madrid. La delegació del govern espanyol ho nega, diu que es podrà fer amb normalitat i que s'han limitat a recordar que serà un acte institucional perquè els ajuntaments no poden convocar manifestacions. La Moncloa lamenta que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i demanen que siga pacífica. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
14: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación porque está en nuestra Constitución, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
12: El PSOE va demanar als seus alcaldes que se mantinguessin al marge, però alguns s'hi sumaran o convocaran manifestacions alternatives.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat relacionats amb la mort violenta d'un home en ple carrer a Manresa. Els fets van passar la matinada de dilluns, quan la capital del Bages tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar-lo sense èxit. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres a les 12 del migdia. De manera espontània, però, i a través de les xarxes, s'ha organitzat una primera concentració aquest dimarts a la tarda. Unes 700 persones, segons l'Ajuntament, s'han concentrat per exigir justícia. I els Mossos d'Esquadra han detingut un menor presumptament relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer. La víctima era en un vehicle accidentat el 26 d'agost passat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: Segons informen els Mossos, la detenció es va produir aquest dilluns. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació, es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
2: 3CAT Info.
0: Els Estats Units han llançat un atac de gran abast contra l'Iran just el dia que Veneçuela ha avalat que Washington controli una cinquena part del seu petroli. Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos petroliers. Almenys 4 persones han mort i hi ha hagut diversos ferits quan un dels projectils ha impactat en un casament a prop de la ciutat de Siriq. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa Truth Social i ha assegurat que encara atacarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. Teheran ja ha atacat bases nord-americanes a Jordània i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli s'han tornat a enfilar i Trump ha avançat en el seu acord per controlar el cru de Veneçuela. El número 2 del país i president del Parlament, Jorge Rodríguez, ha defensat el pacte que aquest dimarts ha rebut l'aval de la cambra.
16: Por la vía de la diplomacia de paz, la presidenta Rodríguez y el presidente Donald Trump han logrado un acuerdo para explotar 17 campos petroleros que van a permitir la producción de 1,5 milions de barriles más diario.
0: La Casa Blanca ha confirmat la concessió per explotar aquest 20% del petroli durant un segle a una empresa anomenada Naveb, fundada l'any 2024 i dirigida per Alejandro Betancourt, un empresari investigat a Espanya, Suïssa i els Estats Units per presumpte blanqueig de capitals i frau fiscal. I aquest dimarts han entrat en vigor els canvis en les bonificacions dels combustibles. Al litre de dièsel se li aplica un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 de l'agost, mentre que en el cas de la gasolina, aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. Tot i això, els conductors pràcticament no ho notaran perquè el preu del petroli fa dies que puja. I en aquest context de preus alts, ens hem volgut fixar en la demarcació de Lleida, que és on hi ha de mitjana la gasolina i el dièsel més barats. Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: La raó cal buscar-la en les cooperatives agràries, moltes de les quals tenen estacions de servei. Els marges de benefici són mínims perquè aquest no és el seu negoci principal. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ivars d'Urgell.
17: Carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? És a dir, en els nostres pobles, si no fos per la cooperativa, doncs a lo millor no hi hauria sortidor de carburant i gràcies a nosaltres n'hi ha.
15: Que sigui barat, assegurant, no afecta la qualitat. És, això sí, una estratègia diferent de la de les grans companyies estatals. Albert Campabadal és el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
18: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i vendre molt i rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. No van a una estratègia de marca, sinó a una estratègia de preu.
15: La diferència de preus pot superar de vegades els 35 cèntims.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
19: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense abraçar un anticicló situat a l'Atlàntic, entre una falca cap a casa nostra, i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà solellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogó, poden gratar les muntanyes, sobretot a l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país, i tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
0: Sobre aquesta calor hem d'explicar que a Catalunya aquest mes d'agost han mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts que s'han produït a tot l'estat per aquest mateix motiu. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Són morts atribuïbles a la calor perquè el que fa el sistema és creuar dades, quantes defuncions s'han notificat al registre civil i quan hi ha hagut els pics de calor. El resultat es compara amb les dades d'altres anys i l'excés és el que s'atribueix a la calor. Als centres de salut, les onades de calor contínua s'han traduït en 5.800 casos atesos als CAPs, 2.000 a urgències i 300 que han requerit un ingrés hospitalari per deshidratació, insolacions o cops de calor. Una situació que alarma els sanitaris, ho explica David Oliver, portaveu de SATSE Catalunya, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
20: A nivell d'atenció primària, doncs, identificant la població diana de risc, no? Persones majors de 75 anys, amb educació sanitària, i en fi, és un dels temes que ens preocupa i que ens haurem d'actualitzar perquè aquest repte del canvi climàtic afecta totes les professions, però especialment a les de sanitat, perquè és un tema molt, que, com s'ha vist a les dades, doncs molt preocupant, perquè estem parlant de morts.
0: La majoria de víctimes tenen més de 65 anys i un gruix important supera els 85. Inspecció de Treball obre un expedient sancionador a Glovo per fer treballar els seus riders al carrer en plena onada de calor. L'actuació de l'empresa va tenir lloc el 8 de juliol, quan es va batre el rècord històric de calor a Barcelona. El sindicat CGT va denunciar els fets al considerar que Glovo no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments quan se superen els 40 graus, fet que va passar en pics del migdia. A més, hi havia avisos previs d'alerta vermella del Meteocat per calor. Ara l'organisme ha de determinar la sanció, que podria arribar als 49.000 euros perquè Glovo s'hauria saltat el seu propi protocol i les disposicions mínimes de salut en l'àmbit laboral. La denúncia de la CGT també inclou altres incompliments de Glovo, en aquest cas amb alerta taronja, que estableix limitacions horàries als repartidors que treballen en bicicleta i en patinet. I quan falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany, que va començar a mitjans de juny, aquest estiu ja han mort 39 persones ofegades a Catalunya. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. La majoria han mort en platges, 23, mentre que 11 han perdut la vida en piscines i 5 en rius i pantans. La calor és un dels factors que haurien disparat aquesta xifra, ho explica el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
21: És probable que s'hagi produït aquest augment per a l'increment

0: de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
1: Per aquest mateix motiu, des de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo defensa que els plans d'actuació s'haurien de revisar, perquè diu que han quedat obsolets.
2: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. A moltes platges comencen a servir el socorrisme a mitjans de juny i veiem platges al maig abarrotades de gent i, en canvi, a servir el socorrisme. Llavors, és evident que si tenim la prevenció, si fiquem a professionals, si fiquem als mitjans, les morts es poden reduir.
1: Els professionals de salvament també reclamen un pla conjunt per totes les platges del país, així com uns requisits mínims per treballar, com espais d'ombra o material de salvament adequat.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Més qüestions. El sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions i no descarta que sigui una vaga indefinida. Això després que el govern espanyol hagi aprovat aquest dimarts l'Estatut Marc, que regula les condicions laborals dels professionals sanitaris. La norma acaba amb les guàrdies de 24 hores i seran de 17, com a molt. Se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de mínim 12 hores. I a més, els metges passaran de treballar 48 a 45 hores a la setmana com a màxim. La ministra portaveu, Elma Saiz, destaca que tothom hi guanya.
4: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
1: Però el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, assegura que l'Estatut Marc en cap cas resoldrà els problemes i amenaça amb més vagues. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
5: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
1: El col·lectiu d'infermeres considera que l'Estatut compleix demandes cabdals. David Oliver és portaveu de SATSE en declaracions al Catalunya Nit.
6: El reconeixement professional, d'acord amb la titulació acadèmica que tenim, doncs és una reivindicació històrica. Les infermeres i els fisioterapeutes desenvolupem unes funcions de molta alta responsabilitat i és lògic que el marc normatiu reflecteixi aquesta realitat.
1: Ara, però, la norma haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor. La rendibilitat dels bons es dispara i això encareix l'endeutament dels estats al nivell més alt dels últims 20 anys. Els principals bons sobirans a nivell mundial han de pagar de mitjana uns interessos del 3,72%. L'augment de la inflació per l'increment dels preus de l'energia ha portat els inversors a apostar per la renda fixa. La previsió dels experts és que la tendència continuï. Jaume Puig és el director general de Gaesco.
7: És veritat que estan pujant. Segon, podríem pujar més si tenim en compte les taxes d'inflació subjacents actuals. I després, el que podem dir és que encara estan lluny de nivells que poguessin realment tenir un efecte negatiu.
1: En tot cas, l'amenaça inflacionista fa preveure que el Banc Central Europeu apugi els tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,5% en la pròxima reunió del 10 de setembre.
7: I estem considerant tots que hauran de pujar o dos o tres vegades els tipus d'interès. Els tipus d'interès, a curt termini, no a llarga, a curt termini haurien d'estar entre un 2,75 i un 3%.
1: L'increment dels costos energètics va disparar la inflació a l'agost fins al 3,3%, quatre dècimes més que el juliol, segons l'Oficina Europea d'Estadística.
3: 3Cat Info.
1: I en cultura, el Teatre Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada. Entre les propostes destaquen El retorn de la pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit, Poncelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Fairfly i els 15 de Corà. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i molt diversa.
8: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
1: L'oferta d'humor la completen monologuistes com Oye Sherman o Carlo Padial.
3: Esports.
1: Amb David Ubach.
9: Aquesta mitjanit ha tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasiler ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
10: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación, bajé, sí, significante, pero para mí es un sueño estar aquí.
9: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. El capítol de les sortides al migcampista Marc Casado se'n va cedit al Deportivo de la Corunya fins al final de la temporada. I finalment el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
3: 3CAT Info.
9: El Girona tot apunta que els gironins fitxaran en les properes hores l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta aquest dimarts i ha quedat lliure. En paral·lel, Girona i Panathinaikos mantenen negociacions per al traspàs del migcampista marroquí Unahi, que encara pot canviar d'aires aquest dimecres, dia del tancament de mercat a Grècia. El Girona demana per a Unahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió, que és de 20 milions. I de Montilivi marxa el davanter banyolí Dauda, després de 12 temporades, per fitxar per l'Aberca portuguès. El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada, el migcampista anglès Youssef Oguzu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat amb el Sabadell fins al 2028, procedent de la Lliga polonesa. Amb aquests tres ja són 16 els fitxatges del club sabadellenc. Pel que fa a la resta del mercat a la primera divisió, destaquem que l'Atlètic de Madrid rep cedit al davanter canadenc de la Juventus, Jonathan David, i que Dani Ceballos torna al Betis, lliure procedent del Madrid. Més futbol, mercat de fitxatges a banda. Destaquem també que el clàssic Barça-Madrid a la primera volta de la Lliga ja té horari. Es jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9. I encara relatiu al Barça, la jutge que investiga els pagaments del club blaugrana, Àlex, vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que això sí, encara manté oberta la instrucció. I a banda, afegim que aquest dimecres es disputarà a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya de la temporada passada. S'hi enfrontaran els locals, el Sabadell, contra el Barça Atlètic. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info.
9: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA. També en bàsquet s'han presentat les lligues nacionals masculina i femenina. Aquest any apleguen 40 equips en diferents categories, des de l'ACB fins a la Tercera Federació. De l'expansió del bàsquet se n'ha felicitat en l'acte el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
11: Molt contents de com estan les coses. Primer, per la feina que fa la pròpia federació. Segona, per la feina que feu els clubs i també, per tant, per extensiva, les ciutats i els jocs on hi ha bàsquet, que feu una feina de difusió molt gran.
9: La fase final de la 47a edició de la Lliga Nacional ACB es disputarà del 9 al 13 de setembre a Tarragona, amb 6 equips. I la final de la 38a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina la jugaran l'Uni Girona i el Cadí la Seu el 23 de setembre a Reus. Del bàsquet passem al ciclisme.
3: 3CAT Info.
9: Triomfa l'esprint per al francès Bastien Tronchon del grup AMA a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge amb 1 minut i 18 segons sobre el segon, que és l'eslové Primoz Roglic del Red Bull. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, nova jornada amb partits de primera ronda aquest dimarts. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara Fritz, Shelton, Tiafoe i Ogier Ilyashim. En dones han accedit a la segona eliminatòria Swiatek, Osaka, Kiss, Rybakina i Andreeva, entre d'altres. I en waterpolo, aquest dimecres es disputen dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani Catalunya i en dones, Rubí, Sant Feliu.
3: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. A partir d'ara us explicarem que el govern presenta els actes oficials de la Diada amb el 50è aniversari de la gran manifestació del 1976 a Sant Boi de Llobregat com a leitmotiv. També que l'empresa minera Iberpotash haurà de fer desaparèixer la muntanya de sal del Cogulló de Sallent, al Bages. Es tracta d'un turó artificial amb runes de residus salins que ocupa 45 hectàrees. I explicarem també que la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal. El comitè d'empresa del Consorci denuncia l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha anunciat el fitxatge del brasiler Gabriel Jesus fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions. Ja ha inscrit el porter croat Livakovic en l'últim dia del mercat de fitxatges d'estiu. A l'Espanyol, canvi de lateral dret. Rubén Sánchez fitxa per l'Elx per mig milió d'euros i el club blanquiblau incorpora cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consolat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos i augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
3: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci com havia fet altres vegades. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Tot això mentre Moscou i Kiev continuen escalant les amenaces. Després d'una setmana contínua d'atacs russos sobre la capital ucraïnesa, Zelensky ha alertat que els cels russos tampoc seran segurs per l'aviació. Moscou, Cristina Solias.
6: El president rus creu que l'incident de l'aeroport de Leipzig és una provocació orquestrada pel mateix govern alemany per desviar l'atenció de la seva mala gestió política. Vladimir Putin explica d'aquesta manera la crisi diplomàtica que ha destapat Berlín.
7: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
8: A Putin
6: també li han preguntat per l'última amenaça de

0: Zelensky contra els aeroports russos. El president ucraïnès ha anat un pas més enllà en la seva escalada contra el Kremlin.
1: Сьогодні ми хочемо попередити.
2: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
0: I Putin ja l'ha advertit que són actes que considerarà terrorisme d'estat i que l'allunyaran del tot de les converses de pau.
3: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
0: El líder del Kremlin també ha ordenat a l'exèrcit rus que comenci a preparar atacs massius contra instal·lacions energètiques ucraïneses.
4: 3CAT Info.
5: La Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
6: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
7: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
6: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que, abans d'acusar-los, ensenyi les proves.
5: Sobre el terreny, els ambulatoris de Ceuta atenen cada dia uns 150 migrants de mitjana. Ho fan equips de sanitaris voluntaris en espais exclusius per als nouvinguts i la majoria d'atencions són per cops, talls i tot tipus de ferides. La crisi migratòria a Ceuta també afectarà l'inici de curs, que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
8: A Ceuta es reclamen més recursos per als tres ambulatoris i l'hospital de la ciutat autònoma. Cada dia de mitjana s'atenen 150 migrants que reben assistència per un circuit diferent al de la resta de la població. La majoria amb ferides infectades a les extremitats. Sònia Ruiz admet que l'assistència ha millorat molt. Ella va interrompre les seves vacances per apuntar-se de forma voluntària al centre d'atenció Capotero.
9: Ferides sobreinfectades, fiebres superaltas que no teníamos ni idea de lo que era, por lo tanto lo derivábamos al hospital. Y al principio nos pilló de sorpresa, no estábamos preparados, la verdad. Pero ahora tenemos mucho más material, tenemos celadora, tenemos dos enfermeras. También ha bajado considerablemente el número de pacientes que vemos y sobre todo la gravedad.
8: La crisi migratòria a Ceuta afectarà l'inici del nou curs que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. A més, tots els centres estaran custodiats per agents de seguretat privada. L'absentisme plana sobre els centres. La Juana no vol portar els nens a l'escola.
10: Yo la huerta al colegio me la planteo muy mal, vamos, todas las madres de Ceuta no la planteamos malamente. Que es que no van ahí los niños, no van ahí. Si van, van ahí poquísimos niños. Es que no, nos estamos poniendo de acuerdo todas las madres de los colegios en hacer grupos para que los niños no vayan al colegio, porque el tema de enviar un niño al colegio, de que el niño vea en la puerta del colegio a militares, a Policía Nacional, a vigilantes de seguridad, eso le va a crear un trauma a esos niños que solo van a tener ya de por vida.
8: L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar ara fa un mes.
5: Més notícies. El govern de Salvador Illa invoca l'esperit del catalanisme de la transició de cara a la Diada. L'executiu ha presentat aquest dimarts l'agenda de l'11 de setembre, que arrencarà el dia 9 amb un acte a Sant Boi de Llobregat per commemorar

0: commemora els 50 anys de la primera celebració de la festivitat després del franquisme. Va ser en aquesta població que es van manifestar milers de persones per reivindicar, entre d'altres, el restabliment de les institucions catalanes. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha apel·lat als valors d'aquell moviment, tot i que ha esquivat les demandes que es van fer llavors a favor del dret a l'autodeterminació.
1: Ens cal cohesió social. Cap projecte nacional és o serà sòlid si deixa algú enrere.
0: El canvi més destacat a la programació és que l'esdeveniment de la Diada, que fins ara es feia a Madrid aquest any, es mou a Extremadura. Segons Paneque, l'executiu busca així exalçar els lligams històrics de Catalunya amb aquest territori.
2: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
0: Això es farà els dies 16 i 17 de setembre. Com és habitual, els actes centrals de l'11 de setembre seran l'ofrena floral, el monument de Rafael Casanova i la cerimònia institucional al TNC. I els regidors del PSC a l'Ajuntament de Mataró, al Maresme, han donat suport al dret a l'autodeterminació com a via per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Ha estat en la votació d'una declaració institucional presentada pel grup d'Esquerra Republicana i que recull que, més enllà de l'aplicació íntegra i immediata de l'amnistia, cal un reconeixement de la sobirania popular. El text s'ha aprovat per majoria absoluta i calien els 11 vots de regidors socialistes perquè prosperés. A més del PSC, també els republicans, els comuns i la CUP hi han donat suport. L'han rebutjada els grups del PP i Vox i Junts no ha votat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En parlàvem al sumari, l'empresa minera Iberpotash haurà de retirar la muntanya artificial de runa salina del Cogulló, que fa anys que forma part del paisatge de Sallent, al Bages. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la companyia que volia impedir el desmantellament del turó, una massa de 45 hectàrees amb un fort impacte visual i ambiental. Quan plou, els cursos d'aigua que s'hi creen arrosseguen residus salins cap a la conca del Llobregat. Fa més de 20 anys que l'Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent va presentar els primers litigis contra la muntanya de runa. Iberpotash, que actualment s'anomena ICL Iberia, ha assegurat que complirà la resolució judicial i restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació ambiental.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest dimarts ha començat el curs a Israel i també ho havia de fer a les escoles cristianes de Jerusalem Est. Però cap no ha pogut obrir perquè molts dels professors no han rebut el permís d'Israel per accedir a Jerusalem des de Cisjordània. Precisament a Cisjordània, el curs comença diumenge, un curs que es presenta tan difícil com els anteriors. Jerusalem, Jordi Brescó.
4: Tot estava a punt, fins i tot amb globus on es llegia la frase «Tornem a l'escola», però a l'hora de la veritat no hi ha tornat ningú. Les escoles cristianes de Jerusalem Est han hagut de posposar l'estrena del nou curs perquè no tenien prou professors. La majoria venen des de Cisjordània i, per tant, necessiten un permís per accedir a la ciutat. Israel no els l'ha concedit encara, segons denuncia el director de la Salle de Jerusalem, Dahoud Kassabri.
5: This year, the Aquest any ens van prometre que tot seria normal i canviarien tots els permisos, però ahir encara no els teníem. Alhora ens fa por que al desembre tornem a tenir problemes. Per això volem permisos per a tot el curs.
4: A Cisjordània el curs comença diumenge. Tampoc ho farà amb normalitat, però això ja no és novetat. Fa anys que els alumnes només van a classe 3 dies a la setmana en lloc dels 5 habituals. L'escanyament d'Israel a nivell econòmic i el fet que l'autoritat palestina no prioritzi l'educació han provocat una situació límit. Ho denuncia el director de l'escola de Turmusaïa, Mohamed Mosalam.
6: La situació econòmica fa que els professors només cobrem la meitat del sou i això ens afecta mentalment. Alguns fins i tot no es poden pagar el transport fins aquí, però mantenim el compromís amb l'educació. És el nostre deure.
4: Veurem quants professors poden arribar-hi el primer dia. Dels 13 que hi ha en plantilla, la meitat solen quedar atrapats als checkpoints de l'exèrcit israelià.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
7: Aquest dimecres

Es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense braça un anticicló situat a l'Atlàntic entre una falca cap a casa nostra i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives,

0: uns núvols sobre el Pirineu, en definitiva, tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: L'ONU i el Nepal faran una crida humanitària d'emergència per aconseguir fons internacionals per pal·liar els efectes de la riuada del passat dimecres, que també va afectar el Tibet. Les Nacions Unides activaran el mecanisme divendres que ve i durarà 4 mesos. L'últim balanç de la tragèdia provocada pel trencament d'una glacera és de més de 1.000 morts i prop de 4.500 desapareguts. Els equips de rescat estan intensificant les tasques de recuperació, però les Nacions Unides alerten del risc per la salut pública per aigües contaminades o instal·lacions sanitàries malmeses. En un escrit a les xarxes socials, el primer ministre nepalès, Valendra Shah, ha vinculat la tragèdia amb el canvi climàtic i ha demanat a la comunitat internacional que en prengui consciència. De fet, fenòmens similars als que ha provocat la riuada del Nepal ja estan passant als Alps i, a molt petita escala, també als Pirineus. Els experts ho atribueixen als efectes que l'escalfament global té en el permafrost, que és el gel que uneix les roques d'alta muntanya, i en les mateixes glaceres. Montse Poblet.
3: La pujada de temperatura, sumada en alguns casos a la sequera, està desestabilitzant l'alta muntanya. Com sembla que ha passat al Tibet, això provoca despreniments de roques que en alguns casos impacten en glaceres o en llacs, però que els Pirineus i els Alps generen sobretot caigudes de pedres. Aquest estiu el Mont Blanc ha mort 3 persones aixafades per rocs i l'any passat l'esfondrament d'una glacera a Suïssa va provocar una esllavissada de gel i roques que va arrasar bona part del poble de Blaten. Als Pirineus també hi ha hagut un increment dels despreniments de roques per sobre dels 3.000 metres, entre d'altres punts, a la Maladeta o el Mont Perdut. El geògraf Marc Oliva lidera l'estudi del permafrost als Pirineus.
4: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd doncs, aquest ciment i el conjunt de la roca doncs, és propici a que es desprengui. Per tant, doncs, hi ha aquest tipus de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
3: El deteriorament del permafrost és un dels factors que expliquen el que ha passat al Nepal, però no l'únic. El glaciòleg Enyaut Izaguirre forma part d'un equip internacional d'experts que n'està estudiant les causes.
5: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno als 0 graus, les seves llengües, estem a l'època del monsó, més enllà també del permafrost.
3: De fet, les imatges de satèl·lit demostren que la muntanya ja s'estava movent des de feia temps, a un ritme d'un centímetre cada mes fins a arribar al col·lapse de la setmana passada.
2: L'Agència Catalana de l'Aigua treballa per reparar l'incident que ha provocat un vessament d'aigües residuals a la platja de Creixell, al Tarragonès. El bany està restringit des de dilluns a la tarda. Tarragona, Ricard Buigas.
6: El vessament el van detectar dilluns a la tarda a causa d'una incidència a la xarxa de sanejament de la depuradora de Torredembarra, al Tarragonès. Segons ha explicat l'ACA, una avaria en l'estació de bombament va fer que l'aigua que va a la depuradora arribés al mar. Els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua estan treballant per solucionar l'incident. Protecció Civil va activar en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines a Catalunya. La bandera vermella seguirà onejant a la platja de Creixell fins que el sistema de bombament estigui reparat i de forma progressiva es recuperi la qualitat de l'aigua. La setmana passada, un problema també vinculat amb una estació de bombament va obligar a restringir el bany a la platja de les Cases del Canà, al Montsià.
2: I els Mossos investiguen una suposada intoxicació alimentària a la Seu d'Urgell. Diverses persones s'haurien trobat malament després de sopar en un restaurant i, segons les anàlisis, podrien haver ingerit droga. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
7: Són 5 joves que han presentat una denúncia davant la policia. Després de sopar juntes en una pizzeria divendres al vespre, es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb la ingesta d'una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar l'origen exacte d'aquesta intoxicació. Els Mossos han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i un altre de lesions. Dilluns, la policia i personal de sanitat van inspeccionar el restaurant per esbrinar què hi ha darrere d'aquesta intoxicació, mentre investiguen si hi pot haver més persones afectades que no hagin denunciat els fets.
8: 3cat Info.

0: Informar, explicar, entendre.
1: A l'estany de Sils, a la comarca de la Selva, es podrà reintroduir una espècie de falguera aquàtica que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però va desaparèixer progressivament per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació agrària o de l'expansió de les zones urbanes. Girona, Maria Rovira.
2: La recuperació d'aquesta planta, anomenada agret i que és semblant a un trèvol de quatre fulles, l'han portat a terme des de la Fundació Emis i el Viver Tres Turons. És clau per mantenir aquesta planta als ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual, segons explica el tècnic de conservació de la Fundació Emis, Santi Poc.
3: La idea era fer una introducció inicial a el que seria la llacuna. El que passa és que hem vist que la pressió de les espècies invasores, però a més el tema de la qualitat de l'aigua, pot ser un factor que faci que no creixi de manera òptima. Per tant, farem un pla gradual. Primer, s'introduiran les plantes en bases petites en les quals sabem que la qualitat de l'aigua és bona i en sabem que no hi ha presència d'espècies invasores que puguin afectar-les, i a partir d'aquí, si aconseguim l'èxit o de manera paral·lela amb uns altres exemplars, anar-la introduint a la llacuna principal.
2: El projecte compta amb finançament de la Generalitat a través del Fons de Patrimoni Natural.
1: I ho explicàvem al sumari, la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal, que des de fa mesos exigeix millores en horaris, conciliació i sous. Durant la protesta, els treballadors han exhibit pancartes i han visibilitzat les seves reivindicacions per exigir al consistori que desencalli el conveni laboral. Han denunciat l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla municipal 2025-2028. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Montse Serra, delegada de la Intersindical i presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ha concretat quin és el major entrebanc que dificulta un acord.
4: Demanem unes millores perquè nosaltres tenim una casuística doncs, diferent del gruix de la plantilla municipal amb l'horari que fem majoritàriament de tarda, i fins ara doncs, creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei.
1: Per la seva banda, l'Ajuntament reconeix un seguiment de la vaga d'aquest dimarts del 60% de la plantilla, que ha impedit obrir la majoria de centres, i assegura que manté la voluntat de diàleg. Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques.
5: De moment, les reunions que estan obertes són les de la Mesa General. La resta de reunions amb la comissió negociadora la mantenim oberta. Estem esperant doncs, també una mica doncs, si hi ha algun replantejament per part de la representació social.
1: Burguillos destaca que la seva oferta per equiparar la plantilla amb la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges entregarà a Bàrbara Rey el Premi Nosferatu de la pròxima edició, que arrencarà el 8 d'octubre. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. A Bàrbara Rey se la coneix sobretot per haver participat al concurs de bellesa de Miss Món representant Espanya, pel seu afer sentimental amb el rei emèrit Joan Carles I i pel seu matrimoni amb Ángel Cristo, però va destacar també com a vedet i com a actriu, primer com a icona del cinema de destape dels anys 70 i després per un grapat de pel·lícules de terror o fantàstiques com El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. Sitges, per tant, la premiarà per aquesta petita part de la seva filmografia de títols de sèrie B sobre vudú, zombis o bruixeria.
6: Sí, sí, a la izquierda.
1: El perdó i les relacions familiars són els temes clau de la segona novel·la de l'autora italiana supervendes Roberta Recchia, que acaba de passar per Barcelona. Es tracta de Yo que te he querido tanto, publicada per Duomo Ediciones. Un crim terrible capgira el que comença com una novel·la d'amor adolescent i trastoca totalment la vida del protagonista. Deixa el poble on viu, canvia de família i ha de conviure amb el dolor de tot plegat. Robert Arrechia destaca què hi trobarem en la seva obra.
7: De la família que ha la sola culpa...
8: Es parla de la possible culpa de si uns pares han educat un fill perquè es converteixi en un monstre, o quina és la culpa dels pares o dels germans. I és difícil analitzar aquests fets quan passen en famílies que es consideren normals. Es parla també molt del perdó. Si es pot perdonar una persona que t'ha destruït no només la teva vida, sinó també el teu futur. Es parla d'amor.
9: El tema de l'amor,
1: El gener publicarà nou llibre i ja treballa en la quarta novel·la.
0: Esports.
1: Amb David Ubach.
10: Tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasilè ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
11: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación. Bajé, sí, significante, pero para mí es un sueño estar aquí.
10: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. Al capítol de les sortides, el migcampista Marc Casado se'n va cedit al Deportivo de la Corunya. També marxen els jugadors del filial Guille Fernández i Toni Fernández, traspassats a canvi d'un dret de recompra i d'un percentatge d'una futura venda. Guille al Mallorca i Toni al Venècia. I també Álvaro Cortés, traspassat a l'Anvers a canvi d'un percentatge d'una futura venda. Finalment, el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Lamine Yamal ha relativitzat aquest fitxatge frustrat com a blaugrana.
12: Ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. El gol no nos está faltando. Es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
10: Són declaracions de Lamine Yamal a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret. Ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
0: 3CAT Info.
10: Al Girona, en les properes hores es farà oficial el fitxatge de l'extrem català Carles Pérez, un cop que aquest ha rescindit contracte amb el Celta i queda lliure i, per tant, pot fitxar fora del tancament de mercat. Els gironins, en paral·lel, pel que fa a les sortides, estan negociant amb el Panathinaikos grec el traspàs del migcampista marroquí Ounahi. Encara es podria confirmar aquest mateix dimecres, que és el dia en què tanca el mercat de fitxatges grec. El club gironí demana per Ounahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió de 20 milions d'euros. El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada. El migcampista anglès Yosif Owusu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029. I l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa. De Baena n'ha parlat el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
13: Sempre posa el col·lectiu per davant de la individualitat, amb unes capacitats físiques molt, molt bones, amb capacitat de repetir esforços, molta velocitat, molt profund, molt vertical en el seu joc.
10: Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet ara.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
14: És il·lusionant que serem moltes cares noves i un equip força nou. Farem créixer l'equip amb aquests primers entrenaments. Vull veure com creixem, com construïm la química entre nosaltres i aprendre els uns dels altres.
10: En bàsquet triomfa l'esprint per al francès Bastien Tronchon del grup Amà a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. Tronchon valorava així la seva victòria.
15: No ho sé, he llançat l'esprint i simplement l'he acabat. He arribat fins a la línia de meta, però no estava segur de si hi havia algun corredor davant o no, així que no he aixecat els braços. És una bogeria, no m'ho puc creure.
10: A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge.
0: 3CAT Info.

0: El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. El govern espanyol insisteix a relacionar la crisi amb Rússia i Israel, que ja han negat tenir-hi res a veure. El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes d'aquest dimecres en solidaritat amb Ceuta i animen a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els retreu que vulguin aprofitar-se'n i demanen que les mobilitzacions siguin pacífiques. Nou atac de gran abast dels Estats Units a l'Iran, que ha deixat almenys 4 morts i diversos ferits, mentre que Teheran amenaça d'enfortir encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'escalada ha passat just el dia que Washington ha fet un pas més per controlar el 20% del petroli de Venezuela i n'ha confirmat la concessió per 100 anys a una empresa privada. Detinguts 2 menors a Manresa per la seva relació amb la mort violenta d'un home en ple carrer. Els arrestats tenen 15 i 16 anys. El crim ha generat indignació veïnal i unes 700 persones s'han concentrat per exigir justícia. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres. Aquest mes d'agost haurien mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per calor de tot l'estat, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Els centres sanitaris catalans s'han atès per deshidratacions, insolacions o cops de calor més de 5.800 casos als CAPs i 300 persones han requerit un ingrés hospitalari. El sindicat Metges de Catalunya amenaça més vagues i no descarta una aturada indefinida. El sindicat ha carregat contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc, malgrat la seva oposició frontal. El nou text acaba amb les guàrdies de 24 hores, però els metges avisen que la nova norma no resoldrà els problemes del sistema. Esports.
1: El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, dia del tancament de mercat, el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana també ha inscrit el porter croat Livakovic i el capítol de les sortides, Marc Casado, se'n va cedir al Deportivo de la Corunya. Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret. Ha traspassat Rubén Sánchez de l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao amb una opció de compra. El Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc amb passaport dominicà que prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA més.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consolat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos i augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
3: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci, com havia fet altres vegades. En una conferència de premsa, després de la cimera euroasiàtica, Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Putin ha tornat a dir que està obert a negociar amb Kiev, però alhora ha anunciat nous atacs contra infraestructures energètiques. Rússia porta una setmana seguida atacant amb míssils i drons la capital ucraïnesa i aquest dimarts ha matat 12 persones. Volodymyr Zelensky, per la seva banda, ha anunciat represàlies i ha alertat les companyies aèries que l'espai aeri rus no és segur.
6: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
0: Putin ha qualificat aquestes paraules de Zelensky de terrorisme d'estat. Més qüestions, la Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants, i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
7: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
8: De lo que tenemos evidencias es que que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
7: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que, abans d'acusar-los, ensenyi les proves.
0: I també sobre Ceuta, el govern espanyol ha aprovat un pla de xoc de més de 300 milions d'euros per ajudar a reactivar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar els serveis socials tensionats des de la crisi humanitària. Són diners que arribaran a Ceuta durant aquests últims mesos de l'any. Repassem a què es destinaran amb l'Àlic Giral Robert i l'Alba Barbosa.
9: Són 309 milions d'euros.
10: Que serviran per ajudar el comerç local, empreses i treballadors i reforçar els serveis públics, com la sanitat, la justícia o l'educació.
9: Un de cada 3 euros es destinarà a l'acollida de migrants.
10: També hi ha una partida de 90 milions reservada per a seguretat i defensa.
9: Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
11: No vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
10: Aquesta injecció milionària d'ara fins a finals d'any representa el 16% del PIB de la ciutat autònoma.
0: I el PP i Vox escalfen les concentracions d'aquest dimecres a favor de Ceuta i acusen el govern espanyol de voler-les prohibir. La Moncloa ho desmenteix i acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les protestes. Madrid, Dani Saindeaja.
12: És la Federació Espanyola de Municipis la que convoca les concentracions davant dels ajuntaments per mostrar suport a Ceuta amb motiu del Dia de la Ciutat Autònoma. El seu president, Juan Jesús Vivas, fa una crida a la participació i tant el PP com Vox s'hi han volcat. Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal es posaran al capdavant de la manifestació a Madrid i les portaveus Esther Muñoz i Pepa Millán apunten cap a qui dirigiran la protesta.
13: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
14: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? Entonces, ¿a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
12: i a última hora acusen la Moncloa de voler prohibir la concentració a Madrid. La delegació del govern espanyol ho nega, diu que es podrà fer amb normalitat i que s'han limitat a recordar que serà un acte institucional perquè els ajuntaments no poden convocar manifestacions. La Moncloa lamenta que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i demanen que siga pacífica. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
14: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación porque está en nuestra Constitución, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
12: El PSOE va demanar als seus alcaldes que se mantinguessin al marge, però alguns s'hi sumaran o convocaran manifestacions alternatives.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat relacionats amb la mort violenta d'un home en ple carrer a Manresa. Els fets van passar la matinada de dilluns, quan la capital del Bages tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar-lo sense èxit. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres a les 12 del migdia. De manera espontània, però, i a través de les xarxes, s'ha organitzat una primera concentració aquest dimarts a la tarda. Unes 700 persones, segons l'Ajuntament, s'han concentrat per exigir justícia. I els Mossos d'Esquadra han detingut un menor presumptament relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer. La víctima era en un vehicle accidentat el 26 d'agost passat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: Segons informen els Mossos, la detenció es va produir aquest dilluns. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació, es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
2: 3CAT Info.
0: Els Estats Units han llançat un atac de gran abast contra l'Iran just el dia que Veneçuela ha avalat que Washington controli una cinquena part del seu petroli. Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos petroliers. Almenys 4 persones han mort i hi ha hagut diversos ferits quan un dels projectils ha impactat en un casament a prop de la ciutat de Siriq. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa Truth Social i ha assegurat que encara atacarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. Teheran ja ha atacat bases nord-americanes a Jordània i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli s'han tornat a enfilar i Trump ha avançat en el seu acord per controlar el cru de Veneçuela. El número 2 del país i president del Parlament, Jorge Rodríguez, ha defensat el pacte que aquest dimarts ha rebut l'aval de la cambra.
16: Por la vía de la diplomacia de paz, la presidenta Rodríguez y el presidente Donald Trump han logrado un acuerdo para explotar 17 campos petroleros que van a permitir la producción de 1,5 milions de barriles más diario.
0: La Casa Blanca ha confirmat la concessió per explotar aquest 20% del petroli durant un segle a una empresa anomenada Naveb, fundada l'any 2024 i dirigida per Alejandro Betancourt, un empresari investigat a Espanya, Suïssa i els Estats Units per presumpte blanqueig de capitals i frau fiscal. I aquest dimarts han entrat en vigor els canvis en les bonificacions dels combustibles. Al litre de dièsel se li aplica un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 de l'agost, mentre que en el cas de la gasolina, aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. Tot i això, els conductors pràcticament no ho notaran perquè el preu del petroli fa dies que puja. I en aquest context de preus alts, ens hem volgut fixar en la demarcació de Lleida, que és on hi ha de mitjana la gasolina i el dièsel més barats. Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: La raó cal buscar-la en les cooperatives agràries, moltes de les quals tenen estacions de servei. Els marges de benefici són mínims perquè aquest no és el seu negoci principal. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ivars d'Urgell.
17: Carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? És a dir, en els nostres pobles, si no fos per la cooperativa, doncs potser no hi hauria sortidor de carburant i gràcies a nosaltres n'hi ha.
15: Que sigui barat, assegurant, no afecta la qualitat. És, això sí, una estratègia diferent de la

0: de les grans companyies estatals. Albert Campabadal és el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
1: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i vendre molt i rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. No va anar una estratègia de marca, sinó una estratègia de preu.
0: La diferència de preus pot superar de vegades els 35 cèntims.
2: El temps.
3: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
4: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense abraçar un anticicló situat a l'Atlàntic entre una falca cap a casa nostra, i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà assolellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogó, poden gratar les muntanyes, sobretot a l'àrea del Massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país, i tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
3: Sobre aquesta calor hem d'explicar que a Catalunya aquest mes d'agost han mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts que s'han produït a tot l'estat per aquest mateix motiu. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Són morts atribuïbles a la calor perquè el que fa el sistema és creuar dades, quantes defuncions s'han notificat al registre civil i quan hi ha hagut els pics de calor. El resultat es compara amb les dades d'altres anys i l'excés és el que s'atribueix a la calor. Als centres de salut, les onades de calor contínua s'han traduït en 5.800 casos atesos als CAPs, 2.000 a urgències i 300 que han requerit un ingrés hospitalari per deshidratació, insolacions o cops de calor. Una situació que alarma els sanitaris, ho explica David Oliver, portaveu de SATSE Catalunya, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
5: A nivell d'atenció primària, doncs, identificant la població diana de risc, no? Persones majors de 75 anys, amb educació sanitària, i en fi, és un dels temes que ens preocupa i que ens haurem d'actualitzar perquè aquest repte del canvi climàtic afecta totes les professions, però especialment a les de sanitat, perquè és un tema molt, que, com s'ha vist a les dades, doncs molt preocupant, perquè estem parlant de morts.
3: La majoria de víctimes tenen més de 65 anys i un gruix important supera els 85. Inspecció de Treball obre un expedient sancionador a Glovo per fer treballar els seus riders al carrer en plena onada de calor. L'actuació de l'empresa va tenir lloc el 8 de juliol, quan es va batre el rècord històric de calor a Barcelona. El sindicat CGT va denunciar els fets al considerar que Glovo no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments quan se superen els 40 graus, fet que va passar en pics del migdia. A més, hi havia avisos previs d'alerta vermella del Meteocat per calor. Ara l'organisme ha de determinar la sanció, que podria arribar als 49.000 euros perquè Glovo s'hauria saltat al seu propi protocol i les disposicions mínimes de salut en l'àmbit laboral. La denúncia de la CGT també inclou altres incompliments de Glovo, en aquest cas amb alerta taronja, que estableix limitacions horàries als repartidors que treballen en bicicleta i en patinet. I quan falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany, que va començar a mitjans de juny, aquest estiu ja han mort 39 persones ofegades a Catalunya. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. La majoria han mort en platges, 23, mentre que 11 han perdut la vida en piscines i 5 en rius i pantans. La calor és un dels factors que haurien disparat aquesta xifra, ho explica el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
6: És probable que s'hagi produït aquest augment per a l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
3: Per aquest mateix motiu, des de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo defensa que els plans d'actuació s'haurien de revisar, perquè diu que han quedat obsolets.
7: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. Moltes platges comencen a servir el socorrisme a mitjans de juny i veiem platges al maig abarrotades de gent i, en canvi, no hi ha servir el socorrisme. Llavors, és evident que si tenim la prevenció, si fiquem a professionals, si fiquem als mitjans, les morts es poden reduir.
3: Els professionals de salvament també reclamen un pla conjunt per totes les platges del país, així com uns requisits mínims per treballar, com espais d'ombra o material de salvament adequat.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Més qüestions. El sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions i no descarta que sigui una vaga indefinida. Això després que el govern espanyol hagi aprovat aquest dimarts l'Estatut Marc, que regula les condicions laborals dels professionals sanitaris. La norma acaba amb les guàrdies de 24 hores i seran de 17, com a molt. Se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de mínim 12 hores. I a més, els metges passaran de treballar 48 a 45 hores a la setmana com a màxim. La ministra portaveu, Elma Saiz, destaca que tothom hi guanya.
8: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
3: Però el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, assegura que l'Estatut Marc en cap cas resoldrà els problemes i amenaça amb més vagues. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
9: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
3: El col·lectiu d'infermeres considera que l'Estatut compleix demandes cabdals. David Oliver és portaveu de SATSE en declaracions al Catalunya Nit.
5: El reconeixement professional, d'acord amb la titulació acadèmica que tenim, doncs és una reivindicació històrica. Les infermeres i els fisioterapeutes desenvolupem unes funcions de molta alta responsabilitat i és lògic que el marc normatiu reflecteixi aquesta realitat.
3: Ara, però, la norma haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor. La rendibilitat dels bons es dispara i això encareix l'endeutament dels estats al nivell més alt dels últims 20 anys. Els principals bons sobirans a nivell mundial han de pagar de mitjana uns interessos del 3,72%. L'augment de la inflació per l'increment dels preus de l'energia ha portat els inversors a apostar per la renda fixa. La previsió dels experts és que la tendència continuï. Jaume Puig és el director general de Gaesco.
10: És veritat que estan pujant. Segon, podrien pujar més si tenim en compte les taxes d'inflació subjacents actuals. I després, el que podem dir és que encara estan lluny de nivells que poguessin realment tenir un efecte negatiu.
3: En tot cas, l'amenaça inflacionista fa preveure que el Banc Central Europeu apugi els tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,5% en la pròxima reunió del 10 de setembre.
10: I estem considerant tots que hauran de pujar o dos o tres vegades els tipus d'interès. Els tipus d'interès, a curt termini, no a llarga, a curt termini haurien d'estar entre un 2,75% i un 3%.
3: L'increment dels costos energètics va disparar la inflació a l'agost fins al 3,3%, quatre dècimes més que el juliol, segons l'Oficina Europea d'Estadística.
2: 3CAT Info.
3: I en cultura, el Teatre Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada. Entre les propostes destaquen El retorn de la pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit, Poncelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Fairfly i els 15 de Corà. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i molt diversa.
11: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
3: L'oferta d'humor la completen monologuistes com Oye Sherman o Carlo Padial.
2: Esports.
3: Amb David Ubach.
12: Aquesta mitjanit ha tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasiler ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
13: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación, bajé, sí, significante, pero para mí es un sueño estar aquí.
12: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions.

0: euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. El capítol de les sortides al migcampista Marc Casado se'n va cedir al Deportivo de la Corunya fins al final de la temporada. I finalment el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
1: 3Cat Info.
0: El Girona tot apunta que els gironins fitxaran en les properes hores l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta aquest dimarts i ha quedat lliure. En paral·lel, Girona i Panathinaikos mantenen negociacions per al traspàs del migcampista marroquí Unahi, que encara pot canviar d'aires aquest dimecres, dia del tancament de mercat a Grècia. El Girona demana per Unahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió, que és de 20 milions. I de Montilivi marxa el davanter banyolí Dauda, després de 12 temporades, per fitxar per l'Aberca portuguès. El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada, el migcampista anglès Youssef Owusu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat amb el Sabadell fins al 2028, procedent de la Lliga polonesa. Amb aquests tres ja són 16 els fitxatges del club sabadellenc. Pel que fa a la resta del mercat a la primera divisió, destaquem que l'Atlètic de Madrid rep cedit el davanter canadenc de la Juventus, Jonathan David, i que Dani Ceballos torna al Betis, lliure procedent del Madrid. Més futbol, mercat de fitxatges a banda. Destaquem també que el clàssic Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga ja té horari. Es jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9. I encara relatiu al Barça, la jutge que investiga els pagaments del club blaugrana a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que això sí, encara manté oberta la instrucció. I a banda, afegim que aquest dimecres es disputarà a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya de la temporada passada. S'hi enfrontaran els locals, el Sabadell, contra el Barça Atlètic. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: 3Cat Info.
0: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA. També en bàsquet s'han presentat les lligues nacionals masculina i femenina. Aquest any apleguen 40 equips en diferents categories, des de l'ACB fins a la tercera federació. De l'expansió del bàsquet se n'ha felicitat en l'acte el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
2: Molt contents de com estan les coses. Primer, per la feina que fa la pròpia federació. Segona, per la feina que feu els clubs i també, per tant, per extensiva, les ciutats i els jocs on hi ha bàsquet, que feu una feina de difusió molt gran.
0: La fase final de la 47a edició de la Lliga Nacional ACB es disputarà del 9 al 13 de setembre a Tarragona, amb 6 equips. I la final de la 38a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina la jugaran l'Uni Girona i el Cadí la Seu el 23 de setembre a Reus. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: 3Cat Info.
0: Triomfa l'esprint per al francès Bastien Tronchon del grup AMA a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge amb 1 minut i 18 segons sobre el segon, que és l'eslové Primoz Roglic del Red Bull. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, nova jornada amb partits de primera ronda aquest dimarts. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara Fritz, Shelton, Tiafoe i Ogier Ilyashim. En dones han accedit a la segona eliminatòria Swiatek, Osaka, Kiss, Rybakina i Andreeva, entre d'altres. I amb Atal Polo, aquest dimecres es disputen dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani, Catalunya, i en dones, Rubí, Sant Feliu.
1: 3Cat Info. Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. A partir d'ara us explicarem que el govern presenta els actes oficials de la Diada amb el 50è aniversari de la gran manifestació del 1976 a Sant Boi de Llobregat com a leitmotiv. També que l'empresa minera Iberpotash haurà de fer desaparèixer la muntanya de sal del Cogulló de Sallent, al Bages. Es tracta d'un turó artificial amb runes de residus salins que ocupa 45 hectàrees. I explicarem també que la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal. El comitè d'empresa del Consorci denuncia l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha anunciat el fitxatge del brasiler Gabriel Jesus fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions. Ja ha inscrit el porter croat Livakovic en l'últim dia del mercat de fitxatges d'estiu. A l'Espanyol, canvi de lateral dret. Rubén Sánchez fitxa per l'Elx per mig milió d'euros i el club blanquiblau incorpora cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consolat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos i augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
3: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci com havia fet altres vegades. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Tot això mentre Moscou i Kiev continuen escalant les amenaces. Després d'una setmana contínua d'atacs russos sobre la capital ucraïnesa, Zelensky ha alertat que els cels russos tampoc seran segurs per l'aviació. Moscou, Cristina Solies.
6: El president rus creu que l'incident de l'aeroport de Leipzig és una provocació orquestrada pel mateix govern alemany per desviar l'atenció de la seva mala gestió política. Vladimir Putin explica d'aquesta manera la crisi diplomàtica que ha destapat Berlín.
7: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
6: A Putin també li han preguntat per l'última amenaça de Zelensky contra els aeroports russos. El president ucraïnès ha anat un pas més enllà en la seva escalada contra el Kremlin.
1: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
6: I Putin ja l'ha advertit que són actes que considerarà terrorisme d'estat i que l'allunyaran del tot de les converses de pau.
7: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
6: El líder del Kremlin també ha ordenat a l'exèrcit rus que comenci a preparar atacs massius contra instal·lacions energètiques ucraïneses.
0: 3CAT Info. La Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
8: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
9: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
8: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que, abans d'acusar-los, ensenyi les proves.
0: Sobre el terreny, els ambulatoris de Ceuta atenen cada dia uns 150 migrants de mitjana. Ho fan equips de sanitaris voluntaris en espais exclusius per als nouvinguts i la majoria d'atencions són per cops, talls i tot tipus de ferides. La crisi migratòria a Ceuta també afectarà l'inici de curs, que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
10: A Ceuta es reclamen més recursos per als tres ambulatoris i l'hospital de la ciutat autònoma. Cada dia de mitjana s'atenen 150 migrants que reben assistència per un circuit diferent al de la resta de la població. La majoria amb ferides infectades a les extremitats. Sònia Ruiz admet que l'assistència ha millorat molt. Ella va interrompre les seves vacances per apuntar-se de forma voluntària al centre d'atenció Capotero.
11: Ferides sobreinfectades, fiebres superaltas que no teníamos ni idea de lo que era, por lo tanto lo debíamos al hospital. Y al principio nos pilló de sorpresa, no estábamos preparados, la verdad. Pero ahora tenemos mucho más material, tenemos celadora, tenemos dos enfermeras. También ha bajado considerablemente el número de pacientes que vemos y sobre todo la gravedad.
10: La crisi migratòria a Ceuta afectarà l'inici del nou curs que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. A més, tots els centres estaran custodiats per agents de seguretat privada. L'absentisme plana sobre els centres. La Juana no vol portar els nens a l'escola.
12: Yo la vuelta al colegio me la planteo muy mal, vamos, todas las madres de Ceuta no la planteamos malamente. Que es que no van ahí los niños, no van ahí. Si van, van ahí poquísimos niños. Es que no, nos estamos poniendo de acuerdo todas las madres de los colegios en hacer grupos para que los niños no vayan al colegio, porque el tema de enviar un niño al colegio, de que el niño vea en la puerta del colegio a militares, a Policía Nacional, a vigilantes de seguridad, eso le va a crear un trauma a esos niños que solo van a tener ya de por vida.
10: L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar ara fa un mes.
0: Més notícies. El govern de Salvador Illa invoca l'esperit del catalanisme de la transició de cara a la Diada. L'executiu ha presentat aquest dimarts l'agenda de l'11 de setembre, que arrencarà el dia 9 amb un acte a Sant Boi de Llobregat per commemorar els 50 anys de la primera celebració de la festivitat després del franquisme. Va ser en aquesta població que es van manifestar milers de persones per reivindicar, entre d'altres, el restabliment de les institucions catalanes. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha apel·lat als valors d'aquell moviment, tot i que ha esquivat les demandes que es van fer llavors a favor del dret a l'autodeterminació.
13: Ens cal cohesió social. Cap projecte nacional és o serà sòlid si deixa algú enrere.
0: El canvi més destacat a la programació és que l'esdeveniment de la Diada, que fins ara es feia a Madrid aquest any, es mou a Extremadura.

0: Segons Paneque, l'executiu busca així exalçar els lligams històrics de Catalunya amb aquest territori.
1: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
0: Això es farà els dies 16 i 17 de setembre. Com és habitual, els actes centrals de l'11 de setembre seran l'ofrena floral, el monument de Rafael Casanova, i la cerimònia institucional al TNC. I els regidors del PSC a l'Ajuntament de Mataró, al Maresme, han donat suport al dret a l'autodeterminació com a via per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Ha estat en la votació d'una declaració institucional presentada pel grup d'Esquerra Republicana i que recull que, més enllà de l'aplicació íntegra i immediata de l'amnistia, cal un reconeixement de la sobirania popular. El text s'ha aprovat per majoria absoluta i calien els 11 vots de regidors socialistes perquè prosperés. A més del PSC, també els republicans, els comuns i la CUP hi han donat suport. L'han rebutjada els grups del PP i Vox i Junts no ha votat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En parlàvem al sumari, l'empresa minera Iberpotash haurà de retirar la muntanya artificial de runa salina del Cogulló, que fa anys que forma part del paisatge de Sallent, al Bages. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la companyia que volia impedir el desmantellament del turó, una massa de 45 hectàrees amb un fort impacte visual i ambiental. Quan plou, els cursos d'aigua que s'hi creen arrosseguen residus salins cap a la conca del Llobregat. Fa més de 20 anys que l'Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent va presentar els primers litigis contra la muntanya de runa. Iberpotash, que actualment s'anomena ICL Iberia, ha assegurat que complirà la resolució judicial i restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació ambiental.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest dimarts ha començat el curs a Israel i també ho havia de fer a les escoles cristianes de Jerusalem Est. Però cap no ha pogut obrir perquè molts dels professors no han rebut el permís d'Israel per accedir a Jerusalem des de Cisjordània. Precisament a Cisjordània, el curs comença diumenge, un curs que es presenta tan difícil com els anteriors. Jerusalem, Jordi Brescó.
3: Tot estava a punt, fins i tot amb globus on es llegia la frase «Tornem a l'escola», però a l'hora de la veritat no hi ha tornat ningú. Les escoles cristianes de Jerusalem Est han hagut de posposar l'estrena del nou curs perquè no tenien prou professors. La majoria venen des de Cisjordània i, per tant, necessiten un permís per accedir a la ciutat. Israel no els l'ha concedit encara, segons denuncia el director de la Salle de Jerusalem, Dahoud Kassabri.
4: Aquest any ens van prometre que tot seria normal i canviarien tots els permisos, però ahir encara no els teníem. Alhora ens fa por que al desembre tornem a tenir problemes. Per això volem permisos per a tot el curs.
3: A Cisjordània el curs comença diumenge. Tampoc ho farà amb normalitat, però això ja no és novetat. Fa anys que els alumnes només van a classe 3 dies a la setmana en lloc dels 5 habituals. L'escanyament d'Israel a nivell econòmic i el fet que l'autoritat palestina no prioritzi l'educació han provocat una situació límit. Ho denuncia el director de l'escola de Turmusaïa, Mohamed Mosalam.
5: La situació econòmica fa que els professors només cobrem la meitat del sou i això ens afecta mentalment. Alguns fins i tot no es poden pagar el transport fins aquí, però mantenim el compromís amb l'educació. És el nostre deure.
3: Veurem quants professors poden arribar-hi el primer dia. Dels 13 que hi ha en plantilla, la meitat solen quedar atrapats als checkpoints de l'exèrcit israelià.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense abraçar un anticicló situat a l'Atlàntic, entre una falca cap a casa nostra, i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà solellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més d'aixafogó, poden gratar les muntanyes, muntanya, sobretot de l'àrea del Massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país, i tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 30.

0: faran una crida humanitària d'emergència per aconseguir fons internacionals per pal·liar els efectes de la riuada del passat dimecres, que també va afectar el Tibet. Les Nacions Unides activaran el mecanisme divendres que ve i durarà 4 mesos. L'últim balanç de la tragèdia provocada pel trencament d'una glacera és de més de 1.000 morts i prop de 4.500 desapareguts. Els equips de rescat estan intensificant les tasques de recuperació, però les Nacions Unides alerten del risc per la salut pública per aigües contaminades o instal·lacions sanitàries malmeses. En un escrit a les xarxes socials, el primer ministre nepalès, Valendra Shah, ha vinculat la tragèdia amb el canvi climàtic i ha demanat a la comunitat internacional que en prengui consciència. De fet, fenòmens similars als que ha provocat la riuada del Nepal ja estan passant als Alps i, a molt petita escala, també als Pirineus. Els experts ho atribueixen als efectes que l'escalfament global té en el permafrost, que és el gel que uneix les roques d'alta muntanya, i en les mateixes glaceres. Montse Poblet.
1: La pujada de temperatura, sumada en alguns casos a la sequera, està desestabilitzant l'alta muntanya. Com sembla que ha passat al Tibet, això provoca despreniments de roques que en alguns casos impacten en glaceres o en llacs, però que els Pirineus i els Alps generen sobretot caigudes de pedres. Aquest estiu al Mont Blanc han mort 3 persones aixafades per rocs i l'any passat l'esfondrament d'una glacera a Suïssa va provocar una esllavissada de gel i roques que va arrasar bona part del poble de Blaten. Als Pirineus també hi ha hagut un increment dels despreniments de roques per sobre dels 3.000 metres, entre d'altres punts, a la Maladeta o el Mont Perdut. El geògraf Marc Oliva lidera l'estudi del permafrost als Pirineus.
2: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd doncs, aquest ciment i el conjunt de la roca doncs, és propici a que es desprengui. Per tant, doncs, hi ha aquest tipus de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
1: El deteriorament del permafrost és un dels factors que expliquen el que ha passat al Nepal, però no l'únic. El glaciòleg Enyaut Izaguirre forma part d'un equip internacional d'experts que n'està estudiant les causes.
3: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno als 0 graus, les seves llengües. Estem a l'època del monsó. Més enllà també del permafrost.
1: De fet, les imatges de satèl·lit demostren que la muntanya ja s'estava movent des de feia temps, a un ritme d'un centímetre cada mes fins a arribar al col·lapse de la setmana passada.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua treballa per reparar l'incident que ha provocat un vessament d'aigües residuals a la platja de Creixell, al Tarragonès. El bany està restringit des de dilluns a la tarda. Tarragona, Ricard Buigas.
4: El vessament el van detectar dilluns a la tarda a causa d'una incidència a la xarxa de sanejament de la depuradora de Torredembarra, al Tarragonès. Segons ha explicat l'ACA, una avaria en l'estació de bombament va fer que l'aigua que va a la depuradora arribés al mar. Els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua estan treballant per solucionar l'incident. Protecció Civil va activar en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines a Catalunya. La bandera vermella seguirà onejant a la platja de Creixell fins que el sistema de bombament estigui reparat i de forma progressiva es recuperi la qualitat de l'aigua. La setmana passada, un problema també vinculat amb una estació de bombament va obligar a restringir el bany a la platja de les Cases del Canà, al Montsià.
0: I els Mossos investiguen una suposada intoxicació alimentària a la Seu d'Urgell. Diverses persones s'haurien trobat malament després de sopar en un restaurant i, segons les anàlisis, podrien haver ingerit droga. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
5: Són 5 joves que han presentat una denúncia davant la policia. Després de sopar juntes en una pizzeria divendres al vespre, es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb la ingesta d'una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar l'origen exacte d'aquesta intoxicació. Els Mossos han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i un altre de lesions. Dilluns, la policia i personal de sanitat van inspeccionar el restaurant per esbrinar què hi ha darrere d'aquesta intoxicació, mentre investiguen si pot haver més persones afectades que no hagin denunciat els fets.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A l'estany de Sils, a la comarca de la Selva, es podrà reintroduir una espècie de falguera aquàtica que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però va desaparèixer progressivament per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació agrària o de l'expansió de les zones urbanes. Girona, Maria Rovira.
7: La recuperació d'aquesta planta, anomenada Agret, i que és semblant a un trèvol de quatre fulles, l'han portat a terme des de la Fundació Emis i el Viver Tres Turons. És clau per mantenir aquesta

0: planta als ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual, segons explica el tècnic de conservació de la Fundació EMI, Santi Poch.
1: La idea era fer una introducció inicial a el que seria la llacuna. El que passa és que hem vist que la pressió de les espècies invasores, però a més el tema de la qualitat de l'aigua, pot ser un factor que faci que no creixi de manera òptima. Per tant, farem un pla gradual. Primer, s'introduiran les plantes en basses petites en les quals sabem que la qualitat de l'aigua és bona i en sabem que no hi ha presència d'espècies invasores que puguin afectar-les, i a partir d'aquí, si aconseguim l'èxit o de manera paral·lela amb uns altres exemplars, anar-la introduint a la llacuna principal.
0: El projecte compta amb finançament de la Generalitat a través del Fons de Patrimoni Natural.
2: I ho explicàvem al sumari, la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal, que des de fa mesos exigeix millores en horaris, conciliació i sous. Durant la protesta, els treballadors han exhibit pancartes i han visibilitzat les seves reivindicacions per exigir al consistori que desencalli el conveni laboral. Han denunciat l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla municipal 2025-2028. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Montse Serra, delegada de la Intersindical i presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ha concretat quin és el major entrebanc que dificulta un acord.
3: Demanem unes millores perquè nosaltres tenim una casuística diferent del gruix de la plantilla municipal amb l'horari que fem majoritàriament de tarda, i fins ara creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei.
2: Per la seva banda, l'Ajuntament reconeix un seguiment de la vaga d'aquest dimarts del 60% de la plantilla, que ha impedit obrir la majoria de centres, i assegura que manté la voluntat de diàleg. Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques.
4: De moment, les reunions que estan obertes són les de la Mesa General. La resta de reunions amb la comissió negociadora la mantenim oberta. Estem esperant també una mica si hi ha algun replantejament per part de la representació social.
2: Burguillos destaca que la seva oferta per equiparar la plantilla amb la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges entregarà a Bàrbara Rey el Premi Nosferatu de la pròxima edició, que arrencarà el 8 d'octubre. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. A Bàrbara Rey se la coneix sobretot per haver participat al concurs de bellesa de Miss Món representant Espanya, pel seu afer sentimental amb el rei emèrit Joan Carles I i pel seu matrimoni amb Ángel Cristo, però va destacar també com a vedet i com a actriu, primer com a icona del cinema de destape dels anys 70 i després per un grapat de pel·lícules de terror o fantàstiques com El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. Sitges, per tant, la premiarà per aquesta petita part de la seva filmografia de títols de sèrie B sobre vudú, zombis o bruixeria.
5: Sí, sí, a la izquierda.
2: El perdó i les relacions familiars són els temes clau de la segona novel·la de l'autora italiana supervendes Roberta Recchia, que acaba de passar per Barcelona. Es tracta de Yo que te he querido tanto, publicada per Duomo Ediciones. Un crim terrible capgira el que comença com una novel·la d'amor adolescent i trastoca totalment la vida del protagonista. Deixa el poble on viu, canvia de família i ha de conviure amb el dolor de tot plegat. Roberta Recchia destaca què hi trobarem en la seva obra.
6: Nella famiglia che ha la sola colpa
7: di aver... Es parla de la possible culpa de si uns pares han educat un fill perquè es converteixi en un monstre, o quina és la culpa dels pares o dels germans. I és difícil analitzar aquests fets quan passen en famílies que es consideren normals. Es parla també molt del perdó. Si es pot perdonar una persona que t'ha destruït no només la teva vida, sinó també el teu futur. Es parla d'amor.
6: Tema de l'amor.
2: Al gener publicarà nou llibre i ja treballa en la quarta novel·la.
8: Esports.
2: Amb David Ubach.
8: Tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol, amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El

0: i li ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
1: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo gran para que pudiera acontecer, pasar esta contratación. Bajé, sí, significante, pero para mí es un sueño estar aquí.
0: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. Al capítol de les sortides, el migcampista Marc Casado se'n va cedit al Deportivo de la Corunya. També marxen els jugadors del filial Guille Fernández i Toni Fernández, traspassats a canvi d'un dret de recompra i d'un percentatge d'una futura venda. Guille al Mallorca i Toni al Venècia. I també Álvaro Cortés, traspassat a l'Anvers a canvi d'un percentatge d'una futura venda. Finalment, el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Lamine Yamal ha relativitzat aquest fitxatge frustrat com a blaugrana.
2: Ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. El gol no nos está faltando. Es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
0: Són declaracions de Lamine Yamal a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
3: 3CAT Info.
0: Al Girona, en les properes hores es farà oficial el fitxatge de l'extrem català Carles Pérez, un cop que aquest ha rescindit contracte amb el Celta i queda lliure i, per tant, pot fitxar fora del tancament de mercat. Els gironins, en paral·lel, pel que fa a les sortides, estan negociant amb el Panathinaikos grec el traspàs del migcampista marroquí Ounahi. Encara es podria confirmar aquest mateix dimecres, que és el dia en què tanca el mercat de fitxatges grec. El club gironí demana per Ounahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió de 20 milions d'euros. El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada, el migcampista anglès Yosuf Owusu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa. De Baena n'ha parlat el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
4: Sempre posa el col·lectiu per davant de la individualitat, amb unes capacitats físiques molt, molt bones, amb capacitat de repetir esforços, molta velocitat, molt profund, molt vertical en el seu joc.
0: Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet ara.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
5: És il·lusionant que serem moltes cares noves i un equip força nou. Farem créixer l'equip amb aquests primers entrenaments. Vull veure com creixem, com construïm la química entre nosaltres i aprendre els uns dels altres.
0: En bàsquet triomfa l'esprint per al francès Bastien Tronchon del grup Amà a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. Tronchon valorava així la seva victòria.
6: No ho sé, he llançat l'esprint i simplement l'he acabat. He arribat fins a la línia de meta, però no estava segur de si hi havia algun corredor davant o no, així que no he aixecat els braços. És una bogeria, no m'ho puc creure.
0: A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge.
3: 3CAT Info.

El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. El govern espanyol insisteix a relacionar la crisi amb Rússia i Israel, que ja han negat tenir-hi res a veure.

0: El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes d'aquest dimecres en solidaritat amb Ceuta i animen a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els retreu que vulguin aprofitar-se'n i demanen que les mobilitzacions siguin pacífiques. Nou atac de gran abast dels Estats Units a l'Iran, que ha deixat almenys 4 morts i diversos ferits, mentre que Teheran amenaça d'enfortir encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'escalada ha passat just el dia que Washington ha fet un pas més per controlar el 20% del petroli de Venezuela i n'ha confirmat la concessió per 100 anys a una empresa privada. Detinguts 2 menors a Manresa per la seva relació amb la mort violenta d'un home en ple carrer. Els arrestats tenen 15 i 16 anys. El crim ha generat indignació veïnal i unes 700 persones s'han concentrat per exigir justícia. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres. Aquest mes d'agost haurien mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per calor de tot l'estat, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Als centres sanitaris catalans s'han atès per deshidratacions, insolacions o cops de calor més de 5.800 casos als CAPs i 300 persones han requerit un ingrés hospitalari. El sindicat Metges de Catalunya amenaça més vagues i no descarta una aturada indefinida. El sindicat ha carregat contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc, malgrat la seva oposició frontal. El nou text acaba amb les guàrdies de 24 hores, però els metges avisen que la nova norma no resoldrà els problemes del sistema. Esports.
1: El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, dia del tancament de mercat, el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana també ha inscrit el porter croat Livakovic i el capítol de les sortides, Marc Casado, se'n va cedir al Deportivo de la Coruña. Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret. Ha traspassat Rubén Sánchez de l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao amb una opció de compra. El Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc amb passaport dominicà que prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA més.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consolat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos i augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
3: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci, com havia fet altres vegades. En una conferència de premsa, després de la cimera euroasiàtica, Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Putin ha tornat a dir que està obert a negociar amb Kiev, però alhora ha anunciat nous atacs contra infraestructures energètiques. Rússia porta una setmana seguida atacant amb míssils i drons la capital ucraïnesa i aquest dimarts ha matat 12 persones. Volodymyr Zelensky, per la seva banda, ha anunciat represàlies i ha alertat les companyies aèries que l'espai aeri rus no és segur.
6: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
0: Putin ha qualificat aquestes paraules de Zelensky de terrorisme d'estat. Més qüestions, la Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants, i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
7: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
8: De lo que tenemos evidencias es que que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
7: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que, abans d'acusar-los, ensenyi les proves.
0: I també sobre Ceuta, el govern espanyol ha aprovat un pla de xoc de més de 300 milions d'euros per ajudar a reactivar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar els serveis socials tensionats des de la crisi humanitària. Són diners que arribaran a Ceuta durant aquests últims mesos de l'any. Repassem a què es destinaran amb l'Àlex Giral Robert i l'Alba Barbosa.
9: Són 309 milions d'euros.
10: Que serviran per ajudar el comerç local, empreses i treballadors i reforçar els serveis públics, com la sanitat, la justícia o l'educació.
9: Un de cada 3 euros es destinarà a l'acollida de migrants.
10: També hi ha una partida de 90 milions reservada per a seguretat i defensa.
9: Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
11: No vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
10: Aquesta injecció milionària d'ara fins a finals d'any representa el 16% del PIB de la ciutat autònoma.
0: I el PP i Vox escalfen les concentracions d'aquest dimecres a favor de Ceuta i acusen el govern espanyol de voler-les prohibir. La Moncloa ho desmenteix i acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les protestes. Madrid, Dani Saindeaja.
12: És la Federació Espanyola de Municipis la que convoca les concentracions davant dels ajuntaments per mostrar suport a Ceuta amb motiu del Dia de la Ciutat Autònoma. El seu president, Juan Jesús Vivas, fa una crida a la participació i tant el PP com Vox s'hi han volcat. Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal es posaran al capdavant de la manifestació a Madrid i les portaveus Esther Muñoz i Pepa Millán apunten cap a qui dirigiran la protesta.
13: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
14: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
12: I a última hora acusen la Moncloa de voler prohibir la concentració a Madrid. La delegació del govern espanyol ho nega, diu que es podrà fer amb normalitat i que s'han limitat a recordar que serà un acte institucional perquè els ajuntaments no poden convocar manifestacions. La Moncloa lamenta que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i demanen que siga pacífica. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
15: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación porque está en nuestra Constitución, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
12: El PSOE va demanar als seus alcaldes que se mantinguessin al marge, però alguns s'hi sumaran o convocaran manifestacions alternatives.
0: El Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat relacionats amb la mort violenta d'un home en

0: ple carrer a Manresa. Els fets van passar la matinada de dilluns, quan la capital del Bages tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar-lo sense èxit. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres a les 12 del migdia. De manera espontània, però, i a través de les xarxes, s'ha organitzat una primera concentració aquest dimarts a la tarda. Unes 700 persones, segons l'Ajuntament, s'han concentrat per exigir justícia. I els Mossos d'Esquadra han detingut un menor presumptament relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer. La víctima era en un vehicle accidentat el 26 d'agost passat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: Segons informen els Mossos, la detenció es va produir aquest dilluns. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació, es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
2: 3Cat Info.
0: Els Estats Units han llançat un atac de gran abast contra l'Iran just el dia que Veneçuela ha avalat que Washington controli una cinquena part del seu petroli. Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos petroliers. Almenys quatre persones han mort i hi ha hagut diversos ferits quan un dels projectils ha impactat en un casament a prop de la ciutat de Sirik. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa Truth Social i ha assegurat que encara atacarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. Teheran ja ha atacat bases nord-americanes a Jordània i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli s'han tornat a enfilar i Trump ha avançat en el seu acord per controlar el cru de Veneçuela. El número 2 del país i president del Parlament, Jorge Rodríguez, ha defensat el pacte que aquest dimarts ha rebut l'aval de la cambra.
3: Por la vía de la diplomacia de paz, la presidenta Rodríguez y el presidente Donald Trump han logrado un acuerdo para explotar 17 campos petroleros que van a permitir la producción de 1,5 milions de barriles más diario.
0: La Casa Blanca ha confirmat la concessió per explotar aquest 20% del petroli durant un segle a una empresa anomenada Naveb, fundada l'any 2024 i dirigida per Alejandro Betancourt, un empresari investigat a Espanya, Suïssa i els Estats Units per presumpte blanqueig de capitals i frau fiscal. I aquest dimarts han entrat en vigor els canvis en les bonificacions dels combustibles. Al litre de dièsel se li aplica un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 de l'agost, mentre que en el cas de la gasolina, aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. Tot i això, els conductors pràcticament no ho notaran perquè el preu del petroli fa dies que puja. I en aquest context de preus alts, ens hem volgut fixar en la demarcació de Lleida, que és on hi ha de mitjana la gasolina i el dièsel més barats. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: La raó cal buscar-la en les cooperatives agràries, moltes de les quals tenen estacions de servei. Els marges de benefici són mínims perquè aquest no és el seu negoci principal. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ivars d'Urgell.
4: Carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? És a dir, en els nostres pobles, si no fos per la cooperativa, doncs potser no hi hauria sortidor de carburant i gràcies a nosaltres n'hi ha.
1: Que sigui barat, assegurant, no afecta la qualitat. És, això sí, una estratègia diferent de la de les grans companyies estatals. Albert Campabadal és el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
5: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i vendre molt i rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. No van a una estratègia de marca, sinó una estratègia de preu.
1: La diferència de preus pot superar de vegades els 35 cèntims.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
2: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense brassa un

0: anticicló situat a l'Atlàntic entra una falca cap a casa nostra i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà solellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogó, poden gratar les muntanyes, sobretot a l'àrea del Massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país i, tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
1: Sobre aquesta calor hem d'explicar que a Catalunya aquest mes d'agost han mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts que s'han produït a tot l'estat per aquest mateix motiu. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Són morts atribuïbles a la calor perquè el que fa el sistema és creuar dades, quantes defuncions s'han notificat al registre civil i quan hi ha hagut els pics de calor. El resultat es compara amb les dades d'altres anys i l'excés és el que s'atribueix a la calor. Als centres de salut, les onades de calor contínua s'han traduït en 5.800 casos atesos als CAPs, 2.000 a urgències i 300 que han requerit un ingrés hospitalari per deshidratació, insolacions o cops de calor. Una situació que alarma els sanitaris, ho explica David Oliver, portaveu de SATSE Catalunya, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: A nivell d'atenció primària, doncs, identificant la població diana de risc, no? Persones majors de 75 anys, amb educació sanitària, i, en fi, és un dels temes que ens preocupa i que ens haurem d'actualitzar perquè aquest repte del canvi climàtic afecta a totes les professions, però especialment a les de sanitat, perquè és un tema molt, que, com s'ha vist a les dades, doncs molt preocupant perquè estem parlant de morts.
1: La majoria de víctimes tenen més de 65 anys i un gruix important supera els 85. Inspecció de Treball obre un expedient sancionador a Glovo per fer treballar els seus riders al carrer en plena onada de calor. L'actuació de l'empresa va tenir lloc el 8 de juliol, quan es va batre el rècord històric de calor a Barcelona. El sindicat CGT va denunciar els fets al considerar que Glovo no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments quan se superen els 40 graus, fet que va passar en pics del migdia. A més, hi havia avisos previs d'alerta vermella del Meteocat per calor. Ara l'organisme ha de determinar la sanció, que podria arribar als 49.000 euros perquè Glovo s'hauria saltat al seu propi protocol i les disposicions mínimes de salut en l'àmbit laboral. La denúncia de la CGT també inclou altres incompliments de Glovo, en aquest cas amb alerta taronja, que estableix limitacions horàries als repartidors que treballen en bicicleta i en patinet. I quan falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany, que va començar a mitjans de juny, aquest estiu ja han mort 39 persones ofegades a Catalunya. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. La majoria han mort en platges, 23, mentre que 11 han perdut la vida en piscines i 5 en rius i pantans. La calor és un dels factors que haurien disparat aquesta xifra, ho explica el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
3: És probable que s'hagi produït aquest augment per l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
1: Per aquest mateix motiu, des de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo defensa que els plans d'actuació s'haurien de revisar, perquè diu que han quedat obsolets.
4: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. Moltes platges comencen a servir el socorrisme a mitjans de juny i veiem platges al maig abarrotades de gent i, en canvi, no hi ha servir el socorrisme. Llavors, és evident que si tenim la prevenció, si fiquem a professionals, si fiquem als mitjans, les morts es poden reduir.
1: Els professionals de salvament també reclamen un pla conjunt per totes les platges del país, així com uns requisits mínims per treballar com espais d'ombra o material de salvament adequat.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Més qüestions. El sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions i no descarta que sigui una vaga indefinida. Això després que el govern espanyol hagi aprovat aquest dimarts l'Estatut Marc que regula les condicions laborals

0: laborals dels professionals sanitaris. La norma acaba amb les guàrdies de 24 hores i seran de 17, com a molt. Se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de mínim 12 hores. I a més, els metges passaran de treballar 48 a 45 hores a la setmana com a màxim. La ministra portaveu, Elma Saiz, destaca que tothom hi guanya.
1: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
0: Però el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, assegura que l'Estatut Marc en cap cas resoldrà els problemes i amenaça amb més vagues. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
2: Donarem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: El col·lectiu d'infermeres considera que l'Estatut compleix demandes cabdals. David Oliver és portaveu de SATSE en declaracions al Catalunya Nit.
3: El reconeixement professional, d'acord amb la titulació acadèmica que tenim, doncs és una reivindicació històrica. Les infermeres i els fisioterapeutes desenvolupem unes funcions de molta alta responsabilitat i és lògic que el marc normatiu reflecteixi aquesta realitat.
0: Ara, però, la norma haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor. La rendibilitat dels bons es dispara i això encareix l'endeutament dels estats al nivell més alt dels últims 20 anys. Els principals bons sobirans a nivell mundial han de pagar de mitjana uns interessos del 3,72%. L'augment de la inflació per l'increment dels preus de l'energia ha portat els inversors a apostar per la renda fixa. La previsió dels experts és que la tendència continuï. Jaume Puig és el director general de GAESCO.
4: És veritat que estan pujant. Segon, podríem pujar més si tenim en compte les taxes d'inflació subjacents actuals. I després, el que podem dir és que encara estan lluny de nivells que poguessin realment tenir un efecte negatiu.
0: En tot cas, l'amenaça inflacionista fa preveure que el Banc Central Europeu apugi els tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,5% en la pròxima reunió del 10 de setembre.
4: I estem considerant tots que hauran de pujar o dos o tres vegades els tipus d'interès. Els tipus d'interès, a curt termini, no a llarga, a curt termini haurien d'estar entre un 2,75 i un 3%.
0: L'increment dels costos energètics va disparar la inflació a l'agost fins al 3,3%, quatre dècimes més que el juliol, segons l'Oficina Europea d'Estadística.
5: 3CAT Info.
0: I en cultura, el Teatre Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada. Entre les propostes destaquen El retorn de la pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit, Poncelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Fairfly i els 15 de Corà. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i molt diversa.
6: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
0: L'oferta d'humor la completen monologuistes com Oye Sherman o Carlo Padial.
5: Esports.
0: Amb David Ubach.
7: Aquesta mitjanit ha tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasiler ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
8: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo gran para que pudiera acontecer, pasar esta contratación. Bajé, sí, significante, pero para mí es un sueño estar aquí.
7: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. El capítol de les sortides al migcampista Marc Casado se'n va cedit al Deportivo de la Corunya fins al final de la temporada. I finalment el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
5: 3CAT Info.
7: Al Girona tot apunta que els gironins fitxaran en les properes hores l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta aquest dimarts i ha quedat lliure. En paral·lel, Girona i Panathinaikos mantenen negociacions per al traspàs del migcampista marroquí Unahi, que encara pot canviar d'aires aquest dimecres, dia del tancament de mercat a Grècia. El Girona demana per Unahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió, que és de 20 milions. I de Montilivi marxa el davanter banyolí Dauda, després de 12 temporades, per fitxar per l'Aberca portuguès. El Sabadell, per la seva banda, anuncia tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada. El migcampista anglès Youssef Oguzu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029. I l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat amb el Sabadell fins al 2028, procedent de la Lliga polonesa. Amb aquests tres ja són 16 els fitxatges del club sabadellenc. Pel que fa a la resta del mercat a la primera divisió, destaquem que l'Atlètic de Madrid rep cedit el davanter canadenc de la Juventus, Jonathan David, i que Dani Ceballos torna al Betis, lliure procedent del Madrid. Més futbol, mercat de fitxatges a banda. Destaquem també que el clàssic Barça-Madrid a la primera volta de la Lliga ja té horari. Es jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9. I encara relatiu al Barça, la jutge que investiga els pagaments del club blaugrana, l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que això sí, encara manté oberta la instrucció. I a banda, afegim que aquest dimecres es disputarà a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya de la temporada passada. S'hi enfrontaran els locals, el Sabadell, contra el Barça Atlètic. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
5: 3CAT Info.
7: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA. També en bàsquet s'han presentat les lligues nacionals masculina i femenina. Aquest any apleguen 40 equips en diferents categories, des de l'ACB fins a la tercera federació. De l'expansió del bàsquet se n'ha felicitat en l'acte el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
9: Molt contents de com estan les coses. Primer, per la feina que fa la pròpia federació. Segona, per la feina que feu els clubs i també, per tant, per extensiva, les ciutats i els jocs on hi ha bàsquet, que feu una feina de difusió molt gran.
7: La fase final de la 47a edició de la Lliga Nacional ACB es disputarà del 9 al 13 de setembre a Tarragona, amb 6 equips. I la final de la 38a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina la jugaran l'Uni Girona i el Cadí-la-Seu el 23 de setembre a Reus. Del bàsquet passem al ciclisme.
5: 3CAT Info.
7: Triomf a l'esprint per al francès Bastien Tronchon del grup AMA a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge amb 1 minut i 18 segons sobre el segon, que és l'eslové Primoz Roglic del Red Bull. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, nova jornada amb partits de primera ronda aquest dimarts. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara Fritz, Shelton, Tiafoe i Ogier Eliassim. En dones han accedit a la segona eliminatòria Swiatek, Osaka, Kiss, Rybakina i Andreeva, entre d'altres. I en Batal Polo, aquest dimecres es disputen dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani Catalunya i en dones, Rubí, Sant Feliu.
5: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. A partir d'ara us explicarem que el govern presenta els actes oficials de la Diada amb el 50è aniversari de la gran manifestació del 1976 a Sant Boi de Llobregat com a leitmotiv. També que l'empresa minera Iberpotash haurà de fer desaparèixer la muntanya de sal del Cogulló de Sallent, al Bages. Es tracta d'un turó artificial amb runes de residus salins que ocupa 45 hectàrees. I explicarem també que la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal. El comitè d'empresa del Consorci denuncia l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha anunciat el fitxatge del brasiler Gabriel Jesus fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions. Ja ha inscrit el porter croat Livakovic en l'últim dia del mercat de fitxatges d'estiu. A l'Espanyol, canvi de lateral dret. Rubén Sánchez fitxa per l'Elx per mig milió d'euros i el club blanquiblau incorpora cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consolat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos i augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
3: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci com havia fet altres vegades. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Tot això mentre Moscou i Kiev continuen escalant les amenaces. Després d'una setmana contínua d'atacs russos sobre la capital ucraïnesa, Zelensky ha alertat que els cels russos tampoc seran segurs per l'aviació. Moscou, Cristina Solias.
6: El president rus creu que l'incident de l'aeroport de Leipzig és una provocació orquestrada pel mateix govern alemany per desviar l'atenció de la seva mala gestió política. Vladimir Putin explica d'aquesta manera la crisi diplomàtica que ha destapat Berlín.
7: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
6: A Putin també li han preguntat per l'última amenaça de Zelensky contra els aeroports russos. El president ucraïnès ha anat un pas més enllà en la seva escalada contra el Kremlin.
1: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
6: I Putin ja l'ha advertit que són actes que considerarà terrorisme d'estat i que l'allunyaran del tot de les converses de pau.
7: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
6: El líder del Kremlin també ha ordenat a l'exèrcit rus que comenci a preparar atacs massius contra instal·lacions energètiques ucraïneses.
8: 3CAT Info.
0: La Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
9: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
10: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
9: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que, abans d'acusar-los, ensenyi les proves.
0: Sobre el terreny, els ambulatoris de Ceuta atenen cada dia uns 150 migrants de mitjana. Ho fan equips de sanitaris voluntaris en espais exclusius per als nouvinguts i la majoria d'atencions són per cops, talls i tot tipus de ferides. La crisi migratòria a Ceuta també afectarà l'inici de curs, que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
11: A Ceuta es reclamen més recursos per als tres ambulatoris i l'hospital de la ciutat autònoma. Cada dia de mitjana s'atenen 150 migrants que reben assistència per un circuit diferent al de la resta de la població. La majoria amb ferides infectades a les extremitats. Sònia Ruiz admet que l'assistència ha millorat molt. Ella va interrompre les seves vacances per apuntar-se de forma voluntària al centre d'atenció Capotero.
12: Ferides sobreinfectades, fiebres superaltas que no teníamos ni idea de lo que era, por lo tanto lo debíamos al hospital. Y al principio nos pilló de sorpresa, no estábamos preparados, la verdad. Pero ahora tenemos mucho más material, tenemos celadora, tenemos dos enfermeras. También ha bajado considerablemente el número de pacientes que vemos y sobre todo la gravedad.
11: La crisi migratòria a Ceuta afectarà l'inici del nou curs que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. A més, tots els centres estaran custodiats per agents de seguretat privada. L'absentisme plana sobre els centres. La Juana no vol portar els nens a l'escola.
13: Yo la vuelta al colegio me la planteo muy mal, vamos, todas las madres de Ceuta no la planteamos malamente. Que es que no van ahí los niños, no van ahí. Si van, van ahí poquísimos niños. Es que no, nos estamos poniendo de acuerdo todas las madres de los colegios en hacer grupos para que los niños no vayan al colegio, porque el tema de enviar un niño al colegio, de que el niño vea en la puerta del colegio a militares, a Policía Nacional, a vigilantes de seguridad, eso le va a crear un trauma a esos niños que solo van a tener ya de por vida.
11: L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar ara fa un mes.
0: Més notícies. El govern de Salvador Illa invoca l'esperit del catalanisme de la transició de cara a la Diada. L'executiu ha presentat aquest dimarts l'agenda de l'11 de setembre, que arrencarà el dia 9 amb un acte a Sant Boi de Llobregat per commemorar els 50 anys de la primera celebració de la festivitat després del franquisme. Va ser en aquesta població que es van manifestar milers de persones per reivindicar, entre d'altres, el restabliment de les institucions catalanes. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha apel·lat als valors d'aquell moviment, tot i que ha esquivat les demandes que es van fer llavors a favor del dret a l'autodeterminació.
14: Ens cal cohesió social. Cap projecte nacional és o serà sòlid si deixa algú enrere.
0: El canvi més destacat a la programació és que l'esdeveniment de la Diada, que fins ara es feia a Madrid aquest any, es mou a Extremadura. Segons Paneque, l'executiu busca així exalçar els lligams històrics de Catalunya amb aquest territori.
15: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
0: Això es farà els dies 16 i 17 de setembre. Com és habitual, els actes centrals de l'11 de setembre seran l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova i la cerimònia institucional al TNC. I els regidors del PSC a l'Ajuntament de Mataró, al Maresme, han donat suport al dret a l'autodeterminació com a via per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Ha estat en la votació d'una declaració institucional presentada pel grup d'Esquerra Republicana i que recull que, més enllà de l'aplicació íntegra i immediata de l'amnistia, cal un reconeixement de la sobirania popular. El text s'ha aprovat per majoria absoluta i calien els 11 vots de regidors socialistes perquè prosperés. A més del PSC, també els republicans, els comuns i la CUP hi han donat suport. L'han rebutjada els grups del PP i Vox i Junts no ha votat.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En parlàvem al sumari, l'empresa minera Iberpotash haurà de retirar la muntanya artificial de runa salina del Cogulló, que fa anys que forma part del paisatge de Sallent, al Bages. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la companyia que volia impedir el desmantellament del turó, una massa de 45 hectàrees amb un fort impacte visual i ambiental. Quan plou, els cursos d'aigua que s'hi creen arrosseguen residus salins cap a la conca del Llobregat. Fa més de 20 anys que l'Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent va presentar els primers litigis contra la muntanya de runa. Iberpotash, que actualment s'anomena ICL Iberia, ha assegurat que complirà la resolució judicial i restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació ambiental.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest dimarts ha començat el curs a Israel i també ho havia de fer a les escoles cristianes de Jerusalem Est. Però cap no ha pogut obrir perquè molts dels professors no han rebut el permís d'Israel per accedir a Jerusalem des de Cisjordània. Precisament a Cisjordània, el curs comença diumenge, un curs que es presenta tan difícil com els anteriors. Jerusalem, Jordi Brescó.
16: Tot estava a punt, fins i tot amb globus on es llegia la frase «Tornem a l'escola», però a l'hora de la veritat no hi ha tornat ningú. Les escoles cristianes de Jerusalem Est han hagut de posposar l'estrena del nou curs perquè no tenien prou professors. La majoria venen des de Cisjordània i, per tant, necessiten un permís per accedir a la ciutat. Israel no els l'ha concedit encara, segons denuncia el director de la Salle de Jerusalem, Dahoud Kassabri.
17: This year, the Aquest any ens van prometre que tot seria normal i canviarien tots els permisos, però ahir encara no els teníem. Alhora ens fa por que al desembre tornem a tenir problemes. Per això volem permisos per a tot el curs.
16: A Cisjordània el curs comença diumenge. Tampoc ho farà amb normalitat, però això ja no és novetat. Fa anys que els alumnes només van a classe 3 dies a la setmana en lloc dels 5 habituals. L'escanyament d'Israel a nivell econòmic i el fet que l'autoritat palestina no prioritzi l'educació han provocat una situació límit. Ho denuncia el director de l'escola de Turmusaïa, Mohamed Mosalam.
18: La situació econòmica fa que els professors només cobrem la meitat del sou i això ens afecta mentalment. Alguns fins i tot no es poden pagar el transport fins aquí, però mantenim el compromís amb l'educació. És el nostre deure.
16: Veurem quants professors poden arribar-hi el primer dia. Dels 13 que hi ha en plantilla, la meitat solen quedar atrapats als checkpoints de l'exèrcit israelià.
8: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
19: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense abraçar un anticicló situat a l'Atlàntic entre una falca cap a casa nostra, i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà assolellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogó, poden gratar les muntanyes, sobretot a l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país, i tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: L'ONU i el Nepal faran una crida humanitària d'emergència per aconseguir fons internacionals per pal·liar els efectes de la riuada del passat dimecres, que també va afectar el Tibet. Les Nacions Unides activaran el mecanisme divendres que ve i durarà 4 mesos.

0: Balendra Shah, ha vinculat la tragèdia amb el canvi climàtic i ha demanat a la comunitat internacional que en prengui consciència. De fet, fenòmens similars als que ha provocat la riuada del Nepal ja estan passant als Alps i, a molt petita escala, també als Pirineus. Els experts ho atribueixen als efectes que l'escalfament global té en el permafrost, que és el gel que uneix les roques d'alta muntanya i en les mateixes glaceres. Montse Poblet.
1: La pujada de temperatura, sumada en alguns casos a la sequera, està desestabilitzant l'alta muntanya. Com sembla que ha passat al Tibet, això provoca despreniments de roques que en alguns casos impacten en glaceres o en llacs, però que els Pirineus i els Alps generen sobretot caigudes de pedres. Aquest estiu al Mont Blanc han mort 3 persones aixafades per rocs i l'any passat l'esfondrament d'una glacera a Suïssa va provocar una esllavissada de gel i roques que va arrasar bona part del poble de Blaten. Als Pirineus també hi ha hagut un increment dels despreniments de roques per sobre dels 3.000 metres, entre d'altres punts, a la Maladeta o el Mont Perdut. El geògraf Marc Oliva lidera l'estudi del permafrost als Pirineus.
2: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd doncs, aquest ciment i el conjunt de la roca doncs, és propici a que es desprengui. Per tant, doncs, hi ha aquest tipus de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
1: El deteriorament del permafrost és un dels factors que expliquen el que ha passat al Nepal, però no l'únic. El glaciòleg Enyaut Izaguirre forma part d'un equip internacional d'experts que n'està estudiant les causes.
3: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno als 0 graus, les seves llengües, estem a l'època del monsó, més enllà també del permafrost.
1: De fet, les imatges de satèl·lit demostren que la muntanya ja s'estava movent des de feia temps, a un ritme d'un centímetre cada mes fins a arribar al col·lapse de la setmana passada.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua treballa per reparar l'incident que ha provocat un vessament d'aigües residuals a la platja de Creixell, al Tarragonès. El bany està restringit des de dilluns a la tarda. Tarragona, Ricard Buigas.
4: El vessament el van detectar dilluns a la tarda a causa d'una incidència a la xarxa de sanejament de la depuradora de Torredembarra, al Tarragonès. Segons ha explicat l'ACA, una avaria en l'estació de bombament va fer que l'aigua que va a la depuradora arribés al mar. Els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua estan treballant per solucionar l'incident. Protecció Civil va activar en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines a Catalunya. La bandera vermella seguirà onejant a la platja de Creixell fins que el sistema de bombament estigui reparat i de forma progressiva a recuperi la qualitat de l'aigua. La setmana passada un problema també vinculat amb una estació de bombament va obligar a restringir el bany a la platja de les Cases del Canal, al Montsià.
0: I els Mossos investiguen una suposada intoxicació alimentària a la Seu d'Urgell. Diverses persones s'haurien trobat malament després de sopar en un restaurant i, segons les anàlisis, podrien haver ingerit droga. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
5: Són 5 joves que han presentat una denúncia davant la policia. Després de sopar juntes en una pizzeria divendres al vespre, es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb la ingesta d'una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar l'origen exacte d'aquesta intoxicació. Els Mossos han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i un altre de lesions. Dilluns, la policia i personal de sanitat van inspeccionar el restaurant per esbrinar què hi ha darrere d'aquesta intoxicació, mentre investiguen si hi pot haver més persones afectades que no hagin denunciat els fets.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A l'estany de Sils, a la comarca de la Selva, es podrà reintroduir una espècie de falguera aquàtica que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però va desaparèixer progressivament per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació agrària o de l'expansió de les zones urbanes. Girona, Maria Rovira.
7: La recuperació d'aquesta planta, anomenada agret, i que és semblant a un trèvol de 4 fulles, l'han portat a terme des de la Fundació Emis i el Viver Tres Turons. És clau per mantenir aquesta planta als ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual, segons explica el tècnic de conservació de la Fundació Emis, Santi Poc.
8: La idea era fer una introducció inicial al que seria la llacuna. El que passa és que hem vist que la pressió de les espècies invasores, però a més el tema de la qualitat de l'aigua, pot ser un factor que faci que no creixi de manera òptima. Per tant, farem un pla gradual. Primer, s'introduiran les plantes en basses petites en les quals sabem que la qualitat de l'aigua és bona i en sabem que no hi ha presència d'espècies invasives.

0: hores que puguin afectar-les, i a partir d'aquí, si aconseguim l'èxit o de manera paral·lela amb uns altres exemplars, anar-la introduint a la llacuna principal.
1: El projecte compta amb finançament de la Generalitat a través del Fons de Patrimoni Natural.
2: I ho explicàvem al sumari, la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal, que des de fa mesos exigeix millores en horaris, conciliació i sous. Durant la protesta, els treballadors han exhibit pancartes i han visibilitzat les seves reivindicacions per exigir al consistori que desencalli el conveni laboral. Han denunciat l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla municipal 2025-2028. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Montse Serra, delegada de la Intersindical i presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ha concretat quin és el major entrebanc que dificulta un acord.
3: Demanem unes millores perquè nosaltres tenim una casuística diferent del gruix de la plantilla municipal amb l'horari que fem majoritàriament de tarda, i fins ara creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei.
2: Per la seva banda, l'Ajuntament reconeix un seguiment de la vaga d'aquest dimarts del 60% de la plantilla, que ha impedit obrir la majoria de centres, i assegura que manté la voluntat de diàleg. Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques.
4: Realment, les reunions que estan obertes són les de la Mesa General. La resta de reunions amb la comissió negociadora la mantenim oberta. Estem esperant també una mica si hi ha algun replantejament per part de la representació social.
2: Burguillos destaca que la seva oferta per equiparar la plantilla amb la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges entregarà a Bàrbara Rey el Premi Nosferatu de la pròxima edició, que arrencarà el 8 d'octubre. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. A Bàrbara Rey se la coneix sobretot per haver participat al concurs de bellesa de Miss Món representant Espanya, pel seu afer sentimental amb el rei emèrit Joan Carles I i pel seu matrimoni amb Àngel Cristo, però va destacar també com a vedet i com a actriu, primer com a icona del cinema de destape dels anys 70 i després per un grapat de pel·lícules de terror o fantàstiques com El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. Sitges, per tant, la premiarà per aquesta petita part de la seva filmografia de títols de sèrie B sobre vudú, zombis o bruixeria.
5: Sí, sí, a la izquierda.
2: El perdó i les relacions familiars són els temes clau de la segona novel·la de l'autora italiana supervendes Roberta Recchia, que acaba de passar per Barcelona. Es tracta de Yo que te he querido tanto, publicada per Duomo Ediciones. Un crim terrible capgira el que comença com una novel·la d'amor adolescent i trastoca totalment la vida del protagonista. Deixa el poble on viu, canvia de família i ha de conviure amb el dolor de tot plegat. Roberta Recchia destaca què hi trobarem en la seva obra.
6: De la família que ha la sola culpa...
7: Es parla de la possible culpa de si uns pares han educat un fill perquè es converteix en un monstre, o quina és la culpa dels pares o dels germans. I és difícil analitzar aquests fets quan passen en famílies que es consideren normals. Es parla també molt del perdó. Si es pot perdonar una persona que t'ha destruït no només la teva vida, sinó també el teu futur. Es parla d'amor.
6: Tema de l'amor,
2: Al gener publicarà nou llibre i ja treballa en la quarta novel·la.
8: Esports.
2: Amb David Ubach.
9: Tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol, amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasilià ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
10: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación, bajé, sí, significante, pero para mí un sueño estar aquí.
9: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. Al capítol de les sortides, el migcampista Marc Casado se'n va cedit al Deportivo de la Coruña. També marxen els jugadors del filial Guille Fernández i Toni Fernández, traspassats a canvi d'un dret de recompra i d'un percentatge d'una futura venda. Guille al Mallorca i Toni al Venècia. I també Álvaro Cortés, traspassat a l'Anvers a canvi d'un percentatge d'una futura venda. Finalment, el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Lamine Yamal ha relativitzat aquest fitxatge frustrat com a blaugrana.
8: Ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. El gol no nos está faltando. Es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
9: Són declaracions de Lamine Yamal a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
11: 3Cat Info.
9: Al Girona, en les properes hores es farà oficial el fitxatge de l'extrem català Carles Pérez, un cop que aquest ha rescindit contracte amb el Celta i queda lliure i, per tant, pot fitxar fora del tancament de mercat. Els gironins, en paral·lel, pel que fa a les sortides, estan negociant amb el Panathinaikos grec el traspàs del migcampista marroquí Ounahi. Encara es podria confirmar aquest mateix dimecres, que és el dia en què tanca el mercat de fitxatges grec. El club gironí demana per Ounahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió de 20 milions d'euros. El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada, el migcampista anglès Yosif Owusu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa. De Baena n'ha parlat el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
12: Sempre posa el col·lectiu per davant de la individualitat, amb unes capacitats físiques molt, molt bones, amb capacitat de repetir esforços, molta velocitat, molt profund, molt vertical en el seu joc.
9: Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet ara.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
13: És il·lusionant que serem moltes cares noves i un equip força nou. Farem créixer l'equip amb aquests primers entrenaments. Vull veure com creixem, com construïm la química entre nosaltres i aprendre els uns dels altres.
9: En bàsquet triomfa l'esprint per al francès Bastien Tronchon del grup Amà a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. Tronchon valorava així la seva victòria.
14: No ho sé, he llançat l'esprint i simplement l'he acabat. He arribat fins a la línia de meta, però no estava segur de si hi havia algun corredor davant o no, així que no he aixecat els braços. És una bogeria, no m'ho puc creure.
9: A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge.
15: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
16: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui seguim amb temps estable i temperatures cap amunt. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui ja s'arribarà a 35-36 graus a les zones típicament més càlides del país, més de 30-32 graus a la resta, amb un dia que serà assolellat, tan sols amb 4 núvols a aquesta hora al Camp de Tarragona.
0: Avui serà un dia també intens, consternats i amb dol també a Manresa per l'assassinat d'un home de 45 anys ahir a la matinada en ple carrer. Hi ha dos menors d'edat detinguts. La víctima, veí de Castellnou de Bages, era una persona molt coneguda a la comarca i per avui hi ha diverses concentracions convocades. Oriol Pujador.
2: Tot i que l'Ajuntament ha convocat per avui el minut de silenci, ahir unes 700 persones ja es van concentrar de manera espontània per exigir justícia i per aquesta tarda s'ha convocat una nova manifestació. Els joves acusats del crim i detinguts tenen 15 i 16 anys.
0: Avui serem a Manresa, parlarem també amb l'alcalde Marc Eloi i amb la consellera d'Interior, Núria Parlon. L'assassinat que ha indignat tants veïns i també ha fet aflorar discursos d'odi relacionats amb els fets de... amb la immigració. Tot i que hem de dir que els dos detinguts són nascuts aquí i de nacionalitat també espanyola. Sirio Riols, d'Aliança Catalana, Ignacio Garriga de Vox, han assenyalat directament els menes i marroquins en la seva voluntat, com sempre, de deshumanitzar col·lectius. Aquesta tarda estan convocades manifestacions arreu d'Espanya per la situació que es viu a Ceuta.

0: que és l'altre tema del dia. PP i Vox que volen convertir les protestes en un clam contra Pedro Sánchez i el govern espanyol. Esther Muñoz, portaveu popular.
1: Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí. Y los españoles somos libres. No estamos chantajeados ni amenazados.
0: I en les últimes hores hi ha hagut embolic també entre l'Ajuntament de Madrid i la delegació del govern espanyol per si la protesta tenia o no els permisos oportuns. Més enllà dels detalls tècnics, de qui pot convocar o no una concentració, les protestes sí que es podran fer. Dani Sánchez-Aja.
2: Segons l'Ajuntament de Madrid, no han autoritzat la concentració davant la Cibeles, però la delegació del govern espanyol ho desmentix i diu que es podrà celebrar amb normalitat. La Moncloa lamenta que la dreta vulga instrumentalitzar la situació i demana que les concentracions siguin pacífiques.
0: I a les principals ciutats catalanes també hi ha convocades simultàniament concentracions avui contra el racisme i l'extrema dreta. Per cert, que avui també diversos mitjans expliquen que la policia ha enviat un informe a la jutgessa on assegura que agents del Marroc van planificar i executar l'entrada massiva, en contra del que va afirmar dilluns Pedro Sánchez. I en plana internacional, Alemanya acusa obertament Rússia de l'atac fallit amb drons de l'aeroport de Lippisch ara farà un mes.
3: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen eine russische
0: Verantwortung. Això afirmava el ministre d'Interior alemany, anunciant també més controls a les fronteres i l'expulsió de ciutadans russos. Putin respon a Berlín que l'acusació es basa en proves manipulades.
4: Crec que aquest és un error greu. I al meu entendre, va clarament en contra dels interessos del poble alemany.
0: I per cert, que avui el president Salvador Illa viatja a Kiev per refermar el seu suport a Ucraïna. Un viatge amb una comitiva molt reduïda. L'acompanyarà el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duc, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Ara ens deia l'Eloi Cordomí que arriba una nova calorada. A Catalunya han mort, atenció, aquest mes d'agost, més de 1.100 persones per causes atribuïbles a altes temperatures. Són quasi la meitat de les persones que han mort per aquests motius a tot l'estat. Txell Garriga.
5: Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Als centres de salut catalans, les onades contínues de calor d'aquest estiu s'han traduït en 5.800 casos atesos als CAPs, 2.000 a urgències i 300 persones han requerit un ingrés per deshidratació, insolacions o cops de calor.
0: I en esports, avui també us explicarem que el mercat de fitxatges ja s'ha tancat. S'ha tancat amb la cessió del migcampista del Barça, Marc Casado, al Deportivo de la Coruña. El col·laborat de Julián Álvarez acaba amb el jugador argentí que es queda, finalment, a l'Atlètic de Madrid.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: Era això, tot el que buscava ho tenia ben a prop. Tot el que buscava ho tenia ben a prop.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora, a partir de les 9, ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio l'anàlisi de Marta Monforte, Nacho Corredor, David Madí i Eva Pomares. I a les 11, a la secció de televisió, amb Mariola Cubells i Darío Porres, parlarem amb Javier Ruiz, l'estrella de La Sèptima, el nou canal que s'estrenarà finalment el mes de novembre a Espanya. Entrem en matèria, actualitzem-nos. Són les 6 i 6. Francesc Soler, bon dia.
3: Bon dia.
0: Silvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: I comencem per Manresa, que es lleva consternada per la mort d'un veí de Castellnou del Bages ahir de matinada, presumptament a mans de dos menors. Més de mig miler de veïns es van concentrar ahir a la tarda per rebutjar aquest homicidi amb crits contra l'Ajuntament. Ho van fer a instàncies de persones de l'entorn d'Aliança Catalana, i és que l'extrema dreta ha instrumentalitzat ja aquest cas.
3: Van atribuir l'autoria dels fets a joves marroquins i ho van fer córrer per les xarxes, però el cas és que els dos nois detinguts tenen nacionalitat espanyola. El candidat de Junts a la ciutat, Ramon Bacardit, es va sumar a la petició de deportació. Ho va fer via xarxes.
5: Que els seus responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència que permeti la llei. I en cas que es tracti de gent de nacionalitat estrangera, que siguin retornats al seu país d'origen un cop complertes les penes. I exigim, a més, que siguin atorgades d'immediat a Catalunya les competències en immigració.
3: L'Ajuntament de Manresa ha convocat per aquest migdia un minut de silenci.
0: Oriol Pujador.
6: Els fets van passar de matinada quan la víctima tornava cap a casa. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar sense èxit aquest home. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha convocat un minut de silenci, però ja ahir unes 700 persones es van concentrar per exigir justícia. A través de les xarxes socials, també per aquesta tarda, s'ha convocat una nova manifestació. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquest vespre hi ha protestes convocades arreu d'Espanya, amb solidaritat també amb Ceuta. El Partit Popular i Vox encenen els ànims i criden a convertir aquestes concentracions en un clam contra Pedro Sánchez.
4: Els partits acusen el govern espanyol de voler boicotejar les protestes convocades en ajuntaments de tot l'estat. La Moncloa ho desmenteix, acusa de la dreta i l'extrema dreta de voler també instrumentalitzar les manifestacions i fer una crida a la no violència.
0: Madrid, Dani Sánchez Aja.
7: Segons l'Ajuntament de Madrid, la Moncloa no autoritza la concentració a la Cibeles, però la delegació del govern espanyol ho desmentix. Diuen que es podrà celebrar i que s'han limitat a recordar que s'ha de convocar com a acte institucional i no com a manifestació. Tant el PP com Vox han bolcat en les concentracions amb els seus líders al capdavant i apuntant contra qui protesten, Esther Muñoz i Pepa Millán.
8: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países.
9: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? Entonces, ¿a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
7: A la Moncloa lamenten que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i reclamen que siga pacífica, i des del PSOE demanen als seus alcaldes no anar-hi, tot i que alguns s'hi sumaran. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Ceuta celebra el dia de la seva autonomia tensionada com mai per la crisi migratòria.
3: Un exemple és la comunitat educativa que està davant l'inici del nou curs escolar.
0: L'enviat especial de Ceuta, de Catalunya Ràdio, és Miquel Jarque.
10: Els centres d'infantil Nuestra Senyora de África i la Juan Carlos I obriran les aules el 28 de setembre. La conselleria ho fa per motius de seguretat per la proximitat a les dues escoles de centres d'ajudes a immigrants. La resta de centres públics de la ciutat autònoma encara en el nou curs, amb vigilància i amb el fantasma de l'absentisme. Javier Pérez és director de l'Institut Puertas del Campo a l'extraradi de Ceuta amb alumnat musulmà.
11: No sabemos si va a haber absentismo escolar, sobre todo en edades tempranas.
10: També queda pendent saber com i on s'escolaritzaran els menors migrants. Des de Ceuta, Miquel Jarque per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet després que els migrants ja haguessin travessat la frontera. Ho conclou la Comissió Europea.
4: En canvi, el govern comunitari descarta que cap país estranger promogués l'entrada massiva de migrants a les xarxes fent una crida a creuar la frontera, tal com va suggerir Pedro Sánchez amb Rússia i Israel.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
12: La Comissió Europea diu que no hi ha proves concloents que situïn cap potència estrangera en l'origen de la crisi de Ceuta. El govern comunitari nega que l'entrada massiva de migrants es desencadenés per les notícies falses que escampaven altres països. Brussel·les sí que reconeix que, després de l'arribada dels migrants, Rússia va explotar el caos a Ceuta per difondre la seva propaganda a les xarxes socials. Però remarca que tot això va ser després que esclatés la crisi. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta que hi va participar Rússia. No hi diu res sobre Israel, tot i que ahir el govern espanyol va tornar a involucrar el país hebreu. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I per cert que avui diversos mitjans també asseguren i expliquen, com dèiem, que la policia ha enviat un informe a la jutgessa on s'assegura que agents del Marroc van planificar i executar aquesta entrada massiva de persones, en contra del que va afirmar Pedro Sánchez. I, per cert, també, que el ministre Grande Marlaska exigeix al director de la policia que aclareixi si el Marroc estava o no darrere de l'entrada massiva a Ceuta. Són les 6 i 11. El Sindicat de Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions. No descarta fer una vaga indefinida i qualifica d'insult el nou estatut marc que ha aprovat el govern espanyol.
3: La nova norma millora les condicions laborals dels professionals sanitaris, però Metges de Catalunya troba que es queda molt curta. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, amenaça amb més vagues.
13: Donem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
3: Entre altres mesures, el nou Estatut Marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran com a molt de 17, i estableix que els metges passin de treballar 48 a 45 hores setmanals com a màxim. Elma Sainz, ministra portaveu.
14: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales.
3: La norma haurà de passar ara pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor.
0: I el Departament d'Educació defensa que ja ha complert amb més del 90% dels acords que va signar el curs passat amb els dos sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, i amb professors de secundària.
4: Tots plegats es van reunir ahir, una setmana abans del començar el curs escolar. Els tres sindicats consideren que la vaga del 8 de setembre serà inútil. Ignasi Fernández és el portaveu de professors de secundària.
15: I el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum, i tornar a posar un model educatiu en valor.
4: Demà el govern es reunirà amb el sindicat majoritari, l'USTEC, per intentar desencallar la situació, tot i que la conselleria ja té coll avall que el curs no començarà amb normalitat.
0: Més coses. Tornem cap a Alemanya perquè culpa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig.
3: Una acció que marca dins d'una guerra híbrida contra la Unió Europea i l'OTAN pel seu suport a Ucraïna.
16: L'atac fallit contra un avió de càrrega ucraïnès a l'aeroport de Leipzig el passat 4 d'agost hauria estat obra de Rússia. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
17: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
16: Alemanya prendrà diverses represàlies, com tancar el consulat rus a Bonn, rescindir el contracte de la Casa Cultural de Rússia a Berlín o endurir els controls dels russos a les fronteres. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ja hi ha reacció de Vladimir Putin, que retreu a Berlín que els acusi sense proves i atribueix l'escalada a la mala situació del govern alemany. Moscou, Cristina Solies.
18: El president rus creu que és una provocació orquestrada pel mateix Friedrich Merz per desviar l'atenció dels seus problemes interns.
19: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
18: Rússia ja ha dit que respondrà a les decisions antirusses d'Alemanya, tot i que no ha aclarit com, i ha acusat Berlín d'estar directament implicat en els atacs ucraïnesos contra territori rus. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: I això tot plegat mentre Moscou i Kiev continuen escalant les amenaces. Després d'una setmana continua d'atacs russos sobre la capital ucraïnesa, Zelensky ha alertat que el cel rus tampoc serà segur per l'aviació.
20: Сьогодні Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
0: Doncs enmig d'aquesta tensió que puja a Ucraïna, el president de la Generalitat, Salvador Illa, viatja avui a Kiev. Això per reforçar el suport de la Generalitat a Ucraïna.
3: El president té previst arribar-hi demà al matí amb una comitiva superreduïda i també l'acompanyaran el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
21: Salvador Illa estarà un dia i mig a Kiev amb una delegació de mínims blindada en tot moment per l'exèrcit ucraïnès i sense la comitiva de periodistes que el segueix habitualment. Aquests últims dies, de fet, Rússia ha intensificat els atacs en punts estratègics de la capital, però les autoritats del país garanteixen, ara com ara, la seguretat del president. Allà, durant un dia i mig, té la intenció de reunir-se amb el govern de Zelensky, amb alguns executius regionals, i també vol fer contactes perquè Catalunya pugui contribuir en la reconstrucció del país un cop acabi la guerra. Ara bé, el govern vol mantenir els detalls d'aquest viatge en privat, perquè si en qualsevol moment sonen les alarmes per un possible atac, l'obligaran a evacuar-se en un refugi i fer canvis a l'agenda. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Catalunya ha tingut l'estiu més càlid des de que hi ha registres.
4: Segons les dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior en més del 80% del país.
0: I també han mort aquest mes d'agost més de 1.100 persones per causes atribuïbles a altes temperatures.
3: Són gairebé la meitat de les morts per la calor de tot l'estat.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: La primera.

0: L'actor George Clooney, un enamorat dels Beatles, d'aquest tema que estem sentint ara mateix, rebrà avui el Lleó d'Or honorífic a la Mostra Internacional de Cinema de Venècia. El festival arranca avui al vespre amb una closa de la figura de Clooney que llegirà l'actriu Laura Dern. La mostra s'allargarà fins al 12 de setembre.
1: La segona.
0: Avui arrenca el Posidònia Fest a Mataró durant 5 dies i passaran músics emergents però també de consagrats amb noms com la companyia elèctrica d'Arma, que sentim aquests de fons, i també Tartarrelena, Maria Cielos, Su, Carlos Coronado, Alba Careta i Yasmina.
1: I la tercera?
2: Soy la bomba, la bomba, la bomba del molino.
0: I a Tarragona avui també comença el FIT Noves Dramatúrgies. L'espectacle inaugural el farà Glòria Rivera, que canta ara amb el muntatge Bomba va. Fins dissabte hi ha un més de 15 propostes en 9 espais diferents a la ciutat.
1: I pel que fa als esports, Bert Prat, que destaquem?
3: Que Marc Casado marxa al Depor cedit, mentre que Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. Al Barça inscriu Gabriel Jesús i Livakovic i l'Espanyol aconsegueix la cessió del lateral Gorosabel de l'Atlètic Club. El City paga 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández. La Lliga Anglesa es gasta més diners que mai, 3.800 milions d'euros en fitxatges.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Avui és dimecres 2 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Marcos amb 3 quilos i 750 grams a l'Hospital Clínic de Barcelona. Que comenci una nova vida sempre és una bona notícia i, per tant, li donem la benvinguda. I pel que fa al temps, atenció a la pujada de temperatures que es preveu per als propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, anirà pujant. Avui ja ho comença a fer i anirà pujant amb més ganes de cara a dijous, divendres i sobretot de cara al cap de setmana. Els mapes que hem comprovat avui ens mostren que durant el cap de setmana tindrem una massa d'aire uns 8 o 9 graus més càlida del que és habitual en aquesta època d'any. Realment molta calor, amb previsió de màximes que s'acostin als 39-40 graus a les zones més càlides del país a partir de divendres i dissabte. Avui encara no, però avui sí que tindrem algunes xifres de 35-36 graus al Pla, Lleida, a l'interior, a l'Ebre, a la Conca de Tremp i a les comarques de Girona, amb màximes també per sobre els 30 graus a la resta del país i un dia que serà solellat tan sols amb 4 núvols al voltant del Camp de Tarragona aquest matí.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
6: A les 9 obrirem l'Àgora entrevistant la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, després de l'assassinat d'un home ahir a la capital del Bages. També analitzarem els fets amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat de Barcelona, Montserrat Iglesias.
7: També parlarem d'una de les derivades del problema de l'habitatge, l'encariment del preu de les habitacions, que fa molt difícil a estudiants de fora de Barcelona poder viure a la ciutat.
6: A 11:15 estrenarem la secció Joan, què em passa? Amb el psicòleg Joan Soler Socarrats.
7: I a les 11, secció de tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells. I també connectarem amb un dels noms de l'estiu, el periodista Javier Ruiz, que ha estat nomenat director editorial de La Sèptima després del seu adeu a la SER.
6: Des de les 6 fins la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 20. Cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Activem el satèl·lit i ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour, bon dia.
8: Bon dia.
1: A París també tenim la Isabel Galí, bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
1: Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
1: I a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
11: Què tal, bon dia.
1: Arrenquem a Brussel·les, on tothom parla d'aquesta onada de tirotejos que ja està ben a la ciutat i aquest està sent el tema sobre el qual gira la política nacional a Bèlgica. Bruno.
12: Sí, Ricard. El govern belga ja ho considera una emergència nacional i també creix la preocupació al carrer. En el que portem d'any, a Brussel·les hi ha hagut una setantena de tirotejos. La majoria són disputes entre bandes rivals de narcotraficants. Pugnen pel control dels barris on venen la droga, però en els seus intercanvis de trets tothom hi pot sortir malparat. Fins i tot gent innocent. A l'abril, un home que passava pel carrer va quedar paraplègic i la setmana passada una bala perduda va arribar a la finestra d'una habitació, aquest cop sense deixar cap ferit.
1: i d'una onada de tirotejos a una de calor, a França, sobretot al sud. Isabel, tothom parla de la nova onada que arriba avui després d'un estiu de temperatures de rècord.
8: Un episodi de calor forta que comença avui al Llenguadoc i que s'estendrà demà per tot el sud de França amb màximes de 35 graus. Calor que al setembre és menys habitual, però res a veure en tot cas amb els 40 graus i les nits tòrrides de finals de juny. La previsió la dona l'organisme oficial Meteo France, que aquest dimarts ha decidit fer mapes més precisos, geogràficament més acotats, per alertar de fenòmens com el vent, la pluja torrencial, la boira, les gelades o les tempestes.
1: I als Estats Units, atenció a aquesta història, ens traslladem a una ciutat de l'estat de Nova York que ha aconseguit aturar el tancament de l'única maternitat. Això gràcies a la força popular, Oriol.
9: Doncs sí, encara que sembli mentida, Troy, una ciutat de 50.000 habitants de l'estat de Nova York, estava a punt de quedar-se sense l'única maternitat que tenia. L'empresa gestora del sistema hospitalari de la comunitat va considerar que els números no sortien, tot i que l'any passat els beneficis van ser milionaris. Els ciutadans de Troy van unir forces i els polítics, tant republicans com demòcrates, van veure que tenien les de perdre si no aportaven la seva part. Ara Troy podrà continuar registrant naixements i les dones embarassades no hauran de fer més de mitja hora de carretera fins al proper hospital. Això cal sumar-hi que un de cada quatre ciutadans d'aquesta ciutat no té accés a un vehicle.
1: I acabem a Madrid, tancant el fitxatge, el mercat de fitxatges de la Lliga, on hi ha fitxatges que estan, són als tribunals. L'exdirigent de Vox, Macarena Olona, té nova feina, ha fitxat pel despatx d'advocats del mediàtic José Antonio Choclán.
10: Sí, exacte. Choclán és el famós advocat de Julio Iglesias, ho va ser de Cristiano Ronaldo i també de l'empresari Víctor del Dama, l'advocat que va salvar el comissionista confés d'entrar a la presó a canvi d'assenyalar l'exministre Ábalos i el govern de Pedro Sánchez.
11: Estamos ante una corrupción que afecta a altos cargos del gobierno de España.
10: Ara, Macarena Olona, purgada per Vox, advocada de l'Estat en excedència, fitxa per Choclán, que, per cert, és el seu cosí, i serà una nova cara als tribunals en aquesta tardor calenta amb el PSOE i Sánchez en el punt de mira.
1: Així tenim el món. Són les 6:23.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
14: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
15: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
16: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
15: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
16: Fins al 4 d'octubre, prorrogable, entrades a la venda.
1: I ara volem explicar amb el professor Frederic Vincent que aquest diumenge l'extrema dreta pot tornar al poder a Alemanya per primer cop en 80 anys. Freddy, bon dia.
17: Bon dia. Diumenge hi ha eleccions a Saxònia-Anhalt. És un estat del centre del país, famós perquè, per exemple, és on Martí Luter va penjar a la porta de l'església el famós document que va donar lloc a la reforma protestant. L'estat té uns 2 milions d'habitants i diumenge hi ha eleccions i reunirà atenció mediàtica mundial perquè, com deies, si els sondejos tenen raó, Alternativa per Alemanya guanyarà i per molt. 20 punts de diferència li donen els sondejos.
18: AfD, Alternative for Germany in Saxony-Anhalt, he hopes to win for his party something it's never had before. Government of
17: Això implica diversos canvis. Un és simbòlic. L'extrema dreta governarà en un estat alemany per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. I això que fa ara un any, els serveis d'intel·ligència del país van classificar Alternativa per Alemanya, el partit d'extrema dreta, com a, textualment, extremisme de dretes. Això implica moltes coses. Implica, per exemple, que tècnicament, es poden ordenar escoltes telefòniques als seus membres. Sigui com sigui, el seu candidat a Saxònia, Arnal, que es diu Ulrich Siegmund, és una gran estrella en aquests comicis.
19: Are you the most dangerous man in Germany?
17: Ell nega ser l'home més perillós d'Alemanya, com l'han batejat alguns mitjans, però el segon canvi pot ser en les polítiques locals que adopti Alternativa per Alemanya si governa. És evident que, com que és un estat, per exemple, no tenen competències en immigració, però en ensenyament sí. I, per exemple, repassant les seves propostes, hi ha enviar escoles segregades als alumnes discapacitats, enviar escoles segregades als fills de refugiats, més classes en rus, recordem que Alternativa per Alemanya és descaradament pro-Putin, i que el programa escolar recordi menys l'Holocaust i més el que considera episodis gloriosos de la història d'Alemanya.
1: Caram. I en l'àmbit de país?
17: Aquest és el tercer canvi. Si Alternativa per Alemanya guanya, sense majoria, potser hauran de pactar. I en un país on sempre s'ha defensat el famós cordó sanitari, els cristianodemòcrates ja han dit que parlaran amb tothom tothom. No és la línia nacional del partit, però el 20 de setembre hi ha eleccions en una altra regió, Mecklenburg. Allà Alternativa per Alemanya també encapçala les enquestes. I un matís important, tant aquesta zona com la de Saxònia, on Alternativa per Alemanya va per davant els sondejos, les dues zones són a l'Alemanya Oriental, a l'est.
19: Això que veuen aquí sobre és un tros del mur de Berlín. Avui els parlarem de l'eliminació de les fronteres entre les dues Alemanyes, fet que significa l'eliminació...
17: Tot i que ja ha passat més de 30 anys d'això, de la reunificació, a l'antiga Alemanya Oriental la bretxa econòmica amb l'Oest no ha desaparegut mai del tot i molts continuen pensant que se'ls tracta com a ciutadans de segona. Tot això, evidentment, ho explota l'extrema dreta, que avança, per tant, amb més força a l'est.
20: Por la mañana café, por la tarde...
21: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
20: Café, pas, més cafeteros.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
21: Amb les veus habituals.
22: Bona tarda. A mi em fa molt feliç, això.
23: A un boomer li poses això i surt disparat.
24: És que està com un llum.
22: No sé què faran.
21: Però més i millor.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
21: Com sempre, la millor hora del dia.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
17: Ara són les 6:27.

0: I el Barça cedeix Marc Casado al Depor, Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. Són les notícies del més destacat d'aquest mercat de fitxatges que s'ha tancat aquesta mitjanit, Robert.
1: El Depor aconsegueix Marc Casado, com ha cedit, amb una opció de compra de 30 milions al final de temporada. L'equip blaugrana també fa oficial el fitxatge de Gabriel Jesús.
2: Muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien.
1: Els blaugrana que inscriuen també Livakovic com a porter, tanquen tres operacions, Guille Fernández del Mallorca, Toni Fernández del Venècia i Álvaro Cortés a l'Anvers, tots tres amb opció de recompra. Julián Álvarez, que decideix continuar a l'Atlètic de Madrid, podria fins i tot jugar aquest cap de setmana al camp de l'Atlètic Club. El Betis fitxa Dani Ceballos del Madrid, mentre que l'Espanyol canvia de lateral. Cedeix Rubén Sánchez a l'Elx i arriba cedit Antoni Gorosabel de l'Atlètic Club en un mercat espanyol que ha fet 26 fitxatges l'últim dia. A la Premier s'iguala el rècord del fitxatge més car de la història. El City paga 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández. La Lliga anglesa es gasta més diners que mai, 3.800 milions d'euros en fitxatges.
0: Atenció, perquè Lamine Yamal assegura que l'objectiu clar de l'equip aquesta temporada és la Champions.
1: Són declaracions a la gala de futbolistes espanyols.
3: Ganar la Champions.
4: Dilo más alto, dilo más alto que no te han oído.
3: Ganar la Champions.
4: Ganar la Champions.
3: Siento Morales, pero ganar la Champions.
1: Lamine Yamal, que deixa enrere les crítiques.
3: Que me queda muchísimo más, soy muy joven y iré mejorando. Habrá momentos que estaré peor, otros mejor, pero siempre escuchando y queriendo mejorar.
1: I el clàssic Barça-Madrid, que ja té data oficial, a la primera volta de la Lliga, jugarà el diumenge 25 d'octubre a partir de les 9.
0: Són 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Juneda, a les Garrigues, a les 7:24.
5: I es pondrà quan faltin 2 minuts per 9:15 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
6: A la Pobla de Segur 19 graus, a Fogars de la Selva 18 i al Prat de Llobregat 21.
0: En un dia que farà sol i calor. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui amb temperatures que passaran dels 30 graus a gairebé tota Catalunya, 35-36 graus en punts del Pla, Lleida, interior de l'Ebre o també l'interior de Girona, i amb 4 nuvolets tan sols al Camp de Tarragona aquest matí.
0: I com va ara mateix el transport públic a aquesta hora, primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
8: Bon dia, doncs de moment és un matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb els retards habituals a Rodalies. Per exemple, a l'R11, el primer tren que ha sortit de Figueres cap a Barcelona ja circula amb 11 minuts de retard. I també hi ha mitja hora de demora en els trens de l'RL4 que uneixen Lleida i Manresa.
0: Tot això avui que és 2 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms. El primer, Manresa.
5: La capital del Bages serà escenari aquest migdia d'un minut de silenci en record del veí que hi van matar presumptament dos menors d'edat. El crim ha generat molta indignació i també l'intent d'instrumentalització política per part de l'extrema dreta que l'atribuïa a menors estrangers no acompanyats, tot i que els dos detinguts són nascuts aquí.
0: Concentracions.
6: El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes convocades per aquest vespre arreu d'Espanya en solidaritat amb Ceuta. Els partits acusen el govern espanyol de voler boicotejar les concentracions i reclamen convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez.
0: Ara sí, metges.
5: Com els docents amenacen amb noves vagues i no descarten una aturada indefinida, el Sindicat Metges de Catalunya carrega contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc malgrat la seva oposició frontal.
0: A Alemanya.
6: Acusa Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova.
0: I calorada.
5: Catalunya ha tingut aquest any l'estiu més càlid des que hi ha registres i l'ONU admet per primer cop que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'acord de París.
0: I què és el que ens deixa aquesta matinada, Sílvia Solanes?
6: Doncs una reunió per avui. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, es reuneix amb el secretari general de l'ONU, de l'OTAN, perdó, Mark Rutte. La mateixa von der Leyen ha confirmat que abordaran l'atac amb drons a Leipzig que les autoritats alemanyes ara atribueixen a Rússia.
0: I als Estats Units, amb què s'ha anat a dormir?
6: Doncs amb les dades que apunten que els morts per calor multipliquen per 5 les dades oficials. Així ho apunta la National Public Radio, que ha fet una investigació amb la Universitat de Boston durant 2 anys. La conclusió és que hi ha moltes morts per la calor que no es compten a 50 de les ciutats més grans del país, el nombre d'onades de calor s'ha duplicat des dels 80.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
6: Amb la visita del president Xi Jinping a Egipte, és el primer viatge d'estat d'aquestes característiques en una dècada. Des del govern asseguren que hi ha grans oportunitats a Egipte.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Centrada sobretot en les tensions internacionals.
9: Sí, el diari ara obre edició explicant que Alemanya acusa Rússia d'atacar la Unió Europea amb guerra híbrida. També llegim al País que Alemanya acusa Rússia de l'atac amb drons bomba, i a La Vanguardia hi llegim un titular molt semblant de qui en sobta, però la fotografia que l'acompanya. Un grup de noies menjant a la terrassa d'un McDonald's de Kiev amb un edifici completament destruït a ben pocs metres. També a les fotografies de les portades d'avui, un cop més Ceuta, a la de l'ara, desenes de migrants dormint arrenglerats al ras, al carrer, des de la península, no us ho podeu imaginar, diu el peu de foto, i també foto de Ceuta a El País, aquesta del campament de la platja, i el titular, el govern espanyol aprova un pla de xoc de 309 milions per Ceuta. Altres temes de portada, Ricard, a La Vanguardia llegim que la inflació a l'eurozona s'enfila al 3,3% i apunta a una probable alça del tipus, i acabem amb l'ara, que destaca que l'escola concertada reclama que recuperin les proves de final d'etapa a tots els centres.
0: I què hi trobem avui a la premsa comarcal, Ara Garcia?
10: El Segre explica que els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat presumptament vinculat a la mort violenta d'un home a Balaguer. Segons ha explicat el cos policial català, el dimecres 26 d'agost a la nit hi va haver-hi un accident de trànsit al nucli urbà, i a l'interior del vehicle es va localitzar el cos sense vida d'un home que presentava possibles signes de violència. El jove detingut ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. A Riudoms hi ha dos Mossos processats per haver disparat el pistoler de Securitas, un vigilant de seguretat que va disparar als seus superiors a la seu de Securitas el 2021. Segons publica el diari de Tarragona, el magistrat veu indicis suficients per atribuir als agents una actuació descontrolada i desproporcionada. I el diari de Girona destaca que aquest estiu el nou vol Girona-Palma de Mallorca ha estat tot un èxit. El diari recalca que les rutes de l'aeroport de Girona han funcionat bé aquestes vacances i que la intenció de la direcció és no només mantenir-les, sinó també augmentar-ne la freqüència.
0: I quins són els titulars d'esports d'avui, Robert Prat?
1: Que Marc Casado marxa al Depor cedit, mentre que Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. El Barça inscriu Gabriel, Jesús i Livakovic, i l'Espanyol aconsegueix la cessió del lateral Gorosabel de l'Atlètic Club. El City arriba a pagar 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans també ha sigut notícia la vaga de biblioteques de Barcelona. I arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Si em preguntessin l'indret on sóc més feliç del món, no ho dubtaria ni un segon, dins d'una biblioteca. Les nostres biblioteques no només són un dels pals de paller fonamentals per a la salut cultural i lingüística del país, sinó que, de fa molts anys, s'han convertit en autèntics refugis climàtics i centres d'acollida que generen una cohesió social de la qual ens n'hauríem d'enorgullir. Per això no puc entendre que l'Ajuntament de Barcelona encara no hagi resolt les demandes de les bibliotecàries de la capital, unes servidores públiques que només demanen que els equiparin les condicions a la resta de treballadors municipals. L'Ajuntament ha negociat certes millores amb un sindicat que no té representació al Consorci de Biblioteques. Tan difícil és reunir-se amb els afectats? Després de la primera vaga, fa 3 mesos, no s'ha avançat res? Senyors de l'Ajuntament, facin el favor de posar-s'hi.
12: Torna al Catalunya Nit.
13: Tornem, però amb un horari nou.
12: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
13: Un informatiu en profunditat.
12: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
13: De 9 del vespre a 11 de la nit.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
5: 6:45 del matí.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
5: Catalunya es desperta amb la mirada posada a Manresa, que es lleva consternada per la mort d'un veí de Castellnou de Bages ahir a la matinada, presumptament a mans de dos menors.
6: Més de mig miler de veïns es van concentrar a la tarda per rebutjar l'homicidi d'un home que era molt conegut a la ciutat, amb crits contra l'Ajuntament. Ho van fer instàncies de persones de l'entorn d'Aliança Catalana. És l'extrema dreta, instrumentalitzat aquest cas, fent aflorar discursos d'odi. Van atribuir l'autoria dels fets a joves marroquins i menors no acompanyats i ho van fer córrer per xarxes, però el cas és que els dos nois detinguts tenen nacionalitat espanyola. Des de Junts Manresa, el seu cap de files, Ramon Bacardí, també deia això a les xarxes.
16: Que els seus responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència que permeti la llei. I en cas que es tracti de gent de nacionalitat estrangera, que siguin retornats al seu país d'origen un cop complertes les penes. I exigim, a més, que siguin atorgades d'immediat a Catalunya les competències en immigració.
6: Per posar-hi context, Junts per Manresa anirà a les municipals amb l'excandidat de l'extrema dreta de Front Nacional, Sergi Perramon, a qui Aliança Catalana havia temptejat. L'Ajuntament de Manresa ha convocat per aquest migdia un minut de silenci.
5: L'altre punt d'atenció informativa és Ceuta.
6: La Policia Nacional ha enviat a la jutgessa que investiga l'entrada massiva d'immigrants un informe on assegura que agents dels cossos de seguretat del Marroc van planificar i executar aquesta acció, cosa que contradiu el que va dir dilluns Pedro Sánchez. Doncs bé, la cadena La Sera explica aquesta matinada que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha enviat una carta al director de la Policia Nacional per aclarir si el Marroc va jugar o no algun paper en els fets de finals de juliol.
5: I mentrestant, aquest vespre hi ha protestes convocades arreu d'Espanya en solidaritat amb Ceuta, el PP i Vox criden a convertir aquestes concentracions en un clam contra Sánchez.
6: L'executiu espanyol els acusa d'instrumentalitzar les mobilitzacions i fa una crida a la no violència. Sentim la popular Esther Muñoz i l'ultra de Pepa Millán i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
17: Són per a dir-li al govern que su prioritat tiene que ser defender a Espanya i no a terceros països. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
18: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
19: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
5: I aquí, a partir de les 9 del matí, comença la selectivitat de setembre amb més de 9.000 estudiants matriculats.
6: Començaran per l'examen de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera, majoritàriament l'anglès.
5: Maria Costa.
20: A la tarda, els alumnes s'examinaran de matèries com geologia, física i geografia. Aquest any s'han matriculat 700 alumnes més respecte a l'any passat. La majoria dels alumnes que s'enfronten avui a les PAU són estudiants de batxillerat, uns 7.600, i la resta provenen de grau superior. Aquesta és l'última selectivitat que es farà al setembre, perquè a partir de l'any que ve la repesca es farà al juliol. Per tant, hagis aprovat la selectivitat o no, s'haurà acabat fer colzes a l'estiu. Els resultats es podran consultar a partir del 16 de setembre al portal d'accés a la universitat. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: A Alemanya culpa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig.
6: Una acció que s'emmarca dins d'una guerra híbrida contra la Unió Europea i l'OTAN pel seu suport a Ucraïna. Vladimir Putin retreu a Berlín que els acusi sense proves. Mentre Moscou i Kiev continuen escalant amb les amenaces, Zelensky ha alertat que els cels russos tampoc seran segurs per l'aviació. I Vladimir Putin ja li ha respost.
5: Moscou, Cristina Solías.
21: Putin ja ha advertit Zelensky que si compleix la seva amenaça estarà cometent terrorisme d'estat i que això l'allunyarà del tot de les converses de pau.
22: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
21: De moment, Putin ja ha ordenat a l'exèrcit rus que comenci a preparar atacs massius contra instal·lacions energètiques ucraïneses per deixar la població civil sense calefacció ara que s'acosta l'hivern. Des de Moscou, Cristina Solías, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: A tot això, Salvador Illa viatja avui a Kiev per reforçar el suport de la Generalitat a Ucraïna.
6: Té previst arribar-hi demà al matí amb una comitiva superreduïda i també l'acompanyaran el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
5: L'ONU dona pràcticament per fet que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'acord de París.
6: El nou objectiu passa per limitar al màxim el sobreescalfament i evitar que s'arribi als 2 graus. Un escenari que per territoris com Catalunya implica més calor extrema, sequeres i incendis.
5: Nando Zanuguera.
23: L'ONU ha admès per primera vegada que ja no serà possible evitar que la temperatura global del planeta no superi el grau i mig de temperatura si no s'adquireixen més compromisos climàtics, com es va fixar a l'acord de París. Alerten que cada dècima de grau agreujarà els impactes climàtics i fixen com a nou repte que el pic d'escalfament quedi per sota dels 2 graus. L'informe del programa de l'ONU per al medi ambient apunta que en el millor dels escenaris s'arribarà a 1,8 graus, però que sense més mesures per contenir l'escalfament global es podrien superar els 2. Per això reclamen accelerar l'abandonament de combustibles fòssils, desplegar renovables i reduir les emissions de metà. L'augment de 2 graus a Catalunya es traduiria en més onades de calor, més sequeres i més risc d'incendi. Nando Sonoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I a la crònica cultural, avui comencem a Venècia.
24: Perquè avui arrenca una nova edició de la Mostra Internacional de Cinema. Ho farà amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva carrera. La projecció inaugural serà de la pel·lícula Ink, que vol dir tinta, en què l'oscaritzat director britànic Danny Boyle recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch.
5: Òscar Callau.
25: La Mostra de Venècia 2026 presenta 21 pel·lícules a concurs, on s'alternen obres de cineastes independents i directors consolidats, i on participen actors de renom com Javier Bardem i Penélope Cruz, John Malkovich, Nick Nolte, Alba Roarbacher, Robert Pattinson o les germanes Kate i Rooney Mara. El jurat de la secció oficial estarà presidit per l'actriu, directora i guionista nord-americana Maggie Gyllenhaal. La indústria catalana del cinema serà present a Venècia en participació a tres produccions internacionals. Sucederà esta noche, Hollywood Dust i Les Índies. La directora Carla Simón, de la seva banda, serà la presidenta del jurat de la secció paral·lela Jornada dels Autors, dedicada al cinema de realitzadors emergents. Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: La majoria de biblioteques públiques de Barcelona van haver de tancar i per la vaga de personal que des de fa mesos exigeix millores en horaris, conciliació i sou.
24: Durant la protesta, els treballadors van visibilitzar les seves reivindicacions per exigir a l'Ajuntament que desencalli el conveni laboral.
5: Alba Barbosa.
2: En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Montse Serra, delegada de la Intersindical i presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ha concretat quin és el punt que dificulta més l'arribada d'un acord.
3: Demanem unes millores perquè nosaltres tenim una casuística diferent del gruix de la plantilla municipal, amb l'horari que fem majoritàriament de tarda, i fins ara creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei.
2: Des de l'Ajuntament s'insisteix que es manté el diàleg i que l'oferta per equiparar la plantilla a la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%. Ala Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I ahir a l'Estadi Olímpic, The Weeknd.
24: Amb un concert que va entusiasmar el públic amb l'espectacle de la gira After Hour Till Dawn, l'autor de Blinding Lights va fer un extens repàs a la seva discografia.
5: Barcelona, Marc Ruiz.
4: Foc, làsers, pirotècnia, pulseres lluminoses, pantalles gegants i globus. El concert de The Weeknd ho ha tingut tot, fins i tot una estàtua de 12 metres d'altura recoberta d'or. Però malgrat la grandiositat de la posada en escena, hauria funcionat perfectament igual si només hi hagués hagut la música. Abel Tesfaye canta com els àngels, té una veu aguda, melòdica i afinada, que a més té potència, com ha demostrat en cançons com Die For You o Call Out My Name. Costava d'entendre el significat de la distopia on ens ha submergit The Weeknd, però el públic ha xalat amb cançons ballables com Sacrifice, els duets amb el raper Playboi Carti i amb balades souleres com Out of Time i, esclar, Blinding Lights, el moment més esperat de la nit. Des de Barcelona, Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: 3 quarts de 7 del matí. Pel que fa al temps, s'espera una pujada important de la temperatura. Eloi Cordoví, bon dia.
7: Bon dia, sí, no només per avui, sinó també pels pròxims dies, especialment de cara al cap de setmana. De moment avui ja comencem el dia amb temperatures força altes, Manresa 19 graus, Lleida 20, a Mataró en tenen 23, a Tarragona n'hi ha 25. Amb un dia de sol, potser amb alguns núvols baixos a aquesta hora al camp de Tarragona, però la tendència és que es vagin desfent. I avui amb màximes, que arribaran per sobre els 30-32 graus a gairebé tot el país, i poden arribar als 35 o 36 en punts al Pla Lleida, a l'interior de l'Ebre, també a la Conca de Tremp o a l'interior de les comarques de Girona. Demà ja tindrem alguns valors de 37 o 38 a les comarques de Ponent. Divendres continuaran pujant i podrien fregar els 40 graus. De fet, tant divendres com el cap de setmana, els llocs més càlids del país.
5: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
8: Doncs és un matí amb els retards habituals a Rodalies. Per exemple, ja hi ha demores d'entre 15 i 20 minuts en alguns trens de l'R11, a la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. També 10 minuts de demora en el tren de l'R15, que està anant de Reus cap a Barcelona, i mitja hora de retard en els trens de l'RL4, que uneixen Lleida-Manresa.
15: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge de David Alonso. Viu al Vendrell i estudia a la Universitat de Barcelona, a la zona universitària. Això li suposa haver de fer cada dia un trajecte d'una hora i mitja, com a mínim, per anar de casa a classe. El David explica que ha buscat habitacions de lloguer a la capital, però s'ha trobat amb preus que no baixen dels 500 euros, una quantitat que no pot assumir tampoc amb ajuda de la seva família.
26: Els preus són previstos per moltes famílies de classe mitjana, classe obrera. Haver d'agafar busos, trens, ja és una desavantatge comparativa amb altres persones pel temps de qualitat. Llavors sí que és una mica una discriminació cap a totes aquestes persones.
15: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo

0: punt del preu del petroli i les previsions a l'alça dels tipus d'interès ahir als mercats europeus van tancar tots en pèrdues. La borsa alemanya és una de les que més cau, amb un descens superior a l'1%. L'IBEX 35 ha perdut un 0,75 i obrirà avui en 19.800 punts. I el preu del cru no deixa d'enfilar-se. El barril de Brent se situa en $95. Pel que fa als parquets que estan oberts a aquesta hora, els asiàtics també es tenyeixen de vermell. La caiguda més destacada ara mateix és la del Nikkei, la borsa de Tòquio, que és d'un 3%. I als Estats Units, la borsa de Nova York, el Dow Jones, en el tancament d'ahir es va deixar un 0,80%. Estàs escoltant El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
2: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portavella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Nefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat.
2: Aquest setembre, el cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linka. A Catalunya Ràdio.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: Ei, mama, què tal?
5: Ja he tornat a començar el programa normal.
4: Què vols dir normal?
5: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
4: Ah, no.
5: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
4: Mama,
5: de quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
4: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
5: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
4: Ah, sí? En Joel Díaz està...
5: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
4: Ah, no?
5: Massa alt.
4: Què vols dir, que és massa alt?
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
6: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
7: Minuts i a les 7, aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Pere, Joan Álvarez, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Des de Girona, Maria Rovira, bon dia.
9: Bon dia.
7: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
7: I a Tarragona, saludem el Ricard Buigas, bon dia.
11: Hola, bon dia.
7: Comencem avui a Lleida, doncs, amb protagonisme, Pere, Joan, per dues informacions relacionades amb l'agricultura.
8: Exacte, per una banda parlarem de la collita de les pomes, que seran aquest any en general més petites i molt dolces. Les golden, les més comunes, s'han hagut de començar a collir abans del que és habitual, perquè la calor les ha fet madurar de cop. Es preveu que la collita sigui superior a la mitjana dels últims 5 anys. I la denominació d'origen costers del Segre celebra avui el seu 40è aniversari. La DEO agrupa 34 cellers i 311 viticultors. L'acte es fa a la Llotja de Lleida.
7: I a les comarques de Girona, Cassà de la Selva s'afegeix a la llista de municipis que suspenen llicències d'obertura d'un cert tipus de comerços, Maria.
9: Sí, de fet, durant un any no es podran obrir a la zona comercial de Cassà de la Selva el gironès nous basars, botigues d'accessoris o vendes de mòbils, supermercats de 24 hores o, per exemple, centres de tractament d'ungles. La mesura s'ha aprovat al ple d'aquesta setmana. Des de l'Ajuntament ho justifiquen per ordenar el creixement, diversificar l'oferta, preservar el comerç local i prevenir conflictes de convivència. Fins ara, aquest tipus de limitació a les comarques de Girona l'havien aplicat sobretot municipis turístics de la costa, com Tossa de Mar, Lloret o Palafrugell, i Girona ho està estudiant, però de moment no s'ha aprovat.
7: A les comarques de Barcelona, molt pendents avui de Manresa, Marc.
10: Sí, serem a les 8 del matí, entrevistarem l'alcalde Marc Aloi després de l'assassinat d'un home. Ja hi ha dos detinguts, a les 12 hi ha un minut de silenci per l'apunyalament, també ho seguirem i ho explicarem aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. A banda d'això, avui s'han de presentar a Barcelona els actes amb motiu de la diada que prepara l'esquerra independentista, tot plegat avui que, en pàgina cultural, comença la temporada del Maldà. Ho farà amb la comèdia Consulta Familiar.
7: I més cultura per acabar. Aquesta tarda, dues produccions catalanes obriran la 13a edició del FIT, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, Ricard.
12: Mira, si filem prim pel que fa als horaris, a les 6 de la tarda podrem veure l'espectacle itinerant Dones de Llum a la Rambla Nova. S'estrena el FIT, l'ha creat l'artista de l'Aleixar, Gisela de Foc. La inauguració oficial arribarà a les 8 del vespre amb Bomba Va, l'últim espectacle de la copletista, creadora folclòrica i neovedet de Guissona, Glòria Rivera. Comencen 4 dies de teatre amb 16 propostes escèniques sota el lema El talent torna a casa, perquè enguany han apostat per recuperar companyies d'èxit que van créixer al festival. Per cert, avui també sabrem tots els detalls de la Festa Major de Santa Tecla.
7: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
2: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
1: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
3: Doncs continua aquest escorcoll, com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
4: Els transportistes no volen sentir a parlar.
3: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
2: Catalunya Migdia.
0: Cada dia a les dues.
1: I a partir de les tres...
0: L'espai de reflexió a la tertúlia.
5: Jo ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
3: Si has comès una falta, has de pagar-la.
2: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia, amb Òscar Fernández.
6: Sergi López, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Tant si ets baby boomer.
6: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
0: Com de la generació Z.
8: Guillem Gisbert, bona tarda.
9: Crec que fa molt temps que no vinc un partit sencer. Potser del Mundial.
0: Fins i tot si ets millennial o centennial.
10: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
11: Hola, Irma. Hola, Irma.
10: Els partits del Barça sense narració, la de la...
11: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
0: El Tot Costa és el teu lloc.
6: Soc un friqui. Escolto tot, el Tot Costa, soc un friqui.
9: Però us escolto bastant, a vosaltres.
11: Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
0: Dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
12: Marc Casado marxa al Depor cedit, mentre que Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. El Barça inscriu Gabriel Jesús i Livakovic. I l'Espanyol aconsegueix la cessió del lateral Gorosabel de l'Atlètic Club. El City paga 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández. I la Lliga Anglesa es gasta més diners que mai. 3.800 milions d'euros en fitxatges.
1: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
13: El Barça buscava un nou titular i el Madrid un migcampista que orientés el seu joc, però el mercat no sempre et dona el que necessites i cap dels dos ha tingut èxit. El que és indubtable és que el premi gros de l'estiu se l'ha endut el Barça, amb Rodri en un d'aquells girs de guió que es recorden durant anys. Deco, a més, ha aprofitat que Julián ens feia d'esquer per anar incorporant davanters per sorpresa. I és que després de diversos estius de limitacions, el director esportiu per fi ha pogut treballar. Li queda l'espineta de Julián, però ja pensa en el gener i, com diu la marca que patrocina l'argentí, res és impossible.
1: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio. I quan falten poc més de 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre la nova cadena La Sèptima, amb Javier Ruiz.
14: La gran novetat d'esta temporada televisiva, l'arribada d'una nova cadena 20 anys després del naixement de La Sexta. Serà en novembre, es dirà La Sèptima, i arriba plena de controvèrsia per l'accionariat, per la ideologia progressista i per el periodista que la liderarà, Javier Ruiz, que conduïa Mañaneros a Televisió Espanyola. Les crítiques són fortes i les mentides també. Per exemple, Ruiz no és cap d'economia de la cadena SER des de fa un any, al contrari del que s'ha dit estos dies. Jo... Espere i sa tele amb ànsia.
1: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, Javier Ruiz. I a la recomanació del dia, coincidint amb l'arrencada del Festival de Cinema Coreà de Barcelona, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula La Donzella.
15: Aprofitant que el festival dedica una secció al director Park Chan-wook i la seva gran filmografia, val molt la pena recuperar-ne aquest thriller psicològic i també eròtic, amb girs de guió imprevisibles i una posada en escena molt elegant que ens transporta a la Corea dels anys 30. La protagonista és una jove carterista que entra a servir a la mansió d'una hereva japonesa amb un pla secret per estafar-la que trontolla per motius que és millor no saber. Podeu veure La Donzella al Cinema Girona dins el marc del festival o a la plataforma RTV Play.
0: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
1: A les 9 obrirem l'Àgora entrevistant la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, després de l'assassinat d'un home ahir a la capital del Bages. També analitzarem els fets amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat de Barcelona, Montserrat Iglesias.
16: També parlarem d'una de les derivades del problema de l'habitatge, l'encariment del preu de les habitacions, que fa molt difícil a estudiants de fora de Barcelona poder viure a la ciutat.
1: A 11:15 estrenarem la secció Joan, què em passa? Amb el psicòleg Joan Soler Socarrats.
16: I a les 11, secció de tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells. I també connectarem amb un dels noms de l'estiu, el periodista Javier Ruiz, que ha estat nomenat director editorial de La Sèptima després del seu adeu a la SER.
1: Des de les 6 fins la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. I què van dir els altres ahir, Jovany?
17: Ahir vam sentir que Federico...

0: Jiménez Losantos començava la temporada calent per la situació de Ceuta i per com n'informen els mitjans de comunicació que no són el seu.
1: En España ha habido una invasión de nuestras fronteras. En España no hay migrantes, no existen los migrantes.
0: A la COPE, Carlos Herrera criticava la gestió de la crisi per part de Pedro Sánchez.
2: Este tipo despreciable, perfectamente despreciable, en su entrevista, que es un psicópata del libro. Bueno, ha estado más en la cadena SER.
0: I aquí, al matí de Catalunya Ràdio, la Carme Barceló ens regalava una imatge per explicar la influència que ha tingut Guardiola sobre el nou jugador del Barça, Gabriel Jesús.
3: Ha mamat dels pits del Guardiola, de l'Arsenal, té la lliçó.
0: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
4: Gràcies, Jovany.
5: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
5: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
8: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
5: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
9: I si fas la ventana en donarien alguna cosa, no?
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
10: Codi civil del calçot. Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
5: La solució. De dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia amb Elisenda Carot.
6: La solució. Passa-ho.

0: Canalías, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb quina cançó ens despertem avui?
1: Avui ens despertem amb la música d'Alejandro Sanz i No és lo mismo, i és que tal dia com avui, un 2 de setembre, però de l'any 2003, el cantautor publicava el seu setè disc d'estudi, titulat com aquesta cançó. Va arribar després del seu disc anterior, molt exitós, El alma al aire, i es va convertir en el primer que produïa ell mateix amb la col·laboració del músic cubà Lulo Pérez. No li van faltar premis, l'any 2004 es van dur uns quants Grammys llatins, com a millor àlbum de l'any, gravació de l'any o millor vocalista pop masculí.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui anirem en directe a Manresa per veure com es lleva la ciutat després d'aquest assassinat d'un veí de Castellnou de Bages en plena festa major. Aquest migdia a les 12, l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per recordar un home especialment conegut i estimat a tota la comarca. Per aquest crim hi ha dues persones detingudes, les dues menors d'edat, i els Mossos continuen investigant les circumstàncies dels fets. Oriol Pujador.
1: Els fets van passar de matinada quan la víctima tornava cap a casa. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar sense èxit aquest home. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha convocat un minut de silenci, però ja ahir unes 700 persones es van concentrar per exigir justícia. A través de les xarxes socials, també per aquesta tarda, s'ha convocat una nova manifestació. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: És un crim que en parlarem àmpliament avui al Matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 9 també a l'Àgora del Matí, però és un crim que té dues potes. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una és la que dèiem ara, la investigació policial pròpiament dita.
2: Alguns mitjans expliquen avui que, segons els primers testimonis, un dels detinguts va començar una baralla amb altres persones i llavors, quan la víctima s'hi va encarar, és quan va rebre un atac amb arma blanca. Els dos detinguts van fugir, però la policia després els va identificar i els va portar comissaria. Algunes fonts, per cert, avui apunten que tindrien antecedents.
0: I avui en parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloi. I amb tots dos també comentarem aquesta altra pota d'aquest cas, que és l'ús polític interessat que ja ha començat a fer d'aquest assassinat. I molt especialment per part de l'extrema dreta, que va fer córrer que el crim el van cometre dos joves marroquins quan, segons

0: fonts policials, tots dos tenen DNI espanyol, és a dir, nacionalitat espanyola.
1: La tesi falsa que eren marroquins la van difondre grups d'extrema dreta, Vox i Aliança Catalana. Ahir es van convocar dues manifestacions, una vinculada a l'extrema dreta, que va reunir unes 500 persones, i una altra de veïns per condemnar la violència. De fet, Vox ha organitzat una altra manifestació amb un rètol que insisteix en aquesta tesi falsa, que els menors detinguts són magribins.
0: Insistim, doncs, que segons la investigació, segons els fets, els dos detinguts tenen nacionalitat espanyola i, de fet, haurien nascut a Catalunya. Tot i això, la candidata de Junts a Manresa, Ramon Bacardit, també es va sumar a la petició de deportació.
2: Que els seus responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència que permeti la llei. I en cas que es tracti de gent de nacionalitat estrangera, que siguin retornats al seu país d'origen un cop complertes les penes. I exigim, a més, que siguin atorgades d'immediat a Catalunya les competències en immigració.
0: Això és el que deia a les xarxes l'alcaldable de Junts a Manresa, que comparteix candidatura amb el regidor del grup nacionalista Sergi Perramon, que va ser candidat del partit d'extrema dreta Front Nacional. Junts ha arribat a un acord amb la formació de Perramon per fer coalició electoral a les eleccions municipals de l'any vinent. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
3: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí, a partir de les 9, ho entenem tot plegat amb Marta Monforte, Nacho Corredor, David Madí i Eva Pomares.
4: Avui és dimecres 2 d'agost i s'espera un dia més càlid que ahir, amb màximes per sobre els 30-32 graus a gairebé tot Catalunya i que poden arribar als 35 o 36 als llocs típicament més càlids del país. Avui farà sol només amb alguns núvols baixos matinals al voltant del Camp de Tarragona.
5: A les carreteres a aquesta hora hi ha retencions a l'A2 a Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell, per un accident que talla un carril sentit Tàrrega. A l'àrea de Barcelona, a l'Institut amb aturades, a la B20, a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral, de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Són Eloi Cordomí i Clàudia Serra, informant del temps i de l'estat de les carreteres. Són les 7 i 4. I aquesta la repassem també el que cal saber d'aquest dimecres 2 de setembre del 2026. Sílvia Solana, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Amb aquest clam contra Sánchez.
7: PP i Vox volen convertir les concentracions de suport a Ceuta convocades aquest vespre arreu d'Espanya en una protesta contra la gestió que el govern espanyol ha fet de la crisi humanitària.
8: De fet, els partits acusen la Moncloa d'intentar boicotejar aquests actes. El govern espanyol ho desmenteix, acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les manifestacions. A les principals ciutats catalanes també hi ha convocades contra manifestacions amb lemes contra el racisme i l'extrema dreta.
0: Madrid, Dani Santeaja.
9: Segons l'Ajuntament de Madrid, la Moncloa no autoritza la concentració a la Cibeles, però la delegació del govern espanyol ho desmentix. Diuen que es podrà celebrar i que s'han limitat a recordar que s'ha de convocar com a acte institucional i no com a manifestació. Tant el PP com Vox han bolcat en les concentracions amb els seus líders al capdavant i apuntant contra qui protesten, Esther Muñoz i Pepa Millán.
10: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países.
11: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? Entonces, ¿a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
9: A la Moncloa lamenten que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i reclamen que siga pacífica. I des del PSOE demanen als seus alcaldes no anar-hi, tot i que alguns s'hi sumaran. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Dia de Ceuta.
12: Avui, 2 de setembre, és el dia que la ciutat celebra la seva autonomia. Alberto Núñez Feijóo, abans de compartir manifestació amb Abascal al vespre a Madrid, serà al migdia Ceuta a l'acte institucional.
13: Sobre el terreny, la convivència a la ciutat continua molt tensionada i plena d'incerteses. Un exemple n'és la comunitat educativa, que està davant l'inici d'un nou curs escolar.
0: Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
14: Els centres d'infantil Nuestra Senyora de África i la Juan Carlos I obriran les aules el 28 de setembre. La conselleria ho fa per motius de seguretat per la proximitat a les dues escoles de centres d'ajudes a immigrants. La resta de centres públics de la ciutat autònoma encara en el nou curs amb vigilància i amb el fantasma de l'absentisme. Javier Pérez és director de l'Institut Puertas del Campo a l'Extraradi de Ceuta amb alumnat musulmà.
15: No sabemos si va a haber absentismo escolar, sobretot en edades tempranes.
14: També queda pendent saber com i on s'escolaritzaran els menors migrants. Des de Ceuta, Miquel Jarque per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Va ser també concentracions avui a Catalunya, tant a Barcelona com a Girona, com en el cas de Lleida, a Barcelona i Girona a les 7 de la tarda, a Lleida 7:45 del vespre, concentració contra el racisme i l'extrema dreta tant a Barcelona com a Girona com a Lleida. Doncs bé, també hem de parlar d'agents marroquins.
7: La Policia Nacional ha enviat a la jutgessa que investiga l'entrada massiva un informe on s'assegura que agents dels cossos de seguretat del Marroc van planificar i executar aquesta acció. Una conclusió que contradiu el que dilluns va afirmar Pedro Sánchez.
16: No veo
6: ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
0: I sobre aquest informe policial que ahir al vespre publicava l'Espanyol, no en sabia res.
8: La SER explica que aquesta matinada, concretament, quan passaven 13 minuts de la mitjanit, el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha enviat una carta al director de la Policia Nacional per aclarir si el Marroc va tenir o no algun paper en els fets de finals de juliol.
12: A la carta, Marlaska no amaga el seu malestar. Diu que si és cert, necessita saber des de quan la policia té aquesta informació, absolutament essencial per tal que el govern espanyol pugui prendre les decisions oportunes.
0: I també arriben desmentiments a Sánchez des de Brussel·les. Va ser a posteriori.
13: La Comissió Europea afirma que Rússia sí que va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però que va ser després que els migrants haguessin travessat la frontera. El govern comunitari descarta, doncs, que cap país estranger promogués aquesta entrada massiva, tal com també havia suggerit el president del govern espanyol.
0: Més detalls els té des de Brussel·les Bruno Fortea.
16: La Comissió Europea diu que no hi ha proves concloents que situïn cap potència estrangera en l'origen de la crisi de Ceuta. El govern comunitari nega que l'entrada massiva de migrants es desencadenés per les notícies falses que escampaven altres països. Brussel·les sí que reconeix que, després de l'arribada dels migrants, Rússia va explotar el caos a Ceuta per difondre la seva propaganda a les xarxes socials. Però remarca que tot això va ser després que esclatés la crisi. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta que hi va participar Rússia. No hi diu res sobre Israel, tot i que ahir el govern espanyol va tornar a involucrar el país hebreu. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Viatge a Kiev.
7: Salvador Illa viatja avui a la capital ucraïnesa per reforçar el suport de la Generalitat al país davant de la invasió russa. El president té previst arribar-hi demà al matí amb una comitiva superreduïda i també l'acompanyaran el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
0: Conflicte diplomàtic obert.
8: Alemanya assenyala directament i en públic els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig.
0: Anem cap a Berlín. Jordi Regàs.
17: L'atac fallit contra un avió de càrrega ucraïnès a l'aeroport de Leipzig el passat 4 d'agost hauria estat obra de Rússia. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
18: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
17: Alemanya prendrà diverses represàlies, com tancar el consolat rus a Bonn, rescindir el contracte de la Casa Cultural de Rússia a Berlín o endurir els controls dels russos a les fronteres. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ho nega.
12: Putin assegura que l'acusació de Berlín es basa en proves manipulades i atribueix les acusacions a la mala situació que travessa el govern alemany.
19: Crec que aquest és un altre error, un error greu. I al meu entendre, va clarament en contra dels interessos del poble alemany.
0: No tornarà.
13: Artur Mas assegura que no té cap intenció de tornar a la primera línia política, ni com a candidat de Junts a Barcelona, tal com ens va confirmar ell mateix fa uns mesos aquí al Matí de Catalunya Ràdio, ni en cap altra primera línia electoral. Ho explica avui el mateix Mas en declaracions al Confidencial.
7: Això després que s'hagi parlat molt de la falta de lideratge a l'independentisme. Mas sí que afirma que està disposat a ajudar sempre que li demanin consell o fer coses a nivell de projecte polític.
0: Avui li preguntarem també el que va ser durant molts anys la seva mà dreta, David Madí, a l'Àgora a partir de les 9 del matí. Dret a l'autodeterminació.
8: La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat una declaració institucional en què referma el reconeixement del consistori al dret a l'autodeterminació com a possible mecanisme per resoldre el conflicte polític a Catalunya. La sorpresa és que han estat els 11 regidors del PSC els que han permès que la votació tirés endavant.
0: 1.100 morts per calor.
12: Catalunya ha tingut l'estiu més càlid des que hi ha registres en temperatures a bona part del país que han estat 3 graus superiors al que és habitual.
13: Això ha provocat que el passat mes d'agost més de 1.100 persones hagin mort per causes que es poden atribuir a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per calor a tot l'estat.
0: Txell Garriga.
20: Són estimacions que fa el sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Les morts es calculen creuant dades, les defuncions que s'han notificat al registre civil i els pics de calor i el resultat es compara amb les dades d'altres anys i l'accés és el que s'atribueix a la calor. Als centres de salut, per deshidratacions, insolacions o bé cops de calor, s'han atès 5.800 casos als CAPs, 2.000 persones han anat a urgències i 300 han requerit un ingrés. Una situació que alarma els sanitaris, ho explica David Oliver, portaveu de SACHE Catalunya.
1: Aquest repte del canvi climàtic afecta totes les professions, però especialment a les de sanitat, perquè és un tema molt, que, com s'ha vist a les dades, doncs molt preocupant, perquè estem parlant de morts.
20: La majoria de les víctimes tenen més de 65 anys i un gruix important supera els 85. Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Rècord de morts per calor i, malauradament, també rècord en nombre d'ofegats.
7: Aquest estiu han mort 39 persones ofegades a Catalunya, la xifra més alta des que hi ha registres, i quan encara falten 15 dies perquè acabi la temporada de bany, la majoria, 23, han mort en platges, 11 en piscines i 5 en rius i pantans.
0: Droga a la pizza?
8: 5 noies es van trobar malament després de sopar juntes divendres a una pizzeria de la Seu d'Urgell. Van anar a urgències i les primeres anàlisis mostraven indicis compatibles amb haver pres una substància estupefaent.
12: Tot i que encara se n'ha de confirmar l'origen, la policia investiga si la droga era el menjar. Dilluns, la policia i personal de sanitat van inspeccionar el restaurant i també s'investiga si hi pot haver més afectats.
0: I Bàrbara Rey també premiada. Aquesta no és Bàrbara Rey, eh? Dic perquè...
18: L'actriu rebrà el premi honorífic...
0: Fiquem lios, ara.
18: No... El premi honorífic Nosferatu al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Rey, representant d'Espanya a Miss Money, també coneguda per la seva relació amb el rei emèrit, també va ser una icona del cinema de destape dels anys 70 i per pel·lícules de terror o fantàstiques com El buque maldito o La noche de los brujos.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, marxa el més culer.
21: Marc Casador s'ha dit al Depor fins a final de temporada amb una opció de compra pel conjunt gallec, 30 milions d'euros. L'Espanyol, que aconsegueix la cessió de lateral Gorosabel de l'Atlètic Club, i Julián Álvarez, que continua a l'Atlètic de Madrid. El Barça inscriu el porter Livakovic i Gabriel Jesús.
22: Muy bien físicamente, mi jodida ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien.
21: El City, que es gasta 145 milions d'euros per fitxar el migcampista del Chelsea, Enzo Fernández.
0: Un minut serà un quart de vuit del matí, repassem que destaquen els diaris, anem al quiosc.
23: Avui us expliquem les portades en ruta mentre estem anant cap a Manresa, on d'aquí una estona explicarem com es desperta la ciutat després de l'assassinat d'ahir. A les portades avui llegim la tensió entre Alemanya i Rússia després de l'atac de drons bomba a l'aeroport de Leipzig. Ho llegim tant a l'Ara com a La Vanguardia i al País. Destaquem, però, la fotografia en portada de La Vanguardia, en aquest cas, perquè és de Kiev, on es veu unes noies menjant a la terrassa d'un McDonald's amb un edifici completament destruït just darrere. Al País també es fa ressò del pla de xoc de Sánchez per Ceuta, mentre que l'Ara continuen també posant l'accent allà amb una fotografia amb desenes de migrants dormint al ras i parlen amb els veïns, que diuen que des de la península no es pot imaginar ni entendre la situació que viuen. Acabem a l'ABC, que a banda de la crisi de Ceuta, que diu que porta la relació entre el govern i la Zarzuela al límit, també explica que la Fiscalia veu en les joies de Zapatero un pagament en espècies a escala internacional.
24: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
25: 9, 14, 35, 43 i 50, i els sols, el 3 i el 7.
24: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
12: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 17 graus a Vic, 18 a Capellades i 22 a Santa Coloma de Gramenet. Carreteres, Calvià Serra.
5: Densitat a les vies d'entrada a Barcelona, especialment cap al nus de la Trinitat, ronda Litoral, lentitud de Fòrum a la Barceloneta i ronda de Dalt a Horta, tot direcció Llobregat.
12: És una notícia celebrada i molt al Bages. L'empresa minera Iberpotash retirarà la muntanya de residus salins de Sallent.
26: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de l'empresa, que actualment es diu ICL Iberia, i dona la raó als veïns que fa més de 20 anys que reclamaven la retirada de la muntanya de Runa, que s'ha convertit en un element més del paisatge de la comarca.
8: A més de l'enorme impacte visual, els residus salins també són nocius per al medi ambient, perquè quan plou són arrossegats cap a la conca del Llobregat. L'empresa ja ha dit que acatarà la sentència i restaurarà restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació ambiental.
12: Més notícies. A Barcelona, els afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'Ila 9 a Sant Gervasi confien arribar a un acord amb la Generalitat sobre les indemnitzacions abans de finals de setembre.
26: El govern ha acceptat que un pèrit extern proposat pels veïns i finançat per l'administració supervisi les actuacions als edificis afectats.
8: Els afectats valoren un canvi d'actitud, diuen, de la Generalitat, tot i que lamenten la incertesa i l'angoixa provocades

0: per l'allargament dels terminis per poder tornar a casa.
1: Mentrestant, al Maresme... Avui comença a Mataró el Posidònia Fest.
2: El festival de músics emergents i més consolidats del país.
0: Des d'avui fins al cap de setmana teniu concerts de la companyia elèctrica d'Arma, Tartar Elena, Maria Cielo, Su, Carlos Coronado, Alba Quereta i Esmina.
1: Més cultura. Estrena avui al Maldà.
3: Què li passa al teu marit? Està en coma? L'han atropellat?
4: No. I parlen de cotxes.
1: Consulta familiar, una comèdia sobre els prejudicis familiars i de sexualitat femenina fins al 4 d'octubre, Montse Pujol.
2: La directora del muntatge, Alba Collado, ha explicat a Catalunya Ràdio que es tracta d'una comèdia irreverent que interpreten tres actrius. Una d'elles interpreta una jove de 30 anys que no s'entén amb la mare i cada visita familiar acaba amb discussions i malentesos.
5: I a partir d'aquestes tres persones i tres veus parlem una mica dels problemes familiars, però també de la sexualitat femenina en diferents generacions. És una comèdia d'enredos, com una mica podeu ja veure, però que d'alguna manera vol parlar d'aquests temes que són una mica tabús i que a vegades estan al centre de les famílies, però que no surten a la llum.
2: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I un apunt més avui a la Herbeck Hotel, a Sants Montjuïc, dia gran d'estrena amb ella i la màquina de Sergi Belbel, amb Enric Cambrai i Agata Roca, fins l'11 d'octubre. Passen 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
7: 45.712.
8: Em toca?
7: Això és el número de la loteria, ara?
8: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
9: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
10: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
11: T'ha anat bé de gust la rutina?
10: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
11: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
12: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: 10 minuts seran 7:45 del matí. Avui és 2 de setembre del 2026 i el dia d'avui sona així.
6: Els sons del matí.
1: Tot i que l'Ajuntament ha convocat per avui el minut de silenci, ahir unes 700 persones ja es van concentrar de manera espontània per exigir justícia.
15: Que els seus responsables responguin davant la justícia amb tota la contundència que permeti la llei.
16: 'Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí. Y los españoles somos libres.
14: Alemanya perquè culpa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig.
17: Crec que aquest és un altre error, un error greu. Va clarament en contra dels interessos del poble alemany. Més que un error.
14: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada de l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Instrumentalització.
18: És l'acció d'utilitzar una persona, un grup, una institució o una idea com a eina o mitjà per aconseguir un objectiu particular, sovint de manera interessada, ja sigui per la mort violenta d'un veí de Manresa o l'entrada massiva de migrants a Ceuta per guanyar vots, per exemple.
14: La segona paraula del dia és guerra híbrida.
18: És un mètode de conflicte que combina accions militars i no militars per desestabilitzar un país sense arribar a una guerra oberta. Alemanya acusa Rússia de guerra híbrida per l'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig i Espanya també assenyala Vladimir Putin en aquest sentit per la crisi de Ceuta.
14: Tron.
18: És el seient oficial i cerimonial que utilitza un monarca en els actes d'estat. L'ascens al tron és el moment en què una persona es converteix oficialment en sobirà d'un país. Un rei mostra el seu poder cenyint-se la corona al cap i posant el cul al tron. Ho acaba de fer Haakon VIII de Noruega.
14: Posem-hi tres xifres, Lara García. 58,1 milions.
0: Són els turistes que van visitar Espanya fins al juliol. És un 4,6% més de turisme respecte al mateix període de l'any passat. Tot un rècord. Els visitants van gastar 86.000 milions d'euros en els 7 primers mesos de l'any, un 7,8 més que l'any anterior. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
14: 20%.
0: Les compres d'oli i d'oliva van augmentar un 20% l'any passat. Les llars espanyoles en van consumir 318,7 milions de quilos, 54 milions més que l'any anterior. La pujada del consum s'explica per la la baixada del 40% en el preu d'aquest producte.
14: 1.100.
0: Són les persones que han mort aquest agost a Catalunya per causes

0: atribuïdes a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per la calor a tot l'estat. I és que Catalunya ha tingut l'estiu més càlid des que hi ha registres. Segons dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior en més del 80% del país.
1: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge veig la Sagrada Família i al davant una cinquantena. Sí, de persones que van amb pancartes.
2: Sí, són bibliotecaris que porten pancartes com Defensem els serveis públics de Barcelona o Biblioteques en lluita. És una imatge que veiem a les pàgines de cultura de molts diaris, tant en paper com digitals. És l'última de les protestes dels bibliotecaris que ahir van tancar 36 de les 41 biblioteques de la ciutat. El sou, els horaris i la seguretat són la base de les seves reivindicacions des del maig, que estan en vaga indefinida i intermitent.
1: A la segona veig un impressionant banc de peixos, l'un tocant a l'altre, centenars. De fet, i centenars de peixos, com si fos treta d'un documental.
2: Sí, és una imatge real, gravada a Barcelona, just davant de l'Hotel Vela. És del cap de setmana, la podeu trobar a les xarxes perquè s'ha fet molt viral i la recull també el periòdico. El seu autor és el fotògraf Jaume Benet i l'ha titulat com La dansa del Mediterrani. I ha d'anar dient, de fet, que no és intel·ligència artificial. Explica que anava amb una planxa remant i va veure moltes gavines i una taca negra a l'aigua i va posar la càmera dins.
1: I a la tercera imatge s'hi veu un motorista que circula a 201 km per hora al terme de Batea, a la Terra Alta. Tarragona, Ricard Huigas, d'on surt aquesta fotografia?
3: Doncs mira, a ningú li agrada rebre fotos d'aquest remitent, però aquesta té tela, eh? Estem parlant dels Mossos d'Esquadra. El cos ha donat els detalls del dispositiu especial de trànsit a les Terres de l'Ebre amb motiu del Gran Premi del Canyís de motociclisme. Diuen que van enxampar aquest motorista que circulava més de 200 per hora per la Nacional 420, una via limitada a 90 km per hora. També van detectar un cotxe matrícula andorrana que circulava a 180 per hora. Penseu que s'enfronten a un delicte contra la seguretat viària per conduir a una velocitat que es podria castigar penalment.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui a la cara B del temps parlem de l'informe que acaba de publicar el Meteocat, que diu, atenció, que l'estiu del 2026 ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, amb temperatures 3 graus per sobre de la mitjana climàtica. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui m'agradaria ajudar a fer entendre la magnitud d'aquests 3 graus d'anomalia que hem tingut durant 3 mesos seguits. Perquè ens entenguem, si mirem les dades dels últims 30 anys, la diferència de temperatura mitjana durant l'estiu entre Barcelona i Almeria és de 2,5 graus, 2 graus i mig. I la diferència de temperatures entre Lleida i les de Corba en un estiu normal seria de 2,7 graus. Per tant, em quedo curt si dic que la temperatura d'aquest estiu a Catalunya ha estat com la que acostuma a fer Andalusia. Haurem d'apuntar segurament una mica més avall. Una dada més concreta. A Lleida, la temperatura mitjana d'aquest estiu ha estat de 28,4 graus. És la mateixa temperatura que registra en un estiu normal a Marràqueix, al bell mig del Marroc. Curiosament, la pluja que cau a Marràqueix durant l'estiu també ha estat gairebé la mateixa que ha caigut aquest any a Lleida, 8 tristos litres per metre quadrat. I les temperatures de Barcelona d'aquest estiu també s'assemblarien molt més a les dels llocs més càlids del Mediterrani Oriental, com ara a Beirut, al Líban. És veritat que de moment això ha estat només un estiu puntual, però tot apunta que el futur va en aquesta direcció.
6: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia el vaixell militar de la Caixa Forta i la resposta era cuirassat. Un cuirassat és un vaixell de guerra de gran tonatge i les caixes fortes estan cuirassades. Avui dimecres un Enigmàrius vegetal. Síndria llargaruda que prolifera a Itàlia. De 6 lletres. Síndria llargaruda que prolifera a Itàlia. 6 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un estudi revela que el 100% dels homes es menjarien qualsevol fruita que els donés una dona despullada. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. L'estudi ha posat a prova el comportament de més de 700 homes que de forma voluntària s'han sotmès a aquest experiment. Els homes eren tots d'edats i nacionalitats diferents i abans de fer la prova van respondre a un qüestionari per determinar quines eren les seves fruites preferides i també les més odiades. Per exemple, un 62% dels homes va declarar odiar el kiwi o la papaia. Fet aquest qüestionari, els homes se sotmetien a un experiment on se'ls entregava fruita de diverses maneres i ells havien de decidir si la acceptaven o no. La majoria dels homes van rebutjar les seves fruites odiades quan se les va entregar un dron, un altre home o una dona vestida de metge. En canvi, el 100% dels homes va acceptar les fruites quan les lliuradores eren dones despullades. A més, diu la notícia, un cop fet l'experiment, el 85% dels homes no va ser capaç de recordar quina fruita li havia donat la dona nua.
1: Això és real o fals?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
11: Avui, la Universitat CEU Abat Oliva posa en marxa els cursos 0, formacions adreçades a l'alumnat de nou ingrés per reforçar els coneixements previs i afrontar el grau amb una bona base acadèmica. Els cursos estan organitzats per àrees de coneixement i permeten als estudiants preparar-se abans de començar la seva etapa universitària. Enguany s'ofereixen sessions en els àmbits d'empresa, dret, comunicació, educació i salut.
10: Vols viure a la universitat abans de ser universitari? La Universitat CEU Abat Oliva ha dissenyat el programa Orienta, un complet ventall d'activitats d'orientació i formació per ajudar els alumnes a definir la seva elecció vocacional. Canvia el teu present, crea el teu futur.
8: Vinga, som-hi. Real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un estudi revela que el 100% dels homes es menjarien qualsevol fruita que els donés una dona despullada és una notícia falsa. No existeix. És un titular humorístic que circula com si fos en real en forma de mem. S'està fent molt viral a Facebook, a Instagram i també a X.
1: Ara, jo ho diu el kiwi, també t'ho haig de dir.
8: I a mi m'agraden les dones despullades, també t'ho haig de dir.
1: Gràcies, Marc.
8: Adéu, bon dia.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se avui i per què serà un bon dia amb Nerea Sanfer.
12: Avui és un bon dia per tornar. Eixa és la paraula que ronda el meu cap des de fa uns dies i no cregueu que em fa una perea tremenda. Però és el que té setembre. Retrobaments, nous inicis, res a que es posi vacacionals... Què voleu que vos diga? Jo estava molt a gust de vacances sense fer absolutament res. La vida adulta, suposa. Espere que l'inici de curs vos pilla amb un poc més de ganes que a mi, que de moment encara em té mitja més pensaments a la platja, els gelats, les caletes, les festes majors... Que bé ho he passat aquest estiu. Si tinguera una vareta màgica, faria re el temps i tornaria al mes de juny. Ja tu saps!

0: Ara són 7:45. Avui és dimecres 2 de setembre. Ens despertem amb 20 graus a Castell d'Aro, 15 a Glis Clareny, 22 al Pantà de Riba-roja i el dia en què entrevistarem a la consellera d'Interior, Núria Parlon, a partir de les 9 del matí. Què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia!
1: Bon dia!
2: Minut de silenci aquest migdia. Manresa en recorda el veí que ahir van matar presumptament dos menors d'edat.
3: El crim ha generat molta indignació i també intent d'instrumentalització política. Líders d'extrema dreta l'han relacionat amb la immigració, tot i que els dos detinguts són nascuts aquí.
2: Parlant de concentracions, el PP i Vox volen convertir les protestes convocades avui arreu d'Espanya en suport a Ceuta en un clam contra Pedro Sánchez i el govern espanyol.
3: Per cert, nova topada entre el Ministeri de l'Interior i la policia, un informe policial assenyala agents del Marroc com a instigadors de l'entrada massiva.
2: El ministre Marlaska ha enviat una carta al director de la policia preguntant-li si és cert i qüestionant com és que el govern espanyol no en sabia res.
3: Els metges, mentrestant, amenacen amb noves vagues i no descarten una aturada indefinida. El Sindicat Metges de Catalunya carrega contra el govern espanyol per haver provat l'estat Estatut Marc, malgrat la seva oposició frontal.
2: L'OCDE, l'Organització Internacional sobre Cooperació i Desenvolupament, avisa que Espanya és un dels països on augmenta l'absentisme escolar, sobretot en l'etapa de primària.
3: I en clau internacional, Alemanya acusa Rússia d'estar al darrere de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig del 4 d'agost. Putin ho ha negat.
4: En esports, Marc Casado marxa al Deport cedit mentre que Julián Álvarez continua a l'Atlètic de Madrid. El Barça inscriu Gabriel Jesús i Livakovic i l'Espanyol aconsegueix la cessió del lateral Gorosabel de l'Atlètic Club. El City paga 145 milions pel migcampista del Chelsea, Enzo Fernández.
0: Això avui dimecres 2 de setembre del 2026. Avui farà sol, per cert, i encara més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui ja superarem els 35 graus als llocs més càlids de Ponent, de l'interior de l'Ebre i potser a l'interior de Girona. El dia serà assolellat, només amb alguns núvols baixos matinals al Camp de Tarragona.
0: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, en un matí relativament tranquil al transport públic. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, tranquil·litat, però com sempre, retards a Rodalies, com per exemple els de l'R11, a la línia que uneix Barcelona i Portbou, on hi ha demores d'entre 10 i 15 minuts. 3/4 d'hora de demora en el tren que ha d'arribar a Lleida Pirineus des de Manresa i també ha arribat 15 minuts tard l'avant que va de Barcelona Sants a Figueres.
0: I a les carreteres, densitat a aquesta hora, ja les vies d'entrada cap a Barcelona.

0: Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Sí, densitat en punts habituals. Destaca la C58, molt carregada a Montcada cap al nus de la Trinitat. A la mateixa via, la C58, també hi ha lentitud a Ripollet en sentit contrari, en sentit Sabadell. A les rondes, retencions a la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta i a la ronda de dalt de Roquetes a Horta, tot en direcció Llobregat. I un últim punt, a la P7 i a lentitud a Santa Perpètua en sentit sud.
0: Tot això en un dia en què a les portades dels diaris, li fem un cop d'ull ara, miren cap a Alemanya, Marc Jurado.
2: Sí, exacte, el diari Ara obre edició explicant que Alemanya acusa Rússia d'atacar la Unió Europea amb guerra híbrida. També llegim al País que Alemanya acusa Rússia d'aquest atac amb drons bomba. I a La Vanguardia hi llegim un titular molt semblant d'aquí, però en sobte, la foto que l'acompanya un grup de noies menjant a la terrassa d'un McDonald's de Kiev amb un edifici completament destruït a ben pocs metres. També a les fotografies de les portades d'avui, un cop més Ceuta, a la de l'Ara, desenes de migrants dormint arrenglerats al ras, al carrer, i també, en el cas del País, una altra fotografia del campament a la platja. Altres temes de portada, el periòdico hi llegim que el 75% dels receptors d'ajudes per trobar feina no tornen a l'atur, i l'Ara destaca que l'escola concertada reclama que recuperin les proves de final d'etapa a tots els centres.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Marta Monforte, Nacho Corredor, David Madí i Eva Pomares. Ara són les 7:33. I aquesta hora obrim la redacció, connectem amb la redacció del matí per conèixer les opinions destacades a la premsa. Pol Foradada, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui a les pàgines d'opinió dels diaris hi trobem la guerra híbrida de Rússia i també articles sobre Ceuta.
3: La Vanguardia titula el seu editorial l'amenaça desestabilitzadora russa i considera que el perill és que aquesta campanya russa pugui provocar una escalada accidental entre el Kremlin i l'OTAN. L'editorial de l'Ara exposa que Putin busca afeblir el projecte de la Unió Europea, que percep, diu, com una amenaça existencial pels valors que representa, mentre que el País diu que el canceller alemany, Friedrich Merz, no exagera quan diu que no estem en guerra, però tampoc ja en pau, i assegura que l'intent d'atemptat en drons a l'aeroport de Leipzig marca una nova dimensió en els atacs en el territori de la Unió Europea. El Mundo, un dia més, editorial sobre Ceuta, acusa el PSOE de voler convertir les concentracions que s'estan fent a la ciutat autònoma en un episodi de confrontació partidista, i ho veu incomprensible. Mentrestant, el periòdico critica les declaracions de Pedro Sánchez, en què comparava les visites a Ceuta que ha fet el president del govern espanyol amb les que ha fet el rei.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Chita Robert.
4: Bon dia, avui vull fer un avís a navegants. Aquest 8 de setembre fins l'1 d'octubre obre l'exposició Leonora Carrington, el surrealisme simptomàtic, a Faro Santander. És la primera mostra dedicada a la feina artística que va fer la pintora i escriptora Leonora Carrington a l'estat espanyol després de fugir d'una França ocupada pels nazis a inicis dels anys 40. Us hi animo molt a visitar-la a Santander perquè mostra quadres inèdits i il·lustra com conviuen la creació artística amb els períodes de destrucció bèl·lica.
5: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Aquest curs comença una nova pàgina amb bona lletra, perquè tens un 30% en tots els quaderns, blocs i llibretes només el 2 de setembre. I a més, un 50% en tots els correctors i marcadors només el 3 de setembre. Tots aquests descomptes te'ls emportes en un cupó que et dona per molt.
8: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
9: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:37, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Cídia Solanes. L'últim mal de cap dels gironins.
10: El campanar de la catedral de Girona es veu que no marca les hores correctament. Ho fa amb dos tocs menys. Fonts de l'equipament atribueixen el desajust a una petita avaria que ja està pendent de reparació, ho explica el Diari de Girona. Quan són les 8, per exemple, la campana només sona 6 vegades, mentre que a les 2 no arriba a fer cap toc. L'exalcalde de Girona, Quim

0: Nadal va advertir de la situació a través d'una piulada.
1: El que més es ven als vèndings d'urgències.
2: Doncs el 70% del que es ven és menjar no saludable. Ho llegim al Segre. Explica que les màquines expenedores predominen les llaminadures, xocolatines, refrescos i el preu n'afavoreix encara més el consum. Són dades de l'OCUL, Organització de Consumidors, en base a un estudi a 171 màquines dels 52 hospitals. Des de l'Arnau de Vilanova expliquen que ells no decideixen els productes.
1: Què deixa de fer gràcia?
0: Els ossos rentadors. N'hi ha milers a la Serra de Mallorca. Ho llegim al Diari Oponès, que explica que l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats calcula que n'hi ha al voltant de 3.000. Al darrere hi ha fugues o l'alliberament d'animals, ja sigui de zoos o de particulars. De fet, una veterinària afegeix que quan són petits són molt bufons, però després la gent se'n cansa i ja no els volen. Ara mateix la tinença d'aquests animals està prohibida, però els que ja en tenien, això sí, se'ls poden quedar.
1: I a banda de la mel, per què són notícia les abelles?
2: Doncs perquè poden ser indispensables per la reconstrucció de boscos i zones cremades. Associacions d'apicultors han proposat a Agricultura posar-hi arnes d'abelles, sobretot en períodes de floració, per afavorir la pol·linització i de retruc la recuperació de la biodiversitat. Ho llegim a l'Ebre Digital.
1: I per als interessats en la reialesa.
0: Avui surt a la venda el llibre Leonor de Borbón Ortiz, una reina per al futuro, d'Angie Calero, corresponsal de la Casa Reial per la Vanguardia. S'endinsa en la seva preparació com a reina, des de l'escola fins a les acadèmies militars o la seva experiència internacional. En fa un retrat a través de testimonis inèdits.
1: I quina pel·lícula està arrasant per la porta del darrere?
2: Doncs la mexicana La Captura, en anglès Facing el Chapo, va arribar a Netflix fa tot just una setmana i acumula ja més de 18 milions de visualitzacions. Ho llegim al Mundo, va de dos agents que es troben per sorpresa amb el criminal més buscat del món. Ara mateix és la pel·lícula de parla no anglesa més vista del moment a nivell mundial. Ha entrat al top 10 en 90 països.
1: I ara els destacats, els temes destacats a l'Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
3: Le Monde de França explica que 30 anys després de l'últim referèndum d'independència al Quebec, s'està fent viral un rebrot del moviment secessionista entre la gent més jove. El Washington Post dels Estats Units destaca que l'home acusat de matar Charlie Kirk serà possiblement jutjat i enfrontant-se a la pena de mort. El Regne Unit estrena parlamentària del nou primer ministre, dos diaris ideològicament tan oposats com el Guardian o el Daily Mail coincideixen a destacar en portada, en tons ben diferents, això sí, que ahir Andy Barham va atribuir el baix creixement econòmic del Regne Unit a Margaret Thatcher, que fa 36 anys que va deixar de dirigir el país, i al Brexit. I el Frankfurter Allgemeine Zeitung destaca que una de les xocolates més populars d'Alemanya, Ritter Sport, ha hagut de posar una petita etiqueta a tots els paquets per tapar la inscripció 100% origen sostenible certificat de cacau. És el resultat d'una nova directiva de la Unió Europea que entra en vigor el 27 de setembre i que diu que aquest tipus de missatges als paquets han de rebre sí o sí una certificació oficial.
4: I en plan econòmic, l'ON Economia explica que el Ministeri d'Economia està analitzant si ha de lliurar l'informe de l'advocacia de l'Estat en el qual donava suport a la frenada de l'OPA del BBVA sobre el Sabadell. El Consell de Transparència i Bon Govern ha ordenat a Economia que lliuri a un demandant anònim que el va sol·licitar, però el departament que dirigeix Carlos Cuerpo ara està estudiant si recorre la resolució o si lliura el document. L'Economista avisa que la taxa d'activitat dels joves espanyols es manté estancada per sota del 40%. El diari diu que l'abandonament del mercat laboral no ha deixat de minvar des de la crisi del 2008, un fenomen que retalla el volum de mà d'obra disponible, llastra els sous i amenaça el creixement de l'economia. I Expansión parla de John Ternus, el nou CEO d'Apple. Segons el mitjà, comença amb pocs actius, però amb moltes possibilitats.
1: Són les 7:41. Què destaquem avui a la premsa esportiva? Robert Prat.
5: Que el mercat de fitxatges ha estat generós amb Marc Casado. Javier Giraldo de l'Esport diu que marxa cedit al Deport, un club ideal per créixer. Un mercat cruel amb Julián Álvarez. Després de 3 mesos de flirteig amb el Barça, Julián Álvarez es queda a contracor i a disgust a l'Atlètic de Madrid. Mania.

I qui aprofita la vinentesa per arribar al Barça és Gabriel Jesús. El Mundo Deportivo destaca que el jugador compleix un somni que rebaixa el sou per poder complir-lo. L'Esport incideix que el jugador es va emocionar quan el va trucar al Barça i assegura que els seus genolls estan recuperats. I l'Esportiu remarca que el Barça ha fet bé la feina al mercat. La Vanguardia explica que és la fe qui mou Gabriel Jesús.

0: Claro, es porque Dios tiene un plan para mi vida. ¿Eh?
1: Són les 7:42. I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalias i Gerard Jubany. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Trem anuncia la festa major amb una senyera de 5 barres.
3: L'Ajuntament ha publicat un vídeo on anima els veïns del poble a engalanar els balcons per crear un ambient de festa major. En l'animació s'hi poden veure diversos plans de banderes onejant al vent, però hi ha una petita errada que els ha passat per alt. S'hi veu una senyera de 5 barres. L'anunci aclama que des de l'Ajuntament ja han començat a engalanar els carrers, però potser s'han passat de barra. Ho hem vist a RACÓ Català.
1: Lucas reapareix a Turquia després de la seva operació de nas i sorprèn amb una nova cara.
4: Llegim al Marca que el cantant es troba a Turquia recuperant-se de la intervenció a què es va sotmetre el 17 d'agost.
1: El Lucas és de Dandy Lucas.
4: Sí. Ah. El que tenia el nas pla.
1: Jo que sóc ignorant, dic, igual no sé qui és Lucas i és un gran artista.
4: És que Lucas, nas i Turquia, només aquesta equació ja t'importa directament.
1: Andy, nas i Lucas, sí.
4: En aquesta operació s'hi va sotmetre el 17 d'agost i se l'ha enxampat sopant amb la seva parella Maria José en una terrassa, en unes imatges que ha difós el programa i ara són soles. L'article també reforça que el canvi resulta evident respecte al seu aspecte anterior i que el pont nasal apareix definit i recte.
1: I Jesucrist, en una llauna, l'auge de les begudes energètiques cristianes als Estats Units.
3: Amunt els cors. Guàrdia explica que últimament hi ha algunes marques de begudes energètiques que han mostrat obertament la seva fe cristiana i també els bons equips de màrqueting que tenen, utilitzant la imatge de Jesucrist a les seves llaunes. Pensen que és una bona manera de difondre l'evangeli perquè han detectat que són begudes molt populars entre els joves i, per tant, una via directa per evangelitzar-los.
1: I qui fa anys avui, Canalias?
4: Felicitem l'actriu mexicana Salma Hayek, que canvia de dècada i en fa 60. També fa anys l'actor Keanu Reeves, arriba als 62, i acabem felicitant l'alcalde de Vigo, Abel Caballero.
5: ¡Vaya arrancar, o árbol de Navidad!
4: Avui en fa 80.
1: I el Santoral?
4: Sant Antolí, Sant Alpidi, Santa Raquel, Santa Ingrid de Suècia i Santa Màxima.
1: Doncs un dia per donar-ho tot, no? Aquest és el repàs de la premsa d'avui. Ens queda el repàs d'ahir. Anem al quiosc vintage amb Albert Om.
6: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
7: 2 de setembre de 1996, un temporal molt fort al Maresme deixa un balanç de 2 persones mortes i nombrosos danys materials en cases i vehicles. A Vilassar de Dalt avui fa 30 anys hi van caure més de 200 litres per metre quadrat. L'aiguat també va fer molt mal a Cabrils, a Vilassar de Mar, a Taià o a Premià de Mar. S'acosta l'11 de setembre i perilla la Diada Unitària que el 1996 es vol fer a Sant Boi de Llobregat per celebrar els 20 anys de la primera Diada després de la mort de Franco. Està previst que intervinguin el president Pujol, el president socialista del Parlament, Joan Reventós, i els líders de tots els partits. Però Esquerra no vol que Vidal Quadras del PP també sigui a Sant Boi. I acabo amb el Barça, que començava la Lliga Oviedo. Era la primera temporada després que Núñez fes fora Cruyff i fitxés l'anglès Bobby Robson. El Barça va guanyar 2-4 amb 2 gols de Stoichkov i 2 de Luis Enrique, que també debutava aquell dia.
8: Sergi López, bona tarda.
9: Bona tarda.
10: Tant si ets baby boomer.
9: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
10: Com de la generació Z.
11: Guillem Gisbert, bona tarda.
12: Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
10: Fins i tot si ets millennial o centennial.
13: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
14: Hola, Irma. Hola, Irma.
13: Els partits del Barça sense narració, la de la...
14: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
10: El Tot Costa és el teu lloc.
13: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
12: Però us escolto bastant, a vosaltres.
14: Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto.
10: De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Catalunya Ràdio. Són les 7:46. I aquesta hora repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Minut de silenci aquest migdia a Manresa en record del veí que hi van matar presumptament 2 menors d'edat.
15: L'extrema dreta ha instrumentalitzat el crim atribuint-lo a menors estrangers no acompanyats, tot i que els 2 detinguts són nascuts aquí.
1: I el Partit Popular i Vox encenen també els ànims de cara a les protestes d'aquest vespre en solidaritat amb Ceuta.
16: Reclamen convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez, Esther Muñoz del PP, Pepa Milán de Vox i Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
17: Si Sánchez no quiere responder a lo que ha en Ceuta, el pueblo español sí.
18: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
19: Hay libertad de manifestación, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
1: La Policia Nacional assegura que els agents dels cossos de seguretat del Marroc van planificar i executar l'entrada massiva.
15: Ho diu un informe que ha enviat a la jutge i que contradiu la versió de Pedro Sánchez. Mentrestant, segons la SER, el ministre de l'Interior ha enviat una carta al director de la Policia Nacional

0: nacional per aclarir si el Marroc hi va jugar o no algun paper.
1: I Alemanya acusa Rússia d'un atac fallit amb drons a principis d'agost.
2: En concret, contra l'aeroport de Leipzig, i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin diu a Berlín que no ha aportat cap prova.

0: Més onades de calor extrema, més sequeres i més risc d'incendis.
1: I George Clooney rebrà avui el Lleó d'Or honorífic a la Mostra Internacional de Cinema de Venècia.
2: El festival arrenca aquest vespre amb una glossa de la figura de Clooney que llegirà l'actriu Laura Dern. La mostra s'allargarà fins al 12 de setembre.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
3: Bon dia.
1: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
4: Bon dia.
1: Des de Girona tenim la Laia Claret. Laia, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: I a Tarragona hi tenim la Clara Chavarría. Clara, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Arrenquem avui a la Noguera, perquè s'investiga, Estela, la relació d'un menor amb la mort violenta d'un jove balaguer a qui van trobar en un cotxe que s'havia accidentat.
3: Sí, l'accident va ser dimecres passat al nucli urbà de la capital de la Noguera. Dins el cotxe volcat hi havia un jove de 26 anys malferit a qui ja no van poder reanimar. En un primer moment se'l va considerar víctima del sinistre, però després l'autòpsia va revelar que tenia lesions prèvies a l'accident. De moment, hi ha un detingut, un adolescent acusat d'homicidi. D'altra banda, a la Seu d'Urgell hi ha hagut una intoxicació alimentària ben estranya, la de 5 noies que van sopar en una pizzeria, i ara s'investiga si el menjar tenia algun tipus de droga i si hi ha més afectats.
1: Avui a les comarques de Barcelona, protagonisme gairebé absolut pel Bages, Marc.
4: Sí, per dos motius, Ricard. El primer l'hem explicat abastament, la mort a ganivetades no a Manresa, ja hi ha dos joves detinguts, serem a Manresa, tenim de fet la unitat mòbil de camí, però ben a la vora l'altra gran notícia, gran i esperada, és que l'empresa minera Iberpotash retirarà la muntanya de residus salins de Sallent. La justícia ha desestimat el recurs de l'empresa, que ara es diu ICL Iberia, i dona la raó als més de 20 anys que ho reclamaven. Els veïns feien més de 20 anys que ho reclamaven, uns residus, per cert, que són nocius pel medi ambient, perquè quan plou són arrossegats cap a la conca del Llobregat. L'empresa ja ha dit, per cert, que acatarà la sentència i restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació ambiental.
1: Per tant, és un èxit de la lluita veïnal. Fa moltíssims anys que lluitaven per eliminar aquest residu. Una muntanya que era de sal, que tothom pensava que era una muntanya fins i tot bonica, però que era un espai doncs, que hi havia molta contaminació i provocava també molts problemes de salut pels veïns de Sallent. I passem ara pel Gironès i el Montsià. D'entrada us expliquem, Laia, que la població de Cassà de la Selva també ha decidit suspendre noves llicències d'obertura d'alguns comerços al centre de la població per evitar concentració d'activitats.
7: Sí, serà durant un any. No es podran obrir a la zona comercial ni nous basars, ni botigues de venda de mòbils o supermercats de 24 hores. Des de l'Ajuntament ho justifiquen perquè diuen que cal ordenar aquest creixement del centre, diversificar l'oferta i preservar el comerç local. Fins ara és una mesura que la coneixíem aquí a comarques gironines, però sobretot a municipis turístics, per exemple, Tossa, Lloret o Palafrugell. I també afegim que s'ha la policia local ha multat 110 conductors els últims 8 mesos per circular pel carrer El Bus al Passeig dels Països Catalans, un carrer ben bé cèntric. L'Ajuntament diu que, a més d'afectar el transport públic, suposa també un risc per la seguretat.
1: I acabem al sud del país. Les flotes de pesca d'arrossegament a la Ràpita i a les cases del Canal Montsià ja tornen a la mar, Clara.
3: Ho fan un cop acabada l'aturada prevista per la veda de la campanya. Es preveu agradolça. Esperen que sigui més tranquil·la pel que fa a les jornades de pesca, però els preocupa l'encariment de combustible. D'altra banda, a Tarragona, aquestes últimes hores s'ha detingut el que seria un dels presumptes líders d'una banda colombiana que va assassinar 7 persones a Colòmbia l'any 2024. I també estaria al capdavant del grup terrorista La Mesa. I un últim apunt, l'Agència Catalana de l'Aigua treballa per reparar l'incident que ha provocat un vessament d'aigües residuals a la platja de Creixell, al Tarragonès. El bany està restringit des de dilluns a la tarda.
1: Tarragona, Girona, Lleida i Barcelona, que tingueu un bon dia. Gràcies.
3: Adéu,
5: bon dia.
3: Adéu.
8: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I sé que estarà a 8 minuts per les 8 del matí. Heu de sortir de casa, sapigueu quin temps farà, us espera pel dia d'avui i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, atenció a aquesta pujada de les temperatures que tindrem els propers dies. Eloi.
9: Bon dia. Sí, avui ja comencen a pujar una miqueta. S'arribarà a 35-36 graus als llocs més càlids, de Ponent, de l'interior de l'Ebre, potser la Conca de Tremp, comarques de Girona. Demà una miqueta més i això continuarà pujant fins al cap de setmana, que assolirà el màxim. Segurament al cap de setmana tindrem una massa d'aire uns 8 o 9 graus més càlida del que és habitual en aquesta època. Això podria fer que alguns valors a les zones més càlides, sobretot a Ponent, puguin arribar als 39 o 40 graus de màxima. Avui, però, sí que el dia comença amb una mica més de fresca. Tan sols a aquesta hora hi ha valors de 16 graus a Vic, 12 a Martinet, a la Cerdanya, 23 graus ja a aquesta hora a Calella, i avui serà un dia assolellat.
1: Això pel que fa al temps i pel que fa al trànsit, retencions a les entrades ja de Barcelona. Clàudia Serra.
5: Sí, els punts habituals a aquesta hora. També destaca lentitud a la ronda, sobretot sentit Llobregat, a la ronda litoral de

0: Fòrum a la Barceloneta, hi ha la Ronda de Dalt de Roquetes a Horta, hi ha la P7 de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud, lentitud també en aquest punt. Fora de l'àrea de Barcelona, la 2 a Jorba, sentit Barcelona, tensió està tallada per obres, hi ha desviaments senyalitzats en aquest punt. També a la 2 a Castellnou de Seana es mantenen retencions sentit Barcelona per un accident que talla un carril des de primera hora d'aquest matí.
1: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
2: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
3: Avui hem rebut el missatge de David Alonso. Viu al Vendrell i estudia a la Universitat de Barcelona, a la zona universitària. Això li suposa haver de fer cada dia un trajecte d'una hora i mitja, com a mínim, per anar de casa a classe. El David explica que ha buscat habitacions de lloguer a la capital, però s'ha trobat amb preus que no baixen dels 500 euros, una quantitat que no pot assumir tampoc amb ajuda de la seva família.
4: Els preus són prohibitius per moltes famílies de classe mitjana, classe obrera. Haver d'agafar busos, trens, ja és una desavantatge comparativa amb altres persones pel temps de qualitat. Llavors sí que és una mica una discriminació cap a totes aquestes persones.
2: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
5: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636 36 0609. I com cada dia a aquesta hora repassem el preu de les coses, avui toca parlar del preu de les benzineres. Lara García.
6: Avui el cost dels carburants torna a pujar per l'augment del preu del petroli. Recordem que hi va tornar la rebaixa fiscal de 20 cèntims al litre de gasoil, però la bonificació de la gasolina s'ha reduït a 5 cèntims al litre. A Catalunya, on es pot omplir el dipòsit més barat, és a les comarques de Lleida, gràcies a les estacions de serveis cooperatives. Joan Barrios és director de la cooperativa de Sant Roc, al
7: Nosaltres comprem a través de l'associació de la cooperativa Actel i el preu és el que ens fa. El que passa que no hi carreguem un tant per cent molt elevat, perquè totes apliquen uns marges molt més reduïts.
6: A les cooperatives lleidatanes avui el preu del gasoil ronda l'euro amb 70 cèntims al litre i el de la gasolina, 95, 1 euro amb 60 cèntims.
7: Això és una muntanya russa, que encara que a la millor que l'Estat aplico uns descomptes, si el barrel de Brensa pugi 2, 3, 4, 5%, això anirà pujant.
6: Fora de les cooperatives de Lleida, els preus són força més elevats. A la Repsol, per exemple, el preu de la gasolina frega els 2 euros al litre i el gasoil 1,8. Per exemple, la Repsol de la Diagonal de Barcelona té el preu del gasoil a 1,84 i la gasolina sense plom a 1,85 i la de 98 a 1,97. Ramon Puigfel, president del Gremi de Benzineres de Barcelona, ens explica com s'estableixen els preus de venda en aquestes gasolineres amb marca.
8: Primer, amb el cost de compra, que depèn de la cotització diària del producte. Dos, els impostos sobre els hidrocarburs que s'apliquen, els costos derivats de la pròpia activitat i les estacions que tenen, que són més grans, doncs, evidentment tenen un cost més elevat.
6: Un dels preus més cars els hem trobat en una gasolinera del Montseny, una estació petita ubicada a prop de la Font del Pujol, on el litre de gasoil supera els 2 euros i el de gasolina sense plom 95 se situa gairebé en 1,8.
5: I més enllà d'aquestes despeses més corrents, on van a parar els nostres impostos? Avui, què costen els cementiris? Ot Serra, bon dia.
9: Bon dia. Més o menys freqüència és llei de vida que tots hagin de visitar alguna vegada un cementiri. La gran majoria de pobles i ciutats en tenen i els mantenen. Al pressupost de l'últim any, l'Ajuntament d'Argentona hi va dedicar 20.400 euros. Serien 1 euro amb 60 cèntims per habitant. A Lleida, la paeria hi va dedicar 201.200 euros, que corresponen a 1 euro i 40 cèntims per lleidatà.
5: I a aquesta hora, quin és el vídeo més viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia!
10: Bon dia, Ricard. Doncs mira, aquest estiu, Jules Janeiro, la filla de Jesulín de Ubrique i María José Campanario, ha declarat la guerra a Belén Esteban. Les dues superestrelles del paper cuixer s'han dit coses grosses, eh? Que si Nepo, bé, i vi, que si ombra de Jesulín, bé. El cas és que amb l'arribada del mes de setembre, Jules ha donat la polèmica per tancada i es fa viral quan, a les preguntes dels periodistes, respon aquesta perla. Atenció.
11: Me sorprende que esto haya dado tan tanto de qué hablar.

I a aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. I avui, que és 2 de setembre, i tot i que potser no sembli cap notícia, tothom en parla. Com segueix la calor? Estem aprenent a conviure amb les altes temperatures i com se'ns enganxa les ganes de viure i com ens pot ofegar la il·lusió. Siguem optimistes i busquem avui una bona ombra.

0: Comencem per saber quin és l'estat del trànsit a aquesta hora i del transport públic. Endavant, equip viari.
1: Diverses incidències destacades a aquesta hora. Un accident provoca retencions a la C32 a Mataró en sentit Barcelona. Precaució, hi ha un carril tallat en aquest punt. L'A2 a Jorba, sentit Barcelona, està tallada per obres. Hi ha desviaments senyalitzats cap a la Nacional 2A. I també a l'A2, a Castellnou de Seana, es mantenen retencions sentit Barcelona per un accident que talla un carril des de primera hora.
0: Dia de dol oficial avui a Manresa i minut de silenci aquest migdia convocat per l'Ajuntament en record de l'home assassinat ahir al carrer. Hi ha dos menors de 15 i 16 anys detinguts en relació amb el crim. La capital del Bages va viure ja ahir una manifestació en els concentrats van reclamar justícia. Hi ha una altra protesta prevista per aquest vespre. A les últimes hores també hem sabut la detenció d'un altre menor per la seva suposada relació amb la mort violenta d'un home, en aquest cas a Balaguer, a la capital de la Noguera. La víctima estava dins d'un cotxe accidentat, però la investigació va determinar que hi havia indicis de criminalitat previs. Un informe del Centre Espanyol d'Immigració i Fronteres atribueix a les forces i cossos de seguretat del Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. El ministre Marlaska ja ha demanat explicacions al màxim responsable de la policia sobre la veracitat d'un informe que estaria ja en mans de la justícia. Això mentre Ceuta celebra avui el seu dia oficial enmig d'aquesta crisi provocada per l'entrada massiva de migrants. Coincidint amb aquesta data, PP i Vox intenten capitalitzar les crítiques contra el govern espanyol en les manifestacions previstes aquest vespre arreu d'Espanya en solidaritat amb la ciutat autònoma. Catalunya ha tingut aquest estiu el més càlid des que hi ha registres. Segons les dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior a l'habitual en més del 80% del país. També ha estat un estiu molt sec i a l'Estartit, per exemple, l'aigua del mar ha arribat a la temperatura més càlida dels últims 50 anys. L'ONU admet per primera vegada que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'Acord de París. Avisa que si no es prenen mesures urgents, es podrien superar els 2 graus d'augment. A Catalunya això provocaria més onades de calor extrema, més sequeres i més risc d'incendis. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà va a més. Els Estats Units han tornat a atacar l'Iran per segon cop en 48 hores i han fet almenys 11 morts, segons els mitjans oficials iranians. Per la seva banda, Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, a Bahrain, a Kuwait i a l'Iraq i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. La tensió creixent també està provocant l'encariment del preu del petroli i el barril de Brent frega ja els $96. I The Weeknd ha entusiasmat el públic català amb l'espectacle distòpic de la gira After Hours Till Dawn que ha desplegat aquesta nit a Barcelona. El canadenc, autor de Blinding Lights, ha fet un extens repàs de la seva discografia amb una posada en escena efectista a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
2: Esports. El darrer dia del mercat de fitxatges de futbol ens ha deixat 26 operacions. El Barça inscriu el primer equip, el davanter Gabriel Jesús, el porter Livakovic i el jove migcampista del planter Brian Fariñas. Marc Casado marxa cedit al Deportivo de la Coruña. L'Espanyol fitxa com a cedit al lateral dret de l'Atlètic Club Andoni Gorosabel i traspassa Rubén Sánchez a l'Elx.

0: Pel que fa al temps, dimecres estable amb algun núvol baix, costaner, alguna nuvolada inofensiva de tarda al Pirineu. La calor es comença a intensificar, amb màximes que avui ja assoliran els 35 graus a Ponent. De cara al cap de setmana es podrien fregar els 39 a 40 graus.
1: 3Cat Info.
0: Bon dia, passant 5 minuts de les 8. Salutacions a qui us acompanya a aquesta hora i fins al punt de les 9. Estel Batet Carles.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Dia de dol avui a Manresa després de la mort violenta d'un home en ple carrer la matinada d'ahir. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. Dimarts, poc després de les 5 de la matinada i quan la capital del Bages tancava la seva festa major, els equips d'emergències van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca al carrer Sant Jaume, concretament. Quan van arribar al lloc dels fets, van intentar reanimar-lo sense èxit. Després van detenir els dos menors i van escorcollar un pis en el marc d'aquesta investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets, ha convocat un minut de silenci per aquest migdia a les 12. De manera espontània i a través de les xarxes socials, ahir es va organitzar una primera concentració que va plegar unes 700 persones. La víctima era un home de 45 anys, de Castellnou del Bages. Era molt conegut a la comarca. Aquest crim ha estat instrumentalitzat a les xarxes per part de l'extrema dreta, que ha arribat a difondre que els detinguts són menors migrants. Això ha estat desmentit per fonts pròximes a la investigació, que asseguren que tots dos tenen nacionalitat espanyola i són nascuts a Manresa mateix. I els Mossos d'Esquadra també han detingut un menor per la seva possible vinculació amb un altre mort violent, en aquest cas d'un home a Balaguer, la capital de la Noguera. La víctima era en un vehicle que havia tingut un accident el passat 26 d'agost. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: Segons informen els Mossos, la detenció es va produir aquest dilluns. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació, es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Més coses, és mig quart de 9 del matí. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat explicacions al director general de la policia després que, segons el diari digital El Español, un informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres assegura que el Marroc va dirigir l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska reclama que se l'informi sobre aquesta investigació, que considera essencial per prendre les decisions oportunes en relació amb aquesta crisi migratòria i amb la política interior, exterior i de defensa de l'Estat. Recorda que un cop declarada la situació d'interès per la seguretat nacional, una informació com aquesta s'havia de comunicar immediatament al Consell de Seguretat. L'informe que s'ha enviat a l'Audiència Nacional sosté que l'entrada massiva la van guiar gendarmes marroquins a les ordres d'agents de paisà, amb una finalitat diferent de la migratòria. Aquest informe contradiu el que s'ha dit des del primer moment, el que s'ha defensat des del govern espanyol amb Pedro Sánchez al capdavant. El sentíem l'altre dia en aquella entrevista a la cadena SER, que ha exculpat el Marroc, ell i altres ministres del seu executiu, ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Això el dia que aquesta ciutat autònoma celebra el dia de la seva autonomia i ho fa més tensionada que mai per aquesta crisi. N'és un exemple la comunitat educativa a les portes del nou curs escolar. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarquem.
3: Aquest vespre hi ha prevista una manifestació multitudinària. També està tot preparat per l'arribada del president popular Alberto Núñez Feijóo durant aquest matí. Tot això enmig de l'anunci que es va fer ahir de més de 300 milions en ajudes. Mentrestant, la comunitat educativa es tensiona per com serà el nou curs, amb el fantasma de l'absentisme sobrevolant les aules. Javier Pérez és director de l'Institut Puertas del Campo, a l'Extraradi de Ceuta, i amb un alumnat majoritàriament musulmà.
4: Salvo la presència del vigilante de seguridad, lógicamente una presentación a los propios padres para transmitirle la tranquilidad que pensamos que debe haber en los centros educativos, y luego es verdad que iremos cómo se van sucediendo los acontecimientos. Uno de ellos es el absentismo. No sabemos si va a haber absentismo escolar, sobre todo en edades tempranas.
3: L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar ara fa un mes. Els centres encara no saben com es gestionarà l'acollida d'aquests nens.
0: Gràcies, Miquel. Doncs més enllà d'aquestes protestes que ara ens comentava en Miquel, convocades a Ceuta, n'hi ha també de convocades arreu d'Espanya en solidaritat amb la ciutat autònoma. El PP i Vox han encès els ànims, han cridat a convertir aquestes concentracions en un clam contra el president espanyol. Els partits acusen l'executiu de Pedro Sánchez de voler boicotejar les protestes convocades en ajuntaments de tot l'Estat. La Moncloa ho desmenteix, acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les manifestacions i fa una crida a la no violència. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: Segons l'Ajuntament de Madrid, la Moncloa no autoritza la concentració a la Cibeles, però la delegació del govern espanyol ho desmenteix. Diuen que es podrà celebrar i que s'han limitat a recordar que s'ha de convocar com a acte institucional i no com a manifestació. Tant el PP com Vox s'han bolcat en les concentracions amb els seus líders al capdavant i apuntant contra qui protesten, Esther Muñoz i Pepa Millán.
6: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países.
7: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
5: A la Moncloa lamenten que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i reclamen que siga pacífica, i des del PSOE demanen als seus alcaldes no anar-hi, tot i que alguns s'hi sumaran.
0: Doncs encara relacionat amb Ceuta, Rússia va aprofitar la crisi aquí per difondre notícies falses a internet després que els migrants ja haguessin travessat la frontera. Això ho conclou la Comissió Europea. En canvi, el govern comunitari descarta que cap país estranger promogués l'entrada massiva de migrants a les xarxes, fent una crida a creuar la frontera, tal com va suggerir Pedro Sánchez, apuntant cap a Rússia i Israel. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
8: La Comissió Europea diu que no hi ha proves concloents que situïn cap potència estrangera en l'origen de la crisi de Ceuta. El govern comunitari nega que l'entrada massiva de migrants es desencadenés per les notícies falses que escampaven altres països. Brussel·les sí que reconeix que, després de l'arribada dels migrants, Rússia va explotar el caos a Ceuta per difondre la seva propaganda a les xarxes socials. Però remarca que tot això va ser després que esclatés la crisi. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta que hi va participar Rússia. No hi diu res sobre Israel, tot i que ahir el govern espanyol va tornar a involucrar el país hebreu.
0: 3 minuts i un quart de 9 del matí.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Alemanya culpa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig. Una acció que emmarca dins d'una guerra híbrida contra la Unió Europea i l'OTAN pel seu suport a Ucraïna. Des de Berlín ens n'informa en Jordi Regàs.
9: L'atac fallit contra un avió de càrrega ucraïnès a l'aeroport de Leipzig el passat 4 d'agost hauria estat obra de Rússia. Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya.
10: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
9: Alemanya prendrà diverses represàlies, com tancar el consolat rus a Bonn, rescindir el contracte de la Casa Cultural de Rússia a Berlín o endurir els controls dels russos a les fronteres.
0: I ja hi ha hagut resposta per part del president rus. Vladimir Putin retreu a Berlín que els acusi sense proves i atribueix l'escalada a la mala situació del govern alemany. Moscou ara, Cristina Solias.
11: El president rus creu que és una provocació orquestrada pel mateix Friedrich Merz per desviar l'atenció dels seus problemes interns.
12: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
11: Rússia ja ha dit que respondrà a les decisions antirusses d'Alemanya, tot i que no ha aclarit com, i ha acusat Berlín d'estar directament implicat en els atacs ucraïnesos contra territori rus.
0: Un altre conflicte obert és el dels Estats Units contra l'Iran. L'han tornat a atacar per segon cop en 48 hores com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos patrullers. Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior i ha deixat almenys 11 morts i diversos ferits. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa social, a Truth Social, i ha assegurat que colpejarà l'Iran de manera molt més dura si Teheran pren represàlies. Per part seva, l'Iran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, també a Bahrain, a Kuwait i a l'Iraq, i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli es continuen enfilant. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, ja frega els 96 dòlars. A punt d'arribar a un quart de nou del matí. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit, també del transport públic. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim diverses incidències destacades. Un nou accident provoca retencions a la P7, a Mollet, en sentit nord, cap a Girona. Hi ha un carril tallat. Un altre accident complica la circulació a la C32, a Mataró, en sentit Barcelona. De fet, en aquests moments, la via es troba tallada en aquesta direcció. Com a conseqüència, està afectada també la C60 a Mataró en sentit sud cap a l'enllaç amb la C32. Recordem que l'A2 a Jorba, sentit Barcelona, està tallada, en aquest cas, per les obres que s'estan fent en aquest punt. Hi ha desviaments senyalitzats per la sortida 543 cap a la Nacional 2A i també a l'A2 a Castellnou de Seana es mantenen retencions en sentit Barcelona per un altre accident que hi ha hagut a primera hora i que encara talla un carril.
14: El temps.
0: La previsió d'en Gori Massip.
15: El dimecres comença amb temps ben estable, domini del sol, domini del cel serè i només alguns núvols baixos que fan acte de presència entre la Costa Daurada, costa del Delta de l'Ebre i també alguna boirina matinal a punts de l'interior, tot plegat ha d'anar marxant a mesura que avanci al matí. Tot això després d'una matinada que en alguns casos ha estat una mica menys càlida, més que més fresca. Ha baixat alguna dècima aquest termòmetre. Hem desaparegut les nits tòrrides. 24 i escaig la més alta al centre de Barcelona, 21 a Valls, 18 a Pujalt, 11 a Bolví, a la Cerdanya com a valor més baix. A la tarda és el Pirineu. Hi ha punts del Prepirineu on esperem algunes nuvolades d'evolució, però amb poca entitat. Creixeran sense gaire energia i, per tant, no esperem que arribin a deixar cap ruixat. Amb una mica més de calor, màximes que avui les més altes es podrien enfilar fins als 35-36 graus. I una calor que els propers dies ha d'anar més, perquè de cara a divendres i al cap de setmana, atenció, perquè els valors més alts podrien fregar els 39 o 40 graus.
0: Doncs parlant de calor, Catalunya ha tingut l'estiu més càlid des que hi ha registres. Segons les dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior a l'habitual en més del 80% del país. Entre els mesos de juny, juliol i agost s'han batut diversos rècords. Per exemple, l'estació meteorològica de Can Bruixa, a Barcelona, ha registrat 59 nits tòrrides, o el que és el mateix. No s'ha baixat dels 25 graus en cap d'aquestes 59 nits. També destaquen les 20 jornades amb temperatures iguals o superiors als 40 graus. Aleix Serra és cap de control de qualitat de dades i ha fet aquestes declaracions a 3CAT Info.
16: No és que hem tingut dies de calor mai vistes, sinó que sobretot hem tingut setmanes consecutives de calor molt intensa. I, de fet, des de mitjans de juny fins ara molt a final d'agost s'han mantingut aquestes calorades. El juny va ser un dels més càlids registrats a Catalunya, només per darrere del 2025.

0: El juliol va ser càlid sense precedents, el més càlid també mesurat a Catalunya, i l'agost només es pot comparar al de l'any 2003.
1: L'estiu també ha estat molt sec en diversos punts de Catalunya, malgrat els aiguats de la Costa Daurada de finals d'agost. En alguns sectors de Ponent o de les Terres de l'Ebre gairebé no ha plogut en tot l'estiu. La temperatura de l'aigua del mar també ha batut rècords. A l'Estartit, per exemple, el 13 d'agost l'aigua estava a 27,8 graus. És una xifra mai registrada des que es tenen dades dels últims 50 anys. I l'ONU dona pràcticament per fet que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'acord de París. Per primera vegada, les Nacions Unides han admès que ja no serà possible evitar que la temperatura global del planeta augmenti un grau i mig si no s'adquireixen més compromisos climàtics, i alerta que cada dècima de grau agreujarà la situació. El nou objectiu passa per evitar arribar als 2 graus. Per això, reclama accelerar l'abandonament de combustibles fòssils, desplegar les renovables i reduir les emissions de metà. A Catalunya, un augment de 2 graus es traduiria en més onades de calor extrema, més sequeres i també més risc d'incendis. Tresca Info.
2: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
3: T'ha anat bé de gust la rutina?
2: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
3: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Trescat Info. 10 minuts, 2:15 del matí. El Sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions, no descarta fer una vaga indefinida i qualifica d'insult el nou Estatut Marc que ha aprovat el govern espanyol. La nova norma millora les condicions laborals dels professionals sanitaris, però Metges de Catalunya troba que es queda molt curta. Xavier Llaunar és secretari general del sindicat i amenaça amb més vagues.
6: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
1: Entre altres mesures, el nou Estatut Marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran de com a molt 17 hores, i estableix que els metges passin de treballar 48 a 45 hores setmanals com a màxim. Sentim ara Elma Saiz, ministra portaveu.
7: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales.
1: Ara, la norma que hi va aprovar el govern espanyol haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor. Un altre conflicte laboral és el que tenen les biblioteques públiques de Barcelona. La majoria va tancar ahir per la vaga del personal que des de fa mesos exigeix millores en horaris, en conciliació i també en sous. Els treballadors van protestar davant la Sagrada Família per fer visible el conflicte laboral. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Montse Serra, delegada de la Intersindical i presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, concretava quin és el principal entrebanc que dificulta que puguin arribar a un acord.
8: Demanem unes millores perquè nosaltres tenim una casuística diferent del gruix de la plantilla municipal amb l'horari que fem majoritàriament de tarda, i fins ara creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei.
1: L'Ajuntament assegura que manté la voluntat de diàleg. Sentim ara Ferran Burguillos, que és gerent del Consorci de Biblioteques.
9: Les reunions que estan obertes són les de la mesa general. La resta de reunions amb la comissió negociadora la mantenim oberta. Estem esperant també una mica si hi ha algun replantejament per part de la representació social.
1: Burguillos destaca que la seva oferta per equiparar la plantilla amb la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%. I el Departament d'Educació defensa que ja ha complert amb més del 90% dels acords que va signar el curs passat amb els dos sindicats minoritaris, amb Comissions Obreres i la UGT, i també amb professors de secundària. Tots plegats es van reunir ahir, una setmana abans que comenci el curs escolar i que hi hagi la convocatòria de vaga prevista pel 8 de setembre. Els tres sindicats consideren que aquesta vaga serà inútil. Ignasi Fernández és el portaveu de professors de secundària.
10: I el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum, i tornar a posar un model educatiu en valor.
1: Demà el govern es reunirà amb el sindicat majoritari, que és l'USTEC, per intentar desencallar la situació, tot i que la conselleria ja té coll avall que el curs no

0: començarà amb normalitat. Aquest és The Weeknd, que ha entusiasmat el públic català amb l'espectacle distòpic de la gira After Hours Till Dawn. L'actor de Blinding Lights, aquesta cançó que sentim de fons, ha fet un extens repàs a la seva discografia amb una posada en escena efectista. Ha seguit aquest concert i ens en fa la crònica en Marc Ruiz.
1: The Weeknd ha sortit a l'escenari 5 minuts abans d'hora, amb una màscara negra, amb els ulls vermells, i ho ha fet acompanyat d'un cos de dansa, amb ballarins també emmascarats, i coberts de dalt a baix amb una toga vermella. Ha aparegut en un escenari apocalíptic amb el que semblaven restes d'edificis destruïts. I al centre de l'estadi olímpic, una estàtua femenina recoberta d'or immensa, de 12 metres d'altura, cap on han desfilat els ballarins coberts de vermell que recordaven la pel·lícula Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick. La primera part del concert ha transmès foscor ja des del títol de la primera cançó, Baptized in Fear, o Wake Me Up, que recorda tant a Thriller de Michael Jackson. Però el to ha millorat quan s'ha tret la màscara, ha saludat el públic i ha fet ballar tothom amb Sao Paulo, Take My Breath o Sacrifice. El públic ha xalat quan ha sortit Playboi Carti a l'escenari a cantar Timeless i Radalai, o amb les flames que han envoltat l'estàtua mastodòntica a Hills. Però malgrat la grandiositat de la posada en escena, hauria funcionat tot exactament igual si només hi hagués hagut la música. I és que Peltes Falle canta com els àngels, té una veu aguda, melòdica i afinada, que a més té potència, com ha demostrat en cançons com Die For You o Call My Name. El contrast ha estat evident quan s'ha acostat al públic per cantar amb una fan Out of Time, universos radicalment diferents. I tot plegat mentre s'ho miraven estoicament els inquietants figurants emmascarats vestits de vermell. Costava d'entendre el significat de la distopia on ens ha submergit The Weeknd, però el públic vibrava amb cançons com Save Your Tears, Less Than Zero o, esclar, Blinding Lights, que ha inundat l'estadi olímpic de mòbils gravant. Després de 38 cançons, aquesta mena de santa companya vermella ha tornat a marxar en silenci i The Weeknd s'ha immolat, convertit en una mena d'ocell de foc. Excessos inquietants per parlar de culpa, de perdó i de redempció.
0: Esports. Dami Aguilar, bon dia.
2: Bon dia.
3: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
2: El mercat de fitxatges està tancat. El Barça ha inscrit Gabriel Jesús amb el dorsal 9, signa per 3 temporades, també el porter Livakovic i el jove migcampista del planter Brian Fariñas amb el dorsal número 4. Aquest és Gabriel Jesús.
4: Muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás. Me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien.
2: El capítol de les sortides, el migcampista Marc Casado se'n va cedit al Deportivo de la Coruña fins a final de temporada. El davanter argentí Julián Álvarez es queda, per tant, a l'Atlètic de Madrid, ho ha comentat Lamine Yamal.
5: Ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. El gol no nos está faltando. Es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
2: Lamine, que va fer declaracions a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Mentrestant, l'Espanyol ha fitxat com a cedit al lateral dret de l'Atlètic Club, Andoni Gorosabel.
6: Un rebel més.
2: Gorosabel, un rebel més. Arriba Gorosabel i se'n va Rubén Sánchez, traspassat a l'Elx per mig milió d'euros. Ahir, darrer dia de mercat, hi va haver fins a 26 operacions. Amb Casado arriba el Deportivo, el jugador de l'Atlètic de Madrid, José María Jiménez. Ceballos deixa el Madrid pel Betis. Jonathan David, el canadenc, arriba cedit a l'Atlètic de Madrid des de la Juve. Tomás Lemar, des de l'Atlètic de Madrid a l'Elx. I el Sevilla, el pròxim rival de l'Espanyol a la Lliga, ha fitxat l'extrem portuguès Correia, el davanter belga Lucas Stassin i el migcampista francès Youssouf Fofana. L'Atlètic Club de Bilbao és l'únic club de primera que no ha fet cap fitxatge. A Anglaterra, l'argentí Enzo Fernández passa del Chelsea al City per 146 milions, el traspàs més alt de la història de la Premier. A la segona divisió, el Girona està pendent de fitxar el davanter Carles Pérez del Celta, que arriba lliure. El marroquí Unagi encara no té destí, però podria ser Grècia. I de Montilivi marxa el davanter banyolí Dau de Càmara per fitxar per la Berca portuguès. El Sabadell ha fitxat el porter Marc Vidal del Celta, el migcampista anglès Youssef Owusu del Brighton i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028, ve de la Lliga Polonesa. De Baena n'ha parlat el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
7: Sempre posa el col·lectiu per davant de la individualitat, amb unes capacitats físiques molt, molt bones, amb capacitat de repetir esforços, molta velocitat, molt profund, molt vertical en el seu joc.
2: El Sabadell ha fet 16 fitxatges i finalment el lateral senegalès de l'Atlètic Club Adama Boiro ha marxat al West Ham.
8: 3CAT Info.
2: El clàssic Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga ja té horari. Serà diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre al Camp Nou. Per altra banda, la jutge que investiga els pagaments del Club Blaugrana, l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, rebutja la petició del Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, si bé manté oberta la inscripció. Aquest vespre, a 8:45, es disputa la nova Creu Alta a la final de la Copa Catalunya de la temporada passada, Sabadell contra Barça Atlètic. Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, el número 1 és Zverev, l'alemany ha vençut l'italià Sonego per 3-16-2, i això fa pocs minuts. La catalana Paula Badosa ha hagut de marxar a l'hotel per pluja quan liderava sobre l'australiana Kasatkina 6-1 i 5-4 i havia perdut dues pilotes de partit en l'últim joc de moment, empat a 40. Han superat ronda la número 5, la russa Andreyeva, la número 4, la nord-americana Goff, la número 2, la kazakh Rybakina, i en el quadre masculí també el número 5, l'italià Cobolli, el número 9, el nord-americà Fritz, el francès Gael Monfils, amb 40 anys, superant el portuguès Vallejo. A la primera ronda també passa l'italià Lorenzo Musetti, que és cap de sèrie número 13. Triomfa l'esprint del francès Bastien Tronchon del Groupama a la desena etapa de la Vuelta a Espanya de ciclisme. Enric Mas del Movistar té 1:18 sobre el segon, l'eslové Primo Roglic, avui 11a etapa, 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca.

0: Són 8:45 del matí, fem un repàs a les notícies més destacades a aquesta hora. Abans, però, sapiguem com se circula a aquesta hora, com tenim també l'estat del transport públic. Endavant, equip viari.
1: Pendents especialment de dos accidents que compliquen la circulació a aquesta hora en dues vies principals, una a la C32 a Mataró en sentit Barcelona, obligat a tallar la via uns minuts. Ara ja s'ha reobert, però es manté un carril tallat. De retruc està afectada també la C60 a Mataró en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32. L'altre accident afecta la P7 a Mollet en sentit nord, cap a Girona. Hi ha un carril tallat i retencions des de Santa Perpètua.
0: Dia de dol oficial avui a Manresa i minut de silenci aquest migdia que ha convocat l'Ajuntament en record de l'home assassinat ahir al carrer. Hi ha dos menors de 15 i 16 anys detinguts en relació amb aquest crim. La capital del Bages ja va viure ahir una manifestació on els concentrats van reclamar justícia. Hi ha una protesta prevista també per aquest vespre. És notícia també d'aquest dimecres 2 de setembre que un informe del Centre Espanyol d'Immigració i Fronteres atribueix a les forces i cossos de seguretat del Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta de finals de juliol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ja ha demanat explicacions al màxim responsable de la policia sobre la veracitat d'un informe que estaria ja en mans de la justícia. I us hem explicat també que Catalunya ha tingut aquest any l'estiu més càlid des que hi ha registres. Segons les dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior a l'habitual en més del 80% del país. També ha estat un estiu molt sec i a l'Estartit l'aigua del mar ha arribat a la temperatura més càlida dels últims 50 anys. A partir d'ara, altres qüestions, com per exemple les pomes, més petites i molt dolces. Així seran les que escolliran aquesta campanya, amb un volum que serà lleugerament superior a la dels últims anys. La calor ha obligat a avançar la collita de les Golden, que és una de les varietats més comunes. I parlarem també del Posidònia Fest, que comença avui a Mataró. Fins diumenge actuaran a diferents escenaris de la ciutat, des de la companyia elèctrica d'Arma fins a Tartarrelena, la SU o l'Alba Careta. I en esports, què destaquem, Damià?
2: Que el darrer dia del mercat de fitxatges de futbol ens ha deixat 26 operacions, una de les quals el jove migcampista del planter del Bar

0: defensa Brian Fariñas amb el dorsal 4 del primer equip.
1: Això en un dimecres de temps estable, amb algun núvol baix, costaner, alguna nuvolada inofensiva de tarda al Pirineu. La calor es comença a intensificar, amb màximes que avui ja assoliran els 35 graus a Ponent, els 36. De cara al cap de setmana es podrien fregar els 39 o 40. Dos quarts i tres minuts de nou, dia de dol, avui a Manresa, després de la mort violenta d'un home en ple carrer la matinada d'ahir. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. Dimarts, poc després de les 5 de la matinada i quan la capital del Bages es tancava la festa major, els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca al carrer de Sant Jaume. Quan van arribar al lloc dels fets, van intentar reanimar-lo, però sense èxit. Va acabar morint. Després van detenir els dos menors i van escorcollar un pis en el marc d'aquesta investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci per aquest migdia a les 12. Però ahir, ja de manera espontània i a través de xarxes socials, es va convocar una primera concentració que va aplegar 700 persones. La víctima era un home de 45 anys, de Castellnou de Bages, molt conegut a la comarca del Bages, i aquest crim ha estat ara instrumentalitzat a les xarxes per part de l'extrema dreta, que ha arribat a difondre que els detinguts són menors migrants. Això ha estat desmentit per fonts pròximes a la investigació que asseguren que tots dos tenen nacionalitat espanyola i són nascuts a Manresa. Sobre la crisi migratòria a Ceuta, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat explicacions al director general de la policia després que, segons el diari digital El Español, un informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres assegura que el Marroc va dirigir l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska reclama que se l'informi sobre aquesta investigació, que considera essencial per prendre les decisions oportunes en relació amb la crisi migratòria i amb la política interior, exterior i de defensa de l'Estat. Recorda que un cop declarada la situació d'interès per la Seguretat Nacional, una informació com aquesta s'havia de comunicar immediatament al Consell de Seguretat. L'informe que s'ha enviat ja a l'Audiència Nacional Espanyola sosté que l'entrada massiva la van guiar gendarmes marroquins a les ordres d'agents de paisà amb una finalitat diferent a la migratòria. Aquest informe contradiu el que ha dit des del primer moment el govern espanyol, amb Pedro Sánchez al capdavant, que ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres, que és responsable del comandament únic de la gestió d'aquesta crisi a Ceuta, n'ha parlat a Ràdio Nacional d'Espanya. Bé, no podem sentir ara aquestes declaracions. En tot cas, això passa aquest 2 de setembre, dia que Ceuta celebra el dia de la seva autonomia, i ho fa més tensionada que mai per la crisi migratòria. I n'és un exemple la comunitat educativa a les portes del nou curs escolar. I, paral·lelament a això, continua la pugna política. Aquest vespre hi ha protestes convocades arreu d'Espanya en solidaritat amb Ceuta. El PP i Vox s'han encarregat d'encendre els ànims i han cridat a convertir aquestes concentracions en un clam contra Pedro Sánchez. Els partits acusen el govern espanyol de voler boicotejar les protestes que han estat convocades en ajuntaments de tot l'Estat. La Moncloa ho desmenteix, acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les manifestacions i fa una crida a la no violència.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Doncs ara sí que podem sentir les declaracions que feia a Ràdio Nacional d'Espanya Ángel Víctor Torres, responsable del comandament únic de la gestió de la crisi, en relació amb aquest informe que apuntaria que la policia marroquina és al darrere de l'entrada massiva de migrants de finals de juliol.
3: Es que no conocemos el informe. Es que no sabemos qué dice. Sin cuestionar la información periodística, lo que tenemos son pues, frases supuestas que están en esa en ese documento oficial que debe estar firmado. Es que no sabemos si es un informe particular de un agente, si ese informe fue requerido por quién, y por tanto en estos momentos estamos en que se aclare todo.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Catalunya ha tingut l'estiu més càlid des que hi ha registre. Segons les dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior a l'habitual en més del 80% del país. Entre els mesos de juny, juliol i agost s'han batut diversos rècords. Per exemple, l'estació meteorològica de Can Bruixa a Barcelona ha registrat 59 nits tòrrides, o el que és el mateix, no s'ha baixat dels 25 graus en cap d'aquestes nits. També destaquen les 20 jornades amb temperatures iguals o superiors als 40 graus. L'estiu també està molt sec en diversos punts de Catalunya, malgrat els aiguats de la Costa Daurada de finals d'agost. En alguns sectors de Ponent o de les Terres de l'Ebre gairebé no ha plogut en tot l'estiu. La temperatura de l'aigua del mar també ha batut rècords i a l'Estartit, per exemple, el dia 13 d'agost, concretament, l'aigua estava a 27,8 graus. És una xifra mai registrada des que es tenen dades dels últims 50 anys. L'empresa minera Iberpotash retirarà la muntanya de residus salins de Sallent, al Bages. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de l'empresa, que actualment es diu ICL Iberia, i dona la raó als veïns que fa més de 20 anys que reclamen la retirada de la muntanya de Runa, que s'havia convertit en un element més del paisatge de la comarca. A més de l'enorme impacte visual, els residus salins també són nocius per al medi ambient, perquè quan plou s'arrosseguen cap a la conca del Llobregat. L'empresa ja ha dit que acatarà la sentència i restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació ambiental. Parlem ara de Cassà de la Selva, el Gironès, que s'assuma a la llista de municipis que suspenen durant un any les llicències d'obertura de certs tipus de comerços com basars o supermercats de 24 hores al centre de la població. Fins ara, a les comarques de Girona, aquesta limitació s'ha fet sobretot en municipis turístics de la costa com ara Lloret o Tossa. Girona, Maria Rovira.
4: La suspensió de noves llicències aprovada al ple s'aplicarà només a la zona comercial de Cassà de la Selva i afectarà l'obertura de botigues d'accessoris i venda de mòbils, basars, supermercats de 24 hores, centres de tractament d'ungles o locals de restauració ràpida per emportar. Segons l'alcalde Pau Preses, la moratòria d'un any es fa en previsió per ordenar el creixement, preservar el comerç local i fer un pla d'usos per potenciar l'activitat econòmica diversa i de qualitat.
5: Ordenem per tal que el creixement que volem que hi hagi, les noves activitats que volem que hi hagi en el poble i especialment en el centre del poble, doncs ja ho fem en aquest cas doncs, de manera ordenada, pensant també en que hi ha d'haver-hi una diversitat, una qualitat, que hi ha d'haver-hi també la necessària doncs, convivència també i bon veïnatge doncs, amb les persones que hi viuen, amb les persones que volem també que visquin en el poble i, per tant, tots aquests temes s'han de tenir en compte.
4: Fins ara aquest tipus de regulació l'han fet sobretot municipis costaners com Palafrugell, Tossa, Lloret i Girona ho està estudiant, però no s'ha aprovat. Segons l'alcalde de Cassà, el municipi no és aliè a tendències de poblacions del voltant.
5: Com a municipi estem molt a prop de Girona, també al mateix temps també estem molt a prop de la costa i, per tant, no som aliens a les dinàmiques que es produeixen a la resta de municipis de la demarcació.
4: Mentre duri la suspensió, es farà una diagnosi de la situació i s'estudiarà la regulació d'aquests usos comercials a través d'una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
1: Gràcies, Maria. 4:03 del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen si hi havia droga a les pizzas d'un restaurant de la Seu d'Urgell després que 5 joves denunciessin una intoxicació alimentària. Després de sopar juntes a la pizzeria divendres al vespre, les noies es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb haver pres una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar l'origen exacte de la intoxicació. Les joves van presentar una denúncia als Mossos que han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i un altre de lesions. Dilluns, la policia i el personal de sanitat van inspeccionar el restaurant i també s'investiga si pot haver més afectats que no hagin denunciat els fets. Les pomes seran aquest any en general més petites i molt dolces. Els arbres n'estan carregats i les golden, les més comunes, s'han hagut de començar a collir abans del que és habitual perquè la calor les ha fetes madurar de cop. Es preveu que la collita sigui superior a la mitjana dels últims 5 anys. Lleida, Noelia Caselles.
6: La campanya de collita de la poma golden ja està en marxa i això no era habitual altres anys. La clau, la calor. Bernat Ramon és pagès.
7: I hem vist avançada la collita doncs, uns 4-5 dies envers l'any passat a causa de les calorades i de les fortes calors que hem tingut aquest any sostingudes.
6: Les previsions són arribar a les 134.000 tones de pomes golden, de les quals gairebé 100.000 a les comarques de Lleida i la resta a Girona. Ara bé, la calor també ha fet que les pomes siguin més petites i això podria acabar fent que no s'arribi als quilos previstos. Narcís Poc és responsable de fruita dolça d'Unió de Pagesos.
8: Què vol dir que hi hagi calibres més petits? Que una peça de pomes doncs, pesa menys grams i és molt probable que tot i haver fet unes previsions doncs, pensant que les pomes arribarien a una determinada mida, doncs potser no farem els quilos que esperàvem.
6: La calor també ha provocat caigudes sobtades de pomes, un fenomen que no era gaire habitual.
8: No de tota la finca, no de tota la plantació, però cau poma al terra sense cap motiu aparent, no està ni picada dels ocells, ni picada d'un cuc, ni res, ni un tall, sense cap motiu aparent, i és una maduració molt ràpida, molt avançada d'algunes peces de pomes doncs, dintre els arbres que van caient al terra.
6: I encara una altra conseqüència de la calor. Ha calgut protegir-les del sol. Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
9: Nosaltres hem tingut que fer tractaments de protecció, o sigui, bronzejat igual que les persones, perquè estiguin protegides, donat que és una pell molt fina, i això a vegades pot ocasionar que hi hagi fruites que estiguin tacades del sol i per això es fa aquest tipus de tractaments.
6: La part positiva de la calor és que les pomes seran molt dolces.
9: La qualitat i sobretot els nivells de sucre són excepcionals, són molt bons donat també aquesta temperatura.
6: A França i a Itàlia la situació és similar i també hi ha bones collites amb mides petites. De moment la demanda de pomes al mercat està força aturada, segurament perquè, com la pera, són fruites que es mengen més quan fa més fresca. Els preus per als pagesos, de moment, també estan força frenats.
1: Un estudi liderat per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona troba diferències específiques pel que fa a la relació entre la microbiota i els símptomes depressius en funció del sexe. Creuen que això pot obrir la porta a diferenciar els tractaments de la depressió entre homes i dones. Més detalls. Girona, Núria Peraire.
6: La campanya de collita de la poma Golden ja està en marxa i això no era habitual altres anys.
10: Han analitzat 802 persones, una mica més de la meitat han estat dones, 419 i 383 homes. S'han centrat en les associacions entre la microbiota intestinal, els metabòlits de triptòfan relacionats amb el funcionament del cervell i la simptomatologia de la depressió. Van veure que les dones tenen concentracions més elevades d'alguns metabòlits que s'associen a una major severitat dels símptomes depressius. Per això els investigadors diuen que el sexe del pacient no hauria de ser una variable més, sinó que s'ha de tenir en compte. Sentim l'investigador José Manuel Fernández Real.
11: Això es va sobtar perquè el tractament que es dona a la depressió actualment és idèntic en homes i dones i no es té en compte aquesta possible variabilitat.
10: Creuen que ara es podrien fer nous estudis per estudiar tractaments per la depressió diferents entre homes i dones.
1: Així hem arribat a 9:15 del matí. Àrea de servei a 3CAT Info per saber en primer lloc com se circula aquesta hora a carreteres i autopistes del país, també per si hi ha alguna incidència al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. Doncs estem pendents sobretot d'aquests dos accidents que provoquen retencions. Un, recordem-ho, a la C32 a Mataró en sentit Barcelona, talla un carril i de retruc provoca lentitud també a la C60, l'enllaç cap a la C32. L'altre accident afecta l'AP7 a Mollet en sentit nord cap a Girona. Hi ha un carril tallat i retencions des de Santa Perpètua. Recordem que l'A2 a Jorba en sentit Barcelona està tallada per les obres que s'estan fent en aquest punt. Hi ha desviaments per la sortida 543 cap a la Nacional 2A. També a la 2, a Castellnou de Seana, es mantenen retencions en sentit Barcelona per un accident que talla un carril des de primera hora. Més enllà d'aquestes incidències, encara lentitud d'entrada a Barcelona, sobretot per la C58 i la C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat i a les rondes, especialment en sentit Llobregat.
2: El temps.
1: A Mangor i Massip.
13: La temperatura matinal d'aquest dimecres ha quedat una mica més baixa en alguns casos. S'ha notat poc en d'altres, però en general mínimes que s'han mogut entre aquests 18 i 25 o 24 i escats la més alta en algun tram del litoral. Destaquem aquests 20 de Targa, 20 a Lleida o 15 a la Seu d'Urgell. En un matí de temps tranquil, assolellat, només amb alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada, que s'han anat trencant amb el pas de les hores, com també ho faran algunes petites boires o boirines més aviat matinals a punts de l'interior. A la tarda esperem algunes nuvolades d'evolució cap al Pirineu-Prepirineu. Creixeran poca empenta. Per tant, no esperem que arribin a deixar cap xàfec, cap tempesta ni cap tamborinada. I això sí, amb una mica més de calor. Màximes avui situades entre els 30-38 fins als 35 o 36 graus a les comarques de Ponent. Una calor que s'intensifica, un termòmetre que va pujant i més que ho ha de fer els propers dies, perquè a partir de dijous, divendres i sobretot el cap de setmana tocarien sostre, màximes més altes, al voltant dels 39 o 40 graus.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Demà el festival aposta per una barreja entre música i literatura, amb el concert de María Cielos a la llibreria Buc de Llibres i la presentació del llibre Cantar sin permiso, de Toni Castanado. Enguany, el certamen té una programació més àmplia, amb nous escenaris i una aposta per acostar la música a diferents punts de Mataró. El cartell combina artistes consolidats, talent emergent i propostes de risc.
1: I arrenca també la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT, recuperant companyies i artistes que van actuar en les primeres edicions. A més, el festival amplia els seus espais d'exhibició. Des de Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
2: Soy la bomba, la bomba.
3: El muntatge Bomba Va de Glòria Rivera serà l'espectacle inaugural d'aquesta 13a edició i el seguiran una 15a més de propostes, entre les quals també destaca Colapso, ser joven ante los límites del crecimiento, una proposta participativa amb la implicació de 25 joves del territori. Enguany, l'organització ha apostat per recuperar companyies i artistes que ja van passar pel festival en les seves primeres edicions. Joan Negri és el director artístic del FIT.
4: Hem volgut fer un retorn del talent a casa, companyies que van conèixer el públic del FIT aquí al FIT i que crec que era important que tornessin a venir perquè el públic veiés l'evolució d'aquestes companyies, perquè és important per un festival donar a conèixer noms que el públic no coneix, però també és important fer el seguiment i que el públic pogués veure una altra producció d'aquestes companyies que havia conegut en aquest festival i, per tant, fidelitzar aquesta relació, no?, artista-espectador.
3: Negri també apunta que es podran sentir fins a 5 dialectes i subdialectes del català, a diferència de fa uns anys en què s'imposava el català central. Els diferents muntatges es podran veure en 9 espais diferents, entre els que s'estrenen la fàbrica de la Chartres i l'església de Sant Miquel del Pla, i es recupera el pati de la Casa Canals i el paisatge de les Palmeres. D'altra banda, Vilaseca i la Canonja també acolliran de nou algunes propostes teatrals. A més dels diferents muntatges, també hi haurà espectacles vermut, tallers i sessions musicals.
1: Doncs més teatre, una comèdia sobre els prejudicis familiars i la sexualitat femenina a qualsevol edat, obre temporada avui al Teatre Maldà, a Barcelona, on s'estarà fins al 4 d'octubre. Dirigida per Alba Collado, Consulta familiar és una comèdia àgil que converteix una sessió terapèutica en l'escenari d'un terratrèmol familiar, Montse.
5: Què li passa al teu marit? Està en coma? L'han atropellat?
6: No, i parlen de cotxes. Com has vingut? Has vingut en taxi?
5: Tu com estàs?
6: No marxarem d'aquí fins que no et contesti, no?
0: Alba Collado, la directora del muntatge, ha explicat a Catalunya Ràdio que es tracta d'una comèdia irreverent que interpreten tres actrius, l'Anabel Tutusaus, Núria Cuyàs i la Laura Pou. Una d'elles interpreta una jove de 30 anys que no s'entén amb la seva mare i cada visita familiar acaba amb mals entesos.
7: I a partir d'aquestes tres persones i tres veus parlem una mica dels problemes familiars, però també de la sexualitat femenina en diferents generacions. És una comèdia d'enredos, com una mica podeu ja veure, però que d'alguna manera vol parlar d'aquests temes que són una mica tabús i que a vegades estan al centre de les famílies, però que no surten a la llum.
0: L'obra comença en una consulta terapèutica.
7: On la Sílvia, que és la pacient, assisteix a consulta per parlar amb la seva psicòloga sobre la seva mare, que té una relació una mica complexa perquè d'alguna manera s'emmiralla amb ella i no acaba de trobar-se a si mateixa i, sobretot, sent frustració perquè no troba parella, no té una feina estable.
0: Consulta familiar, afegeix la directora, és una comèdia sobre els prejudicis i la necessitat urgent de deixar de jutjar els altres per viure una mica més tranquils.
1: I el Teatre Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor a la seva nova temporada. Entre les propostes destaquen el retorn de la Pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit, Punzelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Fairfly i els 15 de Curà. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i molt diversa.
8: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
1: L'oferta d'humor la completen monologuistes com Oye Sherman o Carlo Padial.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
1: 6 minuts i mig, haurem arribat al punt de les 9 del matí.

0: I això per dir-vos que Bàrbara Rey serà una de les protagonistes del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. L'actriu rebrà el Premi Honorífic Nosferatu. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció Brigadoon, dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere fantàstic.
1: Vamos a hacerlo. Tú gira un poco. Eso es. Ahora colócate el pelo. Así, muy bien. Sonreír. Quietas, dispara.
0: A Bàrbara Rey se la coneix sobretot per haver participat al concurs de bellesa de Miss Món, representant Espanya, pel seu afer sentimental, també, amb el rei emèrit, amb Joan Carles I, i pel seu matrimoni amb el domador de lleons, Ángel Cristo. Però va destacar també com a vedet i com a actriu, primer com a icona del cinema del destape, dels anys 70, i després per un grapat de pel·lícules de terror o fantàstiques, com El buque maldito, aquesta que sentim de fons, o La noche de los brujos. Sitges, per tant, el festival la premiarà per aquesta petita part de la seva filmografia de títols de sèrie B sobre vudú, zombis o bruixeria. El festival de cinema fantàstic de Sitges, arrencarà el 8 d'octubre.
1: Con garbo. Eso es. Mary, inclínate a la derecha. Hasta tocar.
2: Esports.
0: En aquests 5 minuts que queden per arribar a les 9, Damià Aguilar, bon dia.
3: Bon dia. El mercat de fitxatges de futbol està tancat. El Barça ha inscrit Gabriel Jesús, que signa per 3 temporades, el porter Livakovic i el jove migcampista del planter Brian Fariñas, que tindrà el dorsal número 4. Aquest és Gabriel Jesús.
4: No solo yo, como el Barça también, has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación. Bajé, sí, significante, pero para mí un sueño estar aquí.
3: Al capítol de les sortides, el migcampista Marc Casado se'n va cedit al Deportivo de la Coruña fins a final de temporada. Mentrestant, ja està tancat el mercat, per tant, Julián Álvarez, que es queda a l'Atlètic de Madrid, un extrem que va comentar Lamine Yamal.
5: Ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. El gol no nos está faltando. Es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
3: Un Lamine que va parlar a la gala de l'Associació de Futbolistes Espanyols i va fixar la Champions com el gran objectiu.
6: Ganar la Champions.
7: Dilo más alto, dilo más alto que no te han oído.
6: Ganar la Champions.
7: Ganar la Champions.
6: Siento Morales, pero
7: oye,
6: ganar la Champions.
3: L'Espanyol fitxa com a cedit al lateral dret de l'Atlètic Club Andoni Gorosabel i traspassa Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió. Ahir, darrer dia de mercat, hi va haver fins a 26 operacions a la primera divisió amb un total de 750 milions invertits en aquesta finestra de mercat. Amb Casador arriba al Deportivo el jugador de l'Atlètic de Madrid, José María Jiménez. Ceballos deixa el Madrid pel Betis. Jonathan David, el canadenc, arriba cedit a l'Atlètic de Madrid des de la Juve. L'Atlètic de Madrid canvia Tomás Lemar a l'Elx. I el Sevilla, que és el pròxim rival de l'Espanyol a la Lliga, ha fitxat l'extrem portuguès Correia, el davanter belga Lucas Stassin i el migcampista francès Youssouf Fofana. Només hi ha un equip que no ha fitxat ningú, l'Atlètic Club de Bilbao. A Anglaterra, que s'han tornat bojos amb més de 3.000 milions, l'argentí Enzo Fernández passa del Chelsea al City per 146 milions d'euros, el traspàs més alt de la història de la Premier. A la segona divisió, el Girona està pendent de fitxar el davanter Carles Pérez del Celta, que arribaria lliure. El marroquí Unahi encara no té destí, però podria ser Grècia. El Sabadell ha fitxat el porter Marc Vidal del Celta, el migcampista anglès Youssef Owusu del Brighton i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028 procedent de la Lliga Polonesa. Un Sabadell que ha fet 16 fitxatges. Finalment no va poder aconseguir els serveis del senegalès de l'Atlètic Club Adama Boiro, que l'han enviat al West Ham anglès.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El clàssic Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga ja té horària. Jugarà al Camp Nou diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre. Aquest vespre, a 9:15, a la nova Creu Alta, final de la Copa Catalunya de la temporada passada. Sabadell contra Barça Atlètic. Ferran Costa, entrenador del Sabadell.
8: El que forma part del nostre present és la capacitat que està tenint l'equip cada dia de donar-li importància a l'entrenament, de donar-li importància a l'anàlisi postpartit. Hi ha moltes coses de l'altre dia que formen part del que som, i això és important, fer partits que ens defineixin com a equip, i amb aquesta determinació afrontem el següent partit.
3: Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tennis, l'última hora és que el número 1 del quadre és Zverev, ha vençut l'italià Sonego per 3-7-2, que la catalana Paula Badosa ha hagut de marxar a l'hotel per pluja quan liderava sobre l'australiana Kasatkina 6-1-5-4 i havia perdut dues pilotes de partit. Ara mateix empata 40 en aquest darrer set provisionalment. Han passat ronda Andreeva, Goff i Rybakina. El quadre masculí, Fritz, Coboli i també Musetti. I a l'esprint, el francès Bastien Tronchon del Groupama es va adjudicar la desena etapa de la Vuelta a Espanya de ciclisme. Enric Mas del Movistar és líder, 1-18 sobre el segon l'eslové Primo Roglic. Avui onzena etapa entre Cartagena i Llorca de 154 quilòmetres.
9: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit.
2: 3CAT Info.
10: Bon dia, són les 9. I aquesta hora el primer titular és per el trànsit, per saber-ne l'estat i també el del transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. Pendents a aquesta hora d'aquests dos accidents que s'han produït fa pràcticament una hora. Una a l'AP7 a Mollet talla un carril en sentit nord cap a Girona i a l'altitud d'uns 4 quilòmetres des de Santa Perpètua. També retencions d'uns 4 quilòmetres a la C32 a Mataró per un altre accident en sentit sud cap a Barcelona que també talla un carril. Més enllà d'aquests accidents, encara l'altitud d'entrada a Barcelona, sobretot per la C58 i la C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat.
10: L'Ajuntament de Manresa convoca per aquest migdia un minut de silenci en record a l'home mort ahir a mans, suposadament, de dos menors d'edat. Els fets van passar quan la capital del Bages tancava els actes de la Festa Major i han generat molta indignació entre els veïns. La víctima era un home de 45 anys, de Castellnou del Bages i molt conegut a la comarca. Un informe del Centre Espanyol d'Immigració i Fronteres atribueix ara a les forces i cossos de seguretat del Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. El ministre Marlaska ja ha demanat explicacions al màxim responsable de la policia sobre la veracitat d'un informe que estaria ja en mans de la justícia. I tot això avui que Ceuta celebra el seu dia oficial enmig d'aquesta crisi provocada per l'entrada massiva de migrants. Coincidint amb aquesta data, PP i Vox intenten capitalitzar les crítiques contra el govern espanyol en les manifestacions previstes aquest vespre arreu d'Espanya en solidaritat amb la ciutat autònoma. Catalunya ha tingut aquest any l'estiu més càlid des que hi ha registres. Segons les dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior a l'habitual en més del 80% del país. També ha estat un estiu molt sec i a l'Estartit l'aigua del mar ha arribat a la temperatura més càlida dels últims 50 anys. Els ministres d'Afers Estrangers dels 27 discuteixen avui noves mesures de pressió a Rússia després que Alemanya ha culpat els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron a l'agost a l'aeroport de Leipzig. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, creu que els fets tenen totes les característiques d'un acte de terrorisme d'estat. I avui arrenca una nova edició de la Mostra Internacional de Cinema de Venècia. Comença amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva carrera i la projecció de la pel·lícula Inca, del director britànic Danny Boyle, on recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch.
2: Esports.
3: El futbol espanyol s'ha gastat 750 milions en la darrera finestra de mercat. El Barça inscriu al primer equip el davanter Gabriel Jesús, el porter Livakovic, el jove migcampista del planter Brian Fariñas i ha cedit Marc Casado al Deportivo. L'Espanyol ha fitxat com a cedit al lateral dret de l'Atlètic Club Andoni Goro Sabel i ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx.
10: I avui tindrem un dimecres de temps estable amb algun núvol baix, costaner i alguna nuvolada inofensiva de tarda al Pirineu. La calor es comença a intensificar amb màximes que avui ja assoliran els 36 graus a Ponent. De cara al cap de setmana es podrien fregar els 39 o 40.

0: 90 graus.
1: Trescat Info.
0: Benvinguts, us informa Sara Riera. Dia de dol avui a Manresa després de la mort violenta d'un home en ple carrer la matinada d'ahir. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb aquests fets. Dimarts, poc després de les 5 de la matinada i quan la capital del Baix es tancava la festa major, els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca al carrer de Sant Jaume. Quan van arribar a aquest lloc, van intentar reanimar-lo sense èxit. Després van detenir els dos menors i van escorcollar un pis en el marc d'aquesta investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci per aquest migdia de manera espontània i a través de les xarxes ahir ja es va organitzar una primera concentració amb unes 700 persones. La víctima, com dèiem, era un home de 45 anys, de Castellnou de Bages, molt conegut a la comarca. És un crim que ha estat instrumentalitzat a les xarxes per l'extrema dreta, que ha arribat a difondre que els detinguts són menors migrants. Un extrem desmentit per fonts pròximes a la investigació que asseguren que tots dos tenen nacionalitat espanyola i que són nascuts a Manresa. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que ha passat aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat i que no ha provocat víctimes. L'avís s'ha rebut a 3:15 de la matinada per detonacions al carrer Sant Carles. Segons han confirmat a Catalunya Ràdio, quan hi han arribat no hi han trobat ningú, però sí que han vist l'impacte de bala en un edifici. S'ha engegat un dispositiu de recerca i han detingut dues persones que circulaven per la B20, direcció Sant Adrià de Besòs. Ara mateix estan en dependències policials i els Mossos investiguen els fets. L'altre titular d'aquest matí, sens dubte, que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat explicacions immediates al director general de la policia després que, segons el diari digital El Español, un informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres assegura que el Marroc va dirigir l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska ha enviat un escrit al director de la policia en què reclama que se l'informi sobre aquesta investigació, que considera essencial per prendre les decisions oportunes en relació amb la crisi migratòria i amb la política interior, exterior i de defensa de l'Estat, i recorda que un cop declarada la situació d'interès per a la Seguretat Nacional, un informe com aquest s'havia de comunicar immediatament al Consell de Seguretat Nacional. L'informe que s'ha enviat a l'Audiència Nacional sosté que l'entrada massiva la van guiar gendarmes marroquins a les ordres d'agents de paisà amb una finalitat diferent de la migratòria. Aquest informe contradiu, doncs, el que ha dit des del primer moment el govern espanyol, amb Pedro Sánchez al capdavant, que ha exculpat sempre el govern del Marroc d'aquesta entrada massiva de migrants. Segons el ministre, Ángel Víctor Torres, que és el responsable del Comandament Únic de la Gestió de la Crisi, cal que tinguin l'informe el més aviat possible per poder actuar en conseqüència. N'ha parlat a Ràdio Nacional.
2: Lo que nos preocupa es que las cosas sean verídicas, veraces, y que podamos nosotros actuar al respecto. Por tanto, creo que son unas horas claves para que podamos tener ese documento oficial. Y a partir de ahí estoy seguro que se despejarán las dudas. En caso de que dijera claramente lo que esos se han publicado, lógicamente habría una responsabilidad.
0: I tot això el dia que Ceuta celebra el dia de la seva autonomia més tensionada que mai per aquesta crisi migratòria. N'és un exemple la comunitat educativa a les portes del nou curs escolar. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
3: Aquest vespre hi ha prevista una manifestació multitudinària. També està tot preparat per l'arribada del president popular Alberto Núñez Feijóo durant aquest matí. Tot això enmig de l'anunci que es va fer ahir de més de 300 milions en ajudes. Mentrestant, la comunitat educativa es tensiona per com serà el nou curs, amb el fantasma de l'absentisme sobrevolant les aules. Javier Pérez és director de l'Institut Puertas del Campo, a l'Extraradi de Ceuta, i amb un alumnat majoritàriament musulmà.
4: Salvo la presència del vigilante de seguridad, lógicamente una presentación a los propios padres para transmitirle la tranquilidad que pensamos que debe haber en los centros educativos, y luego es verdad que iremos cómo se van sucediendo los acontecimientos. Uno de ellos es el absentismo. No sabemos si va a haber absentismo escolar, sobre todo en edades tempranas.
3: L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar ara fa un mes. Els centres encara no saben com es gestionarà l'acollida d'aquests nens.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara és 9:15. Catalunya ha tingut l'estiu més càlid des que hi ha registres, segons les dades del

0: Servei meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior a l'habitual en més del 80% del país. Entre els mesos de juny, juliol i agost s'han batut diversos rècords. Per exemple, l'estació meteorològica de Can Bruixa a Barcelona ha registrat 59 nits tòrrides, o el que és el mateix, no s'ha baixat dels 25 graus en cap d'aquestes nits. També destaquen les 20 jornades amb temperatures iguals o superiors als 40 graus. Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades, en declaracions a 3CAT Info.
1: Que hem tingut dies de calor mai vistes, sinó que sobretot hem tingut setmanes consecutives de calor molt intensa. I, de fet, des de mitjans de juny fins ara molt a final d'agost s'han mantingut aquestes calorades. El juny va ser un dels més càlids registrats a Catalunya, només per darrere del 2025. El juliol va ser càlid sense precedents, el més càlid també mesurat a Catalunya. I l'agost només es pot comparar al de l'any 2003.
0: L'estiu també ha estat molt sec en diversos punts de Catalunya, malgrat els aiguats de la Costa Daurada de finals d'agost. En alguns sectors de Ponent o de les Terres de l'Ebre gairebé no hi ha plogut en tot l'estiu.
1: El mes de juliol la calor va anar acompanyada de sol gairebé absolut a la major part de Catalunya, tempestes molt escasses al Pirineu i, per tant, doncs, absència de pluja. I, en canvi, a l'agost hem tingut un règim tempestuós més habitual. Hem tingut força dies de tempesta al Pirineu i al Prepirineu i després aquests aiguats a finals de mes a la Costa Daurada. Per tant, calor amb absència de pluja i calor amb tempestes, però el balanç de l'estiu és molt pobre pel que fa a la pluja.
0: La temperatura de l'aigua del mar també ha batut rècords. A l'Estartit, per exemple, el 13 d'agost l'aigua estava a gairebé 28 graus, que és una xifra mai registrada des que es tenen dades en els últims 50 anys. Doncs bé, l'ONU dona pràcticament per fet que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'Acord de París. Per primera vegada, l'ONU ha admès que ja no serà possible evitar que la temperatura global del planeta augmenti un grau i mig si no s'adquireixen més compromisos climàtics, i alerta que cada dècima de grau agreujarà la situació. El nou objectiu passa per evitar arribar als 2 graus. Per això reclama accelerar l'abandonament de combustibles fòssils, desplegar les renovables i reduir les emissions de metà. A Catalunya, un augment de 2 graus es traduiria en més onades de calor extrema, més sequeres i també més risc d'incendis.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Els ministres d'Afers Estrangers dels 27 discuteixen avui noves mesures de pressió a Rússia després que Alemanya ha culpat els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que es va produir a principi d'agost a l'aeroport de la ciutat de Leipzig. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, creu que els fets tenen totes les característiques d'un acte de terrorisme d'estat. Anem a Brussel·les, Bruno Fortea.
3: Kallas endureix el to contra Rússia. Si ahir acusava el Kremlin de lliurar una guerra híbrida contra la Unió Europea, avui ja considera que l'atac a l'aeroport de Leipzig és un acte de terrorisme d'estat.
4: És evident que reuneix totes les característiques del terrorisme d'estat. La pregunta és, què fem amb això? Ja hem convocat els ambaixadors russos, igual que han fet molts estats membres, i debatrem què més podem fer.
3: Kallas discutirà aquest matí amb els 27 com poden respondre a aquest atac contra l'aeroport de Leipzig, després que ahir Alemanya anunciés pel seu compte represàlies diplomàtiques contra Rússia. No s'espera, però, que la Unió Europea prengui decisions definitives, perquè la reunió d'avui és informal. Kallas, com a líder de la diplomàcia comunitària, vol mostrar ara fermesa davant Moscou, després que en l'últim paquet de sancions aprovat contra Rússia, a l'estiu, els socis europeus acabessin aigualint la proposta inicial de Brussel·les, per una altra, de menys ambiciosa, a causa de les reticències d'alguns països.
0: Doncs, davant d'això, Vladimir Putin retreu a Berlín que els acusi sense proves, diu, i atribueix aquesta escalada a la mala situació del govern alemany. Anem ara a Moscou, Cristina Solies.
5: El president rus creu que és una provocació orquestrada pel mateix Friedrich Merz per desviar l'atenció dels seus problemes interns.
6: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
5: Rússia ja ha dit que respondrà a les decisions antirusses d'Alemanya, tot i que no ha aclarit com, i ha acusat Berlín d'estar directament implicat en els atacs ucraïnesos contra territori rus.
0: Tot plegat mentre Moscou i Kiev continuen escalant les seves amenaces. Després d'una setmana contínua d'atacs russos sobre la capital ucraïnesa, Zelensky ha alertat que els cels russos tampoc seran segurs per l'aviació.
7: Сьогодні Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus

0: a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
1: I mentrestant, la tragèdia al nord del Nepal i el Tibet ha deixat fins ara, atenció, 1.130 morts i prop de 4.500 desapareguts, segons l'últim balanç oficial. Una setmana després de la riuada sobtada, les esperances de trobar gent en vida disminueixen ja dràsticament. Tot i això, els equips de rescat continuen buscant entre el fang i la runa, sobretot entre les infraestructures hidràuliques, on es creu que hi ha centenars de treballadors atrapats. Algunes famílies estan fent funerals simbòlics sense els cadàvers amb la voluntat d'alliberar la seva ànima. Mentrestant, al costat tibetà, el govern xinès ha anunciat la reobertura total de la carretera que porta el pas fronterer que va ser destruït per l'allau. Aquests dies s'ha treballat les 24 hores per reparar-la i això permet l'arribada de maquinària pesant a la zona. Tot i això, els mitjans oficials destaquen que prèviament s'han enviat equips i subministraments a les emergències de primera línia mentre els soldats han buscat gent amb sistemes de detecció de vida. I en la guerra al Pròxim Orient, els Estats Units han tornat a atacar l'Iran per segon cop en 48 hores ja com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos patrullers. Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior i ha deixat almenys 11 morts i diversos ferits. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa, Truth Social, i ha assegurat que colpejarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. L'Iran ha atacat de la seva banda bases nord-americanes a Jordània, Bahrein, Kuwait i també a l'Iraq i ha avisat que endurirà encara més el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli es continuen enfilant i el barril de Brent ja frega els $96. Ara és 9:15, obrim l'àrea de servei. Clàudia Serra, com tenim les carreteres? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs a aquesta hora un nou accident provoca retencions a la C33 a Montcada i Reixac en sentit Barcelona. Precaució, hi ha vehicles que ocupen el voral en aquest punt. En paral·lel, segueix la lentitud a la P7 a Mollet per un accident que hi ha hagut fa una mica més d'una hora entre una motocicleta i un turisme en sentit nord cap a Girona. Ara ja s'han obert tots els carrils, tot i això encara hi ha lentitud des de Santa Perpètua i també lentitud encara a la C32 a Mataró per un altre accident, en aquest cas amb un motorista implicat en sentit sud cap a Barcelona, que a aquesta hora encara talla un carril. Recordem que l'A2 a Jorba en sentit Barcelona està tallada per les obres que s'estan fent en aquest punt. Es fan desviaments per la sortida 543 cap a la Nacional 2A i que des de primera hora del matí també s'arrosseguen retencions a l'A2 a Castellnou de Seana per un accident en sentit Barcelona, que talla un carril.
1: El temps. Amb en Gori Massip.
3: Doncs ja s'acaba l'estiu.
4: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
3: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
4: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
3: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: El dimecres comença amb temps ben estable, domini del sol, domini del cel serè i només alguns núvols baixos que fan acte de presència entre la Costa Daurada, costa del Delta de l'Ebre i també alguna boirina matinal a punts de l'interior, tot plegat ha d'anar marxant a mesura que avanci al matí. I tot això després d'una matinada que en alguns casos ha estat una mica menys càlida, més que més fresca. Ha baixat alguna dècima aquest termòmetre. Hem desaparegut les nits tòrrides, 24 i escaig la més alta del centre de Barcelona, 21 a Valls, 18 a Pujalt, 11 a Bolvir, a la Cerdanya com a valor més baix. A la tarda és el Pirineu, hi ha punts del Prepirineu on esperem algunes nuvolades d'evolució, però amb poca entitat. Creixeran sense gaire energia i, per tant, no esperem que arribin a deixar cap ruixat. Amb una mica més de calor, màximes que avui les més altes es podrien enfilar fins als 35-36 graus. I una calor que els propers dies ha d'anar més, perquè de cara a divendres i al cap de setmana, atenció, perquè els valors més alts podrien fregar els 39 o 40 graus.

0: Ara passen 3 minuts d'un quart de 10. El Sindicat de Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions, no descarta fer una vaga indefinida i qualifica d'insult el nou estatut marc aprovat al govern espanyol. La nova norma millora les condicions laborals dels professionals sanitaris, però Metges de Catalunya troba que es queda molt curta. Xavier Llaunard, secretari general del sindicat, amenaça amb més vagues.
1: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: Entre altres mesures, el nou estatut marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, ara seran de com a molt 17, i estableix també que els metges passin de treballar 48 a 45 hores setmanals, com a màxim. Elma Saiz, ministra portaveu.
2: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales.
0: La norma haurà de passar prop al Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor. I el Departament d'Educació que defensa que ja ha complert amb més del 90% dels acords que va signar el curs passat amb els dos sindicats minoritaris, amb Comissions i la UGT i amb professors de secundària. Tots plegats es van reunir ahir, una setmana abans del curs escolar. Els tres sindicats consideren que la vaga del 8 de setembre serà inútil. Ignasi Fernández és el portaveu de professors de secundària.
3: I el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum i tornar a posar un model educatiu en valor.
0: Demà dijous el govern es reunirà amb el sindicat majoritari, l'USTEC, per intentar desencallar la situació, tot i que la conselleria ja té coll avall que el curs no començarà amb normalitat. El que comença avui és la selectivitat de setembre, amb més de 9.000 estudiants matriculats que tornen a provar sort en la repesca de les Pau. A partir de les 9, ara fa tot just 20 minuts, ha començat l'examen de llengua castellana i de literatura i després hi haurà el de llengua estrangera. A la tarda els alumnes s'examinaran de matèries com geologia, física i geografia. Els exàmens duraran fins divendres. Aquest any s'han matriculat 700 alumnes més respecte a l'any passat. La majoria dels alumnes que s'enfronten avui a les Pau són estudiants de batxillerat, uns 7.600, i la resta provenen de grau superior. A partir de l'any que ve, la selectivitat de la repesca es farà el juliol, així que s'haurà de fer colzes a l'estiu. Aquests resultats es podran consultar a partir del 16 de setembre al portal d'accés de la Universitat. I el curs escolar on ha començat ha estat a Palestina, ho ha fet de manera accidentada amb la suspensió de classes a les escoles cristianes de Jerusalem Est. Això és per la falta de professors als quals Israel no els ha concedit el permís que necessiten per entrar a la ciutat des de Cisjordània. A tot plegat s'hi suma la imposició de seguir el temari israelí. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Els globus de benvinguda ja hi són des de fa temps. Només falta que tornin els alumnes i els professors atrapats a Cisjordània sense el permís que Israel els ha de donar per poder accedir a Jerusalem. Daoud Kassabri és el director de la Salle de la ciutat.
5: Aquest any ens van prometre que tot seria normal i canviarien tots els permisos, però ahir encara no els teníem. Alhora ens fa por que al desembre tornem a tenir problemes. Per això volem permisos per a tot el curs.
4: A les escoles palestines de Jerusalem Est no se'n refien d'Israel, que aquest any ha tornat a amenaçar amb tallar l'aixeta del finançament a les escoles que no adoptin el seu temari. El 38% dels centres ja han cedit a la pressió.
0: I ja tenim dades de l'atur d'aquest mes d'agost. Ha tornat a créixer a Catalunya amb 14.600 persones desocupades més que el juliol. És la comunitat, el territori, on ha pujat més de tot l'estat. L'increment és del 4,6%, vinculat a l'acabament, sobretot, dels contractes de la temporada d'estiu. Ara ja unes 330.000 persones registrades com a aturades a Catalunya. Respecte de fa un any, l'atur ha experimentat un lleuger augment del 0,6%. L'augment percentual és similar, per tant, a les quatre demarcacions. A Girona, per cert, ha baixat. Al global de l'estat, l'atur ha pujat menys, ho ha fet un 1,92%, amb 44.000 aturats més. En respecte de fa un any, ha baixat gairebé un 3%. És el nivell més baix en un mes d'agost des del 2007. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, n'ha fet aquesta valoració.
6: Agosto nos deja un crecimiento de empleo histórico con datos que son muy importantes. importantes. Llevamos más de 5 años y medio sumando afiliados mes a mes. Además, hay casi 340.000 afiliados en alta que proceden del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras. Como anticipamos, ese proceso está siendo muy positivo para el empleo en España.
0: Per sectors, l'atur ha augmentat sobretot el de serveis, com dèiem, perquè han acabat aquests contractes d'estiu, que bàsicament són doncs, en aquest sector hostaleria, etc. I l'empresa catalana Sirsa, especialitzada en la gestió de casinos, màquines recreatives i apostes esportives, ha tancat ara un acord amb la companyia italiana L'Automatica Group per fusionar-se i crear un líder mundial al sector del joc. Aquesta companyia de Terrassa serà absorbida per la italiana, a qui transferirà en bloc tot el seu patrimoni. D'aquesta manera, Sirsa deixarà d'existir com a entitat jurídica independent sense sotmetre's a cap procés de liquidació. Els seus accionistes rebran com a compensació 0,66 noves accions de l'Automàtica per cada títol que tinguin. Els propietaris de la companyia catalana tindran una tercera part del capital social d'aquesta nova societat.

0: Gairebé 5 minuts per dos quarts.
1: Esports.
0: Amb el Dami Aguilar.
2: Bon dia. El mercat de fitxatges de futbol està tancat. El Barça hi va presentar Gabriel Jesús, el qual va inscriure amb el dorsal número 9.
3: Estaba trabajando ahí en Arsenal mucho, separado de los jugadores. Estaba siempre dando mi máximo porque sabía que una cosa buena iba a pasar y ha pasado. Una semana atrás recibí el mensaje que podría pasar. Claro que me puso emocionado, muy contento, quería mucho estar acá. Y nada, ahora he empezado a entrenar, a jugar.
2: Gabriel Jesús, que signa per 3 temporades, el Barça també ha inscrit el porter Livakovic i el jove migcampista del planter Brian Fariñas amb el dorsal número 4. Mentrestant, el migcampista Marc Caçador se'n va cedit al Deportivo de la Corunya fins a final de temporada. El davanter argentí Julián Álvarez, per tant, que es queda a l'Atlètic de Madrid, si el vol el Barça, haurà de ser en una altra finestra de mercat per Lamine Yamal. L'actual equip del Barça és prou competitiu, un Lamin que va parlar a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Va establir com a gran objectiu la Champions, va parlar també de gestionar la pressió i les expectatives.
4: Se gestiona muy fácil. Al final, cuando tienes compañeros como en la selección, Alex, este año, Álvaro, desde que llegué a la selección, que me ha cuidado, pues es muy fácil. Siempre tiene los pies en el suelo y nada, pensando en seguir ganando.
2: L'Espanyol ha fitxat, com ha cedit, el lateral dret de l'Atlètic Club, Andoni Gorosabel.
5: Un rebel més.
2: Aquest era Andoni Gorosabel, arriba quan se'n va Rubén Sánchez a l'Elx per 500.000 euros. El darrer dia de mercat hi va haver fins a 26 operacions, amb un total de 750 milions invertits en aquesta finestra. Entre les altres operacions de la Lliga Espanyola, la sorpresa segurament és el davanter Raúl de Tomás, recordeu, ex de l'Espanyol, inscrit a darrera hora pel Rayo Vallecano. Hi ha un club, l'Atlètic Club de Bilbao, l'únic de primera que no ha fet cap fitxatge. A la segona divisió, el Girona està pendent de fitxar el davanter Carles Pérez del Celta, que arribarà lliure, això ha de ser les pròximes hores. El marroquí Unahi encara no té destí, però podria ser Grècia, on el mercat encara està obert. I de Montilivi marxa el davanter banyolí Dau de Càmara per fitxar per la Berca portuguès. El Sabadell ha fitxat el porter Marc Vidal del Celta, el migcampista anglès Yusif Ogusu del Brighton i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ve de la Lliga Polonesa. El Sabadell ha fet 16 fitxatges finalment.
1: 3Cat Info.
2: El clàssic Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga ja té horari, es jugarà al Camp Nou diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre. Aquest vespre a 2:15 es disputa a la nova Creu Alta la final de la Copa Catalunya de la temporada passada entre el Sabadell i el Barça Atlètic. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
6: És una final que ens hem guanyat nosaltres a pols a participar-la, competir-la, i que el que volem és guanyar-la, i en això estem. No és una continuació del cap de setmana, és una final d'una competició a la que nosaltres hem respectat molt, perquè és la competició de la nostra terra.
1: 3Cat Info.
2: Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tennis, el més recent és que el número 1 del quadre masculí és Zverev, ha vençut l'italià Sonego per 3-16-2, això al final de la jornada, ja de matinada, als Estats Units. La catalana Paula Badosa ha hagut de marxar a l'hotel per

pluja quan liderava sobre l'australiana Kasatkina 6-1, 5-4, 40 iguals, i havia perdut dues pilotes de partit. El quadre femení han passat la cap de sèrie número 2, Rybakina, la número 4, Goff, la número 5, Andreeva. El quadre masculí passen el cap de sèrie número 5, Kovoli, el 9, Fritz, el 13, Musetti, i amb 40 anys el francès Gael Monfils, que ha superat el paraguaià Dani Vallejo per 4 sets. Triomf a l'esprint per al francès Bastien Tronchon del Groupama a la desena etapa de la Volta a Espanya de ciclisme, després de 185 quilòmetres de mitja muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra. Albacete, a la general mallorquí Enric Mas del Movistar, manté el lideratge, té 1 minut 18 segons sobre l'eslové Primo Roglic del Bora Red Bull. Avui, 11a etapa, 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. I mentrestant, el millor ciclista del món, Tadej Pogacar, que segueix ingressat a l'Hospital Quirón de Xeus de Barcelona, i les pròximes hores podria rebre l'alta hospitalària.

0: Ara són 2:15 del matí. L'Ajuntament de Manresa convoca per aquest migdia un minut de silenci en record de l'home mort ahir a mans, suposadament de dos menors d'edat. Els fets van passar quan la capital del Bages... quan la capital del Bages estava de festa major. L'atur és tema de fa uns minuts, ha tornat a pujar a Catalunya l'agost amb més de 14.500 desocupats més que el juliol, amb un increment superior al 4,5%. És la comunitat on ha crescut més, sobretot els serveis. La causa principal és que han acabat els contractes de la temporada d'estiu. I en relació amb el tema del crim de Manresa, hem sabut que aquest matí, ara mateix, passaran a disposició de la Fiscalia aquests dos menors d'edat detinguts a Manresa per aquesta mort violenta d'aquest home la matinada passada. De seguida ho ampliarem. I l'altra notícia destacada també que us estem explicant és aquest informe del Centre Espanyol d'Immigració i Fronteres que atribueix ara a les forces i als cossos de seguretat del Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. A partir d'ara també us explicarem que un estudi liderat per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona aporta proves que sostenen que els tractaments de la depressió haurien de ser diferents per als homes i les dones. Mai s'ha tingut en compte el sexe, aquesta variable, i ara han trobat diferències específiques pel que fa a la relació entre la microbiòtica i els símptomes depressius que ho fan recomanable, aquesta diferenciació dels tractaments. I passarem per Colòmbia, també, on la Fiscalia ha reactivat les ordres de captura contra 46 membres de tres grups armats que van negociar la pau amb el govern de Gustavo Petro. És el gir de 180 graus que ha imposat a la política d'aquest país l'actual president Abelardo de las Prias.
1: Esports. El futbol espanyol s'ha gastat 750 milions en la darrera finestra de mercat, només ahir 26 operacions, entre les quals el jove migcampista del planter del Barça, Brian Fariñas, que tindrà dorsal del primer equip, el 4.
0: I aquest dimecres el tornarem a tenir de temps estable. Hi haurà algun núvol baix, costaner, i alguna nuvolada també inofensiva de tarda al Pirineu. La calor es comença a intensificar amb màximes que avui, atenció, ja assoliran els 36 graus a Ponent. De cara al cap de setmana es podrien fregar els 39 o 40 una altra vegada. Ara passen 2 minuts a 2:15. Hem sabut fa una estona, l'atur ha tornat a créixer a Catalunya el mes d'agost amb 14.600 desocupats més que el juliol. És el territori on ha pujat més en xifres absolutes. L'increment està vinculat a l'acabament dels contractes de la temporada d'estiu. Això passa gairebé cada any. Ara hi ha 330.000 persones registrades com a aturades a casa nostra. Respecte de fa un any, l'atur ha experimentat un lleuger augment del 0,6, poca cosa, un augment percentual que és similar, per tant, a les quatre demarcacions. A Girona és on ha baixat una miqueta. Al global de l'Estat, l'atur ha pujat menys, ho ha fet amb 44.000 aturats més. Des de fa un any, si ho comparem amb aleshores, ha baixat un 3% gairebé. És el nivell més baix en un mes d'agost des del 2007. La ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, en feia aquesta valoració.
2: Agosto nos deja un crecimiento de empleo histórico con datos que son muy importantes. Llevamos más de 5 años y medio

0: sumando afiliados mes a mes. Además, hay casi 340.000 afiliados en alta que proceden del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras. Como anticipamos, ese proceso está siendo muy positivo para el empleo en España.
1: Per sectors, l'atur ha augmentat sobretot el dels serveis, com dèiem, per aquest acabament dels contractes d'estiu a l'hostaleria, bàsicament. Aquest matí, és notícia de fa pocs minuts, passaran a disposició de la Fiscalia els dos menors d'edat detinguts a Manresa per la mort violenta d'un home a la passada matinada. Ho ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon, que insisteix que els dos arrestats de 15 i 16 anys són nascuts a Manresa.
2: Els dos menors, com s'ha dit, els dos nascuts aquí a Catalunya, han estat traslladats a la Fiscalia. Durant el matí d'avui seran traslladats a la Fiscalia de Barcelona i, per tant, quedaran doncs, a disposició judicial, en aquest cas, per aquests greus fets.
1: Els fets van passar poc després de les 5 de la matinada, quan la capital del Bages tancava la Festa Major. Segons fonts de la investigació i en la baralla, s'hi van veure implicats entre 4 i 5 persones i no es descarta que hi hagi ara més detencions. Parlon lamenta la instrumentalització que està fent d'aquest cas a les xarxes socials l'extrema dreta i no descarta prendre mesures al respecte.
2: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
1: L'Ajuntament de Manresa ha decretat dia de dol a la ciutat i ha convocat un minut de silenci aquest migdia per condemnar aquests fets. La víctima era un home de 45 anys de Castellnou de Bages, molt conegut a la comarca. I els Mossos d'Esquadra, mentrestant, estan investigant ara també un tiroteig que ha passat aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat. No ha provocat víctimes. L'avís s'ha rebut a 3:15 per detonacions al carrer Sant Carles. Segons han confirmat a Catalunya Ràdio, quan hi han arribat no hi han trobat ningú, però sí que han vist l'impacte de bala en un edifici. S'ha engegat un dispositiu de recerca i han detingut dues persones que circulaven per la B20 direcció Sant Adrià de Besòs. Ara mateix estan en dependències policials i els Mossos, com diem, estan investigant què és el que ha passat. I la policia catalana també ha detingut un menor per la seva possible vinculació amb la mort violenta d'un home, això a Balaguer, a la Noguera. La víctima era en un vehicle accidentat el 26 d'agost passat. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Segons informen els Mossos, la detenció es va produir aquest dilluns. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació, es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
4: 3CAT Info.
1: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat explicacions immediates al director general de la policia després que, segons el diari digital El Español, un informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres assegura que el Marroc va dirigir l'entrada massiva de migrants a Ceuta a final de juliol. Marlaska ha enviat un escrit al director de la policia en què reclama que se l'informi sobre aquesta investigació que considera essencial per prendre les decisions que toquen en relació amb la crisi i amb la política interior, exterior i també de defensa de l'Estat. I recorda que un cop declarada la situació d'interès per la seguretat nacional, una informació com aquesta s'havia de comunicar de manera immediata al Consell de Seguretat Nacional. Aquest informe, que ja l'han enviat a la justícia, sosté que l'entrada massiva la van guiar gendarmes marroquins a les ordres d'agents de paisà amb una finalitat diferent de la migratòria. Un informe que contradiu el que ha dit des del primer moment el govern espanyol, amb Pedro Sánchez al capdavant, que sempre ha exculpat el Marroc d'aquesta entrada massiva de migrants. Segons el ministre Ángel Víctor Torres, responsable del comandament d'aquesta gestió, cal que tinguin l'informe el més aviat possible per actuar en conseqüència.
5: Lo que nos preocupa es que las cosas sean verídicas, veraces y que podamos nosotros actuar al respecto. Por tanto, creo que son unas horas claves para que podamos tener ese documento oficial y a partir de ahí estoy seguro que se despejarán las dudas. En caso de que dijera claramente lo que eso se han publicado, lógicamente habría una responsabilidad.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ara són 9:45 del matí. Catalunya ha tingut l'estiu més càlid des que hi ha registre. Segons les dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superiors a l'habitual en més del 80% del país. Entre els mesos de juny, juliol i agost s'han batut diversos rècords. Per exemple, l'estació meteorològica de Can Bruixa, Barcelona, ha registrat 59 nits tòrrides, el que és el mateix, no s'ha baixat mai dels 25 graus en aquestes nits. També destaquen les 20 jornades amb temperatures iguals o superiors als 40 graus. Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades, en declaracions a 3CAT Info.
6: No és que hem tingut dies de calor mai vistes, sinó que sobretot hem tingut setmanes consecutives de calor molt intensa. I, de fet, des de mitjans de juny fins ara molt a final d'agost s'han mantingut aquestes calorades. El juny va ser un dels més càlids registrats a Catalunya, només per darrere del 2025. El juliol va ser càlid sense precedents, el més càlid també mesurat a Catalunya. I l'agost només es pot comparar al de l'any 2003.
1: I ha estat també molt sec en diversos punts del país, malgrat els aiguats de la Costa Daurada de finals d'agost. En alguns sectors de Ponent, per exemple, o de les Terres de l'Ebre, gairebé no hi ha plogut en tot l'estiu.
6: El mes de juliol la calor va anar acompanyada de sol gairebé absolut a la major part de Catalunya, tempestes molt escasses al Pirineu i, per tant, doncs, absència de pluja. I, en canvi, a l'agost hem tingut un règim tempestuós més habitual. Hem tingut força dies de tempesta al Pirineu i al Prepirineu i després aquests aiguats a finals de mes a la Costa Daurada. Per tant, calor amb absència de pluja i calor amb tempestes, però el balanç de l'estiu és molt pobre pel que fa a la pluja.
1: Atenció a aquest estudi liderat per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, que ha trobat diferències específiques pel que fa a la relació entre la microbiota i els símptomes depressius en funció del sexe, en funció de si som homes o dones. Creuen que això obre, per tant, la porta a diferenciar els tractaments de la depressió entre gènere, entre homes i dones. Ens ho explica des de Girona la Núria Paraire.
7: Han analitzat 802 persones, una mica més de la meitat han estat dones, 419 i 383 homes. S'han centrat en les associacions entre la microbiota intestinal, els metabòlits de triptòfan relacionats amb el funcionament del cervell i la simptomatologia de la depressió. Van veure que les dones tenen concentracions més elevades d'alguns metabòlits que s'associen a una major severitat dels símptomes depressius. Per això els investigadors diuen que el sexe del pacient no hauria de ser una variable més, sinó que s'ha de tenir en compte. Sentim l'investigador José Manuel Fernández Real.
8: Això es va sobtar perquè el tractament que es dona a la depressió actualment és idèntic en homes i dones i no es té en compte aquesta possible variabilitat.
7: Creuen que ara es podrien fer nous estudis per estudiar tractaments per la depressió diferents entre homes i dones.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Obrim el focus, anem a Colòmbia. Allà la Fiscalia ha reactivat les ordres de captura contra 46 membres de 3 grups armats que van negociar la pau amb el govern de Gustavo Petro. Va ser després que l'actual president, Abelardo de las Priella, donés per acabades les converses amb aquestes organitzacions. Joan Biosca.
9: Vamos detrás de ti, Bordisco. No podrás escapar de la acción del gobierno, de la determinación de nuestra fuerza pública. Cuando menos pienses, una bomba va a caer sobre ti. Dalo por hecho.
10: Mà de ferro contra les guerrilles actives a Colòmbia va ser una de les grans promeses de campanya del cap d'estat colombià, Abelardo de las Priella, i acabant amb elles ha estat el primer que ha ordenat com també comandant en cap de les Forces Armades colombianes. I com sentíem, és com es dirigia Iván Mordisco, un dels líders narcoguerrillers, assegura de las Priella. També es busca acabar amb l'ELN, l'Exèrcit d'Alliberament Nacional, a qui consideren les autoritats colombianes l'autor d'un atemptat contra una comissaria de la policia que en aquestes darreres hores deixava un mort i 2 ferits. L'objectiu militar del president colombià passa també per erradicar els cultius de coca que hi ha a la selva colombiana. Les forces especials colombianes ja pentinen la zona buscant campaments guerrillers per neutralitzar-los. És un gir de 180 graus respecte a la política de pau total i taules de negociacions amb els guerrillers de l'expresident d'Esquerres, Gustavo Petro, que de la Espriella ha tombat de cop per considerar-la tova i també inútil.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Ara falten 2 minuts per arribar a 9:45. Relleu al capdavant de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana. El professor i lingüista Miqueu Segalàs agafa el relleu de Jep de Montoya. El seu primer objectiu, restablir relacions amb el Consell General d'Aran, segons se lamenta, ara mateix pràcticament inexistents. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
11: Segalàs inicia el mandat amb la prioritat de refer el consens entre el govern d'Aran i l'Acadèmia. Per això espera poder-se reunir amb la síndica d'Aran en les properes setmanes. dones. Per primer cop es reconeix obertament que en els darrers anys la relació entre la màxima institució aranesa i la institució que estableix les normes d'ús de la llengua no ha estat precisament bona.
12: La relació entre l'Institut d'Estudis Aranesi i el Consell General ha estat aquesta darreria.

0: italians pràcticament inexistenta. Jo no sabia per què. No pot ser que ni un país, el govern, sigui de punta de mera institució que represente era norma de la seva llengua.
1: El nou president assegura que la normalització de les relacions passaria perquè el Consell General aporta recursos a l'Acadèmia Aranesa, que ara és finançada gràcies a la Generalitat, la Diputació de Lleida i Baqueira Beret.
0: Nosati, com a acadèmia, dit clarament perquè hi ha tau, hauem de besuny i jo a dotació econòmica per part del Consell, que hi ha el govern de la Val d'Aran. La Generalitat de Catalunya dote econòmicament a l'Institut d'Estudis Catalans, a tots els governs, a les seves acadèmies.
1: Creada el 2014, l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana està formada per 19 acadèmics i representa l'autoritat lingüística de l'aranès.
2: I abans d'obrir l'àrea de servei, us explicarem que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, ha preparat un protocol per agilitzar les emergències davant l'elevada afluència de persones al sender litoral GR92. Els últims temporals han provocat despreniments que han afectat alguns trams d'aquest camí que ressegueix la costa. Tarragona, Ricard Buigas.
3: La gran acumulació de senderistes, sobretot a l'estiu, i les dificultats d'accedir a alguns punts del GR92 fan necessària una coordinació amb els cossos d'emergència, segons l'Ajuntament. Per això crearan un mapa d'accessos vinculat a cada tram del sender per agilitzar l'arribada dels equips d'intervenció en cas d'accident. Quan el tinguin enllestit, el faran arribar a Protecció Civil. El regidor de Governació i Serveis d'Emergència i Seguretat, Xavier de la Fuente, diu que han de fer pedagogia per fer entendre a tothom que per recórrer el GR92 és necessari anar preparat i tenir en compte els riscos de caiguda.
4: Fer molta prevenció, molta informació des de turisme, des de qualsevol espai, d'explicar a la gent que això no és anar a fer una passejadeta.
3: Les últimes tempestes han afectat alguns trams, com el de la zona de la platja de la Llenya, a causa d'un despreniment, i han traslladat un informe al Departament de Costes de l'Estat perquè estudiï com garantir el dret de pas. El GR92 connecta tota la costa catalana, des de Portbou, a l'Alt Empordà, fins a Ullacona, al Montsià, per un sender de gairebé 600 quilòmetres.
2: Doncs bé, sapiguem ara com tenim les carreteres i el transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. A aquesta hora normalitzada ja la circulació als diferents punts on hi havia retencions per accidents, a l'AP7, a Mollet, en sentit Girona, i a la C32, a Mataró, direcció Barcelona, trànsit fluid, com dèiem, ja en aquests punts. Sí que es manté lentitud a la C33 i a la C58, a Montcada, d'entrada cap al Nus de la Trinitat. Fora de l'àrea de Barcelona, recordem que la 2 a Jorba, en sentit Barcelona, està tallada per les obres que s'estan fent en aquest punt. Es fan desviaments per les sortides 543 cap a la Nacional 2A.
2: El temps. Amb en Gori Massip.
6: La temperatura matinal d'aquest dimecres ha quedat una mica més baixa en alguns casos. S'ha notat poc en d'altres, però en general mínimes que s'han mogut entre aquests 18 i 25 o 24 i escats, la més alta en algun tram del litoral. Destaquem aquests 20 de Targa, 20 a Lleida o 15 a la Seu d'Urgell. En un matí de temps tranquil, assolellat, només amb alguns núvols baixos cap a la Costa Daurada, que s'han anat trencant amb el pas de les hores, com també ho faran algunes petites boires o boirines més aviat matinals a punts de l'interior. A la tarda esperem algunes nuvolades d'evolució cap al Pirineu Prepirineu. Creixeran poca empenta, per tant no esperem que arribin a deixar cap xàfec, cap tempesta ni cap tamborinada, i això sí, amb una mica més de calor, màximes avui situades entre els 30-31 fins als 35 o 36 graus a les comarques de Ponent, una calor que s'intensifica, un termòmetre que va pujant i més que ho ha de fer els propers dies, perquè a partir de dijous, divendres i sobretot el cap de setmana tocarien sostre, màximes més altes al voltant dels 39 o 40 graus.
7: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo. 3Cat Info. 3Cat Info.
8: Jake Kelly.
2: La 83a Mostra Internacional de Cinema de Venècia es posa en marxa aquest vespre amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva carrera, amb una glossa de la seva figura que llegirà l'actriu Laura Dern. La projecció inaugural serà de la pel·lícula Inc, en què l'oscaritzat director britànic Danny Boyle recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
8: La mostra de Venècia 2020

0: Elon Musk, Oasis o Jorge Luis Borges. La indústria catalana del cinema serà present a Venècia en participació a 3 produccions internacionals. Sucederà esta noche, Hollywood Dust i Les Índies. La directora Carla Simón, de la seva banda, serà la presidenta del jurat de la secció paral·lela Jornada dels Autors, dedicada al cinema de realitzadors emergents. Pel que fa a la sessió inaugural d'aquest vespre, l'actor nord-americà George Clooney rebrà el Lleó d'Or a la trajectòria per ser, segons la Bienal, un artista que combina el glamour de Hollywood amb professionalisme i compromís social. Després del lliurament del guardó, la projecció inaugural és la de la pel·lícula concurs Inc. del director Danny Boyle. El creador de Trainspotting o Slumdog Millionaire porta a concurs una cinta on retrata la fundació del diari sensacionalista britànic The Sun per part del magnat Rupert Murdoch.
1: The Weeknd ha entusiasmat el públic català amb l'espectacle distòpic de la gira After Hours Till Dawn. L'autor de Blinding Lights ha fet un extens repàs de la seva discografia amb una posada en escena efectista. L'ha vista en Marc Ruiz des de Barcelona.
2: The Weeknd ha sortit a l'escenari 5 minuts abans d'hora amb una màscara negra amb els ulls vermells i ho ha fet acompanyat d'un cos de dansa amb ballarins també emmascarats i coberts de dalt a baix amb una toga vermella. Ha aparegut en un escenari apocalíptic amb el que semblaven restes d'edificis destruïts. I al centre de l'estadi olímpic, una estàtua femenina recoberta d'or immensa, de 12 metres d'altura, cap on han desfilat els ballarins coberts de vermell que recordaven la pel·lícula Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick. La primera part del concert ha transmès foscor ja des del títol de la primera cançó, Baptized in Fear, o Wake Me Up, que recorda tant a Thriller de Michael Jackson. Però el to ha millorat quan s'ha tret la màscara, ha saludat el públic i ha fet ballar tothom amb Sao Paulo, Take My Breath o Sacrifice. El públic ha xalat quan ha sortit Playboi Carti a l'escenari a cantar Timeless i Radalai, o amb les flames que han envoltat l'estàtua mastodòntica a Hills. Però malgrat la grandiositat de la posada en escena, hauria funcionat tot exactament igual si només hi hagués hagut la música. I és que Beltes Faye canta com els àngels, té una veu aguda, melòdica i afinada, que a més té potència, com ha demostrat en cançons com Die For You o Call My Name. El contrast ha estat evident quan s'ha acostat al públic per cantar amb una fan Out of Time, universos radicalment diferents. I tot plegat mentre s'ho miraven estoicament els inquietants figurants emmascarats vestits de vermell. Costava d'entendre el significat de la distopia on ens ha submergit The Weeknd, però el públic vibrava amb cançons com Save Your Tears, Less Than Zero o, esclar, Blinding Lights, que ha inundat l'estadi olímpic de mòbils gravant. Després de 38 cançons, aquesta mena de santa companya vermella ha tornat a marxar en silenci i The Weeknd s'ha immolat, convertit en una mena d'ocell de foc. Excessos inquietants per parlar de culpa, de perdó i de redempció.
1: I de teatre, una comèdia sobre els prejudicis familiars i la sexualitat femenina a qualsevol edat, obre avui la temporada al Maldà, a Barcelona, on s'estarà fins al 4 d'octubre. Dirigida per Alba Collado, Consulta familiar és una comèdia àgil que converteix una sessió terapèutica en l'escenari d'un terratrèmol familiar. Montse Pujol.
3: Què li passa al teu marit? Està en coma? L'han atropellat?
4: No. I parlen de cotxes. Com has vingut? Has vingut en taxi?
3: Tu com estàs?
4: No la sabem d'aquí fins que no et contesti, no?
5: Alba Collado, la directora del muntatge, ha explicat a Catalunya Ràdio que es tracta d'una comèdia irreverent que interpreten tres actrius, l'Anabel Tutusaus, Núria Cuyàs i la Laura Pou. Una d'elles interpreta una jove de 30 anys que no s'entén amb la seva mare i cada visita familiar acaba amb mals entesos.
6: I a partir d'aquestes tres persones i tres veus parlem una mica dels problemes familiars, però també de la sexualitat femenina en diferents generacions. És una comèdia d'enredos, com una mica podeu ja veure, però que d'alguna manera vol parlar d'aquests temes que són una mica tabús i que a vegades estan al centre de les famílies, però que no surten a la llum.
5: L'obra comença en una consulta terapèutica.
6: On la Sílvia, que és la pacient, assisteix a consulta per parlar amb la seva psicòloga sobre la seva mare, que té una relació una mica complexa perquè d'alguna manera s'emmiralla amb ella i no acaba de trobar-se a si mateixa i, sobretot, sent frustració perquè no troba parella, no té una feina estable.
5: Consulta familiar, afegeix la directora, és una comèdia sobre els prejudicis i la necessitat urgent de deixar de jutjar els altres per viure una mica més tranquils.
1: I el Teatre Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada. Entre les propostes destaquen el retorn de la pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i també la comèdia negra Bona nit, Punzelles, de Víctor Borràs.

0: A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Farfly i els 15 de Curà. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada elèctrica i molt diversa.
1: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
0: L'oferta d'humor la completen monologuistes com Oi Sherman o Carlo Padial.
2: Esports.
0: Amb el Damià Aguilar.
3: La notícia d'aquestes hores és aquest mercat de fitxatges del futbol que s'ha tancat la passada mitjanit. El Barça ha pogut inscriure, de fet ja el va presentar, Gabriel Jesús durant la jornada d'ahir, el brasiler que signa per 3 temporades i que veu factible poder ser titular.
4: Yo tengo la oportunidad ahora real de estar aquí en Barça. Porque tuve la oportunidad a 10 años atrás y bueno, la vida me llevó a otro camino, pero ahora puedo estar aquí, es un sueño para mí estar aquí. Yo quiero siempre hacer lo mejor, me voy a hacer lo mejor, soy un tío que trabaja mucho, claro que sé de mis cualidades, pero el trabajo yo pienso que siempre paga.
3: Gabriel Jesús, que durà el dorsal número 9. El Barça també va inscriure ahir el porter Livakovic i el jove migcampista del planter, Brian Fariñas, que tindrà el dorsal número 4. Mentrestant, Marc Casado finalment se'n va al Deportivo de la Coruña, cedit fins al mes de juny de l'any que ve. I, evidentment, Julián Álvarez ja no pot ser objectiu del Barça, si més no, en els pròxims mesos fins la pròxima finestra. Es queda a l'Atlètic de Madrid i així ho veu Lamine Yamal.
5: Ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. Sí, el gol no nos está faltando. Es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
3: Un Lamine Yamal que va rebre un premi a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols, que va parlar que cal seguir millorant com a equip.
6: Que me queda muchísimo más, soy muy joven y iré mejorando. Habrá momentos que estaré peor, otros mejor, pero siempre escuchando y queriendo mejorar.
3: El crac blaugrana que es posa com a objectiu la Champions. L'Espanyol ha fitxat com a cedit al lateral dret de l'Atlètic Club Andoni Gorosabel i traspassa Rubén Sánchez a l'Elx per 500.000. Ahir va haver, en aquest últim dia de mercat, 26 operacions amb un total en aquesta finestra de 750 milions invertits. Caçador, ja ho hem dit, se'n va al Deportivo, amb ell el jugador de l'Atlètic de Madrid, José María Jiménez, Ceballos deixa el Madrid pel Betis, Jonathan David, el canadenc, arriba des de la Juve cedit a l'Atlètic de Madrid, que envia a l'Elx Thomas Lemar, i el Sevilla, que és el pròxim rival de l'Espanyol a la Lliga, ha fitxat l'extrem portuguès Correia, el davanter belga Lucas Stassin i el migcampista francès Youssouf Fofana. L'únic club de primera que no ha fet fitxatges és l'Atlètic Club de Bilbao. I Anglaterra, on han tirat, la casa per la finestra, pel que fa als fitxatges, l'argentí Enzo Fernández passa del Chelsea al City per 146 milions d'euros, el traspàs més alt de la història de la Premier. A la segona, el Girona està pendent de fitxar el davanter Carles Pérez del Celta, que arribarà lliure i encara no ha arribat a cap acord per traspassar un Unaji, que se'n podria anar a Grècia. El Sabadell ha fitxat el porter Marc Vidal del Celta, el migcampista anglès Youssouf Obusu del Brighton i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ve de la Lliga polonesa. El clàssic Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga ja té horari. El Camp Nou serà el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre. Aquest vespre, a 8:45, hi ha a la nova Creu Alta la final de la Copa Catalunya de la temporada passada entre el Sabadell i el Barça Atlètic. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
7: Som un equip català, amb més de 100 anys d'història només s'ha pogut guanyar 2 vegades en la història del nostre club i ja fa massa anys d'aquesta segona. Llavors, volem seguir fent coses i donant alegries que quedin pel record i en això és en el que estem. La volem guanyar, sabem que hem de fer un molt bon partit per fer-ho i l'hem preparat doncs, amb aquesta intenció.
3: A l'Open dels Estats Units de tenis, el número 1 del quadre masculí, Zverev, ha vençut l'italià Sonego...

en 3 sets, i la catalana Paula Badós ha hagut de marxar a l'hotel per pluja quan liderava sobre l'australiana Kasatkina 6-1, 6-5-4 amb dius en l'últim joc, i havia perdut a més la catalana, o si més no, malbaratat dues pilotes de partit a la Volta a Espanya de ciclisme. Avui 11a etapa, 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Lidera el mallorquí Enric Mas del Movistar, 1 minut 18 segons sobre l'eslové Primo Roglic del Red Bull.

0: Aquest matí passaran a mans de la Fiscalia els dos menors detinguts a Manresa per la mort a ganivetades d'un home la matinada d'ahir quan la capital del Bages tancava la seva festa major. La consellera de l'Interior insisteix que els nois, que tenen 15 i 16 anys, són nascuts a Manresa. Per això es planteja denunciar la instigació de l'odi que s'ha fet a través de les xarxes socials quan s'afirmava que els joves eren magrebins. Ingressa en un centre de justícia juvenil el menor a qui es vincula amb la mort violenta d'un jove que van trobar dins d'un cotxe accidentat al nucli de Balaguer, a la Noguera. L'autòpsia, la víctima va revelar que tenia ganivetades prèvies al sinistre. L'atur ha crescut a Catalunya a l'agost. Hi ha 14.594 desocupats més que el juliol. És la comunitat de l'Estat on ha pujat més en xifres absolutes, un increment vinculat a l'acabament dels contractes de la temporada d'estiu. Ara hi ha a Catalunya 329.468 persones registrades a l'atur. Un informe del Centre Espanyol d'Immigració i Fronteres atribueix a les forces i cossos de seguretat del Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. El ministre Grande Marlaska, el ministre de l'Interior, ja ha demanat explicacions al màxim responsable de la policia sobre la veracitat d'un informe que estaria ja en mans de la justícia. Ceuta celebra avui el seu dia oficial enmig de la crisi provocada per l'entrada massiva de migrants d'ara fa un mes. Coincidint amb aquesta data, PP i Vox intenten capitalitzar les crítiques contra el govern espanyol en les manifestacions previstes aquest vespre arreu d'Espanya en solidaritat amb la ciutat autònoma. La Unió Europea eleva la pressió sobre Rússia arran de l'episodi d'atac fallit amb drons de principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Alemanya en culpa els serveis secrets russos i la cap de la diplomàcia europea ho ha qualificat d'acte de terrorisme d'estat. Tant la Unió Europea com França han convocat els representants diplomàtics de Moscou en senyal de protesta. Més de 1.100 morts i gairebé 4.000 desapareguts és l'últim balanç oficial de la tràgica riuada al nord del Nepal i del Tibet la setmana passada. Els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny mentre es van esvaint les esperances de trobar supervivents. I avui arrenca una nova edició de la Mostra Internacional de Cinema de Venècia. Comença amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva carrera. També amb la projecció de la pel·lícula Ink, Tinta, del director britànic Danny Boyle, on recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch. El Festival Internacional de Teatre de Tarragona arrenca avui la 13a edició recuperant companyies i artistes que van participar en els primers anys. Fins dissabte el festival programa una quinzena d'espectacles i amplia els seus espais d'exhibició.
1: Esports. El Barça s'ha gastat 170 milions al mercat d'estiu de futbol i ha venut per valor de 100. Flick li ha confiat el dorsal 4 al jove migcampista del planter Brian Fariñas. Marc Caçador marxa cedit al Depor. Aquest vespre es disputa la nova Creu Alta a la final de la Copa Catalunya de Futbol de la temporada passada. Sabadell contra Barça Atlètic.
0: Temps assolellat arreu del país amb una temperatura que avui s'enfilarà amb més ganes fins als 35 o 36 graus al Pla de Lleida, la Conca de Tremp o l'interior de les Terres de l'Ebre. A la tarda apareixerà alguna nuvolada al Pirineu i al Prepirineu, però sense risc de pluja.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen 4 minuts de les 10. Salutacions de qui us acompanya.

0: des d'ara i fins a les 11, Estel Batet Carles.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Aquest matí passaran a disposició de la Fiscalia els dos menors detinguts a Manresa per la mort a ganivetades d'un home i a la matinada. Ho ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio la consellera de l'Interior, que insisteix que els dos detinguts de 15 i 16 anys són nascuts a Manresa. Núria Parlon lamenta la instrumentalització política que s'està fent d'aquest cas i no descarta emprendre accions al respecte.
2: Els dos menors, com s'ha dit, els dos nascuts aquí a Catalunya, han estat traslladats a la Fiscalia. Durant el matí d'avui seran traslladats a la Fiscalia de Barcelona i, per tant, quedaran doncs, a disposició judicial, en aquest cas, per aquests greus fets.
0: Els fets van passar poc després de les 5 de la matinada, quan la capital del Bages tancava la seva festa major. Segons fonts de la investigació, en la baralla s'hi van veure implicades entre 4 i 5 persones i no es descarta que hi hagi més detencions. Els joves detinguts eren coneguts per la policia i l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha reconegut també en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que els preocupa l'extrema violència d'aquests nois tan joves.
3: Estem preocupats des de fa temps per aquests joves, estem parlant de joves nascuts aquí, que tenen unes actituds molt agressives, violentes, que hi estem fent treball, però que en aquest cas doncs, han acabat portant armes blanques i actuant amb una extrema violència que ha acabat amb la mort del Carles Vilajosana, amb la qual cosa ho lamentem moltíssim.
0: L'alcalde també ha avançat que es volen personar com a acusació popular. El consistori ha decretat dia de dol a la ciutat i ha convocat un minut de silenci aquest migdia per condemnar els fets. La víctima era un home de 45 anys de Castellnou de Bages, molt conegut a la comarca. I a Balaguer, a la Noguera, s'investiga la relació d'un menor amb la mort violenta d'un jove que fa una setmana van trobar en un cotxe que s'havia accidentat. L'adolescent està acusat d'homicidi, ja ingressat en un centre de justícia juvenil. Lleida, Estela Busoms.
4: L'accident va ser dimecres passat, el 26 d'agost, al nucli urbà de la capital de la Noguera. Un vehicle va xocar contra altres cotxes aparcats i va acabar volcant. Dins hi havia un jove de 26 anys malferit, a qui els serveis sanitaris ja no van poder reanimar. En un primer moment se'l va considerar víctima del sinistre, però després l'autòpsia va revelar que tenia lesions prèvies a l'accident, en concret ganivetades. La investigació dels Mossos va derivar dilluns en la detenció d'un adolescent acusat d'homicidi i s'investiga quina relació tenien i quin és el mòbil del crim. Ahir el detingut va declarar a la Fiscalia de Menors que va determinar el seu ingrés en un centre de justícia juvenil.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat que no ha provocat víctimes. L'avís s'ha rebut a 3:15 de la matinada per detonacions que s'han sentit al carrer Sant Carles. Segons han confirmat a 3Cat Info, quan hi han arribat no han trobat ningú, però sí que han vist l'impacte de bala en un edifici. S'ha engegat un dispositiu de recerca i han detingut dues persones que circulaven per la B20, direcció Sant Adrià de Besòs. Ara mateix estan en dependències policials i els Mossos estan investigant els fets.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 11:15 del matí, l'atur ha tornat a créixer a Catalunya el mes d'agost amb 14.594 desocupats més que el juliol. És la comunitat on ha pujat més en xifres absolutes. L'increment ve vinculat a l'acabament dels contractes de la temporada d'estiu. Ara hi ha 329.468 persones registrades com a aturades. Respecte a fa un any, l'atur ha experimentat un lleuger augment del 0,64%. L'increment percentual és similar a les quatre demarcacions. A Girona ha baixat una mica. Al global de l'Estat, l'atur ha pujat menys, ho ha fet amb 44.419 aturats més, i respecte a fa un any ha baixat un 2,91%. És el nivell més baix en un mes d'agost des del 2007, abans de la crisi financera. La ministra Inclusió, Seguretat Social y Migraciones, Elma Saiz, n'ha fet aquesta valoració.
5: Agosto nos deja un crecimiento de empleo histórico con datos que son muy importantes. Llevamos más de 5 años y medio sumando afiliados mes a mes. Además, hay casi 340.000 afiliados en alta que proceden del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras. Como anticipamos, ese proceso está siendo muy positivo para el empleo en España.
0: I per sectors, l'atur ha augmentat sobretot al sector dels serveis. Parlem de Ceuta ara. El ministre de l'Interior, Ferrando Grande Marlaska, ha demanat explicacions immediates al director general de la policia després que, segons el diari digital El Español, un informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres assegura que el Marroc va dirigir l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska ha enviat una

0: escrit al director de la policia en què reclama que se l'informi sobre aquesta investigació, que considera essencial per prendre les decisions oportunes en relació amb aquesta crisi migratòria i també amb la política interior, exterior i de defensa de l'Estat espanyol. Recorda que un cop declarada la situació d'interès per la seguretat, una informació com aquesta s'havia de comunicar immediatament al Consell de Seguretat Nacional. L'informe que s'ha enviat a l'Audiència Nacional Espanyola sosté que l'entrada massiva la van guiar gendarmes marroquins a les ordres d'agents de paisà, amb una finalitat diferent a la migratòria. Aquest informe contradiu el que ha dit des del primer moment el govern espanyol, amb Pedro Sánchez al capdavant, exculpant el Marroc de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Segons el ministre Ángel Víctor Torres, que és el responsable del comandament únic que s'ha establert per gestionar aquesta crisi migratòria a Ceuta, cal que tinguin l'informe el més aviat possible per poder actuar en conseqüència. N'ha parlat a Ràdio Nacional d'Espanya.
1: Lo que nos preocupa es que las cosas sean verídicas, veraces, y que podamos nosotros actuar al respecto. Por tanto, creo que son unas horas claves para que podamos tener ese documento oficial y a partir de ahí estoy seguro que se despejarán las dudas. En caso de que dijera claramente lo que eso se han publicado, lógicamente habría una responsabilidad.
0: Això el mateix dia, aquest dimecres 2 de setembre, en què Ceuta celebra el dia de la seva autonomia, més tensionada que mai per aquesta crisi. N'és un exemple a la comunitat educativa, que és a les portes de començar el nou curs escolar. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
2: Aquest vespre hi ha prevista una manifestació multitudinària. També està tot preparat per l'arribada del president popular Alberto Núñez Feijóo durant aquest matí. Tot això enmig de l'anunci que es va fer ahir de més de 300 milions en ajudes. Mentrestant, la comunitat educativa es tensiona per com serà el nou curs, amb el fantasma de l'absentisme sobrevolant les aules. Javier Pérez és director de l'Institut Puertas del Campo, a l'Extraradi de Ceuta, i amb un alumnat majoritàriament musulmà.
3: Salvo la presència del vigilante de seguridad, lógicamente una presentación a los propios padres para transmitirle la tranquilidad que pensamos que debe haber en los centros educativos, y luego es verdad que iremos cómo se van sucediendo los acontecimientos. Uno de ellos es el absentismo. No sabemos si va a haber absentismo escolar, sobre todo en edades tempranas.
2: L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar ara fa un mes. Els centres encara no saben com es gestionarà l'acollida d'aquests nens.
0: Doncs hi ha manifestacions previstes a Ceuta i també n'hi ha de convocades arreu de l'Estat, de fet, en solidaritat amb la ciutat autònoma. El PP i Vox encenen els ànims i criden a convertir aquestes concentracions en un clam contra Pedro Sánchez. Els partits l'acusen de voler boicotejar les protestes convocades en ajuntaments de tot Espanya. La Moncloa ho desmenteix, acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les manifestacions i fa una crida a la no violència.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La Unió Europea eleva la pressió sobre Rússia arran de l'episodi d'atac fallit amb dron de principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Alemanya en va culpar ahir directament els serveis secrets russos i avui la cap de la diplomàcia europea ho ha qualificat d'acte de terrorisme d'estat. Tant la Unió Europea com França han convocat els representants diplomàtics russos en senyal de protesta i Brussel·les prepara més sancions contra el Kremlin. Els ministres d'Afers Estrangers dels 27 ho estan discutint avui. Des de Brussel·les, Bruno Forteàmires.
5: Calas endureix el to contra Rússia. Si ahir acusava el Kremlin de lliurar una guerra híbrida contra la Unió Europea, avui ja considera que l'atac a l'aeroport de Leipzig és un acte de terrorisme d'estat.
6: És evident que reuneix totes les característiques del terrorisme d'estat. La pregunta és, què fem amb això? Ja hem convocat els ambaixadors russos, igual que han fet molts estats membres, i debatrem què més podem fer.
5: Calas discutirà aquest matí amb els 27 com poden respondre a aquest atac contra l'aeroport de Leipzig, després que ahir Alemanya anunciés pel seu compte represàlies diplomàtiques contra Rússia. No s'espera, però, que la Unió Europea prengui decisions definitives, perquè la reunió d'avui és informal. Calas, com a líder de la diplomàcia comunitària, vol mostrar ara fermesa davant Moscou, després que en l'últim paquet de sancions aprovat contra Rússia, a l'estiu, els socis europeus acabessin aigualint la proposta inicial de Brussel·les. per una altra de menys ambiciosa, a causa de les reticències d'alguns països.
0: Doncs Salvador Illa viatja avui a Kiev per reforçar el suport de la Generalitat a Ucraïna. El president català té previst arribar-hi demà.

0: al matí amb una comitiva superreduïda i també l'acompanyaran el conseller d'Acció Exterior Jaume Duch i l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni. Albert Prat.
1: Salvador Illa estarà un dia i mig a Kiev amb una delegació de mínims blindada en tot moment per l'exèrcit ucraïnès i sense la comitiva de periodistes que el segueix habitualment. Aquests últims dies, de fet, Rússia ha intensificat els atacs en punts estratègics de la capital, però les autoritats del país garanteixen, ara com ara, la seguretat del president. Allà, durant un dia i mig, té la intenció de reunir-se amb el govern de Zelensky, amb alguns executius regionals, i també vol fer contactes perquè Catalunya pugui contribuir en la reconstrucció del país un cop acabi la guerra. Ara bé, el govern vol mantenir els detalls d'aquest viatge en privat, perquè si en qualsevol moment sonen les alarmes per un possible atac, l'obligaran a evacuar-se en un refugi i fer canvis a l'agenda.
0: És un 11:15 del matí. Obrim l'àrea de servei a 3Cat Info, com sempre, amb una doble de comunicació. D'una banda, per saber com tenim el trànsit a aquesta hora, també si hi ha incidències al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs a aquesta hora molta tranquil·litat a les carreteres, sense incidències ni retencions destacades, tampoc a l'àrea de Barcelona, on ja s'ha normalitzat la circulació després de les retencions de primera hora del matí. Recordem, això sí, que l'A2 a Jorba, en sentit Barcelona, es manté tallada per obres, unes obres que s'estan fent en aquest punt. Hi ha desviaments per la sortida 543 cap a la Nacional 2A.
3: El temps.
0: La previsió és d'en Gori Massip.
4: Hem començat el dimecres amb temps estable, temps tranquil, alguns núvols baixos, puntuals, cap a l'Ebre, cap a la Costa Daurada. Encara algun fal ronso cap a l'interior de la Vall de l'Ebre, però té les hores comptades, s'han d'anar trencant tots ells i, per tant, arribarem al migdia i primeres hores de la tarda amb domini d'aquest cel blau elèctric arreu del país. I tot plegat amb unes temperatures matinals que han baixat una mica respecte a ahir. S'ha notat 2, 3, 4 graus en molts casos, 24 el valor més elevat al centre de la ciutat de Barcelona, 20 a Valls, 19 a la Pobla de Cérvoles, o també aquests 13 de Guardiola de Berguedà. A la tarda, pocs canvis, sol, alguna nuvolada que pot aparèixer cap al Pirineu, Prepirineu, no esperem que deixi cap ruixat, nuvolades per tant inofensives, i el que sí que esperem és el termòmetre tiri cap amunt. De fet, avui més calor, ahir parlàvem de màximes de 33-34 graus, avui podríem arribar als 35 o 36 cap a la Conca de Tremp, Pla de Lleida, i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. I més calor que ha de fer els propers dies, a partir de demà, divendres, cap de setmana, atenció, perquè els valors podrien acostar-se als 39 o 40 graus.
3: 3Cat Info.
5: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
6: T'ha anat bé de gust la rutina?
5: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
6: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
8: Segur que no n'hi ha per tant.
10: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un quart i tres minuts d'onze. Seguim ara parlant de la tragèdia al nord del Nepal i el Tibet, que ha deixat fins ara 1.130 morts i prop de 4.500 desapareguts, això segons l'últim balanç oficial. Una setmana després de la riuada sobtada, les esperances de trobar gent en vida disminueixen dràsticament. Tot i això, els equips de rescat continuen buscant entre el fang i la runa, sobretot entre les infraestructures hidràuliques on es creu que hi ha centenars de treballadors atrapats. Mentrestant, algunes famílies estan fent funerals simbòlics, sense els cadàvers, amb la voluntat d'alliberar la seva ànima. Mentrestant, al costat tibetà, el govern xinès ha anunciat la reobertura total de la carretera que porta el pas fronterer que va ser destruït per la llau. Aquests dies s'ha treballat les 24 hores per reparar-la. Això permet l'arribada de maquinària pesant a la zona. Tot i això, els mitjans oficials destaquen que prèviament

0: Han enviat equips i subministraments a les emergències de primera línia, mentre els soldats han buscat gent amb sistemes de detecció de vida. Els Estats Units han tornat a atacar l'Iran per segon cop en 48 hores com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos petroliers. Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior i ha deixat almenys 11 morts i diversos ferits. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa Truth Social i ha assegurat que colpejarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. Per part seva, l'Iran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrain, a Kuwait i a l'Iraq i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli es continuen enfilant i ara el barril de Brent frega els 96 dòlars. I la rendibilitat dels bons mundials es dispara al nivell més alt des del 2008, entre altres motius per aquest conflicte a l'Iran. Els bons estatals són un producte que permet que els estats es puguin finançar. En aquest cas són els inversors els que donen una mena de préstec a l'estat a canvi d'uns interessos. Si la rendibilitat puja, com que ara estan a una mitjana del 3,72%, els estats han de pagar més interessos. Conflictes com el de l'Iran o l'augment de la inflació fan que els inversors no confiïn tant en la capacitat econòmica dels estats i, per tant, exigeixin més interès a canvi de deixar-los diners. Això és el que fa pujar la rendibilitat dels bons. A més, els experts creuen que continuarà pujant. Sentim Jaume Puig, director general de Gaesco.
1: És veritat que estan pujant. Segon, podrien pujar més si tenim en compte les taxes d'inflació subjacents actuals. I després, el que podem dir és que encara estan lluny de nivells que poguessin realment tenir un efecte negatiu.
0: L'empresa catalana Cirsa, especialitzada en la gestió de casinos, màquines recreatives i apostes esportives, ha tancat un acord amb la companyia italiana Lottomatica Group per fusionar-se i crear un líder mundial del sector del joc. La companyia terrassenca serà absorbida per la italiana, qui transferirà en bloc tot el seu patrimoni. D'aquesta manera, Cirsa deixarà d'existir com a entitat jurídica independent sense sotmetre's a cap procés de liquidació. Els seus accionistes rebran com a compensació 0,668 noves accions de l'Automàtica per cada títol que tinguin. Els propietaris de la companyia catalana tindran una tercera part del capital social d'aquesta nova societat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les pomes seran aquest any en general més petites i molt dolces. Els arbres n'estan carregats i les golden, que són les més comunes, s'han hagut de començar a collir abans del que és habitual perquè la calor les ha fet esmadurar de cop. Es preveu que la collita sigui superior a la mitjana dels últims 5 anys. Lleida, Noelia Caselles.
3: La campanya de collita de la poma golden ja està en marxa i això no era habitual altres anys. La clau, la calor. Bernat Ramon és pagès.
4: I hem vist avançada la collita doncs uns 4-5 dies en verd l'any passat, a causa de les calorades i de les fortes calors que hem tingut aquest any sostingudes.
3: Les previsions són arribar a les 134.000 tones de pomes golden, de les quals gairebé 100.000 a les comarques de Lleida i la resta a Girona. Ara bé, la calor també ha fet que les pomes siguin més petites i això podria acabar fent que no s'arribi als quilos previstos. Narcís Poc és responsable de fruita dolça d'Unió de Pagesos.
5: Què vol dir que hi hagi calibres més petits? Que una peça de pomes doncs, pesa menys grams i és molt probable que tot i haver fet unes previsions doncs, pensant que les pomes arribarien a una determinada mida, doncs potser no farem els quilos que esperàvem.
3: La part positiva de la calor és que les pomes seran molt dolces. Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
6: La qualitat i sobretot els nivells de sucre són excepcionals, són molt bons, donat també aquesta temperatura.
3: A França i a Itàlia la situació és similar i també hi ha bones collites amb mides petites. De moment la demanda de pomes al mercat està força aturada, segurament perquè, com la pera, són fruites que es mengen més quan fa més fresca. Els preus per als pagesos de moment també estan força frenats.
7: Jake Kelly.
0: Avui comença la Mostra Internacional de Cinema de Venècia. L'edició número 83 es posa en marxa aquest vespre amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney i també amb una glossa per part de Laura Dern sobre la seva figura. La projecció inaugural serà de la pel·lícula Inc, en què l'oscaritzat director britànic Danny Boyle recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
8: La Mostra de Venècia 2026 presenta 21 pel·lícules a concurs, on s'alternen obres de cineastes independents i directors consolidats, com Danny Boyle, Nanni Moretti, Lance Oppenheim, Florian Zeller o Werner Herzog, i on participen actors de renom com Javier Bardem i Penélope Cruz, John Malkovich, Nick Nolte, Alba Rohrwacher,

0: Robert Pattinson o les germanes Kate i Rooney Mara. El jurat de la secció oficial estarà presidit per l'actriu, directora i guionista nord-americana Maggie Gyllenhaal. Fora de la competició podrem veure grans documentals dedicats a figures del cinema, la cultura o la política, com Bernardo Bertolucci, Russell Crowe, Elon Musk, Oasis o Jorge Luis Borges. La indústria catalana del cinema serà present a Venècia en participació a tres produccions internacionals. Sucederà esta noche, Hollywood Dust i Les Índies. La directora Carla Simón, de la seva banda, serà la presidenta del jurat de la secció paral·lela Jornada dels Autors, dedicada al cinema de realitzadors emergents. Pel que fa a la sessió inaugural d'aquest vespre, l'actor nord-americà George Clooney rebrà el Lleó d'Or a la trajectòria per ser, segons la Bienal, un artista que combina el glamour de Hollywood amb professionalisme i compromís social. Després del lliurament del guardó, la projecció inaugural és la de la pel·lícula concurs Inc. del director Danny Boyle. El creador de Trainspotting o Slumdog Millionaire porta a concurs una cinta on retrata la fundació del diari sensacionalista britànic The Sun per part del magnat Rupert Murdoch.
1: Esports. Fins a 2:15. Damià Aguilar, bon dia.
2: Bon dia. La major inversió de l'era Laporta, 174 milions en compres per 100 de vendes. La direcció esportiva del Barça ha executat fins a 24 operacions diverses en el mercat d'estiu futbolístic. Una de les darreres és la contractació del davanter brasiler Gabriel Jesús per 3 temporades, costa 10 milions i durà el dorsal 9 de Lewandowski.
3: Muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien.
2: Al tancament del mercat de fitxatges, el Barça també ha inscrit el porter Livakovic i el jove migcampista del planter Brian Fariñas, a qui Flick li confia el dorsal 4. Mentrestant, el migcampista Marc Casado se'n va cedit al Deportivo de la Corunya. Lamine Yamal va rebre ahir un premi a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols, l'AFE. Considera que la plantilla és bona sense Julián Álvarez i creu que l'objectiu de la temporada és la Champions.
4: Ganar la Champions.
5: Dilo más alto, dilo más alto que no te han oído.
4: Ganar la Champions.
5: Ganar la Champions.
4: Siento morales, pero
5: oye,
4: ganar la Champions.
2: L'Espanyol ha fitxat, com ha cedit, el lateral dret de l'Atlètic Club, Andoni Gorosabel.
6: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada.
2: Entra un lateral i se'n va un altre, Rubén Sánchez, a l'Elx, per 500.000 d'euros. Ahir, el darrer dia de mercat, hi va haver 26 operacions amb un total de 750 milions invertits en aquesta finestra. Amb Casado arriba al Deportivo el jugador de l'Atlètic de Madrid, José María Jiménez. Ceballos deixa el Madrid pel Betis. Jonathan David, el davanter canadenc, arriba cedit a l'Atlètic de Madrid des de la Juve, un Atlètic de Madrid que envia Tomás Lemar a l'Elx. I el Sevilla, que és el pròxim rival de l'Espanyol a la Lliga, fitxa l'extrem portuguès Correia, el davanter belga Lucas Stassin i el migcampista francès Youssouf Fofana. La sorpresa és el davanter Raúl de Tomás, inscrit a darrera hora pel Rayo Vallecano. L'Atlètic Club de Bilbao és l'únic club de primera que no ha fet cap fitxatge. I a Anglaterra, on ha corregut el diner més que mai, l'argentí Enzo Fernández passa del Chelsea al City per 146 milions, el traspàs més alt de la història de la Premier. A la segona divisió, el Girona, per cert, presenta Morella aquest migdia. Està pendent de fitxar el davanter Carles Pérez del Celta, arribarà lliure, i el marroquí Unagi encara no té destí, però podria ser Grècia. El Sabadell ha fitxat el porter Marc Vidal del Celta, el migcampista anglès Youssouf Obusu del Brighton i l'extrem barceloní Àngel Baena, que signa fins al 2028 procedent de la Lliga Polonesa. Finalment, el Sabadell, que arriba a la segona divisió amb 16 fitxatges en aquesta finestra.
1: 3Cat Info.
2: El clàssic Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga ja té horari 9 del vespre, diumenge 25 d'octubre al Camp Nou. Aquest vespre a 9:15 hi ha la nova Creu Alta, la final de la Copa Catalunya de la temporada passada, Sabadell contra Barça Atlètic. Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, el cap de sèrie número 1, l'alemany Alexander Zverev, ha vençut l'italià Sonego per 3-7-2.
7: Ha estat un molt bon partit, molt competit. Gairebé 5 hores per una primera ronda, déu-n'hi-do. Crec que és la primera ronda més llarga que he disputat mai. Sonego es mereix un reconeixement, ha jugat molt bé i, com molts d'altres, content de superar la ronda.
2: La Catalunya

0: L'Anna Paula Badosa va marxar a l'hotel per culpa de la pluja quan liderava sobre l'australiana Kasatkina 6-1 i 5-4 i havia malbaratat dues pilotes de partit. Mentrestant, a la Volta a Espanya de ciclisme, avui 11a etapa entre Cartagena i Llorca, 154 quilòmetres, ideal per sprinters. Ahir va guanyar també a l'esprint el francès Bastien Tronchon del Groupama. Lidera el mallorquí Enric Mas del Movistar amb 1-18 sobre el segon l'eslové Primo Roglic del Red Bull Bora.
1: Són 2:15.

0: Fem un repàs a les notícies més destacades a aquesta hora d'aquest matí de dimecres 2 de setembre. Aquest matí han de passar a mans de la Fiscalia els dos menors detinguts a Manresa per la mort a ganivetades d'un home la matinada d'ahir quan la capital del Bages tancava la seva festa major. La consellera de l'Interior ha insistit que els nois, que tenen 15 i 16 anys, són nascuts a Manresa i per això es planteja denunciar la instigació de l'odi que s'ha fet a través de les xarxes quan s'afirmava que els joves eren magrebins. També és notícia l'atur, que ha crescut a Catalunya a l'agost. Hi ha 14.594 desocupats més que el juliol. I aquí és la comunitat de l'Estat on ha pujat més en xifres absolutes. És un increment que està vinculat a l'acabament dels contractes de la temporada d'estiu. Per això, el sector serveis és on l'augment és més acusat. Ara hi ha 329.468 persones registrades a l'atur. Un informe del Centre Espanyol d'Immigració i Fronteres atribueix a les forces i cossos de seguretat del Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. El ministre Grande Marlaska, el ministre de l'Interior, ja ha demanat explicacions al màxim responsable de la policia sobre la veracitat d'un informe que estaria ja en mans de la justícia. A partir d'ara, més coses, més notícies. Per exemple, que investiguen la possible presència de droga en la intoxicació alimentària en una pizzeria de la Seu d'Urgell. Les analítiques de les 5 joves que van acabar a urgències després de sopar-hi mostren indicis compatibles amb haver pres una substància estupefaent. I també parlarem de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, que vol refer les relacions amb el Consell General d'Aran. És una de les prioritats del nou president de l'Acadèmia, que és el professor i lingüista Miqueu Segalàs, que confia tenir aviat una reunió amb la síndica de l'Aran, Maria Vergés. I en esports, quins titulars tenim, Damià?
1: Que el Barça s'ha gastat 170 milions al mercat d'estiu de futbol i ha venut per valor de 100. Flick li ha confiat el dorsal 4 al jove migcampista del planter Brian Fariñas. Marc Casador marxa cedit al Depor.
0: I el temps, que serà assolellat d'arreu del país amb una temperatura que avui s'enfilarà amb més ganes, fins als 35 o 36 graus al Pla de Lleida, a la Conca de Tremp o a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la tarda apareixerà alguna nuvolada al Pirineu i al Prepirineu, però en tot cas cap d'elles tindrà risc de precipitació. Dos quarts i tres minuts d'onze, aquest matí han de passar a disposició de la Fiscalia els dos menors detinguts a Manresa per la mort a ganivetades d'un home ahir a la matinada. Ho ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, que ha insistit que els dos arrestats, que tenen 15 i 16 anys, són nascuts a Manresa. Núria Parlon lamentava la instrumentalització política que s'està fent d'aquest cas i no ha descartat emprendre accions al respecte.
2: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
0: Els fets van passar poc després de les 5 de la matinada, quan la capital del Bages tancava la festa major. Segons fonts de la investigació, en la baralla s'hi van veure implicades entre 4 i 5 persones i no es descarta, per tant, que hi hagi més detencions. Els joves detinguts eren coneguts per la policia i l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, ha reconegut també al matí de Catalunya Ràdio que els preocupa l'extrema violència.

0: violència d'aquests nois tan joves.
1: Estem preocupats des de fa temps per aquests joves, estem parlant de joves nascuts aquí que tenen unes actituds molt agressives, violentes, que hi estem fent treball, però que en aquest cas doncs han acabat portant armes blanques i actuant amb una extrema violència que ha acabat amb la mort del Carles Vilajosana, amb la qual cosa ho lamentem moltíssim.
0: L'alcalde també ha avançat que es vol empersonar com a acusació particular. El consistori ha decretat dia de dol avui a la ciutat i ha convocat un minut de silenci aquest migdia per condemnar els fets. La víctima tenia 45 anys i era de Castellnou de Bages. Era molt conegut a la comarca del Bages. I a Balaguer s'investiga la relació d'un menor amb la mort violenta d'un jove que fa una setmana van trobar en un cotxe que s'havia accidentat. L'adolescent està acusat d'homicidi i ja ha ingressat en un centre de justícia juvenil. Lleida, Estela Busoms.
2: L'accident va ser dimecres passat, el 26 d'agost, al nucli urbà de la capital de la Noguera. Un vehicle va xocar contra altres cotxes aparcats i va acabar volcant. Dins hi havia un jove de 26 anys malferit a qui els serveis sanitaris ja no van poder reanimar. En un primer moment se'l va considerar víctima del sinistre, però després l'autòpsia va revelar que tenia lesions prèvies a l'accident, en concret ganivetades. La investigació dels Mossos va derivar dilluns en la detenció d'un adolescent acusat d'homicidi i s'investiga quina relació tenien i quin és el mòbil del crim. Ahir el detingut va declarar a la Fiscalia de Menors que va determinar el seu ingrés en un centre de justícia juvenil.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Més coses, 2:06 d'11. L'atur ha tornat a créixer a Catalunya el mes d'agost amb 14.594 desocupats més que el juliol. És la comunitat on ha pujat més en xifres absolutes. L'increment ve vinculat a l'acabament dels contractes de la temporada d'estiu. Ara hi ha 329.468 persones que estan registrades com a aturades. Respecte a fa un any, l'atur ha experimentat un lleuger augment del 0,64%. És similar a les quatre demarcacions, a Girona ha baixat una miqueta. Al global de l'estat l'atur ha pujat menys, ho ha fet amb 44.419 aturats més i respecte a un any enrere ha baixat un 2,91%. És el nivell més baix en un mes d'agost des del 2007, abans de la crisi financera, per tant. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, en feia aquesta valoració.
4: Agosto nos deja un crecimiento de empleo histórico con datos que son muy importantes. Llevamos más de 5 años y medio sumando afiliados mes a mes. Además, hay casi 340.000 afiliados en alta que proceden del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras. Como anticipamos, ese proceso está siendo muy positivo para el empleo en España.
0: I avui també focus informatiu un dia més a Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat explicacions immediates al director general de la policia després que, segons el diari digital El Español, un informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres assegura que el Marroc va dirigir l'entrada massiva de migrants a Ceuta de finals de juliol. Marlaska ha enviat un escrit al director de la policia en què reclama que se l'informi sobre aquesta investigació, que considera essencial per prendre les decisions oportunes en relació amb la crisi migratòria i amb la política interior, exterior i de defensa de l'Estat. Li ha recordat que un cop declarada la situació d'interès per la seguretat d'Espanya, aquesta és una informació que s'havia de comunicar immediatament al Consell de Seguretat Nacional. L'informe que s'ha enviat a l'Audiència Nacional Espanyola sosté que l'entrada massiva la van guiar gendarmes marroquins a les ordres d'agents de paisà. Aquest informe contradiu, per tant, el que ha dit des del primer moment el govern espanyol, amb Pedro Sánchez al capdavant, que ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Segons el ministre Ángel Víctor Torres, responsable del comandament únic de la gestió d'aquesta crisi, cal que tinguin l'informe el més aviat possible per poder actuar en conseqüència. N'ha parlat a Ràdio Nacional d'Espanya.
5: Lo que nos preocupa es que las cosas sean verídicas, veraces, y que podamos nosotros actuar al respecto. Por tanto, creo que son unas horas claves para que podamos tener ese documento oficial. Y a partir de ahí estoy seguro que se despejará las dudas. En caso de que dijera claramente lo que esos se han publicado, lógicamente habría una responsabilidad.
0: El Sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions. No descarta fer una vaga indefinida i qualifica d'insult el nou estatut marc que ha aprovat el govern espanyol. La nova norma millora les condicions laborals dels professionals sanitaris, però Metges de Catalunya troba que es queda molt curta. Xavier Llaunar, secretari general del sindicat, amenaça amb més vagues.
6: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: Entre altres mesures, el nou Estatut Marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que ara seran com a molt de 17, i estableix que els metges passin de treballar 48 a 45 hores setmanals com a màxim. Elma Saiz, ministra portaveu.
7: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales.
0: Ara, aquest nou estatut haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor definitivament. I el Departament d'Educació defensa que ja ha complert amb més del 90% dels acords que va signar el curs passat amb els dos sindicats minoritaris, amb Comissions Obreres i la UGT, i també amb professors de secundària. Tots plegats es van reunir ahir, una setmana abans del curs escolar. Els tres sindicats consideren que la vaga del 8 de setembre serà inútil. Ignasi Fernández és el portaveu de professors de secundària.
8: I el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum, i tornar a posar un model educatiu en valor.
0: Demà, dijous, el govern es reunirà amb el sindicat majoritari, l'USTEC, per intentar desencallar la situació, tot i que la conselleria ja té coll avall que el curs no començarà amb normalitat. I encara en l'àmbit de l'educació, avui comença la selectivitat de setembre, amb més de 9.000 estudiants matriculats que tornen a provar sort en la repesca de les Pau. A partir de les 9 ja és el torn de l'examen de llengua castellana i literatura, després faran el de llengua estrangera i a la tarda els alumnes s'examinaran de matèries com geologia, física i geografia. Els exàmens duraran fins divendres. Aquest any s'han matriculat 700 alumnes més respecte a l'any passat. La majoria, que s'enfronten avui a les Pau, són estudiants de batxillerat, són uns 7.600. La resta provenen de grau superior. A partir de l'any que ve, la selectivitat de la repesca es farà el juliol, així que s'haurà acabat fer colzes a l'estiu. Els resultats es podran consultar a partir del 16 de setembre al portal d'accés a la universitat. I el curs escolar ha començat accidentat a Palestina, amb la suspensió de classes a les escoles cristianes de Jerusalem Est per la falta de professors, als quals Israel no els ha concedit el permís necessari per entrar a la ciutat de Cisjordània. A tot plegat s'hi suma la imposició de seguir el temari israelià. Des de Jerusalem, Jordi Brascó.
9: Els globus de benvinguda ja hi són des de fa temps. Només falta que tornin els alumnes i els professors atrapats a Cisjordània sense el permís que Israel els ha de donar per poder accedir a Jerusalem. Daoud Kassabri és el director de la Salle de la ciutat.
10: Aquest any ens van prometre que tot seria normal i canviarien tots els permisos, però ahir encara no els teníem. Alhora ens fa por que al desembre tornem a tenir problemes. Per això volem permisos per a tot el curs.
9: A les escoles palestines de Jerusalem Est no se'n refien d'Israel, que aquest any ha tornat a amenaçar amb tallar l'aixeta del finançament a les escoles que no adoptin el seu temari. El 38% dels centres ja han cedit a la pressió.
3: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
11: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
3: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
12: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: 2:45 arrenca la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT. Ho fa recuperant companyies i artistes que van actuar en les primeres edicions i, a més, amplia els seus espais d'exhibició. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
13: Soy la bomba, la bomba.
14: El muntatge Bomba Va de Glòria Rivera serà l'espectacle inaugural d'aquesta 13a edició i el seguiran una 15a més de propostes, entre les quals també destaca Colapso, ser joven ante los límites del crecimiento, una proposta participativa amb la implicació de 25 joves del territori. Enguany, l'organització ha apostat per recuperar companyies i artistes que ja van passar pel festival en les seves primeres edicions. Joan Negrí és el director artístic del FIT.
15: Hem volgut fer un retorn del talent a casa, companyies que van conèixer el públic del FIT aquí al FIT i que crec que era important que tornessin a venir perquè el públic veiés l'evolució d'aquestes companyies, perquè és important per un festival donar a conèixer noms que el públic no coneix, però també és important fer el seguiment i que el públic pogués veure una altra producció d'aquestes companyies que havia conegut en aquest festival i, per tant, fidelitzar aquesta relació, no?, artista-espectador.
14: Negrier també apunta que es podran sentir fins a 5 dialectes i subdialectes del català, a diferència de fa uns anys, en què s'imposava el català central. Els diferents

0: muntatges es podran veure en 9 espais diferents, entre els que s'estrenen la fàbrica de la Chartres i l'església de Sant Miquel del Pla, i es recupera el pati de la Casa Canals i el paisatge de les Palmeres. D'altra banda, Vilaseca i la Canonja també acolliran de nou algunes propostes teatrals. A més dels diferents muntatges, també hi haurà espectacles vermut, tallers i sessions musicals.
1: Doncs encara sobre teatre, el Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor a la seva nova temporada. Entre les propostes destaquen el retorn de La Pols, l'èxit de Llàtzer Garcia, i ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit, Punzelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Fairfly i els 15 de Curar. Segons un dels responsables d'aquest espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i molt diversa.
2: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
1: I amb la nova programació del Texas hem arribat a 11:15. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit i també del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Molta tranquil·litat a aquesta hora a les carreteres. Només destaquem que l'A2 a Jorba en sentit Barcelona es troba tallada per les obres que s'estan fent en aquest punt. Hi ha desviaments senyalitzats per la sortida 543 cap a la Nacional 2A. És tot.
1: El temps. Amb la previsió d'en Gori Massip.
4: Tot i algun núvol que fa el ronso cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, en general parlem d'un matí i migdia d'aquest dimecres de sol, de temps estable, de temps tranquil, com ho ha de ser també la resta de la setmana. I amb una temperatura una mica més baixa. Ho hem notat, a primera hora del matí han desaparegut aquestes nits tòrrides, quan el termòmetre no baixa dels 25 en tota la matinada, i destaquem aquests 23 de Tarragona, 24 a Barcelona, 23 també a la Ràpita, i els valors més baixos 10 o 11 cap a les valls del Pirineu i també cap a l'alta muntanya. Aquesta tarda s'ha de mantenir aquest temps estable, aquest domini del sol, però sí que cap al Pirineu podrien aparèixer algunes nuvolades d'evolució, inofensives, creixeran en poca energia i, per tant, no esperem cap xàfec. A la resta, sol, potser alguna pinzellada de núvol prim decoratiu. I això sí, més calor. Avui en fa un pas més aquesta calor. Podríem arribar cap als 35-36 graus als indrets més càlids del país. Una calor que s'ha d'intensificar els propers dies i, per tant, ens tocarà parlar d'una nova calorada.
5: Tresca Info.
6: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: Trescat Info.
1: Seguim més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen si hi havia droga a les pizzas d'un restaurant de la Seu d'Urgell després que 5 joves denunciessin una intoxicació alimentària. Després de sopar juntes a la pizzeria divendres al vespre, les noies es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb haver pres una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar l'origen exacte de la intoxicació. Les joves van presentar una denúncia als Mossos, que han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i una altra de lesions. Dilluns, la policia i també personal de sanitat van inspeccionar el restaurant i també s'investiga si hi pot haver més afectats que no hagin denunciat els fets. Cassà de la Selva, el Gironès, s'assuma a la llista de municipis que suspenen durant un any les llicències d'obertura de certs tipus de comerços, com basars o supermercats de 24 hores al centre de la població. Fins ara, a les comarques de Girona, aquesta limitació s'ha fet sobretot en municipis turístics de la costa. Girona, Maria Rovira.
7: La suspensió de noves llicències aprovada al ple s'aplicarà només a la zona comercial de Cassà de la Selva i afectarà l'obertura de botigues d'accessoris i venda de mòbils, basars, supermercats de 24 hores, centres de tractament d'ungles o locals de restauració ràpida per emportar. Segons l'alcalde Pau Preses, la moratòria d'un any es fa en previsió per ordenar el creixement, preservar el comerç local i fer un pla d'usos per potenciar l'activitat econòmica diversa i de qualitat.
8: ordenem per tal que el creixement que volem que hi hagi, les noves activitats que volem que hi hagi en el poble i especialment en el centre del poble, doncs ja ho fem, en aquest cas, doncs, de manera ordenada, pensant també en que hi ha d'haver-hi una diversitat, una qualitat, que hi ha d'haver-hi també la necessària, doncs, convivència també.

0: i bon veïnatge doncs, amb les persones que hi viuen, amb les persones que volem també que visquin en el poble, i per tant tots aquests temes s'han de tenir en compte.
1: Fins ara aquest tipus de regulació l'han fet sobretot municipis costaners com Palafrugell, Tossa, Lloret i Girona ho està

0: través d'una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
1: L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, prepara un protocol per agilitzar les emergències davant l'elevada afluència de persones al sender litoral GR92. Els últims temporals han provocat despreniments que han afectat alguns trams d'aquest camí que ressegueix la costa. Tarragona, Ricard Buigas.
2: La gran acumulació de senderistes, sobretot a l'estiu, i les dificultats d'accedir a alguns punts del GR92 fan necessària una coordinació amb els cossos d'emergència, segons l'Ajuntament. Per això crearan un mapa d'accessos vinculat a cada tram del sender per agilitzar l'arribada dels equips d'intervenció en cas d'accident. Quan el tinguin enllestit, el faran arribar a Protecció Civil. El regidor de Governació i Serveis d'Emergència i Seguretat, Xavier de la Fuente, diu que han de fer pedagogia per fer entendre a tothom que per recórrer el GR92 és necessari anar preparats i tenir en compte els riscos de caiguda.
3: Fer molta prevenció, molta informació des de turisme, des de qualsevol espai, d'explicar a la gent que això no és anar a fer una passejadeta.
2: Les últimes tempestes han afectat alguns trams, com el de la zona de la platja de la Llenya, a causa d'un despreniment, i han traslladat un informe al Departament de Costes de l'Estat perquè estudiï com garantir el dret de pas. El GR92 connecta tota la costa catalana, des de Portbou, a l'Alt Empordà, fins a Ullacona, al Montsià, per un sender de gairebé 600 quilòmetres.
1: Parlem ara del relleu al capdavant de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana. El professor i lingüista Miqueu Segalà s'agafa el relleu de Jep de Montoya. El seu primer objectiu, restablir relacions amb el Consell General d'Aran. Segons lamenta, ara mateix són pràcticament inexistents. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
4: Segalàs inicia el mandat amb la prioritat de refer el consens entre el govern d'Aran i l'acadèmia. Per això espera poder-se reunir amb la síndica d'Aran en les properes setmanes. Per primer cop es reconeix obertament que en els darrers anys la relació entre la màxima institució aranesa i la institució que estableix les normes d'ús de la llengua no ha estat precisament bona.
5: La relació entre l'Institut d'Estudis Aranesi i el Consell General ha estat aquests darrers anys pràcticament inexistent. Jo no sabi per què. No pot ser que en un país el govern sigui de punta amb la institució que representa la norma de la seva llengua.
4: El nou president assegura que la normalització de les relacions passaria perquè el Consell General aporta recursos a l'Acadèmia Aranesa, que ara és finançada gràcies a la Generalitat, la Diputació de Lleida i Baqueira Beret.
5: Nosati, com a acadèmia, dit clarament perquè hi ha tau, hauem de besuny i jo a dotació econòmica per part del Consell, que hi ha govern de la Val d'Aran. I la Generalitat de Catalunya dote econòmicament a l'Institut d'Estudis Catalans. I tots els governs a les seves acadèmies.
4: Creada el 2014, l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana està formada per 19 acadèmics i representa l'autoritat lingüística de l'aranès.

0: Aquest és The Weeknd, que ha entusiasmat el públic català amb l'espectacle distòpic de la gira After Hours Still Down. És una crònica des de Barcelona d'en Marc Ruiz.
1: The Weeknd ha sortit a l'escenari 5 minuts abans d'hora, amb una màscara negra, amb els ulls vermells, i ho ha fet acompanyat d'un cos de dansa, amb ballarins també emmascarats, i coberts de dalt a baix amb una toga vermella. Ha aparegut en un escenari apocalíptic amb el que semblaven restes d'edificis destruïts. I al centre de l'estadi olímpic, una estàtua femenina recoberta d'or immensa, de 12 metres d'altura, cap on han desfilat els ballarins coberts de vermell que recordaven la pel·lícula Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick. La primera part del concert ha transmès foscor ja des del títol de la primera cançó, Baptized in Fear, o Wake Me Up, que recorda tant a Thriller de Michael Jackson. Però el to ha millorat quan s'ha tret la màscara, ha saludat el públic i ha fet ballar tothom amb Sao Paulo, Take My Breath o Sacrifice. El públic ha xalat quan ha sortit Playboi Carti a l'escenari a cantar Timeless i Radalai, o amb les flames que han envoltat l'estàtua mastodòntica a Hills. Però malgrat la grandiositat de la posada en escena, hauria funcionat tot exactament igual si només hi hagués hagut la música. I és que Beltes Faye canta com els àngels, té una veu aguda, melòdica i afinada, que a més té potència, com ha demostrat en cançons com Die For You o Call My Name. El contrast ha estat evident quan s'ha acostat al públic per cantar amb una fan Out of Time, universos radicalment diferents. I tot plegat mentre s'ho miraven estoicament els inquietants figurants emmascarats vestits de vermell. Costava d'entendre el significat de la distopia on ens ha submergit The Weeknd, però el públic vibrava amb cançons com Save Your Tears, Less Than Zero o, esclar, Blinding Lights, que ha inundat l'estadi olímpic de mòbils gravant. Després de 38 cançons, aquesta mena de santa companya vermella ha tornat a marxar en silenci i The Weeknd s'ha immolat

0: convertit en una mena d'ocell de foc. Excessos inquietants per parlar de culpa, de perdó i de redempció.
1: Esports. Fins a les 11, Damià Aguilar, bon dia.
2: Bon dia, és la major inversió en fitxatges de l'era Laporta. 174 milions en compres per 100 de vendes. La direcció esportiva del Barça ha executat fins a 24 operacions diverses en el mercat d'estiu que va tancar la passada mitjanit. Una de les darreres és la contractació del davanter brasiler Gabriel Jesus per 3 temporades. Costa 10 milions i durà el dorsal 9 de Lewandowski.
3: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación. Bajé, sí, significante, pero para mí es un sueño estar aquí.
2: Al tancament del mercat de fitxatges, el Barça també ha inscrit el porter Livakovic i el migcampista del planter Brian Fariñas, a qui Flick confia el dorsal número 4. Mentrestant, el migcampista Marc Casado se'n va cedit al Deportivo de la Corunya. Lamine Yamal va rebre un premi a la gala anual de l'AFE, l'Associació de Futbolistes Espanyols. Considera que la plantilla és bona sense Julián Álvarez i creu que l'objectiu de la temporada és la Champions, i ha parlat de gestionar la pressió.
4: Se gestiona muy fácil. Al final, cuando tienes compañeros como en la selección, Alex, este año, Álvaro, desde que llegué a la selección, que me ha cuidado, pues es muy fácil. Siempre tiene los pies en el suelo y nada, pensando en seguir ganando.
2: L'Espanyol fitxa com a cedit al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel.
5: Yo creo que, como dices, ¿no? Ya son unas cuantas temporadas, pues un poco pues, mi experiencia, el darlo todo, el dejarte todo en el campo, que es lo que he hecho todos estos años, y bueno, pues un poquito de alegría también, lo que se pueda, y eso.
2: Arriba Gorosabel i se'n va traspassant Rubén Sánchez a l'Elx. Ahir va haver fins a 26 operacions a la primera divisió amb un total de 750 milions invertits en aquesta finestra, una de les quals, la sorpresa segurament, la inscripció a darrera hora del davanter Raúl de Tomás pel Rayo Vallecano. Raúl de Tomás, ex de l'Espanyol, que els darrers mesos havia estat cedit pel Rayo Vallecano a un club de Qatar. L'Atlètic Club de Bilbao és l'únic club de primera que no ha fet cap fitxatge. A la segona divisió, mentrestant, el Girona està pendent de fitxar el davanter Carles Pérez del Celta, que arribarà lliure. Això és qüestió d'hores, segurament. I el marroquí Unahi encara no té destí, però podria ser Grècia, que tanca finestra el dia 15. El Sabadell ha fitxat el porter Marc Vidal del Celta, el migcampista anglès Yusuf Obusu del Brighton i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028 i que ve de la Lliga polonesa. En total, el Sabadell, per jugar a segona, ha fet 16 fitxatges. El clàssic Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga ja té horari, es jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre. El digital canari Atlántico Hoy publica que el jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, va ser condemnat el mes d'agost per conduir begut amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asencio va haver de pagar 14.000 euros i no tindrà carnet durant 8 mesos. Per altra banda, la jutge que investiga els pagaments del Club Blaugrana a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Real Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, si bé manté oberta la inscripció. Aquest vespre, a 8:45, a la nova Creu Alta, final de la Copa Catalunya de la temporada anterior. Sabadell contra Barça Atlètic. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
6: El que forma part del nostre present és la capacitat que està tenint l'equip cada dia de donar-li importància a l'entrenament, de donar-li importància a l'anàlisi postpartit. Hi ha moltes coses de l'altre dia que formen part del que som, i això és important, fer partits que ens defineixin com a equip, i amb aquesta determinació afrontem el següent partit.
2: Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, el cap de sèrie número 1, l'alemany Alexander Zverev, ha vençut l'italià Sonego per 3-7-2.
7: Ha estat un molt bon partit, molt competit. Gairebé 5 hores per una primera ronda, déu-n'hi-do. Crec que és la primera ronda més llarga que he disputat mai. Sonego es mereix un reconeixement, ha jugat molt bé i, com molts d'altres, content de superar la ronda.
2: La catalana Paula Badosa va marxar a l'hotel per culpa de la pluja quan liderava sobre l'australiana Kasatkina 6-1-5-4 i dius si havia malbaratat dues pilotes de partit. Han passat les caps de sèrie Rybakina, Goff i Andreeva en el quadre masculí, Kovoli, Fritz i Musetti.
8: Rescat Info.
1: Bon dia, són les 11. La consellera d'Interior confirma que els dos menors detinguts pel crim de Manresa d'ahir són nascuts a Catalunya i denuncia la campanya d'instigació a l'odi que s'ha fet per xarxes en què es deia que els detinguts eren menors magrebins. Aquest matí passaran a disposició de la Fiscalia i aquest migdia es farà un minut de silenci a Manresa per condemnar la mort violenta d'ahir a la matinada a la capital del Bages. L'atur ha crescut a Catalunya a l'agost. Ara hi ha 14.600 desocupats més que el juliol. És el territori de l'Estat on ha pujat més en xifres absolutes, un increment vinculat a l'acabament dels contractes de la temporada d'estiu. Hi ha gairebé 330.000 persones registrades a l'atur a casa nostra. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demana explicacions immediates al màxim responsable de la policia per l'informe del Centre d'Immigració i Fronteres, que afirma que gendarmes marroquins van guiar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. L'informe està en mans de l'Audiència Nacional Espanyola. Per saber els entrebancs que es troben, les ONGs que atenen els migrants i quina és la situació a dia d'avui d'aquest col·lectiu, d'aquí uns minuts entrevistarem la portaveu de l'entitat Luna Blanca. L'ONU admet per primera vegada que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'Acord de París. Avisa que si no es prenen mesures urgents es podrien superar els 2 graus d'augment. A Catalunya això provocaria més onades de calor extrema, més sequeres i més risc d'incendis. La Unió Europea i diversos estats membres eleven la pressió a Rússia i convoquen els funcionaris de les ambaixades arran de l'atac fallit amb dron de l'agost a Leipzig. Alemanya en fa responsable directament Moscou i ha promès més sancions europees. La cap de la diplomàcia qualifica els fets com a terrorisme d'estat. A casa nostra, la flota d'arrossegament de la Ràpid al Montsià ha tornat a salpar després de la veda. Ho han fet amb bones perspectives de captures que la crisi climàtica ha traslladat des del sud espanyol, però amb preocupació per l'encariment del preu del gasoil. I avui arrenca una nova edició de la Mostra Internacional de Cinema de Venècia. Comença amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva carrera i la projecció de la pel·lícula Ink, del director britànic Danny Boyle, on recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch.
2: Esports. El Barça s'ha gastat 170 milions al darrer mercat de futbol. El darrer dia ha inscrit el davanter Gabriel Jesús, el porter Livakovic i el jove migcampista del planter Brian Fariñas, en aquest cas amb el dorsal número 4. Marc Casado l'ha enviat cedit al Deportivo de la Coruña i l'Espanyol ha fitxat com a cedit al lateral dret de l'Atlètic Club Andoni Gorosabel.
1: I aquest dimecres estem tenint un temps assolellat arreu del país amb una temperatura que avui s'enfilarà amb més ganes, fins als 35 o 36 graus al Pla de Lleida, la Conca de Tremp o també l'interior de les Terres de l'Ebre. A la tarda apareixerà alguna nuvolada al Pirineu i al Prepirineu sense risc, però de pluja.
8: Trescat Info.
1: Ara passant 3 minuts de les 11, benvinguts, us informa Sara Riera. La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que els dos menors de 15 i 16 anys detinguts pel crim de Manresa d'ahir són nascuts a Catalunya i que tenen família aquí. Ho ha dit en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, on ha denunciat la utilització política dels partits d'extrema dreta.
9: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
1: Els fets van passar poc després de les 5 de la matinada quan la capital del Bages tancava la seva festa major. Segons fonts de la investigació, en la baralla s'hi van veure implicades entre 4 i 5 persones i no es descarta que hi hagi més detencions. Els joves detinguts que passaran aquest matí a disposició de la Fiscalia eren coneguts per la policia i també pel consistori. El mateix alcalde de Manresa, Marc Eloi, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que els preocupa l'extrema violència utilitzada per aquests joves.
10: Estem preocupats des de fa temps per aquests joves
8: estem parlant de joves nascuts aquí que tenen unes actituds molt agressives, violentes, que hi estem fent treball, però que en aquest cas doncs han acabat portant armes blanques i actuant amb una extrema violència que ha acabat amb la mort del Carles Vilajosana, amb la qual cosa ho lamentem moltíssim.
1: L'alcalde també ha avançat que es volen personar com a acusació popular. El consistori ha decretat dia de dol a la ciutat i ha convocat un minut de silenci aquest migdia per condemnar els fets. La víctima era un home de 45 anys de Castellnou de Bages, molt conegut a la comarca.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'agost és sempre un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com l'ensenyament. Aquest any s'ha repetit l'esquema i l'atur ha augmentat a Catalunya de 14.500 persones. Ho ha fet especialment entre els joves i a la demarcació de Girona. Ara hi ha gairebé 330.000 parats registrats, una xifra que és lleugerament superior a la de fa un any. Des de la UGT, Òscar Riu critica justament aquest factor estacional del mercat laboral.
11: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Sectors laborals que el que fan és augmentar la precarietat i augmentar la pobresa de la nostra societat. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
1: El procés de regularització d'immigrants que va fer el govern espanyol explica en part l'increment de l'atur, perquè molts d'ells s'han incorporat per primer cop a les oficines del Servei Català d'Ocupació. La regularització, però, també ha servit per mitigar la pèrdua de llocs de treball. A l'agost s'han afiliat a la Seguretat Social 64.000 estrangers a Catalunya, un de cada 5 del conjunt de l'Estat. El saldo final d'afiliats continua en nivells històricament alts, per sobre dels 3.900.000 persones. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat avui explicacions immediates al director general de la policia després que, segons el diari digital El Espanyol, un informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres assegura que el Marroc va dirigir l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska ha enviat un escrit al director de la policia en què reclama que se l'informi sobre aquesta investigació que considera essencial per prendre les decisions oportunes en relació amb aquesta crisi i amb la política interior exterior i també de defensa de l'Estat. I recorda que un cop declarada la situació d'interès per la Seguretat Nacional, una informació com aquesta s'havia de comunicar immediatament. L'informe, que ja l'han enviat a la justícia, sosté que l'entrada massiva la van guiar gendarmes marroquins a les ordres d'agents de paisà, amb una finalitat diferent de la migratòria. És un informe que contradiu el que ha dit des del primer moment el govern espanyol, amb Pedro Sánchez al capdavant, que ha exculpat sempre el Marroc d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta. El ministre Ángel Víctor Torres diu que cal que tinguin l'informe el més aviat possible per actuar en conseqüència.
12: Lo que nos preocupa es que las cosas sean verídicas, veraces y que podamos nosotros actuar al respecto. Por tanto, creo que son unas horas claves para que podamos tener ese documento oficial y a partir de ahí estoy seguro que se despejarán las dudas. En caso de que dijera claramente lo que eso se han publicado, lógicamente habría una responsabilidad.
1: Doncs bé, sobre el terreny, les ONGs que continuen atenent els migrants diuen que estan malvivint a les platges, en assentaments o en refugis d'aquesta ciutat de Ceuta. Anem cap allà i tenim els enviats especials a Ceuta, en José Antonio Rodríguez i en Miquel Jarque.
13: Sí, hola, bon dia. Les ONGs estan tenint realment un paper fonamental en auxili als migrants. L'Ona Blanca, on estem, és una de les ONGs que a més hi està treballant repartint menjar calent 3 vegades al dia en diversos assentaments i també en els refugis. Halim Ahmed n'és la portaveu. Senyora Ahmed, gràcies per recibir-nos en la sede de l'Ona Blanca.
14: Gràcies a ustedes por contar con nosotros.
13: Me gustaría saber, ustedes que tienen contacto directo con las personas migradas, ¿en qué situación se encuentran en las playas, en las laderas, en los centros?
14: Pues se encuentran en una situación vulnerable, totalmente en situación de calle. Por lo tanto, estas personas carecen de todo. No tienen duchas, no tienen baños, no tienen ropa, ni siquiera tienen un sitio caliente, en este caso con los días de lluvia, seco para dormir.
13: Vemos muchos niños deambulando por las calles, algunos acompañados, muchos no. ¿Cuál es el perfil de estos menores?
14: Pues los menores no acompañados suelen ser chicos muy jóvenes que como la cultura indica, la cultura marroquí y la cultura árabe en general, es que los niños se independizan muy pronto, ya con 12, 13 años, al contrario de

0: la cultura occidental, tienen la obligación o la responsabilidad de ayudar en casa económicamente y muchos incluso de sostener a su familia si en este caso, por ejemplo, falta el padre.
1: Vemos que esta situación se va alargando. ¿Usted ve un final?
0: Pues la verdad, como he dicho estos días, sabemos cuándo ha empezado, pero no sabemos cuándo va a terminar, porque a ver, España es un país garantista, nuestro Estado es un país garantista y existen leyes como la ley de extranjería. Entonces, esta ley indica que cuando las personas inmigrantes estén ya en suelo del Estado español, hay que seguir un curso que establece la ley. En este caso es alojar a estas personas en un centro de acogida donde se puedan contabilizar y acto seguido hacerles un triaje. El triaje consiste en que le tienen que hacer una entrevista a cada persona, una por una, por separado, donde tiene que haber un jurista, donde tiene que haber un intérprete, en fin, y ahí determinar si esa persona es vulnerable, si tiene derecho a asilo. Bueno, contando todo esto ya parece largo, pero imagínese usted que hagan esto uno por uno a miles de personas que tenemos aquí en Ceuta. Por lo tanto, esto se ve o da avisos de que se va a prolongar muchísimo en el tiempo. Y es lo que causa, sobre todo, ese miedo y ese no saber qué va a pasar.
1: Claro, ese no saber qué va a pasar, esa espera, nos la transmiten a nosotros los periodistas, estas personas que están, por ejemplo, en la playa del trampolín, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? A ustedes también se lo preguntan. ¿Y qué les contestan?
0: Pues nosotros nos preguntan eso exactamente, ¿no? Date cuenta, como he dicho antes, son personas vulnerables, pero que también están afectadas psicológicamente por estar en la situación de calle. Y hay que ponerse un poquito también en su piel. Viven con una incertidumbre, ¿vale? Diaria, ¿por qué? Por miedo a no saber qué va a pasar con ellos, si van a ser repatriados, si no, y eso es lo que nos trasladan. Nosotros siempre aconsejamos que se vuelvan a su país. En la mayoría de los casos, viendo lo que está diciendo el presidente de la Nación, viendo Ceuta tan pequeña, porque no puede dar abasto a tantas miles de personas, no hay centros de acogida suficientes, que no hay recursos para eso. Entonces nosotros, viendo el panorama, la verdad que siempre que hablamos con ellos, les aconsejamos que vuelvan a su país.
1: Pues ustedes han sido víctimas de bulos y de ataques por ayudar a estas personas, precisamente por lo contrario. ¿Cómo asumen desde la organización estas noticias, estos rumores?
0: A ver, yo creo que las personas cuando no tienen argumentos lo que hacen es pasar al ataque. Y esto es lo que ha pasado ahora, cuando no hay argumentos para desprestigiar la labor que estamos haciendo, porque creemos que es una labor muy grande, necesaria, pues se van al ataque y a desprestigiar pues, a una ONG como es Luna Blanca. Pero nosotros hacemos oídos sordos a todo esto. Aquí ha pasado alguna persona, habéis visto que estamos en un bajo por la parte de arriba de la carretera y nos ha increpado diciendo, ustedes tienen la culpa de que estas personas sigan así, tienen ustedes que dejarlas que pasen hambre para que se vuelvan a su país. Esa es una lógica que se ha venido estableciendo, ¿vale? Y en la que creen muchísimas personas, pero nosotros somos una asociación humanitaria y lo que no podemos hacer es dejar que una persona pase hambre. ¿A qué punto hemos llegado? ¿Vale? Ya puedes estar harto, puedes estar cansado, deseando que estas personas se vuelvan a su país de origen, deseando que nuestra ciudad vuelva a la normalidad, que esto te lo dirá cualquier ceutí, y me incluyo también yo, claro, personalmente, todos deseamos lo mismo. Pero nada de esto puede rivalizar con la humanidad, absolutamente nada.
1: Por tanto, deduzco que usted va a ir a la manifestación esta tarde.
0: Claro, yo si el tiempo me lo permite, porque nosotros estamos aquí trabajando muchas veces hasta las 10, las 11 de la noche, que es cuando terminamos la cocina, si puedo, sí, ya he quedado con mi familia, que a las 8 nos veríamos ahí en las murallas, pero yo espero que sí.
1: Sobrevuela los hechos, ¿no?, violentos que ocurrieron hace unas semanas. Hay tensión, puede derivar en violencia esta manifestación de esta tarde.
0: Hay miedo, hay cierto temor, aunque las personas que han que han pedido, ¿no? Que están pidiendo que salgamos a la manifestación, hay muchas voces conocidas y tal, pues han prometido que va a ser apolítica la manifestación y sobre todo que si ven cualquier grupo de personas, sobre todo no suelen ser ceutíes, grupos de neonazis que han venido, bueno, estos días están viniendo en grupos a Ceuta a crear conflictos donde no lo hay, que iban a echarlos de la manifestación. Yo ya te digo, yo quiero ir y creo que voy a ir. Pero en el momentito en que vea cualquier proclama antimusulmana que manden a la gente, no que las traten como personas, sino como las traten como objetos o peor que animales o cualquier proclama política a favor o en contra de cualquier partido, yo me salgo de la manifestación, porque yo voy a la manifestación por la unidad, voy por la españolidad, porque nosotros somos, aquí en Ceuta, somos todos españoles, indiferente de que del credo o del color, somos varias culturas que convivimos desde hace muchísimo aquí en Ceuta sin ningún problema, lo que no vamos a permitir tampoco que no venga ningún partido fascista a destruir esa unidad y a destruir esa paz, porque como en cualquier familia habrá cosas a las que no estemos de acuerdo, las mejores familias pasa, habrá cualquier roce, pero eso no va a desquebrajar la convivencia de la que Ceuta se siente orgullosa y es un punto fuerte de esta ciudad, que es la convivencia entre las cuatro culturas.
1: Halima Ahmed, portavoz de Luna Blanca, muchas gracias por atender los micrófonos de 3CAT Info.
0: Buenos días y muchas gracias a ustedes por darle difusión y visibilidad pues, a Ceuta y a lo que está pasando.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Ara passa un minut d'un quart de 12. Clàudia Serra, bon dia. Com tenim les carreteres?
4: Bon dia. Doncs trànsit fluït a aquesta hora a bona part de les carreteres. Només recordem que l'A2 a Jorba, en sentit Barcelona, està tallada per les obres que s'estan fent en aquest punt. Es fan desviaments per la sortida 543 cap a la Nacional 2A. També matí tranquil, de moment, el transport públic. Sí que hi ha els retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat i les obres que s'estan fent a la infraestructura.
2: El temps.
3: Ara amb Gori Massip.
5: Hem començat el dimecres amb temps estable, temps tranquil, alguns núvols baixos, puntuals, cap a l'Ebre, cap a la Costa Daurada. Encara algun fal ronso cap a l'interior de la Vall de l'Ebre, però té les hores comptades, s'han d'anar trencant tots ells i, per tant, arribarem al migdia i primeres hores de la tarda amb domini d'aquest cel blau elèctric arreu del país. I tot plegat amb unes temperatures matinals que han baixat una mica respecte a ahir. S'ha notat 2, 3, 4 graus en molts casos, 24 el valor més elevat al centre de la ciutat de Barcelona, 20 a Valls, 19 a la Pobla de Cérvoles, o també aquests 13 de Guardiola de Berguedà. A la tarda, pocs canvis, sol, alguna nuvolada que pot aparèixer cap al Pirineu, Prepirineu, no esperem que deixi cap ruixat, nuvolades per tant inofensives, i el que sí que esperem és el termòmetre tiri cap amunt. De fet, avui més calor, ahir parlàvem de màximes de 33-34 graus, avui podríem arribar als 35 o 36 cap a la Conca de Tremp, Pla de Lleida, i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. I més calor que de fer els propers dies. A partir de demà, divendres, cap de setmana, atenció, perquè els valors podrien acostar-se als 39 o 40 graus.
6: Doncs ja s'acaba l'estiu.
7: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
6: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
7: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
6: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Ara passant 4 minuts d'un quart de 12, aquest ha estat l'estiu més càlid que ha viscut Catalunya des que hi ha registres, amb una temperatura mitjana 3 graus per sobre del que tocaria en més del 80% del país. El que estem vivint és un exemple del que avui han denunciat les Nacions Unides, que l'escalfament global va a l'alça i que ja no es podrà evitar superar el grau i mig d'escalfament. La pujada de temperatures a nivell global serà com a mínim d'1,8 graus. És la constatació del fracàs en l'assoliment del principal objectiu de la l'Acord de París, com reconeix Antonio Guterres, que és el secretari general de l'ONU.
10: La humanitat està conduint a tota velocitat cap a la catàstrofe climàtica. Fa 10 anys, a París, els governs es van comprometre a limitar l'escalfament al grau i mig, el límit que, segons els científics, és fonamental per evitar la pitjor devastació climàtica. El món no ha complert amb aquesta promesa i sobrepassarem el grau i mig en els pròxims anys.
3: I això vol dir que hi haurà més onades de calor, més fenòmens meteorològics extrems, més incendis i també més pèrdues a l'agricultura. Tot i aquesta previsió, les Nacions Unides asseguren que encara es pot revertir aquest escenari o com a mínim fer que sigui el més curt possible si s'abandonen els combustibles fòssils, es retallen dràsticament les emissions i es protegeixen terres, boscos i oceans. Mentrestant, però, els termòmetres continuen pujant. Aquest estiu a Catalunya s'han batut diversos rècords. Moltes localitats, sobretot les comarques de Lleida, han registrat fins a 20 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus i a Barcelona hi ha hagut 59 nits tòrrides. És Aleix Serra, el cap de control de qualitat de dades, en declaracions a 3CAT Info.
11: No és que hem tingut dies de calor mai vistes, sinó que sobretot hem tingut setmanes consecutives de calor molt intensa i, de fet, des de mitjans de juny fins ara molt a final d'agost s'han mantingut aquestes calorades. El juny va ser un dels més càlids registrats a Catalunya, només per darrere del 2025. El juliol va ser càlid sense precedents, el més càlid també mesurat a Catalunya, i l'agost només es pot comparar al de l'any 2003.
3: I també ha estat un estiu molt sec en diversos punts del país, malgrat els aiguats que hi va haver a la Costa Daurada ara a final d'agost. En alguns sectors de Ponent o de les Terres de l'Ebre gairebé no hi ha plogut en tot l'estiu i la temperatura de l'aigua del mar també ha batut rècords. A l'Estartit, per exemple, el 13 d'agost l'aigua estava a 27,8 graus, que és una xifra mai registrada des que es tenen dades en els últims 50 anys.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Obrim ara el focus. La Unió Europea i diversos estats membres com França o els Països Baixos eleven la pressió a Rússia i convoquen els funcionaris de les ambaixades arran de l'atac fallit amb dron de l'agost a Leipzig. Alemanya en fa responsable directament Moscou i ha promès més sancions europees contra el Kremlin. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha qualificat els fets com a terrorisme d'estat directament. Els ministres d'Afers Estrangers dels 27 ho estan discutint avui mateix. Anem a Brussel·les, Bruno Fortea.
12: Si ahir Kallas acusava Rússia de lliurar una guerra híbrida contra la Unió Europea, avui endureix el to per l'atac a l'aeroport alemany de Leipzig.
13: És evident que reuneix totes les característiques del terrorisme d'estat. La pregunta és què fem amb això? Ja hem convocat els ambaixadors russos, igual que han fet molts estats membres, i debatrem què més podem fer.
12: Kallas vol augmentar la pressió sobre Moscou després que en l'últim paquet de sancions, aprovat a l'estiu, els governs europeus aigualissin la proposta inicial de Brussel·les per una altra de menys ambiciosa. Ahir, Alemanya va anunciar pel seu compte represàlies diplomàtiques contra Rússia com a resposta a l'atac de Leipzig. I avui, el ministre alemany d'Afers Estrangers, Johann Badefull, ha demanat als seus socis comunitaris una acció conjunta i ha dit que la Unió Europea ja estudia noves sancions.
14: Rússia ha provocat aquesta escalada i ha llançat aquest atac híbrid. Per tant, ara ha de viure amb les conseqüències. Tot i això, per descomptat que sempre combinem això amb una oferta per mantenir converses i trobar acords.
12: Ho ha dit abans de reunir-se amb la resta de ministres europeus d'Afers Estrangers. Avui, però, no prendran mesures definitives perquè la trobada és informal.
3: Doncs tot això, mentre que a Kiev hi ha hagut avui almenys 3 explosions al centre, en el que és el 7è dia ja consecutiu d'atacs de Rússia. No hi ha encara detalls de l'impacte, més enllà d'una columna de fum negre vista a prop de la universitat i del fet que s'han activat els sistemes de defensa aèria per repel·lir l'atac. Rússia ha atacat també amb míssils i drons infraestructures energètiques a la regió d'Odessa, al sud del país, cosa que ha generat talls d'electricitat. Els bombardejos d'Ucraïna, per altra banda, han fet almenys 2 morts i una quinzena de ferits a la regió russa fronterera de Belgorod.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La flota de pesca d'arrossegament de la Ràpid al Montsià torna a l'activitat amb bones perspectives de captura i amb l'esperança que Brussel·les els donarà més dies per pescar l'any que ve. Tortosa, Jordi Barranca.
15: Ja han tornat al mar i les primeres dades són positives, sobretot pel que fa als crustacis. A més, el canvi climàtic ha afavorit l'arribada en aquesta zona del Mediterrani d'espècies fins ara més pròpies del sud de la península. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors de la Ràpid.
16: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim la erupció del llangostí cafè, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, l'escamarlà, que és un crustaci de més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
15: La veda ha acabat amb un dia és el més car. Per fer-hi front han hagut de prendre

0: prendre mesures per reduir el consum de combustible.
1: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes voladores, que repercutix un pèl en una disminució del consum. També el que eren les velocitats que anaven abans per arribar a calador, pues, també hi ha una disminució de consum. O sigui, se fa un treball per a no consumir el gasoil que es consumia quan anava molt més barat.
0: Tot plegat en un any en què, gràcies a la planificació que han fet de l'activitat, encara els queden dies de pesca fins a finals d'any. Al desembre, però, estaran pendents novament de què decideixi la Unió Europea de cara al 2027.
2: Esports. Amb el Damià Aguilar.
3: El futbol espanyol ha invertit cap a 750 milions d'euros en la darrera finestra de mercat. El Real Madrid amb 225 milions i el Barça amb 170 són els que més han gastat. A banda, el Club Blanc ha recuperat 200 en traspassos i el Barça 100. És la major inversió de l'era a la porta. La direcció esportiva del Barça ha executat fins a 24 operacions. Una de les darreres és la contractació del davanter brasiler Gabriel Jesus per 3 temporades. Costa 10 milions i durà el dorsal 9 de Lewandowski.
4: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación. Bajé, sí, significante, pero para mí es un sueño estar aquí.
3: Al tancament del mercat, el Barça també ha inscrit el porter Livakovic i el jove migcampista del planter, Brian Fariñas, a qui Flick li confia el dorsal número 4. Mentrestant, el migcampista Marc Caçador se'n va cedit al Deportivo de la Coruña. Lamine Yamal va rebre ahir un premi a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Va dir que l'objectiu és la Champions i ell personalment creu que seguirà millorant.
5: Que me queda muchísimo más, soy muy joven. Y iré mejorando, habrá momentos que estaré peor, otros mejor, pero siempre escuchando y queriendo mejorar.
3: L'Espanyol fitxa com a cedit al lateral dret de l'Atlètic Club, Andoni Gorosabel.
6: Bueno, yo creo que soy un jugador agresivo que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega y nada, pues mínimo eso, ¿no?
3: Ha entrat aquest lateral dret i ha marxat al lateral dret Rubén Sánchez, traspassat a l'Elx per 500.000 euros. L'Atlètic Club de Bilbao és l'únic club de primera que no ha fet cap fitxatge. A la segona, el Girona està pendent del davanter Carles Pérez del Celta, que arribarà lliure, del marroquí Unahi, que encara no li ha acabat de trobar un destí concret, però podria ser Grècia, que tanca finestra el dia 15. El Girona presenta, per cert, d'aquí a dues hores, Mateu Morell. El Sabadell ha fitxat el porter Marc Vidal del Celta, el migcampista anglès Yusuf Owusu del Brighton i l'extrem barceloní Àngel Baena, que signa fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa. Per jugar a segona, el Sabadell ha fet fins a 16 fitxatges. Bé, de fet, n'hauria volgut fer un més, però el lateral senegalès de l'Atlètic Club, finalment, Adama Boiro, ha anat al West Ham. La Federació Espanyola de Futbol ha anunciat que les internacionals, des de la darrera Nations League, podran congelar els seus òvuls, una mesura que l'atleta Ana Peleteiro ha criticat a les xarxes socials.
7: Es una medida que nos está vendiendo como feminista fuera de realidad profundamente machista, porque esto acaba de ocurrir en el fútbol femenino español. La Federación Española de Fútbol va a financiar la congelación de óvulos de las jugadoras de la selección. Y probablemente estés pensando, ¿qué tiene esto de malo? Pues precisamente de eso quiero hablar, porque el problema obviamente no es congelar óvulos. El problema está en que ¿por qué la institución para la que estas mujeres trabajan tiene interés en financiar que retrasen su maternidad?
3: El clàssic Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga ja té horari, a jugar al Camp Nou diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre. El digital Atlántico Hoy publica que el jugador del Real Madrid, Raúl Asensio, va ser condemnat a l'agost per conduir begut amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio va haver de pagar 14.000 euros i no tindrà carnet durant 8 mesos. Aquest vespre, a 9:15, es disputa la nova Creu Alta, la final de la Copa Catalunya de la temporada passada, Sabadell contra Barça Atlètic. A l'Open dels Estats Units de tenis, el número 1 del quadre alemany Alexander Zverev ha aconseguit vèncer l'italià Sonego per 3-16-2 en gairebé 5 hores. La catalana Paula Badosa va haver de marxar a l'hotel per culpa de la pluja quan liderava sobre l'australiana Kasatkina per 6-1 i 5-4 i, dius al marcador, hi havia malbaratat dues pilotes de partit. A la Vuelta a Espanya de ciclisme, avui 11a etapa entre Cartagena i Llorca de 154 quilòmetres. I el ciclista neerlandès Alex Molenaar ha renovat amb el conjunt Caja Rural per les pròximes dues temporades. Molenar s'ha criat i resideix

0: Ara són 2:15 del matí. La consellera d'Interior confirma al matí de Catalunya Ràdio que els dos menors detinguts pel crim de Manresa d'ahir són nascuts a Catalunya i denuncia la campanya d'instigació a l'odi que s'ha fet per xarxes en què es deia que els detinguts eren menors magrebins. Aquest matí passen a disposició de la Fiscalia i al migdia hi ha convocat un minut de silenci. L'atur ha crescut aquí a casa nostra a l'agost. Ara hi ha 14.600 desocupats més que el juliol, bàsicament per l'acabament dels contractes de la temporada d'estiu. En total, el país té ara mateix 330.000 persones registrades a l'atur. I l'altre gran tema del dia és aquestes declaracions del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanant explicacions immediates al màxim responsable de la policia espanyola per un informe que ha fet el Centre d'Immigració i Fronteres, on s'afirma que gendarmes marroquins van guiar efectivament l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals del mes de juliol. A partir d'ara també us oferirem un nou espai, un nou capítol dels Insostenibles a 3Cat Info, aquest espai dedicat a la crisi climàtica i ambiental, avui centrat en el parc d'habitatge que tenim a Catalunya i en què cal fer per adaptar-lo a l'augment de les temperatures.
1: Esports. El Barça s'ha gastat 170 milions al mercat d'estiu de futbol i ha venut per valor de 100. Flick li ha confiat el dorsal 4 al jove migcampista del planter, Brian Fariñas. Marc Caçador marxa cedit al Depor.
0: I avui estem tenint un temps assolellat arreu del país amb una temperatura que s'enfilarà amb ganes fins als 35 o 36 graus al Pla de Lleida, la Conca de Tremp o a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la tarda apareixerà alguna nuvolada al Pirineu i al Prepirineu, però sense risc de pluja. Ara passen 2 minuts, a 2:15. Us ho dèiem, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que els dos menors de 15 i 16 anys que van detenir pel crim de Manresa d'ahir són nascuts a Catalunya, que tenen família aquí. Ho ha dit en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, on ha denunciat la utilització política dels partits d'extrema dreta.
2: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè, òbviament, la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
0: Els fets van passar poc després de les 5 de la matinada quan la capital del Bages tancava la seva festa major. Segons fonts de la investigació, en la baralla s'hi van veure implicades entre 4 i 5 persones i no es descarta, per tant, que hi hagi ara més detencions. Els joves, que passaran aquest matí a disposició de la Fiscalia, eren coneguts per la policia i també per l'Ajuntament. El mateix alcalde, Marc Aloi, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que els preocupa l'extrema violència que van utilitzar.
3: Estem preocupats des de fa temps per aquests joves, estem parlant de joves nascuts aquí que tenen unes actituds molt agressives, violentes, que hi estem fent treball, però que en aquest cas doncs han acabat portant armes blanques i actuant amb una extrema violència que ha acabat amb la mort del Carles Vilajosana, amb la qual cosa ho lamentem moltíssim.
0: L'alcalde també ha avançat que es volen personar com a acusació popular. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol a la ciutat i ha convocat un minut de silenci ara d'aquí mitja hora a les 12 del migdia per condemnar els fets. La víctima, recordem-ho, era un home de 45 anys de Castellnou de Bages, molt conegut a la comarca. I mentrestant, els Mossos d'Esquadra investiguen també un tiroteig que ha passat aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat. No ha provocat víctimes. L'avís s'ha rebut a 3:15 de la matinada per detonacions al carrer Sant Carles. Segons han confirmat a Catalunya Ràdio, quan hi han arribat no hi han trobat ningú, però sí que han vist l'impacte de bala en un edifici. S'ha engegat un dispositiu de recerca i han detingut dues persones que circulaven per la B20 direcció Sant Adrià de Besòs. Ara mateix estan a les dependències de la policia i els Mossos, com diem, estan investigant els fets.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'agost és sempre un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i en molts sectors a mig gas, com per exemple l'ensenyament. Aquest any s'ha repetit aquest esquema i, per tant, l'atur ha augmentat a Catalunya de 14.500 persones. Ho ha fet especialment entre els joves i també a la demarcació de Girona. Ara, en total, hi ha gairebé 330.000 parats registrats, que és una xifra poc superior a la de fa un any. Des de l'UGT, Òscar Riu critica aquest factor estacional del mercat laboral.
4: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Sectors laborals que el que fan és augmentar la precarietat i augmentar la pobresa de la nostra societat. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
0: Un altre dels focus de l'agenda informativa d'avui són aquestes explicacions que demana el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a la policia espanyola després que, segons el diari digital El Espanyol, un informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres assegura que el Marroc va dirigir a l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska ha enviat doncs un escrit al director de la policia en què li reclama que se l'informi sobre aquesta investigació, que considera que és essencial per prendre les decisions que calguin en relació amb la crisi migratòria i també amb la política interior, exterior i de defensa de l'Estat. Li recorda que un cop declarada la situació d'interès per la seguretat nacional, una informació com aquesta s'ha de comunicar de manera immediata. L'informe, que ja l'han enviat a la Justícia, a l'Audiència Nacional Espanyola, sosté que l'entrada massiva la van guiar gendarmes marroquins a les ordres d'agents de paisà, amb una finalitat que no era pas la migratòria. Un informe que contradiu, per tant, el que ha dit des del primer moment el govern espanyol, amb Pedro Sánchez al capdavant, que ha exculpat sempre el Marroc de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Segons el ministre Ángel Víctor Torres, ara cal que tinguin l'informe de seguida per poder actuar en conseqüència.
5: Lo que nos preocupa es que las cosas sean verídicas, veraces y que podamos nosotros actuar al respecto. Por tanto, creo que son unas horas claves para que podamos tener ese documento oficial y a partir de ahí estoy seguro que se despejarán las dudas. En caso de que dijera claramente lo que eso se han publicado, lógicamente habría una responsabilidad.
0: Obrim una mica més el focus. Dos patrulliers han xocat avui contra mines quan navegaven per l'estret d'Hormuz i han quedat inutilitzats, segons un comunicat dels guardians de la revolució iraniana. Aquest incident s'afegeix al que ja hi va haver dilluns, en què dos mariners filipins van morir en una acció a la mateixa zona, segons ha explicat una naviliera saudita. Tot plegat evidencia aquesta inestabilitat permanent a la regió del Pròxim Orient. Els atacs nord-americans d'aquesta matinada han provocat la mort d'almenys 11 persones, entre les quals hi ha 4 guàrdies i també 3 paramilitars, segons Teheran. El Pentàgon ha justificat l'ofensiva, que és la segona, com diem, en 48 hores, en represàlia per l'agressió soferta per 2 patrulliers per part de forces iranianes. S'han bombardejat diverses ciutats de l'estret i també algunes de l'interior. A la seva xarxa social, Donald Trump ha dit que respondrà amb més força encara a l'Iran si s'hi torna. L'Iran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, Bahrein, Kuwait i l'Iraq i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli es continuen enfilant i el barril de Brent ja frega els $96. Atenció a aquest estudi liderat per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, que ha trobat diferències específiques pel que fa a la relació entre la microbiota i els símptomes depressius en funció del sexe, en funció de si som home o dona. Creuen, per tant, que ara això obre la porta a diferenciar els tractaments de la depressió. Ens ho explica des de Girona la Núria Paraire.
6: Han analitzat 802 persones, una mica més de la meitat han estat dones, 419, i 383 homes. S'han centrat en les associacions entre la microbiota intestinal, els metabòlits de triptòfan relacionats amb el funcionament del cervell i la simptomatologia de la depressió. Van veure que les dones tenen concentracions més elevades d'alguns metabòlits que s'associen a una major severitat dels símptomes depressius. Per això els investigadors diuen que el sexe del pacient no hauria de ser una variable més, sinó que s'ha de tenir en compte. Sentim l'investigador José Manuel Fernández Real.
7: Això es va sobtar perquè el tractament que es dona a la depressió actualment és idèntic en homes i en dones i no es té en compte aquesta possible variabilitat.
6: Creuen que ara es podrien fer nous estudis per estudiar tractaments per la depressió diferents entre homes i dones.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Jake Kelly. Jake Kelly. Jay.
0: La 83a Mostra Internacional de Cinema de Venècia es posa en marxa aquest vespre amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva

0: carrera amb una glossa de la seva figura que llegirà l'actriu Laura Dern. La projecció inaugural serà de la pel·lícula Inc, en què l'oscaritzat director britànic Danny Boyle recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
1: La Mostra de Venècia 2026 presenta 21 pel·lícules a concurs, on s'alternen obres de cineastes independents i directors consolidats, com Danny Boyle, Nanni Moretti, Lance Oppenheim, Florian Zeller o Werner Herzog, i on participen actors de renom com Javier Bardem i Penélope Cruz, John Malkovich, Nick Nolte, Alba Rohrwacher, Robert Pattinson o les germanes Kate i Rooney Mara. El jurat de la secció oficial estarà presidit per l'actriu, directora i guionista nord-americana Maggie Gyllenhaal. Fora de la competició podrem veure grans documentals dedicats a figures del cinema, la cultura o la política, com Bernardo Bertolucci, Russell Crowe, Elon Musk, Oasis o Jorge Luis Borges. La indústria catalana del cinema serà present a Venècia en participació a 3 produccions internacionals. Sucederà esta noche, Hollywood Dust i Les Índies. La directora Carla Simón, de la seva banda, serà la presidenta del jurat de la secció paral·lela Jornada dels Autors, dedicada al cinema de realitzadors emergents. Pel que fa a la sessió inaugural d'aquest vespre, l'actor nord-americà George Clooney rebrà el Lleó d'Or a la trajectòria per ser, segons la Bienal, un artista que combina el glamour de Hollywood amb professionalisme i compromís social. Després del lliurament del guardó, la projecció inaugural és la de la pel·lícula concurs Inc, del director Danny Boyle. El creador de Trainspotting o Slumdog Millionaire porta a concurs una cinta on retrata la fundació del diari sensacionalista britànic The Sun per part del magnat Rupert Murdoch.
0: I a Barcelona el que ha entusiasmat el públic català ha estat The Weeknd. Amb l'espectacle distòpic de la gira After Hours Till Dawn, l'autor de Blinding Lights ha fet un extens repàs de la seva discografia amb una posada en escena efectista. Marc Ruiz.
2: The Weeknd ha sortit a l'escenari 5 minuts abans d'hora, amb una màscara negra, amb els ulls vermells, i ho ha fet acompanyat d'un cos de dansa, amb ballarins també emmascarats, i coberts de dalt a baix amb una toga vermella. Ha aparegut en un escenari apocalíptic amb el que semblaven restes d'edificis destruïts, i al centre de l'estadi olímpic, una estàtua femenina recoberta d'or immensa, de 12 metres d'altura, cap on han desfilat els ballarins coberts de vermell que recordaven la pel·lícula Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick. La primera part del concert ha transmès foscor ja des del títol de la primera cançó, Baptized in Fear, o Wake Me Up, que recorda tant a Thriller de Michael Jackson. Però el to ha millorat quan s'ha tret la màscara, ha saludat el públic i ha fet ballar tothom amb Sao Paulo, Take My Breath o Sacrifice. El públic ha xalat quan ha sortit Playboi Carti a l'escenari a cantar Timeless i Radalai, o amb les flames que han envoltat l'estàtua mastodòntica a Hills. Però malgrat la grandiositat de la posada en escena, hauria funcionat tot exactament igual si només hi hagués hagut la música. I és que Beltes Faye canta com els àngels, té una veu aguda, melòdica i afinada, que a més té potència, com ha demostrat en cançons com Die For You o Call My Name. El contrast ha estat evident quan s'ha acostat al públic per cantar amb una fan Out of Time, universos radicalment diferents. I tot plegat mentre s'ho miraven estoicament els inquietants figurants emmascarats vestits de vermell. Costava d'entendre el significat de la distopia on ens ha submergit The Weeknd, però el públic vibrava amb cançons com Save Your Tears, Less Than Zero o, esclar, Blinding Lights, que ha inundat l'estadi olímpic de mòbils gravant. Després de 38 cançons, aquesta mena de santa companya vermella ha tornat a marxar en silenci i The Weeknd s'ha immolat, convertit en una mena d'ocell de foc. Excessos inquietants per parlar de culpa, de perdó i de redempció.
3: A 3Cat Info,
4: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: Insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: A punt que siguin 3:15 del migdia. Clàudia Serra, bon dia. Com tenim les carreteres?
8: Doncs a aquesta hora pendents d'un accident entre dos turismes a la Nacional 260 a Navata que obliga a donar pas alternatiu i provoca retencions en tots dos sentits de la marxa i també de la P7 hi ha retencions a l'Ametlla de Mar en

0: sentint nord cap a Tarragona. Precaució per una possible incidència en aquest punt. És tot de moment.
1: El temps. Aman Gori Massip.
2: Tot i algun núvol que fa el ronso cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, en general parlem d'un matí i migdia d'aquest dimecres de sol, de temps estable, de temps tranquil, com ho ha de ser també la resta de la setmana. I amb una temperatura una mica més baixa. Ho hem notat, a primera hora del matí han desaparegut aquestes nits tòrrides, quan el termòmetre no baixa dels 25 en tota la matinada, i destaquem aquests 23 a Tarragona, 24 a Barcelona, 23 també a la Ràpita, i els valors més baixos 10 o 11 cap a les valls del Pirineu i també cap a l'alta muntanya. Aquesta tarda s'ha de mantenir aquest temps estable, aquest domini del sol, però sí que cap al Pirineu podrien aparèixer algunes nuvolades d'evolució, inofensives, creixeran amb poca energia i, per tant, no esperem cap xàfec. A la resta, sol, potser alguna pinzellada de núvol prim decoratiu. I això sí, més calor. Avui fa un pas més aquesta calor. Podríem arribar cap als 35-36 graus als indrets més càlids del país. Una calor que s'ha d'intensificar els propers dies i, per tant, ens tocarà parlar d'una nova calorada.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluer.
3: En aquest Insostenibles parlarem del nostre parc d'habitatge i de què haurem de fer per adaptar-lo a la nova realitat climàtica i, en especial, a l'augment de les temperatures. Entrevistarem David Lladó, director del postgrau de rehabilitació de l'Escola CERT, i xerrarem amb dos arquitectes que estan fent proves perquè els edificis ja existents i també els que estem construint aguantin millor els efectes del canvi climàtic.
4: Segons els càlculs del Ministeri d'Habitatge, el 60% de cases on vivim els catalans es van construir fa més de 40 anys. I, per tant, sense exigències d'aïllament tèrmic ni tampoc mesures d'eficiència energètica. En un país on la temperatura continuarà pujant, urgeix trobar-hi solucions.
3: Li demanem a David Lladó que ens faci un retrat de la situació en què es troba el gruix del nostre parc d'habitatge.
5: Edificis mal aïllats i, per tant, amb una transmissió tèrmica interior-exterior molt dolenta, mal ventilats i, en general, per tant, manca d'estalvi energètic i factures altes de subministraments.
3: La solució més sostenible és la rehabilitació, entre d'altres coses, perquè redueix a la meitat l'impacte ambiental respecte a l'obra nova. Però quan parlem d'arreglar el que ja està construït...
5: No hi ha cap normativa que ens obligui a allà. L'edifici, a millorar les finestres o millorar l'aïllament de les parets, etc, etc. Per tant, estem en mans de la voluntat del propietari que ho vulgui fer o de l'arquitecte que ho vulgui proposar com a millora i ho sàpiga vendre.
3: Doncs mirem què es pot fer quan sí que hi ha aquest interès i es busca una protecció climàtica per les cases que ja tenim construïdes.
5: Aïllaments interiors, cartró guix i posant-hi una llana, per exemple, aquesta seria una manera molt habitual d'aïllar per dins, que és la fàcil. També ho pots fer això per fora, però que això afecta la globalitat de l'edifici. Llavors necessites l'acord global, no?
3: Segona mesura?
5: És el canvi de finestres, no? Tenim finestres amb unes prestacions magnífiques, sense ponts tèrmics, càmera doble.
3: I tercera?
5: El tercer factor important a les reformes d'habitatges estaria amb el tema instal·lacions i les calderes, la producció d'aigua calenta, lligada a l'aerotèrmia, que és un sistema que permet generar aigua calenta i freda en l'estiu a partir de la utilització de l'aire exterior.
3: Però això no és el que tria la majoria, no?
5: Bé, s'està optant per l'aire condicionat, que té un rendiment molt ràpid i, per tant, en 5 minuts ho tens refrigerat o escalfat, perquè et dona les dues opcions. Per tant, podria ser una solució puntual per, potser, fer com una mena de refugi ràpid a casa teva. El que passa que l'aire condicionat consumeix energia i, a més, també contribueix a la illa de calor amb els aparells exteriors.
3: Ja tenim les premisses bàsiques per protegir climàticament les nostres cases, però el tema dona per molt més i són molts els que estan buscant fórmules per aconseguir-ho. Entrem a l'estudi de l'arquitecte Pere Joan Ravellat, autor d'un dels prototips guanyadors del concurs de Bit Habitat per rehabilitar edificis ja existents de grans conjunts residencials, construïts a mitjans de segle passat i sense condicions per suportar la nova climatologia.
6: Mira, és aquesta estructura de fusta fusta, de mides variables, i que aleshores permetria trobar llocs, diguéssim, d'un bracle...
3: La seva proposta és annexar una estructura oberta de fusta a les façanes, de manera que amplia la superfície dels edificis rehabilitats i els fa més resilients al nou clima. Veig zones ventilades, espais d'ombra i vegetació, una coberta amb plaques solars... Ho han monitoritzat durant 12 mesos i funciona.
6: Pues milloren, la temperatura, els espais d'ombra, l'ombreig...

0: Travel 3 està aixecant un bloc de pisos de baix impacte ambiental i preparat per les noves condicions climàtiques. I apliquen alguns dels ensenyaments extrets d'un altre dels prototips guanyadors del concurs per rehabilitar edificis ja construïts.
1: Bueno, nosaltres, per exemple, estem plantejant que hi hagi un aljub a la coberta que reculli l'aigua de pluja, que la pots fer servir per rec o per descàrregues d'inodors, i a més està protegint l'edifici tèrmicament, perquè és com una cambra d'un element com és l'aigua, fa una mica de parasol a l'estiu i et fa d'acumulador a l'hivern.
0: El bloc del Poble Sec l'han dissenyat perquè no necessiti ni calefacció ni aire condicionat. La fusta és el material estrella i pel que fa a la resta...
1: Reutilitzem els panots que vam retirar aquí del solar. Tenim uns vidres que reciclarem a l'interior per fer uns mans translúcids, una sèrie de taulers de fusta que ens vam cedir d'un festival d'arquitectura per fer tots els mobles de cuina. Al final és un edifici manifest que el que vol és fer com una acumulació de bones pràctiques.
2: Insostenibles.
3: Doncs encara parlant de canvi climàtic, la tragèdia al nord del Nepal i el Tibet ha deixat fins ara, avui hem tingut dades, 1.130 morts i prop de 4.500 desapareguts, segons l'últim balanç oficial. Una setmana després de la riuada sobtada, les esperances de trobar gent en vida disminueixen dràsticament. Tot i això, els equips de rescat continuen buscant entre el fang i la runa, sobretot les infraestructures hidràuliques, on es creu que hi ha centenars de treballadors atrapats. Algunes famílies estan fent funerals simbòlics sense els cadàvers, amb la voluntat d'alliberar, diuen, la seva ànima. Mentrestant, al costat tibetà, el govern xinès ha anunciat la reobertura total de la carretera que porta al pas fronterer que va ser destruït per l'allau. Aquests dies s'ha treballat les 24 hores per reparar-la i això permet l'arribada de maquinària pesant també a la zona. Tot i això, els mitjans oficials destaquen que prèviament s'han enviat equips i subministraments a les emergències de primera línia mentre els soldats han buscat gent amb sistemes de detecció de vida. A casa nostra, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar al Baix Ebre prepara un protocol per agilitzar les emergències davant l'elevada afluència de persones al sender litoral GR92. Els últims temporals han provocat despreniments que han afectat alguns trams d'aquest camí que ressegueix la costa. Anem, doncs, a Tarragona. Ricard Buigas.
4: La gran acumulació de senderistes, sobretot a l'estiu, i les dificultats d'accedir a alguns punts del GR92 fan necessària una coordinació amb els cossos d'emergència, segons l'Ajuntament. Per això crearan un mapa d'accessos vinculat a cada tram del sender per agilitzar l'arribada dels equips d'intervenció en cas d'accident. Quan el tinguin enllestit, el faran arribar a Protecció Civil. El regidor de Governació i Serveis d'Emergència i Seguretat, Xavier de la Fuente, diu que han de fer pedagogia per fer entendre a tothom que per recórrer el GR92 és necessari anar preparats i tenir en compte els riscos de caiguda.
5: Fer molta prevenció, molta informació des de turisme, des de qualsevol espai, d'explicar a la gent que això no és fer una passejadeta.
4: Les últimes tempestes han afectat alguns trams, com el de la zona de la platja de la Llenya, a causa d'un despreniment, i han traslladat un informe al Departament de Costes de l'Estat perquè estudiï com garantir el dret de pas. El GR92 connecta tota la costa catalana, des de Portbou, a l'Alt Empordà, fins a Ullacona, al Montsià, per un sender de gairebé 600 quilòmetres.
3: Aquest estiu han mort 39 persones ofegades a Catalunya. És la xifra més alta des que hi ha registres. Quan falten 15 dies perquè s'acabi aquesta temporada oficial de bany, ja s'han superat les 38 víctimes registrades l'any 22. La majoria han mort en platges, 23, 11 més en piscines i 5 en rius i en pantans. Segons Protecció Civil, la calor és un dels factors que haurien disparat aquesta xifra perquè s'han acostat a les zones de bany més persones. Jonathan Acevedo, de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, avisa que els plans d'actuació han quedat obsolets.
6: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. Moltes platges comencen a servir de socorrisme a mitjans de juny i veiem platges al maig abarrotades de gent.
3: Els professionals de salvament també reclamen un pla conjunt per totes les platges de Catalunya i uns requisits mínims per treballar, com per exemple espais d'ombra i també material de salvament adequat.
2: Esports.
3: Amb el Damià Aguilar.
7: El futbol espanyol ha invertit cap a 750 milions d'euros en la darrera finestra de mercat. El Real Madrid, amb 225 milions, i el Barça, amb 170, són els que més han gastat. A banda, el Club Blanc ha recuperat 200 milions en traspassos i el Barça, 100. És la major inversió de l'era Laporta. La direcció esportiva del Barça ha executat fins a 24 operacions. Una de les darreres és la contractació del davanter brasiler Gabriel Jesus per 3 temporades, costa 10 milions, i durà el dorsal número 9 de Lewandowski.
2: Estaba trabajando ahí en Arsenal.

0: mucho separado de los jugadores. Estaba siempre dando mi máximo porque sabía que una cosa buena iba a pasar y ha pasado. Una semana atrás recibí el mensaje que podría pasar. Claro que me puso emocionado, muy contento, quería mucho estar acá y nada, ahora empieza a entrenar, a jugar.
1: Al tancament del mercat, el Barça també ha inscrit el porter Livakovic i el jove migcampista del Barça Atlètic, Brian Fariñas, a qui Flick confia el dorsal 4. Mentrestant, Marc Cassador se'n va cedit al Deportivo de la Corunya amb opció de compra el pròxim mes de juny. Lamine Yamal ahir va rebre un premi a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols, l'AFE. Considera que la plantilla és bona sense Julián Álvarez i creu que l'objectiu de la temporada és la Lliga de Campions.
2: Ganar la Champions.
3: Dilo más alto que no te han oído.
2: Ganar la Champions.
3: Ganar la Champions.
2: Siento
3: ganar.
2: Morales, pero
3: oye,
2: ganar la Champions.
1: L'Espanyol fitxa com a cedit al lateral dret de l'Atlètic Club Andoni Gorosabel.
4: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Y bueno, me siento también identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada.
1: L'Espanyol ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros. A la segona divisió, el Girona està pendent de fitxar el davanter Carles Pérez del Celta, que arribarà lliure. El marroquí Unagi encara no té destí, però podria ser Grècia, que tanca finestra el dia 15. I de les presentacions d'aquí a una hora i mitja, Mateu Morey, nou jugador del Girona. El Sabadell ha fitxat el porter Marc Vidal del Celta, el migcampista anglès Youssef Owusu del Brighton i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ve de Polònia.
5: 3Cat Info.
1: La Federació Espanyola de Futbol ha anunciat que les internacionals des de la darrera Nations League podran congelar els seus òvuls, mesura que l'atleta Ana Peleteiro ha criticat a les xarxes socials.
6: ¿Esta medida pretende facilitar que las mujeres sean madres o pretende facilitar que no lo sean mientras están jugando? Porque son dos cosas muy diferentes. Si realmente queremos conciliar maternidad y deporte profesional, hablemos de proteger los contratos durante el embarazo, de garantizar la reincorporación, de respetar los tiempos de recuperación y de posparto, de facilitar el cuidado de los hijos.
1: L'ex blaugrana Alexia Putellas l'han escollit nova capitana del London City de la Women's Super League. El clàssic Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga masculina ja té horari, es jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre. El digital Atlántico Hoy publica que el jugador del Real Madrid, Raúl Asensio, va ser condemnat a l'agost per conduir begut amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio va haver de pagar 14.000 euros i no té carnet, no tindrà carnet, durant 8 mesos. Aquest vespre, a 8:45, es disputa la nova Creu Alta a la final de la Copa Catalunya de la temporada passada. Sabadell contra Barça Atlètic. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
7: És una final que ens hem guanyat nosaltres a pols a participar-la, competir-la, i que el que volem és guanyar-la, i en això estem. No és una continuació del cap de setmana, és una final d'una competició a la que nosaltres hem respectat molt, perquè és la competició de la nostra terra.
5: L'actualitat esportiva a fons.
1: Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tennis, el cap de sèrie número 1, l'alemany Alexander Zverev, ha vençut l'italià Sonego per 3-16-2 en el seu debut al campionat.
8: Ha estat un molt bon partit, molt competit. Gairebé 5 hores per una primera ronda, déu-n'hi-do. Crec que és la primera ronda més llarga que he disputat mai. Sonego es mereix un reconeixement, ha jugat molt bé i, com molts d'altres, content de superar la ronda.
1: I la catalana Paula Badosa va haver de marxar a l'hotel per culpa de la pluja quan liderava sobre l'australiana Kasatkina 6-1, 5-4 i dius, i havia malbaratat dues pilotes de partit. El ciclista neerlandès Alex Molenaar ha renovat amb el Caja Rural per les dues pròximes temporades. S'ha criat i resideix Molenaar a la Garrotxa.
5: Trescat Info.

0: Resa per la mort violenta d'un home de 45 anys ahir a la capital del Bages. Els Mossos van detenir dos menors que avui passaran a mans de la Fiscalia i no es descarten noves detencions. La consellera d'Interior, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, s'ha mostrat indignada per la instrumentalització política que s'ha fet d'aquest cas. Els detinguts són catalans, però per xarxes ha circulat que són magrebins. Ingressa en un centre de justícia juvenil el menor acusat d'homicidi d'un jove que van trobar dins d'un cotxe accidentat al nucli de Balaguer, a la Noguera. L'autòpsia a la víctima va revelar que tenia ganivetades prèvies al sinistre. La Moncloa analitza l'informe que la policia ha enviat a l'Audiència Nacional i que apunta al Marroc com a responsable de l'entrada massiva a Ceuta, un informe del qual asseguren no en tenien constància. El ministre Félix Bolaños demana prudència davant d'una informació que capgira la seva tesi que el Marroc no hi va tenir res a veure. Catalunya veu com l'atur ha crescut a l'agost de 14.600 persones i és on ha pujat més, en xifres absolutes de tot l'Estat. El sindicat UGT critica la dependència del mercat laboral del factor estacional o de temporada. La Unió Europea i diversos estats membres eleven la pressió a Rússia i convoquen els funcionaris de les ambaixades arran de l'atac fallit amb dron del mes d'agost a Leipzig. Alemanya en fa responsable directament Moscou i ha promès més sancions europees. La cap de la diplomàcia europea qualifica els fets com a terrorisme d'estat. Més de 350 activitats per tots els públics ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona en la Setmana del Llibre en Català. Aquest any incorpora novetats. I el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT, arrenca avui la 13a edició, recuperant companyies i artistes que van participar els primers anys. Fins dissabte, el festival programa una quinzena d'espectacles i amplia els seus espais d'exhibició.
1: Esports. S'ha tancat el mercat de futbol amb una inversió de la Lliga Espanyola de 750 milions. El Madrid i el Barça són els equips que més han gastat, però també els que més han ingressat en vendes. El Barça inscriu Gabriel Jesús, el porter Livakovic i el migcampista del filial Brian Fariñas i cedeix Casado al Deportivo. L'Espanyol rep en cessió al lateral dret de l'Atlètic Club Andoni Gorosabel.

0: I tarda de sol amb nuvolades decoratives en alguns punts del Pirineu. El termòmetre s'enfilarà amb més ganes fins als 36 o 37 graus al Pla de Lleida, la Conca de Tremp o l'interior de les Terres de l'Ebre. A la tarda apareixerà alguna nuvolada al Pirineu i al Prepirineu, però sense risc de pluja.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant pràcticament 4 minuts de les 12 del migdia. Salutacions de qui us acompanya des d'ara i fins a la 1, Estel Batet Carles.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Doncs comencem i ho fem marxant cap a Manresa. A aquesta hora l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per condemnar l'apunyalament mortal d'un veí de Castellnou de Bages de 45 anys en ple carrer. Això va passar la matinada de dimarts. Els dos menors de 15 i 16 anys detinguts pels Mossos passaran avui a disposició de la Fiscalia de Menors. Estem sentint de fons l'ambient a aquesta hora, aquest minut de silenci amb aquests aplaudiments. Allà hi tenim, seguint-ho, la Nati Adell. Nati, bon dia.
2: Bon dia, doncs així, en aquests moments, amb aplaudiments, és com s'acaba aquest minut de silenci amb unes 200 persones aquí a la plaça Major. Veiem a la façana de l'Ajuntament, al balcó, un crespó negre penjat sobre una estelada. En aquest minut de silenci han participat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, l'alcalde de Manresa, el de Castellnou del Bages, on era la víctima, la delegada del govern, familiars i també membres de la comunitat islàmica. Moments de consternació a Manresa i de mala maror per aquesta mort violenta d'aquest veí de Castellnou, molt conegut a la comarca durant la culminació de la Festa Major després del correfoc. Ara mateix està fent unes paraules l'alcalde de Manresa, està agraint la participació de la gent que està aplegada aquí a la plaça Major. Anem a escoltar-lo en directe,
3: a la família,
2: si és possible.
3: Que ens acompanya, a les amistats del Carles Vilajosana, una persona coneguda i estimada a la ciutat i a la comarca, que va morir de forma violenta la matinada de dimarts, aquest dimarts, al carrer Sant Jaume.

0: Reiterem també el nostre suport a l'alcalde i a tot el veïnat de Castellnou de Bages, on vivia el Carles. Avui Manresa està de dol oficial i plora amb vosaltres. Estem absolutament consternats. Vull continuar agraint la ràpida i eficient tasca policial dels Mossos d'Esquadra, que ha permès detenir els presumptes autors d'aquest crim en qüestió d'hores. Estem fets d'una gravetat extrema, un cas tràgic que ha colpejat la ciutat. I volem ser molt clars. Això no es pot tornar a repetir. Manresa és, ha estat i ha de continuar sent una ciutat de pau i de convivència. I això també implica tenir tolerància zero amb els que la fan perillar. Qui la fa, la paga. Les normes de convivència són iguals per a tothom, sense excepcions, i s'han de complir. Per aquest motiu, ens hem posat a disposició de la família per presentar-nos com a acusació popular en aquesta causa. Volem que la justícia sigui implacable i actuï amb tota la contundència. La mort del Carles Vilajosana, a més, ens resulta especialment dolorosa perquè arriba just després d'una festa major excepcional. Des de dimecres fins al dilluns a la matinada, la ciutat es va omplir amb milers de persones que han gaudit de la festa com mai. Aquesta és la Manresa que volem, la que ha sortit al carrer tots aquests dies, una ciutat viva, cívica, que gaudeix amb responsabilitat i amb seguretat. Lamentablement, però, una de les nits més boniques de l'any a la nostra ciutat, la del Correfoc, es va convertir en l'empitjor. Com a institució no defugim la nostra responsabilitat. En els propers dies avaluarem els fets des de tots els àmbits i amb tots els interlocutors. De l'àmbit de la seguretat, de la justícia, dels drets socials, és obvi que com a societat alguna cosa ha fallat de manera estrepitosa quan uns menors d'edat arriben a cometre un acte d'aquesta magnitud. Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Com a ciutat estem fent servir totes les eines que tenim al nostre abast, tant les policials com les socials. Però si la justícia no és rigorosa i impecable amb els culpables, tenim un greu problema, aquí i a qualsevol municipi del país. El pes de la llei ha de caure sobre les persones culpables de fets tan greus. La ciutadania, amb tota la raó del món, ens demana solucions als polítics i nosaltres, avui, des d'aquesta plaça, també exigim solucions. Nosaltres som a primera línia i entomem la nostra responsabilitat, però cal que totes les administracions entomin aquest problema amb la màxima urgència possible. Demanem justícia, mostrem la nostra fermesa en la defensa de la convivència i ens posem, més que mai, al costat de la família. En moments tan excepcionals i dolorosos com aquests, vull fer una crida a la màxima unitat de totes les formacions polítiques i del conjunt de la ciutadania. Ara, més que mai, ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'aquests fets tan greus que han colpit la nostra ciutat. Hi som, hi serem i arribarem fins on calgui. Pel Carles, per la seva família i amics i pel conjunt de la societat. Gràcies.
1: Fins aquí la intervenció de l'alcalde de Manresa demanant justícia i també demanant anar a una davant d'una situació com aquesta. Això és tot des de Manresa.
2: Molt bé, doncs gràcies, Nat i Adell, per seguir aquest minut de silenci en aquest Parlament que hem pogut sentir també de l'alcalde de Manresa. Fins ara.
1: Fins ara.
2: I sobre això n'ha parlat també aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat que els dos menors de 15 i 16 anys detinguts per aquest crim són nascuts a Catalunya, que tenen família aquí, això ho ha dit en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, ha denunciat l'autorització política que han fet d'aquest cas els partits d'extrema dreta.
3: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè

0: que en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
1: Segons fonts de la investigació, en la baralla mortal s'hi van veure implicades entre 4 i 5 persones i no es descarta que hi hagi més detencions. Els joves detinguts eren coneguts per la policia. De fet, ara sentíem en el seu Parlament l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, dient que ja havien delinquit en altres ocasions. Per tant, també estava al corrent el consistori dels antecedents d'aquests menors. En aquest sentit, ha dit que com a societat alguna cosa ha fallat i ha exigit solucions. Ells diuen que prenen la seva part de responsabilitat, però demanen també solucions urgents a la resta d'administracions públiques. Ha confirmat també que l'Ajuntament es presentarà com a acusació popular en aquest cas, demanant que la justícia sigui implacable i també fent una crida a la unitat política i ciutadana per fer una condemna rotunda a aquests fets. Això a Manresa. A Balaguer, mentrestant, s'investiga la relació d'un menor amb la mort violenta d'un jove que fa una setmana van trobar en un cotxe que s'havia accidentat. L'adolescent acusat d'homicidi ja ha ingressat en un centre de justícia juvenil.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: 3 minuts, haurem arribat a un quart d'una del migdia. La Moncloa analitza ja l'informe policial que s'ha enviat a l'Audiència Nacional Espanyola i que apunta al Marroc com a responsable de l'entrada massiva a Ceuta. Un informe del qual no en sabia res, assegura, i que ha conegut a través dels mitjans. El ministre Félix Bolaños demana prudència davant d'una informació que capgira la seva tesi, que el Marroc no hi tenia res a veure. Ho ampliem des de Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
3: Bon dia. El ministre reconeix que ja estan analitzant l'informe que ha avançat a l'Espanyol, però demana calma fins que puguin analitzar tots els detalls i arribar a conclusions. Reitera Bolaños que la Moncloa n'ha tingut coneixement pels mitjans i evita avançar si exigiran alguna explicació al Marroc.
4: En este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela. Somos, desde el Gobierno de España, los primeros interesados en conocer qué sucedió.
3: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha enviat una carta al director general de la policia per saber qui signa l'informe, des de quan el tenen i, sobretot, per què no se n'havia traslladat res al govern espanyol. El ministre Ángel Víctor Torres, responsable de comandar la crisi, fa un pas més i diu que, si és cert i es confirma, s'exigiran responsabilitats. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
5: Lo que nos preocupa es que las cosas sean verídicas, veraces y que podamos nosotros actuar al respecto. Por tanto, creo que son unas horas claves para que podamos tener ese documento oficial y a partir de ahí estoy seguro que se despejarán las dudas. En caso de que dijera claramente lo que esos se han publicado, lógicamente habría una responsabilidad.
3: Fins ara la Moncloa havia exculpat Rabat, és més, havien aplaudit la seva col·laboració des del primer moment, però l'informe sí es confirma. Contradiu aquesta versió, diu que agents tant de paisà com d'uniforme van guiar els migrants per arribar a la frontera i col·lapsar-la. Per això, el PP ja reclama la dimissió de Marlaska. Miguel Tellado, les xarxes, l'ha acusat de ser un poca vergonya, un incompetent i un mentider. Aquest informe escalfa les hores prèvies a les concentracions aquest vespre convocades per PP i Vox als ajuntaments de tot l'estat per defensar Ceuta i seran Feijó i Abascal. El PSOE demana als seus càrrecs que no hi vagin perquè diuen que no va de donar suport a la ciutat, sinó de carregar contra Pedro Sánchez.
1: Entesos, doncs, gràcies des de Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
3: Bon dia.
1: És dimecres 2 de setembre, avui també és notícia l'atur. L'agost és sempre un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com l'ensenyament. Aquest any s'ha repetit l'esquema, l'atur ha augmentat a Catalunya de 14.500 persones i ho ha fet especialment entre els joves i a la demarcació de Girona. Ara hi ha gairebé 330.000 parats registrats, una xifra lleugerament superior a la de fa un any. Des de la UGT, Òscar Riu critica justament aquest factor estacional del mercat laboral.
6: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Sectors laborals que el que fan és augmentar la precarietat i augmentar la pobresa de la nostra societat. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
1: El procés de regularització d'immigrants que va fer el govern espanyol explica en part l'increment de l'atur perquè molts d'ells s'han incorporat per primer cop a les oficines del Servei Català d'Ocupació. La regularització, però, també ha servit per mitigar la pèrdua de llocs de treball. A l'agost s'han afiliat a la Seguretat Social 64.000 estrangers a Catalunya, un de cada cinc del conjunt de l'Estat. El saldo final d'afiliats continua en nivells històricament alts per sobre dels 3.900.000. Actualitzant dades pel que fa a l'estat del trànsit i també del transport públic, nova connexió amb l'equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Pel que fa a les carreteres, oberta la circulació ja a la 2 a Jorba, en sentit de Barcelona. Recordem que l'havia estat tot el matí tallada en aquesta direcció per les obres que s'hi estan fent. I pel que fa al transport públic, atenció als usuaris de la línia R4 de Rodalies. Renfe informa que els trens circulen per via única entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia per una incidència en un tren aliè a Renfe. Els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut a mesura que s'apropen en el punt afectat.
2: El temps.
1: Amb en Francesc Mauri.
8: El sol ampli majoritari aquesta tarda, només amb alguna nuvolada al Pirineu, i la temperatura que puja un pèl més. Gran part de les màximes avui a Catalunya entre els 30 i 35 graus. Les més altes a Ponent arribant als 36, esporàdicament 37 graus. Demà, valors estables, en algun punt una mica més amunt, i atenció, divendres, dissabte i dilluns. Diumenge, alguns observatoris de Ponent, de la Ribera d'Ebre, podríem fregar els 38-39, esporàdicament, no és descartable, algun 40. A destacar la presència àmplia del sol i algun núvol matinal, fruit de la humitat i l'encalmament a la costa sud.
1: Doncs, per tant, una calor que encara no frena. De fet, ha estat l'estiu més càlid que ha viscut Catalunya des que hi ha registres, amb una temperatura mitjana 3 graus més, 3 graus per sobre del que tocaria en més del 80% del país. El que estem vivint és un exemple del que avui han denunciat les Nacions Unides, que l'escalfament global va a l'alça i que ja no es podrà evitar superar el grau i mig d'escalfament. La pujada de temperatures a nivell global serà de com a mínim 1,8 graus. És la constatació del fracàs en l'assoliment del principal objectiu de l'Acord de París, com ha reconegut Antonio Guterres, que és el secretari general de l'ONU.
9: La humanitat està conduint a tota velocitat cap a la catàstrofe climàtica. Fa 10 anys, a París, els governs es van comprometre a limitar l'escalfament al grau i mig, el límit que, segons els científics, és fonamental per evitar la pitjor devastació climàtica. El món no ha complert amb aquesta promesa i sobrepassarem el grau i mig en els pròxims anys.
1: Amb l'escalfament a l'alça hi haurà més onades de calor, més fenòmens meteorològics extrems, més incendis i més pèrdues de l'agricultura. Tot i aquesta previsió, les Nacions Unides asseguren que encara es pot revertir aquest escenari o, com a mínim, fer que sigui el més curt possible si s'abandonen els combustibles fòssils. Es retallen dràsticament les emissions i es protegeixen terres, boscos i oceans. Mentrestant, però, els termòmetres continuen pujant. Aquest estiu a Catalunya han batut diversos rècords. Diverses localitats, sobretot de les comarques de Lleida, han registrat fins a 20 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus. I a Barcelona hi ha hagut 59 nits tòrrides. Ara sentirem Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades, en declaracions a 3CAT Info.
10: No és que hem tingut dies de calor mai vistes, sinó que sobretot hem tingut setmanes consecutives de calor molt intensa. I, de fet, des de mitjans de juny fins ara molt a final d'agost s'han mantingut aquestes calorades. El juny va ser un dels més càlids registrats a Catalunya, només per darrere del 2025. El juliol va ser càlid sense precedents, el més càlid també mesurat a Catalunya. I l'agost només es pot comparar al de l'any 2003.
1: L'estiu també ha estat molt sec en diversos punts de Catalunya, malgrat els aiguats de la Costa Daurada de finals d'agost. En alguns sectors de Ponent o de les Terres de l'Ebre gairebé no ha plogut en tot l'estiu i la temperatura de l'aigua del mar també ha batut rècords. A l'Estartit, per exemple, el 13 d'agost, l'aigua estava a 27,8 graus. És una xifra mai registrada des que es tenen dades en els últims 50 anys.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 10 minuts i dos quarts d'una, més de 350 activitats per tots els gustos ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb la Setmana del Llibre en Català. Aquest any incorpora novetats, Montse Camps.
11: Novetats com oferir un podcast en directe cada dia, com Ràdio Maconda o Què t'ha passat, el nou espai per difondre els oficis del llibre que aquest any es centra en les biblioteques, o el nou col·laborador, la Casa de Creació Digital, que traslladarà

0: la seva programació a la setmana al Dia de la Mercè. Hi haurà 282 editorials a gairebé 100 casetes que ompliran 9.000 metres quadrats que mostren tota la riquesa editorial en català que ha reivindicat el president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà.
1: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referents a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
0: Amb més de 200 signatures d'autors, la setmana s'inaugurarà dissabte 19 amb una glossa del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida.
2: I avui arrenca la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT. Ho fa recuperant companyies i artistes que van actuar en les primeres edicions. I, a més, el festival amplia espais d'exhibició. Tarragona, Clara Chavarría Domingo. Soy la bomba,
3: la bomba. El muntatge Bomba Va de Glòria Rivera serà l'espectacle inaugural d'aquesta 13a edició i el seguiran una 15a més de propostes, entre les quals també destaca Colapso, ser joven ante los límites del crecimiento, una proposta participativa amb la implicació de 25 joves del territori. Enguany, l'organització ha apostat per recuperar companyies i artistes que ja van passar pel festival en les seves primeres edicions. Joan Negri és el director artístic del FIT.
4: Hem volgut fer un retorn del talent a casa, companyies que van conèixer el públic del FIT aquí al FIT i que crec que era important que tornessin a venir perquè el públic veiés l'evolució d'aquestes companyies, perquè és important per un festival donar a conèixer noms que el públic no coneix, però també és important fer el seguiment i que el públic pogués veure una altra producció d'aquestes companyies que havia conegut en aquest festival i, per tant, fidelitzar aquesta relació, no?, artista-espectador.
3: Negrier també apunta que es podran sentir fins a 5 dialectes i subdialectes del català, a diferència de fa uns anys en què s'imposava el català central. Els diferents muntatges es podran veure en 9 espais diferents, entre els que s'estrenen la fàbrica de la Chartres i l'església de Sant Miquel del Pla, i es recupera el pati de la Casa Canals i el paisatge de les Palmeres. D'altra banda, Vilaseca i la Canonja també acolliran de nou algunes propostes teatrals. A més dels diferents muntatges, també hi haurà espectacles vermut, tallers i sessions musicals.
2: I una altra proposta que també comença avui, el Posidònia Fest a Mataró.

0: Des d'avui, durant 5 dies, es faran concerts amb aquesta que sentiu, la Su, també la Startar Helena, la Maria Cielos, la companyia elèctrica Dharma, Carlos Coronado, Alba Careta i Yasmina. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: La companyia elèctrica Dharma ja ha exhaurit totes les entrades pel concert de demà al Casal Nova Aliança. El divendres, dia 4, hi haurà 3 concerts més. El de Carlos Coronado, a l'espai de creació La Múndia, i els de Terrae i Tartar Helena, al Port de Mataró. Uns concerts que inauguraran la programació del festival en aquest espai. L'endemà, el festival aposta per una barreja entre música i literatura, amb el concert de Maria Cielos a la llibreria Buc de Llibres i la presentació del llibre Cantar sin permiso, de Toni Castanado. Enguany, el certamen té una programació més àmplia, amb nous escenaris i una aposta per acostar la música a diferents punts de Mataró. El cartell combina artistes consolidats, talent emergent i propostes de risc.
0: Esports. Fins a 1:15 del migdia amb en Damià Aguilar. Damià, bon dia.
2: Bon dia. El futbol espanyol ha invertit cap a 750 milions d'euros en la darrera finestra de mercat. El Real Madrid amb 225 i el Barça amb 170 són els que més han gastat. Però, a banda, el Club Blanc ha recuperat 200 milions en traspassos i el Barça 100. És la major inversió de l'era a la porta. La direcció esportiva del Barça ha executat fins a 24 operacions. Una de les darreres és la contractació del davanter brasiler Gabriel Jesús per 3 temporades. Costa 10 milions i durà el dorsal 9 de Lewandowski.
3: Yo tengo la oportunidad ahora real de estar aquí en Barça, porque tuve la oportunidad a 10 años atrás y bueno, la vida me llevó a otro camino, pero ahora puedo estar aquí, es un sueño para mí estar aquí. Yo quiero siempre hacer lo mejor. Me voy a hacer lo mejor, soy un tío que trabaja mucho, claro que sé de mis cualidades, pero el trabajo yo pienso que siempre paga.
2: També ahir al vespre el Barça va inscriure el porter Livakovic i el jove migcampista del filial Brian Fariñas, a qui Flick

0: confia el dorsal 4. El migcampista Marc Cassadó se'n va cedit al Deportivo de la Corunya fins al juny amb opció de compra, però són molts milions d'euros, tot i que el Deportivo de la Corunya ha fet una inversió de 26 milions en aquesta finestra. Lamine Yamal va rebre ahir un premi a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Diu que la plantilla està molt bé sense Julián Álvarez i que l'objectiu de la temporada és la Champions. També parla que gestiona prou bé la pressió.
1: Se gestiona muy fácil. Al final, cuando tienes compañeros como en la selección, Alex, este año, Álvaro, desde que llegué a la selección, que me ha cuidado, pues es muy fácil. Siempre tiene los pies en el suelo y nada, pensando en seguir ganando.
0: L'Espanyol ha fichat com a cedit al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel.
2: Yo creo que, como dices, ¿no? Ya son unas cuantas temporadas, pues un poco pues, mi experiencia, el darlo todo, el dejarte todo en el campo, que es lo que he hecho todos estos años, y bueno, pues un poquito de alegría también, lo que se pueda, y eso.
0: Abans de deixar entrar Gorosabel, van haver de deixar sortir traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros. Mentrestant, el Betis ha enviat traspassat al 50% el davanter Pablo García al Racing de Santander, i el jugador marxava plorant.
3: Esperemos que todo vaya muy bien. Y que seamos los mejores champions este año. Un saludo muy grande a todos mis médicos.
0: A la segona divisió, bé, la seva mare era la que plorava al costat. A la segona divisió, el Girona està pendent de fitxar el davanter Carles Pérez del Celta, que arribarà lliure. El marroquí Unahi encara no té destí, però podria ser Grècia, que tanca finestra el dia 15. El Girona presenta, per cert, d'aquí a una hora, Mateu Morell. El Sabadell ha fitxat el porter Marc Vidal del Celta, el migcampista anglès Youssef Obusu del Brighton i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ve de Polònia.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Federació Espanyola de Futbol ha anunciat que les internacionals, des de la darrera Nations League, podran congelar els seus òvuls, mesura que l'atleta Ana Peleteiro ha criticat a les xarxes socials.
5: Que ser madre no penalice profesionalmente a ninguna futbolista ni deportista en general. Eso sí es conciliación. Porque fijaros en lo que puede ocurrir aquí. En lugar de adaptar la estructura deportiva para que la maternidad tenga cabida dentro de ella, adaptamos los tiempos reproductivos de las mujeres para que siga encajando en la estructura. Y todavía hay algo que me preocupa más. Hoy congelar óvulos es una opción. Pero cuando esa opción te la ofrece la institución de la que depende tu carrera profesional, ¿en qué momento la opción puede empezar a convertirse en una expectativa?
0: L'ex blaugrana Alexia Putellas l'han escollit nova capitana del London City de la Women's Super League. El clàssic Barça-Madrid masculí de la primera volta de la Lliga té horari ja. El Camp Nou es jugarà el diumenge 25 d'octubre, 9 del vespre. El digital Atlántico Hoy publica que el jugador del Real Madrid, Raúl Asensio, va ser condemnat a l'agost per conduir begut amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio, que ja ha estat ficat en altres afers controvertits, va haver de pagar 14.000 euros i no té carnet, no en tindrà durant 8 mesos. Aquest vespre, a 8:45, es disputa la nova Creu Alta, la final de la Copa Catalunya de la temporada passada, Sabadell contra Barça Atlètic. En bàsquet ACB, el Girona fitxa el base lituà de 24 anys, Dominikas Estenionis. Ve d'un equip letó amb contracte temporal per substituir el lesionat Isaac Vázquez. Fernando Sanemeterio, director esportiu.
6: Es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la ACB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la ACB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
0: A l'Open dels Estats Units de tenis, el cap de sèrie número 1 del quadre masculí, l'alemany Alexander Zverev, vencia ja de matinada l'italià Sonego per 3-16-2.
7: Yeah.
8: Ha estat un molt bon partit, molt competit. Gairebé 5 hores per una primera ronda, déu-n'hi-do. Crec que és la primera ronda més llarga que he disputat mai. Sonego es mereix un reconeixement, ha jugat molt bé i, com molts d'altres, content de superar la ronda.
9: Són 2:15.

Fem un repàs a les notícies més destacades d'aquest dimecres 2 de setembre. Minut de silenci a Manresa per la mort violenta d'un home de 45 anys ahir a la capital del Bages. Els Mossos van detenir

0: Dos menors que han de passar a mans de la Fiscalia i no es descarten noves detencions. En el seu discurs, en acabar el minut de silenci, l'alcalde de la capital del Bages ha exigit responsabilitats a totes les administracions i ha demanat unitat política i ciutadana. En aquest sentit, també la consellera d'Interior, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, s'ha mostrat indignada per la instrumentalització política que s'ha fet d'aquest cas. Els detinguts són catalans, però per xarxa circulava que eren magrebins. També és notícia que el govern espanyol exigirà responsabilitats i es confirma que gendarmes marroquins van facilitar l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Una possibilitat que apuntaria a un informe del Centre d'Immigració i Fronteres que ja s'ha fet arribar a la justícia. El ministre exigeix explicacions al director general de la policia. I ha estat un dia també marcat per les xifres d'atur. Catalunya ha vist com ha crescut a l'agost de 14.600 persones. De fet, aquí és on ha pujat més en xifres absolutes a tot l'Estat. El sindicat UGT critica la dependència del mercat laboral del factor estacional o de temporada. A partir d'ara us explicarem també que més de 9.000 estudiants es presenten a partir d'avui a la repesca de les proves de selectivitat. La majoria dels matriculats provenen de batxillerat a partir de l'any que ve, però les PAU de repesca es faran al juliol i no al setembre. I us parlarem també de la flota d'arrossegament de la Ràpita. El Montsià ha tornat a salpar després de la veda. Ho fan amb bones perspectives de captures amb la crisi climàtica que ha traslladat des del sud espanyol, però amb preocupació també per l'encariment del preu del gasoil. I en esports, què destaquem, Damià?
1: Que s'ha tancat el mercat del futbol amb una inversió de la Lliga Espanyola de 750 milions. El Madrid i el Barça són els equips que més han gastat, però també els que més han ingressat en vendes.
0: I pel que fa al temps, tindrem tarda de sol amb nuvolades decoratives en alguns punts del Pirineu. El termòmetre s'enfilarà amb més ganes fins als 36 o 37 graus al Pla de Lleida, la Conca de Tremp o l'interior de les Terres de l'Ebre. A la tarda apareixerà alguna nuvolada al Pirineu i al Prepirineu, però sense risc de pluja. Consternació a Manresa per la mort a ganivetades d'un veí de Castellnou de Bages de 45 anys en ple carrer la matinada de dilluns a dimarts, l'últim dia de la Festa Major de Manresa. Centenars de persones han fet un minut de silenci aquest migdia i l'alcalde de la capital del Bages, Marc Aloy, ha reclamat màxima contundència contra els joves agressors que han estat detinguts i que estan pendents de passar a disposició de la Fiscalia de Menors. Tenen 15 i 16 anys. L'alcalde també ha demanat màxima unitat per evitar que fets tan greus es tornin a repetir i s'ha compromès a arribar fins al final.
2: Ara, més que mai, ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'aquests fets tan greus que han colpit la nostra ciutat. Hi som, hi serem i arribarem fins on calgui.
0: L'Ajuntament, que ha decretat avui jornada de dol, es vol personar com a acusació popular. A més, per aquesta tarda s'han convocat diverses manifestacions de condemna per aquest crim. I a tot això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha criticat la manipulació política que estan fent d'aquest crim de Manresa als partits d'extrema dreta, Vox i Aliança Catalana. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, ha insistit que els nois detinguts són nascuts a Catalunya i tenen la família aquí. En cap cas són menors migrants que estiguin sols, com intencionadament s'ha apuntat a les xarxes socials. Per això, no descarta denunciar els missatges que el que busquen, diu ella, és generar odi i confrontació.
3: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè, òbviament, la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I, a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè, en aquest cas, la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades,
0: La investigació dels Mossos continua oberta, no es descarten més detencions perquè en la baralla mortal s'hi van veure implicades entre 4 i 5 persones, segons fonts d'aquesta investigació. Els dos detinguts eren coneguts per la policia i també per l'Ajuntament de Manresa. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat que no ha provocat víctimes. L'avís s'ha rebut a 3:15 de la matinada perquè s'han sentit detonacions al carrer Sant Carles. Segons han confirmat a 3Cat Info, quan hi han arribat no han trobat ningú, però sí que han vist l'impacte de bala en un edifici. S'ha engegat un dispositiu de recerca i han detingut dues persones que circulaven per la B20 en direcció cap a Sant Adrià de Besòs. Ara mateix estan en dependències policials i els Mossos investiguen els fets.
4: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: 12:36, la Moncloa analitza ja l'informe policial que s'ha enviat a l'Audiència Nacional i que apunta al Marroc com a responsable de l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Un informe del qual no en sabia res, assegura, i que ha conegut a través dels mitjans. El ministre Félix Bolaños nega haver ocultat informació i demana prudència davant d'una informació que, de confirmar-se, capgiraria la tesi que el Marroc no hi tenia res a veure, que és el que han defensat des del primer moment diferents membres de l'executiu espanyol, amb Pedro Sánchez, amb el president al capdavant. Madrid, Tania Tàpia.
5: Bon dia. El ministre reconeix que ja estan analitzant l'informe que ha avançat a l'Espanyol, però demana calma fins que puguin analitzar tots els detalls i arribar a conclusions. Reitera Bolaños que la Moncloa n'ha tingut coneixement pels mitjans i evita avançar si exigiran alguna explicació al Marroc.
6: En este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela. Somos, desde el Gobierno de España, los primeros interesados en conocer qué sucedió.
5: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha enviat una carta al director general de la policia per saber qui signa l'informe, des de quan el tenen i, sobretot, per què no se n'havia traslladat res al govern espanyol. El ministre Ángel Víctor Torres, responsable de comandar la crisi, fa un pas més i diu que, si és cert i es confirma, s'exigiran responsabilitats. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
7: En caso de que dijera claramente lo que eso se han publicado, lógicamente habría una responsabilidad.
5: Fins ara la Moncloa havia exculpat Rabat, és més, havien aplaudit la seva col·laboració des del primer moment, però l'informe sí es confirma. Contradiu aquesta versió, diu que agents tant de paisà com d'uniforme van guiar els migrants per arribar a la frontera i col·lapsar-la. Per això, el PP ja reclama la dimissió de Marlaska. Miguel Tellado, les xarxes, l'ha acusat de ser un poca vergonya, un incompetent i un mentider. Aquest informe escalfa les hores prèvies a les concentracions aquest vespre convocades per PP i Vox als ajuntaments de tot l'Estat per defensar Ceuta i seran Feijó i Abascal. El PSOE demana als seus càrrecs que no hi vagin perquè diuen que no va de donar suport a la ciutat, sinó de carregar contra Pedro Sánchez.
0: Gràcies, Tània. I tot plegat coincideix amb el dia de Ceuta i Pedro Sánchez, sense fer cap referència a aquest informe, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat a la població ceutina. Ha refermat el seu compromís de treballar perquè torni la normalitat a la ciutat autònoma. Ho ha fet en un vídeo a la xarxa X.
8: Que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad. Nuestra prioridad es sacar cuanto antes a la gente de las calles, garantizar una atención digna a quienes han llegado y devolver a los ceutíes la tranquilidad que merecen.
0: També ha escrit a la xarxa X la Casa del Rei. Ha dit textualment la corona i tots amb la nostra ciutat, unitat, convivència i futur.

0: Parlem de l'atur ara. L'agost és sempre un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i amb molts sectors que estan a mig gas, com l'ensenyament. Aquest any s'ha repetit l'esquema. L'atur ha augmentat a Catalunya de 14.500 persones i ho ha fet especialment entre els joves i a la demarcació de Girona. Ara hi ha gairebé 330.000 parats registrats. És una xifra lleugerament superior a la de fa un any. Des de la UGT, Òscar Riu critica justament aquest factor estacional del mercat laboral.
1: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Sectors laborals que el que fan és augmentar la precarietat i augmentar la pobresa de la nostra societat. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
0: El procés de regularització d'immigrants que va fer el govern espanyol explica en part l'increment de l'atur perquè molts d'ells s'han incorporat per primer cop a les oficines del Servei Català d'Ocupació. Per Albert Ferrer, de Comissions Obreres, això requereix una millora d'aquest organisme.
2: Reclamem reforçar els serveis públics d'ocupació perquè puguin garantir la correcta prestació dels diferents serveis ocupacionals davant d'aquest augment de la demanda.
0: La regularització, però, també ha servit per mitigar la pèrdua de llocs de treball. A l'agost s'han afiliat a la Seguretat Social 64.000 estrangers a Catalunya, un de cada cinc del conjunt de l'Estat.

0: El saldo final d'afiliats continua en nivells històricament alts per sobre dels 3.900.000. Les accions de l'empresa catalana Sirsa, especialitzada en la gestió de casinos, màquines recreatives i apostes esportives, es disparen gairebé un 20% a la borsa després d'anunciar que es fusiona amb el grup italià Lotomatica per crear un gegant del sector del joc. De fet, en sortirà el segon operador cotitzat del joc i les apostes esportives amb un negoci combinat de 34.000 milions d'euros. La companyia terrassenca està absorbida per la italiana, a qui transferirà en bloc tot el seu patrimoni. Els seus accionistes rebran com a compensació 0,668 noves accions de l'Automàtica per cada títol que tinguin. Els analistes veuen que l'operació té una lògica industrial sòlida, amb un creixement de caixa i una capacitat de retorn a l'accionista molt elevat. 3CAT Info. Almenys tres grans explosions al centre de Kiev, la capital d'Ucraïna, en el setè dia consecutiu d'atacs de Rússia. Volodymyr Zelensky, el president ucraïnès, ha denunciat que drons russos han impactat contra una universitat mentre 160 estudiants estaven al refugi. Moscou també ha atacat la regió d'Odessa, al sud del país, i Kharkiv, al nord-est, cosa que ha generat talls d'electricitat a milers de persones. Hi ha diversos ferits. El president ucraïnès ha tornat a reclamar més sistemes de defensa aèria i més armament. Els bombardejos d'Ucraïna, per altra banda, han fet almenys dos morts i una quinzena de ferits a la regió russa fronterera de Belgorod. La Unió Europea i diversos estats membres com França o els Països Baixos eleven la pressió a Rússia i convoquen els funcionaris de les ambaixades arran de l'atac fallit amb dron de l'agost a Leipzig. Alemanya en fa responsable directament Moscou i ha promès més sancions europees contra el Kremlin. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha qualificat els fets com a terrorisme d'estat. Els ministres d'Afers Estrangers dels 27, Brussel·les, Bruno Forteàmires, ho discuteixen, de fet, avui.
1: Si ahir Kallas acusava Rússia de lliurar una guerra híbrida contra la Unió Europea, avui endureix el to per l'atac a l'aeroport alemany de Leipzig.
2: És evident que reuneix totes les característiques del terrorisme d'estat. La pregunta és, què fem amb això? Ja hem convocat els ambaixadors russos, igual que han fet molts estats membres, i debatrem què més podem fer.
1: Kallas vol augmentar la pressió sobre Moscou després que en l'últim paquet de sancions, aprovat a l'estiu, els governs europeus aigualissin la proposta inicial de Brussel·les per una altra de menys ambiciosa. Ahir, Alemanya va anunciar pel seu compte represàlies diplomàtiques contra Rússia com a resposta a l'atac de Leipzig. I avui, el ministre alemany d'Afers Estrangers, Johann Badefull, ha demanat als seus socis comunitaris una acció conjunta i ha dit que la Unió Europea ja estudia noves sancions.
3: Rússia ha provocat aquesta escalada i ha llançat aquest atac híbrid. Per tant, ara ha de viure amb les conseqüències. Tot i això, per descomptat que sempre combinem això amb una oferta per mantenir converses i trobar acords.
1: Ho ha dit abans de reunir-se amb la resta de ministres europeus d'Afers Estrangers. Avui, però, no prendran mesures definitives perquè la trobada és informal.
0: I la tragèdia al nord del Nepal i el Tibet ha deixat fins ara 1.130 morts i prop de 4.500 desapareguts, segons l'últim balanç oficial. Una setmana després de la riuada sobtada, les esperances de trobar gent en vida disminueixen dràsticament. Tot i això, els equips de rescat continuen buscant entre el fang i la runa, sobretot entre les infraestructures hidràuliques on es creu que hi ha centenars de treballadors atrapats. Mentrestant, algunes famílies estan fent funerals simbòlics, sense els cadàvers. Mentrestant, al costat tibetà, el govern xinès ha anunciat la reobertura total de la carretera que porta al pas fronterer que va ser destruït per l'allau. Aquests dies s'ha treballat les 24 hores per reparar-la. Això permet l'arribada de maquinària pesant a la zona. Tot i això, els mitjans oficials destaquen que prèviament s'han enviat ja equips i subministraments a les emergències de primera línia, mentre els soldats han buscat gent amb sistemes de detecció de vida. A punt d'arribar a 3:15 del migdia. Nova àrea de servei a 3CAT Info, en primer lloc per renovar la informació sobre el trànsit i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Doncs sí, comencem parlant de transport públic precisament perquè hi ha una incidència que afecta la línia R4 de Rodalies. Renfe ha informat que els trens circulen per via única entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia per una incidència en un tren aliè a Renfe. Els trens poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut a mesura que s'apropen al punt afectat. Pel que fa a les carreteres, tranquil·litat, sense incidències ni retencions destacades a aquesta hora.
0: El temps. Amb en Francesc Mauri.
5: La calor vol tornar a ser protagonista. S'intensifica avui dimecres i també els propers dies. Avui 36-37 en alguns observatoris de Ponent. Demà també, divendres, dissabte, diumenge, es podrien assolir els 38-39. Potser, si s'hi arriba, als 40 molt localment. I tot això amanit per la presència general del sol. Aquesta tarda amb alguna nuvolada al Pirineu, també les properes tardes, sense passar d'aquí, o alguns núvols matinals a la costa més meridional.
6: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
7: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
8: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
7: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
6: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Seguim endavant amb altres qüestions, com per exemple que avui ha començat la selectivitat del setembre, amb més de 9.000 estudiants matriculats que tornen a provar sort en la repesca de les Pau. Des de les 9 del matí s'han examinat de llengua castellana i literatura, després de llengua estrangera, i a la tarda passaran per matèries com la geologia, física i la geografia. Els exàmens duraran fins divendres. Aquest any s'han matriculat 700 alumnes més respecte a l'any passat. La majoria són estudiants de batxillerat, són uns 7.600, i la resta provenen de grau superior. A partir de l'any que ve, però, la selectivitat canvia i la repesca es farà al juliol, així que s'haurà acabat fer colzes a l'estiu. Els resultats es podran consultar a partir del 16 de setembre al portal d'accés a la universitat. La flota de pesca d'arrossegament de la Ràpita al Montsià torna a l'activitat amb bones perspectives de captures i amb l'esperança que Brussel·les els doni més dies per pescar de la cara a l'any vinent. Tortosa, Jordi Barranca.
9: Ja han tornat al mar i les primeres dades són positives, sobretot pel que fa als crustacis. A més, el canvi climàtic ha afavorit l'arribada en aquesta zona del Mediterrani d'espècies fins ara més pròpies del sud de la península. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors de la Ràpita.
10: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim la erupció del llangostí cafè, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, les escamarlà, que és un crustaci de més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
9: La veda ha acabat amb un dièsel més car. Per fer-hi front han hagut de prendre mesures per reduir el consum de combustible.
10: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes voladores, que repercutix un pèl en una disminució del consum. També el que eren les velocitats que anaven abans per arribar a calador, pues, també hi ha una disminució de consum. O sigui, se fa un treball per a no consumir el gasoil que es consumia quan anava molt més barat.
9: Tot plegat en un any en què, gràcies a la planificació que han fet de l'activitat, encara els queden dies de pesca fins a finals d'any. Al desembre, però, estaran pendents novament de què decideixi la Unió Europea de cara al 2027.
0: L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar al Baix Ebre prepara un protocol per agilitzar les emergències davant l'elevada afluència de persones al sender litoral GR92. Els últims temporals han provocat despreniments que han afectat alguns trams d'aquest camí que ressegueix la costa. Tarragona, Ricard Buigas.
11: Bon dia. La gran acumulació de senderistes, sobretot a l'estiu, i les dificultats d'accedir a alguns punts del GR92 fan necessària una coordinació amb els cossos d'emergència, segons l'Ajuntament. Per això crearan un mapa d'accessos vinculat a cada tram del sender per agilitzar l'arribada dels equips d'intervenció en cas d'accident. El regidor de Governació, Xavier de la Fuente, diu que han de fer pedagogia per fer entendre a tothom que per recórrer el GR92 és necessari anar preparats i tenir en compte els riscos de caiguda.
12: T'explica a la gent que això no és anar a fer una passejadeta.
11: Les últimes tempestes han afectat alguns trams com el de la zona de la platja de la Llenya a causa d'un despreniment. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
0: Hi ha hagut relleu al capdavant de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana. El professor i lingüista Miqueu Segalàs agafa el relleu de Jep de Montoya. El seu primer objectiu és restablir relacions amb el Consell General d'Aran. Segons lamenta ara mateix, són pràcticament inexistents. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
12: Segalàs inicia el mandat amb la prioritat de refer el consens entre el govern d'Aran i l'Acadèmia. Per això espera poder-se reunir amb la síndica d'Aran en les properes

0: setmanes. Per primer cop es reconeix obertament que en els darrers anys la relació entre la màxima institució aranesa i la institució que estableix les normes d'ús de la llengua no ha estat precisament bona.
1: La relació

0: passaria perquè el Consell General aporta recursos a l'Acadèmia Aranesa, que ara és finançada gràcies a la Generalitat, la Diputació de Lleida i Baqueira Beret.
1: Nosati, com a acadèmia, dit clarament perquè hi ha tau, hauem de besuny i jo a dotació econòmica per part del Consell, que hi ha govern de la Val d'Aran. I la Generalitat de Catalunya dote econòmicament a l'Institut d'Estudis Catalans, a puties governs, a sues acadèmies.
0: Creada el 2014, l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana està formada per 19 acadèmics i representa l'autoritat lingüística de l'aranès.
2: Gràcies, Sofia. Poc més de 8 minuts i la 1 del migdia.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: Newspapers say the war is over. They show pictures of rebuilding.

0: La 83a Mostra Internacional de Cinema de Venècia es posa en marxa aquest vespre. Ho farà amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva carrera, amb una glossa de la seva figura que llegirà l'actriu Laura Dern. La projecció inaugural serà d'això que sentiu de fons, la pel·lícula Inc. Tinta, en què l'oscaritzat director britànic Danny Boyle recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
1: La Mostra de Venècia 2026 presenta 21 pel·lícules a concurs, on s'alternen obres de cineastes independents i directors consolidats, com Danny Boyle, Nanni Moretti, Lance Oppenheim, Florian Zeller o Werner Herzog, i on participen actors de renom com Javier Bardem i Penélope Cruz, John Malkovich, Nick Nolte, Alba Rohrwacher, Robert Pattinson o les germanes Kate i Rooney Mara. El jurat de la secció oficial estarà presidit per l'actriu, directora i guionista nord-americana Maggie Gyllenhaal. Fora de la competició podrem veure grans documentals dedicats a figures del cinema, la cultura o la política, com Bernardo Bertolucci, Russell Crowe, Elon Musk, Oasis o Jorge Luis Borges. La indústria catalana del cinema serà present a Venècia en participació a 3 produccions internacionals: Sucederá esta noche, Hollywood Dust i Les Índies. La directora Carla Simón, de la seva banda, serà la presidenta del jurat de la secció paral·lela Jornada dels Autors, dedicada al cinema de realitzadors emergents. Pel que fa a la sessió inaugural d'aquest vespre, l'actor nord-americà George Clooney rebrà el Lleó d'Or a la trajectòria per ser, segons la Bienal, un artista que combina el glamour de Hollywood amb professionalisme i compromís social. Després del lliurament del guardó, la projecció inaugural és la de la pel·lícula concurs Inc. del director Danny Boyle. El creador de Trainspotting o Slumdog Millionaire porta a concurs una cinta on retrata la fundació del diari sensacionalista britànic The Sun per part del magnat Rupert Murdoch.
0: Esports. Fins a la una, amb en Damià Aguilar. Damià, bon dia.
2: Bon dia. El blaugrana Marc Caçador agafa ara un avió cap a la Corunya, el seu pròxim destí futbolístic, com ha cedit fins al mes de juny. El de Sant Pere de Vilamajor respon a si marxa dolgut.
3: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. Li hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
2: El futbol espanyol ha invertit cap a 750 milions en la darrera finestra de mercat. El Real Madrid amb 225 i el Barça amb 170 són els que més han gastat, però també han recuperat molts diners. El Real Madrid 200 milions i el Barça 100 en vendes. En qualsevol cas, és la major inversió de l'era a la porta. La direcció esportiva ha executat fins a 24 operacions. Una de les darreres, la contractació del davanter brasiler Gabriel Jesus per 3 temporades. Costa 10 milions i durà el dorsal 9 de Lewandowski. Aquestes són les seves declaracions ahir en la presentació.
4: Estaba trabajando ahí en Arsenal mucho, separado de los jugadores. Estaba siempre dando mi máximo porque sabía que una cosa buena iba a pasar y ha pasado. Una semana atrás recibí el mensaje que podría pasar. Claro que me puso emocionado, muy contento, quería mucho estar acá. Y nada, ahora he empezado a entrenar, a jugar.
2: También el Barça va a inscribir al portero.

0: Pacovic i el jove migcampista del planter, Brian Fariñas, a qui Flick confia el dorsal número 4. L'Espanyol, mentrestant, ha fitxat com a cedit al lateral de l'Atlètic Club Andoni Gorosabel i ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per 500.000 euros. Aquest és el nou jugador incorporat al lateral, Andoni Gorosabel.
1: Bueno, yo creo que soy un jugador agresivo que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega y nada, pues mínimo eso, ¿no?
0: El Betis ha enviat traspassat el 50% al davanter Pablo García al Racing de Santander. El jugador i la seva mare marxaven plorant en el cotxe.
2: Esperemos que todo vaya muy bien y que seamos los mejores champions este año. Un saludo muy grande a todos mis médicos.
0: A la segona divisió, el Girona està pendent de fitxar el davanter Carles Pérez del Celta, que arribarà lliure. El marroquí Unahi encara no l'han pogut traspassar. Podria ser el seu destí un club de Grècia que tanca finestra el dia 15. D'aquí a 30 minuts està prevista la presentació del nou fitxatge Mateu Morell. El Sabadell ha fitxat el porter Marc Vidal del Celta, el migcampista anglès Youssef Obusu del Brighton i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ve de Polònia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Federació Espanyola de Futbol ha anunciat que les internacionals des de la darrera Nations League podran congelar els seus òvuls, una mesura que l'atleta Ana Peleteiro ha criticat a les xarxes socials.
4: Porque imaginémonos el siguiente paso. Si podías congelar óvulos, ¿por qué has decidido quedarte embarazada ahora mismo? Y ahí tenemos un grandísimo problema. Porque una medida que aparentemente amplía la libertad de una mujer puede generar presión sobre una decisión que debería de pertenecer exclusivamente a ella.
0: L'ex blaugrana Alexia Putellas l'han escollit nova capitana del London City de la Women's Super League. El clàssic masculí Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga ja té horari. 9 del vespre, diumenge 25 d'octubre, Camp Nou. El digital Atlántico Hoy publica que el jugador del Real Madrid, Raúl Asensio, va ser condemnat a l'agost per conduir begut amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio va haver de pagar 14.000 euros i no tindrà carnet durant 8 mesos. Aquest vespre, a 8:45, hi ha a la Nova Creu Alta la final de la Copa Catalunya de la temporada passada, Sabadell contra Barça Atlètic.
3: 3CAT Info.
0: En bàsquet ACB, el Girona fitxa el base lituà de 24 anys, Dominikas Estenionis. Ve d'un equip letó amb contracte temporal per substituir el lesionat Isaac Vázquez. Fernando Sanemeterio és el director esportiu.
5: Es un jugador pequeño, pero con mucho carácter y muy eléctrico. Tiene una alta capacidad para generar ventajas para sus compañeros, para poder desequilibrar en esa primera línea y desde ahí pasa muy bien. También tiene una correcta capacidad para generarse sus tiros y creemos que encaja en el ritmo que queremos jugar y en nuestro estilo de juego.
0: A l'Open dels Estats Units de tenis ahir va haver caos per culpa de la pluja, diversos partits o ajornats o tallats, com per exemple el de la catalana Paula Badosa contra l'australiana Kasatkina, quan la catalana dominava 6-1, 5-4 i havia malbaratat dues pilotes de partit. Amb dius al marcador, es va tallar el partit i va haver de marxar cap al seu hotel. A la Vuelta a Espanya de ciclisme, avui 11a etapa entre Cartagena i Llorca de 154 quilòmetres.
3: Trescat Info.
6: Bon dia, és la una. Unes 200 persones s'han concentrat a Manresa per fer un minut de silenci de record a l'home mort a ganivetades la matinada de dimarts. L'alcalde de la capital del Bages, Marc Aloy, ha assegurat que arribaran fins al final perquè es faci justícia i ha avançat els dos menors detinguts. Ha dit que estaven fitxats per la policia. Els joves de 15 i 16 anys estan pendents ara de passar mans de la fiscalia i no es descarten noves detencions. La Moncloa analitza l'informe que la policia ha enviat a l'Audiència Nacional Espanyola i que apunta al Marroc com a responsable de l'entrada massiva a Ceuta, un informe del qual asseguren no en tenien constància. El ministre Félix Bolaños demana prudència davant d'una informació que capgira la seva tesi, que el Marroc no hi va tenir res a veure. L'ONU admet per primera vegada que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'Acord de París. S'avisa que si no es prenen mesures urgents es podrien superar els 2 graus d'augment. A Catalunya això provocaria més onades de calor extrema, més sequeres i més risc d'incendis. Catalunya veu com l'atur ha crescut a l'agost de 14.600 persones i és on ha pujat més en xifres absolutes. El sindicat UGT critica a la dependència del mercat laboral del factor estacional o de temporada. L'empresa catalana Sirsa, especialitzada en la gestió de casinos, màquines recreatives i apostes esportives, anuncia la fusió amb el grup italià Lottomatica per crear el segon operador mundial del sector del joc. Les accions de la Terrassenca s'han disparat un 20%. La Unió Europea i diversos estats membres eleven la pressió a Rússia i convoquen els funcionaris de les ambaixades arran de l'atac fallit amb dron de l'agost a Leipzig. Alemanya en fa responsable directament Moscou i ha promès més sancions europees. La cap de la diplomàcia qualifica els fets com a terrorisme patrocinat per un estat. I la Setmana del Llibre en Català promourà l'ús de la llengua en l'àmbit digital a través de converses amb escriptors i podcast en directe. És una de les novetats de la fira, que tindrà més de 300 activitats entre el 18 i el 27 de setembre al passeig Lluís Companys de Barcelona.
3: Esports.
0: El blaugrana Marc Cassador ha marxat cedit al Deportivo de la Coruña. L'aeroport ha declarat que en el seu cas totes les parts han fet coses millorables. S'ha tancat el mercat de futbol amb una inversió de la Lliga Espanyola de 750 milions. El Madrid i el Barça són els equips que més han gastat, però també els que més han ingressat en vendes.
6: I avui tindrem una tarda de sol amb nuvolades decoratives, bàsicament en alguns punts del Pirineu. El termòmetre s'enfilarà amb més ganes, fins als 36 o 37 graus a Lleida, la Conca de Tremp o l'interior de les Terres de l'Ebre. A la tarda apareixerà alguna nuvolada al Pirineu sense risc de pluja.
3: 3CAT Info.
6: Benvinguts, us informa Sara Riera. Consternació i ràbia a Manresa, on aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la mort a ganivetades d'un veí de Castellnou de Bages de 45 anys en ple carrer. L'alcalde, Marc Aloi, s'ha compromès a arribar fins al final i ha assegurat que els dos joves detinguts no era el primer cop que delinquien. Ara els dos menors estan pendents de passar a disposició de la Fiscalia. Anem en directe fins a Manresa. Natia Dell, bon dia.
7: Hola, bon dia. Que es faci justícia. Qui la fa, la paga, ha dit visiblement afectat l'alcalde Marc Aloi, que també ha fet una crida a la unitat política en un moment tan dolorós com aquest. Ho ha dit després d'un minut de silenci colpidor que ha plegat més de 200 persones a la plaça Major amb la presència del conseller d'Interior i familiars de la víctima. Escoltem l'alcalde, que per cert ha anunciat ja al matí de Catalunya Ràdio que es presentarien com a acusació popular.
8: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'aquests fets tan greus que han colpit la nostra ciutat. Hi som, hi serem i arribarem fins on calgui.
7: Els menors detinguts estaven fitxats per la policia.
8: Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Com a ciutat estem fent servir totes les eines que tenim al nostre abast, tant les policials com socials. Però si la justícia no és rigorosa i impecable amb els culpables, tenim un greu problema, aquí i a qualsevol municipi del país.
7: Ha dit que li preocupen aquestes actituds agressives d'aquests joves, que calen més esforços i recursos en l'àmbit social i que també cal continuar treballant perquè un crim així no es torni a repetir. Ha demanat, per cert, més efectius a l'Estat per afrontar l'important creixement poblacional de la ciutat.
6: Doncs bé, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ja ha confirmat que aquests dos menors de 15 i 16 anys estan detinguts pel crim de Manresa i són nascuts a Catalunya i que tenen família ahir. Ho ha dit en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, on ha denunciat la utilització política dels partits d'extrema dreta.
9: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè, òbviament, la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I, a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè, en aquest cas, la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
6: Segons fonts de la investigació, en la baralla mortal s'hi van veure implicades entre 4 i 5 persones i no es descarta ara que hi pugui haver més detencions.

0: Els joves detinguts eren coneguts per la policia i també per l'Ajuntament.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Moncloa analitza ja l'informe policial que s'ha enviat a l'Audiència Nacional Espanyola i que apunta al Marroc com a responsable de l'entrada massiva a Ceuta. Un informe del qual no en sabia res, assegura, i que ha conegut a través dels mitjans. El ministre Félix Bolaños nega haver ocultat informació i demana prudència davant d'un contingut que ha de confirmar-se que giraria la seva tesi que el Marroc no hi tenia res a veure. Anem a Madrid, Tania Tàpia.
2: Bon dia. El ministre reconeix que ja estan analitzant l'informe que ha avançat a l'Espanyol, però demana calma fins que puguin analitzar tots els detalls i arribar a conclusions. Reitera Bolaños que la Moncloa n'ha tingut coneixement pels mitjans i evita avançar si exigiran alguna explicació al Marroc.
3: En este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela. Somos, desde el Gobierno de España, los primeros interesados en conocer qué sucedió.
2: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha enviat una carta al director general de la policia per saber qui signa l'informe, des de quan el tenen i, sobretot, per què no se n'havia traslladat res al govern espanyol. El ministre Ángel Víctor Torres, responsable de comandar la crisi, fa un pas més i diu que, si és cert i es confirma, s'exigiran responsabilitats. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
4: En caso de que dijera claramente lo que eso se han publicado, lógicamente habría una responsabilidad.
2: Fins ara la Moncloa havia exculpat Rabat, és més, havien aplaudit la seva col·laboració des del primer moment, però l'informe, si es confirma, contradiu aquesta versió. Diu que agents, tant de paisà com d'uniforme, van guiar els migrants per arribar a la frontera i col·lapsar-la. Per això, el PP ja reclama la dimissió de Marlaska. Miguel Tellado, a les xarxes, l'ha acusat de ser un poca vergonya, un incompetent i un mentider. Aquest informe escalfa les hores prèvies a les concentracions aquest vespre convocades per PP i Vox als ajuntaments de tot l'estat per defensar Ceuta, i seran Feijó i Abascal. El PSOE demana als seus càrrecs que no hi vagin perquè diuen que no va de donar suport a la ciutat, sinó de carregar contra Pedro Sánchez.
0: Aquest ha estat l'estiu més càlid que ha viscut Catalunya des que hi ha registres, amb una temperatura mitjana 3 graus per sobre del que tocaria en més del 80% del país. El que estem vivint és un exemple del que avui han denunciat les Nacions Unides, que l'escalfament global va a l'alça i que ja no es podrà evitar superar el grau i mig d'escalfament. La pujada de temperatures a nivell global serà com a mínim d'1,8 graus. És la constatació del fracàs, per tant, en l'assoliment del principal objectiu de l'acord de París, com reconeix Antonio Guterres, el secretari general de l'ONU.
5: La humanitat està conduint a tota velocitat cap a la catàstrofe climàtica. Fa 10 anys, a París, els governs es van comprometre a limitar l'escalfament al grau i mig, el límit que, segons els científics, és fonamental per evitar la pitjor devastació climàtica. El món no ha complert amb aquesta promesa i sobrepassarem el grau i mig en els pròxims anys.
0: I hi haurà més onades de calor, més fenòmens meteorològics extrems, més incendis i també més pèrdues a l'agricultura. Tot i aquesta previsió, les Nacions Unides asseguren que encara es pot revertir aquest escenari o com a mínim fer que sigui el més curt possible si s'abandonen els combustibles fòssils, es retallen dràsticament les emissions i es protegeixen terres, boscos i oceans. Mentrestant, però, els termòmetres continuen pujant. Aquest estiu, de fet, a Catalunya s'han batut diversos rècords. Moltes localitats, sobretot de les comarques de Lleida, han registrat fins a 20 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus i a Barcelona hi ha hagut 59 nits tòrrides. Aleix Serra, el cap de control de qualitat de dades, deia això a 3CAT Info.
6: No és que hem tingut dies de calor mai vistes, sinó que sobretot hem tingut setmanes consecutives de calor molt intensa i, de fet, des de mitjans de juny fins ara molt a final d'agost s'han mantingut aquestes calorades. El juny va ser un dels més càlids registrats a Catalunya, només per darrere del 2025. El juliol va ser càlid sense precedents, el més càlid també mesurat a Catalunya, i l'agost només es pot comparar al de l'any 2003.
0: Aquest estiu també ha estat molt sec en molts punts de Catalunya, malgrat els aiguats de la Costa Daurada de finals d'agost. En alguns sectors de Ponent o de les Terres de l'Ebre gairebé no hi ha plogut en tot l'estiu. Ara falten 5 minuts per arribar a un quart de dues del migdia. L'agost és sempre un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com per exemple el de l'ensenyament. Aquest any s'ha repetit l'esquema i, per tant, l'atur ha augmentat a Catalunya de 14.500 persones. Ho ha fet especialment entre els joves i a la demarcació de Girona. Ara hi ha gairebé 330.000 parats registrats, una xifra una mica superior a la de l'any passat. Des de la UGT Òscar Riu, critica justament aquest factor estacional del

0: mercat laboral.
1: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Sectors laborals que el que fan és augmentar la precarietat i augmentar la pobresa de la nostra societat. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
0: El procés de regularització d'immigrants que va fer el govern espanyol explica en part l'increment de l'atur, perquè molts d'ells s'han incorporat per primer cop a les oficines del Servei Català d'Ocupació. Albert Ferrer, de Comissions, diu que això requereix una millora d'aquest organisme.
2: Reclamem reforçar els serveis públics d'ocupació perquè puguin garantir la correcta prestació dels diferents serveis ocupacionals davant d'aquest augment de la demanda.
0: La regularització, però, també ha servit per mitigar la pèrdua de llocs de treball. A l'agost s'han afiliat a la Seguretat Social 64.000 estrangers a Catalunya. Això és un de cada 5 dels que hi ha al conjunt de l'Estat. El saldo final d'afiliats continua a nivells històricament alts, per sobre dels 3.900.000. I encara relacionat amb la plana econòmica, en aquest cas amb l'aspecte borsari, les accions de l'empresa catalana Sirsa, que està especialitzada en la gestió de casinos, màquines recreatives i apostes, es disparen gairebé un 20% a la borsa després d'anunciar que es fusiona amb el grup italià Lotomatica per crear, diuen, un gegant al sector del joc. De fet, en sortirà el segon operador cotitzat del joc i les apostes esportives amb un negoci combinat de 34.000 milions d'euros. La companyia de Terrassa serà absorbida per la italiana, a qui transferirà en bloc tot el seu patrimoni. Els seus accionistes rebran com a compensació 0,6 noves accions de Lotomatica per cada títol que tinguin ara. Els analistes veuen que l'operació té una lògica industrial sòlida, amb un creixement de caixa i una capacitat de retorn a l'accionista molt elevat. Més qüestions. Aquest dimecres la Unió Europea i diversos estats membres com França o els Països Baixos eleven la pressió a Rússia i convoquen els funcionaris de les ambaixades arran de l'atac fallit amb dron de l'agost a Leipzig. Alemanya en fa responsable directament Moscou i ha promès més sancions europees contra el Kremlin. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha qualificat els fets com a terrorisme patrocinat per un estat. Els ministres d'Afers Estrangers dels 27 ho estan discutint avui a Brussel·les. Bruno Fortea.
3: Si ahir Kallas acusava Rússia de lliurar una guerra híbrida contra la Unió Europea, avui endureix el to per l'atac a l'aeroport alemany de Leipzig.
4: És evident que reuneix totes les característiques del terrorisme d'estat. La pregunta és, què fem amb això? Ja hem convocat els ambaixadors russos, igual que han fet molts estats membres, i debatrem què més podem fer.
3: Kallas vol augmentar la pressió sobre Moscou després que en l'últim paquet de sancions, aprovat a l'estiu, els governs europeus aigualissin la proposta inicial de Brussel·les per una altra de menys ambiciosa. Ahir, Alemanya va anunciar pel seu compte represàlies diplomàtiques contra Rússia com a resposta a l'atac de Leipzig. I avui, el ministre alemany d'Afers Estrangers, Johann Badefull, ha demanat als seus socis comunitaris una acció conjunta i ha dit que la Unió Europea ja estudia noves sancions.
5: Rússia ha provocat aquesta escalada i ha llançat aquest atac híbrid. Per tant, ara ha de viure amb les conseqüències. Tot i això, per descomptat que sempre combinem això amb una oferta per mantenir converses i trobar acords.
3: Ho ha dit abans de reunir-se amb la resta de ministres europeus d'Afers Estrangers. Avui, però, no prendran mesures definitives perquè la trobada és informal.
0: I abans d'obrir l'àrea de servei, tenim novetats sobre la Setmana del Llibre en Català, que començarà el dia 18 al passeig de Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà 350 activitats per tots els gustos. Ens ho explica la Montse Camps.
6: Novetats com oferir un podcast en directe cada dia, com Ràdio Maconda o Què t'ha passat, el nou espai per difondre els oficis del llibre que aquest any es centra en les biblioteques, o el nou col·laborador, la Casa de Creació Digital, que traslladarà la seva programació a la setmana al Dia de la Mercè. Hi haurà 282 editorials a gairebé 100 casetes que ompliran 9.000 metres quadrats que mostren tota la riquesa editorial en català que ha reivindicat el president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà.
7: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística, constantment les notícies que arriben referents a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
6: Amb més de 200 signatures d'autors, la setmana s'inaugurarà dissabte 19 amb una glossa del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida.

0: Ara sí, el trànsit. Clàudia Serra, com ho tenim? Bon dia.
1: Bon dia. Comencem parlant de transport públic perquè Renfe informa que ja s'ha solucionat la incidència que afectava la línia R4 de Rodalies. Segons l'operadora, els trens recuperaran progressivament els horaris de pas habitual pel que fa al trànsit a les carreteres a aquesta hora, sense incidències ni retencions destacades.
0: El temps. Amb el Francesc Mauri.
2: El sol ampli majoritari aquesta tarda, només amb alguna nuvolada al Pirineu, i la temperatura que puja un pèl més. Gran part de les màximes avui a Catalunya entre els 30 i 35 graus. Les més altes a Ponent arribant als 36, esporàdicament 37 graus. Demà, valors estables, en algun punt una mica més amunt, i atenció, divendres, dissabte i diumenge, alguns observatoris de Ponent, de la Ribera d'Ebre, podrien fregar els 38-39, esporàdicament, no és descartable, algun 40. A destacar la presència àmplia del sol i algun núvol matinal, fruit de la humitat i l'encalmament a la costa sud.
0: Trescat Info. Ara passant 2:15 del migdia, a Balaguer s'investiga la relació d'un menor amb la mort violenta d'un jove a qui fa una setmana van trobar en un cotxe que s'havia accidentat. L'adolescent, acusat d'homicidi, ja ha ingressat en un centre de justícia juvenil. Lleida, Estela Bussoms.
3: L'accident va ser dimecres passat, el 26 d'agost, al nucli urbà de la capital de la Noguera. Un vehicle va xocar contra altres cotxes aparcats i va acabar volcant. Dins hi havia un jove de 26 anys, malferit, a qui els serveis sanitaris ja no van poder reanimar. En un primer moment se'l va considerar víctima del sinistre, però després l'autòpsia va revelar que tenia lesions prèvies a l'accident, en concret ganivetades. La investigació dels Mossos va derivar dilluns en la detenció d'un adolescent acusat d'homicidi i s'investiga quina relació tenien i quin és el mòbil del crim. A instàncies de la Fiscalia de Menors, el Tribunal d'Instància de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat del detingut en un centre de justícia juvenil.
0: I situem-nos ara a Kiev, la capital d'Ucraïna. Almenys 3 grans explosions al centre de la ciutat han passat avui, en aquest setè dia consecutiu d'atacs de Rússia. Zelensky ha denunciat que drons russos han impactat contra una universitat, mentre 160 estudiants eren al refugi. Moscou també ha atacat la regió d'Odessa, al sud del país, i Kharkiv, al nord-est, cosa que ha generat talls d'electricitat almenys a 350.000 famílies. Hi ha diversos ferits. El president ucraïnès ha tornat a reclamar més sistemes de defensa aèria i més armament. Els bombardejos d'Ucraïna, d'altra banda, han fet almenys 2 morts i una quinzena de ferits a la regió russa fronterera de Belgorod. I d'una guerra a una altra, perquè 2 patrullers han xocat contra mines quan navegaven per l'estret d'Hormuz i han quedat inutilitzats, segons un comunicat dels guardians de la revolució iraniana. Aquest incident s'afegeix al que hi va haver dilluns, en què 2 mariners filipins van morir en una acció a la mateixa zona, segons ha explicat una naviliera saudita. Tot plegat evidencia aquesta inestabilitat permanent a la regió. Els atacs nord-americans d'aquesta matinada han provocat la mort d'almenys 11 persones, entre els quals hi ha 4 guàrdies i 3 paramilitars. El Pentàgon ha justificat l'ofensiva en represàlia per l'agressió soferta per 2 patrullers per part de forces iranianes. S'han bombardejat diverses ciutats de l'estret i també algunes de l'interior. A la seva xarxa social, Donald Trump ha dit que respondrà encara amb més força a l'Iran si s'hi torna. I l'Iran, de la seva banda, ha atacat bases nord-americanes a Jordània, a Bahrain, Kuwait i l'Iraq, i ha avisat un cop més que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli es continuen enfilant i el barril de Brent ja frega els $96.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Atenció a aquest estudi liderat per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, que ha trobat diferències específiques pel que fa a la relació entre la microbiota i els símptomes depressius en funció del sexe. Creuen que això obre la porta ara a diferenciar els tractaments de la depressió entre homes i dones. Girona, Núria Pereira.
5: Han analitzat 802 persones, una mica més de la meitat han estat dones, 419, i 383 homes. S'han centrat en les associacions entre la microbiota intestinal, els metabòlits de triptòfan relacionats amb el funcionament del cervell

0: i la simptomatologia de la depressió. Van veure que les dones tenen concentracions més elevades d'alguns metabòlits que s'associen a una major severitat dels símptomes depressius. Per això els investigadors diuen que el sexe del pacient no hauria de ser una variable més, sinó que s'ha de tenir en compte. Sentim l'investigador José Manuel Fernández Real.
1: Això es va sobtar perquè el tractament que es dona a la depressió actualment és idèntic en homes i en dones i no es té en compte aquesta possible variabilitat.
0: Creuen que ara es podrien fer nous estudis per estudiar tractaments per la depressió diferents entre homes i dones.
2: Les pomes seran aquest any en general més petites i molt dolces. Els arbres n'estan carregats i les golden, que són les més comunes, s'han hagut de començar a collir abans del que és habitual, perquè la calor les ha fet madurar de cop. Es preveu que la collita sigui superior a la mitjana dels últims 5 anys. A Lleida, Noelia Caselles.
3: La campanya de collita de la poma golden ja està en marxa i això no era habitual altres anys. La clau, la calor. Bernat Ramon és pagès.
4: I hem vist avançada la collita doncs, uns 4-5 dies envers l'any passat a causa de les calorades i de les fortes calors que hem tingut aquest any sostingudes.
3: Les previsions són arribar a les 134.000 tones de pomes golden, de les quals gairebé 100.000 a les comarques de Lleida i la resta a Girona. Ara bé, la calor també ha fet que les pomes siguin més petites i això podria acabar fent que no s'arribi als quilos previstos. Narcís Poc és responsable de fruita dolça d'Unió de Pagesos.
5: Què vol dir que hi hagi calibres més petits? Que una peça de pomes doncs, pesa menys grams i és molt probable que tot i haver fet unes previsions doncs, pensant que les pomes arribarien a una determinada mida, doncs potser no farem els quilos que esperàvem.
3: La calor també ha provocat caigudes sobtades de pomes, un fenomen que no era gaire habitual.
5: No de tota la finca, no de tota la plantació, però cau poma al terra sense cap motiu aparent, no està ni picada dels ocells, ni picada d'un cuc, ni res, ni tontall, sense cap motiu aparent i és una maduració molt ràpida, molt avançada d'algunes peces de pomes doncs, dintre els arbres que van caient al terra.
3: I encara una altra conseqüència de la calor. Ha calgut protegir-les del sol. Pere Roquer, president de SAJA Catalunya.
6: Nosaltres hem tingut que fer tractaments de protecció, o sigui, broncejat igual que les persones, perquè estiguin protegides, donat que és una pell molt fina, i això a vegades pot ocasionar que hi hagi fruites que estiguin tacades del sol, i per això es fa aquest tipus de tractaments.
3: La part positiva de la calor és que les pomes seran molt dolces.
6: La qualitat i sobretot els nivells de sucre són excepcionals, són molt bons donat també aquesta temperatura.
3: A França i a Itàlia la situació és similar i també hi ha bones collites amb mides petites. De moment la demanda de pomes al mercat està força aturada, segurament perquè, com la pera, són fruites que es mengen més quan fa més fresca. Els preus per als pagesos, de moment, també estan força frenats.
2: I la flota de pesca d'arrossegament de la Ràpita, el Montsià, torna a l'activitat amb bones perspectives de captures i amb l'esperança que a Brussel·les els doni més dies ara per pescar. Tortosa, Jordi Barranca.
3: La campanya de collita de la poma golden ja està...
7: Ja han tornat al mar i les primeres dades són positives, sobretot pel que fa als crustacis. A més, el canvi climàtic ha afavorit l'arribada en aquesta zona del Mediterrani d'espècies fins ara més pròpies del sud de la península. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors de la Ràpita.
8: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim la erupció del llangostí cafè, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, l'escamarlà, que és un crustaci de més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
7: La veda ha acabat amb un dièsel més car. Per fer-hi front han hagut de prendre mesures per reduir el consum de combustible.
8: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes voladores, que repercutix un pèl en una disminució del consum. També el que eren les velocitats que anaven abans per arribar a calador, pues, també hi ha una disminució de consum. O sigui, se fa un treball per a no consumia el gasoil que es consumia quan anava molt més barat.
7: Tot plegat en un any en què, gràcies a la planificació que han fet de l'activitat, encara els queden dies de pesca fins a finals d'any. Al desembre, però, estaran pendents novament de què decideixi la Unió Europea de cara al 2027.
2: Esports. Amb el Damià Aguilar.
9: El blaugrana Marc Caçador ha agafat un avió cap a la Corunya, el seu pròxim destí futbolístic, com ha cedit fins al mes de juny. El de Sant Pere de Vilamajor respon a si marxa dolgut.
10: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. Li han parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
9: El futbol espanyol ha invertit cap a 750 milions en la darrera finestra de mercat. El Real Madrid amb 220.

0: 25 i el Barça amb 170 són els que més han gastat, però també han recuperat força diners el Club Blanc, 200 milions en traspassos i el Barça 100. És la major inversió en qualsevol cas de l'era de Joan Laporta. La direcció esportiva del club ha executat fins a 24 operacions. Una de les darreres, la contractació del davanter brasiler Gabriel Jesus per 3 temporades, després de pagar 10 milions a l'Arsenal. Durà el dorsal 9 de Lewandowski.
1: Muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien.
0: Al tancament del mercat de fitxatges, el Barça també ha inscrit el porter Livakovic i el jove migcampista del planter Brian Fariñas, a qui Hansi Flick ha confiat el dorsal 4. Lamine Yamal va rebre un premi a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols, considera que la plantilla és bona sense Julián Álvarez i creu que l'objectiu de la temporada és la Champions.
2: Ganar la Champions.
3: Dilo más alto, dilo más alto que no te han oído.
2: Ganar la Champions.
3: Ganar la Champions.
2: Siento Morales, pero
3: oye,
2: ganar la Champions.
0: L'Espanyol fitxa com a cedit el lateral dret de l'Atlètic Club Andoni Gorosabel i ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros. I el Betis envia traspassat el 50% al davanter Pablo García al Racing de Santander. El jugador i la seva mare marxaven plorant en el seu cotxe.
4: Esperemos que todo vaya muy bien y que seamos los mejores champions este año. Un saludo muy grande a todos mis médicos.
0: A la segona divisió, el Girona està pendent de fitxar el davanter Carles Pérez del Celta. Ha rescindit Carles Pérez al Celta, per tant encara està en disposició d'arribar a Girona. El marroquí Unahi encara no té destí clar, però podria ser Grècia, que tanca finestra el dia 15. El Girona, que és a punt de presentar Mateu Morey, un dels seus nous jugadors. El Sabadell ha fitxat el porter Marc Vidal del Celta, el migcampista anglès Josif Obusu del Brighton i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ve de Polònia. I aquest matí el Sabadell ha anunciat que han acordat trencar el contracte amb el davanter argentí Agustín Coxia. La temporada passada va fer 10 gols.
5: 3CAT Info.
0: La Federació Espanyola de Futbol ha anunciat que les internacionals des de la darrera Nations League podran congelar els seus òvuls, una mesura que l'atleta Ana Peleteiro ha criticat a les xarxes socials.
6: Es una medida que nos está vendiendo como feminista fuera en realidad profundamente machista, porque esto acaba de ocurrir en el fútbol femenino español. La Federación Española de Fútbol va a financiar la congelación de óvulos de las jugadoras de la selección. Y probablemente estés pensando, ¿qué tiene esto de malo? Pues precisamente de eso quiero hablar, porque el problema obviamente no es congelar óvulos. El problema está en que ¿por qué la institución para la que estas mujeres trabajan tiene interés en financiar que retrasen su maternidad?
0: El digital Atlántico Hoy publica que el jugador del Real Madrid, Raúl Asensio, va ser condemnat a l'agost per conduir begut amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio va haver de pagar 14.000 euros i no tindrà carnet durant 8 mesos. Aquest vespre, a 8:45, es disputa la nova Creu Alta a la final de la Copa Catalunya de la temporada passada. Sabadell contra Barça Atlètic. Mentrestant, en bàsquet ACB, el Girona ha fitxat el base lituà de 24 anys, Dominikos Estenionis. Ve d'un equip letó amb contracte temporal per substituir el lesionat Isaac Vázquez.

0: Ara són 2:45 del migdia. Minut de silenci a Manresa per la mort violenta d'un home de 45 anys ahir a la capital del Bages. L'alcalde reclama que la justícia faci la seva feina. Els Mossos van detenir dos menors que avui passaran a mans de la Fiscalia i no es descarten noves detencions. La Moncloa analitza l'informe que la policia ha enviat a l'Audiència Nacional Espanyola i que apunta al Marroc com a responsable de l'entrada massiva a Ceuta. Un informe del qual asseguren no tenien constància. El ministre Bolaños demana prudència davant d'una informació que capgira totalment la seva tesi, que el Marroc no hi va tenir res a veure. I atenció també a aquesta notícia que us estem destacant des de primera hora. L'ONU admet per primera vegada que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'acord de París. Avisa que si no es prenen mesures urgents es podrien superar els 2 graus d'augment. A Catalunya això provocaria més onades de calor extrema, més sequeres i també més risc d'incendis. I a partir d'ara també us explicarem el pas endavant que farà el campus de Salut Clínic Universitat de Barcelona. El govern ha donat el vistiplau a la primera proposta del pla urbanístic que ha de permetre construir-lo entre Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues. I parlarem de la flota de pesca d'arrossegament de la Ràpita, que torna a l'activitat. Sembla que ara amb bones perspectives de captures i amb l'esperança que Brussel·les els donarà més dies per pescar. I parlarem del Festival Inèdit de Cinema Documental Musical, que ha anunciat que retransmetrà homenatge a Marine Faithfull en l'edició que comença a finals d'octubre.
1: Esports. El blaugrana Marc Caçador ha marxat cedit al Deportivo de la Coruña. L'aeroport ha declarat que en el seu cas totes les parts han fet coses millorables.
0: I tindrem una tarda de sol amb nuvolades decoratives, bàsicament en alguns punts del Pirineu. El termòmetre s'enfilarà amb més ganes encara, fins als 36-37 graus a Lleida, la Conca de Tremp, l'interior de les Terres de l'Ebre. A la tarda apareixerà alguna nuvolada al Pirineu, però no hi haurà cap mena de risc de pluja. Ara passen 2 minuts a 2:45 del migdia. Us ho dèiem, consternació i ràbia a Manresa, on aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la mort a ganivetades d'un veí de Castellnou de Bages de 45 anys en ple carrer. L'alcalde Marc Aloi s'ha compromès a arribar fins al final i ha assegurat que els dos joves detinguts no era el primer cop que delinquien. Ara aquests dos menors estan pendents de passar a disposició de la Fiscalia. Manresa, Nàtia Dell.
2: Que es faci justícia. Qui la fa, la paga, ha dit visiblement afectat l'alcalde Marc Aloi, que també ha fet una crida a la unitat política en un moment tan dolorós com aquest. Ho ha dit després d'un minut de silenci colpidor que ha plegat més de 200 persones a la plaça Major amb la presència del conseller d'Interior i familiars de la víctima. Escoltem l'alcalde, que per cert ha anunciat ja al matí de Catalunya Ràdio que es presentarien com a acusació popular.
3: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'aquests fets tan greus que han colpit la nostra ciutat. I som, i serem, i arribarem fins on calgui.
2: Els menors detinguts estaven fitxats per la policia.
3: Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Com a ciutat estem fent servir totes les eines que tenim al nostre abast, tant les policials com les socials. Però si la justícia no és rigorosa i impecable amb els culpables, tenim un greu problema. Aquí i a qualsevol municipi del país.
2: Ha dit que li preocupen aquestes actituds agressives d'aquests joves, que calen més esforços i recursos en l'àmbit social i que també cal continuar treballant perquè un crim així no es torni a repetir. Ha demanat, per cert, més efectius a l'Estat per afrontar l'important creixement poblacional de la ciutat.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, de la seva banda, ha confirmat que aquests dos menors detinguts per el crim de Manresa són nascuts a Catalunya i que tenen família aquí. Ho ha dit en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, on ha denunciat la utilització política dels partits d'extrema dreta.
4: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament i se sabia, perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
0: L'altra notícia destacada també d'aquest dimecres és que la Moncloa ja analitza l'informe policial que s'ha enviat a l'Audiència Nacional Espanyola i que apunta al Marroc com a responsable de l'entrada massiva a Ceuta. És un informe del qual no en sabia res, assegura el govern espanyol i que ha conegut a través dels mitjans. El ministre Félix Bolaños nega haver ocultat informació i demana prudència davant d'un contingut que ha de confirmar-se capgiraria del tot la seva tesi que el Marroc no hi tenia res a veure. Madrid, Tania Tàpia.
5: Bon dia, el ministre reconeix que ja estan analitzant l'informe que ha avançat a l'Espanyol, però demana calma fins que puguin analitzar tots els detalls i arribar a conclusions. Reitera Bolaños que la Moncloa n'ha tingut coneixement pels mitjans i evita avançar si exigiran alguna explicació al Marroc.
6: En este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela. Somos, desde el Gobierno de España, los primeros interesados en conocer qué sucedió.
5: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha enviat una carta al director general de la policia per saber qui signa l'informe, des de quan el tenen i, sobretot, per què no se n'havia traslladat res al govern espanyol. El ministre Ángel Víctor Torres, responsable de comandar la crisi, fa un pas més i diu que, si és cert i es confirma, s'exigiran responsabilitats. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
7: En caso de que dijera claramente lo que eso se han publicado, lógicamente habría una responsabilidad.
5: Fins ara la Moncloa havia exculpat Rabat, és més, havien aplaudit la seva col·laboració des del primer moment, però l'informe sí es confirma. Contradiu aquesta versió, diu que agents tant de paisà com d'uniforme van guiar els migrants per arribar a la frontera i col·lapsar-la. Per això, el PP ja reclama la dimissió de Marlaska. Miguel Tellado a les xarxes l'ha acusat de ser un poca vergonya, un incompetent i un mentider. Aquest informe escalfa les hores prèvies a les concentracions aquest vespre convocades per PP i Vox als ajuntaments de tot l'estat per defensar Ceuta i seran Feijó i Abascal. El PSOE demana als seus càrrecs que no hi vagin perquè diuen que no va de donar suport a la ciutat sinó de carregar contra Pedro Sánchez.
0: I avui és el dia de Ceuta i Pedro Sánchez, sense fer cap referència a aquest informe, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat a la població de Ceuta. Ha refermat el seu compromís de treballar perquè torni la normalitat a la ciutat. Ho ha fet en un vídeo a la xarxa X.
8: Me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente. Pero quiero aseguraros que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El futur campus de Salut Clínic Universitat de Barcelona fa un pas endavant. El govern ha donat ara el vistiplau a la primera proposta del pla urbanístic que ha de permetre construir el nou campus entre Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues. El projecte, presentat de forma conjunta per aquests tres ajuntaments i la Universitat de Barcelona, preveu portar una nova facultat de farmàcia a Esplugues i servirà per ordenar urbanísticament part d'aquestes tres ciutats. Des de l'Espai Corberó Esplugues, Antoni Fortesa ens ho explica.
10: Serà una transformació de gairebé 70 hectàrees, l'equivalent a uns 100 camps de futbol entre Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues. La zona tindrà nous espais de salut, universitat i recerca, més zones verdes i una nova parada de la línia 3 del metro. També un nou parc de 1.275 nous habitatges, la meitat protegits i la meitat de mercat lliure. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte pel conjunt del país i per les ciutats implicades.
11: Avui aprovem l'avanç del pla director urbanístic amb el que es defineix el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país, que és el Campus Hospital Clínic Universitat de Barcelona. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
10: Ara s'obre un procés de participació ciutadana fins al desembre abans de continuar la tramitació del pla. La previsió és aprovar-lo inicialment durant el primer semestre de l'any vinent. El nou campus està previst que entri en funcionament el 2035.
0: I a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, l'Ajuntament prepara un protocol per agilitzar les emergències davant l'elevada afluència de persones al sender litoral GR92. Els últims temporals han provocat despreniments que han afectat alguns trams d'aquest camí que ressegueix tota la costa. Tarragona, Ricard Buigas.
12: Bon dia. La gran acumulació de senderistes, sobretot a l'estiu, i les dificultats d'accedir a alguns punts del GR92 fan necessària una coordinació amb els cossos d'emergència, segons l'Ajuntament. Per això crearan un mapa d'accessos vinculat a cada tram del sender per agilitzar l'arribada dels equips d'intervenció en cas d'accident. El regidor de Governació, Xavier de la Fuente, diu que han de fer pedagogia per fer entendre a tothom que per recórrer el GR92 és necessari anar preparats i tenir en compte els riscos de caiguda.
13: D'explicar a la gent que això no és anar a fer una passejadeta.
12: Les últimes tempestes han afectat alguns trams, com el de la zona de la platja de la Llenya, a causa d'un despreniment. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
0: Relleu al capdavant de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, el professor i lingüista Miqueu Segalàs agafa el relleu de Jep de Montoya. El seu primer objectiu, restablir relacions amb el Consell General d'Aran, segons lamenta, ara mateix pràcticament inexistents. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
14: Segalàs inicia el mandat amb la prioritat de refer el consens entre el govern d'Aran i l'Acadèmia. Per això espera poder-se reunir amb la síndica d'Aran en les properes setmanes. Per primer cop es reconeix obertament que en els darrers anys la relació entre la màxima institució aranesa i la institució que estableix les normes d'ús de la llengua no ha estat precisament bona.
15: La relació entre l'Institut d'Estudis Aranesi i el Consell General ha estat, aquests darrers anys, pràcticament inexistent. Jo no sabia per què. No pot ser que en un país el govern sigui de punta dame la institució que represente era norma de la seva llengua.
14: El nou president assegura que la normalització de les relacions passaria perquè el Consell General aporte recursos a la

0: Acadèmia Aranesa, que ara és finançada gràcies a la Generalitat, la Diputació de Lleida i Baqueira Beret.
1: Nosati, com a acadèmia, dit clarament perquè hi ha tau, hauem de besuny i jo a dotació econòmica per part de Consell, que hi ha govern de la Val d'Aran. I la Generalitat de Catalunya dote econòmicament a l'Institut d'Estudis Catalans. I tot i els governs a les acadèmies.
0: Creada el 2014, l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana està formada per 19 acadèmics i representa l'autoritat lingüística de l'aranès.
2: Jake Kelly. Jake Kelly.
3: La 83a Mostra Internacional de Cinema de Venècia es posa en marxa aquest vespre amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva carrera, amb una glossa de la seva figura que llegirà l'actriu Laura Dern. La projecció inaugural serà de la pel·lícula Inc, en què l'oscaritzat director britànic Danny Boyle recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
4: La Mostra de Venècia 2026 presenta 21 pel·lícules a concurs on s'alternen obres de cineastes independents i directors consolidats com Danny Boyle, Nanni Moretti, Lance Oppenheim, Florian Zeller o Werner Herzog, i on participen actors de renom com Javier Bardem i Penélope Cruz, John Malkovich, Nick Nolte, Alba Rohrwacher, Robert Pattinson o les germanes Kate i Rooney Mara. El jurat de la secció oficial estarà presidit per l'actriu, directora i guionista nord-americana Maggie Gyllenhaal. Fora de la competició podrem veure grans documentals dedicats a figures del cinema, la cultura o la política, com Bernardo Bertolucci, Russell Crowe, Elon Musk, Oasis o Jorge Luis Borges. La indústria catalana del cinema serà present a Venècia en participació a 3 produccions internacionals: Sucederà esta noche, Hollywood Dust i Les Índies. La directora Carla Simón, de la seva banda, serà la presidenta del jurat de la secció paral·lela Jornada dels Autors, dedicada al cinema de realitzadors emergents. Pel que fa a la sessió inaugural d'aquest vespre, l'actor nord-americà George Clooney rebrà el Lleó d'Or a la trajectòria per ser, segons la Bienal, un artista que combina el glamour de Hollywood amb professionalisme i compromís social. Després del lliurament del guardó, la projecció inaugural és la de la pel·lícula concurs Inc, del director Danny Boyle. El creador de Trainspotting o Slumdog Millionaire porta a concurs una cinta on retrata la fundació del diari sensacionalista britànic The Sun per part del magnat Rupert Murdoch.
5: Welcome to the Ministry of Not Forgetting. Today we announce our first subject, Marianne Faithfull.
3: Marianne Faithfull, que inaugurarà aquest any el Festival Inèdit de Barcelona dedicat al cinema documental musical. La 24a edició se celebrarà del 29 d'octubre al 8 de novembre i obrirà amb Broken English, un trencador retrat de l'artista anglesa que recull la seva última actuació i l'última entrevista abans de la seva mort l'any passat. A la cinta participen Tilda Swinton, Nick Cave i Courtney Love, entre d'altres. També han anunciat que Albert Serra hi presentarà el seu últim treball dedicat a la llegendària actriu i cantant alemanya Ingrid Caven. I també Carla Simón hi participarà amb el seu curt Flamenco. El festival tancarà amb The Best Summer, un documental que captura en primera persona l'època daurada del rock alternatiu dels anys 90, amb imatges i entrevistes inèdites amb Beastie Boys, Sonic Youth o Foo Fighters.

0: Ara són 2:45, clavadíssims. Clàudia Serra, bon dia, com tenim les carreteres?
1: Doncs a aquesta hora pendents d'un accident a la 2 a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona, que talla 2 carrils. A la C58 hi ha lentitud també entre Montcada i Ripollet sentit Sabadell per una possible incidència. I a aquesta hora també destaca densitat a les rondes de Barcelona, especialment ronda litoral de Sant Adrià, Santa Coloma, sentit Trinitat. Un apunt sobre transport públic, perquè les línies T5 i T6 del tram de Barcelona circulen amb les freqüències de pas alterades de a una avaria.
0: El temps. Amb en Francesc Mauri.
2: La calor vol tornar a ser protagonista, s'intensifica avui dimecres i també els propers dies. Avui 36-37 en alguns observatoris de Ponent. Demà també, divendres, dissabte, diumenges, podrien assolir els 38-39. Potser, si s'hi arriba, als 40 molt localment. I tot això amanit per la presència general del sol. Aquesta tarda amb alguna nuvolada al Pirineu, també les properes tardes, sense passar d'aquí, o alguns núvols matinals a la costa més meridional.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Ha de passar un minut i mig de 2:45 del migdia. Viatgem fins a Colòmbia. Allà la Fiscalia ha reactivat les ordres de captura contra 46 membres de 3 grups armats que van negociar la pau amb el govern de Gustavo Petro. Va ser després que l'actual president Abelardo de las Priella donés per acabades les converses amb aquestes organitzacions. Joan Biosca.
3: Vamos detrás de ti, Bordisco. No podrás escapar de la acción del gobierno, de la determinación de nuestra fuerza pública. Cuando menos pienses, una bomba va a caer sobre ti. Dalo por hecho.
4: Mà de ferro contra les guerrilles actives a Colòmbia va ser una de les grans promeses de campanya del cap d'estat colombià, Abelardo de las Priella, i acabar amb ella ha estat el primer que ha ordenat com també comandant en cap de les forces armades colombianes. I com sentíem, és com es dirigia Iván Mordisco, un dels líders narcoguerrillers, assegura de las Priella. També es busca acabar amb l'ELN, l'Exèrcit d'Alliberament Nacional, a qui consideren les autoritats colombianes l'autor d'un atemptat contra una comissaria de la policia que en aquestes darreres hores deixava un mort i 2 ferits. L'objectiu militar del president colombià passa també per erradicar els cultius de coca que hi ha a la selva colombiana. Les forces especials colombianes ja pentinen la zona buscant campaments guerrillers per neutralitzar-los. És un gir de 180 graus respecte a la política de pau total i taules de negociacions amb els guerrillers de l'expresident d'Esquerres, Gustavo Petro, que de la Espriella ha tombat de cop per considerar-la tova i també inútil.
0: I les alertes oficials a través de mòbils pel desastre de fa una setmana al nord del Nepal van arribar 38 minuts després de l'allau. Ho revela avui el diari Kathmandu Post, que explica que els sistemes per detectar crescudes del riu i les torres de comunicació van ser destruïts. El tremolor detectat a l'inici al Tibet no coincidia amb el d'un terratrèmol i per això no van enviar cap avís. 23 minuts més tard, un funcionari va avisar el Departament d'Hidrologia d'una inundació sobtada. A partir d'aquí es van emetre avisos als mitjans de comunicació, altaveus de la policia, trucades i també SMS. Es van enviar missatges a 680.000 persones, però el que majoritàriament va funcionar va ser el porta a porta, que en alguns casos va permetre evacuar escoles de 900 alumnes en 14 minuts o mercats en 3 minuts, depenent de la zona. El balanç oficial puja a uns 1.150 morts i prop de 4.500 desapareguts.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: De weekend ha entusiasmat el públic català amb l'espectacle distòpic de la gira After Hours Till Dawn. L'autor de Blinding Lights ha fet un extens repàs de la seva discografia amb una posada en escena efectista. Barcelona, Marc Ruiz.
6: The Weeknd ha sortit a l'escenari 5 minuts abans d'hora amb una màscara negra amb els ulls vermells i ho ha fet acompanyat d'un cos de dansa amb ballarins també emmascarats i coberts de dalt a baix amb una toga vermella. Ha aparegut en un escenari apocalíptic amb el que semblaven restes edificis destruïts. I al centre de l'estadi olímpic, una estàtua femenina recoberta d'or immensa, de 12 metres d'altura, cap on han desfilat els ballarins coberts de vermell que recordaven la pel·lícula Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick. La primera part del concert ha transmès foscor ja des del títol de la primera cançó, Baptized in Fear, o Wake Me Up, que recorda tant a Thriller de Michael Jackson. Però el to ha millorat quan s'ha tret la màscara, ha saludat el públic i ha fet ballar tothom amb Sao Paulo, Take My Breath o Sacrifice. El públic ha xalat quan ha sortit Playboi Carti a l'escenari a cantar Timeless i Radalai, o amb les flames que han envoltat l'estàtua mastodòntica a Hills. Però malgrat la grandiositat de la posada en escena, hauria funcionat tot exactament igual si només hi hagués hagut la música. I és que Beltes Faye canta com els àngels, té una veu aguda, melòdica i afinada, que a més té potència, com ha demostrat en cançons com Die For You o Call My Name. El contrast ha estat evident quan s'ha acostat al públic per cantar amb una fan Out of Time, universos radicalment diferents. I tot plegat mentre s'ho miraven estoicament els inquietants figurants emmascarats vestits de vermell. Costava d'entendre el significat de la distopia on ens ha submergit The Weeknd, però el públic vibrava amb cançons com Save Your Tears, Less Than Zero o, esclar, Blinding Light.

It's que ha inundat l'estadi olímpic de mòbils gravant. Després de 38 cançons, aquesta mena de Santa Companya Vermella ha tornat a marxar en silenci i The Weeknd s'ha immolat, convertit en una mena d'ocell de foc. Accessos inquietants

0: L'espectacle inaugural d'aquesta 13a edició i el seguiran una 15a més de propostes, entre les quals també destaca Colapso, ser joven ante los límites del crecimiento, una proposta participativa amb la implicació de 25 joves del territori. Enguany, l'organització ha apostat per recuperar companyies i artistes que ja van passar pel festival en les seves primeres edicions. Joan Negri és el director artístic del FIT.
1: Hem volgut fer un retorn del talent a casa, companyies que van conèixer el públic del FIT aquí al FIT i que crec que era important que tornessin a venir perquè el públic veiés l'evolució d'aquestes companyies, perquè és important per un festival donar a conèixer noms que el públic no coneix, però també és important fer el seguiment i que el públic pogués veure una altra producció d'aquestes companyies que havia conegut en aquest festival i, per tant, fidelitzar aquesta relació, no?, artista-espectador.
0: Negrier també apunta que es podran sentir fins a 5 dialectes i subdialectes del català, a diferència de fa uns anys, en què s'imposava el català central. Els diferents muntatges es podran veure en 9 espais diferents, entre els que s'estrenen la fàbrica de la Chartres i l'església de Sant Miquel del Pla, i es recupera el pati de la Casa Canals i el paisatge de les Palmeres. D'altra banda, Vilaseca i la Canonja també acolliran de nou algunes propostes teatrals. A més dels diferents muntatges, també hi haurà espectacles vermut, tallers i sessions musicals.
2: I el que també ha començat és el Posidònia Fest, el festival de música de Mataró.

0: que des d'avui durant 5 dies farà concerts de la companyia elèctrica Dharma, Tarta Relena, Maria Cielo, Su, Carlos Coronado, Alba Careta i Jasmina, entre molts altres. Montse Pujol.
1: La companyia elèctrica Dharma ja ha exhaurit totes les entrades pel concert de demà al Casal Nova Aliança. El divendres, dia 4, hi haurà 3 concerts més. El de Carlos Coronado, a l'espai de creació La Múndia, i els de Terrae i Tarta Relena, al Port de Mataró. Uns concerts que inauguraran la programació del festival en aquest espai. L'endemà, el festival aposta per una barreja entre música i literatura, amb el concert de Maria Cielos a la llibreria Buc de Llibres i la presentació del llibre Cantar sin permiso, de Toni Castanado. Enguany, el certamen té una programació més àmplia, amb nous escenaris i una aposta per acostar la música a diferents punts de Mataró. El cartell combina artistes consolidats, talent emergent i propostes de risc.
0: Esports. Amb el Damià Aguilar.
2: El blaugrana Marc Caçador agafa ara un avió cap a la Corunya, el seu pròxim destí futbolístic com a cedit fins al mes de juny. El de Sant Pere de Vilamajor respon a si marxa dolgut.
3: Bé, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar de jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. Li hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
2: La marxa de Casador i l'arribada al primer equip del migcampista del planter, Brian Fariñas, a qui Flick confia el dorsal 4 de Ronald Araujo. El jugador de 20 anys va debutar al Gamper al Camp Nou, va ser inscrit ahir juntament amb el porter Livakovic i també amb el brasiler Gabriel Jesus, fitxat per 3 temporades. I és que ha estat la millor inversió de l'era Laporta en fitxatges. La direcció esportiva del Barça ha executat fins a 24 operacions, 170 milions en vendes, 100 en ingressos, mentre que el Real Madrid ha comprat per valor de 225 milions i ha venut per valor de 200. Són els dos equips de la Lliga Espanyola que més han invertit. De fet, el futbol espanyol en conjunt ha invertit fins a 750 milions en la darrera finestra de mercat, la que va tancar ahir a la mitjanit. Lamine Yamal va rebre ahir un premi a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Considera que la plantilla és bona sense Julián Álvarez i creu que l'objectiu de la temporada no és altre que la Lliga de Campions.
4: Ganar la Champions.
5: Dilo más alto, dilo más alto que no te han oído.
4: Ganar la Champions.
5: Ganar la Champions.
4: Siento morales, pero
5: oye,
4: ganar la Champions.
2: En el capítol personal, el de Rocafonda espera seguir millorant.
4: Que me queda muchísimo más, soy muy joven y iré mejorando, habrá momentos que estaré peor, otros mejor, pero siempre escuchando y queriendo mejorar.
2: L'Espanyol fitxa com a cedit al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel.
6: Bueno, yo creo que al final es un

0: Club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente, y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada.
1: Arriba Andoni Gorosabel i se'n va traspassat a l'Elx per mig milió d'euros Rubén Sánchez. El Betis, mentrestant, ha enviat traspassat al 50% al davanter Pablo García al Racing de Santander. El jugador i la seva mare marxaven plorant en cotxe, tot molt precipitat.
2: Esperemos que todo vaya muy bien y que seamos los mejores champions este año. Un saludo muy grande a todos mis médicos.
1: A la segona divisió, el Girona està pendent de fitxar el davanter Carles Pérez del Celta, que arribarà lliure. El marroquí Unagi encara no té destí concret. S'està parlant amb algun equip de Grècia. Grècia tanca la finestra el dia 15. El Girona, que ha presentat aquest migdia Mateu Morey com a nou jugador. El Sabadell ha fitxat el porter Marc Vidal del Celta, el migcampista anglès Youssef Obusu del Brighton i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ve de Polònia. De fet, 16 incorporacions. Però aquest matí el Sabadell ha anunciat que han acordat trencar contracte amb el davanter argentí Agustín Coixa. La temporada passada va fer 10 gols. La Federació Espanyola de Futbol ha anunciat que les internacionals des de la darrera Nations League podran congelar els seus òvuls, una mesura que l'atleta Ana Pelleteiro ha criticat a les xarxes socials. Pensa que és masclista, no pas feminista.
3: Es una medida que nos está vendiendo como feminista fuera en realidad profundamente machista, porque esto acaba de ocurrir en el fútbol femenino español. La Federación Española de Fútbol va a financiar la congelación de óvulos de las jugadoras de la selección. Y probablemente estés pensando, ¿qué tiene esto de malo? Pues precisamente de eso quiero hablar, porque el problema obviamente no es congelar óvulos. El problema está en que ¿por qué la institución para la que estas mujeres trabajan tiene interés en financiar que retrasen su maternidad?
1: L'ex blaugrana Alexia Putellas l'han escollit nova capitana del London City de la Women's Super League. El clàssic masculí Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga té horari diumenge 25 d'octubre, 9 del vespre, Camp Nou. El digital Atlántico Hoy publica que el jugador del Real Madrid, Raúl Asensio, va ser condemnat a l'agost per conduir begut amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio va haver de pagar 14.000 euros i no tindrà carnet durant 8 mesos. Aquest vespre, a 8:45, es disputa la nova Creu Alta, la final de la Copa Catalunya de la temporada passada, Sabadell contra Barça Atlètic. En bàsquet ACB, el Girona fitxa el base lituà de 24 anys, Dominikas Estenionis. Ve d'un equip letó amb contracte temporal i per substituir el lesionat Isaac Vázquez. Fernando Sanemeterio, director esportiu.
4: Es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la ACB, pero que creemos que pot estar preparat per a jugar a la CB i sobretot que encaja bien en nostre estil de juego.
1: Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tennis, el cap de sèrie número 1, l'alemany Alexander Zverev, ha superat aquesta primera ronda vencent l'italià Sonego per 3-16-2 i la catalana Paula Badosa té pendent acabar el partit amb l'australiana Kasatkina, ahir tallat per la pluja.
5: La detenció de dos menors pel crim de Manresa dispara el debat sobre la convivència i la seguretat. Bon dia, són les dues.
6: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
5: Els dos adolescents detinguts a Manresa per l'apunyalament mortal la matinada d'ahir d'un home de 45 anys han de passar les pròximes hores a disposició de la Fiscalia de Menors, Joan Bota.
7: Avui és dia de dol oficial a la ciutat i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci convocat per l'Ajuntament, que exigeix justícia i crida a evitar una crisi de convivència.
5: Manresa, Nati Adell. No tenim a punt aquesta comunicació amb Manresa, de seguida hi tornarem. En tot cas, sí que sabem que l'alcalde de la localitat, l'alcalde de Manresa, Eloi, ha explicat i ha defensat que vol que s'arribi fins al final en la investigació dels fets, però demana també que no s'utilitzi aquest fet.
8: Ara, més que mai, ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
5: I és que després de les denúncies de l'extrema dreta vinculant el crim a menors estrangers, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio que els dos adolescents detinguts són nascuts a Catalunya i en fa una denúncia.
9: Òbviament, la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
5: Mentrestant, tempesta política a Espanya per un informe de la policia que assenyala que el Marroc va dirigir l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
7: El govern espanyol analitza el document que tomba el discurs de Pedro Sánchez i tots els seus ministres les últimes setmanes i que la policia no hauria enviat a la Moncloa. El PP furga.

0: en aquest episodi i acusa l'executiu del PSOE d'haver quedat en evidència.
1: Connectem amb Madrid i amb Ceuta. Paula Brujats i Miquel Jarque.
2: Sorpresa a la Moncloa per un informe policial que ni tan sols coneixia el ministre de l'Interior, que ha destapat el digital a l'Espanyol i que apunta que gendarmes marroquins van guiar els migrants cap a Ceuta. L'informe destrossa la tesi del govern espanyol d'exculpar Rabat. El ministre de la Presidència demana temps per analitzar aquest informe i nega que hagin amagat informació.
3: En este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela. Somos, desde el Gobierno de España, los primeros interesados en conocer qué sucedió.
4: Aquí, Feijóo, a Ceuta, ha desembarcat en plena crisi. El govern espanyol també hi ha enviat Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial, i la ministra Elma Sainz, d'Inclusió i Migracions. S'han estat escridassats a l'entrada, durant i a la sortida de l'entrega de medalles a persones i entitats. Juan Jesús Vives, president de Ceuta, ha demanat que se sàpiga...
5: Toda la verdad de lo que ha ocurrido, porque solo desde la verdad podremos construir el futuro. Toda la verdad de lo que ha ocurrido.
1: I més coses. L'atur puja en 14.500 persones aquest mes d'agost, frega els 330.000 parats, segons les dades que s'han sabut avui mateix.
0: La xifra és superior a la de fa un any. És habitual que l'agost sigui un mal mes per l'ocupació perquè s'acaben molts contractes vinculats a la temporada turística, mentre que altres sectors com l'educació encara funcionen a mig gas.
1: I a la cultura passarem per la mostra de cinema de Venècia.
0: Arrenca aquest vespre amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney. La projecció inaugural serà de la pel·lícula Ink, tinta, sobre la vida del magnat britànic Rupert Murdoch.
1: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
1: El blaugrana Marc Caçador jugarà al Deportivo de la Coruña.
6: Marxa, s'ha dit, una temporada a l'equip gallec després d'uns mesos d'estar entrenant-se al marge de l'equip.
7: Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells, i tots tenim coses a millorar.
6: Caçador ha estat l'últim moviment del mercat de fitxatges del Barça. Farem al Catalunya Migdia un balanç d'aquests fitxatges de tots els clubs i sabrem qui s'ha gastat més diners. I avui s'ha sabut que el defensa del Madrid, Raúl Asensio, ha estat condemnat per conduir begut amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Sara Riera, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs un accident a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts, sentit Barcelona, talla dos carrils. A la C58 també hi ha lentitud entre Montcada i Ripollet, sentit Sabadell, per una possible incidència. I hi ha problemes també per circular a les rondes de Barcelona, sobretot a la litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat. I atenció als usuaris del tram de Barcelona, perquè les línies T5 i T6 circulen amb les freqüències de pas alterades per una avaria.
1: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
10: Bon dia.
1: Què ens espera les pròximes hores?
10: Calor, calor que va increixendo avui, demà, i que tocarà sostre de divendres a diumenge, sempre amb un temps molt estable. Entre divendres i diumenge, 38, 39, a Ponent, Ribera d'Ebre, i no és impossible que s'arribi als 40, tot i que ja hem entrat al setembre.
1: Gràcies, Francesc, bon dia.
10: Bon dia.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:05. Consternació i ràbia a Manresa, on aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per condemnar l'apunyalament mortal d'un veí de Castellnou del Bages, de 45 anys, en ple carrer la matinada de dimarts. Hi ha dos joves de 15 i 16 anys detinguts que han passat a mans de la Fiscalia de Menors i s'està pendent del que pugui decidir el jutge. L'alcalde de Manresa, Marc Eloi, s'ha compromès a arribar fins al final i ha apuntat que alguna cosa ha fallat perquè els joves detinguts no era el primer cop que delinquien. A més, ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular en aquest cas. Anem a Manresa. Nàtia Dell, bon dia.
11: Bon dia. Unes 200 persones, entre elles el conseller de Justícia i familiars directes de la víctima, s'han concentrat a la plaça Major per condemnar un crim que ha sacsejat la comarca i que l'alcalde ha qualificat d'excepcional i trist. Marc Eloi, visiblement afectat, ha dit que els fets són intolerables, ha reclamat justícia i ha fet una crida contundent a la unitat política en moments tan dolorosos. Ha condemnat la violència extrema dels fets i ha dit que qui la fa, la paga.
12: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'aquests fets tan greus que han colpit la nostra ciutat. Hi som, hi serem i arribarem fins on calgui.

0: Els dos menors detinguts són coneguts per la policia i l'actitud agressiva d'aquests joves armats a la ciutat preocupa i molt l'alcalde.
1: Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Com a ciutat estem fent servir totes les eines que tenim al nostre abast, tant les policials com les socials. Però si la justícia no és rigorosa, impecable amb els culpables, tenim un greu problema, aquí i a qualsevol municipi del país.
0: Per l'alcalde cal analitzar doncs, què ha fallat, però està clar que calen més esforços i més recursos en l'àmbit social. En aquest sentit, ha demanat a l'Estat més efectius municipals per afrontar l'important creixement poblacional de Manresa, perquè un crim així no es torni a repetir. Com deia, un ajuntament es presentarà com a acusació popular.
2: La investigació dels Mossos d'Esquadra sobre aquest assassinat continua oberta i no es descarten encara més detencions. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha denunciat la manipulació política que estan fent d'aquest cas els partits d'extrema dreta a Riera.
3: Parlon ha remarcat que els dos joves detinguts són nascuts a Catalunya i tenen família aquí, negant rotundament així que es tracti de menors migrants sols. Critica els discursos intencionats tant de Vox com d'Aliança Catalana a les xarxes per generar odi i confrontació i no descarta denunciar-los.
4: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
3: Parlon també ha assegurat que fets com aquests no només es poden resoldre amb eines policials i cal anar més enllà, com deia l'alcalde, i reflexionar què porta dos joves a cometre un delicte tan greu.
2: Justament l'edat d'aquests joves, 15 i 16 anys, condicionarà i molt les possibles condemnes que se'ls puguin imposar.
3: Sí, en el cas del jove de 16 anys se li poden aplicar penes més altes, de fins a un màxim de 8 anys d'internament en un centre tancat i 5 anys més de llibertat vigilada. En canvi, la pena màxima pel jove de 15 és de fins a 5 anys d'internament en un equipament de justícia juvenil i 3 anys de llibertat vigilada.
2: Mentrestant, a Balaguer s'investiga un altre crim amb un menor suposadament implicat, un adolescent de 17 anys que ja ha ingressat en un centre de justícia juvenil. La víctima és un jove de 26 anys a qui van trobar fa una setmana dins d'un cotxe que s'havia accidentat. Prèviament, l'havien apunyalat. Lleida, Estela Bussoms.
5: La víctima era l'únic ocupant d'un turisme que dimecres passat cap a les 11 de la nit es va accidentar al nucli urbà de la capital de la Noguera, al carrer Diagonal. El vehicle va volcar després de xocar contra altres cotxes que hi havia aparcats i el noi ja no el van poder reanimar. En un primer moment es va considerar com una mort derivada del sinistre, però després l'autòpsia va revelar que tenia ferides prèvies a l'accident, en concret ganivetades. Davant d'aquests signes de criminalitat, els Mossos van obrir una investigació que va derivar dilluns en la detenció de l'adolescent acusat d'homicidi. Un tribunal de Lleida, a instàncies de la Fiscalia de Menors, ha ordenat que se l'interni en règim tancat en un centre de justícia juvenil. Tot això a l'espera que s'aclareixi quina relació tenien i quin és el mòbil del crim.
2: Doncs Manresa, Balaguer i l'Hospitalet, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes en relació amb un tiroteig sense víctimes que hi ha hagut aquesta matinada a l'entorn d'un edifici on ha impactat una bala al carrer Sant Carles de l'Hospitalet de Llobregat. Els dos detinguts els han enxampat a la Ronda de Dalt i ara són en dependències policials pendents de la investigació dels Mossos d'Esquadra. Passant 10 minuts de les dues, mentrestant, un informe policial sobre la crisi a Ceuta destrossa la tesi del govern espanyol i assenyala la implicació del Marroc en l'entrada massiva. El ministre de l'Interior, que s'ha assabentat per la premsa de l'existència d'aquest informe, reclama explicacions a la seva pròpia policia per aquest informe que ja té l'Audiència Nacional i que marca un abans i un després en aquesta crisi. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Si la policia dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez i de tots els seus ministres que des del 30 de juliol estan volcats en exculpar el Marroc de la crisi...
7: Jo, desde luego, no veo ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre la participación de las autoridades marroquíes.
6: Era Sánchez dilluns, en canvi sí que assenyalava Rússia i Israel, però l'informe policial d'avui, que ha destapat el digital El Espanyol, evidencia que el Marroc va permetre l'entrada de 77.000 persones. És un informe d'unes 50 pàgines fet per encàrrec de la jutgessa. Recull vídeos del dia 30 de juliol on es veuen gendarmes marroquins guiant els migrants cap a Ceuta. Segons la policia, Marroc no va fer només els ulls grossos, sinó que va tenir un paper actiu perquè tothom passés cap a Espanya a peu o nedant per col·lapsar a la frontera i sense que Espanya pogués reaccionar. Un informe que ha descol·locat el govern espanyol perquè ni el propi ministre de l'Interior n'estava al cas. Ara l'analitzen i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana temps i nega

0: haver amagat informació.
1: Por supuesto, el gobierno de España tiene que trabajar con información fiable, objetiva, acreditada. Somos, desde el gobierno de España, los primeros interesados en conocer qué sucedió. En este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
0: I Fernando Grande Marlaska ha reclamat per carta el màxim responsable polític de la policia, és a dir, el seu número 2, perquè s'ha enviat directament l'informe a la jutgessa, saltant-se-la ell, si és una informació essencial d'una crisi que està declarada de seguretat estatal. El govern espanyol, de moment, no avança si depuraran responsabilitats dins la policia, tampoc què exigiran al Marroc. Avui, però, cap ministre ja no ha defensat obertament a Rabat.
2: En canvi, el Partit Popular s'ocupa en aquest incident. Demana dimissions i eleccions. Miguel Tellado es el número 2 de los populares.
3: El ministro Marlaska debiera estar presentando su dimisión de forma inmediata y el presidente Sánchez tenía que estar disolviendo las Cortes y convocando eleccions generals en Espanya.
2: I enmig de tot això, Alberto Núñez Feijóo, que torna a desembarcar a la ciutat autònoma de Ceuta, en el dia de Ceuta, marcat també per les manifestacions convocades aquest vespre, impulsades pel Partit Popular i per Vox, enmig d'un ambient social crispat. En l'acte institucional, el president ceutí, Juan Jesús Vives, ha reclamat que se sàpiga la veritat de qui hi havia al darrere de l'entrada massiva. Enviat especial a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia, Òscar. Des de la plaça Espanya de Ceuta, on sortint d'aquest acte institucional, Alberto Núñez Feijóo està fent un acte acompanyat de militants i després farà una atenció al públic. Acaba de reclamar que el president espanyol vingui a Ceuta, que és on hauria d'estar. Vives, el president de Ceuta, perfectament alineat amb el president del seu partit, apunta directament a una acció orquestrada pel Marroc.
5: No podemos olvidar que Marruecos ha tenido y tiene un objetivo irrenunciable, la asfixia, el acoso y el derribo de nuestras dos ciudades. Creo que ya nadie duda de que lo que nos ha pasado no es una crisis migratoria. Lo que nos ha pasado es una cuestión que afecta de lleno al núcleo de la seguridad nacional. Lo que nos ha pasado es que ha sido vulnerada la integridad territorial d'Espanya.
4: I és que enmig d'aquest clima molt enrarit hi ha dubtes en alguns veïns musulmans que recorden els aldarulls amb crema de tendes de campanya a la platja i agressions als migrants d'anar a la manifestació d'aquesta tarda. Des de l'ONG, Luna Blanca és una de les que està repartint menjar entre els migrants. Halima Ahmed n'és la portaveu i diu que es pensarà el fet d'assistir a aquesta manifestació, però que en principi ja anirà.
6: Pues han prometido que va a ser apolítica la manifestación y sobre todo que si ven cualquier grupo de personas neonazis que han venido a Ceuta a crear conflicto donde no lo hay, que iban a echarlos de la manifestación. Yo quiero ir, pero en el momentito en que vea cualquier proclama antimusulmana, yo me salgo de la manifestación.
4: Mentrestant, no hi ha canvis a les platges, continuen malvivint milers de joves. L'olla pressió en què s'ha convertit la ciutat es prepara per la manifestació d'aquesta tarda per reclamar la seva expulsió immediata.
2: És un quart de tres de la tarda. El mes d'agost sempre és un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes que estan vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com per exemple l'ensenyament. I el patró, aquest any, s'ha repetit, Laia Ortega.
7: Sí, l'atur ha pujat de 14.500 persones fins les 330.000, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. En aquest mes, a banda de festivals, també acaben moltes activitats de lleure, un fet que s'està accentuant i caldrà estudiar, segons el secretari de Treball, Paco Ramos.
8: És una dada que reitera any rere any que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
7: Des de la UGT, Òscar Riu critica justament aquest factor estacional del mercat laboral.
9: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Sectors laborals que el que fan és augmentar la precarietat i augmentar la pobresa de la nostra societat. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
7: L'atur ha crescut a tots els sectors i en especial entre els joves i a les comarques de Girona.
2: I en aquestes xifres de l'atur, Laia, hi ha

0: tingut algun paper al procés de regularització d'immigrants que va fer el govern espanyol ara fa unes setmanes, uns mesos?
1: Doncs pot explicar una part de l'increment de l'atur, perquè alguns d'aquests estrangers que no tenien la situació administrativa regulada s'han incorporat ara, per primer cop, a les oficines del Servei Català d'Ocupació. La regularització, però, també ha servit per mitigar la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. S'hi han donat d'alta 64.000, la majoria llatinoamericans i en el règim general. Amb tot plegat, el saldo final d'afiliats continua per sobre dels 3.900.000, un nivell històricament alt.
0: Mentrestant, a la informació internacional, Brussel·les adverteix que l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig, Alemanya, és una escalada de Rússia a Europa i promet augmentar la pressió a Moscou. L'episodi va passar el mes d'agost i Alemanya va acusar ahir directament Rússia de ser-ne la responsable. La Unió Europea i diversos estats membres han convocat els ambaixadors russos en senyal de protesta i la cap de la diplomàcia europea ha qualificat els fets com a terrorisme patrocinat per un estat. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
2: Hola, bon dia. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que l'atac fallit a l'aeroport de Leipzig podria haver deixat víctimes mortals si els explosius dels drons russos no haguessin fallat. I veu un salt qualitatiu respecte als altres cops que Rússia ha violat l'espai aeri europeu amb drons, caces o míssils. Von der Leyen avisa els ciutadans.
3: Els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat. Hem d'actuar amb més determinació i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
2: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures com aeroports o centrals energètiques per protegir-les com si fossin objectius militars. Von der Leyen ha enviat un missatge d'unitat després de reunir-se amb el líder de l'OTAN, Mark Rutte.
4: Si Rússia pensa que les amenaces ens dividiran o que ens deixarem intimidar i deixarem de donar suport a Ucraïna, s'equivoca.
2: La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, parla de terrorisme per descriure l'atac fallit a l'aeroport de Leipzig.
5: És evident que reuneix totes les característiques del terrorisme d'estat. La pregunta és, què fem amb això? Ja hem convocat els ambaixadors russos, igual que han fet molts estats membres, i debatrem què més podem fer.
2: I promet noves sancions contra Moscou.
0: I, mentrestant, Rússia manté que no hi ha cap prova de la seva implicació en aquest atac a Leipzig. Rússia i Ucraïna, mentrestant, continuen escalant les amenaces. El Kremlin ha volgut avui advertir Ucraïna que no li permetrà alterar el funcionament de l'espai aeri rus, en resposta a Zelensky, que ha avisat les aerolínies que no és segur per la presència de drons ucraïnesos. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
6: Bon dia. El govern rus intenta evitar que es despermi el pànic entre les aerolínies i els passatgers dels aeroports russos i per això assegura que no tolerarà interrupcions significatives del trànsit aeri. Ara bé, davant les amenaces de Zelensky, les companyies turques Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat diversos vols amb origen o destí a Moscou. Putin ahir a la nit avisava el president ucraïnès que si intenta paralitzar el cel rus, estarà cometent terrorisme d'estat.
7: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
6: Ucraïna fa mesos que té sobre la taula un pla per aturar l'activitat als aeroports russos llançant-hi onades de petits drons amb intel·ligència artificial. És l'anomenada operació M&M's, en referència als petits caramels de xocolata. Fins ara Zelensky s'havia resistit a posar-lo en marxa, però ara, sense defenses aèries per protegir el cel ucraïnès, pot pensar que és l'única carta per forçar Putin a aturar l'escalada.
0: I sobre el terreny, Moscou ha continuat atacant Kiev per 7è dia consecutiu i Odessa, on ha deixat 350.000 famílies sense llum. I en aquest context, i tot i aquests últims atacs de Rússia, el president Salvador Illa manté la seva intenció de viatjar a la capital d'Ucraïna. Illa, de fet, ja ha sortit de Barcelona amb la previsió d'arribar demà al matí, acompanyat de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collbon i Albert Prat.
8: L'escalada d'explosions aquí va obligat a reduir al màxim la delegació catalana que viatja a Ucraïna i, si res no canvia, Salvador Illa i Jaume Collbon s'hi estaran un dia i mig, blindats en tot moment per l'exèrcit del país i sense moure's de la zona diplomàtica de la capital. La intenció del president és reunir-se amb el govern de Zelensky i amb alguns executius regionals perquè, quan s'acabi la guerra, Catalunya vol participar en la reconstrucció d'Ucraïna. Ara bé, el govern prefereix no donar més detalls d'aquest viatge perquè és més que probable que les alertes a la capital els obliguin a fer canvis a l'agenda. Abans de creuar la frontera aquesta tarda, Illa també es reunirà a Varsovia amb l'encarregat del govern polonès que manté les relacions amb Ucraïna.
0: I una cosa més de la informació internacional, perquè els Estats Units i l'Iran protagonitzen l'intercanvi de foc més dur des del mes de juliol. Almenys 12 persones han mort, 4 de les quals eren en un casament, arran del bombardeig nord-americà contra la costa meridional iraniana.

0: mentre que Teheran ha respost amb míssils contra diverses bases dels Estats Units a la regió, Albert Manyà.
1: El comandament militar nord-americà ha explicat que ha atacat defenses antiaèries, radars i altres instal·lacions de la Guàrdia Revolucionària. De fet, el cos d'elit ha reconegut la mort de 4 membres i 3 paramilitars. Les forces iranianes han llançat projectils contra l'Iraq, Kuwait, Bahrain i Jordània, però no consten víctimes. També han informat que dos patrullers guiats per nord-americans que navegaven per Hormuz han xocat amb mines, incident que se suma al de dilluns en què 2 mariners filipins van morir arran d'un atac a un vaixell saudita. El memoràndum d'entesa firmat el juny ha quedat en paper mullat per la disputa sobre el control de l'estret. L'escala de tensió ha fet pujar el barril Brent durant unes hores fins a gairebé els 97 dòlars, ara val 94, i les borses asiàtiques i europees han baixat.
0: És 3:15 de la tarda. Una pausa i de seguida continuem amb més coses al Catalunya Migdia.
2: Catalunya Migdia.
3: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
4: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
3: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
5: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 7 minuts seran 3:15. Les alertes oficials a través de telèfons mòbils pel desastre de fa una setmana al nord del Nepal van arribar 38 minuts després de l'allau. Ho revela avui el diari Kathmandu Post, que explica que els sistemes per detectar crescudes del riu i les torres de comunicació van ser destruïts. El tremolor detectat a l'inici al Tibet no coincidia amb el d'un terratrèmol i per això no es va enviar cap avís. 23 minuts més tard, un funcionari va avisar el Departament d'Hidrologia d'una inundació sobtada. A partir d'aquí, sí que es van emetre avisos als mitjans de comunicació, altaveus de la policia, trucades i SMS. Es van enviar missatges a 680.000 mòbils, però el que majoritàriament va funcionar va ser el porta a porta, que en alguns casos va permetre evacuar escoles de 900 alumnes en 14 minuts o mercats en 3 minuts, depenent de la zona. El balanç oficial puja a uns 1.150 morts i prop de 4.500 desapareguts. I precisament, sobre meteorologia, Catalunya ha tancat l'estiu més càlid des que hi ha registres, amb una temperatura mitjana 3 graus per sobre del que tocaria i rècords de nits tòrrides i de dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus. El que estem vivint és un exemple del que avui han denunciat les Nacions Unides, que l'escalfament global va a l'alça i que ja no es podrà evitar superar el 1,5 graus d'escalfament a la Terra. En el millor dels escenaris s'arribarà a l'1,8, Montse Poblet.
7: Les dades del Meteocat confirmen el que ja es podia intuir després de les calorades de l'estiu i les nits mal dormides amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. El del 2026 és l'estiu més càlid des que hi ha registres. Les anomalies de temperatures han estat excepcionals en un 80% del territori, amb casos especialment destacables com l'augment de més de 4 graus al Pirineu Occidental o a la Plana de Vic, o els 15 dies a més de 40 graus de Lleida i les 59 nits tòrrides de Barcelona. Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades del Meteocat, subratllava la intensitat de la pujada de les temperatures i el fet que hagi estat constant durant tot l'estiu.
8: No és que hem tingut dies de calor mai vistes, sinó que sobretot hem tingut setmanes consecutives de calor molt intensa. I, de fet, des de mitjans de juny fins ara molt a final d'agost s'han mantingut aquestes calorades. El juny va ser un dels més càlids registrats a Catalunya, només per darrere del 2025. El juliol va ser càlid sense precedents, el més càlid també mesurat a Catalunya. I l'agost només es pot comparar al de l'any 2003.
0: I precisament avui, Montse, l'Agència de les Nacions Unides pel Medi Ambient ha confirmat que la pujada de temperatura a nivell global serà com a mínim d'1,8 graus. París queda, per tant, en paper mullat.
7: Una mica. Antonio Guterres, el secretari general de les Nacions Unides, ja va admetre l'any passat que era inevitable sobrepassar el 1,5 graus, però avui ho han certificat els científics d'aquesta agència. En el millor dels escenaris s'arribarà a 1,8 graus d'escalfament i si no retallen radicalment les emissions, se superaran els 2 graus. Malgrat això, Guterres animava els governs a actuar per intentar que en el termini mínim més curt possible de temps, l'escalfament es pugui revertir.
2: We can still bring warming back below 1.5 degrees by the end of the century.
9: Encara som a temps de tornar a limitar l'escalfament al grau i mig a finals de segle. Cal molta ambició. Accelerar

0: L'abandonament dels combustibles fòssils i la transició energètica, reduir la contaminació per metà i protegir terres, boscos i oceans.
1: I és que com més escalfament, més pèrdues econòmiques, més pèrdues de biodiversitat i, sobretot, de vides.
2: Aquests canvis en la climatologia tenen efectes que ja podem notar. Per exemple, ja s'han començat a collir, uns dies abans del que és habitual, les pomes Golden, les més comunes a Catalunya. Aquest any els arbres n'estan carregats i les pomes seran més petites i molt dolces. Lleida, Noelia Caselles, la calor, precisament, hi ha tingut molt a veure.
3: Sí, de fet, en tot, en la maduració, en la mida i en el gust. Ens ho explica Bernat Ramon, que és pagès.
4: També ens ha influenciat que a la nit no baixés la temperatura ni pugés la humitat com venia fent històricament, perquè això ens ha fet guanyar molt sucre a la mateixa fruita i el calibre no ha tingut temps, els arbres no han tingut el repòs que necessiten a les nits amb humitat i fresques, que és el que això a poc a poc fa augmentar els calibres.
3: Es preveu collir 134.000 tones de pomes Golden, la majoria a Lleida, però també a Girona. Això és un 12% més que la mitjana dels últims 5 anys. De moment, però, la demanda no acaba d'arrencar i ho noten amb la poma Gala, que ja fa uns dies que es cull. Narcís Poc és responsable de fruita dolça d'Unió de Pagesos.
5: La poma i la pera són fruites que es mengen en fred, més aviat, i no hi ha, en Gala no hi ha un consum molt elevat ni una demanda molt forta per part del mercat, el qual fa doncs, que les ventes vagin lentes i que, com que les ventes van lentes, els preus tampoc s'animen. Al contrari, de moment, quasi bé diríem que els preus pinten una mica més malament que l'any passat i tot.
3: L'excés de calor també ha provocat en algunes finques caigudes sobtades de pomes.
2: D'aquí un parell de minuts seran 2:45 de la tarda. El futur campus de salut clínic Universitat de Barcelona fa un pas endavant. El govern ha donat el vistiplau a la primera proposta del pla urbanístic que ha de permetre construir el nou campus entre Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues. El projecte preveu fins a 1.125 nous habitatges, com a mínim la meitat de protecció oficial, a més d'una nova facultat de farmàcia a Esplugues. Des de l'espai Corberó a Esplugues, Toni Fortesa, quin abast té aquest projecte?
6: Doncs serà una transformació de gairebé 70 hectàrees, l'equivalent a uns 100 camps de futbol entre Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues. La zona tindrà nous espais de salut, universitat i recerca, més zones verdes i noves parades de la línia 3 del metro. El projecte té una inversió global estimada de 1.700 milions d'euros. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte per al conjunt del país i per a les ciutats implicades.
7: Avui aprovem l'avanç del Pla Director Urbanístic amb el que es defineix el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país, que és el Campus Hospital Clínic Universitat de Barcelona. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
6: Ara s'obre un procés de participació ciutadana fins al desembre, abans de continuar la tramitació del pla. La previsió és aprovar-lo inicialment el primer semestre de l'any que ve. El nou campus està previst que entri en funcionament l'any 2035.
2: Són 2:45 de la tarda. Ja que parlem de medicina, un estudi liderat per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona troba diferències específiques pel que fa a la relació entre la microbiota i els símptomes depressius en funció del sexe. Creuen que això obre la porta a diferenciar els tractaments de la depressió entre els homes i les dones. Girona, Núria Peraire.
1: Bon dia. Han analitzat 802 persones, una mica més de la meitat han estat dones, i s'han centrat en les associacions entre la microbiota intestinal, els metabòlits de triptòfan relacionats amb el funcionament del cervell i la simptomatologia de la depressió. Van veure que les dones tenen concentracions més elevades d'alguns metabòlits que s'associen a una major severitat dels símptomes depressius. Per això els investigadors diuen que el sexe del pacient no hauria de ser una variable més, sinó que s'ha de tenir en compte. Ho explica un dels investigadors, José Manuel Fernández Real.
8: Això es va sobtar perquè el tractament que es dona a la depressió actualment és idèntic en homes i en dones i no es té en compte aquesta possible variabilitat.
1: Creuen que ara es podrien fer nous estudis per investigar tractaments diferents de la depressió en homes i dones.
2: Més coses. Avui comença la selectivitat del mes de setembre, amb més de 9.000 estudiants matriculats que tornaran a provar sort en la repesca d'aquestes PAU, Sara Canyeté.
9: Sí, aquest matí ja s'han examinat de llengua castellana i literatura i després de llengua estrangera. Ara a la tarda toquen matèries optatives, geologia, física o geografia. Els exàmens duraran fins divendres i els resultats se sabran a partir del 16 de setembre. Aquest any, en aquesta selectivitat de setembre, s'hi han apuntat 700 alumnes més que el curs passat. Aquest és l'últim últim any que la selectivitat de repesca es fa al setembre. A partir del curs que ve, la selectivitat s'avança a principi

0: principis de juny i la recuperació es farà al juliol per alinear-se amb el calendari de la resta de comunitats de l'Estat.
1: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els pescadors de la Ràpita, al Montsià, han tornat al mar després de la veda dels últims dos mesos. Ho fan amb bones perspectives, amb l'esperança de tenir més dies de pesca l'any vinent, però amb combustible més car. La de la Ràpita és la flota de pesca d'arrossegament més important de tot el país. Tortosa, Jordi Barranca.
2: La tornada al mar la fan amb bones notícies, primer perquè esperen mantenir les 2.200 tones de pesca de l'any passat, després per l'elevat nombre de crustacis que hi ha al mar i també per l'arribada d'espècies pròpies d'altres aigües pel canvi climàtic. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors.
3: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim la erupció del llangostí cafè, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, l'escamarlà, que és un crustaci de més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
2: Per fer front a l'encariment del dièsel, han adaptat les embarcacions per consumir menys.
3: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes voladores, que repercutix un pèl en una disminució del consum. Però que eren les velocitats que anaven abans per arribar a calador, pues, també hi ha una disminució de consum.
2: Tot això mentre miren també de reull Brussel·les, que el desembre ha de decidir novament quants dies podran pescar l'any vinent.
1: Passant 3 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
4: Catalunya migdia.
5: Com et quedes si et diem que la novel·la romàntica que et vas comprar és en realitat una capsa de sabates? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc. El vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau. I l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
6: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel fons d'Ecoembes.
7: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
8: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
7: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
8: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
7: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
1: Catalunya migdia. Passen 4 minuts de 2:15.
9: Jake Kelly.
1: La 83a Mostra Internacional de Cinema de Venècia es posa en marxa aquest vespre amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva carrera i també amb la projecció inaugural de la pel·lícula Ink, Tinta, que recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
10: L'actor nord-americà George Clooney serà el gran protagonista de la nit inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia, ja que aquest vespre rebrà el premi honorífic Lleó d'Or a la Trajectòria. La Bienal de Venècia el qualifica d'artista complet, carismàtic, apassionat i original, tot destacant la seva capacitat per combinar el glamour clàssic de Hollywood amb un profund professionalisme i compromís social. Clooney ja havia presentat a Venècia grans èxits com Un romance muy peligroso, Bona nit i bona sort o Jake Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. Després de l'acte de lliurament d'aquest guardó, la projecció inaugural és la de la pel·lícula a concurs Ink, Tinta, del director Danny Boyle, el creador de Trainspotting, Slumdog Millionaire o la saga de 28 dies després, porta a concurs una pel·lícula sobre l'impacte mundial que va tenir la fundació el 1969 del diari sensacionalista britànic The Sun, per part de dos visionaris, el magnat Rupert Murdoch i l'editor Larry Lamb. Tant la gala inaugural com la de clausura el dia 12 la conduiran la parella formada pels actors italians Greta Scarano i Nicolas Maupas.
1: I d'un clàssic de tardor, la Mostra de Venècia, a un altre clàssic de tardor a casa nostra. La Setmana del Llibre en Català, que reivindica en un moment, diu, d'emergència lingüística, mostrant la potència del sector editorial en català. A partir del dia 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona en un espai de 9.000 metres quadrats, Montse Camps.
11: Sí, hi haurà prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials que mostren la potència d'un sector en un moment delicat, segons el president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà.
12: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística, constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
11: Hi haurà noves activitats enfocades a promoure l'ús de la llengua en l'àmbit digital, com ara una trobada cada dia amb prescriptors literaris a les xarxes socials, com Marta Sangrà o Ània Posada. I també cada dia es farà un podcast en viu. Cristina Domènech, que és directora de la Setmana.
9: Pensem que és una manera també de connectar amb el que s'està fent actualment. S'està generant una audiència específica en podcasts literaris o que parlen de literatura, i creiem que a la Setmana també hem de ser facilitadors i fins i tot el nostre públic poder oferir una bona programació.
11: Més de 200 autors signaran durant la setmana, que s'allargarà fins al 27 de setembre, coincidint novament amb les festes de la Mercè.
1: I ara teatre.
13: Em va dir que la vida, quan la música canvia, tens dues opcions. O surts de la pista i et quedes fora, o t'aprens uns nous passos i continues ballant.
1: Les relacions maternofilials i la sexualitat femenina a qualsevol edat centren la comèdia Consulta Familiar, amb què avui obre temporada al Teatre Maldà de Barcelona. Dirigida per Alba Collado, l'obra converteix una sessió de teràpia en un terratrèmol familiar, Valeria Obereda.
14: Els prejudicis i les diferents maneres de veure la vida provoquen una mala relació entre una mare i la seva filla, com explica Alba Collado.
15: La Sílvia, que és la pacient, assisteix a consulta per parlar amb la seva psicòloga sobre la seva mare, que té una relació una mica complexa perquè d'alguna manera s'emmiralla amb ella i no acaba de trobar-se a si mateixa, i sobretot sent frustració perquè no troba parella, no té una feina estable, com problemes que podrien ressonar una mica en persones de 30 anys, així.
14: A dalt de l'escenari, Anabel Tutusaus és la mare, Laura Pau la filla, i tot esclata amb la Núria Cuyàs, la terapeuta.
15: D'alguna manera vol parlar d'aquests temes que són una mica tabús i que a vegades estan al centre de les famílies, però que no surten a la llum.
14: Consulta Familiar serà al Maldà fins al 4 d'octubre.
1: Tenim relleu al capdavant de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana. El professor i lingüista Miqueu Segalàs n'és el nou president i es proposa com a primer objectiu refer relacions amb el Consell General. Segons reconeix, les relacions entre les dues institucions són pràcticament inexistents. Viella, Sofia Cabanes.
16: Segalàs relleva el càrrec Jep de Montoya i reconeix obertament, per primer cop, que la relació des de fa anys entre l'Acadèmia Aranesa, que estableix les normes d'ús de la llengua, i el govern aranès no són bones.
17: No pot estar que ni un país, el govern, sigue de punta dame la institució que represente era norma de la seva llengua.
16: El nou president assegura que la normalització de les relacions passaria perquè el Consell General aporte recursos a l'Acadèmia Aranesa.
1: I una cosa més abans dels esports.
18: Soy la bomba, la bomba, la bomba del molino.
1: Tarragona s'omple des d'avui amb una quinzena de propostes teatrals en el marc del FIT, el Festival Internacional de Teatre de la Ciutat. Aquesta 13a edició fa una aposta per recuperar companyies i artistes que van actuar els primers anys del certamen. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
19: El FIT comença aquesta tarda amb un espectacle itinerant, Dones de Llum, de la companyia Gisela de Foc. Si bé l'espectacle inaugural anirà a càrrec de Glòria Rivera i el seu muntatge Bomba Va. El seguiran una quinzena més de propostes de companyies i artistes, algunes de les quals ja van passar pel festival en les primeres edicions. Joan Negri és el director artístic del FIT.
20: És important per un festival donar a conèixer noms que el públic no coneix, però també és important fer el seguiment i que el públic pogués veure una altra producció d'aquestes companyies que havia conegut en aquest festival i, per tant, fidelitzar aquesta relació, no?, artista-espectador.
19: Els muntatges es podran veure des d'avui fins dissabte en nou espais diferents, entre els quals s'estrenen La fàbrica de la Chartres. D'altra banda, Vilaseca i La Canonja també acolliran de nou algunes propostes teatrals.
8: Catalunya migdia.
1: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: L'últim dia del mercat de fitxatges ens deixa la sortida de Marc Caçador i una Premier que s'ha gastat gairebé 4.000 milions d'euros en fitxatges.
0: Una xifra que contrasta amb els poc més de 700 milions que s'han gastat a la Lliga Espanyola.

0: mitja nit es va tancar el mercat de fitxatges. El Barça ha tingut un tancament relativament tranquil, tot i que va estar fins a última hora pendent de Marc Casado i també d'inscriure l'últim dels fitxatges blaugranes, com és Gabriel Jesús. Casado, finalment, marxa cedit al Deportivo de la Coruña, Ramon Salmurri.
1: Ahir, a última hora, com dius, Laia, es va tancar aquesta sortida en forma de cessió de Marc Casado al Deportivo de la Coruña, una operació que inclou una obligació de compra condicional

0: per part del Deportivo de la Corunya de 30 milions d'euros. És a dir, si es donen un seguit de condicions, el Depor estaria obligat a comprar Casado per 30 milions d'euros. Això sí, la sortida és en forma de cessió i el Barça acabarà assumint una bona part del salari del futbolista. Un Barça que s'havia fixat l'objectiu d'uns 25 milions d'euros en Marc Casado. A l'inici de l'estiu, de fet, va rebutjar propostes inferiors de 10 milions d'euros. I després de tot un estiu a la rampa de sortides, finalment l'únic que s'ha pogut concretar ha estat aquesta sortida al Depor. L'estiu de Deco és de nota alta, però l'operació Casado és evident que no ha estat una de les millors operacions pel Barça. En qualsevol cas, el migcampista català desfilava aquest matí cap a Corunya per unir-se al projecte de moda a la Lliga Espanyola amb Aubameyang, Adama, Jiménez o el porter Leo Román.
1: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. Li hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
0: I aquesta reflexió final, que serveix per una mica posar almenys punt i a part a la història de Casado amb el Barça, com totes, té un final un punt difícil. Casado ha acabat apartat, entrenant en solitari, sense dorsal, i avui ell mateix, com ha sentit, reconeixia la tristesa d'haver acabat d'aquesta manera, tot i que sense grans retrets entre el Barça i el futbolista.
2: I a banda de Casado, ahir el Barça, a última hora, dèiem, va estar pendent d'altres moviments, Gabriel Jesús, la inscripció, i també de Brian Fariñas.
0: Exactament. Pel que fa a les inscripcions, Gabriel Jesús, com dius, es va fer oficial ahir. També el porter Livakovic. El Barça necessitava espai salarial per poder-lo inscriure. Aquest porter croat de 31 anys que s'afegeix a la nòmina de porters amb Joan Garcia, Wojtek Stensne i ara també Livakovic. I Brian Fariñas, que és una de les novetats d'aquest estiu del Barça, que és un futbolista del planter que tindrà dorsal, per tant fitxa, del primer equip. Agafa el dorsal 4 que deixa Ronald Araujo. Des de principi d'estiu estava tot fet amb el Girona pel traspàs del futbolista. A la pretemporada es va decidir que es quedés a les ordres de Hansi Flick. L'ha convençut fins al punt que engreixa una nòmina de migcampistes que aquesta temporada serà especialment nodrida amb Rodri, Bernal, Pedri, Gavi, Fermín, Olmo, Espart i el mateix Fariñas. Però la sortida de Casado no va ser l'única perquè es va confirmar aquesta triple operació que hem anat explicant aquests dies, Laia. Álvaro Cortés, a l'Anvers, per 3 milions i mig d'euros, Guille Fernández, al Mallorca, per 2,2 i Toni Fernández, al Venezia, per 4 milions d'euros.
2: I a l'inici que parlàvem de les xifres que s'han gastat a les principals lligues en aquests fitxatges, pel que fa el Barça, ara que s'ha tancat el mercat de fitxatges, un balanç ràpid d'entrades i de sortides pel que fa al que s'ha gastat i el que ha ingressat?
0: Molt moviment, rècord d'ingressos i alta inversió. El Barça s'ha gastat 174 milions d'euros, sent el segon equip de la Lliga que més s'ha gastat, el Madrid amb 225, el Barça amb 174, l'Atlètic de Madrid amb 123, i en l'apartat d'ingressos gairebé 105 milions d'euros, sent un dels equips que més ha ingressat de tota la Lliga. Rècord en aquest segon mandat de Joan Laporta, el Barça amb 105, l'Atlètic de Madrid amb 59, el Real Madrid amb 220.
2: Doncs ara seguim parlant del mercat de fitxatges, també amb l'Espanyol, un apunt més pro del Club Laurana. Aquesta tarda, al Tot Costa, Catalunya Ràdio, entrevista amb la capitana Patri Guijarro. Però seguim parlant del mercat, perquè aquest ha estat el primer mercat de Monchi a l'Espanyol i s'ha tancat amb l'arribada de Grossabel, la marxa de Rubén Sánchez i la no sortida, finalment, a Eudald Serra, de Roberto.
3: En total, els blanquiblaus han fet fins a 7 incorporacions aquest estiu. Han arribat als centrals Unai Núñez i Derkusic, els laterals Grossabel i Harman, el migcampista Moscardo, el mitjà punta Alex Calatrava i l'extrem Brian Zaragoza. L'Espanyol ha pagat només un traspàs, 5 milions d'euros per Calatrava, el Castelló, i la resta són cessions, la majoria amb opcions de compra. Per contra, hi ha hagut 6 sortides. Les cessions d'Antonio Roca, Grajera i Salinas i els traspassos de Pablo Ramón, Miguel Rubio i Rubén Sánchez. Els dos últims moviments que es van fer ahir la tarda van ser, precisament, la marxa de Rubén Sánchez a l'Elx, traspassat per mig milió d'euros, més un 25% d'una possible futura venda, i la conseqüent arribada de Gorosabel, procedent de l'Atlètic Club, com ha cedit, però amb una opció de compra a final de temporada.
4: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente, y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada.
3: Gorosabel arriba per ocupar la demarcació de lateral dret, que amb la sortida de Rubén Sánchez...

0: Sánchez només ocupava ara mateix Omar.
1: Bueno, yo creo que soy un jugador agresivo, que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega, y nada, pues mínimo eso, ¿no?
0: Sobre Roberto, tot i l'interès d'alguns clubs de la Premier, al final ningú va pagar els 25 milions de la seva clàusula i tot ha quedat en un no-res. Demà, després de la presentació de Brian Zaragoza i Goro Sabel, Monchi farà balanç del seu primer mercat com a director esportiu de l'Espanyol.
2: Doncs Monchi farà balanç demà i nosaltres farem ara aquí al Catalunya Migdia balanç del mercat de fitxatges a la Lliga Espanyola i també a la resta de lligues, sobretot la Premier, perquè s'han invertit molts diners a la Premier, també a la Lliga Espanyola, però veureu que la diferència de xifres doncs, és important. A la Lliga Espanyola, primera divisió, gairebé 750 milions s'han gastat en aquest mercat aquest estiu i ahir, només ahir, l'últim dia de mercat, Marcos García, es van tancar 26 operacions.
3: A banda de Casado, el Deportivo també ha incorporat José María Jiménez, de l'Atlètic de Madrid. Jonathan David arriba cedit a l'Atlètic de Madrid de la Juventus. I Thomas Lemar marxa justament de l'equip matalassé i arriba a l'Elx. L'Atlètic Club de Bilbao és l'únic de tota primera divisió que no ha fet cap fitxatge de futbolista. Dani Ceballos, fitxatge de darrera hora del Betis. Per fer-li lloc ha hagut de sortir el jove Pablo García, que acaba al Racing de Santander. Pablo García és una de les imatges del mercat de la passada matinada. El Betis li va comunicar tot just ahir a la nit que no tenia lloc a la plantilla i el jugador sortia del club tard. Ho feia acompanyat pels seus pares, pare i mare, ho feia entre llàgrimes. Després de 15 anys al Betis, Pablo García es va trencar.
4: Esperemos que todo vaya muy bien y que seamos los mejores champions este año. Un saludo muy grande a todo mi médico.
3: Us l'heu d'imaginar, a la porta del afectat, cotxe, sí. Molt, molt afectat. No se'n sabia venir. El Sevilla incorpora Jusuf Fofana, s'ha dit pel Milan, i una de les sorpreses del mercat, si no la que més a la Lliga Espanyola, és que el davanter Raúl de Tomàs, inscrit a darrera hora pel Rayo Vallecano.
2: I ara parlant d'aquests 750 milions d'euros que s'han invertit a la Lliga en fitxatges, però clar, contrasta molt amb els, atenció, 3.800 milions d'euros que s'han gastat a la Premier League.
3: L'operació que ho condiciona tot és la de l'argentí Enzo Fernández, passa del Chelsea al City, 146 milions al traspàs, més alt de la història de la Premier.
5: There's been a lot of rumors.
6: Enzo Fernández.
5: Will he? Won't he? Because the greats don't wait for the moment, they create it. Enzo Fernández. Welcome to Manchester City.
3: Així el rebia el Manchester City. Només el City ha mogut gairebé 900 milions, més de 500 en entrades i camí dels 400 en sortides, amb una inversió en la diferència d'una cosa i l'altra d'uns 120 milions d'euros. El migcampista Jack Grealish torna a l'Everton. L'extrem Ibrahim Mbaye passa del PSG a l'Arsenal, 55 milions d'euros. A la Juve arriba cedit el migcampista Pape Matassar del Tottenham i el lloc amb més moviments, com dius, és la Premier, però segurament el gran guanyador de tota Europa en el mercat és el PSG. Fixa't.
2: Això també és històric.
3: Una bestiesa, eh? Vendes per uns 340 milions i compres per gairebé 150. El PSG gairebé ha guanyat 200 milions d'euros.
2: El PSG, de ser un dels clubs que sempre es gastava més, de club venedor, sí. Doncs ha passat a ser un dels clubs que més beneficis ha aconseguit en aquest mercat de fitxatges. A segona també es va tancar el mercat a la mitjanit, ahir, però Eduard Solà, el Girona, està pendent encara d'una arribada i d'una sortida.
7: L'arribada és la de l'extrem català Carles Pérez, que ahir a última hora va rescindir el contracte amb el Celta i que ara mateix està viatjant cap a Girona per passar la revisió mèdica i tancar el seu fitxatge. Carles Pérez, de 28 anys, ocuparà la posició d'extrem que havia quedat coixa amb les sortides de Minsu i Sigankov. I mentrestant encara pendents d'un Ahi, pretès pel Panathinaikos, però que la seva oferta no acaba d'arribar al que demana el Girona. Aquesta mitjanit s'acaba el termini per inscriure els jugadors per disputar competició europea, tot i que Grècia i altres països el mercat es tanca més endavant. I amb un Ahi encara a la rampa de sortida, però sense tancar-se, el Girona ha presentat avui el defensa mallorquí Mateu Morell.
8: Projecte i sobretot la confiança que m'han transmès des del primer moment. Per un jugador és molt important, és un factor determinant i molt content d'estar aquí, com he dit, molt content de la confiança que han mostrat en mi i preparat per donar-ho tot per aquesta camiseta i aquest escut. No crec que sigui fer un pas enrere. És un gran club, porta demostrant-ho molts anys. He vingut aquí perquè crec en el projecte, confio en la gent que hi ha aquí i el nostre objectiu és tornar al Girona primera el més aviat possible.
7: Ahir al vespre també es va confirmar el traspàs del davanter de Banyoles d'Auda a l'Alberca portuguès.
2: Això al Girona, però el Sabadell ha tancat

0: tancat el mercat amb una renovació profunda de la seva plantilla en el que ha estat el seu retorn a segona.
1: Sí, són 16 fitxatges, els tres últims ahir, el porter Marc Vidal, el migcampista Youssef Obusu i l'extrem Àngel Baena. Al final no van poder incorporar Dama Boiro, de l'Atlètic

0: defensa del Madrid, Raúl Asensio, ha estat condemnat per conduir begut.
1: Segons publica avui el diari digital canari Atlántico Hoy, Raúl Asensio va ser condemnat el 19 d'agost per conduir begut amb una taxa que multiplicava, atenció, per 4 la permesa. Asensio, després d'un judici ràpid, ha estat condemnat a pagar 14.000 euros i li han retirat el carnet de conduir durant 8 mesos. Aquesta sentència s'ha sabut tot just quan demà Asensio també ha de comparèixer davant la jutgessa del Tribunal Penal número 5 de Les Palmes de Gran Canària en el judici pel cas del vídeo sexual amb una menor que, presumptament, van gravar el 2023 tres excompanys seus del planter del Madrid i que ell va difondre quan va rebre les imatges al seu mòbil.
0: I avui es juga la final de la Copa Catalunya de futbol, la jugant el Sabadell i el Barça Atlètic, que s'enfronten a la nova Creu Alta, Francesc Ripoll.
2: És la final corresponent a la temporada 25-26, la passada, però no s'ha pogut disputar fins avui. Arlequinats i blaugranes els separen dues categories. El Sabadell juga a segona A i el Barça Atlètic a segona federació, i la final arriba en moments molt diferents. El Sabadell ja ha jugat 3 partits de Lliga i el filial blaugrana encara no ha començat. Tot i això, els dos equips li donen importància a la Copa i lluitaran per guanyar-la. Ho explica Ferran Costa, el tècnic dels arlequinats.
3: És una final que ens hem guanyat nosaltres a pols a participar-la, competir-la, i que el que volem és guanyar-la, i en això estem. No és una continuació del cap de setmana, és una final d'una competició a la que nosaltres hem respectat molt, perquè és la competició de la nostra terra.
2: Serà la segona vegada que Sabadell i Barça Atlètic s'enfronten en una final de Copa Catalunya. La primera va ser fa 10 anys, també a la nova Creu Alta, i va acabar amb victòria sabadellenca per 2-0.
0: El US Open de tennis continua patint retards per culpa de la pluja. La passada matinada, l'afectada va ser Paula Badosa, que va veure com se suspenia el seu partit quan només li calien 2 punts per aconseguir la victòria. Carles Vila.
4: La catalana va tenir 3 pilotes de partit en el seu debut contra l'australiana Daria Kasatkina. Havia guanyat el primer set per 6-1 i dominava el segon per 5-4 en el moment de la suspensió, amb 40 iguals al marcador. Badosa reprendrà avui al voltant de les 7 del vespre aquest enfrontament. Qui s'hi va poder tancar el seu partit va ser Alexander Zverev. El cap de sèrie número 1 va patir de valent per superar la primera ronda, un fet poc habitual. Va necessitar 5 hores per derrotar l'italià Sonego, el número 89 del món. El partit es va allargar fins al 5è set, tot plegat una situació que no es vivia des del 1988. El jugador alemany reconeix que se li va fer molt llarg aquest debut.
5: Ha estat un molt bon partit, molt competit. Gairebé 5 hores per una primera ronda, déu-n'hi-do. Crec que és la primera ronda més llarga que he disputat mai. Sonego es mereix un reconeixement, ha jugat molt bé i, com molts d'altres, content de superar la ronda.
4: Zverev jugarà ara contra el francès Alice en segona ronda. Avui es mirarà de tancar la jornada programada afegint els partits que van quedar ahir pendents. Per exemple, el madrileny Rafa Joder haurà de jugar avui en el seu debut davant el Sinesbo. Avui també Carlos Alcaraz ha de jugar el seu segon partit. En segona ronda s'enfrontarà el portuguès Jaime Faria. El jugador murcià tancarà, de fet, aquesta jornada, si la pluja ho permet, al voltant de les 3 de la matinada.
0: I en bàsquet, a l'NBA, Stephen Curry fa un pacte de vida amb els Warriors. L'estrella de Golden State acaba de fer públic el seu desig de renovar amb la franquícia, David Gallofré.
6: Stephen Curry té 38 anys. El 2009 el van triar els Warriors al número 7 del draft. Des d'aleshores sempre ha jugat a l'equip de San Francisco. Durant aquestes temporades, Curry ha guanyat uns 410 milions d'euros de salari a l'NBA i ara el Barça vol continuar 2 temporades més a l'equip amb un contracte de 118 milions d'euros. Ell mateix ho ha deixat clar en una entrevista al NBC, tot i que diu que la seva decisió no ha d'afectar la pretemporada de l'equip.
7: A la pretemporada, la nostra voluntat serà la de tornar-nos a preparar com a grup, tornar a connectar i recuperar l'energia i la salut que teníem la temporada passada. Tot l'equip, i jo també, no és cap secret que vull seguir aquí la resta de la meva carrera. Sé que és la decisió correcta i encara queda un llarg camí. Ho farem quan toqui. Estic a punt per a la 18a temporada.
6: Com diu el mateix Curry, la seva 18a temporada de NBA, on ha guanyat 4 anells de campió i 2 MVPs.
0: I a la Vuelta avui els ciclistes afronten una jornada que hauria de ser tranquil·la i ho fan sabent que demà torna l'alta muntanya, Isaac Vilalta.
8: Sí, en efecte.

0: Demà una etapa en final, els últims 30 quilòmetres amb Bélefica i Calaralto, dos ports de primera categoria, pràcticament encadenats. L'etapa d'avui no té complicacions, s'hauria de resoldre l'esprint. Queden 117 quilòmetres, 4 homes que no són perillosos, amb 1 minut i 20 respecte del gran grup. I atenció, perquè torna a aparèixer el nom de Tadej Pogačar. Si no hi ha res de nou, avui abandonarà la clínica de Xeus per tornar cap a casa seva, a Eslovènia, tot i que encara no hi ha cap confirmació oficial.
1: I aquests dies que hem parlat, i avui també molt, del mercato del món del futbol, també hi ha mercato ciclista, i de fet és un dels temes, Isaac, que parles i del que em parles al nou capítol de Ràdio Volta.
0: Amb menys intensitat a les últimes hores, però si analitzem a Ràdio Volta què suposa la baixa de Tadej Pogačar a la Vuelta i la incertesa del seu futur més immediat, també les opcions d'Enric Mas davant de Roglic en aquesta Vuelta, i com deies, mercato ciclista català amb tres noms propis. Paula Blasi continua esperant que es desencalli el seu fitxatge pel Movistar. De moment la clàusula a pagar a l'UAE i un preacord previ firmat amb el Lidl Trek són els obstacles per firmar definitivament amb el conjunt navarrès. El segon nom, Jan Castellón, i el seu fitxatge per el Pinarello Q36.5, ja confirmat i oficialitzat, l'havíem avançat aquí fa dies, i el tercer, el de Marc Brustenga, no és oficial, però la incertesa respecte al futur del Care Pharma el farà canviar d'equip. No marxarà gaire lluny, ja que fitxarà pel Caja Rural. Allà s'hi trobarà Àlex Molenar, el neerlandès que des de molt petit viu a Olot i que ha renovat amb els navarresos per dues temporades més.
1: Doncs ja ho sabeu, tot el que vulgueu saber del món ciclista us ho explica l'Isaac Vilalta a Ràdio Volta, també el Catalunya Migdia al Tot Costa, i ara, doncs, amb aquest episodi d'aquesta setmana, també amb mercat, amb fitxatges del ciclisme. I acabem encara amb altres informacions, Eudald, nou fitxatge al bàsquet Girona.
2: Es tracta del base lituà de 24 anys, Dominikas Stenionis, que arriba procedent del Valmiera Glas de Letònia. Stenionis firma un contracte temporal amb l'equip gironí, prorrogable fins a final de temporada, després de la lesió del també base Isaac Vázquez. D'aquest jugador en parla el director esportiu gironí Fernando Sanemeterio.
3: Es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la CB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la CB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
1: I en waterpolo, dos partits es disputen d'anada a l'eliminatòria prèvia a la Copa Catalunya.
2: El torneig masculí Mediterrani Catalunya a partir de les 9 del vespre i a la competició femenina Rubí-Sant Feliu a partir de 9:45.
1: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 tot costa, més esports, amb entrevista amb Patrick Guijarro. I ara, Catalunya migdia amb l'Òscar Fernández.
4: Són les 3.
5: Catalunya migdia.
4: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia a Manresa, on l'Ajuntament demana justícia i també assegurar la convivència després de l'assassinat d'un home de 45 anys la matinada de dimarts. Dos adolescents han estat detinguts pel crim, perpetrat amb arma blanca, i la policia busca encara més implicats en l'assassinat. També hem passat per Madrid i per Ceuta, el dia en què la posició oficial del govern espanyol davant la crisi migratòria, que passa per exonerar-ne al Marroc, ha saltat pels aires per un informe de la policia que assenyala precisament al Marroc, un informe que el ministre Marlaska assegura que no coneixia i ara demana explicacions als seus subordinats de la policia. I hem repassat també les xifres de l'atur, que deixa el mes d'agost, un mes que tradicionalment és dolent per l'ocupació. Aquest any 2026 no ha estat cap excepció i l'atur ha pujat tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
6: Doncs que enmig de la crisi humanitària a Ceuta, Alberto Núñez Feijóo hi ha tornat, coincidint amb el Dia de la Comunitat Autònoma i també coincidint amb les manifestacions convocades per aquest vespre. Des d'allà, Feijóo ha demanat al govern espanyol que prengui mesures contra el Marroc i ha dit que Pedro Sánchez no pot garantir la seguretat d'Espanya. Enviat especial a Ceuta, Miquel Jarque, bona tarda.
7: Bona tarda, sí, ha estat en un acte de partit. El president popular ha assegurat que el de Sánchez és un govern en fallida i ha reclamat que l'executiu demani explicacions al Marroc i que convoqui eleccions.
8: Pedro Sánchez no està en condicions de garantir la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones sobre las responsabilidades judiciales. Esto no puede quedar impune. Pedro Sánchez no es...
7: Feijóo ha asegurat que el president espanyol sí que coneixia els informes policials i que ho va amagar.
6: Gràcies, Miquel. I tornant a Catalunya, l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, reconeix que la vaga que manté convocada pel primer dia de curs és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. Diuen que és una vaga que escenifica el malestar que persisteix entre els docents, però que per

0: A molts d'ells pot passar més rebre els alumnes el primer dia de curs. Demà el departament es reuneix amb els dos sindicats que mantenen la convocatòria, que són l'USTEC i la CGT, a petició també de l'Assemblea Docent. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada i retreu al departament que no hagi aprofitat l'estiu per seguir negociant.
1: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vegada que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
0: I el nombre de persones beneficiàries del sistema de dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada, segons la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera del sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que no pas l'any anterior, tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. La memòria també apunta que la població catalana de 65 anys o més ja superen prop d'un 50% la població de menys de 15. Per tot plegat, el Consell Econòmic i Social de Catalunya demana una estratègia transversal per resoldre els efectes de l'envelliment demogràfic.
2: Passant 4 minuts de les 3.
3: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
2: I des d'ara i fins a les 4 recuperem algunes de les veus que estem habituats a sentir els dimecres al Catalunya Migdia. Per exemple, Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
4: Molt bona tarda.
2: Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu. Bona tarda.
5: Jo no sóc expert en res.
6: És que ell torna... És que sempre fa
2: el mateix. Allà, o sigui, no, ho reprèn allà on ho va deixar.
6: Podríem dir.
2: I saludem el Bernat Surroca, que és cap de Política del Nació. Bona tarda.
7: Bona tarda.
2: Que és més nou en això de les tertúlies,
7: sóc
2: no?
7: Sóc més nou,
2: havies vingut algun dia, però no eres dels habituals dels dimecres.
7: No sóc dels habituals, però molt content.
2: No et deixis acoquinar per aquests dos.
7: Perfecte.
2: Perquè ells ja venen amb un nivell d'excitació...
7: Ja ho he vist a fora, eh?
5: Però Nació, per lo que veig, és com el de les empreses de la càmera. Té una cadira, no? Assignada, sí.
2: Que, algun dubte o alguna queixa?
5: No, molt a favor. Jo m'ha fet molta il·lusió conèixer-lo, perquè el llegeixo, però no el coneixia i m'ha fet molta il·lusió.
7: A mi també.
2: Doncs a partir d'ara, cada dimecres, escolta'm, a veure com us comporteu, diguem-ne. També hi ha un retrobament, tot i que és a mig gas. Perquè saludem un altre dels habituals dels dimecres, que és qui ens fa la dèria aquesta temporada. Estem molt contents de poder comptar amb ell tota la temporada una vegada més. Santi Villas, bona tarda.
8: Bueno, espera't, tota la temporada. Jo crec que vas molt avançat, Que em sents bé? Perquè m'han dit que em sentia apagat i li he dit, pues és com estic.
2: Sí, és una mica sí, El so no acaba de ser del tot net,
8: Apagat. Pues sí. Fixa't tu que tinc aquí un estudi per mi sol, Un estudi, unes cosetes que colxen, vull dir, no sé com es diu.
2: Unes cosetes que colxen,
8: Bueno, la paret, diguéssim.
2: Ja, sí.
8: A casa de la Shakira per gravar la cançó.
2: El que tenen els estudis de ràdio, que tenen algun sistema.
8: Bueno,
2: no?
8: Però aquest me l'han fet per mi.
2: Ui, espera't, ara no sé què has tocat. Algú ha tocat un botó? Doncs pues alguna cosa ha passat, perquè ara t'hem deixat de sentir bé. Ai, ja comencem bé la temporada.
5: Però què està? A la delegació de Madrid?
2: No, és Catalunya Ràdio, això.
5: Ah.
2: No està a Catalunya Ràdio, no està cap
5: però,
2: instal·lació
5: escolta,
2: de Catalunya Ràdio.
5: Però, escolta, tu deus haver parlat ja amb en John, perquè si no ve físicament, li paguin la meitat, no?
2: Ui.
5: Si no, ja truco jo al John i li dic.
2: Em sembla que el devem haver perdut.
5: No. Està sentit o no? Així no ho he sentit.
9: Hola.
2: Ara, a veure.
9: Bueno, no ho sé, jo no sé.
2: Sempre ara se sent millor, Ara se sent millor, sempre, potser.
9: Ara es veu que se sent millor.
2: Sí, no toquis res, no toquis res.
9: No, jo no he tocat res, si tinc aquí 4 micros i sembro Zapatero.
2: No, doncs pues ara molt bé.
5: No, Zapatero eren joies, no micros.
9: Bueno, però a la boca, diguéssim, per fer rodes de premsa, tinc 4 micros a la cara ara mateix.
2: Home,
9: si no va un, no va l'altre.
2: Et sents una persona important, ara.
9: Mare de Déu, sí, important. Mira, no facis parlar. Bueno, total, a veure, amb aquest del Nació, com és?
7: Hauries de venir, home, el primer dia.
9: Hauré de venir, perquè tots els del Nació, vull dir, és veritat, aquí els van canviar, però clar, no sé com l'evolució, diguéssim, el que seria l'evolució humana, no sé.
5: Què vols dir? La pregunta és si és el teu tipus?
9: Bueno, jo ara a aquestes edats, ja ho saps, que ara mateix, vull dir, saps?
7: Santi, m'ha donat records per tu l'Oriol Marc, per cert.
9: Home, per favor, vaig veure l'altre dia una promo.
2: Ah.
9: del vaig veure a una promo del matí de Catalunya
2: Ràdio.
9: Que sortia, ell surt, o sigui, ell, vull dir, és com si fos una moneda, vull dir, ell surt de

0: perfil, saps què vol dir? O sigui, ell es posa de perfil com dient ja més, saps? Però només t'ensenyaré una part, saps? Jo em vaig quedar amb aquest home, però què fa? Bueno, escolta'm una cosa. Què anava a dir?
1: Aviam.
0: Bueno, ja li heu explicat a aquest noi nou que jo no sé mai el que he de dir.
2: Bueno, i tu saps que ara et pagaran la meitat?
0: No, no, perdona, ja la cosa te vaig explicar. Aquí el tema de les dèries es veu que es cobra menys perquè no vens. Jo he fet una temporada sencera venint, cobrant com si no vingués. M'explico? Que sembla Rajoy.
1: Ui. Sí, sí. Bé,
0: i ara, doncs pues no puc, no vinc, però... Vull dir, ja m'has entès.
2: Sí, sembles, efectivament, t'has fet un enredo com Rajoy, dir, estic d'acord.
0: Jo, si puc venir... Saps què em passa? T'ho vaig explicar.
1: Si,
0: per jo venir presencialment, havia de canviar de dia. I no estava disposat a perdre-us.
1: Veus?
3: Yeah. Quina declaració d'amor.
0: Primera.
2: Mira, no et creiem perquè a tu només t'interessava l'Oriol.
3: Aquesta declaració d'amor...
0: No, t'ho juro. No, perdona, jo sabia, vaig tenir la informació de que el guapet ja no estaria, perquè ara ja ha fitxat pel matí de Catalunya Ràdio, perquè ell va amunt. L'Alícia em van dir que, bueno, que també fitxava pel matí de Catalunya Ràdio, però que igual vindria algun dia. Clar, quan he sentit que parlava ella, perquè jo no sabia qui venia, pensava que tots eren nous menys tu, diguéssim. Ah, he pensat, ai, mira, així podré saber com van les obres de parla, saps? Que si no, em desconnecto d'aquesta estructura...
1: I no, no podies viure més mesos sense saber com van les coses per
0: parla. Bueno, és que, perdona, això es va iniciar aquí
1: sí,
0: i s'ha d'acabar aquí.
1: S'ha d'acabar aquí.
0: Això se li ha de dir a John, eh? Aquesta tertúlia no es pot acabar fins que parla i inauguri el que ell ha fet.
1: Ah, molt bé.
4: El nivell d'argot que hi ha en aquesta tertúlia.
1: Sí, John, la gent
4: no ho sap, el guapet.
1: El nou no ho sap, Santi.
0: El nou no ho sap. El guapet li deia jo, perquè crucificava.
1: El guapet era és l'Oriol Marc.
3: Això sí que ho
1: entès. John és el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
0: Exacte.
3: Perfecte.
0: I ella un dia va trucar que estava passejant per Parla perquè està fent com una intervenció, diguéssim, a Parla.
4: Mm.
0: I clar, vull dir, jo em va semblar
4: ara ja
0: una fantasia.
4: Això, ja ha quedat les obres de Parla.
0: Em va semblar una fantasia i no sé com van les obres. Aleshores, m'agradaria veure si al final al pont estàs, si és, diguéssim, si és... No sé el que deu ser, igual és unes vivendes...
4: És una comunitat energètica, Santi. Si vols un dia
0: imagina't. Una comunitat energètica, imagina't. Però quins col·laboradors té aquest home? Una senyora que està fent una comunitat energètica Parla. Vull dir, això... Això tu vols imaginar i no et surt.
1: No, no. Bueno, si volguéssim, si haguéssim buscat,
2: sort que
1: no
2: quedo
1: el trobaríem.
0: I quedes tu, que jo, clar, jo vaig pensar... Bueno, a mi em van dir que tu quedaves, jo vaig pensar, bueno, pues almenys tindré algun lloc on recolzar-me. Ah,
2: és que jo, com a bon conservador, no vull que res canviï.
0: No, clar. Però, bueno, jo, és que saps què passa? Que avui és el dia que no puc. Si no,
4: estàs molt sembrat avui, Joan.
0: El que podem fer és dir-li a l'Òscar que ens canvia tots a un altre dia que jo pugui venir.
1: Ah.
0: Saps? Que el dimecres posi uns altres, ara depèn de veure com ho fan, i aleshores que ens canviï tots a un dia, que tots puguem, i llavors, pues bueno...
1: Però si tu tens una agenda de ministre, si era dificilíssim trobar un encaix amb tots els dies que no puc, que em va malament, que no sé què, escolta, no toquem res, no?
0: Jo també, és que saps què passa? Que a mi em va malament perquè no sé ni el que he de dir. Després, quan ja estic, ja està, saps? Però, a veure, jo per aquest matí he patit, i a nit també. Avui m'he despertat i he pensat, hòstia, la ràdio, què dic? Saps què vull dir? És que no...
1: Però a mi m'han enviat un tema que tenies, eh?
0: Sí, m'he enviat un tema, perquè ja... O sigui, és que, clar, vosaltres tu em vau anar i no sabíeu... A ell li vaig dir, al presentador del programa, que ara, com que no tinc la pantalla...
1: Clar,
2: com
1: no
2: es diu? Com es diu? Com es diu?
0: Òscar.
1: Ah,
0: anava a dir Òscar López. Ojo,
1: El ministre. No.
2: El nostre Òscar té el cap més petit. En canvi, el ministre sembla de Mataró, com jo.
0: Mira, saps què passa? Que jo, abans de... Quan ja de les vacances, vaig pensar, bueno, com que segurament no faré vacances, vaig pensar, què faig? Pues, em faig una liposucció. Saps què vull dir?
4: Això ens ho havia dit.
0: Ho havia comentat? Sí. Ah, vale, pues no me la vaig fer.
1: No, eh?
0: Em va sortir com una feina que havia de fer abans i tal, i vaig pensar, no puc començar i anar amb una faixa com si fos jo una filla de la campo. Saps què vull dir? O sigui, que has d'anar dos mesos, o sigui, la mòmia. I llavors vaig pensar, bueno, pues no puc fer-ho. Llavors vaig fer una mica de règim, ara em veureu, estic molt bastant més figurinet.
1: Veus?
0: Vull dir, i aleshores el meu tema avui era, diguéssim, que això no ho vaig poder fer, no us ho podia explicar si no us hagués donat tot un luxe de detalls de liposucció, de tot i tal. Llavors he fet un tema que he trobat, que t'encantarà, Alicia, que és una cosa que ara als Estats Units els americans fan, que s'han posat de moda, que es fan, diguéssim, escàners totals per trobar possibles malalties, tumorets, una neurismeta, tal. Paguen 2.500 euros, els hi fan com un PET, diguéssim, de tot el cos, i aleshores van trobant, diguéssim, cosetes que puguen ser malaltia a posteriori. Això ho fan les famoses i, clar, les riques. Ah. I mentrestant, doncs, tu tens una llista d'espera de 6 mesos, saps què vull dir?
1: Ah. Els rics poden fer-se aquesta prova i saber si tenen
0: una cosa mínima. Després, estudiant-m'ho, he pensat, bueno, igual si tu ara, diguéssim, t'ho troben, mentre es desenvolupa, si ja has demanat la cita per operar-te, arribes a temps, diguéssim, saps què vull dir? Mm-hmm. Si t'ho han trobat un any abans, i aleshores tu demanes l'operació i ja quan arribes ja t'ho pots fer. Aleshores, bueno, era una mica això, diguéssim, aquest era el meu tema d'avui. Veig que no ha sigut una merda. O sigui,
1: però si encara no han dit res.
4: Però
1: si
4: tenim moltíssimes coses a dir.
1: Estan esperant que acabis.
0: Saps què passa? Que clar, no puc fer gestos amb la cara perquè l'Alicia em tiri un cable.
4: Exacte. Però jo ara te'l tiro ara mateix.
2: Però la teva cadira, davant d'ella, has de saber que està buida. O
1: sí, t'han guardat la cadira.
0: Ah, no, és que això està molt bé.
2: Estem assentats tots com si estiguessis tu aquí, amb les mateixes cadires.
0: Jo crec que aquí el que deu tenir el problema que no deu poder divendres, perquè ella deu començar a fer cap de setmana el dijous per la tarda, ets tu.
2: De qui parles? Tu, de l'Òscar López?
0: No, de tu. No, l'Òscar està aquí.
1: El problema de tertúlia no era amb mi, perquè jo hi soc de dilluns a divendres.
0: No,
1: el dia que hagués vingut al Sant m'hagués trobat a mi. Sou vosaltres els que canviàveu.
0: Clar, jo crec que vosaltres, que no... És que no me recordo ara del nom.
2: De qui? De mi?
0: De tu.
1: De Joan.
2: També, jo també em dic Òscar.
1: Òscar
2: abans Joan.
0: Fixa't tu com és la vida, que ara me'n recordo Bernat.
1: Veus?
0: Que és l'altre, no?
1: Aquest, el nou.
2: Clar. Jo
0: aquest,
2: ho entenc.
0: A veure, aquest ja se m'ha quedat per sempre.
1: Molt bé, doncs mira, tot això que hem guanyat, ja està. Ja tens un 25%.
0: Si bueno, però aquesta jo. És la... Diguéssim, aquesta
1: però l'Alicia vol dir coses. L'Alicia vol dir coses, aquesta moda.
4: Que et llenço un cable, Santi.
0: No, escolta, però hi ha una altra que no l'he volgut tocar, que ara la gent es punxa greix de mort per arreglar-se la cara, saps? En lloc però, de... Però se m'ha quedat la cara xupada perquè m'he primat molt.
1: On trobes aquestes notícies, Santi? En quins cercles et mous?
0: No, perdona, m'encanta que em facis aquesta pregunta.
1: A veure.
0: Perquè saps que per preparar aquesta secció, ara et semblarà que és broma, eh? M'he baixat al New York Times.
1: Carai, tu.
4: Epa, tu.
0: Perdona, perquè jo he vist que tu llegeixes el New York Times i als 3 dies la mateixa notícia surt al País. O a la Razón, o a tal. Ah. Llavors ja me l'he baixat jo abans. Clar, és veritat que no ho estic venent molt bé.
2: Però escolta. El greix de mort d'on te'l treuen i com l'extreuen?
0: Bueno, pues xica, escolta, pues a les piscines aquelles de la Facultat de Medicina que estan flotant tots els morts, pues hi deuen de treure jo què sé. Vull dir, no he aprofundit tant perquè no era el tema d'avui. Si vols te'l preparo per la setmana que ve.
2: Però si l'has tret tu?
4: Santi, jo crec que realment tu, que et relaciones amb gent d'alt nivell i d'alt poder adquisitiu i tal, tu no sé si ho notes, però jo ho noto molt a les xarxes, que hi ha com una sobrepreocupació amb la salut constantment com aquesta cosa obsessiva de... Bueno, que jo ho veig molt amb noies molt joves, com de no sortiu de festa, lleveu-vos d'hora, suc de verdures, ves a pilates... Una cosa molt així com molt individualista.
0: Menja, prem uns bolets, ara la gent està menjant bolets estan
4: matxacats de coses. Injecta esperma de salmó, ara la gent s'injecta els ulls.
0: Sí, també.
4: Llavors, hi ha com una sobrepreocupació i una cosa com superdisciplinada del cos de controlar que tot estigui bé, de que mengi superbé, de que faci 6 dies esport a la setmana, que és com superindividualista i també molt com de dir, bueno, escolta, em surto una estona a fer una canya i surto
0: bueno, clar,
4: una...
0: I, ara això, no? I això que abans, ara que el que dius tu, que és una mica com estètic, vull dir, hi ha gent, per exemple, que es pren 35 pastilles naturals al matí.
4: Bueno, totalment. Això em surt una quantitat de vídeos a TikTok, de totes les famoses nord-americanes.
1: I que feliços que estem els que no vivim en aquest món i que, per tant, no entrem en aquestes voràgines.
0: No, jo sé que hi ha una pastilla, per exemple, que te la donen, que és per matar... Cuidao, eh? Les bactèries en trànsit. Saps què vull dir?
4: Però per
0: què? Mentre... Pues no ho sé.
4: Mentre per què les vols matar?
2: Jo tenia una pregunta. Sí.
0: Perquè no arribin a fer mal, pel camí les mata la pastilla.
1: Molt bé.
2: Però, escolta, el greix de mort i l'esperma de salmó són compatibles o tenen alguna mena de contraindicació mèdica?
0: No cap. Vull dir, el greix de mort...
2: Ah, t'ho pots fotre tot a la vegada, eh?
0: T'ho explico. O sigui, això del greix de mort és tota aquesta gent que s'ha punxat on cepic i tot això per aprimar-se. Clar, al final t'aprimes, però la cara se't queda com un drap, diguéssim. Clar, també se t'aprima la cara. I aleshores tot això s'ho han de romplir. I aleshores, clar, si tu ja estàs prima, has perdut greix, no te'l pots treure del teu cul per posar-te a les galtes, saps què vull dir? Li has de treure d'un cul d'un altre, no aniràs a punxar a una veïna.
1: A mi m'agrada aquesta barreja en què a la cara t'injectes o greix d'un mort o semen de salmó, heu dit?
2: Sí,
0: no, però el semen de salmó és perquè la cara et quedi bé.
4: Sí, això és com un col·làgen.
0: Per fer-te la cara... diguéssim, com una mica més molsudeta.
2: I ha dit un tercer element, greix del cul d'algú altre que no siguis tu.
0: Home, doncs de la persona morta. Bueno, dic jo, perquè deu ser un nyam, clar.
1: I no injectar-te res i deixar que la natura faci el seu curs?
5: Clar, és que anava a dir, m'esteu donant noves preocupacions, eh? Jo tot això no ho havia pensat.
0: Ah, bueno, doncs mira, està bé, està bé. Ha tingut efecte la secció.
2: És que no saps les coses que arribaràs a pensar després de les dèries del Santi. No en tens ni idea.
0: T'ho juro que aquest estiu estava en un sofà, perquè no m'he mogut, no he fet res, ja ho saps, i vaig pensar, bueno, a veure si li dono un ordre, no vaig saber, a la secció, vull dir, vaig pensar molt a la teva secció, i pensava, bueno, què podries fer i tal, i pensava, i vaig pensar molt, però no, o sigui, segueixo igual, o sigui, jo ja ho sé.
1: És per del teu encant, també t'ho diré.
0: També t'ho dic, jo crec que ja, Bernat, farem una cosa. Mira, jo ara li diré al Bernat, Bernat, si tu creus que al final de la meva secció no ha estat bé, si tu m'ho dius, jo no la cobro.
1: Escolta'm una cosa, escolta'm, pobre Bernat, és el primer dia.
5: Em poses una responsabilitat.
0: Jo crec que per aquestes coses, Òscar, per aquestes coses, Òscar, necessito uns ulls de fora.
1: Ah,
0: vull dir, perquè ells al final ja em tenen una mica de carinyo, saps?
5: Jo crec que és brillant aquesta secció d'avui. Eh?
0: Ha de ser una persona que vingui de fora que digui, buah, pues vaya merda, jo no la passo.
1: Va.
0: Saps que he de fer una factura, com tu?
1: Sí, sí, sí.
0: Pues jo en vez de 3 n'he passat 4,
2: no,
0: 2.
2: No, l'Òscar no fa una factura, té una nòmina.
1: No, jo sí, però ell no.
0: No, l'Òscar sí, home, jo... Vull dir que si tu em dius, Bernat, jo crec que avui això, Santi, amb confiança, i m'ho pots dir en directe, perquè això també és contingut. Saps? Vull dir, jo
5: crec que ha estat una secció magnífica, un tema que no se m'havia passat pel cap, aquesta passa-la.
0: Bueno, i després també ja saps com va això de la ràdio, eh? Bueno, tu estàs al Nació i és un altre món, però vull dir, ara igual la gent està esperant al final de la secció per veure si tu em dius si la cobro o no. Vull dir, la gent està...
5: Tu imagina't que ara estem creant un hype.
2: Crea una enquesta a X, té que cobrar el Santi la secció, sí o no, i la gent pot votar mentre fem el programa, i a les 4 dones el veredicte.
1: I és vinculant o no, aquesta enquesta?
0: Bueno, també dic que ja saps tu que tal com està la ràdio tampoc et treuen de pobre, o sigui que...
1: Au, ja ens ha tocat el rebre, bon dia.
0: Que podem fer una votació popular i podem fer allò que fa un crowdfunding, si voleu, també, a la vegada. Però bueno, ja m'ho prepararé millor la setmana que ve.
1: Molt bé. Tot l'any passat vas estar dient això i al final la part del teu encant era que no t'ho preparessis.
0: Però he aguantat com un Pepe fins aquí.
1: No, escolta, aquí estem.
2: Sempre guaita, l'has renovat, eh?
1: Sí, no, escolta'm.
0: Em va dir que no volia que marxés, que jo vaig pensar, és que no ho faig bé. Bueno, Bernat, la passo, doncs.
5: Passa-la, aquesta sí.
1: Santi...
0: A veure, també et dic una cosa, a veure si tu ara te'ls guanyes, a continuació.
5: Bueno, és que ara m'estàs posant pressió a mi. I és el meu primer dia, no fotem.
0: No, vale. Bueno, tu, diguéssim, que amb aquesta cosa que hi ha, aquesta minissecció que t'he apuntat jo, ja tens un motiu per vindre. Mira això com t'ho he arreglat.
5: Veus? Això està molt bé.
0: Ja saps? O sigui, tu has de venir cada dimecres perquè m'has de dir a mi si cobro. No, o sigui, ara ja ho tenia. Saps què vull dir? Serà que fàcil. No cal que et preparis res.
1: Santi Villas, gràcies. Bona tarda.
0: Adéu.
1: Passen 20 minuts de les 3. Una pausa i de seguida entrem en matèria.
6: Catalunya migdia.
7: Bé, ja som a casa.
8: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
7: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
8: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
7: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
9: 205 cavalls i només 4,3 litres?
10: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: Xato! L'estiu s'acaba.
13: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
1: D'aquí a 8 minuts seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb la Lúcia Puig, el Joan López Alegre i el Bernat Sorroca. El dia en què passaran a disposició de la Fiscalia els dos menors d'edat, tenen 15 i 16 anys, que van ser detinguts a Manresa per la mort violenta, un apunyalament d'un home la matinada passada. Mentre aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la capital del Bages. Els fets van passar poc després de les 5 de la matinada, quan s'acabava la festa major de Manresa, i segons fonts de la investigació, poc abans hi havia hagut una baralla en què s'havia vist implicat més gent. Per això, a banda dels dos nois detinguts, els Mossos no descarten que es puguin arrestar altres implicats en els fets. La víctima, un home de 45 anys de Castellnou de Bages, era molt conegut a la comarca. Els fets han provocat un seguit de manifestacions

0: de dolor i de condol, però també s'ha atribuït el crim a menors no acompanyats o a estrangers. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha parlat avui al matí de Catalunya Ràdio i ha confirmat que els dos detinguts són nascuts a Catalunya i que en cap cas són menors no acompanyats, com intencionadament, diu la consellera, han apuntat diversos perfils a les xarxes socials i també alguns mitjans de comunicació.
1: Els dos nascuts a Catalunya, un de pares catalans i l'altre de pares immigrats, però els dos nascuts a Catalunya. Els dos són catalans i són menors que tenen famílies, no estan en un centre de menors.
0: La consellera ha lamentat la instrumentalització, diu que n'està fent d'aquest cas l'extrema dreta, que des d'ahir ha fet córrer diverses falsedats, i no ha descartat denunciar tots els missatges que busquen generar odi.
1: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
0: El mateix alcalde de Manresa, Marc Eloi, està amoïnat, diu, per la violència que exerceixen alguns joves manresans.
2: Estem preocupats des de fa temps per aquests joves, estem parlant de joves nascuts aquí que tenen unes actituds molt agressives, violentes, que hi estem fent treball, però que en aquest cas doncs, han acabat portant armes blanques i actuant amb una extrema violència.
0: Aquest migdia, com dèiem, s'ha fet el minut de silenci a les portes de l'Ajuntament de Manresa i hem tingut allà la Nati Adell. Nati, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Òscar.
0: Com ha anat aquest minut de silenci?
3: Doncs, com pots imaginar, emotiu, colpidor, perquè la víctima, com heu explicat, era una persona molt i molt popular aquí a la comarca, feia de jardiner, hi havia familiars seus i també l'alcalde de Castellnou, d'on era la víctima, on, per cert, aquesta tarda també s'ha organitzat un minut de silenci i just han decretat 3 dies de dol oficial. L'ambient que es respirava doncs, era una barreja de tristor, de ràbia, no?, per un crim que ningú entén i que l'alcalde ha qualificat de fet excepcional, d'extrema gravetat, de trist, no vinculat estrictament a la festa major, perquè, com dèieu, va passar just quan es va acabar el correfoc, però no dins dels actes de festa major. Els missatges una mica que ha llançat l'alcalde és que cal actuar de manera contundent, que cal arribar fins al fons, això ho ha dit en els parlaments, el minut de silenci després, però també ha reflexionat i diu que com a societat alguna cosa deu haver fallat perquè haguem arribat a aquests extrems, no? Per això parlava d'aquest nivell d'agressivitat que realment li preocupa, aquest nivell d'agressivitat de joves coneguts ja per la policia, ja fitxats, que estarien implicats presumptament en aquest crim. Ha dit que calen més recursos i que cal dimensionar efectius amb els increments poblacionals que estava vivint la ciutat, però també, i si cal, fer canvis legals perquè realment qui la faci la pagui. I això que cal arribar fins al final per assolir els fets.
0: Com està la ciutat de Manresa? Perquè és obvi que quan hi ha un fet com aquest, és a dir, la mort, sí, assassinat, apunyalat d'un ciutadà que a més era molt conegut a Manresa, això ja colpeix a qualsevol població, però a més tota la picabaralla que hi ha hagut al darrere doncs, encara ha amplificat més els fets. Com està la ciutat de Manresa?
3: Sí, sí, per descomptat, com m'expliques tu, Manresa està tocada, està molt tocada, està tocada i preocupada i hi ha com aquesta mena de sensació de malestar o de mala maror perquè hi ha molt soroll al voltant d'aquest crim tan dolorós. Avui no es parla de res més, al carrer, a les botigues, a les cafeteries, tothom hi posa cullerada, tothom la seva. És veritat que la gent en general és conscient que per xarxes la IA tampoc ajuda o acaba de complicar, se'n duen de tots els colors i que no sempre tot el que està circulant és cert, com això que dèieu, que d'entrada s'explicava que eren migrants, que eren menes, i no, la consellera ja ha aclarit que són catalans nascuts aquí. Alguns partits d'extrema dreta han aprofitat per instrumentalitzar políticament aquest crim, cosa que ha lamentat no només la mateixa consellera, sinó també el mateix alcalde, i perquè es feu una idea una mica del que està passant aquí. Ara mateix hi ha moltes convocatòries per sortir al carrer, és a dir, d'entre ahir, avui i demà, jo almenys he comptat 6, i no sé si m'escapa alguna. Per tant, clar, algunes sí que està clar qui les convoca. Per exemple, el minut de silenci, no? Està molt clar que ho convoca l'Ajuntament. Altres no està clar, almenys de manera oficial, qui hi ha realment al darrere. Avui, per exemple, en tenim una, que aquesta sí que sabem, que són els veïns del barri de les Escudines i de la Sagrada Família, que seria, diguem-ne, la zona on es va cometre aquest crim, que seria la zona pròxima a l'hospital d'aquí, i han convocat una concentració silenciosa a les 9 del vespre amb espelmes. Aquí l'alcalde, per exemple, ja ha dit que s'hi sumarà, i a fer la crida perquè la gent també s'hi apunti. I bé, tot això mentre tenim, com dèieu, aquesta investigació que, de fet, és oberta, sota secret d'actuacions. Per tant, alguns detalls de exactament per què ha passat no els sabem. Una de les possibles

0: hipòtesis és que intentés posar pau amb una baralla, però no se sap, i no es descarten, com explicàveu, noves detencions, perquè més enllà dels dos detinguts menors hi hauria altres joves que haurien participat en tot això.
1: Doncs aquest és l'ambient que hi ha ara mateix a la ciutat de Manresa. N'està pendent la Nàtia Dell. Nàtia, gràcies, bona tarda.
0: A vosaltres, bona tarda.
1: No sé com ho veieu, perquè la veritat és que el fet té tots els ingredients per ser un còctel explosiu.
2: Sí, té tots els ingredients per ser un còctel explosiu, bàsicament perquè ràpidament després de que succeït... Bueno, primer de tot, en la primera part de l'any a Catalunya es van produir 26 homicidis. Vale? Estem posant ara una centralitat i sabem que el noi mort es diu Carles, i és perquè aquest tema l'ha aixecat Aliança Catalana, bàsicament, al moment que passa, al cap de 6 hores, dir que és un crim perpetrat per menes. Per tant, ja tens el caldo de cultiu de tot un sector de població que tenim a Catalunya que busca qualsevol cosa que els hi reforci allò que ja creuen, que és que ha arribat molta població marroquina que és delictiva, bueno, que té comportaments delictius. Surt per l'on, després de dir, evidentment, que uns té pares catalans, els altres són de pares població migrada, però els dos són dos xavals nascuts a Catalunya... Però en el fons ja tens el relat fet, que és que tens gent delictiva a sobre 100 menors fent de delinqüents a la teva ciutat. Jo crec que, bueno, que és un desastre i que estem vivint en una mena de país que ha normalitzat unes coses que fa uns anys seria impensable. El que em sembla rellevant és el que diu l'alcalde de Manresa, que diu que està preocupat per aquestes dinàmiques que es donen entre el jovent de Manresa, que de cop hi ha... No sé si deixa intuir que hi ha com bandes o grups que tenen activitats criminals. Jo el que em plantejo és, si això existeix, llavors això és el problema, perquè això és una cosa que ha existit molt sovint en molts moments de la història, a principis del segle XXI, molt recordarem les bandes dels Latin Kings, per exemple, que si tu que aquest hauria de ser el focus. Si tu realment te n'adones que tens una banda operant en el teu municipi, ciutat, el que sigui, tu has de començar una feina com la que es va fer a Barcelona a principis del segle XXI amb els Latin Kings, una feina de dinamització, acompanyament, projecció de futur, que va fer que les bandes es desintegressin i passessin a ser persones perfectament integrades en la societat. Per tant, si aquest és el problema, mirem-ho des d'aquí. Si no, tot la resta és en aquest fermer en el que vivim ara, en el que qualsevol excusa, qualsevol cosa que pot fer algú d'origen migrant, ja és allò que reafirma el que diu l'extrema dreta. Per Déu, o sigui, la gent migrant està fent... La cançó de moda d'aquest estiu l'ha fet un xaval marroquí del Bages, però, vull dir, saps com que... Bueno, en fi, jo crec que queda clar el que vull dir, però realment estem en un moment en què fins i tot aquí sense voler, nosaltres sense voler com seguir alimentant aquests prejudicis, estem parlant d'aquest tema perquè vulguis o no s'ha aixecat per part d'Aliança Catalana i tots com que més o menys hi hem acabat entrant i tots n'hem parlat avui d'això amb companys o amb gent.
3: Sí, jo crec que aquest és un dels punts que s'hauria d'abordar, és a dir, què porta joves del nostre país a anar amb ganivets pel carrer? Perquè això evidentment fa que les baralles que sempre hi han sigut doncs, tinguin un potencial de mal fins i tot mortal. Per tant, hem d'entendre què està passant a la nostra societat, al nostre país, perquè alguns joves surtin armats de casa amb ganivets i després doncs, els treguin i els facin servir. Hi ha un altre element per mi que és rellevant, és que si totes les dades el que ens diuen és que els delictes en general estan disminuint, perquè això no està compaginat amb la percepció d'inseguretat, que la percepció d'inseguretat al nostre país doncs, també continua elevada. I això és evident que crec que hi ha una intencionalitat política al darrere de quan hi ha fets tràgics com el que hi ha hagut ara a Manresa, doncs amplificar-los, difondre mentides, assenyalar determinats col·lectius, encara que al cap de poques hores ja s'ha vist que els dos detinguts presumptament relacionats amb els fets doncs, no són menors acompanyats, per generar aquest ambient, aquest caldo de cultiu de és que no es pot sortir al carrer perquè em passarà alguna cosa. I això només cal veure doncs, a qui beneficia, quins partits, quines formacions es beneficien d'aquesta percepció, d'aquest ambient, per entendre què està passant aquí.
4: Bé, aquí esteu abordant en el fons, jo crec que, tres temes. El primer tema és el vincle o no entre immigració o fills d'immigrants amb delinqüència. El segon tema és quina és la punitat que té que tenir un menor quan comet un delicte de la gravetat d'un assassinat. No? I el tercer és el tema de si és més important el debat sobre què fa Aliança Catalana o Vox o qualsevol partit polític o el fet en si mateix. El fet és que a molts indrets de Catalunya, però especialment a la Catalunya central, quan t'hi passeixes,

0: Jo vaig estar el dissabte a Calaf, per ficar un exemple, tens una sensació evident de que la majoria de la gent que hi ha al carrer no és com tu. I això, no ens enganyem. A la gent, especialment quan és gent gran, doncs li crea una sensació d'inseguretat, perquè no veuen en les altres persones que els generin confiança. I després, més enllà de les sensacions, és un fet indiscutible que el número de persones que en aquests moments estan empresonades a Catalunya, que són d'origen estranger, està per sobre de la mitja de persones estrangeres que viuen a Catalunya. Per tant, és molt difícil no establir per part de la gent un vincle entre la immigració i la delinqüència. I això focalitzar un dir, no, és que són nascuts aquí. Sí, són nascuts aquí, però tots sabem que a Catalunya estan apareixent guetos, perdoneu si no ho dic ben català o té una altra paraula, els francesos en diuen banlieues, que les pautes de comportament són diferents, que les policies locals, que per cert tenen desenes i desenes d'efectius de baixa a tot Catalunya, i s'hauria de mirar el per què, es queixen de que molts barris no tenen el control de la situació i que, per tant, el que ha passat a Manresa no és un fet aïllat, perquè a Balaguer ha passat quelcom semblant, que la investigació va començar per una via i va acabar per l'altra. I després dic una cosa de lo dels menors. Clar, pretenem, i l'Alícia s'horroritzarà amb el que vaig a dir ara, que una menor sense coneixement patern pugui avortar, per ficar un exemple, però, en canvi, un menor que comet un delicte té un temps màxim de romandre en una presó. Per tant, com que hem anat legislant sobre menors a pedaços, s'ha de fer una legislació sobre quines són les responsabilitats, quines són les obligacions i quines són les proteccions que té que tenir un menor des d'un punt de vista integral. Amb el vot, amb el carnet de conduir, amb la comissió d'un delicte, amb temes de salut reproductiva, etc. I s'ha de tenir una visió de conjunt. No cada vegada que posem un debat sobre la taula en una tertúlia com aquesta, que acabi apareixent un polític fent un pedaç sobre com s'ha de tractar un menor i quin és el seu nivell de responsabilitat.
1: Jo, respecte al que dius, sobre, tornant a la teva idea inicial, no? De que a la Catalunya central, o a molts llocs de Catalunya, la gent no, surt al carrer...
0: Sí. De fet,
2: és un mal força extès a tot Catalunya. No, no crec que sigui només de Manresa, sinó que és força extès.
1: Que ha augmentat la immigració els últims anys és una cosa innegable. Que en fem això el fruit de tots els nostres mals és que és un error fàctic empíric. I el que jo plantejo és, per exemple, a Catalunya, amb l'inici de la immigració als anys 20, quan va arribar moltíssima població murciana per l'exposició universal del 29, va córrer molt la idea aquesta de els murcians són uns lladres. Això t'ho trobes en documents històrics d'estat català, revistes del moment. Els murcians són uns lladres. Ara, en perspectiva històrica, diem, això és una barbaritat. Què vol dir? Que hi ha un ADN especial d'aquests murcià i llavors ets lladre? No, és només que població nou arribada, aquesta paraula crec que m'ha inventat, però que ha arribat en els últims anys i que, per tant, la gent la veu com a forània i que això es correlaciona amb certa pobresa i vulnerabilitat, per tant, és molt fàcil l'estigma. Per tant, per això us dic que aquesta idea d'intentar correlacionar una cosa amb l'altra, a nivell de perspectiva històrica, després es veu ridícul. El que correlacionem sempre a la història és la pobresa amb la delinqüència. I l'altra és, la segona part, que és el que a mi em sembla més interessant. En primer lloc, a Catalunya no estem en la situació francesa de les banlieues. O sigui, no tenim aquest nivell de gatització. No, això reconeix-me. No tenim aquest nivell de gatització que a França és molt radical. Ara, és veritat que a nivell urbanístic és quelcom que s'ha d'evitar sota tot cost. Has de tenir barris que tinguin mixtures de classes socials i que, per tant, no passin aquests reductes. I, per tant, finalment, en aquest cas concret, fa uns anys, no sé si ho recordareu, l'estiu de fa 3 anys, també ens vam escandalitzar tots quan va sortir la notícia de la violació d'una menor per part de 6 menors a un centre comercial de Badalona, el centre El Màgic, no sé què. Sí, i ens vam escandalitzar. Perquè passen fets que horroritzen, en el qual veus menors cometent grans delictes, i això, evidentment, ens fa preocupar-nos com a societat. Ara, caiem en falses idees si intentem correlacionar això amb orígens, i en el fons el que hem de poder atacar és que tens problemàtiques socials en societats complexes com en les que vivim, i per tant s'han d'abordar, i s'han d'abordar amb més gravetat, quan és el que comentàvem. Si tens realment una banda operant a Manresa, home, llavors has de posar allà tota la teva atenció, i l'alcalde no pot només queixar-se. Tens un munt de treballadors socials que han de poder anar allà a treballar al terreny. Queixar-nos així en abstracte, jo crec que és molt poc útil políticament.
3: Sí, hi ha un altre element també, que és que quan passa un fet d'aquestes característiques es corre el risc de voler legislar en calent i de voler donar una resposta ràpida, com comentava el Joan, un pedaç. Jo crec que els fets són els que són, però el debat ha de ser més profund, hi ha de ser un debat obert sobre què s'ha de fer amb els menors que cometen aquests fets, presumptament en aquest cas, perquè no sigui un pedaç, precisament, perquè el debat sigui serè, sigui de qualitat i no resoldre-ho amb, doncs, endurim el codi penal. No, perquè això ja s'ha fet. I potser és necessari fer-ho, d'acord, però segur que hi ha molts altres elements que s'han d'atendre perquè amb el codi penal corregiràs una cosa o amb posar més policia al carrer, que també s'està fent, doncs en corregiràs una altra, però la qüestió de fons és què està passant perquè hi hagi aquesta percepció de que hi ha més inseguretat als carrers, i això s'ha d'atendre des de molts altres punts de vista.
0: Jo crec que el que passa és evident que la població immigrant s'ha disparat. Jo crec que no té res a veure la migració d'un murciano, per seguir el teu exemple, que és algú del nostre mateix país, amb la mateixa cultura, la mateixa religió, la mateixa llengua, etc.
1: La mateixa llengua,
0: que
1: no.
0: I tant, és una persona
1: és que
0: parla castellà. És
1: aquest,
0: una persona que
1: aquest
0: parla castellà
1: era un conflicte
0: tothom,
1: inicial al 1920
0: aquí.
1: A Catalunya.
0: Ara, sí, ja ho has dit tu, diu estat català, jo no considero que sigui algú diferent, però no té res a veure una persona que vingui del Pakistan o que vingui del Marroc, que té una diferència cultural, religiosa, vivencial, immensa comparada amb la gent d'aquí, de casa nostra, amb algú que ve d'un altre costat del nostre propi país. Però hi ha realitats que no podem negar. Que hi ha hagut una allau d'immigració i que les autoritats no han fet res, que això genera problemes amb serveis socials, amb educació i amb salut, que generen malestar, és una evidència. Que apareixen grups de moltes vegades nanos joves que es fan propietaris d'espais públics a l'entorn d'estacions d'autobusos, a l'entorn d'estacions de tren, a la gent, per no parlar només de la Catalunya central, a les platges de Catalunya, quantes famílies hi ha a dia d'avui? Jo que vinc a un poble de costa, que la gent diu, no, és que anar a la platja a dia d'avui és un problema. O sigui, que hi ha espais públics on aquesta gent s'ha fet propietària de l'espai, bé perquè la policia és insuficient, bé perquè no té recursos legals, bé per tot plegat, és una realitat innegable.
1: I
0: que
1: per
0: aquells espais
1: fas...
0: la gent diu, millor per aquí no passem, i que això acaba portant, depèn de quina mena de problemes, negar-ho i només dir, no, això és culpa de Vox o és culpa d'Aliança Catalana, jo crec que és un mal favor, perquè és no abordar el problema.
1: És que jo no dic això, és que aquest és el tema, Joan. Jo plantejo, mira, en primer lloc, parla de llau migratòria, ja utilitzeu els conceptes que voleu utilitzar. És veritat que des del 2021 estan arribant de mitjana a Catalunya 100.000 persones l'any. A la dècada del 2010 vam tenir molts anys de saldo migratori negatiu. Per tant, és veritat que els fluxos migratoris estan molt correlacionats amb els moviments econòmics i ara estem en uns anys de creixement econòmic i tenim un augment poblacional alt. Quina és la resposta d'abans d'això? No ho estem inventant nosaltres. Realment, en aquests moments d'auge migratori, necessites més plans de barris i més recursos que mai. I això és una cosa que ja ens mancava abans de que arribés aquest moment de més immigració en aquesta dècada del 2020, després d'estar tota una dècada on pràcticament no arribava ningú. Al contrari, perdíem població. Per tant, per això jo posava abans, quan parlava l'exemple dels Latin Kings, a inicis del segle XX i XXI a Catalunya, perquè eren un moviment conflictiu criminal que justament es va desarmar no a base de més policia, posar-los tots a la presó, sinó amb projectes socials de dinamització perquè aquesta gent trobés un altre futur que no fos el de la via criminal. Per tant, el que jo em plantejo és, quina és la teva solució al que tu dius, Joan? Dir, mira, és que no és el mateix un immigrant que ve d'aquest país que el que no ve i, per tant, els farem tots fora. O sigui, no hi ha una conseqüència política. És quelcom, permet-me dir, una mica demagògic. Dir, no, és que mira, els pakistanesos o els marroquins, no. En comptes de plantejar qualsevol hipòtesi d'integració, de poder dir, podem conviure igual que s'ha conviscut en mil cultures, gent d'orígens diferents, i per tant el que necessitem és que la Renfe funcioni, és que tinguis habitatges públics per molta gent. O sigui, la Renfe no funcionava a la dècada del 2010 quan perdíem població, teníem només un 1% del parc públic d'habitatge a la dècada del 2010 quan perdíem població, i ara ens voleu fer creure que és per culpa dels migrants. Ho sento, però és que no ho compro.
0: Sí, si el Bernat m'ho permet,
2: sí,
0: contestaré fàcil. Quina és la solució a això? 1. Expulsió de tota la gent que no té papers. 2. Enduriment del codi penal. 3. Exigència a la gent en compliment de les normes per poder accedir depèn de quina mena de serveis. Et ficaré un exemple molt fàcil. Jo tinc ara un familiar que ha anat a viure a l'estranger. S'ha anat a empadronar, se'n va anar a fer cua a l'Ajuntament, es va empadronar d'una ciutat europea i li van dir, escolti, molt

0: Bé, tal dia estigui vostè a casa seva, que vindrà la policia a revisar que vostè, efectivament, les dades que han aquí ficat són correctes. Quants problemes hi ha hagut aquí a Barcelona els darrers mesos de denúncies de gent, sobretot a partir de la regularització d'immigrants il·legals, que han estat denunciant que havien rebut cartes de gent empadronada a casa seva sense que ells en tinguessin coneixement. Però, finalment, dues coses molt ràpides. Primera, l'INE va donar aquest mes d'agost, no recordo el dia, em disculpareu, unes dades a la que explicaven la projecció de la població d'Espanya per comunitats autònomes d'aquí a l'any 2041. Uh-huh. La dada que a mi més em va frapar és que a l'any 2041, per primer cop a la història, la comunitat autònoma més poblada d'Espanya, per davant d'Andalusia, que és la més grossa i la que sol tenir més població, serà Catalunya. I l'explicació que donava el propi INE era el creixement de la immigració que arriba aquí de forma més massiva que la resta d'Espanya. I lo darrer, no és cert que hi hagi una situació econòmica que això ho justifiqui, tot el contrari. L'economia creix menys que la inflació. Avui hem vist les dades de l'atur, de les pitjors des de l'any 2007. La gent jove, cobrant un sou, no pot ni tan sols llogar un pis. La vida s'ha tornat impossible. Per tant, dir que hi ha una justificació d'una espècie de boom econòmic que permet que aquí arribi tothom és fals.
1: És que ningú està dient això. El que t'estic dient, la immigració no té una relació... O sigui, la inflació és un fenomen que va per una altra via. I justament, que em diguis això, quan les dades ens diuen que la meitat de la inflació es deu a l'augment dels beneficis empresarials, i això no ho dic jo, ho diu Expansió, l'economista, i que això ho intentes lligar amb la immigració, és realment fer un triple salt mortal.
0: Fiscalitat,
1: el que
0: fiscalitat.
1: Fiscalitat a favor. Saps? O sigui, tornem al debat profund, que és el debat del tema migratori. Per mi el tema del debat migratori és que tu planteges una idea que és fer fora a tots els immigrants que no tinguin
0: il·legals.
1: Papers. Il·legals, exactament, els que no tinguin papers. I el que jo et plantejo és, com vols que no hi hagi immigrants il·legals si ara mateix no existeixen vies per arribar de manera legal a Espanya? No existeixen, no existeixen. Tu no pots anar al consulat del teu país i dir, m'agradaria treballar, i per tant obliguem a la gent a moure's de manera il·legal. A mi tampoc em sembla ideal que arribi la gent de manera il·legal, però no oferim cap tipus de via legal perquè això pugui passar.
0: És que no és el nostre problema.
2: Són 3:15. Estaríeu barallant-vos durant moltes hores, però hi ha més coses. Anem a publicitat i de seguida un altre tema que també ha esclatat avui i que, atenció, perquè té capítol nou, és aquest informe policial que atribuiria al Marroc estar al darrere de l'assalt a la ciutat de Ceuta, que el ministre de l'Interior no coneixia, que avui ha demanat informació. Ara anem a Madrid perquè tenim novetats sobre això.
3: Catalunya migdia.
4: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Plus, David.
5: Esto promete, Manu.
4: Claro, creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
5: Huele a compra, Manu.
4: A ver, huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
5: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
4: Venga. Ocasión, Plus.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Eh? Ei, mama, què tal?
8: Ja heu tornat a començar el programa normal?
7: Què vols dir normal?
8: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
7: Ah,
8: perquè
7: no.
8: S'han passat tot l'estiu
7: sí.
8: Repetint programes.
7: Ah,
8: és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
7: Mama,
8: de quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
7: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar
8: per... Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
7: Ah, sí? En Joel Díaz està...
8: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
7: Ah, no?
8: Massa.
7: Què vols dir, que és massa?
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
3: Catalunya migdia.
10: Garriga, què fots?
11: Estic esperant els primers visitants del tour.
10: Quin tour? Què dius?
11: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
12: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
13: Where can I find it?
12: Participen del nostre programa Svetlana. Amb Antoni Bassas.
13: Antoni Bassas.
14: Veus com ho sap?
12: En Lídia Heredia.
6: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
15: La millor hora del dia. On la magia. La millor hora del dia.
3: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
3: Som 3Cat.
6: Som 3Cat.
2: Passant dos minuts de tres quarts de quatre, som al Catalunya Migdia amb l'Alícia Puig, el Joan López Alegre i el Bernat Sorroca. Dèiem que s'ha afegit més llenya a la crisi política generada per l'entrada de milers de migrants a Ceuta a finals del mes de juliol. Aquest matí, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat explicacions a la Direcció General de la Policia Nacional per un informe que havia filtrat el diari L'Espanyol, on suposadament quedava clara la implicació de les forces de seguretat del Marroc en l'entrada de migrants a Ceuta fa poc més d'un mes. El govern espanyol, que no sabia res

0: de l'existència d'aquest informe de la seva pròpia policia, finalment ha acabat tenint a les mans aquest informe i ara assegura que l'informe no permet establir cap implicació de la policia marroquina en els fets. Fins ara, tots els ministres havien desvinculat totalment el Marroc de la crisi migratòria. L'últim a fer-ho, abans d'ahir, va ser el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una entrevista a la cadena SER. Ho va atribuir a una internacional d'ultradreta coordinada per Rússia i per Israel. Anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
1: Bona tarda, com esteu?
0: A veure, cronològicament seria, aquest matí l'Espanyol, bé, ahir a la nit, l'Espanyol publica aquest informe, que suposadament de la policia nacional, de la policia espanyola, en què atribuiria al Marroc estar al darrere de tota aquella invasió, els ministres no en sabien res, aquest matí Grande Marlaska demana a la policia, escolta'm, feu-me arribar aquest informe que he vist a la premsa, i ara que el tenen, diuen que no diu que el Marroc estigui al darrere?
1: L'última hora és Òscar de Fons, del Ministeri de l'Interior, i recalco Fons perquè és l'única informació que ens ha arribat a aquesta hora, és que neguen que hi hagi cap informe que apunti a la participació de la policia del Marroc en l'entrada del dia 30. Què fan? El ministre Marlaska arriba a aquesta conclusió després de parlar amb el director de la policia espanyola, a qui aquest matí, com tu deies, li reclamava explicacions sobre aquest informe que Marlaska no tenia controlat, i el que li ha dit el director de la policia espanyola és que ni aquest informe que publica avui l'Espanyol i que apunta a la col·laboració dels gendarmes marroquins amb l'entrada, ni cap altre informe que pugui tenir a dia d'avui la policia espanyola vincula el Marroc amb la crisi. El que no sabem, Òscar, és si Marlaska a aquesta hora s'ha llegit l'informe o només en té coneixement pel que li comunica el director de la policia espanyola, perquè recordar que aquest informe no l'hem vist, l'Espanyol tampoc l'ha publicat sencer, només n'ha publicat fragments, i a aquesta hora només el té oficialment la jutgessa, que té una investigació oberta incipient sobre aquesta crisi, i la Moncloa, perquè el ministre Félix Bolaños sí que ha reconegut aquest migdia que se l'estaven llegint abans de treure conclusions.
0: Clar, tot plegat és un despropòsit, perquè si existeix aquest informe que té la policia, no s'entén com no avisen a Grande Marlaska i Grande Marlaska a tots els membres del govern espanyol de compte amb aquesta contundència en la que estem exculpant el Marroc, perquè hi ha un informe de la policia que diu que sí. Ara, si l'informe no ho diu, clar, tot plegat és una embolica que fa fort.
1: Sí, el que diu aquí Interior, també en aquestes fonts que ens han enviat fa mitja horeta, és que concreten que la jutgessa de l'Audiència Nacional, que com us dic té aquesta investigació molt preliminar oberta sobre la crisi, va demanar expressament als agents de la policia espanyola que van elaborar suposadament aquest informe de l'Espanyol que mantinguessin en secret l'informació que tenien sobre l'origen de la tragèdia, que no s'informés als seus superiors, és a dir, ni al seu número 2, que és el director general de la policia, que és, perdó, el número 2 del ministre Marlaska. Per tant, ni Marlaska ni el director de la policia ho sabrien perquè la jutgessa va ordenar expressament als agents que no els informessin de la informació que estaven doncs, treballant. Què diu Interior? Si aquesta informació existeix i és tan rellevant, com és que el ministre no ho sap, tenint en compte que això és una crisi, que s'ha declarat una crisi de seguretat estatal? Per tant, el ministre ho ha de tenir per actuar en conseqüència, i tu ara ho deies, embolica que fa fort, perquè realment el que veiem avui és un altre capítol més de versions creuades, de falta de transparència, de molts equilibris amb com es diuen les coses, no tenim accés real al que diuen aquests informes, i el govern espanyol, que aquesta hora, no ho feien els ministres que han parlat al matí, però aquesta hora sí, torna a exculpar Marroc d'aquesta crisi.
0: A veure, Alicia, Joan, Bernat...
2: És un desgavell i els problemes de gestió, jo crec, evidents que s'han vist aquestes últimes setmanes. Al principi, recordem que hi havia qui deia que el CNI no havia avisat, concretament el ministre Marlaska, després la ministra Margarida Robles deia que sí, que havien informat més o menys.
0: Però no de la magnitud.
1: Sí, aquesta és la clau, sí.
2: Exacte. Doncs ara el que veiem és que aquests problemes també continuen amb aquest informe que... Vaja, si ara resulta que, a part de que no tenim l'accés, però que no culpa del tot o no responsabilitza el Marroc, no queda clar doncs, què està passant, i el que està clar és que aquí hi ha algun element que se'ns escapa perquè Sánchez faci aquesta defensa tan aferrissada i contundent de relat.
3: No, a veure... És que jo crec que és molt obvi, ho diu tothom, si fins i tot ara el País ha tret una notícia fa res dient que hi ha un ministre del govern que també diu que això és un escàndol i que no s'entén com no s'està assenyalant més clarament al Marroc. O sigui, el primer argument de les màfies internacionals, cap màfia internacional treu cap benefici de que entrin 8

70.000 persones saltant una valla en un moment donat. L'argument de Sánchez de l'altre dia de Israel, Rússia i com aquest complot, això només ho pots defensar si realment dius, mira,

0: estan allargant la tragèdia? T'he de dir que les últimes notícies de Marlaska que estan sortint sembla... Bueno, no sé si ho esteu pensant vosaltres, però que de cop perilla el cap de Marlaska, com pel descrèdit que està venint i la notícia que publica fa una estona al País d'un ministre queixant-se del que està passant i, i de com Marlaska ha perdut el control del seu ministeri. Per tant, i com dèiem abans, això alimenta aquesta, bueno, aquesta teoria, aquesta conspiració popular de que... el PSOE li té por a Marroc per alguna cosa, pel Pegasus del 2021, per alguna cosa, i per tant, bé, bueno, s'ha d'acabar o si s'acabarà.
1: Bueno, fins ara a Moncloa tots els ministeris, etcètera, han sortit en tromba a defensar el Ministeri de l'Interior i han deixat els peus dels cavalls a Margarita Robles, que és defensa i que és el Centre Nacional d'Intel·ligència. Que el govern no tingués informació d'això és absolutament inversemblant, perquè a fi de comptes tant el president de la ciutat autònoma de Melilla, Vives, com el delegat del govern a Ceuta, que és del propi Partit Socialista i és de fet el primer secretari del Partit Socialista a Ceuta, han explicat que havien tingut converses els dies previs al 30 de juliol sobre el que podia passar a Ceuta. Per tant, dir que no tenies informació és molt difícil, i com molt bé acabes de tu apuntar, Alicia, clar, jo penso, imagineu-vos el que és buidar, per exemple, el camp del Barça o el camp del Madrid, o sigui, que poden ser uns 80.000 espectadors en un partit de futbol. Moure 80.000 persones fins a la porta d'una ciutat que té un terme municipal de 18 quilòmetres quadrats i, per tant, té uns molt pocs quilòmetres de frontera, sense que hi hagi un satèl·lit, una antena de telefonia, ningú que ho pugui detectar, és senzillament increïble. És deixadesa, és oblit, és passar de tot, és que t'importi, perdoneu l'expressió, una merda de vida de la gent que viu allà. Jo crec que és un conjunt de coses i a partir d'aquí t'enganxen i mantens una posició insostenible. I finalment, lo de la jutja. La jutja el que ha demanat és un informe, que és de l'Audiència Nacional i no és, és la jutja que estava de guàrdia, no és una idea conspiranoica d'algú d'ultradreta i tal. Escolti, faci'm un informe del que vostès van fer. I ha dit, no li dongui els informes de la policia al ministre, sinó l'informe que m'ha fet vostè a mi no el comparteixi amb el ministeri, cosa que és absolutament lògic, perquè el que s'està investigant és si l'actitud del ministeri i del govern és punible o no. No ha dit amagui vostè la informació, sinó ha dit amagui vostè o no comparteixi vostè amb el seu superior el paper que m'ha enviat a mi perquè jo estic investigant en el seu superior.
2: El que passa que el subordinat, que jo sí que demanaria un subordinat meu, encara que no se salti l'ordre del jutge, si és que la jutge li ha dit això, no que no li traspassis aquesta informació al teu superior, però com a mínim sí, avisa'm i digue-li, ministre, no vagin tan forts amb que el Marroc no té res a fer i esperis un moment a que anem una mica més enllà. Ja està. No cal que li passis l'informe, però si dius, escolti, no vagi tan fort. Perquè si tu deixes que tots els ministres surtin amb aquest discurs, el president del govern espanyol surti amb aquest discurs, i tots estiguin dient durant un mes sencer, un mes, no un dia ni dos, no, un mes, el Marroc no va tenir res, el Marroc no hi va tenir res a veure, no hi ha cap informe, res, el que estàs fent és posar-nos els peus dels cavalls perquè en el moment en què aparegui l'informe, si és que finalment diu el que deia, inicialment que deia, perquè ara insisteixo que el ministre, tal com m'explicava la Paula, el ministeri diu que no diu això. Però en tot cas sí que algú els avisés de dir, escolti, no vagin tan forts perquè quedaran, bueno, en evidència.
1: A veure quin giro argumental. Clar, Sánchez és un expert en dir una cosa i la contrària, però demà té una compareixença al Congrés. Sí, sí. I per tant...
2: Que la podem sentir directe del 3
1: a 5, com defensa el giro argumental.
3: I sobretot perquè Sánchez està completament sol, excepte amb els seus ministres en la defensa del Marroc. Fins i tot sumar el seu soci de govern li diu que és impossible que Marroc no hi tingués res a veure. Sí que és veritat que l'informe de l'Espanyol no ve dir que el Marroc ho ideés, però sí que ve dir que va fins i tot acompanyar la gent que volia entrar a que passessin. És a dir, que va col·laborar, que va tenir un paper actiu en tota l'entrada. I tinc ganes de veure cap on va la cosa en les properes hores, perquè realment, com vosaltres ara dèieu, el que veiem des de principis de mes és que d'on plora la criatura en gran part de tota aquesta crisi és d'aquesta difícil relació diplomàtica amb el Marroc, i Sánchez s'està embolicant aquí amb una crisi internacional, diplomàtica, política, social i amb Ceuta desbordada i amb la crisi pendent de resoldre.
2: Doncs veurem, demà hi ha efectivament aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, la seguirem en directe al 3cat.info i òbviament informarem aquí a Catalunya Ràdio. Paula, gràcies, bona tarda.
3: Abraçada, adéu.
2: Queden dos minuts per arribar a les 4, queden dos minuts perquè ens agafi el relleu el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Com estàs?
4: Bé,
2: escoltant-vos. Ja estem embolicats.

0: Manresa, Ceuta...
1: No, sí. No, el dia no pinta gaire... De...
0: Si fos només el dia, ja ho fes
1: alegre,
0: que fos
1: sí,
0: només
1: sí.
0: Avui,
1: Anirem, anirem a Manresa, també, a veure com està la cosa, perquè certament ha estat un dia molt, molt complicat. Tinc l'Alba Riera aquí avui, que ve més morena que ningú de Catalunya.
0: Sí, de l'estiu, no?
1: Sí, certament. I després... crec que Carme Lloberes ja circula lliurement per les instal·lacions de
0: TESCAT. Ja fa dies,
1: Sí,
0: ahir ja la vaig veure per aquí, per la redacció d'informatius.
1: Amenaça a irrompre aquesta tarda. No sé què farà. Tampoc és notícia, però no sé què ens
0: farà. És que encara que t'hagi dit què farà, després farà una altra cosa diferent.
1: Això és bastant possible. I et faig una pregunta a tu i als teus col·laboradors. Dormiu bé?
0: Jo sí.
2: Amb aquesta calor
3: jo de pena.
4: Jo dormo molt bé, la veritat.
0: Jo dormo molt bé, jo, sí.
2: Us felicito a tots.
1: Quina sort.
2: No sereu mai clients de l'Estivillo, vaig intentar.
0: Us et dic una cosa, Joan, a vegades els problemes de son arriben amb l'edat. Tu com vulguis.
1: Ho descobrirem avui, perquè ens visita Roser Gord.
2: No passa res, ja ho sé que sóc vell.
1: Que és psicòloga especialitzada en salut de la son i del son, i que ens expliqui per què hi ha tanta gent, vaja... aparentment tanta gent que dorm malament, tot i que la gent del Catalunya Migdia dorm tots
0: per
1: com nens.
0: T'anava a dir, per això t'hem trinxat la pregunta.
1: Sí, no passa res, no passa res. Aquí tothom dorm bé, perfecte.
0: Clar, escolta,
1: enhorabona.
0: Mira, tenim la consciència tranquil·la. Doncs de seguida, el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 2. Alícia Puig, Joan López Alegre, Bernat Sorroca, gràcies, fins la pròxima, tots tres.
2: Gràcies.
0: I tot dèiem, tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimecres a tothom.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 4.

0: El Ministeri de l'Interior nega que hi hagi cap informe sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta que impliqui la participació de les forces de seguretat del Marroc. La policia va elaborar aquest escrit sense que en tingués constància el ministre de l'Interior, que ha reclamat explicacions. L'oficialitat del català a Europa tornarà a la taula dels ministres europeus aquest setembre, el dia 22. Ho faran més d'un any després de l'última vegada. Diversos estats, entre els quals Alemanya, continuen tenint molts dubtes sobre el reconeixement oficial del català, el basc i el gallec. Unes 200 persones han guardat un minut de silenci a Manresa per l'home mort a ganivetades dimarts. L'alcalde, Marc Aloi, reclama justícia i confirma que els dos menors detinguts de 15 i 16 anys estaven fitxats per la policia. Els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort en una bossa de plàstic en un bloc de pisos del barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Una persona ha alertat del cas aquest migdia i quan els agents han arribat al replà de l'edifici han localitzat el cos sense vida de l'infant. La investigació continua oberta. Almenys 12 iranians morts en l'intercanvi de foc més important entre Washington i Teheran des del juliol. Les forces nord-americanes han centrat l'ofensiva a la costa sud i els iranians han atacat 4 països de la regió. 2 patrullers que eren a l'estret d'Hormuz han xocat contra mines. L'atur augmenta a l'agost amb l'acabament d'activitats de lleure i contractes vinculats al turisme. A Catalunya ha crescut de 14.500 persones. El procés de regularització d'immigrants, però, ha contribuït a mitigar la pèrdua de llocs de treball i la caiguda del nombre d'afiliats a la Seguretat Social. I la Setmana del Llibre en Català es reivindica en un moment, diu, d'emergència lingüística. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona amb gairebé 300 segells editorials en català. La fira posa la mirada en el món digital i s'hi faran trobades amb prescriptors a les xarxes i podcasts en viu.
1: Esports.
2: El jugador del Barça, Marc Casado, després de la seva sessió al Deportivo de la Coruña, reconeix que totes les parts podrien haver fet millor les coses en la gestió d'aquesta operació. També en futbol, a 2:15, el Sabadell i el Barça Atlètic juguen la final de la Copa Catalunya de la temporada passada a l'estadi de la Nova Creu Alta. Serà, com diem, a partir de 2:15. I a l'Open dels Estats Units de tennis, la catalana Paula Badosa ha de reprendre aquesta tarda el seu partit de primera ronda contra l'australiana Kasatkina. La de Begú dominava per 6-1 i 5-4 quan s'ha hagut de suspendre per la pluja.
0: I pel que fa al temps, avui la calor ja s'ha intensificat una mica més amb les màximes més altes, al voltant dels 36 o 37 graus. Sol amb nuvolades inofensives en alguns punts del Pirineu i el Prepirineu. Per demà s'esperen pocs canvis, un altre dia assolellat i una mica més càlid.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 2 de setembre del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escurella Xas.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Ministeri de l'Interior descarta ara la responsabilitat del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta del 30 de juliol. És el que li ha dit el director de la policia espanyola al ministre Grande Marlaska després de consultar l'informe revelat pel diari El Espanyol i que sí que apunta que gendarmes marroquins de paisà van guiar persones a travessar la frontera. Una informació que la Moncloa assegura que desconeixia i que contradiu el que ha defensat fins ara, que el Marroc no va tenir res a veure amb la crisi de Ceuta. Des de Madrid ens amplia tota aquesta informació en Dani Sáenz de Aja. Dani, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Ni l'informe elaborat per la Comissaria d'Estrangeria i que ha revelat l'Espanyol ni cap altre informe policial apunta que les forces de seguretat marroquines van planificar o executar, diuen les fonts del Ministeri de l'Interior, l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. És el que, segons aquestes fonts, li ha explicat el director de la Policia Nacional Espanyola, el ministre Grande Marlaska, que este matí li reclamava explicacions per un informe que desconeixia. Segons aquestes fonts del Ministeri de l'Interior, va ser la jutgessa de l'Audiència Nacional qui va demanar als agents responsables de l'informe mantenir-se en secret el seu contingut. Interior s'intenta blindar així, però la crisi dins el govern espanyol és lluny de resoldre's perquè la informació coneguda este matí contradiu el discurs que han mantingut fins ara exculpant a Rabat. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demanava temps per analitzar l'informe i negava haver amagat informació.
4: Por supuesto, el gobierno de España tiene que trabajar con información fiable, objetiva, acreditada. Somos, desde el gobierno de España, los primeros interesados en conocer qué sucedió. En este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
3: El que assenyala l'informe que ha publicat el diari digital El Espanyol és que gendarmes marroquins de paisà van acompanyar i guiar els migrants cap a la frontera de Ceuta. Segons la policia, Marroc no només va fer els ulls grossos, sinó que va tenir un paper actiu perquè tothom passés cap a Espanya a peu o nedant per col·lapsar la frontera sense que l'Estat pogués reaccionar. El govern espanyol no avança si depuraran responsabilitats dins la policia, tampoc què exigiran al Marroc. Avui, però, cap ministre ja no ha defensat obertament a Rabat.
0: Gràcies, Dani. Bona tarda.
3: Adéu, bona tarda.
0: I mentrestant, Alberto Núñez Feijóo continua escalfant els ànims de cara a les protestes d'aquest vespre a favor de Ceuta i acusa Pedro Sánchez de ser incapaç de protegir Espanya. En la seva tercera visita a la ciutat autònoma des de l'inici de la crisi, el líder del PP ha exigit al govern espanyol que mogui fitxa davant les amenaces del Marroc. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez de l'apartat tècnic i Miquel Jarque.
5: En un acte de partit, el president popular ha assegurat que el de Sánchez és un govern en fallida i ha reclamat que l'executiu demani explicacions al Marroc i que convoqui eleccions.
6: Pedro Sánchez no està en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones sobre las responsabilidades judiciales, esto no puede quedar impune.
5: Núñez Feijóo ha asegurado que el presidente español sí que conocía los informes policiales y que lo va amagar.
6: Que el gobierno lo sabía y lo tapó.
5: Feijóo ha marxat a Madrid para asistir esta tarde en Vox a las convocatorias de manifestaciones en suport a Ceuta, aquí a la ciudad autónoma. Es preveu una asistencia masiva a la protesta, tot i l'ambient enrarit a la comunidad musulmana.
1: 3CAT Info.
0: La Unió Europea tornarà a tractar l'oficialitat del català a Europa el 22 de setembre.

0: Ho farà més d'un any després de l'última vegada i amb dubtes de molts estats que continuen. Des de Brussel·les ens amplia aquesta informació amb Bruno Fortea. Bruno, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Sí, després d'un any i dos mesos d'absència, el govern espanyol treu ara del calaix la petició perquè el català, el basc i el gallec siguin llengües oficials a la Unió Europea. Per primer cop, des del juliol de l'any passat, els socis comunitaris ho abordaran en una reunió de ministres. Això sí, com a molt, el tema donarà per fer un petit debat. No s'ha registrat a l'agenda com a punt de votació i, per tant, tampoc s'espera, doncs, que hi hagi cap acord en la matèria. Perquè la proposta tiri endavant, caldria el suport unànime de tots els 27 països de la Unió Europea. I ara per ara es mantenen els dubtes o el rebuig d'alguns estats importants, com ara Alemanya, Itàlia o Polònia, respecte a l'oficialitat del català. Fonts diplomàtiques consultades aquest mateix estiu per Catalunya Ràdio ens han dit que en els últims mesos, entre els països europeus, no hi ha hagut cap canvi d'opinió rellevant respecte a l'oficialitat del català a la Unió Europea.
0: Gràcies, Bruno. Bona tarda.
1: Adéu, bona tarda.
0: Consternació i ràbia a Manresa, on aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per condemnar l'apunyalament mortal d'un veí de Castellnou de Bages de 45 anys en ple carrer ahir a la matinada. Hi ha dos joves de 15 i 16 anys detinguts que han passat a mans de la Fiscalia de Menors i s'està pendent del que pugui decidir el jutge. L'alcalde de la capital del Bages, Marc Aloi, s'ha compromès a arribar fins al final i ha apuntat que alguna cosa ha fallat perquè els joves detinguts havien delinquit anteriorment. A més, ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. Des de Manresa, Nàtia Dell.
2: Unes 200 persones, entre elles el conseller de Justícia i familiars de la víctima, s'han concentrat a la plaça Major de Manresa per condemnar un crim que ha sacsejat i molt la comarca i que l'alcalde ha qualificat d'excepcional i trist. Marc Aloi, visiblement afectat, ha dit que els fets són intolerables. Ha reclamat justícia i ha fet una crida contundent a la unitat política en moments tan dolorosos com aquest. Ha condemnat la violència extrema dels fets i ha dit que qui la fa, la paga.
3: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'aquests fets tan greus que han colpit la nostra ciutat. Hi som, hi serem i arribarem fins on calgui.
2: Els dos menors detinguts són coneguts per la policia i l'actitud agressiva d'aquests joves armats a la ciutat preocupa l'alcalde.
3: Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Com a ciutat estem fent servir totes les eines que tenim al nostre abast, tant les policials com les socials. Però si la justícia no és rigorosa i impecable amb els culpables, tenim un greu problema, aquí i a qualsevol municipi del país.
2: Per l'alcalde cal analitzar què ha fallat, però està clar que calen més esforços i recursos en l'àmbit social. En aquest sentit, ha demanat a l'Estat més efectius municipals per afrontar l'important creixement poblacional de Manresa perquè un crim així no es torni a repetir. L'Ajuntament, per cert, es presentarà com a acusació popular en el cas.
0: I la investigació dels Mossos, tal com dèiem, continua oberta i no es descarten més detencions. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha denunciat la manipulació política que estan fent d'aquest cas els partits d'extrema dreta. Parlon ha remarcat que els dos joves detinguts són nascuts a Catalunya i tenen família aquí, negant rotundament que es tracti de menors migrants sols. Critica els discursos intencionats de Vox i Aliança Catalana a les xarxes per generar odi i confrontació i no descarta denunciar-los.
4: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
0: Parlon també ha assegurat que fets com aquests no només es poden resoldre només amb eines policials i cal anar més enllà i reflexionar què porta dos joves a cometre un delicte tan greu. L'edat d'aquests dos joves condicionarà i molt les possibles condemnes que se'ls puguin imposar. En el cas del jove de 16 anys, se li poden aplicar penes més altes de fins a un màxim de 8 anys d'internament en un centre tancat i 5 anys més de llibertat vigilada. En canvi, la pena màxima per al jove de 15 anys és de fins a 5 anys d'internament i 3 anys de llibertat vigilada. I a Balaguer s'investiga un altre crim amb un menor suposadament implicat, un adolescent de 17 anys que ja ha ingressat en un centre de justícia juvenil. La víctima és un jove de 26 anys a qui van trobar fa una setmana dins d'un cotxe que s'havia accidentat. Prèviament l'havien apunyalat. I a Sant Adrià del Besòs, al Barcelonès, han trobat mort dins d'una bossa un nadó de plàstic al replà

0: d'un bloc de pisos del barri de la Mina. Els Mossos, que han obert una investigació, han rebut l'avís aquest migdia que hi havia la bossa en un edifici del carrer Llevant. Quan han arribat al lloc, s'hi han trobat el cos sense vida de l'infant. De moment, encara no ha transcendit quin temps tenia la criatura. I, paral·lelament, els Mossos d'Esquadra busquen en un habitatge de Santa Bàrbara, al Montsià, un nadó desaparegut. La denúncia l'ha presentat l'avi de la família. Tarragona, Ricard Buigas.
1: Els agents fa dies que inspeccionen l'immoble per veure si troben les possibles restes del nadó. L'avi del menor ha estat la persona que ha presentat la denúncia per la desaparició del nen, segons concreta l'ACN. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major de Santa Bàrbara, està precintat des d'aquest cap de setmana després que es trobessin una trentena de gossos a l'interior, alguns morts i la resta malnodrits. El jutjat d'instrucció d'Amposta s'ha fet càrrec de la causa oberta per la desaparició del nadó. El jutge ha decretat el secret d'actuacions.
0: Brussel·les adverteix que l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig és una escalada de Rússia a Europa i promet augmentar la pressió a Moscou. L'episodi va passar a l'agost i Alemanya va acusar ahir directament Rússia de ser-ne responsable. La Unió Europea i diversos estats membres han convocat els ambaixadors russos en senyal de protesta i la cap de la diplomàcia europea ha qualificat els fets com a terrorisme patrocinat per un estat. Mentrestant, els Estats Units i l'Iran protagonitzen l'intercanvi de foc més dur des del juliol. Almenys 12 persones han mort, 4 de les quals eren en un casament arran del bombardeig nord-americà contra la costa meridional iraniana, mentre que Teheran ha respost amb míssils contra diverses bases dels Estats Units a la regió. El comandament militar nord-americà ha explicat que ha atacat defenses antiaèries, radars i altres instal·lacions de la Guàrdia Revolucionària. De fet, el cos d'èlit ha reconegut la mort de 4 membres i 3 paramilitars. El règim acusa el Pentàgon de cometre un crim de guerra amb la mort de gent en un casament. Les forces iranianes han llançat projectils contra l'Iraq, Kuwait, Bahrein i Jordània, però no consten víctimes. També han informat que 2 patrullers guiats per nord-americans que navegaven per Hormuz han xocat amb mines, incident que se suma al de dilluns en què 2 mariners filipins van morir arran d'un atac d'un vaixell saudita. L'escalada de tensió ha fet pujar el barril de Brent durant unes hores fins gairebé als 97 dòlars, ara val 94, i les borses asiàtiques i europees han baixat. És un 4:15, obrim l'àrea de servei i ho fem com sempre amb la informació del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Hi ha un accident a la carretera B-140 a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit nord. Talla un carril, provoca retencions puntuals, però com que fa de sortida de l'AP-7, també afecta l'autopista, amb lentitud a Santa Perpètua en direcció Girona i també lentitud a la mateixa AP-7 de Santa Perpètua a Barberà en direcció Barcelona-Tarragona. Cues també curtes a la C-58 de Montcada a Torrebaró en direcció d'entrada a Barcelona, la ronda a dalt congestionada entre Pedralbes i Vallcarca en sentit Besòs i la ronda litoral entre Vila Olímpica i Diagonal Mar també bé en direcció al Nus de la Trinitat per alguna possible incidència. Per obres, lentitud a l'autovia 2 a l'altura de Jorba en totes dues direccions. Més informació d'aquí mitja hora.
3: El temps.
0: Una crònica de la Gemma Puig.
4: Avui, altre cop, les temperatures s'han enfilat i ho han fet encara una miqueta més en un dia de sol, al matí amb alguna boirina que s'ha anat trencant, i ara a la tarda hi pot haver alguna nuvolada que pot anar creixent cap a punts de muntanya del Pirineu, Prepirineu, però en principi inofensives. Les màximes més altes, de moment, tocant els 36 o 37 graus. 37 a Sant Romà d'Abella, 36 a Organyà, a Solsona, a Montesquiu, a Vinebre, 35 a Girona. Per tant, la calor que es va intensificant i, com dèiem, a la tarda només en presència d'alguns núvols. Demà la situació no canviarà gaire, sigui aquestes nits i matinades, com que també s'allarga una miqueta més la nit, la temperatura doncs ja no queda tan alta. Igualment, però, a la façana litoral encara mantenim aquests valors que no baixen dels 20 graus. Un dijous de sol, d'algun núvol baix matinal, d'alguna boirina, i a la tarda encara menys nuvolades que aquests darrers dies. I les temperatures cap amunt, quan més es notarà aquest augment del termòmetre, serà a partir de divendres i al cap de setmana, quan podríem arribar a tocar o a fregar els 39 o 40 graus.
3: A 3CAT Info,
5: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: Insostenibles.
6: Entonces yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
7: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
8: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse

0: Poblet. 3CAT Info.
1: L'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, reconeix que la vaga que manté convocada pel primer dia de curs és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. Diuen que és una vaga que escenifica el malestar que persisteix entre els docents, però que per a molts d'ells pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de curs. Demà el departament es reuneix amb els dos sindicats que mantenen la convocatòria, l'USTEC i la CGT, a petició també de l'Assemblea Docent. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada i retreu al departament que no hagi aprofitat l'estiu per seguir negociant.
2: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
1: L'agost és sempre un mal mes per a l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com l'ensenyament. I el patró s'ha repetit aquest any. L'atur ha pujat de 14.500 persones fins a les 330.000, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. En aquest mes, a banda de festivals, també acaben moltes activitats de lleure. Un fet que s'està accentuant i caldrà estudiar, segons diu el secretari de Treball, Paco Ramos.
3: És una dada que reitera any rere any, que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
1: Des de l'UGT, Òscar Riu critica justament aquest factor estacional del mercat laboral.
4: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Sectors laborals que el que fan és augmentar la precarietat i augmentar la pobresa de la nostra societat. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
1: L'atur ha crescut a tots els sectors i en especial entre els joves i a les comarques de Girona. Una part de l'increment de l'atur el pot explicar el procés de regularització d'immigrants, perquè alguns d'aquests estrangers que no tenien la situació administrativa regulada s'han incorporat ara per primer cop a les oficines del Servei Català d'Ocupació. La regularització també ha servit per mitigar la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. No ha estat tan accentuada perquè s'hi han donat d'alta 64.000 estrangers, la majoria llatinoamericans i en el règim general. El saldo final d'afiliats continua per sobre dels 3.900.000, un nivell històricament alt a Catalunya. I l'UGT alerta del tancament de la base de manteniment de Renfe a Portbou, a l'Alt Empordà. Denuncia que l'empresa vol externalitzar el servei. Des de Girona ens ho explica la Núria Peraire.
5: El sindicat reclama que es mantinguin les places de treball, que són 7, i que el servei no s'externalitzi. Segons el sindicat, hi ha hagut 3 jubilacions i a la resta de treballadors se'ls envia a altres destinacions. Però el responsable de la UGT Renfe a Catalunya, Francisco Cárdenas, diu que el tancament i l'externalització implica la pèrdua d'ocupació qualificada i de capacitat operativa de Renfe.
6: Las condiciones de externalización a una empresa privada ya han salido. Esa empresa privada está buscando cargas de trabajo, o sea, trabajadores a mitad de precio en LinkedIn, y así estamos. No vamos muy bien. La verdad es que estamos perdiendo condiciones.
5: Recorden que l'any que ve començarà un cicle formatiu ferroviari precisament a Portbou perquè hi ha la base de manteniment de trens.
1: Cassà de la Selva, el Gironès, se suma a la llista de municipis que suspenen durant un any les llicències d'obertura de certs tipus de comerços, com basars o supermercats a 24 hores al centre. Fins ara, la mesura l'apliquen sobretot poblacions turístiques i de costa. Girona, Maria Rovira.
7: La moratòria aprovada en el ple s'aplicarà a la zona comercial de Cassà de la Selva i afectarà també l'obertura de botigues d'accessoris i venda de mòbils, centres de tractament d'ungles o locals de menjar ràpid per emportar-se. Segons l'alcalde Pau Preses, es vol potenciar l'activitat econòmica diversa i de qualitat.
8: Ordenem, per tal que el creixement que volem que hi hagi, les noves activitats que volem que hi hagi en el poble i especialment en el centre del poble, doncs ja ho fem, en aquest cas, doncs de manera ordenada, pensant també en que hi ha d'haver una diversitat, una qualitat, que hi ha d'haver també la necessària, doncs, convivència també i bon veïnatge, doncs, amb les persones que hi viuen, amb les persones que volem també que visquin en el poble, i per tant tots aquests temes s'han de tenir en compte.
7: A les comarques de Girona aquesta limitació l'han fet sobretot municipis turístics com Palafrugell, Tossa i Lloret, i Girona ho està estudiant.
1: Els pescadors de la Ràpita, al Montsià, han tornat al mar després de la veda dels últims dos mesos. Ho fan amb bones perspectives, amb l'esperança de tenir més dies de pesca l'any vinent, però amb combustible més car. Tortosa, Jordi Barranca.
9: La tornada al mar la fan amb bones notícies, primer perquè esperen mantenir les 2.200

0: tones de pesca de l'any passat, després per l'elevat nombre de crustacis que hi ha al mar i també per l'arribada d'espècies pròpies d'altres aigües pel canvi climàtic. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors.
1: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim la erupció del llangostí cafè, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, l'escamarlà, que és un crustaci de més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
0: Per fer front a l'encariment del dièsel, han adaptat les embarcacions per consumir menys.
1: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes voladores, que repercutix un pèl en una disminució del consum. També el que eren les velocitats que anaven abans per arribar a calador, pues, també hi ha una disminució de consum. O sigui, se fa un treball per a no consumir el gasoil que es consumia quan anava molt més barat.
0: Tot això mentre miren també de reull Brussel·les, que el desembre ha de decidir novament quants dies podran pescar l'any vinent.
2: La Setmana del Llibre en Català reivindica en un moment, diu, d'emergència lingüística, mostrant la potència del sector editorial en català. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona, en un espai de 9.000 metres quadrats. Hi haurà prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials que mostren la potència del sector, segons el president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà.
3: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referents a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
2: Entre les novetats hi ha les activitats enfocades a promoure l'ús de la llengua en l'àmbit digital. Amb la nova col·laboradora La Casa de Creació Digital en Català, hi haurà una trobada cada dia amb prescriptors literaris a les xarxes socials com Marta Sangrà o Ània Posada. I també cada dia es farà un podcast en viu. Esports. Fins a 4:45 amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
4: Bona tarda, Anna. El tancament del mercat de fitxatges a la Lliga Masculina de Futbol segueix marcant l'actualitat esportiva d'avui. Un dels protagonistes a les últimes hores al Barça, el migcampista Marc Casador, reconeix sobre la seva sessió al Deportivo de la Coruña que es podrien haver fet les coses diferent.
5: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar de jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. Li hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
4: El tancament del mercat de fitxatges, el Barça ha inscrit el porter Livakovic i el migcampista del planter Brian Fariñas, que durà el dorsal número 4.
6: 3CAT Info.
4: L'Espanyol, per la seva banda, ha tancat la finestra de fitxatges d'aquest estiu amb la sortida de Rubén Sánchez a l'Elx i la cessió de lateral de l'Atlètic Club, Andoni Gorosabel.
7: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada.
4: A la segona divisió, el Girona ha presentat una de les incorporacions en aquesta finestra de mercat, el lateral Mateu Morell.
8: Molt content d'estar aquí i molt content de la confiança que han mostrat en mi i preparat per donar-ho tot per aquesta camiseta i aquest escut. No crec que sigui fer un pas enrere. És un gran club, porta demostrant-ho molts anys. He vingut aquí perquè crec en el projecte, confio en la gent que hi ha aquí i el nostre objectiu és tornar al Girona primera el més aviat possible.
4: Mentrestant, el Girona està pendent de fitxar el davanter Carles Pérez, jugador que ahir es va desvincular del Celta i que és agent lliure i pot ser inscrit fora de les dates del mercat. Un cas similar al del marroquí o un Ahi, que podria jugar a la Lliga grega que tanca finestra el dia 15 de setembre. Encara en futbol, a 8:45 del vespre, juga la final de la Copa Catalunya de la temporada passada entre el Sabadell i el Barça Atlètic a l'estadi de la Nova Creu Alta. El Sabadell, per cert, ha anunciat que ha rescindit el contracte amb el davanter argentí Agustín Cossia de mutu acord.
6: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
4: A la Lliga CB, el Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenionis, un jugador de 24 anys que prové de la Lliga de Letònia i tindrà un contracte temporal vinculat a la recuperació d'Isaac Vázquez. Fernando Sanemeterio és el director esportiu del club gironí.
9: És un jugador pequeño, pero con mucho carácter y muy eléctrico. Tiene una alta capacidad para generar.

0: generar ventajas para sus compañeros, para poder desequilibrar en esa primera línea y desde ahí pasa muy bien. También tiene una correcta capacidad para generarse sus tiros y creemos que encaja en el ritmo que queremos jugar y en nuestro estilo de juego. Y
1: A la Volta a Espanya de ciclisme tenim en marxa l'onzena etapa amb 154 quilòmetres plans entre Cartagena i Llorca, a 44 quilòmetres per arribar a la línia de meta. Dos ciclistes marxen escapats, dos ciclistes, Barbase i Heiter, que no tenen opcions a la victòria final, que treuen 25 segons al gran grup, on hi figura el líder de la general, el mallorquí Enric Mas, que té un minut i 18 segons d'avantatge respecte al segon, l'eslové Primoz Roglic. L'etapa d'avui, aquests 154 quilòmetres plans, són ideals per un final a l'esprint. D'altra banda, també en ciclisme i de cara a la temporada vinent, el ciclista neerlandès Alex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per les properes dues temporades. Qui també vestirà els colors d'aquest equip és Marc Brustrenga. El ciclista de Santa Eulàlia de Ronçana deixarà el Kern Pharma, una incorporació, però que encara s'ha de fer oficial. A l'Open dels Estats Units de tennis, aquesta tarda s'hauria de reprendre el partit de Paula Badosa contra Daria Kasatkina de la primera ronda del torneig. Badosa dominava per 6-1 i 5-4 quan el partit es va aturar ahir per culpa de la pluja. I en waterpolo, avui es disputen dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. El torneig masculí, a partir de les 9, Mediterrani-Catalunya, i el femení, a 2:15, Rubí-Sant Feliu.

0: Són 4:45. Fins ara us hem explicat que el Ministeri de l'Interior nega que existeixi cap informe sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta que impliqui la participació de les forces de seguretat del Marroc. La policia va elaborar aquest escrit sense coneixement del ministre de l'Interior, que ha reclamat explicacions. Unes 200 persones han guardat un minut de silenci a Manresa per l'home mort a ganivetades dimarts. L'alcalde Marc Aloi reclama justícia i confirma que els dos menors detinguts de 15 i 16 anys estaven fitxats per la policia. Brussel·les adverteix que l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig en una escalada de Rússia a Europa i promet augmentar la pressió a Moscou. Diversos estats membres convoquen els ambaixadors russos en senyal de protesta per uns fets de l'estiu, però que han agafat protagonisme amb les acusacions d'ahir d'Alemanya al Kremlin. I a partir d'ara us explicarem que Catalunya tanca l'estiu més càlid des que hi ha registres, amb una temperatura mitjana 3 graus per sobre del que tocaria. Avui l'Agència de les Nacions Unides del Medi Ambient ha confirmat que la pujada de temperatura a nivell global serà com a mínim d'1,8 graus. El grau i mig acordat a París ja es dona per perdut. I el futur campus de Salut Clínic UB fa un pas endavant amb l'aprovació del projecte del Pla Urbanístic, que ha de transformar gairebé 70 hectàrees entre Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat. El projecte preveu fins a 1.125 habitatges i una inversió global estimada de 1.700 milions d'euros. Ara, sobre el procés de participació ciutadana per recollir al·legacions a la proposta. I pel que fa als esports, Ricard?
1: Mira, d'una banda, les declaracions de Marc Casado després de la seva sessió del Barça al Depor, en les quals reconeix que totes les parts podrien haver fet millor les coses en la gestió d'aquesta operació de sortida. També en futbol, a 8:45, el Sabadell i el Barça Atlètic juguen la final de la Copa Catalunya de la temporada passada a l'estadi de la Nova Creu Alta.
0: I pel que fa al temps, avui la calor ja s'ha intensificat una mica més, amb les màximes més altes al voltant dels 36 o 37 graus. Sol amb nuvolades inofensives en alguns punts del Pirineu i el Prepirineu. Per demà s'esperen pocs canvis, un altre dia assolellat i una mica més càlid.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts del punt de 4:45 de la tarda. Com us dèiem, el Ministeri de l'Interior descarta la responsabilitat del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta.

0: Ceuta. És el que li ha dit el director de la policia espanyola, el ministre Grande Marlaska, després de llegir l'informe que ha publicat el diari El Español i que sí apunta a que agents marroquins de paisà van guiar persones a travessar la frontera. La Moncloa assegura que desconeixia una informació que contradiu el que han defensat fins ara, que el Marroc no hi va tenir res a veure. Des de Madrid ens amplia tota aquesta informació en Dani Sainz de Aja. Dani, bona tarda.
1: Bona tarda. Ni l'informe de la Comissaria d'Estrangeria que ha revelat l'Espanyol ni cap altre informe policial apunta que les forces de seguretat marroquines van planificar o executar l'entrada de migrants a Ceuta. És el que, segons fonts d'interior, li ha explicat el director de la policia espanyola, Francisco Pardo, al ministre Grande Marlaska, que avui li ha reclamat explicacions per un informe que desconeixia. Segons les mateixes fonts, va ser la jutgessa de l'Audiència Nacional qui va demanar als agents mantenir l'escrit en secret. Al malestar del ministre se li suma el desconcert dins a la Moncloa, sorpresos per una informació que surt de la policia i que esguerra el relat que han mantingut, exculpant al Marroc i apuntant la ingerència de Rússia, Israel i l'extrema dreta. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, nega haver amagat informació.
2: Por supuesto, el gobierno de España tiene que trabajar con información fiable, objetiva, acreditada. Somos, desde el gobierno de España, los primeros interesados en conocer qué sucedió. Pido máxima cautela.
1: Però segons l'informe de la policia que ha publicat l'Espanyol, gendarmes marroquins de paisà van guiar persones en diferents onades cap a la frontera de Ceuta. Els agents apunten que les autoritats marroquines van tenir un paper actiu que es va planificar amb l'objectiu de col·lapsar la frontera i ho relacionen tot plegat amb les aspiracions de Rabat sobre Ceuta i Melilla.
0: Gràcies, Dani. Bona tarda.
1: Adéu, bona tarda.
0: I a Manresa, consternació i ràbia. Aquest migdia s'hi ha fet un minut de silenci per condemnar l'apunyalament mortal d'un veí de Castellnou de Bages, de 45 anys, en ple carrer ahir a la matinada. Hi ha dos joves de 15 i 16 anys detinguts que han passat a mans de la Fiscalia de Menors i s'està pendents del que pugui decidir el jutge. L'alcalde de la capital del Bages, Marc Aloi, s'ha compromès a arribar fins al final i ha apuntat que alguna cosa ha fallat perquè els joves detinguts havien delinquit anteriorment. A més, ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. Manresa, Nàtia Dell.
3: Unes 200 persones, entre elles el conseller de Justícia i familiars de la víctima, s'han concentrat a la plaça Major de Manresa per condemnar un crim que ha sacsejat i molt la comarca i que l'alcalde ha qualificat d'excepcional i trist. Marc Aloi, visiblement afectat, ha dit que els fets són intolerables. Ha reclamat justícia i ha fet una crida contundent a la unitat política en moments tan dolorosos com aquest. Ha condemnat la violència extrema dels fets i ha dit que qui la fa, la paga.
4: Ara, més que mai, ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'aquests fets tan greus que han colpit la nostra ciutat. Hi som, hi serem i arribarem fins on calgui.
3: Els dos menors detinguts són coneguts per la policia i l'actitud agressiva d'aquests joves armats a la ciutat preocupa l'alcalde.
4: Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Com a ciutat estem fent servir totes les eines que tenim al nostre abast, tant les policials com les socials. Però si la justícia no és rigorosa i impecable amb els culpables, tenim un greu problema, aquí i a qualsevol municipi del país.
3: Per l'alcalde cal analitzar què ha fallat, però està clar que calen més esforços i recursos en l'àmbit social. En aquest sentit, ha demanat a l'Estat més efectius municipals per afrontar l'important creixement poblacional de Manresa perquè un crim així no es torni a repetir. L'Ajuntament, per cert, es presentarà com a acusació popular en el cas.
0: Brussel·les adverteix que l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig és una escalada de Rússia a Europa i promet augmentar la pressió a Moscou. L'episodi va passar a l'agost i Alemanya va acusar ahir directament Rússia de ser-ne responsable. La Unió Europea i diversos estats membres han convocat els ambaixadors russos en senyals de protesta i la cap de la diplomàcia europea ha qualificat els fets com a terrorisme patrocinat per un estat. Brussel·les, Bruno Fortea.
5: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que l'atac fallit a l'aeroport de Leipzig podria haver deixat víctimes mortals si els explosius dels drons russos no haguessin fallat. I veu un salt qualitatiu respecte als altres cops que Rússia ha violat l'espai aeri europeu amb drons, caces o míssils. Von der Leyen avisa els ciutadans.
6: Els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat. hem d'actuar amb més determinació i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències.

0: Ciències de Rússia.
1: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures com aeroports o centrals energètiques per protegir-les com si fossin objectius militars. Von der Leyen ha enviat un missatge d'unitat després de reunir-se amb el líder de l'OTAN, Mark Rutte.
2: Si Rússia pensa que les amenaces ens dividiran o que ens deixarem intimidar i deixarem de donar suport a Ucraïna, s'equivoca.
1: La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, parla de terrorisme per descriure l'atac fallit a l'aeroport de Leipzig.
3: És evident que reuneix totes les característiques del terrorisme d'estat. La pregunta és, què fem amb això? Ja hem convocat els ambaixadors russos, igual que han fet molts estats membres, i debatrem què més podem fer.
1: I promet noves sancions contra Moscou.
4: Mentrestant, Rússia manté que no hi ha cap prova de la seva implicació en l'atac fallit de Leipzig. Rússia i Ucraïna, mentrestant, continuen escalant les amenaces. El Kremlin ha volgut avui advertir Ucraïna que no li permetrà alterar el funcionament de l'espai aeri rus en resposta a Zelensky, que ha avisat les aerolínies que no és segur per la presència de drons ucraïnesos. Moscou, Cristina Solies.
5: El govern rus intenta evitar que es despermi el pànic entre les aerolínies i els passatgers dels aeroports russos i per això assegura que no tolerarà interrupcions significatives del trànsit aeri. Ara bé, davant les amenaces de Zelensky, les companyies turques Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat diversos vols amb origen o destí a Moscou. Putin ahir a la nit avisava el president ucraïnès que si intenta paralitzar el cel rus, estarà cometent terrorisme d'estat.
6: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
5: Ucraïna fa mesos que té sobre la taula un pla per aturar l'activitat als aeroports russos llançant onades de petits drons amb intel·ligència artificial. És l'anomenada operació M&M's, en referència als petits caramels de xocolata. Fins ara, Zelensky s'havia resistit a posar-lo en marxa, però ara, sense defenses aèries per protegir el cel ucraïnès, pot pensar que és l'única carta per forçar Putin a aturar l'escalada.
4: Sobre el terreny, Moscou ha continuat atacant Kiev per setè dia consecutiu i Odessa, on ha deixat 350.000 famílies sense llum. Les alertes oficials a través de mòbils pel desastre de fa una setmana al nord del Nepal van arribar 38 minuts després de l'allau. Ho revela avui el diari Katmandú Post, que explica que els sistemes per detectar crescudes del riu i les torres de comunicació van ser destruïts. El tremolor detectat a l'inici al Tibet no coincidia amb el d'un terratrèmol i per això no van enviar cap avís. 23 minuts més tard, un funcionari va avisar al Departament d'Hidrologia d'una inundació sobtada. A partir d'aquí, es van emetre avisos als mitjans de comunicació, altaveus de la policia, trucades i SMS. Es van enviar missatges a 680.000 mòbils, però el que majoritàriament va funcionar va ser el porta a porta, que en alguns casos va permetre a evacuar escoles de 900 alumnes en 14 minuts o mercats en 3 minuts, depenent de la zona. El balanç oficial puja uns 1.500 morts i prop de 4.500 desapareguts.
7: 3CAT Info.
4: Catalunya tanca l'estiu més càlid des que hi ha registres amb una temperatura mitjana 3 graus per sobre del que tocaria i rècords de nits tòrrides i de dies amb termòmetres per sobre dels 40 graus. El que estem vivint és un exemple del que avui han denunciat les Nacions Unides, que l'escalfament global va a l'alça i que ja no es podrà evitar superar el grau i mig d'escalfament. En el millor dels casos, s'arribarà a l'1,8. Montse Poblet.
8: Aquest estiu les anomalies de temperatures han estat excepcionals en un 80% del territori, amb casos especialment destacables, com l'augment de més de 4 graus al Pirineu Occidental o a la plana de Vic, els 15 dies a més de 40 graus de Lleida o les 59 nits tòrrides de Barcelona. Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades del Meteocat, subratllava la intensitat de la pujada de temperatures i el fet que hagi estat constant durant tot l'estiu.
9: No és que hem tingut dies de calor mai vistes, sinó que sobretot hem tingut setmanes consecutives de calor molt intensa i, de fet, des de mitjans de juny fins ara molt a final d'agost s'han mantingut aquestes calorades. El juny va ser un dels més càlids registrats a Catalunya, només per darrere del 2025. El juliol va ser càlid sense precedents, el més càlid també mesurat a Catalunya, i l'agost només es pot comparar al de l'any 2003.
8: Precisament avui, l'Agència de les Nacions Unides pel Medi Ambient ha confirmat que la pujada de temperatures a nivell global serà com a mínim de 1,8 graus. Antonio Guterres, el secretari general del l'ONU ja havia admès que era inevitable sobrepassar el grau i mig acordat a París, però avui ho han certificat els científics d'aquesta agència, precisant que en el millor dels escenaris arribarem a l'1,8 i si no retallen radicalment les emissions superarem els 2 graus. Malgrat això, Guterres animava els governs a actuar per intentar que en el termini més curt possible de temps l'escalfament es pugui revertir.
0: We can still bring warming back below 1.5 degrees by the end of the century.
7: Encara som a temps de tornar a limitar l'escalfament al grau i mig a finals de segle. Cal molta ambició, accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils i la transició energètica, reduir la contaminació per metà i protegir terres, boscos i oceans.
8: Com més escalfament, més pèrdues econòmiques de biodiversitat i, sobretot, de vides.
10: 3CAT Info.
4: El futur campus de salut clínic UB fa un pas endavant. El govern ha donat el vistiplau a la primera proposta del pla urbanístic que ha de permetre construir el nou campus entre Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat. El projecte preveu construir fins a 1.125 nous habitatges, la meitat de protecció oficial, a més del trasllat de la Facultat de Farmàcia de la UB a Esplugues. Des de l'Espai Corberó a Esplugues de Llobregat ens amplia aquesta informació Antoni Fortesa.
11: Serà una transformació de gairebé 70 hectàrees, l'equivalent a uns 100 camps de futbol entre Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues. La zona tindrà nous espais de salut, universitat i recerca, més zones verdes i noves parades de la línia 3 del metro. El projecte té una inversió global estimada de 1.700 milions d'euros. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte per al conjunt del país i per a les ciutats implicades.
12: Avui aprovem l'avanç del pla director urbanístic amb el que es defineix el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país, que és el Campus Hospital Clínic Universitat de Barcelona. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
11: Ara s'obre un procés de participació ciutadana fins al desembre, abans de continuar la tramitació del pla. La previsió és aprovar-lo inicialment el primer semestre de l'any que ve. El nou campus està previst que entri en funcionament l'any 2035.
4: I amb aquesta informació hem arribat al punt de 4:45 de la tarda. Moment d'obrir l'àrea de servei. Com sempre, primer amb la informació del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Hi ha un vehicle avariat a l'autopista P7 a l'altura de Vallgorguina, al Vallès Oriental, en sentit nord, en direcció Girona. Talla un carril i de moment provoca retencions puntuals que poden anar augmentant. També aturant-se a la comarcal 14-15C a l'altura d'Argentona, on es fa pas alternatiu també per un vehicle avariat. I també hi ha un avariat que talla l'accés a l'autovia A2 des de la B25 a l'altura de Cornellà de Llobregat. Pel que fa a retencions, a fora d'incidències, n'hi ha els accessos a Barcelona per la C58 i la C33 al tram final entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. També lentitud a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit a sud per enllaçar amb la B30, i és que la mateixa B30 hi ha retencions a l'altura de Barberà en direcció Tarragona i també a Bellaterra en direcció Girona. També algunes aturades a les rondes de Barcelona, la ronda a dalt, amb lentitud i aturades entre Pedralbes i Vallcarca en sentit Besòs, també a l'altura de Roquetes, i la ronda litoral a l'altura de Montjuïc al Port i a la Barceloneta en sentit en Besòs, i també a l'altura de Poble Nou i de Diagonal Mar, igualment en direcció al nus de la Trinitat. Per obres, aturats a l'autovia 2, a l'altura de Jorba, en tots dos sentits. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
10: El temps.
4: Una crònica de la Gemma Puig.
14: Continuem amb aquest temps estable, amb pocs canvis, amb un cel força clar. Després d'alguna boira, boirina matinal, algun núvol baix, s'ha anat trencant i ara a la tarda tornarem a tenir algunes nuvolades, en principi inofensives. Van creixent cap a sectors del Pirineu, Prepirineu, també algun punt de la serralada prelitoral, però moltes estones de sol i temperatures que van pujant. De moment, els valors més alts se situen cap als 36 o 37 graus. 37 a Sant Romà d'Abella, 36 a Organyà, Solsona, Montesquiu, Vinebre, 35 a Girona. Per tant, temperatures que avui s'han enfilat més que no pas ahir, que les màximes van tocar els 33 graus als valors més alts, i aquesta calor que s'anirà intensificant una miqueta més de cara als propers dies. Demà no variarà gaire, però sí que a partir de divendres i sobretot encara en el cap de setmana és quan aquestes temperatures seran encara més altes. Per tant, al cap de setmana, altre cop, els valors més alts podran fregar o gairebé tocar aquests 40 graus. De cara a demà, la situació es mantindrà molt estable, amb sol, amb alguna boira, boirina matinal i alguna nuvolada, altre cop inofensiva.
10: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
4: L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, prepara un protocol per agilitzar les emergències davant l'elevada afluència de persones al sender litoral GR92. Els últims temporals han provocat despreniments que han afectat alguns trams d'aquest camí que

0: ressegueix la costa. Des de Tarragona ens amplia la informació en Ricard Buigas.
1: La gran acumulació de senderistes, sobretot a l'estiu, i les dificultats d'accedir a alguns punts del GR92 fan necessària una coordinació amb els cossos d'emergència, segons ha explicat l'Ajuntament. Per això crearan un mapa d'accessos vinculat a cada tram del sender per agilitzar l'arribada dels equips d'intervenció en cas d'accident. Quan el tinguin enllestit, la faran arribar a Protecció Civil. El regidor de Governació i Serveis d'Emergència, Xavier de la Fuente, diu que han de fer pedagogia per fer entendre a tothom que per recórrer el GR92 és necessari anar preparat i tenir en compte els riscos de caiguda.
2: Fem molta prevenció, molta informació des de turisme, des de qualsevol espai, d'explicar a la gent que això no és anar a fer una passejadeta.
1: Les últimes tempestes han afectat alguns trams, com el de la zona de la platja de la Llenya, a causa d'un despreniment. Ja han traslladat un informe al Departament de Costes de l'Estat perquè estudiï com garantir el dret de pas.
0: Les festes de Santa Tecla despleguen un programa amb més de 500 actes amb el foc i la música com a principals protagonistes. Es commemoren els 600 anys dels primers actes festius de foc i s'ha previst un gran nombre de concerts.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
4: Bali, l'altra cara del paradís.
5: Viatjar per trobar-se i connectar amb un mateix. Relaxar-se en una vila amb piscina i vistes al mar o en una platja de sorra blanca i aigua cristal·lina. Bali és un dels destins més desitjats del món. Però darrere la imatge paradisíaca que es ven a les xarxes socials, l'illa viu una realitat molt diferent. Massificació turística, una mala gestió dels residus i contaminació de l'aigua. Amb 4 milions d'habitants, Bali rep uns 16 milions de visitants l'any. Com altres illes del sud-est asiàtic, el turisme n'és el principal motor econòmic. Després de la pandèmia, el nombre de visitants va augmentar exponencialment i l'any passat va batre rècords amb més de 7,1 milions de turistes internacionals. Però mentre l'economia se n'ha beneficiat, la població local en pateix cada vegada més les conseqüències. Nura Zizà, ciutadana balinesa i investigadora en gestió de residus, explica que l'illa no estava preparada per al tipus de brossa que genera el turisme actual.
6: Els patrons de consum han canviat de manera dràstica i també el consum associat al turisme, que genera residus diferents dels que estàvem acostumats a tenir, sobretot de plàstic. El sistema no estava dissenyat per tractar aquest tipus de deixalles i últimament hem vist una crisi recurrent als abocadors, la crema de brossa i contaminació a les platges de Bali, però crec que tot això són només símptomes d'un problema estructural més profund. El creixement econòmic ha anat molt més ràpid que la capacitat de governança.
5: Segons el Sistema Nacional d'Informació per a la Gestió de Residus a Indonèsia, l'illa genera unes 1.200 tones de brossa al dia, però només la meitat es tracten correctament i únicament el 7% del plàstic es recicla. Azizà recorda que els turistes generen gairebé 4 vegades més residus que els residents i reclama que no es posi només la responsabilitat sobre els locals.
6: Hem d'evitar idealitzar massa els coneixements de la població local. Sí que pot fomentar un comportament responsable amb el medi ambient, però no pot resoldre els problemes estructurals de residus. I si s'anima les comunitats a reduir l'ús de plàstic, però no hi ha alternatives assequibles o no hi ha un sistema de recollida que ho permeti, el canvi de xip és molt difícil.
5: La imatge idíl·lica que es projecta a les xarxes ha accelerat encara més l'arribada de visitants. Vincent Chalias, fundador de l'organització sense ànim de lucre Ocean Gardeners, que es dedica a la neteja i conservació dels esculls de corall, creu que l'única solució per un turisme més sostenible passa per canviar radicalment la forma de consumir-lo.
7: No existeix el turisme responsable, és una plaga. I ara tothom vol veure Bali en 3 dies. Som una societat de consum ràpid. Els turistes ho volen veure tot, però no tenen interacció amb la gent local. Volen menjar, volen gaudir del mar, volen veure les cerimònies, però no hi volen participar, només volen consumir el turisme.
5: La gestió i l'accés a l'aigua són un altre punt crític. La indústria turística consumeix més de la meitat de l'aigua subterrània de l'illa. L'investigador expert en turisme responsable, Harold Goodwin, alerta que el sistema no dona l'abast.
8: Els turistes tendeixen a dutxar-se més vegades que els locals. Per tant, són residents temporals, però que utilitzen més aigua. I un altre tema de que ningú vol parlar, però que cal posar sobre la taula, és que si tens més gens, també tens més excrements.

0: I si no tens un sistema de clavegueram que pugui fer-hi front, creixen també les aigües residuals al mar. No s'està netejant prou l'aigua abans de tornar-la a abocar al medi natural.
1: Però Goodwin avisa que les conseqüències

0: és l'augment dels costos del lloguer, del soroll, del trànsit, el descontrol i el mal comportament.
1: La saturació és tan evident que alguns viatgers ja habiten l'illa. L'Anna, una catalana que va visitar Indonèsia l'estiu passat, va preferir descartar Bali després que l'advertissin de la massificació.
2: Que a Bali sí que hi ha molta massificació turística. No hi he estat precisament perquè vaig voler evitar això. Es veia com per xarxes socials i a blogs i tal que vam llegir que estava molt massificat. I de fet, l'únic que vam fer a l'illa de Bali, que va ser travessar-la per anar a buscar un ferri cap a Lombok, bueno, és que hi ha cues per tot arreu, es nota molt que la infraestructura no està preparada per acollir tants cotxes de turistes.
1: El govern ha començat a limitar la construcció d'allotjaments turístics, la majoria en mans d'empreses estrangeres, i endurir les normes pels visitants. Però tant els experts com els residents coincideixen que sense canvis profunds en el model turístic, Bali continuarà lluny de solucionar el problema.
3: És un reportatge de Neus Aldeguer amb el muntatge musical de Nil Hernández.
4: Esports. Fins a les 5 de la tarda, amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
5: Bona tarda, Anna. El tancament del mercat de fitxatges de la Lliga Masculina de Futbol segueix marcant l'actualitat esportiva d'avui. I un dels protagonistes a les últimes hores, el Barça, el migcampista Marc Casado, reconeix sobre la seva sessió al Deportivo de la Corunya que es podrien haver fet les coses diferent.
6: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. Ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
5: Al tancament del mercat de fitxatges, el Barça ha inscrit el porter Livakovic i el migcampista del planter, Brian Fariñas.
4: 3CAT Info.
5: L'Espanyol, per la seva banda, ha tancat la finestra de fitxatges d'aquest estiu amb la sortida de Rubén Sánchez a l'Elx i la cessió de lateral de l'Atlètic Club, Antoni Gorosabel.
7: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada.
5: Mentrestant, a la segona divisió, el Girona ha presentat una de les incorporacions en aquesta finestra de mercat a lateral, Mateu Morell.
8: Molt content d'estar aquí i molt content de la confiança que han mostrat en mi i preparat per donar-ho tot per aquesta camiseta i aquest escut. No crec que sigui fer un pas enrere. És un gran club, porta demostrant-ho molts anys. He vingut aquí perquè crec en el projecte, confio en la gent que hi ha aquí i el nostre objectiu és tornar al Girona primera el més aviat possible.
5: Tot i que el mercat de fitxatges ja s'ha tancat, el Girona té opcions encara d'incorporar el davanter del Celta, Carles Pérez, i també de fer oficial la sortida del marroquí Ounahi, que podria anar a la Lliga Grega, que tanca la seva finestra el dia 15 de setembre. Encara en futbol, a 8:45 del vespre, juga la final de la Copa Catalunya de la temporada passada entre el Sabadell i el Barça Atlètic a l'estadi de la Nova Creu Alta. El Sabadell, per cert, ha anunciat que ha rescindit el contracte amb el davanter argentí Agustín Costia de mutu acord.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
5: A la Volta a Espanya de ciclisme tenim en marxa els últims quilòmetres de l'onzena etapa, un perfil pla entre Cartagena i Llorca. Isaac Vilalta, bona tarda.
9: Què tal, Ricard? Bona tarda. Últims 25 quilòmetres d'aquesta jornada, d'aquesta etapa. Una jornada sense grans complicacions, tan sols un port de tercera que no ha fet mal al gran grup. I ara ja, com deies, 25 quilòmetres per al final, en un dia que resoldrà presumiblement a l'esprint. Així estava dissenyada aquesta etapa. Matthew Brennan, que ja ha aconseguit un parell de victòries d'etapa, és el gran favorit, però també Bastian Tronchon, el francès, que va sorprendre ahir, forma part de la nòmina de candidats a imposar-se avui. No hauríem de viure canvis importants a la general. Enric Mas hauria de mantenir, per tant, el mallot vermell de líder, amb Primoz Roglic a la segona posició. Tot això a l'espera del que passi demà. Si avui no esperem grans canvis, demà sí que ja es viurà una etapa amb dos ports de primera, a la part final, dos ports encadenats als últims 30 quilòmetres, amb final d'etapa a Calar Alto, és a dir que demà viurem una etapa especial, important, complicada, una etapa dissenyada pels homes de la general. Insisteixo, en l'etapa d'avui no estan passant grans coses, jornada marcada per algunes fugues, sempre controlades pels equips dels sprinters, ara tots els ciclistes rodant junts a 24 quilòmetres de meta, tan sols esperant aquesta aproximació i la resolució

0: de l'etapa a l'esprint.
1: Moltes gràcies, Isaac. També en ciclisme, i si no hi ha cap contratemps d'última hora, Tadej Pogačar abandonarà avui mateix la clínica de Cheus a Barcelona i viatjarà a casa seva a Eslovènia per seguir amb la recuperació. Recordem que l'eslové el van operar dilluns l'equip del doctor Mir de les fractures a una vèrtebra i a la clavícula esquerra. Encara no hi ha confirmació oficial per part de l'equip, però Pogačar tornarà avui cap a casa. Ara mateix, la seva participació al Mundial de Montreal és molt dubtosa.
2: 3CAT Info.
1: A l'Open dels Estats Units de tenis, aquesta tarda s'hauria de prendre el partit de Paula Badosa contra Daria Kasatkina de la primera ronda. Badosa domina per 6-1 i 5-4 quan el partit es va aturar ahir per culpa de la pluja. Avui a la segona ronda, i si la pluja ho permet, també hi ha partits per Medvedev, Rublev, Jaume Munà, Damiñar Jodar i Tsitsipas, entre d'altres el quadre masculí, i també per a Paulini, Pegula, Mukova, Selekmeteva, la barcelonina, i Sabalenka, el femení. A la Lliga CB, el Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenionis. El jugador, de 24 anys, prové de la Lliga de Letònia i tindrà un contracte temporal vinculat a la recuperació d'Isaac Vázquez.
2: 3CAT Info.
3: Bona tarda, són les 5. Primer titular a aquesta hora per l'estat del trànsit, Mariluz García.
4: Bona tarda, destaquem les cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, i a Barcelona la ronda a dalt amb retencions entre Pedralbes i Vallcarca en sentit Besòs.
3: El govern espanyol nega que hi hagi cap informe sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta que impliqui la participació de les forces de seguretat del Marroc. La policia va elaborar aquest escrit sense que en tingués constància el ministre de l'Interior, que ha reclamat explicacions. Unes 200 persones han guardat un minut de silenci avui a Manresa per l'home mort a ganivetades dimarts. L'alcalde, Marc Aloi, reclama justícia i confirma que els dos menors detinguts, de 15 i 16 anys, estaven fitxats per la policia. Els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort en una bossa de plàstic en un bloc de pisos del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Una persona ha alertat del cas aquest migdia i quan els agents han arribat al replà de l'edifici han localitzat el cos sense vida de l'infant. La investigació continua oberta. Brussel·les adverteix que l'intent d'atac amb drons de l'aeroport de Leipzig en una escalada, és una escalada de Rússia a Europa i promet augmentar la pressió a Moscou. Diversos estats membres convoquen els ambaixadors russos en senyal de protesta per uns fets de l'estiu, però que han agafat protagonisme amb les acusacions d'ahir d'Alemanya al Kremlin. La oficialitat del català a Europa tornarà a la taula dels ministres europeus aquest setembre, el dia 22. Ho farà més d'un any després de l'última vegada. Diversos estats, entre els quals Alemanya, continuen tenint molts dubtes sobre el reconeixement oficial del català, el basc i el gallec. La Setmana del Llibre en Català es reivindica en un moment, diu, d'emergència lingüística. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona, amb gairebé 300 segells editorials en català. La fira posa la mirada en el món digital i s'hi faran trobades amb prescriptors a les xarxes i podcasts en viu.
2: Esports.
1: Marc Casado, després de la seva sessió del Barça al Deportiu de la Corunya, reconeix que totes les parts podrien haver fet millor les coses en la gestió de la seva sortida. També en futbol, a 8:45, el Sabadell i el Barça Atlètic juguen la final de la Copa Catalunya de la temporada passada a l'estadi de la Nova Creu Alta. I a l'Open dels Estats Units de tenis, la catalana Paula Badosa ha de reprendre aquesta tarda el seu partit de primera ronda contra l'australiana Kasatkina. La de Begú dominar per 6-1 i 5-4 quan s'ha hagut de suspendre el partit per la pluja.
3: I pel que fa al temps, avui la calor ja s'ha intensificat una mica més, amb les màximes més altes al voltant dels 36 o 37 graus. Sol amb nuvolades inofensives en alguns punts del Pirineu i el Prepirineu, i per demà s'esperen pocs canvis, un altre dia assolellat i una mica més càlid.
2: 3CAT Info.
3: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, us informa Agustí Serrat. El govern espanyol manté que el Marroc no va planificar ni executar l'entrada massiva de migrants a Ceuta, malgrat un informe que sí que apunta a la participació de policies marroquins de paisà. És el que conclou el Ministeri de l'Interior després de consultar l'escrit que ha avançat avui El Espanyol i que va encarregar l'Audiència Nacional a la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres. Anem cap a Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: Bona tarda. Ha estat la jutgessa de l'Audiència Nacional la que ha permès al director de la policia espanyola llegir un informe que ella mateixa havia demanat als agents mantenir en secret, el que ha avançat el digital El Espanyol i que ha agafat el ministre Marlaska i la Moncloa a contrapeu. Ara, un cop llegit, Interior afirma que ni este informe ni cap altre que hagi elaborat la policia espanyola apunten a la participació de les autoritats del Marroc. S'hi ha referit esta tarda des de Ceuta el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
6: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
5: Però segons l'informe de la policia que ha publicat El Espanyol, gendarmes marroquins de paisà van guiar persones en diferents tongades cap a la frontera de Ceuta. Els agents apunten que les autoritats marroquines van tenir un paper actiu que es va planificar amb l'objectiu de col·lapsar la frontera i ho relacionen tot plegat amb les aspiracions de Rabat sobre Ceuta i Melilla.
3: Gràcies, Dani. Alberto Núñez Feijóo continua escalfant els ànims de cara a les protestes d'aquest vespre a favor de Ceuta i acusa Pedro Sánchez de ser incapaç de protegir Espanya. En la seva tercera visita a la ciutat autònoma des de l'inici de la crisi, el líder del PP ha exigit al govern espanyol que mogui fitxa davant les amenaces del Marroc. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez, a l'apartat tècnic, i Miquel Jarque.
7: En un acte de partit, el president popular ha assegurat que el de Sánchez és un govern en fallida i ha reclamat que l'executiu demani explicacions al Marroc i que convoqui eleccions.
8: Pedro Sánchez no está en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones sobre las responsabilidades judiciales. Esto no puede quedar impune.
7: Núñez Feijóo ha asegurado que el presidente español sí que conocía los informes policiales y que lo va amagar.
8: El gobierno lo sabía y lo tapó.
7: Feijóo ha marxat a Madrid para asistir esta tarde en Vox a las convocatorias de manifestaciones en suport a Ceuta, aquí a la ciudad autónoma. Es prevé una asistencia masiva a la protesta, tot i l'ambient enrarit a la comunidad musulmana.
3: I mentrestant, Pedro Sánchez esquiva l'informe policial que ha sacsejat a les últimes hores aquesta crisi de Ceuta, però envia un missatge de tranquil·litat a la població ceutina. En un vídeo a les xarxes, el president espanyol ha volgut commemorar el Dia de la Ciutat Autònoma, refermant el seu compromís amb la població.
9: Me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente. Pero quiero aseguraros que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad.
3: També en un escrit a les xarxes, la Casa del Rei ha assegurat que la corona espanyola fa costat a la ciutat des de la unitat, la convivència i el futur.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Consternació i ràbia a Manresa, on aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per condemnar l'apunyalament mortal d'un veí de Castellnou de Bages, de 45 anys, en ple carrer ahir a la matinada. Hi ha dos joves de 15 i 16 anys detinguts que han passat a mans de la Fiscalia de Menors i s'està pendent del que pugui decidir el jutge. L'alcalde de la capital del Bages, Marc Eloi, s'ha compromès a arribar fins al final i ha apuntat que alguna cosa ha fallat perquè els joves detinguts havien delinquit anteriorment. A més, s'ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació particular. Manresa, Nàtia Dell.
10: Unes 200 persones, entre elles el conseller de Justícia i familiars de la víctima, s'han concentrat a la plaça Major de Manresa per condemnar un crim que ha sacsejat i molt la comarca i que l'alcalde ha qualificat d'excepcional i trist. Marc Eloi, visiblement afectat, ha dit que els fets són intolerables. Ha reclamat justícia i ha fet una crida contundent a la unitat política en moments tan dolorosos com aquest. Ha condemnat la violència extrema dels fets i ha dit que qui la fa, la paga.
11: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'aquests fets tan greus que han colpit la nostra ciutat. Hi som, hi serem i arribarem fins on calgui.
10: Els dos menors detinguts són coneguts

0: Per la policia i l'actitud agressiva d'aquests joves armats a la ciutat preocupa l'alcalde.
1: Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Com a ciutat estem fent servir totes les eines que tenim al nostre abast, tant les policials com les socials. Però si la justícia no és rigorosa i impecable amb els culpables, tenim un greu problema, aquí i a qualsevol municipi del país.
0: Per l'alcalde cal analitzar què ha fallat, però està clar que calen més esforços i recursos en l'àmbit social. En aquest sentit, ha demanat a l'Estat més efectius municipals per afrontar l'important creixement poblacional de Manresa perquè un crim així no es torni a repetir. L'Ajuntament, per cert, es presentarà com a acusació popular en el cas.
2: La investigació dels Mossos continua oberta i no es descarten més detencions. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha denunciat la manipulació política que estan fent d'aquest cas, diu, als partits d'extrema dreta. Parlon ha remarcat que els dos joves detinguts són nascuts a Catalunya i tenen família aquí, negant rotundament que es tracti de menors migrants sols. Critica els discursos intencionats de Vox i Aliança Catalana a les xarxes per generar odi i confrontació i no descarta denunciar-los.
3: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
2: Parlon també ha assegurat que fets com aquests no es poden resoldre només amb eines policials i que cal anar més enllà i reflexionar què porta dos joves a cometre un delicte tan greu. L'edat d'aquests joves condicionarà i molt les possibles condemnes que se'ls puguin posar. En el cas del jove de 16 anys, se li poden aplicar penes més altes, de fins a un màxim de 8 anys d'internament en un centre tancat i 5 anys més de llibertat vigilada, però en canvi la pena màxima per al jove de 15 és de fins a 5 anys d'internament i 3 anys de llibertat vigilada. Tot plegat mentre Balaguer s'investiga un altre crim amb un menor suposadament implicat, un adolescent de 17 anys que ja ha ingressat en un centre de justícia juvenil. La víctima és un home de 26 anys a qui van trobar fa una setmana dins un cotxe que s'havia accidentat. Prèviament l'havien apunyalat. Lleida, Estela Busoms.
4: La víctima era l'únic ocupant d'un turisme que dimecres passat cap a les 11 de la nit es va accidentar al nucli urbà de la capital de la Noguera, al carrer Diagonal. El vehicle va volcar després de xocar contra altres cotxes que hi havia aparcats i el noi ja no el van poder reanimar. En un primer moment es va considerar com una mort derivada del sinistre, però després l'autòpsia va revelar que tenia ferides prèvies a l'accident, en concret ganivetades. Davant d'aquests signes de criminalitat, els Mossos van obrir una investigació que va derivar dilluns en la detenció de l'adolescent acusat d'homicidi. Un tribunal de Lleida, a instàncies de la Fiscalia de Menors, ha ordenat que se l'interni en règim tancat en un centre de justícia juvenil. Tot això l'espera que s'aclareixi quina relació tenien i quin és el mòbil del crim.
2: Encara en successos, troben un nadó mort dins una bossa de plàstic al replà d'un bloc de pisos del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs, al Barcelonès. Els Mossos, que han obert una investigació, han rebut l'avís aquest migdia que hi havia la bossa en un edifici del carrer Llevant. Quan han arribat al lloc, s'hi han trobat el cos sense vida de l'infant. De moment encara no ha transcendit quin temps tenia la criatura. I a més, la Policia Nacional ha detingut també una parella a València per la desaparició del seu fill, un nadó, a Santa Bàrbara, al Montsià. La parella tenia pendent una ordre judicial de cerca i detenció per un jutjat de Tarragona per un possible delicte d'homicidi. Mentrestant, els Mossos continuen investigant els fets i buscant en un habitatge de Santa Bàrbara el nadó desaparegut. La denúncia l'ha presentat l'avi de la família, Tarragona, Ricard Buigas.
5: Els agents fa dies que inspeccionen l'immoble per veure si troben les possibles restes del nadó. L'avi del menor ha estat la persona que ha presentat la denúncia per la desaparició del nen, segons concreta l'ACN. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major de Santa Bàrbara, està precintat des d'aquest cap de setmana després que es trobessin una trentena de gossos a l'interior, alguns morts i la resta malnodrits. El jutjat d'instrucció d'Amposta s'ha fet càrrec de la causa oberta per la desaparició del nadó. El jutge ha decretat el secret d'actuacions.
6: 3CAT Info.
2: Jake Kelly. La Unió Europea tornarà a tractar l'oficialitat del català a Europa el 22 de setembre, això quan ha passat més d'un any des de l'últim cop que es va abordar una qüestió que continua generant dubtes i reticències entre un conjunt de països encapçalats per Alemanya. Brussel·les, Bruno Fortea.
7: Després d'un any i dos mesos d'absència, el govern espanyol treu ara del calaix la petició perquè el català, el basc i el gallec siguin llengües oficials a la Unió Europea. Per primer cop, des del juliol de l'any passat, els socis comunitaris ho abordaran en una reunió de ministres. Això sí, com a molt, el tema donarà per fer un petit debat. No s'ha registrat a l'agenda com a punt de votació i, per tant, tampoc s'espera, doncs, que hi hagi cap acord en la matèria. Perquè la proposta tiri endavant, caldria el suport unànime de tots tots els 27 països de la Unió Europea. I ara per ara es mantenen els dubtes o el rebuig d'alguns estats importants, com ara Alemanya, Itàlia o Polònia, respecte a l'oficialitat del català. Fonts diplomàtiques consultades aquest mateix estiu per Catalunya Ràdio ens han dit que en els últims mesos, entre els països europeus, no hi ha hagut cap canvi d'opinió rellevant respecte a l'oficialitat del català.
2: I canviem de qüestió perquè l'agost és sempre un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com l'ensenyament. I el patró s'ha repetit aquest any. L'atur ha pujat de 14.500 persones fins a les 330.000, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. En aquest mes, a banda de festivals, també acaben moltes activitats de lleure, un fet que s'està accentuant i caldrà estudiar, segons el secretari de Treball, Paco Ramos.
8: És una dada que reitera any rere any que...
9: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Sectors laborals que el que fan és augmentar la precarietat i augmentar la pobresa de la nostra societat. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
2: Sentíem des de la UGT Òscar Riu criticant justament aquest factor estacional del mercat laboral.

0: És un quart de sis. A aquesta hora obrim l'àrea de servei i comencem repassant quin és ara mateix l'estat de la trànsit. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Hi ha vehicles aturants al final de la B20, la Pota Nord, a l'altura de Montgat, en sentit nord, en direcció Girona, per enllaçar amb l'autopista del Maresme. A la C60, a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró, o bé per enllaçar també amb la C32. També cues a la C59 a Caldes de Montbui, en sentit sud, la C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en direcció Barcelona-Tarragona, i al lateral de B30 a Barberà, en sentit sud, a Bellaterra, direcció nord. C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. Autovia 2 a l'altura de Cornellà en direcció Lleida. En aquesta zona també hi ha un vehicle avariat que talla l'accés a l'A2 des de la B25 a l'altura de Cornellà. I pel que fa a les rondes, congestionada la ronda a dalt entre Pedralbes i Vallcarca, també d'Horta-Canyelles, sentit Besòs. Ronda litoral entre Passeig de la zona Franca i Montjuïc a l'altura del Port, a la Barceloneta i a Sant Adrià, sentit Besòs, i també de Vila Olímpica a la Barceloneta en direcció Llobregat. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: El temps. Amb Gemma Puig.
2: Avui, altre cop, les temperatures s'han enfilat i ho han fet encara una miqueta més en un dia de sol, al matí amb alguna boirina que s'ha anat trencant, i ara a la tarda hi pot haver alguna nuvolada que pot anar creixent cap a punts de muntanya, del Pirineu, Prepirineu, però en principi inofensives. Les màximes més altes, de moment, tocant els 36 o 37 graus. 37 a Sant Romà d'Abella, 36 a Organyà, a Solsona, a Montesquiu, a Vinebre, 35 a Girona. Per tant, la calor que es va intensificant i, com dèiem, a la tarda només en presència d'alguns núvols. Demà la situació no canvia i ara gaire. Sigui aquestes nits i matinades, com que també s'allarga una miqueta més la nit, la temperatura doncs ja no queda tan alta. Igualment, però, a la façana litoral encara mantenim aquests valors que no baixen dels 20 graus. Un dijous de sol, d'algun núvol baix matinal, d'alguna boirina, i a la tarda encara menys nuvolades que aquests darrers dies. I les temperatures cap amunt. Quan més es notarà aquest augment del termòmetre serà a partir de divendres i al cap de setmana, quan podríem arribar a tocar o a fregar els 39 o 40 graus.
3: 3CAT Info.
0: Passen 2 minuts d'un quart de sis. Seguim amb més temes. Brussel·les adverteix que l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig és una escalada de Rússia a Europa i promet augmentar la pressió a Moscou. L'episodi va passar a l'agost i Alemanya va acusar ahir directament a Rússia de ser-ne responsable. La Unió Europea i diversos estats membres han convocat els ambaixadors russos en senyal de protesta i la cap de la diplomàcia europea ha qualificat els fets com a terrorisme patrocinat per un estat. Tornem cap a Brussel·les, Bruno Fortea.
4: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que l'atac fallit a l'aeroport de Leipzig podria haver deixat víctimes mortals si els explosius dels drons russos no haguessin fallat. I veu un salt qualitatiu respecte als altres cops que Rússia ha violat l'espai aeri europeu amb drons, caces o míssils. Von der Leyen avisa els ciutadans.
5: Els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat. Hem d'actuar amb més determinació i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
4: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures com aeroports o centrals energètiques per protegir-les com si fossin objectius militars. Von der Leyen ha enviat un missatge d'unitat després de reunir-se amb el líder de l'OTAN, Mark Rutte.
6: Si Rússia pensa que les amenaces ens dividiran o que ens deixarem intimidar i deixarem de donar suport a Ucraïna, s'equivoca.
4: La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, parla de terrorisme per descriure l'atac fallit a l'aeroport de Leipzig.
7: És evident que reuneix totes les característiques del terrorisme d'estat. La pregunta és, què fem amb això? Ja hem convocat els ambaixadors russos, igual que han fet molts estats membres, i debatrem què més podem fer.
4: I promet noves sancions contra Moscou.
0: Rússia, mentrestant, manté que no hi ha cap prova de la seva implicació en l'atac fallit de Leipzig. Rússia i Ucraïna també continuen, a més, escalant les amenaces. El Kremlin ha volgut avui advertir Ucraïna que no li permetrà alterar el funcionament de l'espai aeri rus. En resposta a Zelensky, que ha avisat les aerolínies que no és segur per la presència de drons ucraïnesos. Moscou, Cristina Solies.
8: El govern rus intenta evitar que es desfermi el pànic entre les aerolínies i els passatgers dels aeroports russos i per això assegura que no tolerarà interrupcions significatives del trànsit aeri. Ara bé, davant les amenaces de Zelensky, les companyies turques Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat diversos vols amb origen o destí a Moscou. Putin ahir a la nit avisava el president ucraïnès que si intenta paralitzar el cel rus, estarà cometent terrorisme d'estat.
9: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
8: Ucraïna fa mesos que té sobre la taula un pla per aturar l'activitat als aeroports russos llançant-hi onades de petits drons amb intel·ligència artificial. És l'anomenada operació M&M's, en referència als petits caramels de xocolata. Fins ara Zelensky s'havia resistit a posar-lo en marxa, però ara, sense defenses aèries per protegir el cel ucraïnès, pot pensar que és l'única carta per forçar Putin a aturar l'escalada.
0: Sobre el terreny, Moscou ha continuat atacant Kiev per setè dia consecutiu i també Odessa, on ha deixat 350.000 famílies sense llum. Doncs bé, tot i els últims atacs de Rússia a Kiev, el president Salvador Illa manté la seva intenció de viatjar a la capital d'Ucraïna. Illa ja ha sortit de Barcelona amb la previsió d'arribar-hi demà al matí, acompanyat de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. De fet, tots dos han hagut de reduir al màxim les delegacions que els acompanyen arran de l'escalada d'explosions a la capital. S'hi estaran un dia i mig i blindats en tot moment per l'exèrcit del país. La intenció del president és reunir-se amb el govern del país i amb alguns executius regionals perquè, quan s'acabi la guerra, a Catalunya vol participar, diuen, la reconstrucció d'Ucraïna. I l'alcalde, per la seva banda, intervindrà demà al ple de l'Ajuntament de Kiev en una sessió extraordinària per denunciar els últims atacs per part de Rússia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Del grup del PSC a l'Ajuntament de Mataró reconeix que va ser un error votar ahir una declaració institucional proposada per Esquerra Republicana que defensava el dret a l'autodeterminació. El portaveu del grup municipal, Xesco Gomà, ha esmenat l'error en la votació en declaracions a Televisió de Mataró.
10: No estàvem d'acord amb l'autodeterminació, no estem d'acord amb l'autodeterminació i no hi estarem d'acord perquè el resultat de totes aquestes polítiques respecte al procés ja sabem el que ha portat a Catalunya.
0: El partit va donar ahir suport a una declaració que defensava l'aplicació de l'amnistia, però que també reivindicava aquest dret a l'autodeterminació. I més qüestions. L'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, reconeix que la vaga que manté convocada pel primer dia de curs és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. Diuen que és una vaga que significa el malestar que persisteix entre els docents, però que per molts d'ells pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de curs. Demà el departament es reuneix amb els dos sindicats que mantenen la convocatòria, l'USTEC i la CGT, a petició també de l'Assemblea Docent. En declaracions a Catalunya Ràdio, Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada i retreu al departament que no hagi aprofitat l'estiu per continuar negociant.
11: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
0: Avui la consellera també s'ha reunit amb la Junta de Direccions. Els ha demanat que treballin perquè aquest sigui un curs menys convuls i que vetllin perquè l'escola pública mantingui el seu prestigi. En plan econòmic, les accions de l'empresa catalana Cirsa s'han disparat gairebé un 20% després que hagi estat absorbida per la italiana Lottomatica. Amb aquesta operació es crea la segona companyia cotitzada del sector del joc i les apostes esportives amb un negoci combinat de 34.000 milions d'euros. Els propietaris de l'empresa terrassenca tindran una tercera part del capital social de la nova societat i els accionistes de Cirsa rebran una mica més de mitja acció de l'Automàtica per cada títol que tinguin. Els analistes veuen que l'operació té una lògica industrial sòlida, amb un creixement de caixa i una capacitat de retorn a l'accionista molt elevat. I en plana cultural, la Setmana del Llibre en Català es reivindica en un moment, diu, d'emergència lingüística, mostrant la potència del sector editorial català. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona en un espai de 9.000 metres quadrats. Hi haurà prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials que mostren la potència del sector, segons el president d'editors.cat, Oriol Magrinyà.
12: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referents a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
0: Entre les novetats hi ha les activitats enfocades a promoure l'ús de la llengua en l'àmbit digital. Amb la nova col·laboradora La Casa de Creació Digital en Català hi haurà una trobada cada dia amb prescriptors literaris a les xarxes socials com Marta Sangrà o Ania Posada. Més de 200 autors, a més, signaran durant la setmana, que s'allargarà fins al 27 de setembre, coincidint novament amb les festes de la Mercè.
3: Esports.
0: Moment ara pels esports, amb Ricard Isidro, bona tarda.
13: Bona tarda, Dani Olmo. En un acte d'homenatge de la ciutat de Terrassa, el jugador, per haver guanyat el Mundial, reconeix que no entén per què l'Atlètic de Madrid no ha permès la seva sortida al Barça. Parlem de Julián Álvarez.
14: Bueno, no, entender no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar y en ese sentido pues esa fue una, no hace falta ni decirlo, pero bueno, al final, como he dicho antes, la vida sigue, esto no...
13: Unes declaracions de Dani Olmo que arriben 17 hores després del tancament del mercat de fitxatges d'estiu pel que fa a la Lliga Masculina de Futbol. I un dels protagonistes, a les últimes hores al Barça, el migcampista Marc Asadó, fins ara company de Dani Olmo, reconeix sobre la seva sortida al Deportivo de la Coruña que tant ell com el club blaugrana podrien haver fet millor aquesta operació de sortida.
15: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar de jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionat amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. Li hem parlat amb el club, com hem gestionat altres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
13: A la segona divisió, el Girona ha presentat aquest migdia una de les incorporacions en aquesta finestra de mercat, el lateral Mateu Morell, provinent del Mallorca.
16: No compararia. Crec que en el món del futbol estem acostumats a comparar i a sempre posar estàndards o intentar veure i comparar, i crec que és complicar les coses. Cada equip té les seves armes. Crec que, com he dit abans, nosaltres hem fet un gran equip, una molt bona plantilla i estic segur que estirem allà dalt lluitant per l'objectiu.
13: També en futbol, a dos quarts de nou del vespre, juga la final de la Copa Catalunya de la temporada passada entre el Sabadell i el Barça Atlètic a l'estadi de la Nova Creu Alta. El club vallesà, per cert, ha anunciat que ha rescindit el contracte amb el davanter argentí Agustín Cossia de mutu acord.
3: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
13: Parlem ara de ciclisme i de la Vuelta. Ja tenim vencedor a la 11a etapa després d'haver completat 154 quilòmetres plans entre Cartagena i Llorca. Isaac Vilalta, bona tarda.
17: Què tal? Bona tarda, Ricard. En efecte, una etapa que s'acaba ara, s'ha resolt a l'esprint com era previsible, i com era previsible també el gran favorit en aquestes situacions, Matthew Brennan, s'ha imposat. Tercera victòria per al ciclista de l'equip Visma, que s'ha aprofitat de la bona feina de Wout van Aert en un final complex, complicat, perquè poc més de 300 metres hi havia un revolt tancadíssim d'esquerres, els ciclistes l'han enfrontat, fins i tot un ciclista acaba caient sense conseqüències, i al sortir d'allà amb Wout van Aert, que ha llançat perfectament l'esprint per al seu company d'equip. Tercera victòria d'etapa en aquesta Vuelta per a Matthew Brennan. A la general no hi ha canvis, Enric Mas manté el mallot vermell a l'etapa de muntanya de demà en final a Calar Alto. Entre els ciclistes catalans està buscant la classificació, encara no hi és oficialment més enllà de la sisena posició, però m'ha semblat força clar que ni Pau Miquel ni Marcel Camprubí, que en aquestes perfil d'etapes han tingut o han ofert unes bones

0: bones prestacions, amb bones posicions en aquesta volta. Avui cap dels dos ha aconseguit acabar el top 10 a les primeres posicions. Per tant, resumint, victòria d'etapa per Matthew Brennan, a la general, Enric Mas manté el mallot vermell de líder.
1: Moltes gràcies, Isaac.
2: 3CAT Info.
1: Més coses, ara en tennis, a l'Open dels Estats Units. Aquesta tarda s'hauria de reprendre el partit de Paula Badosa contra Daria Kasatkina de la primera ronda del torneig. Badosa dominava per 6 jocs a 1 i 5 a 4 en el segon, quan el partit es va aturar per culpa de la pluja. Avui, a la segona ronda, també hi ha partits per Medvedev, Rublev, Muna, Demiñaur, Jodar i Tsitsipas, entre d'altres el quadre masculí, i per Paolini, Pagula, Mukova, la barcelonina Selekmeteva i Arina Sablenka, la número 1 del món, al quadre femení. Pel que fa al bàsquet, a la Lliga CB, el Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Estenionis. El jugador de 24 anys prové de la Lliga de Letònia i tindrà un contracte temporal vinculat a la recuperació d'Isaac Vázquez. I en Waterpolo avui es disputen dos partits a nedar de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. El torneig masculí a les 9, Mediterrani Catalunya, i el femení a 9:45, Rubí Sant Feliu. Són 6:45 de la tarda.

0: Repassem ara algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara i comencem per la informació del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a la Ronda Litoral entre Zona Franca i la Barceloneta, en sentit en Besòs. Les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, AP7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà en sentit sud o la C60 Argentona direcció Mataró.
0: També us hem explicat que el Ministeri de l'Interior nega que hi hagi cap informe sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta que impliqui la participació de les forces de seguretat del Marroc. La policia va elaborar aquest escrit sense que en tingués constància el Ministeri de l'Interior, que ha reclamat explicacions. Unes 200 persones han guardat un minut de silenci a Manresa per l'home mort a ganivetades dimarts. L'alcalde, Marc Aloi, reclama justícia i confirma que els dos menors detinguts, de 15 i 16 anys, estaven fitxats per la policia. Brussel·les adverteix que l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig és una escalada de Rússia a Europa i promet augmentar la pressió a Moscou. Diversos estats membres convoquen els ambaixadors russos en senyal de protesta per uns fets de l'estiu, però que han agafat protagonisme amb les acusacions d'ahir d'Alemanya al Kremlin. I de seguida els explicarem que Catalunya ha tancat l'estiu més càlid des que hi ha registres, amb una temperatura mitjana 3 graus per sobre del que tocaria. Avui l'Agència de les Nacions Unides pel Medi Ambient ha confirmat que la pujada de temperatura a nivell global serà com a mínim d'1,8 graus. El grau i mig acordat a París ja es dona per perdut. I el futur campus de Salut Clínic UB fa un pas endavant amb l'aprovació del projecte del Pla Urbanístic que ha de transformar gairebé 70 hectàrees entre Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat. El projecte preveu fins a 1.125 habitatges i una inversió global estimada de 1.700 milions d'euros. Ara s'obre el procés de participació ciutadana per recollir al·legacions a la proposta. Als esports, quin és el titular més destacat? Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda. Les declaracions de Dani Olmo i Marc Casado. Olmo, en un acte d'homenatge rebut a Terrassa, no entén per què l'Atlètic de Madrid no ha permès la sortida de Julián Álvarez al Barça, i un ja ex-blaugrana, Casado, reconeix que totes les parts podien haver fet millor les coses en la gestió de la seva sortida.
0: I pel que fa al temps, avui la calor ja s'ha intensificat una mica més, amb les màximes més altes al voltant dels 36 o 37 graus, sol amb nuvolades inofensives en alguns punts del Pirineu i el Prepirineu, i per demà s'esperen pocs canvis, un altre dia assolellat i una mica més càlid.
3: Trescat Info.
0: Passen 3 minuts de 6:15, l'executiu de Pedro Sánchez manté que el Marroc no va planificar ni executar l'entrada massiva de migrants a Ceuta, malgrat un informe que sí que apunta a la participació de policies marroquins de paisà. És el que conclou el Ministeri de l'Interior després de consultar l'escrit que ha avançat avui a l'Espanyol i que va encarregar l'Audiència Nacional a la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres. Anem cap a Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Ha estat la jutgessa de l'Audiència Nacional

0: la que ha permès al director de la policia espanyola llegir un informe que ella mateixa havia demanat als agents mantenir en secret, el que ha avançat el digital El Espanyol i que ha agafat el ministre Marlaska i la Moncloa a contrapeu. Ara, un cop llegit, Interior afirma que ni este informe ni cap altre que hagi elaborat la policia espanyola apunten a la participació de les autoritats del Marroc. S'hi ha referit esta tarda des de Ceuta el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
1: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
0: Però segons l'informe de la policia que ha publicat El Espanyol, gendarmes marroquins de paisà van guiar persones en diferents tongades cap a la frontera de Ceuta. Els agents apunten que les autoritats marroquines van tenir un paper actiu que es va planificar amb l'objectiu de col·lapsar la frontera i ho relacionen tot plegat amb les aspiracions de Rabat sobre Ceuta i Melilla.
2: I l'altre tema destacat del dia, consternació i ràbia a Manresa, on aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per condemnar l'apunyalament mortal d'un veí de Castellnou de Bages, de 45 anys, en ple carrer, ahir a la matinada. Hi ha dos joves de 15 i 16 anys detinguts que han passat a mans de la Fiscalia de Menors i s'està pendent del que pugui decidir el jutge. L'alcalde de la capital del Bages, Marc Aloi, s'ha compromès a arribar fins al final i ha apuntat que alguna cosa ha fallat perquè els joves detinguts havien delinquit anteriorment. A més, també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. Anem cap a Manresa, Nàtia Dell.
3: Unes 200 persones, entre elles el conseller de Justícia i familiars de la víctima, s'han concentrat a la plaça Major de Manresa per condemnar un crim que ha sacsejat i molt la comarca i que l'alcalde ha qualificat d'excepcional i trist. Marc Aloi, visiblement afectat, ha dit que els fets són intolerables. Ha reclamat justícia i ha fet una crida contundent a la unitat política en moments tan dolorosos com aquest. Ha condemnat la violència extrema dels fets i ha dit que qui la fa, la paga.
4: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'aquests fets tan greus que han colpit la nostra ciutat. Hi som, hi serem i arribarem fins on calgui.
3: Els dos menors detinguts són coneguts per la policia i l'actitud agressiva d'aquests joves armats a la ciutat preocupa l'alcalde.
4: Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Com a ciutat estem fent servir totes les eines que tenim al nostre abast, tant les policials com les socials. Però si la justícia no és rigorosa i impecable amb els culpables, tenim un greu problema, aquí i a qualsevol municipi del país.
3: Per l'alcalde cal analitzar què ha fallat, però està clar que calen més esforços i recursos en l'àmbit social. En aquest sentit, ha demanat a l'Estat més efectius municipals per afrontar l'important creixement poblacional de Manresa perquè un crim així no es torni a repetir. L'Ajuntament, per cert, es presentarà com a acusació popular en el cas.
5: 3Cat Info.
2: Brussel·les adverteix que l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig és una escalada de Rússia a Europa i promet augmentar la pressió a Moscou. L'episodi va passar a l'agost i Alemanya va acusar ahir directament Rússia de ser-ne responsable. La Unió Europea i diversos estats membres han convocat els ambaixadors russos en senyal de protesta i la cap de la diplomàcia europea ha qualificat els fets com a terrorisme patrocinat per un estat. Brussel·les, Bruno Fortea.
6: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que l'atac fallit a l'aeroport de Leipzig podria haver deixat víctimes mortals si els explosius dels drons russos no haguessin fallat. I veu un salt qualitatiu respecte als altres cops que Rússia ha violat l'espai aeri europeu amb drons, caces o míssils. Von der Leyen avisa els ciutadans.
7: Els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat. Hem d'actuar amb més determinació i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
6: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures com aeroports o centrals energètiques per protegir-les com si fossin objectius militars. Von der Leyen ha enviat un missatge d'unitat després de reunir-se amb el líder de l'OTAN, Mark Rutte.
8: Si Rússia pensa que les amenaces ens dividiran o que ens deixarem intimidar i deixarem de donar suport a Ucraïna, s'equivoca.
6: La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, parla de terrorisme per descriure l'atac fallit a l'aeroport de Leipzig.
9: És evident que reuneix totes les característiques del terrorisme d'estat. La pregunta és, què fem amb això? Ja hem convocat els ambaixadors russos, igual que han fet molts estats membres, i debatrem què més podem fer.
6: I promet noves sancions contra Moscou.
2: Els Estats Units i l'Iran protagonitzen l'intercanvi de foc més dur des del juliol. Almenys 12 persones han mort, 4 de les quals eren en un casament. Arran

0: del bombardeig nord-americà contra la costa meridional iraniana, mentre que Teheran ha respost amb missils contra diverses bases dels Estats Units a la regió. El comandament militar nord-americà ha explicat que ha atacat defenses antiaèries, radars i altres instal·lacions de la Guàrdia Revolucionària. De fet, el cos d'elit ha reconegut la mort de 4 membres i 3 paramilitars. El règim acusa el Pentàgon de cometre un crim de guerra amb la mort de gent en un casament. Les forces iranianes han llançat projectils contra l'Iraq, Kuwait, Bahrein i Jordània, però no consten víctimes. També han informat que 2 patrullers guiats per nord-americans que navegaven per Hormuz han xocat amb mines, incident que se suma al de dilluns en què 2 mariners filipins van morir arran d'un atac a un vaixell saudita. L'escala de detenció ha fet pujar el barril Brent durant unes hores fins gairebé als 97 dòlars. Ara val 94 i les borses asiàtiques i europees han baixat. I encara en plana internacional, les alertes oficials a través dels mòbils pel desastre de fa una setmana al nord del Nepal van arribar 38 minuts després de l'allau. Ho revela avui el diari Kathmandu Post, que explica que els sistemes per detectar crescudes del riu i les torres de comunicació van ser destruïts. El tremolor detectat a l'inici al Tibet no coincidia amb el d'un terratrèmol i per això no van enviar cap avís. 23 minuts més tard, un funcionari va avisar al Departament d'Hidrologia d'una inundació sobtada. A partir d'aquí, es van emetre avisos als mitjans de comunicació, altaveus de la policia, trucades i SMS. Es van enviar missatges a 680.000 mòbils, però el que majoritàriament va funcionar va ser el porta-a-porta, que en alguns casos va permetre evacuar escoles de 900 alumnes en 14 minuts o mercats en 3 minuts, depenent de la zona. El balanç oficial puja a uns 1.150 morts i prop de 4.500 desapareguts.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més qüestions. La jutgessa de Catarroja eleva 232 les víctimes mortals pel temporal arran de la Dana al País Valencià de fa 2 anys. En una interlocutòria, la magistrada ha inclòs una veïna de Guadassuar, a la comarca de la Ribera Alta, que tenia una insuficiència respiratòria crònica greu. El dia del temporal, el 29 d'octubre, es va quedar sense l'oxigen que rebia d'una màquina perquè se li va inundar el domicili i es va quedar sense electricitat. La dona no la van rescatar fins l'endemà i després la van traslladar a una residència de poble. Va morir posteriorment, el 6 de novembre, a l'Hospital de la Ribera. La jutgessa que investiga la gestió de la Dana assegura, doncs, que hi ha una relació causa-efecte entre la mort de la dona i la riuada. I Catalunya ha tancat l'estiu més càlid des que hi ha registres, amb una temperatura mitjana de 3 graus per sobre del que tocaria i rècords de nits tòrrides i de dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus. El que estem vivint és un exemple del que avui han denunciat les Nacions Unides, que l'escalfament global va a l'alça i que ja no es podrà evitar superar el grau i mig d'escalfament. En el millor dels casos, es podria arribar al grau a l'1,8. Montse Poblet.
2: Aquest estiu les anomalies de temperatures han estat excepcionals en un 80% del territori, amb casos especialment destacables com l'augment de més de 4 graus al Pirineu Occidental o a la Plana de Vic, els 15 dies a més de 40 graus de Lleida o les 59 nits tòrrides de Barcelona. Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades del Meteocat, subratllava la intensitat de la pujada de temperatures i el fet que hagi estat constant durant tot l'estiu.
3: No és que hem tingut dies de calor mai vistes, sinó que sobretot hem tingut setmanes consecutives de calor molt intensa i, de fet, des de mitjans de juny fins ara molt a final d'agost s'han mantingut aquestes calorades. El juny va ser un dels més càlids registrats a Catalunya, només per darrere del 2025. El juliol va ser càlid sense precedents, el més càlid també mesurat a Catalunya, i l'agost només es pot comparar al de l'any 2003.
2: Precisament avui, l'Agència de les Nacions Unides pel Medi Ambient ha confirmat que la pujada de temperatures a nivell global serà com a mínim de 1,8 graus. Antonio Guterres, el secretari general de l'ONU, ja havia admès que era inevitable sobrepassar el grau i mig acordat a París, però avui ho han certificat els científics d'aquesta agència, precisant que en el millor dels escenaris arribarem a l'1,8 i si no retallen radicalment les emissions, superarem els 2 graus. Malgrat això, Guterres animava els governs a actuar per intentar que en el termini més curt possible de temps l'escalfament es pugui revertir.
4: We can still bring warming back below 1.5 degrees by the end of the century.
5: Encara som a temps de tornar a limitar l'escalfament al grau i mig a finals de segle. Cal molta ambició, accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils i la transició energètica, reduir la contaminació per metà i protegir terres, boscos i oceans.
2: Com més escalfament, més pèrdues econòmiques, de biodiversitat i, sobretot, de vides.
0: En aquest context, el Tribunal General de la Unió Europea ha rebutjat el recurs presentat per dues organitzacions ecologistes contra les assignacions anuals d'emissions de gasos d'efecte hivernacle fixades pels estats membres pel període del 2023 al 2030. Global Legal Action Network i Climate Action Network van reclamar a la Comissió que revisés aquestes assignacions, al·legant que estaven per sota dels compromisos assolits amb l'Acord de París. La Comissió ho va rebutjar i les ONGs van portar el cas al Tribunal de Luxemburg. La resolució dictada avui pel Tribunal rebutja la petició dels ecologistes. Els magistrats consideren que la Comissió s'ha limitat a aplicar el que diuen les lleis europees i que no té competències per substituir les assignacions d'emissions per unes de més estrictes. I tornant a Catalunya, el futur campus de salut Clínic UB fa un pas endavant. El govern ha donat el vistiplau a la primera proposta del pla urbanístic que ha de permetre construir el nou campus entre Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat. El projecte preveu construir fins a 1.125 nous habitatges, la meitat de protecció oficial, a més del trasllat de la Facultat de Farmàcia de la UB a Esplugues. I encara un altre tema, perquè el nombre de persones beneficiàries del sistema de dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada, segons la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera del sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior, tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia.

0: Són 6:45, aquesta hora obrim àrea de servei i comencem repassant quin és l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Complicacions a l'AP7 a l'altura de Vilablareix, en sentit sud, en direcció a Barcelona, a causa d'un accident. Els vehicles són al voral, però cal vigilar si circuleu per aquesta zona. També complicacions a la comarcal 1415C, a Argentona, on es fa pas alternatiu a causa d'un vehicle avariat. També a causa d'una avaria hi ha tallat l'accés a l'autovia 2 des de la B25 a l'altura de Cornellà de Llobregat. Pel que fa a retencions d'hora punta, n'hi ha a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en sentit sud, la C58, l'autopista del Vallès, a l'altura de Sant Quirze, direcció Barcelona, i des de Ripollet fins a l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. A l'autopista C33, aturant-se des de Montcada, també fins a l'entrada pel Nus de la Trinitat. Cues també a la C59 a Palau-solità i Plegamans, en direcció Caldes, la C60 a Argentona, direcció Mataró, autovia A2, a l'altura de Cornellà, en totes dues direccions. De les rondes, avui la més carregada, la ronda litoral, amb cua entre Zona Franca i el Port, i també a l'altura de la Barceloneta i de Sant Adrià Santa Coloma, sentit Besòs. També entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. I a la ronda a dall, lentitud i aturades entre Diagonal i Vallcarca i també d'Horta Canyelles, també sentit Besòs. Per obres, lentitud a l'autovia A2, a l'altura de Jorba, en totes dues direccions. Més informació renovada d'aquí a 15 minuts.
0: Gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: El temps. Amb Gemma Puig.
2: Continuem amb aquest temps estable, amb pocs canvis, amb un cel força clar. Després d'alguna boira, boirina matinal, algun núvol baix, s'ha anat trencant i ara a la tarda tornarem a tenir algunes nuvolades, en principi inofensives. Van creixent cap a sectors del Pirineu, Prepirineu, també algun punt de la serralada prelitoral, però moltes estones de sol i temperatures que van pujant. De moment, els valors més alts se situen cap als 36 o 37 graus. 37 a Sant Romà d'Abella, 36 a Organyà, Solsona, Montesquiu, Vinebre, 35 a Girona. Per tant, temperatures que avui s'han enfilat més que no pas ahir, que les màximes van tocar els 33 graus als valors més alts, i aquesta calor que s'anirà intensificant una miqueta més de cara als propers dies. Demà no variarà gaire, però sí que a partir de divendres i sobretot encara en el cap de setmana és quan aquestes temperatures seran encara més altes. Per tant, al cap de setmana, altre cop, els valors més alts podran fregar o gairebé tocar aquests 40 graus. De cara a demà, la situació es mantindrà molt estable, amb sol, amb alguna boira, boirina matinal i alguna nuvolada, altre cop inofensiva.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Passen gairebé 3 minuts de 6:45. Seguim amb més qüestions. Un estudi liderat per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona troba diferències específiques pel que fa a la relació entre la microbiota i els símptomes depressius en funció del sexe. Creuen que això obre la porta a diferenciar els tractaments de la depressió entre homes i dones. Anem cap a Girona, Núria Paraire.
4: Serà una transformació de gairebé 70 hectàrees.
5: Han analitzat 802 persones, una mica més de la meitat han estat dones, i s'han centrat en les associacions entre la microbiota intestinal, els metabòlits de triptòfan relacionats amb el funcionament del cervell i la simptomatologia de la depressió. Van veure que les dones tenen concentracions més elevades d'alguns metabòlits que s'associen a una major severitat dels símptomes depressius. Per això els investigadors diuen que el sexe del pacient no hauria de ser una variable més, sinó que s'ha de tenir en compte. Ho explica un dels investigadors.

0: 2, José Manuel Fernández Real.
1: Això es va sobtar perquè el tractament que es dona a la depressió actualment és idèntic en homes i dones i no es té en compte aquesta possible variabilitat.
0: Creuen que ara es podrien fer nous estudis per investigar tractaments diferents de la depressió en homes i dones.
2: I ja s'han començat a collir uns dies abans del que és habitual les pomes golden, les més comunes a Catalunya. Aquest any els arbres encara estan carregats de fruits i les pomes seran més petites i molt dolces. La causa de tot plegat són les calorades d'aquest estiu, Lleida, Noelia Caselles.
3: En la maduració, en la mida i en el gust, les altes temperatures, amb més dies que mai superant els 40 graus aquest estiu a Catalunya, han influït en tot en la producció de poma golden. Ens ho explica Bernat Ramon, que és pagès.
4: També ens ha influenciat que a la nit no baixés la temperatura ni pugés la humitat com venia fent històricament, perquè això ens ha fet guanyar molt sucre a la mateixa fruita i el calibre no ha tingut temps, els arbres no han tingut el repòs que necessiten a les nits amb humitat i fresques, que és el que això a poc a poc fa augmentar els calibres.
3: Es preveu collir 134.000 tones de pomes golden, la majoria a Lleida, però també a Girona. Això és un 12% més que la mitjana dels últims 5 anys. De moment, però, la demanda no acaba d'arrencar i ho noten amb la poma gala, que ja fa uns dies que es cull. Narcís Poc és responsable de fruita dolça d'Unió de Pagesos.
5: La poma i la pera són fruites que es mengen en fred, més aviat, i no hi ha, en gala no hi ha un consum molt elevat ni una demanda molt forta per part del mercat, el qual fa doncs, que les ventes vagin lentes i que, com que les ventes van lentes, els preus tampoc s'animen. Al contrari, de moment, quasi bé diríem que els preus pinten una mica més malament que l'any passat i tot.
3: L'excés de calor també ha provocat en algunes finques caigudes sobtades de pomes.
2: Les festes de Santa Tecla despleguen un programa amb més de 500 actes amb el foc i la música com a principals protagonistes. Es commemoren els 600 anys dels primers actes festius de foc i s'han previst un gran nombre de concerts. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
6: El Ball de Diables de Tarragona i el Drac de Sant Roc han preparat algunes recreacions històriques rigorosament documentades per recordar els orígens de les festes populars i la seva relació amb el foc que remunten al segle XV. És el cas del Ball de Diables, que farà una cercavila pròpia de finals del segle XIX i recordarà una actuació del ball infantil de l'any 1922, inspirant-se en una fotografia que se'n conserva. El tècnic de cultura Xavier González explica quin sentit té fer això.
7: Una de les coses que històricament ha fet la festa és explicar d'on venim, perquè és evident que el present és fantàstic, però el present és una suma de coses. En aquest cas, venim de tan lluny que venim de 700 anys d'història. Llavors, les entitats crec que encertadament el que fan és intentar explicar com podia ser o com era el que ara estem fent en altres marcs històrics, polítics, etc.
6: La música és un altre dels grans eixos de les festes, amb el Parc de Francolí com un dels principals punts de trobada, amb propostes que van des de Buhos, Esbatlana o Sodi, fins a propostes més familiars amb xiula i reggae per xics. També hi haurà activitat en altres espais amb la Tarragona Big Band o la banda Unió Musical de Tarragona. Són només alguns dels mig miler d'actes que ajuntament i entitats han organitzat entre els dies 15 i 24 de setembre.
8: Kelly. Jay Kelly. Jay.
2: La 83a Mostra Internacional de Cinema de Venècia es posa en marxa aquest vespre amb el lliurament d'un lleó d'or honorífic a George Clooney pel conjunt de la seva carrera, amb una glossa de la seva figura que llegirà l'actriu Laura Dern. La projecció inaugural serà de la pel·lícula Ink, Tinta, en què l'oscaritzat director britànic Danny Boyle recrea la vida del magnat britànic Rupert Murdoch.
9: L'actor nord-americà George Clooney serà el gran protagonista de la nit inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia, ja que aquest vespre rebrà el premi honorífic Lleó d'Or a la Trajectòria. La Bienal de Venècia el qualifica d'artista complet, carismàtic, apassionat i original, tot destacant la seva capacitat per combinar el glamour clàssic de Hollywood amb un profund professionalisme i compromís social. El festival reconeix la seva versatilitat tant davant com darrere de les càmeres, ja que Clooney també és director i productor. La resposta de l'actor quan es va saber que rebria el guardó va ser d'agraïment i humor. El rep com tot un honor, per bé que també significa que s'ha fet vell. Clooney ja havia presentat a Venècia grans èxits com Un romance muy peligroso, Bona nit i bona sort o Jay Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. Després de l'acte de lliurament d'aquest guardó, la projecció inaugural és la de la pel·lícula A Concurs Inc., Tinta, del director Danny Boyle. El creador de Trainspotting, Slumdog Millionaire o la saga de 28 dies després

0: I Marianne Faithfull inaugurarà aquest any el Festival Inèdit de Barcelona dedicat al cinema documental musical. La 24a edició se celebrarà del 29 d'octubre al 8 de novembre i obrirà amb Broken English, un trencador retrat de l'artista anglesa que recull la seva última actuació i l'última entrevista abans de la seva mort l'any passat. A la cinta hi participen Tilda Swinton, Nick Cave i Courtney Love, entre d'altres. També han anunciat que Albert Serra hi presentarà el seu últim treball dedicat a la llegendària actriu i cantant alemanya Ingrid Caven, i també Carla Simoni participarà amb el seu curt Flamenco. El festival tancarà amb The Best Summer, un documental que captura en primera persona l'època daurada del rock alternatiu dels anys 90 amb imatges i entrevistes inèdites amb Beastie Boys, Sonic Youth o Foo Fighters. Esports. Amb Ricard Isidro, bona tarda.
1: Bona tarda, Agustí. El jugador del Barça, Dani Olmo, ha rebut aquesta tarda un homenatge de la ciutat de Terrassa per haver guanyat el Mundial de Futbol. I en la trobada amb la premsa, el jugador reconeix que no entén per què l'Atlètic de Madrid no ha permès la sortida de Julián Álvarez al Barça.
2: Bueno, entender no lo entiendo. Al final, todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar y en ese sentido pues esa fue una, no hace falta ni decirlo, pero bueno, al final, como he dicho antes, la vida sigue, esto no...
1: Un ja excompany d'Olmo al Barça, Marc Casado, reconeix que es podria haver gestionat millor la seva sortida al Depor.
3: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. Li hem parlat amb el club, com hem gestionat altres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
1: L'Espanyol, per la seva banda, i un cop finalitzat el mercat de fitxatges, una de les últimes operacions ha estat la sortida de Rubén Sánchez a l'Elx i que ha implicat l'arribada en via cessió de lateral de l'Atlètic Club a Andoni Gorosabel. El nou jugador blanquiblau explica què aportarà.
4: Yo creo que, como dices, ¿no? Ya son unas cuantas temporadas, pues un poco pues, mi experiencia, el darlo todo, el dejarte todo en el campo, que es lo que he hecho todos estos años, y bueno, pues un poquito de alegría también, lo que se pueda, y eso.
1: A la segona divisió, el Girona ha presentat una de les incorporacions en aquesta finestra de mercat, el lateral Mateu Morell, provinent del Mallorca.
5: No compararia. Crec que en el món del futbol estem acostumats a comparar i a sempre posar estàndards o intentar veure i comparar, i crec que és complicar les coses. Cada equip té les seves armes. Crec que, com he dit abans, nosaltres hem fet un gran equip, una molt bona plantilla, i estic segur que estirem allà dalt lluitant per l'objectiu.
1: Mentrestant, el Girona està pendent de fitxar el davanter Carles Pérez, jugador que ahir es va desvincular del Celta i que és agent lliure i pot ser inscrit fora de les dates del mercat. Un cas similar al del marroquí Unahi, que podria jugar al Panathinaikos grec. La finestra grega de fitxatges es tancarà el dia 15 de setembre. 3CAT Info. Encara en futbol, a 8:45 del vespre es juga la final de la Copa Catalunya de la temporada passada entre el Sabadell i el Barça Atlètic a l'estadi de la nova Creu Alta. Ferran Costa és el tècnic arlequinat.
6: Com un equip català, amb més de 100 anys d'història, només s'ha pogut guanyar dues vegades i ja fa massa anys d'aquesta segona. Llavors, volem seguir fent coses i donant alegries que quedin pel record, i en això és en el que estem. Sabem que hem de fer un molt bon partit per fer-ho i l'hem preparat doncs amb aquesta intenció.
7: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: A la Volta a Espanya de ciclisme triomfa l'esprint per al ciclista del Visma Matthew Brennan a l'onzena etapa, després de completar els 154 quilòmetres plans entre Cartagena i Llorca. Segueix liderant la general el mallorquí Enric Mas del Movistar amb 1 minut 18 segons sobre el segon, l'eslové Primoz Roglic del Red Bull Bora. Demà, 12a etapa d'un perfil molt diferent al d'avui. Seran 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calar Alto, amb dos ports de primera categoria, un d'ells al final de l'etapa, més un de segona i dos de tercera. D'altra banda, també en ciclisme, de cara a la temporada vinent, el neerlandès Alex Molinar, que s'ha

0: criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat el conjunt Caja Rural per les properes dues temporades. Qui també vestirà els colors d'aquest equip és Marc Brustenga, el ciclista de Santa Eulàlia de Ronçana. Deixarà el Kern Pharma, una operació, però que encara no s'ha fet oficial. En tennis a l'Open dels Estats Units, aquesta tarda s'ha de reprendre el partit de la jugadora Paula Badosa contra Daria Kasatkina de la primera ronda. Badosa dominava per 6-1 i 5-4 quan el partit es va haver d'aturar per la pluja. I a la Lliga CB, el Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenionis, de 24 anys, que prové de la Lliga de Letònia i que tindrà un contracte temporal.
1: Trescat Info.
2: Bona tarda, són les 6. A aquesta hora, el primer titular és per la informació del trànsit equip viari.
3: Destaquem les cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, la B30 Barberà, direcció Tarragona, Bellaterra, direcció Girona, les entrades per la C58 i la C33 entre Montcada i Torre Baró, direcció Barcelona, C60 Argentona, direcció Mataró i les dues rondes de Barcelona, sentit Besòs.
2: Consternació a Manresa, on aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per condemnar l'apunyalament mortal d'un veí de Castellnou de Bages. L'alcalde, Marc Aloi, reclama justícia i confirma que els dos menors detinguts, de 15 i 16 anys, estaven fitxats per la policia. El govern espanyol nega que hi hagi cap informe sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta que impliqui la participació de les forces de seguretat del Marroc. La policia va elaborar aquest escrit sense que en tingués constància el ministre de l'Interior, que ha reclamat explicacions. Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo assegura que Pedro Sánchez sabia que el Marroc estava al darrere de l'entrada massiva i que ho va amagar. Des de Ceuta, el líder popular ha continuat escalfant les concentracions d'aquest vespre impulsades pel PP, Vox, arreu d'Espanya, i ha acusat el president espanyol de no poder garantir la seguretat de l'Estat. Brussel·les adverteix que l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig és una escalada de Rússia a Europa i promet augmentar la pressió a Moscou. Diversos estats membres convoquen els ambaixadors russos en senyal de protesta per uns fets de l'estiu, però que han agafat protagonista amb les acusacions d'ahir d'Alemanya al Kremlin. L'atur augmenta a l'agost amb l'acabament d'activitats de lleure i contractes vinculats al turisme. A Catalunya ha crescut de 14.500 persones. El procés de regularització d'immigrants, però, ha contribuït a mitigar la pèrdua de llocs de treball i la caiguda del nombre d'afiliats a la Seguretat Social. La Setmana del Llibre en Català reivindica en un moment d'emergència lingüística. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona, amb gairebé 300 segells editorials en català. La fira posa la mirada en el món digital i s'hi faran trobades amb prescriptors a les xarxes i podcasts en viu.
1: Esports.
0: Dani Olmo, en un acte d'homenatge rebut a Terrassa, no entén per què l'Atlètic de Madrid no ha permès la sortida de Julián Álvarez al Barça. Un ja ex-blaugrana, Marc Casado, reconeix per la seva banda que totes les parts podien haver fet millor les coses en la gestió de la seva sortida. També en futbol, a 8:45, el Sabadell i el Barça Atlètic juguen la final de la Copa Catalunya de la temporada passada a l'estadi de la Nova Creu Alta. I a l'Open dels Estats Units de tennis, la catalana Paula Badosa ha de reprendre aquesta tarda el seu partit de primera ronda contra l'australiana Kasatkina.
2: I pel que fa al temps, la calor s'ha intensificat una mica més. Les màximes més altes han arribat als 37 graus. Tarda de sol i poques nuvolades. Demà tornarem a tenir un dia assolellat i la calor es consolida entre els 30 i els 35 graus a gran part del país, amb els valors més alts un altre cop fregant els 37.
1: Trescat Info.
2: Molt bona tarda. Passen 4 minuts de les 6 de la tarda. És dimecres, 2 de setembre del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escurella Xas.
1: Trescat Info.

0: consternació i ràbia a Manresa, on aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per condemnar l'apunyalament mortal d'un veí de Castellnou de Bages, de 45 anys, en ple carrer ahir a la matinada. Hi ha dos joves de 15 i 16 anys detinguts que han passat a mans de la Fiscalia de Menors i s'està pendent del que pugui decidir el jutge. L'alcalde de la capital del Bages, Marc Aloi, s'ha compromès a arribar fins al final i ha apuntat que alguna cosa ha fallat perquè els joves detinguts havien delinquit anteriorment. A més, ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. Nàtia Dell.
1: Unes 200 persones, entre elles el conseller de Justícia i familiars de la víctima, s'han concentrat a la plaça Major de Manresa per condemnar un crim que ha sacsejat i molt la comarca i que l'alcalde ha qualificat d'excepcional i trist. Marc Aloi, visiblement afectat, ha dit que els fets són intolerables. Ha reclamat justícia i ha fet una crida contundent a la unitat política en moments tan dolorosos com aquest. Ha condemnat la violència extrema dels fets i ha dit que qui la fa, la paga.
2: Ara, més que mai, ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'aquests fets tan greus que han colpit la nostra ciutat. Hi som, hi serem i arribarem fins on calgui.
1: Els dos menors detinguts són coneguts per la policia i l'actitud agressiva d'aquests joves armats a la ciutat preocupa l'alcalde.
2: Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Com a ciutat estem fent servir totes les eines que tenim al nostre abast, tant les policials com les socials. Però si la justícia no és rigorosa i impecable amb els culpables, tenim un greu problema, aquí i a qualsevol municipi del país.
1: Per l'alcalde cal analitzar què ha fallat, però està clar que calen més esforços i recursos en l'àmbit social. En aquest sentit, ha demanat a l'Estat més efectius municipals per afrontar l'important creixement poblacional de Manresa perquè un crim així no es torni a repetir. L'Ajuntament, per cert, es presentarà com a acusació popular en el cas.
0: La investigació dels Mossos continua oberta i no es descarten més detencions. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha denunciat la manipulació política que estan fent d'aquest cas els partits d'extrema dreta. Parlon ha remarcat que els dos joves detinguts són nascuts a Catalunya i tenen família aquí, negant rotundament que es tracti de menors migrants sols. Critica els discursos intencionats de Vox i Aliança Catalana a les xarxes per generar odi i confrontació i no descarta denunciar-los.
3: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
0: Parlon també ha assegurat que fets com aquest no només es poden resoldre només amb eines policials i que cal anar més enllà i reflexionar què porta dos joves a cometre un delicte tan greu. L'edat d'aquests dos joves condicionarà i molt les possibles condemnes que se'ls puguin imposar. En el cas del jove de 16 anys se li poden aplicar penes més altes, de fins a un màxim de 8 anys d'internament en un centre tancat i 5 anys més de llibertat vigilada. En canvi, la pena màxima per al jove de 15 anys és de fins a 5 anys d'internament i 3 anys de llibertat vigilada.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'executiu de Pedro Sánchez manté que el Marroc no va planificar ni executar l'entrada massiva de migrants a Ceuta, malgrat un informe que sí que apunta a la participació de policies marroquins de paisà. És el que conclou el Ministeri de l'Interior després de consultar l'escrit que ha avançat avui a l'Espanyol i que va carregar l'audiència i que va encarregar l'Audiència Nacional a la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: Ha estat la jutgessa de l'Audiència Nacional la que ha permès al director de la policia espanyola llegir un informe que ella mateixa havia demanat als agents mantenir en secret, el que ha avançat el digital l'Espanyol i que ha agafat el ministre Marlaska i la Moncloa a contrapeu. Ara, un cop llegit, Interior afirma que ni este informe ni cap altre que hagi elaborat la policia espanyola apunten a la participació de les autoritats del Marroc. S'hi ha referit esta tarda des de Ceuta el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
6: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
5: Però, segons l'informe de la policia que ha publicat l'Espanyol, gendarmes marroquins de paisà van guiar persones en diferents tongades cap a la frontera de Ceuta. Els agents apunten que les autoritats marroquines van tenir un paper actiu que es va planificar amb l'objectiu de col·lapsar la frontera i ho relacionen tot plegat amb les aspiracions de Rabat sobre Ceuta i Melilla.
0: Mentrestant, Pedro Sánchez esquiva l'informe policial que ha sacsejat a les últimes hores la crisi de Ceuta, però envia un missatge de tranquil·litat a la població ceutina. En un vídeo a les xarxes, el president espanyol ha volgut commemorar el Dia de la Ciutat Autònoma, refermant el seu compromís amb la població.
7: Me hago cargo de que, para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente. Pero quiero aseguraros que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad.
0: En un escrit també a les xarxes, la Casa del Rei ha assegurat que la corona espanyola fa costat a la ciutat des de la unitat, la convivència i el futur. Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo continua escalfant els ànims de cara a les protestes d'aquest vespre a favor de Ceuta i acusa Pedro Sánchez de ser incapaç de protegir Espanya. En la seva tercera visita a la ciutat autònoma des de l'inici de la crisi, el líder del PP ha exigit al govern espanyol que mogui fitxa davant les amenaces del Marroc. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez de l'apartat tècnic i Miquel Jarque.
8: En un acte de partit, el president popular ha assegurat que el de Sánchez és un govern en fallida i ha reclamat que l'executiu demani explicacions al Marroc i que convoqui eleccions.
9: Pedro Sánchez no está en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones sobre las responsabilidades judiciales. Esto no puede quedar impune.
8: Núñez Feijóo ha assegurat que el president espanyol sí que coneixia els informes policials i que ho va amagar.
9: Que el gobierno lo sabía y lo tapó.
8: Feijóo ha marxat a Madrid per assistir aquesta tarda amb Vox a les convocatòries de manifestacions en suport a Ceuta, aquí a la ciutat autònoma. Es preveu una assistència massiva a la protesta, tot i l'ambient enrarit a la comunitat musulmana.
4: 3CAT Info.
0: Brussel·les adverteix que l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig és una escalada de Rússia a Europa i promet augmentar la pressió a Moscou. L'episodi va passar a l'agost i Alemanya va acusar ahir directament Rússia de ser-ne responsable. La Unió Europea i diversos estats membres han convocat els ambaixadors russos en senyal de protesta i la cap de la diplomàcia europea ha qualificat els fets com a terrorisme patrocinat per un estat. Brussel·les, Bruno Fortea.
10: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que l'atac fallit a l'aeroport de Leipzig podria haver deixat víctimes mortals si els explosius dels drons russos no haguessin fallat. I veu un salt qualitatiu respecte als altres cops que Rússia ha violat l'espai aeri europeu amb drons, caces o míssils. Von der Leyen avisa els ciutadans.
11: Europeans, els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat. Hem d'actuar amb més determinació i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
10: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures com aeroports o centrals energètiques per protegir-les com si fossin objectius militars. Von der Leyen ha enviat un missatge d'unitat després de reunir-se amb el líder de l'OTAN, Mark Rutte.
12: Si Rússia pensa que les amenaces ens dividiran o que ens deixarem intimidar i deixarem de donar suport a Ucraïna, s'equivoca.
10: La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, parla de terrorisme per descriure l'atac fallit a l'aeroport de Leipzig.
13: És evident que reuneix totes les característiques del terrorisme d'estat. La pregunta és, què fem amb això? Ja hem convocat els ambaixadors russos, igual que han fet molts estats membres, i debatrem què més podem fer.
10: I promet noves sancions contra Moscou.
0: Els Estats Units i l'Iran protagonitzen l'intercanvi de foc més dur des del juliol. Almenys 12 persones han mort, 4 de les quals eren en un casament arran del bombardeig nord-americà contra la costa meridional iraniana, mentre que Teheran ha respost amb míssils contra diverses bases dels Estats Units a la regió. El comandament militar nord-americà ha explicat que ha atacat defenses antiaèries, radars i altres instal·lacions de la Guàrdia Revolucionària. De fet, el cos d'elit ha reconegut la mort de 4 membres i 3 paramilitars. El règim acusa el Pentàgon de cometre un crim de guerra amb la mort de gent en un casament. Les forces iranianes han llançat projectils contra l'Iraq, Kuwait, Bahrein i Jordània, però no consten víctimes. També han informat que 2 patrullers guiats per nord-americans que navegaven per Hormuz han xocat en mines, incident que se suma al de dilluns en què 2 mariners filipins van morir arran d'un atac a un vaixell saudita. L'escalada de tensió ha fet pujar el barril de Brent durant unes hores fins a gairebé els 97 dòlars, ara amb el 94, i les borses asiàtiques i europees han baixat.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Han trobat un nadó mort dins d'una bossa de plàstic al replà d'un bloc de pisos del barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, al barcelonès. Els Mossos, que han obert una investigació, han rebut l'avís aquest migdia que hi havia la bossa en un edifici del carrer Llevant. Quan han arribat al lloc, s'hi han trobat el cos sense vida de l'infant. De moment, encara no ha transcendit quin temps tenia la criatura. I la policia, mentrestant, ha detingut a València una parella per la desaparició del seu fill a Santa Bàrbara, al Montsià. Els Mossos busquen possibles restes del nadó a l'habitatge d'aquest municipi ebrenc. Tarragona, Ricard Buigas.
14: La Policia Nacional ha detingut els pares del nadó a l'estació del Nord, al centre de València. El jutjat d'Amposta, que instrueix el cas del nen desaparegut, havia emès un ordre de detenció per un possible delicte d'homicidi. Durant les pròximes hores passaran a disposició judicial. Paral·lelament, els Mossos busquen possibles restes del nadó en un pis de Santa Bàrbara. L'avi de la criatura ha estat la persona que ha presentat la denúncia per la desaparició. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major, està precintat des d'aquest cap de setmana després que a dins s'hi trobessin una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits. El jutge que porta el cas ha decretat el secret d'actuacions.
0: És 6:45, moment d'obrir l'àrea de servei. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Es mantenen les cues d'hora punta a l'autopista P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud per enllaçar amb la B30, la mateixa B30 lateral de la P7 a Barberà en direcció Tarragona, Bellaterra, direcció Girona. La C58, l'autopista del Vallès, registra retencions a l'altura de Sant Quirze en direcció Barcelona. També lentitud en sentit contrari en direcció Terrassa i en direcció d'entrada a la capital catalana, retencions al tram final tant a la C58 com la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. També cues a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, la C31 Nord, autopista del Maresme, a l'altura de Badalona, direcció Barcelona, autovia 2 a Cornellà, en direcció d'entrada, la C60 Argentona, per anar cap a Mataró, o bé per enllaçar amb la C32, l'autopista del Maresme, i a les rondes de Barcelona, aturats a la ronda dalt entre Diagonal i Vallcarca, també d'Horta Canyella, sentit Besòs, la ronda litoral, entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, també a l'altura del Port a la Barceloneta, de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i també de Poble Nou a la Barceloneta, direcció Llobregat. També aturats a l'extrem sud de la Gran Via, entre l'Hospitalet i prop de Plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada. I també força carregada l'avinguda Diagonal, des de la zona de Plaça Pius 12 fins a Francesc Macià en totes dues direccions. Per obres, aturats a l'autovia 2, a l'altura de Jorba, en tots dos sentits. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
4: El temps.
0: Una crònica de la Gemma Puig.
16: Avui, altre cop, les temperatures s'han enfilat i ho han fet encara una miqueta més en un dia de sol, al matí amb alguna boirina que s'ha anat trencant, i ara a la tarda hi pot haver alguna nuvolada que pot anar creixent cap a punts de muntanya, del Pirineu, Prepirineu, però en principi inofensives. Les màximes més altes, de moment, tocant els 36 o 37 graus. 37 a Sant Romà d'Abella, 36 a Organyà, a Solsona, a Montesquiu, a Vinebre, 35 a Girona, per tant, la calor que es va intensificant i, com dèiem, a la tarda només en presència d'alguns núvols. Demà la situació no canviarà gaire, sigui aquestes nits i matinades, com que també s'allarga una miqueta més la nit, la temperatura doncs ja no queda tan alta. Igualment, però, a la façana litoral encara mantenim aquests valors que no baixen dels 20 graus. Un dijous de sol, d'algun núvol baix matinal, d'alguna boirina, i a la tarda encara menys nuvolades que aquests darrers dies. I les temperatures cap amunt, quan més es notarà aquest augment del termòmetre, serà a partir de divendres i al cap de setmana, quan podríem arribar a tocar o a fregar els 39 o 40 graus.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: L'atur ha augmentat a Catalunya en 14.500 persones a l'agost per l'acabament de molts contractes vinculats al turisme. Ara hi ha gairebé 330.000 parats registrats, una xifra lleugerament superior a la de fa un any. Hi ha també l'ocupació que es perd a final de les vacances en activitats de lleure i educació, que és especialment significativa a Catalunya i preocupa el secretari de Treball, Paco Ramos.
17: És una dada que reitera any rere any que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries, menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
0: El procés de regularització d'immigrants que va fer el govern espanyol explica en part l'increment de l'atur, perquè molts d'ells s'han incorporat ara per primer cop a les oficines públiques d'ocupació. Un fet que relativitza el secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey.
18: Ese tránsito por las oficinas de empleo, en muchos casos, va a ser un tránsito meramente burocrático para la formalización de un contrato de trabajo.
0: La regularització, però, ha servit per mitigar la pèrdua de llocs de treball. A Espanya s'han sumat a l'agost 338.000 cotitzants, 64.000 dels quals a Catalunya, 3 de cada 4 són llatinoamericans i la majoria com a assalariats. Destaquen les incorporacions a les feines del camp i també a les treballadores de la llar. Catalunya porta 5 mesos consecutius per sobre dels 3.900.000 afiliats. La UGT alerta del tancament de la base de manteniment de Renfe a Portbou, a l'Alt Empordà, denuncia que l'empresa vol externalitzar el servei. Girona, Núria Peraire.
19: El sindicat reclama que es mantinguin les places de treball, que són 7, i que el servei no s'externalitzi. Segons el sindicat, hi ha hagut 3 jubilacions i a la resta de treballadors se'ls envia a altres destinacions. Però el responsable de la UGT Renfe a Catalunya, Francisco Cárdenas, diu que el tancament i l'externalització implica la pèrdua d'ocupació qualificada i de capacitat operativa de Renfe.
20: Les condicions de externalización a una empresa privada ya han salido. Esa empresa privada está buscando cargas de trabajo, o sea, trabajadores a mitad de precio en LinkedIn, y así estamos. No vamos muy bien. La verdad es que estamos perdiendo condiciones.
19: Recorden que l'any que ve començarà un cicle formatiu ferroviari precisament a Portbou perquè hi ha la base de manteniment de trens.
0: I encara el gironès Cassà de la Selva se suma a la llista de municipis que suspenen durant un any les llicències d'obertura de certs tipus de comerços, com basars o supermercats a 24 hores al centre. Fins ara, la mesura l'apliquen sobretot poblacions turístiques i de costa. Maria Rovira.
21: La moratòria aprovada en el ple s'aplicarà a la zona comercial de Cassà de la Selva i afectarà també l'obertura de botigues d'accessoris i venda de mòbils, centres de tractament d'ungles o locals de menjar ràpid per emportar-se. Segons l'alcalde Pau Preses, es vol potenciar l'activitat econòmica diversa i de qualitat.
22: Ordenem, per tal que el creixement que volem que hi hagi, les noves activitats que volem que hi hagi en el poble i especialment en el centre del poble, doncs ja ho fem, en aquest cas, doncs, de manera ordenada, pensant també en que hi ha d'haver-hi una diversitat, una qualitat, que hi ha d'haver-hi també la necessària, doncs, convivència també i bon veïnatge, doncs, amb les persones que hi viuen, amb les persones que volem també que visquin en el poble, i per tant, tots aquests temes s'han de tenir en compte.
21: A les comarques de Girona aquesta limitació l'han fet sobretot municipis turístics, com Palafrugell, Urgell, Tossa i Lloret, i Girona ho està estudiant.
0: I al Montsià, els pescadors de la Ràpita han tornat al mar després de la veda dels últims 2 mesos. Ho fan amb bones perspectives, amb l'esperança de tenir més dies de pesca l'any vinent, però amb combustible més car. Jordi Barranca.
23: La tornada al mar la fan amb bones notícies, primer perquè esperen mantenir les 2.200 tones de pesca de l'any passat, després per l'elevant nombre de crustacis que hi ha al mar i també per l'arribada d'espècies pròpies d'altres aigües pel canvi climàtic. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors.
24: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva. Aquesta està pujant cap al nord i, bueno, també tenim la erupció del llangostí cafè, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, l'escamarlà, que és un crustaci de més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
23: Per fer front a l'encariment del dièsel, han adaptat les embarcacions per consumir menys.
24: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes voladores, que repercutix un pèl en una disminució del consum. També el que eren les velocitats que anaven abans per arribar a calador, pues, també hi ha una disminució de consum. O sigui, se fa un treball per a no consumir el gasoil que es consumia quan anava molt més barat.
23: Tot això mentre miren també de reull Brussel·les, que al desembre ha de decidir novament quants dies podran pescar l'any vinent.
0: I encara en clau econòmica, les accions de l'empresa catalana Cirsa s'han disparat gairebé un 20% després que hagi estat absorbida per la italiana Lottomatica. Amb aquesta operació es crea la segona companyia cotitzada del sector del joc i les apostes esportives, amb un negoci combinat de 34.000 milions d'euros. 3CAT Info. La Setmana del Llibre en Català reivindica en un moment, diu, d'emergència lingüística, mostrant la potència del sector editorial en català. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona en un espai de 9.000 metres quadrats. Hi haurà prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials que mostren la potència del sector, segons explica el president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà.
1: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben

0: en referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Entre les novetats hi ha les activitats enfocades a promoure l'ús de la llengua en l'àmbit digital. Amb la nova col·laboradora La Casa de Creació Digital en Català, hi haurà una trobada cada dia amb prescriptors literaris a les xarxes socials com Marta Sangrà o Ània Posada. També cada dia es farà un podcast en viu com Ràdio Maconda de la Biblioteca García Márquez o Club Tàndem de 3CAT. Cristina Domènech és directora de la Setmana.
2: Cada dia, a les 7 de la tarda, hi haurà un podcast en viu. Pensem que és una manera també de connectar amb el que s'està fent actualment. S'està generant una audiència específica en podcasts literaris o que parlen de literatura, i creiem que a la setmana també hem de ser facilitadors i fins i tot el nostre públic poder oferir una bona programació.
1: Més de 200 autors signaran durant la setmana, que s'allargarà fins al 27 de setembre, coincidint novament amb les festes de la Mercè.
3: Esports.
1: Fins a 6:15 amb Enric Arisidro. Ricard, bona tarda.
4: Bona tarda, Anna. El jugador del Barça, Dani Olmo, ha rebut aquesta tarda un homenatge de la ciutat de Terrassa per la victòria espanyola al Mundial. I en la trobada amb la premsa, reconeix que no entén per què l'Atlètic de Madrid no ha permès la sortida de Julián Álvarez al Barça.
5: Bueno, entender no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar, y en ese sentido pues esa fue una, no hace falta ni decirlo, pero bueno, al final, como he dicho antes, la vida sigue.
4: Un ja excompany d'Olmo al Barça, Marc Casador, reconeix que es podria haver gestionat millor la seva sortida al Deportivo de la Coruña.
6: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor, i ja està, poca cosa més. Li hem parlat amb el club, com hem gestionat altres les coses, com ho han fet ells, i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar, i ja està.
4: A l'Espanyol, avui hem pogut sentir el lateral Andoni Gorosabel, s'ha dit per l'Atlètic Club de Bilbao, explicant com és com a jugador.
7: Bueno, yo creo que soy un jugador agresivo que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega, y nada, pues mínimo eso, ¿no?
4: Són declaracions de Gorosabel, sent l'última incorporació blanquiblava després del tancament del mercat de fitxatges. A la segona divisió, el Girona ha presentat una de les noves arribades en aquesta finestra de mercat, el lateral Mateu Morey, provinent del Mallorca.
8: Molt content d'estar aquí i molt content de la confiança que ha mostrat en mi i preparat per donar-ho tot per aquesta camiseta i aquest escut. No crec que sigui fer un pas enrere. És un gran club, porta demostrant-ho molts d'anys. He vingut aquí perquè crec en el projecte, confio en la gent que hi ha aquí, i el nostre objectiu és tornar al Girona primera el més aviat possible.
4: A les pròximes hores es podrien donar dues operacions més. Una d'arribada, la del davanter Carles Pérez, que ahir es va desvincular del Celta i que arribaria com a agent lliure. L'altra és la sortida del marroquí Ounahi, que podria jugar al Panathinaikos. La finestra grega de fitxatges es tancarà el dia 15 de setembre. També en futbol, a 9:15 del vespre, juga la final de la Copa Catalunya de la temporada passada entre el Sabadell i el Barça Atlètic a l'estadi de la Nova Creu Alta.
3: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
4: A la Volta a Espanya de ciclisme, triomfa l'esprint per al ciclista del Bisma Matthew Brennan a l'11a etapa després de completar els 154 quilòmetres plans entre Cartagena i Llorca. Brennan ja ha sumat 3 victòries en aquesta edició de la Ronda Espanyola. Segueix liderant el mallorquí Enric Mas, del Movistar, amb 1 minut 18 segons sobre l'eslové Primoz Roglic del Red Bull Bora. Demà, 12a etapa, seran 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calar Alto, amb 2 ports de primera categoria, un d'ells al final de l'etapa, un de segona i 2 de tercera. A l'Open dels Estats Units de tennis, aquesta tarda s'ha de reprendre el partit de Paula Badosa contra Daria Kasatkina de la primera ronda. Badosa domina per 6-1 i 5-4 quan el partit es va aturar ahir per culpa de la pluja. i a la Lliga ACB. El bàsquet Girona...

0: Són 7:15 i a aquesta hora el primer titular és per a la informació del trànsit. Equip viari, Mariluz García.
1: Destaquem les cues a la P7 i la B30 a Barberà del Vallès en direcció Tarragona per un accident a la calçada lateral que talla un carril de circulació, també aturats a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, i les rondes de Barcelona amb cues a la ronda dalt entre Pedralbes i Vallcarca, sentit Besòs, la ronda litoral entre Zona Franca i el Port.
0: Consternació a Manresa, on aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per condemnar l'apunyalament mortal d'un veí de Castellnou de Bages. L'alcalde Marc Aloi reclama justícia i confirma que els dos menors detinguts de 15 i 16 anys estaven fitxats per la policia. El govern espanyol nega que hi hagi cap informe sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta que impliqui la participació de les forces de seguretat del Marroc. La policia va elaborar aquest escrit sense que en tingués constància el ministre de l'Interior, que ha reclamat explicacions. I a partir d'ara, l'oficialitat del català a Europa tornarà a la taula dels ministres europeus aquest setembre, el dia 22. Ho farà més d'un any després de l'última vegada. Diversos estats, entre els quals Alemanya, continuen tenint molts dubtes sobre el reconeixement oficial del català, el basc i el gallec. I Catalunya tanca l'estiu més càlid des que hi ha registres, amb una temperatura mitjana 3 graus per sobre del que tocaria. Avui l'Agència de les Nacions Unides per al Medi Ambient ha confirmat que la pujada de la temperatura a nivell global serà com a mínim d'1,8 graus. El grau i mig acordat a París ja es dona per perdut. I pel que fa als esports, Ricard?
2: Les declaracions de Dani Olmo en un acte d'homenatge rebut a Terrassa, en les quals diu que no entén per què l'Atlètic de Madrid no ha permès la sortida de Julián Álvarez al Barça.
0: I pel que fa al temps, la calor s'ha intensificat una mica més. Les màximes més altes han arribat als 37 graus. Tarda de sol i poques nuvolades. Demà tornarem a tenir un dia assolellat i la calor es consolida entre els 30 i els 35 graus a gran part del país, amb els valors més alts un altre cop fregant els 37. Passen 2:30 al punt de 7:15 de la tarda. Comencem la segona part d'aquest informatiu explicant-vos i recordant la consternació i la ràbia a Manresa, on aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per condemnar l'apunyalament mortal d'un veí de Castellnou de Bages, de 45 anys, en ple carrer ahir a la matinada. Hi ha dos joves de 15 i 16 anys detinguts que han passat a mans de la Fiscalia de Menors i s'està pendent del que pugui decidir el jutge. L'alcalde de la capital del Bages, Marc Aloi, s'ha compromès a arribar fins al final i ha apuntat que alguna cosa ha fallat perquè els joves detinguts havien delinquit anteriorment. A més, ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. Nàtia Dell.
3: Unes 200 persones, entre elles el conseller de Justícia i familiars de la víctima, s'han concentrat a la plaça Major de Manresa per condemnar un crim que ha sacsejat i molt la comarca i que l'alcalde ha qualificat d'excepcional i trist. Marc Aloi, visiblement afectat, ha dit que els fets són intolerables. Ha reclamat justícia i ha fet una crida contundent a la unitat política en moments tan dolorosos com aquest. Ha condemnat la violència extrema dels fets i ha dit que qui la fa, la paga.
4: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'aquests fets tan greus que han colpit la nostra ciutat. Hi som, hi serem i arribarem fins on calgui.
3: Els dos menors detinguts són coneguts per la policia i l'actitud agressiva d'aquests joves armats a la ciutat preocupa l'alcalde.
4: Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Com a ciutat estem fent servir totes les eines que tenim al nostre abast, tant les policials com les socials. Però si la justícia no és rigorosa i impecable amb els culpables, tenim un greu problema, aquí i a qualsevol municipi del país.
3: Per l'alcalde cal analitzar què ha fallat, però està clar que calen més esforços i recursos en l'àmbit social. En aquest sentit, ha demanat a l'Estat més efectius municipals per afrontar l'important creixement poblacional de Manresa perquè un crim així no es torni a repetir. L'Ajuntament, per cert, es presentarà com a acusació popular en el cas.
0: I a Balaguer s'investiga un altre crim amb un menor suposadament implicat, un adolescent de 17 anys que ja ha ingressat en un centre de justícia juvenil. La víctima és un jove de 26 anys a qui van trobar fa una setmana dins un cotxe que s'havia accidentat. Prèviament l'havien apunyalat. Lleida, Estela Busoms.
5: La víctima era l'únic ocupant d'un turisme que dimecres passat cap a les 11 de la nit es va accidentar al nucli urbà de la capital de la Noguera, al carrer Diagonal. El vehicle va volcar després de xocar contra altres cotxes que hi havia aparcats i el noi ja no el van poder reanimar. En un primer moment es va considerar com una mort derivada del sinistre, però després l'autòpsia va revelar que tenia ferides prèvies a l'accident, en concret ganivetades. Davant d'aquests signes de criminalitat, els Mossos van obrir una investigació que va derivar dilluns en la detenció de l'adolescent acusat d'homicidi. Un tribunal de Lleida, a instàncies de la Fiscalia de Menors, ha ordenat que se l'interni en règim tancat en un centre de justícia juvenil. Tot això l'espera que s'aclareixi quina relació tenien i quin és el mòbil del crim.
0: L'executiu de Pedro Sánchez manté que el Marroc no va planificar ni executar l'entrada massiva de migrants a Ceuta, malgrat un informe que sí que apunta a la participació de policies marroquins de paisà. És el que conclou el Ministeri de l'Interior després de consultar l'escrit que ha avançat avui a l'Espanyol i que va encarregar l'Audiència Nacional a la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: Ha estat la jutgessa de l'Audiència Nacional la que ha permès al director de la policia espanyola llegir un informe que ella mateixa havia demanat als agents mantenir en secret el que ha avançat el digital l'Espanyol i que ha agafat el ministre Marlaska i la Moncloa a contrapeu. Ara, un cop llegit, Interior afirma que ni este informe ni cap altre que hagi elaborat la policia espanyola apunten a la participació de les autoritats del Marroc. S'hi ha referit esta tarda des de Ceuta el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
7: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
6: Però segons l'informe de la policia que ha publicat l'Espanyol, gendarmes marroquins de paisà van guiar persones en diferents tongades cap a la frontera de Ceuta. Els agents apunten que les autoritats marroquines van tenir un paper actiu que es va planificar amb l'objectiu de col·lapsar la frontera i ho relacionen tot plegat amb les aspiracions de Rabat sobre Ceuta i Melilla.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, confirma que en les pròximes hores creuarà la frontera d'Ucraïna per arribar a Kiev, tot i els últims atacs russos. Des de Varsovia ha explicat que l'objectiu d'aquesta missió és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció d'Ucraïna un cop acabi la guerra.
8: Vull també una crida perquè s'aturin aquests bombardejos i aquestes morts a civils, aliens completament al conflicte, i també el que venim a fer és a mostrar el nostre reconeixement a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
0: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig. A la capital de Polònia, abans de fer l'últim tram del trajecte en tren, Illa s'ha reunit amb el representant del govern del país que s'encarrega de les relacions amb l'executiu de Volodymyr Zelensky. I el grup del PSC a l'Ajuntament del Mataró reconeix que va ser un error votar ahir una declaració institucional proposada per Esquerra Republicana que defensava el dret d'autodeterminació. El portaveu del grup municipal, Xesco Gomà, ha esmenat l'error en la votació en declaracions a la televisió de Mataró.
9: No estàvem d'acord amb l'autodeterminació, no estem d'acord amb l'autodeterminació i no hi estarem d'acord perquè el resultat de totes aquestes polítiques respecte al procés ja sabem el que ha portat a Catalunya.
0: El partit va donar ahir suport a una declaració que defensava l'aplicació de l'amnistia, però que també reivindicava l'autodeterminació.
10: 3CAT Info.
0: La Unió Europea tornarà a tractar l'oficialitat del català a Europa el 22 de setembre. Això quan ha passat més d'un any des de l'últim cop que es va abordar una qüestió que continua generant dubtes i reticències entre un conjunt de països encapçalats per Alemanya. Des de Brussel·les, Bruno Fortea.
11: Després d'un any i dos mesos d'absència, el govern espanyol treu ara del calaix la petició perquè el català, el basc i el gallec siguin llengües oficials a la Unió Europea. Per primer cop, des del juliol de l'any passat, els socis comunitaris ho abordaran en una reunió de ministres. Això sí, com a molt, el tema donarà per fer un petit debat. No s'ha registrat a l'agenda com a punt de votació i, per tant, tampoc s'espera, doncs, que hi hagi cap acord en la matèria. Perquè la proposta tiri endavant, caldria el suport unànime de tots els 27 països de la Unió Europea i ara per ara es mantenen els dubtes o el rebuig d'alguns estats importants, com ara Alemanya, Itàlia o Polònia, respecte a l'oficialitat del català. Fonts diplomàtiques consultades aquest mateix estiu per Catalunya Ràdio ens han dit que en els últims mesos entre els països europeus no hi ha hagut cap canvi d'opinió rellevant respecte a l'oficialitat del català.
0: Relleu al capdavant de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana. El professor i lingüista Miqueu Segalàs n'és el nou president i es proposa, com a primer objectiu, refer relacions amb el Consell General. Segons reconeix, les relacions entre les dues institucions són pràcticament inexistents. Viella, Sofia Cabanes.
10: Segalàs relleva el càrrec Jep de Montoya i reconeix obertament per primer cop que la relació des de fa anys entre l'Acadèmia Aranesa, que estableix les normes d'ús de la llengua, i el govern aranès no són bones.
12: La relació entre l'Institut d'Estudis Aranesi i el Consell General ha estat, aquests darrers anys, pràcticament inexistent. Jo no sabí per què. No pot ser que en un país el govern sigui de punta amb la institució que representa la norma de la seva llengua.
10: El nou president assegura que la normalització de les relacions passaria perquè el Consell General aporta recursos a l'Acadèmia Aranesa, que ara es finança gràcies a la Generalitat, la Diputació de Lleida i Baqueira Beret.
12: Nosaltres, com a acadèmia, dit clarament perquè hi ha tau, hauem de besuny i jo a dotació econòmica per part del Consell, que hi ha el govern de la Val d'Aran. La Generalitat de Catalunya dota econòmicament a l'Institut d'Estudis Catalans. Tots els governs a les acadèmies.
10: Creada el 2014, l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana està formada per 19 acadèmics i representa l'autoritat lingüística de l'aranès.
13: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: La jutgessa de Catarroja eleva a 232 les víctimes mortals pel temporal arran de la Dana al País Valencià de fa 2 anys. En una interlocutòria, la magistrada ha inclòs una veïna de Guadassuar a la comarca de la Ribera Alta que tenia una insuficiència respiratòria crònica greu. El dia del temporal, el 29 d'octubre, es va quedar sense l'oxigen que rebia d'una màquina perquè se li va inundar el domicili i es va quedar sense electricitat. La dona no la van rescatar fins l'endemà i després la van traslladar a una residència del poble. Va morir posteriorment, el 6 de novembre, a l'Hospital de la Ribera. La jutgessa que investiga la gestió de la Dana assegura, doncs, que hi ha una relació causa-efecte entre la mort de la dona i la riuada. Catalunya tanca l'estiu més càlid des que hi ha registres amb una temperatura mitjana 3 graus per sobre del que tocaria i rècords de nits tòrrides i de dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus. El que estem vivint és un exemple del que avui han denunciat les Nacions Unides, que l'escalfament global va a l'alça i que ja no es podrà evitar superar el grau i mig d'escalfament. En el millor dels escenaris s'arribarà a l'1,8. Montse Poblet.
14: Aquest estiu les anomalies de temperatures han estat excepcionals en un 80% del territori, amb casos especialment destacables, com l'augment de més de 4 graus al Pirineu Occidental o a la Plana de Vic, els 15 dies a més de 40 graus de Lleida o les 59 nits tòrrides de Barcelona. Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades del Meteocat, subratllava la intensitat de la pujada de temperatures i el fet que hagi estat constant durant tot l'estiu.
15: No és que hem tingut dies de calor mai vistes, sinó que sobretot hem tingut setmanes consecutives de calor molt intensa i, de fet, des de mitjans de juny fins ara molt a final d'agost s'han mantingut aquestes calorades. El juny va ser un dels més càlids registrats a Catalunya, només per darrere del 2025. El juliol va ser càlid sense precedents, el més càlid també mesurat a Catalunya, i l'agost només es pot comparar al de l'any 2003.
14: Precisament avui, l'Agència de les Nacions Unides pel Medi Ambient ha confirmat que la pujada de temperatures a nivell global serà com a mínim de 1,8 graus. Antonio Guterres, el secretari general de l'ONU, ja havia admès que era inevitable sobrepassar el grau i mig acordat a París, però avui ho han certificat els científics d'aquesta agència, precisant que en el millor dels escenaris arribarem a l'1,8 i si no retallen radicalment les emissions superarem els 2 graus.

0: Malgrat això, Guterres animava els governs a actuar per intentar que en el termini més curt possible de temps l'escalfament es pugui revertir.
1: We can still bring warming back below 1.5 degrees by the end of the century.
2: Encara som a temps de tornar a limitar l'escalfament al grau i mig a finals de segle. Cal molta ambició. Accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils i la transició energètica, reduir la contaminació per metà i protegir terres, boscos i oceans.
0: Com més escalfament, més pèrdues econòmiques, de biodiversitat i, sobretot, de vides.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són 3:15, moment d'obrir l'àrea de servei. Comencem, com sempre, amb la informació del trànsit. Equip viari, Marilús García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. L'última incidència ha passat a la B30, a la calçada lateral de l'AP7 a Barberà del Vallès, en direcció a Tarragona, on hi ha hagut un accident que talla un carril. Provoca retencions tant a la mateixa B30 com també a l'AP7, amb lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà per enllaçar amb la calçada lateral. Cues també a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, i a la mateixa C58 lentitud i aturades entre Badia del Vallès i Sabadell Centre en direcció Terrassa. També aturats a la C60 a l'altura d'Argentona per anar cap a Mataró o bé per enllaçar amb la C32, l'autopista del Maresme. L'autovia A2 aturada a l'altura de Cornellà en direcció Barcelona. I a les rondes, a congestió a la ronda a dalt entre Pedralbes i Vallcarca, també d'Horta Canyelles, sentit Besòs, també a l'accés al Nus de la Trinitat en totes dues direccions i sobretot per enllaçar amb la ronda litoral. I pel que fa a la mateixa ronda litoral, congestionada entre Zona Franca i el Port, també a l'altura de la Barceloneta, de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i també entre Vila Olímpica i la Barceloneta en direcció Llobregat. Cues també a l'extrem sud de la Gran Via, entre l'Hospitalet i pràcticament plaça Espanya, sobretot en direcció d'entrada, i a la part central de l'avinguda Diagonal, entre plaça Pius 12 i Francesc Macià, en totes dues direccions. Per obres, lentitud a l'autovia 2, a l'altura de Jorba, en tots dos sentits. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
0: Una crònica de la Gemma Puig.
3: Avui hem tingut un dia molt estable. Aquesta tarda han crescut algunes nuvolades que s'han anat desfent, per tant, nuvolades inofensives i calor, una calor que s'ha intensificat respecte a ahir. Ahir les màximes més altes van arribar als 33 graus i avui hem arribat als 37 graus a Vinebre, Sant Romà d'Abella, 36 a Montesquiu, Solsona, a Tàrrega, i també molts valors de 30-35 graus. Temperatures més altes, calor, xafogor a la costa, i aquesta serà la tendència també de cara als propers dies. Demà al matí tindrem algun núvol baix resseguint la costa, potser alguna boirina matinal, ja que les nits es van allargant cada dia una miqueta més, però ràpidament s'imposarà el sol i només a la tarda podran créixer algunes nuvolades cap a punts de muntanya inofensives. Les temperatures semblants o un pèl més altes. Altre cop, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus i les més altes tornen a situar-se cap als 37 o 38 graus.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Un estudi liderat per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona troba diferències específiques pel que fa a la relació entre la microbiota i els símptomes depressius en funció del sexe. Creuen que això obre la porta a diferenciar els tractaments de la depressió entre homes i dones. Girona, Núria Peraire.
4: Han analitzat 802 persones, una mica més de la meitat han estat dones, i s'han centrat en les associacions entre la microbiota intestinal, els metabòlits de triptòfan relacionats amb el funcionament del cervell i la simptomatologia de la depressió. Van veure que les dones tenen concentracions més elevades d'alguns metabòlits que s'associen a una major severitat dels símptomes depressius. Per això els investigadors diuen que el sexe del pacient no hauria de ser una variable més, sinó que s'ha de tenir en compte. Ho explica un dels investigadors, José Manuel Fernández Real.
5: Això es va sobtar perquè el tractament que es dona a la depressió actualment és idèntic en homes i en dones i no es té en compte aquesta possible variabilitat.
4: Creuen que ara es podrien fer nous estudis per investigar tractaments diferents de la depressió en homes i dones.
6: Em va dir que la vida, quan la música canvia, tens dues opcions. O surts de la pista
7: i et quedes fora, Lídia,
6: que... o t'aprens uns nous passos i continues ballant.
0: Les relacions maternofilials i la sexualitat femenina a qualsevol edat centren la comèdia Consulta Familiar, amb què avui obre temporada al Teatre Maldà a Barcelona.

0: Dirigida per Alba Collado, l'obra converteix una sessió de teràpia en un terratrèmol familiar. Els perjudicis i les diferències i les diferents maneres de veure la vida provoquen una mala relació entre una mare i la seva filla. Ho explica la mateixa Alba Collado.
1: La Sílvia, que és la pacient, assisteix a consulta per parlar amb la seva psicòloga sobre la seva mare, que té una relació una mica complexa perquè d'alguna manera s'emmiralla amb ella i no acaba de trobar-se a si mateixa i sobretot sent frustració perquè no troba parella, no té una feina estable, com problemes que podrien ressonar una mica en persones de 30 anys o així.
0: A dalt de l'escenari, Anabel Totosaus és la mare, Laura Paula, filla, i tot esclata amb la Núria Cuyàs, la terapeuta.
1: D'alguna manera vol parlar d'aquests temes que són una mica tabús i que a vegades estan al centre de les famílies, però que no surten a la llum.
0: Consulta familiar serà al Maldà fins al 4 d'octubre.
2: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
3: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
2: Històries explicades en profunditat, sense pressa, a partir de testimonis directes.
3: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
4: 9 de novembre del 2025, Manchester City-Liverpool, duel que suposa el partit 1000 a la carrera de Josep Guardiola i Sala com a entrenador. Una trajectòria començada el 2007 que, a poc, s'endú la lloança d'amics, coneguts i enemics.
5: Que Guardiola tiene algo especial, sobre todo para ver los partidos, para prepararlo y para comunicarlo.
6: O sea, acababa ocurriendo lo que él te decía todo, que iba a ocurrir.
5: Todo.
7: Un número uno, un referente, un entrenador único, con mucha personalidad y una persona que ha innovado en el mundo del fútbol. Tengo la suerte de ser amigo.
8: Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol. Un entrenador fantástico de fútbol, yo repito.
9: Quiere decir que lo que está Barcelona haciendo los últimos 7-8 años casi ha alucinado al mundo entero.
4: Nascut el 18 de gener del 1971, comença a entrenar el Barça B, lluny del focus mediàtic, però amb una manera de treballar que s'ha mantingut.
10: Era un mateix. Això sí que era un mateix. Molt maniàtic. O sigui, quan arriba a la banqueta, col·loca, tipus Nadal, les dues ampolles ben posades. Guardiola en estat pur, o sigui, no parava. Al costat seu estava Tito Vilanova.
4: Amb el Barça B va guanyar la Lliga de Tercera Divisió, també l'ascens a la Segona B, i l'estiu del 2008 Joan Laporta pren la decisió de donar-li les claus del primer equip a Guardiola per substituir Frank Rijkaard.
11: Miri, jo el que li puc dir és que la decisió de posar el Pep com a entrenador del primer equip del Barça va ser una decisió molt encertada. Teníem unes grans expectatives de que sortiria molt bé. Tot i així, la realitat va superar a les expectatives que teníem. El Pep ho va fer tan bé i va poder dirigir tan de forma magistral en aquell equip que ho va guanyar tot i que va fer la temporada perfecta, que va fer que la realitat superés totes les expectatives que teníem.
4: La temporada perfecta i un Barça històric que 17 anys després encara es recorda per tot el que va aconseguir, però sobretot per com ho va aconseguir. L'aventura de Guardiola continua a Múnich per entrenar un Bayern que venia de guanyar el triplet. Tot i els dubtes, Guardiola segueix innovant i evolucionant.
12: En Philipp Lahm i en David Alaba, perfectes laterals per jugar per dintre, perquè tots dos podien jugar d'interiors, i podien jugar d'extrems, podien jugar de tot. I es va pensar no perquè treure rendiment a aquests jugadors, sinó es va pensar més que tot per contrarrestar una de les virtuts que tenen tots els rivals a Alemanya, que és que les transicions són molt ràpides, els contraatacs són molt ràpids. O sigui, ells perden bola i t'ataquen 5 jugadors. Per què? Perquè tenen una capacitat física molt gran.
4: Tot i la falta de Champions, Guardiola domina com ningú el futbol alemany i es prepara per a un nou repte, el Manchester City. A Anglaterra li tenien ganes.
13: Se veía que había una sensación de ver de querer ver jugar al Manchester City de Pep Guardiola, a ver si iba a poder llegar a asemejarse un poquito al Barcelona, al Bayern Múnich.
4: I tant el joc com els resultats van donar la raó a Guardiola. 6 Premiers en 7 temporades, la primera Champions de la història del City, i trencant rècords del futbol anglès, uns èxits que han canviat el món del futbol.
14: Sí, después me encontré mucho Guardiola por ahí, ¿viste? Y te da cuenta de lo que hicimos, lo que fue eso.
15: Claramente el mejor entrenador que has tenido.
14: Sin duda que Guardiola tiene algo especial, sobre todo para ver los partidos, para prepararlo y para comunicarlo, por cómo te lo transmitía.
4: 1000 partits, 72% de victòries, 40 títols i una empremta inesborrable.

0: Apple. Ara bé, hi ha espai per a 1.000 partits més com a entrenador?
1: 8 anys més no crec que sigui. No crec. Som masses, però... Però mai se sap, però no crec. No crec que farem 1.000, però ja n'hi ha prou. Tampoc quan vaig començar.

0: el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
1: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
0: Esports.
2: Fins a les 7 de la tarda amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
3: Bona tarda, Anna. En Dani Olmo ha rebut aquesta tarda un homenatge de la ciutat de Terrassa per la victòria espanyola al Mundial. I en la trobada del jugador del Barça amb la premsa, Olmo reconeix que no entén per què l'Atlètic de Madrid no ha permès la sortida de Julián Álvarez al Barça.
4: Entender no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar y en ese sentido, pues esa fue una, no hace falta ni decirlo, pero bueno, al final, como he dicho antes, la vida sigue.
3: Un ja excompany d'Olmo al Barça, Marc Casado, reconeix que s'hauria pogut gestionar millor la seva sortida, hores després de marxar, s'ha dit al Depor.
5: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. Ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
3: A l'Espanyol, mentrestant, avui hem sentit en Doni Gorosabel, el lateral cedit per l'Atlètic Club, i que és l'última incorporació blanquiblava en la finestra de mercat de fitxatges.
6: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente, y bueno, me siento tan identificado con eso, y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí, y nada.
3: A la segona divisió, el Girona ha presentat aquest migdia una de les incorporacions en aquesta finestra de mercat, el lateral Mateu Morey, provinent del Mallorca, també de la segona divisió.
7: No compararia. Crec que en el món del futbol estem acostumats a comparar i a sempre posar estàndards o a intentar veure i comparar, i crec que és complicar les coses. Cada equip té les seves armes. Crec que, com he dit abans, nosaltres hem fet un gran equip, una molt bona plantilla, i estic segur que estirem allà dalt lluitant per l'objectiu.
3: Mentrestant, el Girona segueix pendent de fitxar el davanter Carles Pérez, jugador que ahir es va desvincular del Celta i que, per tant, és agent lliure i pot ser inscrit fora de les dates del mercat. Un cas semblant és el del marroquí Ounahi, que podria jugar al Panathinaikos. La finestra grega de fitxatges es tancarà el dia 15 de setembre. I encara en futbol, a 8:45 del vespre, juga la final de la Copa Catalunya de la temporada passada entre el Sabadell i el Barça Atlètic a l'estadi de la Nova Creu Alta.
0: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
3: A la Vuelta a Espanya, triomfa l'esprint per al ciclista del Bisma Matthew Brennan a l'onzena etapa després de completar els 154 quilòmetres plans entre Cartagena i Llorca. Brennan ja ha sumat 3 victòries en aquesta edició de la Ronda Espanyola. Segueix liderant a la general, el mallorquí Enric Mas, del Movistar, amb 1 minut 18 segons sobre el segon, l'eslové Primo Roglic, del Red Bull Bora. Aquestes són les valoracions, o la valoració que ha fet el mallorquí a l'arribar a la línia de meta als micròfons de Televisió Espanyola.
8: Si habéis visto un poco recorrido, yo creo que estaba preparado para eso. Una pena que no ha soplado el viento que tenía que soplar y bueno, no se ha podido pasar a la acción, pero bueno, simplemente porque creo que nos defendemos muy bien ahí. A mí me gusta mucho, digamos, esa modalidad y disfruto.
3: Demà es disputarà ja la 12a etapa, seran 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calar Alto, amb 2 ports de primera categoria, un d'ells al final de l'etapa, un de segona i 2 de tercera. També us explicarem que de cara a la temporada vinent, el ciclista neerlandès Alex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per les properes 2 temporades. Qui també vestirà els colors d'aquest equip és Marc Brustenga, el ciclista de Santa Eulàlia de Ronçana, deixa el Ken Pharma, una incorporació, però, que encara no s'ha fet oficial. A l'Open dels Estats Units de tennis, finalment, Paula Badós ha pogut jugar el que quedava de partit contra Daria Kasatkina, la primera ronda del torneig. Badós ha dominat per 6-1 i 5-4 quan el partit es va aturar ahir per culpa de la pluja. La de Bagú ha necessitat 5 pilotes més de partit per aconseguir la victòria final i guanyar per 6-1 i 6-4. A la Lliga CB de bàsquet, el Girona ha fitxat el basc lituà Dominikas Stenionis, el jugador de 24 anys, prové

0: de la Lliga de Letònia i tindrà un contracte temporal vinculat a la recuperació d'Isaac Vázquez.
1: 3CAT Info.
2: Bona tarda, són les 7. Primer titular a aquesta hora per l'estat del trànsit d'equip viari.
3: Comença ja a millorar la situació, però encara queden cues a la P7 i la B30 a Barberà del Vallès en direcció Tarragona per un accident a la calçada lateral que talla un carril, la C58 i la C33 entre Montcada i Torrebaró d'entrada a Barcelona, la C60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró i les dues rondes encara amb algunes aturades, sobretot sentit Besòs.
2: La Fiscalia de Menors demana l'internament en un centre per als dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a la matinada a Manresa. El jutge de guàrdia farà aquesta tarda una visita per decidir quines mesures cautelars imposa als detinguts. Mentrestant, a la capital del Bages continuen les mostres de rebuig al crim. Aquesta tarda hi ha convocades diverses concentracions. L'informe policial de Ceuta parla de permissivitat del Marroc i afirma que els agents marroquins van guiar els immigrants a la frontera. 3CAT Info ha tingut accés a la documentació. El govern espanyol, però, nega l'existència de cap informe que impliqui la participació directa de les forces de seguretat marroquines. Brussel·les adverteix que l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig és una escalada de Rússia a Europa i promet augmentar la pressió a Moscou. Diversos estats membres convoquen els ambaixadors russos en senyal de protesta per uns fets de l'estiu, però que han agafat protagonisme amb les acusacions d'ahir d'Alemanya al Kremlin. Els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort en una bossa de plàstic en un bloc de pisos del barri de la mina Sant Adrià de Besòs. Una persona ha alertat del cas aquest migdia i quan els agents han arribat al replà de l'edifici han localitzat el cos sense vida de l'infant. La investigació continua oberta. L'atur puja a Catalunya a l'agost amb el final dels contractes d'estiu. Tot i això, l'efecte de la regularització de migrants ha frenat la caiguda de les noves afiliacions. La oficialitat del català a Europa tornarà a la taula dels ministres europeus aquest setembre, el dia 22. Ho farà més d'un any després de l'última vegada. Diversos estats, entre els quals Alemanya, continuen tenint molts dubtes sobre el reconeixement oficial del català, el basc i el gallec. La Setmana del Llibre en Català es reivindica en un moment, diu, d'emergència lingüística. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona amb gairebé 300 segells editorials en català. La fira posa la mirada en el món digital i s'hi faran trobades amb prescriptors a les xarxes i podcasts en viu.
1: Esports.
0: Dani Olmo, en un acte d'homenatge rebut a Terrassa, no entén per què l'Atlètic de Madrid no ha permès la sortida de Julián Álvarez al Barça. Un ja exblaugrana, Marc Casado, per la seva banda, reconeix que totes les parts podien haver fet millor la gestió de la seva sortida. També en futbol, a 8:45, el Sabadell i el Barça Atlètic juguen la final de la Copa Catalunya de la temporada passada a l'estadi de la Nova Creu Alta i a l'Open dels Estats Units de tenis. La catalana Paula Badosa ha guanyat finalment el partit de la primera ronda contra l'australiana Kasatkina, que ahir es va suspendre per la pluja. La de Begur ha superat l'australiana per 6-1 i 6-4.
2: I pel que fa al temps, la calor s'ha intensificat una mica més. Les màximes més altes han arribat als 37 graus. Tarda de sol i poques nuvolades. I demà tornarem a tenir un dia assolellat. I la calor es consolida entre els 30 i els 35 graus a gran part del país, amb els valors més alts un altre cop fregant als 37. Passen 4 minuts de les 7. Us informa Agustí Serrat.
1: 3CAT Info.
2: El fiscal de menors de guàrdia ha sol·licitat aquesta tarda l'internament en règim tancat en un centre de menors per als dos joves acusats de la mort d'un home dimarts a la matinada a Manresa. Ara el jutjat de guàrdia celebrarà una vista per decidir quines mesures cautelars imposa als menors detinguts. En paral·lel, a Manresa continuen les mostres de rebuig al crim. Aquesta tarda s'han convocat diverses mobilitzacions després que al matí, a les portes de l'Ajuntament, s'hagi fet un minut de silenci. L'alcalde de la capital del Bages, Marc Aloi, s'ha compromès a arribar fins al final i ha apuntat que alguna cosa ha fallat perquè els joves detinguts havien delinquit anteriorment. A més, ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. Anem cap a Manresa, Nati Adell.
4: Unes 200 persones, entre elles el conseller de Justícia i familiars de la víctima, s'han concentrat a la plaça Major de Manresa per condemnar un crim que ha sacsejat i molt la comarca i que l'alcalde ha qualificat d'excepcional i trist. Marc Aloi, visiblement afectat, ha dit que els fets són intolerables. Ha reclamat justícia i ha fet una crida contundent a la unitat política en moments tan dolorosos com aquest. Ha condemnat la violència extrema dels fets i ha dit que qui la fa, la paga.
5: Ara, més que mai, ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'aquests fets tan greus que han colpit la nostra ciutat. Hi som, hi serem i arribarem fins on calgui.
4: Els dos menors detinguts són coneguts per la policia i l'actitud agressiva d'aquests joves armats a la ciutat preocupa l'alcalde.
5: Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Com a ciutat estem fent servir totes les eines que tenim al nostre abast, tant les policials com les socials. Però si la justícia no és rigorosa i impecable amb els culpables, tenim un greu problema, aquí i a qualsevol municipi del país.
4: Per l'alcalde cal analitzar què ha fallat, però està clar que calen més esforços i recursos en l'àmbit social. En aquest sentit, ha demanat a l'Estat més efectius municipals per afrontar l'important creixement poblacional de Manresa perquè un crim així no es torni a repetir. L'Ajuntament, per cert, es presentarà com a acusació popular en el cas.
2: I l'altre tema destacat del dia és que l'executiu de Pedro Sánchez manté que el Marroc no va planificar ni executar l'entrada massiva de migrants a Ceuta, malgrat un informe que sí que apunta a la participació de policies marroquins de paisà. És el que conclou el Ministeri de l'Interior després de consultar l'escrit que ha avançat avui a l'Espanyol i que va encarregar l'Audiència Nacional a la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres. Madrid, Dani Sainceja.
6: Ha estat la jutgessa de l'Audiència Nacional la que ha permès al director de la policia espanyola llegir un informe que ella mateixa havia demanat als agents mantenir en secret, el que ha avançat el digital l'Espanyol i que ha agafat el ministre Marlaska i la Moncloa a contrapeu. Ara, un cop llegit, Interior afirma que ni este informe ni cap altre que hagi elaborat la policia espanyola apunten a la participació de les autoritats del Marroc. S'hi ha referit esta tarda des de Ceuta el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
7: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
6: Però segons l'informe de la policia que ha publicat l'Espanyol, gendarmes marroquins de paisà van guiar persones en diferents tongades cap a la frontera de Ceuta. Els agents apunten que les autoritats marroquines van tenir un paper actiu que es va planificar amb l'objectiu de col·lapsar la frontera i ho relacionen tot plegat amb les aspiracions de Rabat sobre Ceuta i Melilla.
2: Doncs bé, d'aquí poc menys d'una hora arrenquen arreu d'Espanya les concentracions en solidaritat amb Ceuta que el PP i Vox s'han fet seves. A Barcelona, a la plaça de Sant Jaume, també s'ha convocat una contramanifestació i hi ha un fort desplegament dels Mossos per evitar que els dos grups s'enfrontin. Anem en directe a aquest punt, Alba Barbosa.
8: Bona tarda, doncs sí, una plaça Sant Jaume dividida a aquesta hora per més d'una desena de furgonetes dels Mossos d'Esquadra per evitar això, que les dues convocatòries de signe contrari es trobin. Una, la més nombrosa a aquesta hora, i sota el lema aturem els peus al racisme en defensa dels drets humans, i la segona prevista per d'aquí una hora està convocada per la Federació Espanyola de Municipis i amb el suport de PP i Vox i altres organitzacions d'extrema dreta. Defensen la unitat territorial, volen que el seu tint se recuperin la normalitat. Hem trobat l'Esperança. És originària de Ceuta, viu aquí a Barcelona i feia una crida a endurir la política de fronteres per evitar entrades massives com la de finals de juliol.
9: A defender mi tierra, a defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada, porque lo peor que hay aquí es la política. Y abuso de política, no. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
8: Aquí a la plaça Sant Jaume, pocs centenars de persones a aquesta hora. Hem vist pancartes amb el lema Ceuta és Espanya. La concentració més nombrosa per ara és l'antiracista, però, com dèiem, falta una hora encara per la convocatòria oficial de l'altra. Es produeixen alguns crits de rebuig quan coincideixen amb algun manifestant que reclama Madura contra l'arribada de migrants a la ciutat espanyola. La convocatòria era oficialment aquí a les portes de l'Ajuntament, un ajuntament que no s'hi ha adherit de manera institucional, però pel fort cordó policial les dues concentracions quedaran apartades als dos extrems de la plaça, de manera que tant la porta de l'Ajuntament com del Palau de la Generalitat queden acordonades pels Mossos.
2: Gràcies, Alba.
1: 3CAT Info.
2: Més qüestions. Brussel·les adverteix que l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig és una escalada de Rússia a Europa i promet augmentar la pressió a Moscou. L'episodi va passar a l'agost i Alemanya va acusar ahir directament Rússia de ser-ne responsable. Segons la premsa alemanya, els investigadors han identificat dos homes amb passaport rus i doble nacionalitat de Bielorússia i Letònia com a sospitosos d'haver preparat i traslladat el dron explosiu. El seu ADN s'hauria trobat en restes de l'aparell i en un cotxe a prop de l'aeroport. La Unió Europea i diversos estats membres han convocat els ambaixadors russos en senyal de protesta i la cap de la diplomàcia europea ha qualificat els fets com a terrorisme patrocinat per un estat. Brussel·les, Bruno Fortea.
10: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que l'atac fallit a l'aeroport de Leipzig podria haver deixat víctimes mortals si els explosius dels drons russos no haguessin fallat. I veu un salt qualitatiu respecte als altres cops que Rússia ha violat l'espai aeri europeu amb drons, caces o míssils. Von der Leyen avisa els ciutadans.
11: Els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat. Hem d'actuar amb més determinació i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
10: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures com aeroports o centrals energètiques per protegir-les com si fossin objectius militars. Von der Leyen ha enviat un missatge d'unitat després de reunir-se amb el líder de l'OTAN, Mark Rutte.
12: Si Rússia pensa que les amenaces ens dividiran o que ens deixarem intimidar i deixarem de donar suport a Ucraïna, s'equivoca.
10: La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, parla de terrorisme per descriure l'atac fallit a l'aeroport de Leipzig.
13: És evident que reuneix totes les característiques del terrorisme d'estat. La pregunta és, què fem amb això? Ja hem convocat els ambaixadors russos, igual que han fet molts estats membres, i debatrem què més podem fer.
10: I promet noves sancions contra Moscou.
2: Mentrestant, Salvador Illa confirma que en les pròximes hores creuarà la frontera d'Ucraïna per arribar a Kiev, tot i els últims atacs russos. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu d'aquesta missió és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció d'Ucraïna un cop acabi la guerra.
14: Vull també una crida perquè s'aturin aquests bombardejos i aquestes morts a civils, aliens completament al conflicte, i també el que venim a fer és a mostrar el seu reconeixement a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
2: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig. A la capital de Polònia, abans de fer l'últim tram del trajecte en tren, ella s'ha reunit amb el representant del govern del país que s'encarrega de les relacions amb l'executiu de Volodymyr Zelensky.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Troben un nadó mort dins d'una bossa de plàstic al replà d'un bloc de pisos del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs, al Barcelonès. Els Mossos, que han obert una investigació, han rebut l'avís aquest migdia que hi havia la bossa en un edifici del carrer Llevant. Quan han arribat al lloc, s'hi han trobat el cos sense vida de l'infant. De moment, encara no ha transcendit quin temps tenia la criatura. I, paral·lelament, la policia ha detingut a València una parella per la desaparició del seu fill a Santa Bàrbara, al Montsià. Els Mossos busquen possibles restes del nadó a l'habitatge d'aquest municipi ebrenc, Tarragona, Ricard Buigas.
15: La Policia Nacional ha detingut els pares del nadó a l'estació del Nord, al centre de València. El jutjat d'Amposta, que instrueix el cas del nen desaparegut, havia emès un ordre de detenció per un possible delicte d'homicidi. Durant les pròximes hores passaran a disposició judicial. Paral·lelament, els Mossos busquen possibles restes del nadó en un pis de Santa Bàrbara. L'avi de la criatura ha estat la persona que ha presentat la denúncia per la desaparició. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major, està precintat des d'aquest cap de setmana després que a dins s'hi trobessin una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits. El jutge que porta el cas ha decretat el secret d'actuacions.
2: Més qüestions. L'atur ha augmentat a Catalunya en 14.500 persones a l'agost per l'acabament de molts contractes vinculats al turisme. Ara hi ha gairebé 330.000 parats registrats, una xifra lleugerament superior a la de fa un any. Hi ha també l'ocupació que es perd al final de les vacances en activitats de lleure i educació, que és especialment significativa a Catalunya i preocupa el secretari de Treball, Paco Ramos.
16: És una dada que reitera any rere any que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
2: El procés de regularització d'immigrants que va fer el govern espanyol explica també en part l'increment de l'atur, perquè molts d'ells s'han incorporat ara per primer cop a les oficines públiques d'ocupació. Ara és un quart de vuit, obrim l'àrea de servei i comencem per conèixer l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Continua millorant la situació, encara però queden aturades a la B30, la calçada lateral de la P7, a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit sud, en direcció Tarragona, a causa d'un accident que talla un carril. Això afecta per darrere la P7 amb lentitud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en sentit sud, per enllaçar amb la B30. A la C58, l'autopista del Vallès, queda lentitud i aturades al tram final d'entrada a Barcelona, entre Montcada i Torrebaró. També molta intensitat entre Badia i Sabadell sud, en direcció Terrassa. A la resta, petites retencions a la C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, per enllaçar amb la C32, l'autopista del Maresme. També a la comarca del Maresme, aturades a la Nacional 2, a Cabrera de Mar, en direcció Girona, compte per si hi ha alguna incidència. I pel que fa a les rondes, queden lentitud a la ronda a dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca, també d'Horta Canyella, sentit Besòs, també a l'accés al Nus de la Trinitat, sobretot per enllaçar amb la ronda litoral. I a la mateixa ronda litoral també queden trams de lentitud entre Sant Adrià i el Bon Pastor, i també a l'accés al Nus de la Trinitat en aquesta direcció. Per obres, que es manté la lentitud a l'autovia 2 a l'altura de Jorba en totes dues direccions. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: Gràcies, fins ara.
3: Fins ara.
2: El temps. Amb Gemma Puig.
17: Avui les temperatures s'han enfilat més que no pas ahir. Aquesta calor que es va intensificant cada dia una mica més. Avui les màximes més altes han arribat als 37 graus. Sant Romà d'Abella, a Vinebre, 36 a Alcarràs, Tàrrega, 35 a Espolla, Girona, 34 a Granollers, i també pendent de validar aquest possible rècord de mes de setembre a Barcelona, l'Observatori Fabra, amb 33,6. Per tant, una calor que es va intensificant en una tarda molt estable. Han crescut algunes nuvolades, però s'han anat desfent, per tant, aquestes properes hores amb aquest cel serè, i de cara a la nit i matinada, doncs, pocs canvis. Demà al matí podríem tenir algun núvol baix resseguint la costa, Camp de Tarragona. Pel que fa a les temperatures mínimes, no variaran gaire, repetirem aquests valors tropicals que no baixen dels 20 graus cap a la costa i al prelitoral, en algun punt de l'interior, i l'ambient un pèl més fresc cap al Pirineu, Prepirineu. I al migdia seran semblants o pujarà una mica més. Per tant, tornarem a situar-nos moltes màximes entre els 30 i els 35 graus, i les més altes tocant aquests 37 graus. S'intensificarà més la calor a partir de divendres i encara en el cap de setmana.
18: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
2: Passant 3 minuts d'un quart de vuit, seguim amb més qüestions. La Unió Europea tornarà a tractar l'oficialitat del català a Europa el 22 de setembre, això quan ha passat més d'un any des de l'últim cop que es va abordar una qüestió que continua generant dubtes i reticències entre un conjunt de països encapçalats per Alemanya. Tornem a Brussel·les, Bruno Fortea.
19: Després d'un any i dos mesos d'absència, el govern espanyol treu ara del calaix la petició perquè el català, el basc i el gallec siguin llengües oficials a la Unió Europea. Per primer cop, des del juliol de l'any passat, els socis comunitaris ho abordaran en una reunió de ministres. Això sí, com a molt, el tema donarà per fer un petit debat. No s'ha registrat a l'agenda com a punt de votació i, per tant, tampoc s'espera, doncs, que hi hagi cap acord en la matèria. Perquè la proposta tiri endavant, caldria el suport unànime de tots
10: tots els 27 països de la Unió Europea i ara per ara es mantenen els dubtes o el rebuig d'alguns estats importants com ara Alemanya, Itàlia o Polònia respecte a l'oficialitat del català. Fonts diplomàtiques consultades aquest mateix estiu per Catalunya Ràdio ens han dit que en els últims mesos entre els països europeus no hi ha hagut cap canvi d'opinió rellevant respecte a l'oficialitat del català.
2: La jutgessa de Catarroja eleva a 232 les víctimes mortals pel temporal arran de la Dana al País Valencià de fa 2 anys. En una interlocutòria, la magistrada ha inclòs una veïna de Guadassuar, a la comarca de la Ribera Alta, que tenia una insuficiència respiratòria crònica greu. El dia del temporal, el 29 d'octubre, es va quedar sense l'oxigen que rebia d'una màquina perquè se li va inundar el domicili i es va quedar sense electricitat. La dona no la van rescatar fins l'endemà i després la van traslladar a una residència del poble. Va morir posteriorment, el 6 de novembre, a l'Hospital de la Ribera. La jutgessa, que investiga la gestió de la dona, assegura, doncs, que hi ha una relació causa-efecte entre la mort de la dona i la riuada.
18: 3CAT Info.
2: Les accions de l'empresa catalana Sirsa s'han disparat gairebé un 20% després que hagi estat absorbida per la italiana Lotomatica. Amb aquesta operació es crea la segona companyia cotitzada del sector del joc i les apostes esportives, amb un negoci combinat de 34.000 milions d'euros. Els propietaris de l'empresa terrassenca tindran una tercera part del capital social de la nova societat i els accionistes de Sirsa rebran una mica més de mitja acció de l'Automàtica per cada títol que tinguin. Els analistes veuen que l'operació té una lògica industrial sòlida, amb un creixement de caixa i una capacitat de retorn a l'accionista molt elevat. Seguim amb més temes. L'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, reconeix que la vaga que manté convocada pel primer dia de curs és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. Diuen que és una vaga que significa el malestar que persisteix entre els docents, però que per molts d'ells pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de curs. Demà el departament es reuneix amb els dos sindicats que mantenen la convocatòria, l'USTEC i la CGT, a petició també de l'Assemblea Docent. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada i retreu al departament que no hagi aprofitat l'estiu per seguir negociant.
20: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
2: Més qüestions. La UGT alerta del tancament de la base de manteniment de Renfe a Portbou. A l'Empordà denuncia que l'empresa vol externalitzar el servei. Girona, Núria Paraire.
21: El sindicat reclama que es mantinguin les places de treball, que són 7, i que el servei no s'externalitzi. Segons el sindicat, hi ha hagut 3 jubilacions i a la resta de treballadors se'ls envia a altres destinacions. Però el responsable de la UGT Renfe a Catalunya, Francisco Cárdenas, diu que el tancament i l'externalització implica la pèrdua d'ocupació qualificada i de capacitat operativa de Renfe.
22: Las condiciones de externalización a una empresa privada ya han salido. Esa empresa privada está buscando carga de trabajo, o sea, trabajadores a mitad de precio en LinkedIn y así estamos. No vamos muy bien, la verdad es que estamos perdiendo condiciones.
21: Recorden que l'any que ve començarà un cicle formatiu ferroviari precisament a Portbou perquè hi ha la base de manteniment de trens.
2: I Cassà de la Selva, el gironès, s'assuma a la llista de municipis que suspenen durant un any les llicències d'obertura de certs tipus de comerços, com basars o supermercats de 24 hores al centre. Fins ara, la mesura l'apliquen sobretot poblacions turístiques i de costa. Seguim a Girona, Maria Rovira.
23: La moratòria aprovada en el ple s'aplicarà a la zona comercial de Cassà de la Selva i afectarà també l'obertura de botigues d'accessoris i venda de mòbils, centres de tractament d'ungles o locals de menjar ràpid per emportar-se. Segons l'alcalde Pau Preses, es vol potenciar l'activitat econòmica diversa i de qualitat.
24: Ordenem, per tal que el creixement que volem que hi hagi, les noves activitats que volem que hi hagi en el poble i especialment en el centre del poble, doncs ja ho fem, en aquest cas, doncs de manera ordenada, pensant també en que hi ha d'haver-hi una diversitat, una qualitat, que hi ha d'haver-hi també la necessària doncs, convivència també i bon veïnatge doncs, amb les persones que hi viuen, amb les persones que volem també que visquin en el poble i, per tant, tots aquests temes s'han de tenir en compte.
23: A les comarques de Girona aquesta limitació l'han fet sobretot municipis turístics, com Palafrugell, Tossa i Lloret, i Girona ho està estudiant.
2: El grup del PSC, l'Ajuntament de Mataró, reconeix que va ser un error votar i una declaració institucional proposada per Esquerra que defensava el dret a l'autodeterminació. El portaveu del grup municipal, Xesco Gomà, ha esmenat l'error en la votació en declaracions a la televisió de Mataró.
25: No estàvem d'acord amb l'autodeterminació, no estem d'acord amb l'autodeterminació i no hi estarem d'acord perquè el resultat de totes aquestes polítiques respecte al procés ja sabem el que ha portat a Catalunya.
2: El partit va donar-hi suport a una declaració que defensava l'aplicació de l'amnistia, però que, com dèiem, també reivindicava l'autodeterminació. I la Setmana del Llibre en Català es reivindica en un moment, diu, d'emergència lingüística, mostrant la potència del sector editorial en català. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona, en un espai de 9.000 metres quadrats. Hi haurà prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials que mostren la potència del sector, segons el president d'editors.cat, Oriol Magrinyà.
0: Som en un context innegablement d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
2: Entre les novetats hi ha les activitats enfocades a promoure l'ús de la llengua en l'àmbit digital. Amb la nova col·laboradora de la Casa de Creació Digital en Català, hi haurà una trobada cada dia amb prescriptors literaris a les xarxes socials, com Marta Sangrà o Ània Posada. I també cada dia es farà un podcast en viu, com Ràdio Maconda, de la Biblioteca García Márquez, o Club Tàndem, de 3CAT. Cristina Domènech és la directora de la Setmana.
4: Cada dia, a les 7 de la tarda, hi haurà un podcast en viu.

0: Pensem que és una manera també de connectar amb el que s'està fent actualment. S'està generant una audiència específica en podcasts literaris o que parlen de literatura i creiem que cada setmana també hem de ser facilitadors i fins i tot al nostre públic poder oferir una bona programació.
1: Més de 200 autors signaran durant la setmana que s'allargarà fins al 27 de setembre, coincidint novament amb les festes de la Mercè.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari. Esports.
1: Repassem aquesta hora l'actualitat esportiva. Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda, Agustí. Dani Olmo ha rebut aquesta tarda un homenatge de la ciutat de Terrassa per la victòria espanyola al Mundial. I en la trobada del jugador del Barça amb la premsa, Olmo reconeix que no entén per què l'Atlètic de Madrid no ha permès la sortida de Julián Álvarez al Barça.
4: Entender no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar y en ese sentido pues esa fue una, no hace falta ni decirlo, pero bueno, al final, como he dicho antes, la vida sigue.
3: Un ja excompany d'Olmo al Barça, Marc Casado, reconeix que s'hauria pogut gestionar millor la seva sortida, hores després de marxar cedit al Depor.
5: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionat amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. Li han parlat amb el club, com hem gestionat altres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
3: A l'Espanyol, mentrestant, avui hem sentit en Doni Gorosabel, la lateral cedit per l'Atlètic Club, que és l'última incorporació blanquiblava en la finestra del mercat de fitxatges.
6: Bueno, yo creo que soy un jugador agresivo, que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega, y nada, pues mínimo eso, ¿no?
3: I també en futbol, a 8:45 del vespre, juga la final de la Copa Catalunya de la temporada passada entre el Sabadell i el Barça Atlètic a l'estadi de la Nova Creu Alta.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
3: Parlant de ciclisme, a la Vuelta triomfa l'esprint per al ciclista del Visma Matthew Brennan en l'onzena etapa després de completar els 154 quilòmetres plans entre Cartagena i Llorca. Brennan ja ha sumat 3 victòries en aquesta edició de la Ronda Espanyola. Segueix liderant la classificació el mallorquí Enric Mas, del Movistar, amb 1 minut 18 segons sobre el segon, l'eslové Primo Roglic del Red Bull Bora. Al final de l'etapa valorava així el mallorquí aquest final d'etapa als micròfons de Televisió Espanyola.
7: Ya habéis visto un poco recorrido, yo creo que estaba preparado para eso. Una pena que no ha soplado el viento que tenía que soplar y bueno, no se ha podido pasar a la acción, pero bueno, simplemente porque creo que nos defendemos muy bien ahí. A mí me gusta mucho, digamos, esa modalidad y disfruto.
3: Demà, 12a etapa, 166 quilòmetres, ben diferents als d'avui. Seran de muntanya, entre Vera i Calar Alto, amb 2 ports de primera categoria, un d'ells al final de l'etapa, un de segona i 2 de tercera. També en ciclisme, Tadej Pogacar ha abandonat aquesta tarda la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. Ara mateix, la seva participació en el Mundial de Montreal és molt dubtosa. I de cara a la temporada vinent, el neerlandès Alex Molenaar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per les properes 2 temporades. Qui també va vestir els colors d'aquest equip és Marc Brustenga. El ciclista de Santa Eulàlia de Ronçana deixarà el Kern Pharma, una operació però que encara no s'ha fet oficial.
2: 3CAT Info.
3: A l'Open dels Estats Units de tenis, Paula Badosa finalment ha guanyat el seu partit contra Daria Kasatkina de la primera ronda. Badosa ha guanyat per 6-1 i 5-4, un partit que ahir es va aturar a l'últim joc. quan dominava per 5 a 4 en el segon set i amb 40 iguals. Avui, a la segona ronda del torneig nord-americà, també hi ha partits per Medvedev, Rublev, John Munar, Damiñar, Jodar i Tsitsipas, entre d'altres, al quadre masculí, i per Paulini, Pagula, Mukova, Selekmeteva, la barcelonina, i Sabalenka, al femení. I en bàsquet, el Girona ha fitxat

0: El base a Lituà, Dominikas Estinionis, de 24 anys, provinent de la Lliga de Letònia.
1: Són 2:15 de la tarda.

0: Repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que la Fiscalia de Menors demana l'internament en un centre per als dos joves detinguts per la mort d'un home dilluns a la nit a Manresa. El jutge de guàrdia farà aquesta tarda una visita per decidir quines mesures cautelars imposa als detinguts. Mentrestant, a la capital del Bages continuen les mostres de rebuig al crim. Aquesta tarda hi ha convocades diverses concentracions. El govern espanyol nega que hi hagi cap informe sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta que impliqui la participació de les forces de seguretat del Marroc. La policia va elaborar aquest escrit sense que en tingués constància el ministre de l'Interior, que ha reclamat explicacions. De seguida us explicarem que el futur campus de salut Clínic UB ha fet un pas endavant amb l'aprovació del projecte de pla urbanístic que ha de transformar gairebé 70 hectàrees entre Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat. El projecte preveu fins a 1.125 habitatges i una inversió global estimada de 1.700 milions d'euros. Ara s'obre el procés de participació ciutadana per recollir al·legacions a la proposta. I anirem fins a Tarragona, on aquesta tarda ha arrencat la 13a edició del Festival Internacional de Teatre. El cartell torna a reunir les propostes més trencadores de les arts escèniques. En podrem parlar amb el director artístic del festival, Joan Negrier. Als esports, quin és el titular més destacat? Ricard Isidro, bona tarda.
1: Bona tarda, Agustí. Les declaracions de Dani Olmo en un acte d'homenatge rebut a Terrassa, en el qual el jugador blaugrana no entén per què l'Atlètic de Madrid no ha permès la sortida de Julián Álvarez al Barça.
0: I pel que fa al temps, la calor s'ha intensificat una mica més. Les màximes més altes han arribat als 37 graus. Tarda de sol i poques nuvolades i demà tornarem a tenir un dia assolellat, en què la calor es consolidarà entre els 30 i els 35 graus a gran part del país, amb els valors més alts, un altre cop, fregant els 37. Passen dos minuts de dos quarts de vuit. El fiscal de menors de guàrdia ha sol·licitat aquesta tarda l'internament en règim tancat en un centre de menors per als dos joves acusats de la mort d'un home dimarts a la matinada a Manresa. Ara el jutjat de guàrdia celebrarà una visita per decidir quines mesures cautelars imposa als menors detinguts. En paral·lel, a Manresa continuen les mostres de rebuig al crim. A aquesta hora està en marxa una nova mobilització veïnal per exigir justícia. Anem cap allà, a Nati Adell, des de Manresa.
2: Hola, bona tarda. Més de mig miler de persones, segons la Guàrdia Urbana, es manifesten ara mateix pel centre de Manresa. Han iniciat una marxa des de la plaça Cris Rei, a tocar del Cursal, i ara avancem cap a la plaça Major. Han sortit al carrer en memòria de Carles Vilajosana, que va morir ahir apunyalat a l'acabar el correfoc, presumptament a mans de dos menors. Una manifestació de dol i de reivindicació. Els concentrats protesten en silenci, sense proclames. Hi ha gent d'ideologies diferents, amics i coneguts del Carles, com l'Emi, molt tocada i indignada amb la pèrdua del Carles.
3: Els meus fills són íntims amics del Carles. Havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat. Perquè tant és que siguin blancs, negres, com d'aquí, com d'allà, són menors i no es pot fer res. Els fills han quedat sense pare i el seu pare ha quedat sense fill, amb 91 anys.
2: La protesta convocada per xarxes, igual que va passar ahir al vespre. D'aquí a una estona n'hi ha una altra de convocada, en aquest cas a les 9. Són els veïns del barri de les Escudines i de la Sagrada Família, a prop d'on es va produir l'apunyalament, a la zona de l'Hospital Sant Joan de Déu, en ple carrer. En aquest cas vol ser una concentració silenciosa també, sense parlaments, prevista en principi. S'ha fet una crida també als participants que vinguin amb espelmes. Això és tot des del centre de Manresa, on centenes de persones avancen amb aquesta marxa direcció a la plaça de l'Ajuntament.
0: Gràcies, Nati. També al municipi on vivia la víctima, Castellnou de Bages, hi ha convocat per aquesta hora un minut de silenci en record de la víctima. Busquem l'última hora a la unitat mòbil, hi ha el Ricard Luque i la Txell Garriga. Bona tarda.
4: Bona tarda, sí, aquí també és un dia de dol com a Manresa i els veïns han volgut també acomiadar en Carles. Fa només uns instants, de fet, que ha començat aquest acte de record davant del centre cívic on es farà un minut de silenci. De fet, ara sentim de fons els aplaudiments per condemnar aquest homicidi. Un acte especialment emotiu en un poble que és molt petit, on molts dels veïns es coneixen i són uns 1.400-1.500 habitants. Els ànims són, que veiem, són de profunda consternació, també d'incredulitat davant d'una mort tan violenta i propera. De seguida intentarem parlar amb algun d'aquests veïns, però ja veiem que se'ls humitegen ràpidament els ulls. L'Ajuntament, per cert, ha decretat 3 dies de dol i els veïns han volgut mostrar també el seu suport a la família en l'acte que acaba de començar, com sentíem. Ha comptat amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i també la delegada del govern de la Catalunya Central, Tania Tortoledo.
0: Gràcies, Txell.
5: 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'informe que la Policia Nacional ha fet arribar a l'audiència apunta que els gendarmes marroquins van guiar els immigrants cap a la frontera amb Ceuta. Segons la documentació a què ha tingut accés aquesta emissora, l'entrada massiva del passat 30 i 31 de juliol va comptar amb la permissivitat de les autoritats del Marroc. El cos policial assegura que l'objectiu de l'allau va ser eliminar la capacitat de resposta per part d'Espanya. I això que hores abans l'executiu de Pedro Sánchez ha defensat que el Marroc no va planificar ni executar l'assalt multitudinari i ha negat l'existència d'un informe que parli en aquests termes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: Ha estat la jutgessa de l'Audiència Nacional la que ha permès al director de la policia espanyola llegir un informe que ella mateixa havia demanat als agents mantenir en secret, el que ha avançat el digital l'Espanyol i que ha agafat el ministre Marlaska i la Moncloa a contrapeu. Ara, un cop llegit, Interior afirma que ni este informe ni cap altre que hagi elaborat la policia espanyola apunten a la participació de les autoritats del Marroc. S'hi ha referit esta tarda des de Ceuta el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
7: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
6: Però segons l'informe de la policia que ha publicat l'Espanyol, gendarmes marroquins de paisà van guiar persones en diferents tongades cap a la frontera de Ceuta. Els agents apunten que les autoritats marroquines van tenir un paper actiu que es va planificar amb l'objectiu de col·lapsar la frontera i ho relacionen tot plegat amb les aspiracions de Rabat sobre Ceuta i Melilla.
0: Doncs bé, arreu d'Espanya es fan concentracions en solidaritat amb Ceuta, impulsades pel PP i Vox com una nova via de pressió al govern de Pedro Sánchez. A Barcelona, a la plaça Sant Jaume, també s'ha convocat una contramanifestació i hi ha un fort desplegament dels Mossos per evitar que els dos grups s'enfrontin. A Girona també s'ha convocat una contramanifestació, a la plaça del Vi, mitja hora abans que l'altra. Anem en directe a aquest punt. Maria Rovira, amb el suport tècnic de Pep Lluís Blázquez. Bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Doncs a hores d'ara aquí a la plaça del Vi, una concentració d'un centenar llarg de persones convocats per la coordinadora antifeixista de Girona i entitats com Girona Acull. S'han llegit uns manifestos i ara la concentració ha pujat una mica de to amb crits de fora feixistes dels nostres barris. Una plaça del Vi totalment blindada perquè d'aquí a mitja hora aquí hi ha d'haver l'altra concentració convocada per el Partit Popular i Vox en defensa de Ceuta i defensa de Girona i no a la invasió. Per tant, en aquí aquesta concentració antifeixista i contra el racisme han dit que es volen quedar aquí per impedir que vingui l'altre grup. La plaça està totalment blindada amb tanques separant aquests dos grups, però ara s'han acostat un grup doncs, de gent que segurament va a la segona concentració amb banderes espanyoles i aquí ara doncs, els manifestants s'han acostat a la tanca amb aquests crits que sentiu de fons, de fora feixistes dels nostres barris. De moment, aquesta és la situació que es viu ara mateix a la plaça del Vi de Girona.
0: Gràcies, Maria. I a Lleida ja ha començat la manifestació contra el racisme en resposta a la situació també que es viu a Ceuta i que es fa a la plaça Sant Joan, a 100 metres de la convocada pel PP i Vox, que té lloc davant de la paeria a partir de les 8. Un fort dispositiu policial vol evitar que hi hagi incidents entre les dues concentracions. Lleida, Pere Joan Álvarez, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Aquí som a la plaça Sant Joan. Això és el vell mig, al centre de la ciutat de Lleida, a l'eix comercial. Hi ha un centenar de persones convocades de forma espontània que cridaran i que venen aquí per lluitar contra el racisme. El que dèieu, a un centenar de metres d'aquí hi ha la plaça Paeria, on a les 8 està convocada la concentració que tira endavant el Partit Popular en suport i en solidaritat, diuen, amb els veïns de Ceuta que han hagut de fer front, segons diuen, a aquesta allau d'immigrants que ha entrat a la ciutat autònoma. Estem, doncs, aquí amb una pancarta que diu

0: racisme ni a Lleida ni enlloc, una concentració que està envoltada d'una forta presència policial. Aquí també hi ha doncs, diversos efectius dels Mossos d'Esquadra que intentaran evitar que una concentració i l'altra es comuniquin d'alguna manera perquè són de signe totalment oposat. Amb nosaltres una de les persones que és a la concentració contra el racisme. El seu nom?
1: Elvira Siurana.
0: Elvira, per què ha vingut aquí?
1: He vingut perquè estic indignada de l'utilització que s'està fent com a mercaderia de les persones que estan sent utilitzades per exacerbar el racisme i com la ultradreta respon amb aquest racisme d'una manera criminal i repugnant.
0: És una concentració la que heu fet vosaltres, que té a veure, evidentment, perquè al costat hi ha una altra que s'ha convocat pel Partit Popular en suport als veïns de Ceuta contra tota aquesta immigració que ha entrat a la ciutat autònoma. L'heu convocada per això. Què espereu d'aquesta concentració?
2: Bé, principalment esperem mostrar el nostre rebuig davant de les actituds racistes i xenòfobes que presenta l'extrema dreta, sigui de la nacionalitat, de la bandera que sigui, però aquí concretament no, estem parlant del PP i Vox, que també s'han sumat a la convocatòria, si no m'equivoco. Aleshores, bàsicament, el nostre propòsit és aquest, mostrar el nostre rebuig davant d'aquestes actituds i davant d'aquestes ideologies davant d'aquestes opinions.
0: D'acord, bona tarda. Doncs aquesta és l'última hora de Lleida, una concentració que ha començat fa 10 minuts aquí a la plaça Sant Joan i a un centenar de metres d'aquí 20 minuts que començarà la convocada per Partit Popular i Vox en suport, diuen els veïns de Ceuta.
3: Gràcies, Pere Joan Álvarez, des de Lleida.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Més qüestions. Els Estats Units i l'Iran protagonitzen l'intercanvi de foc més dur des del juliol. Almenys 12 persones han mort, 4 de les quals en un casament, i més de 100 han resultat ferides, segons xifres facilitades per Teheran arran del bombardeig nord-americà contra la costa meridional iraniana, mentre que Teheran ha respost amb míssils contra diverses bases dels Estats Units a la regió. El comandament militar nord-americà ha explicat que ha atacat defenses antiaèries, radars i altres instal·lacions de la Guàrdia Revolucionària. El règim acusa el Pentàgon de cometre un crim de guerra amb la mort de gent en un casament. Les forces iranianes han llançat projectils contra l'Iraq, Kuwait, Bahrein i Jordània, però no consten víctimes. També han informat que dos patrullers guiats per nord-americans que navegaven per Hormuz han xocat amb mines, incident que se suma al de dilluns en què dos mariners filipins van morir arran d'un atac a un vaixell saudita. L'escalada de tensió ha fet pujar el barril de Brent durant unes hores fins gairebé als $97 i les borses asiàtiques i europees han baixat. A tot això, el president nord-americà Donald Trump ha suggerit posar el seu nom a l'estret d'Hormuz amb l'argument que, segons ell, aquest estratègic pas està sota el control dels Estats Units. Trump segueix així amb la seva política de rebatejar llocs geogràfics, com quan va ordenar canviar el nom del llac Ontario pel de llac Amèrica en plena disputa comercial amb el Canadà. I mentrestant, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha visitat la Franja de Gaza 3 setmanes després d'haver rebutjat continuar amb el pla de pau de Donald Trump. En plena precampanya per les eleccions del mes que ve, el seu ministre de Defensa ha suggerit la possibilitat d'expulsar els palestins d'aquest territori. Mentrestant, l'exèrcit israelià ha matat avui almenys 2 menors en un camp de refugiats de Jabalia, al nord de la Franja. Més de 73.000 palestins han mort des de l'inici de l'ofensiva d'Israel fa ja gairebé 3 anys. Anem cap a Jerusalem amb Jordi Brascó.
5: La precampanya del govern israelià de cara a les eleccions ha passat avui per Gaza. Literalment, Benjamin Netanyahu s'ha plantat a la franja, ha visitat els soldats, ha pres un cafè i ha dit allò que fa temps que va repetint.
6: Controlem el territori, no ens retirem, ens mantenim en aquesta línia. Controlem el 60% de la franja i encara queda camí per recórrer perquè estem eliminant els terroristes que ens amenacen. Ho fem contínuament.
5: Per si Netanyahu no havia deixat prou clara la seva intenció, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, s'ha referit a la possibilitat de forçar els gazians a marxar de la franja.
7: Aquesta opció no està descartada. L'hem tingut en compte tot aquest temps i crec que no hi ha cap altra solució pel bé de tothom. Però per aplicar-la necessitem els Estats Units. Quan ho farem? Quan quedi clar que Hamas no pensa desarmar-se.
5: Falta poc més d'un mes perquè es compleixi el primer any de l'alto el foc a la franja. Des d'aleshores, Israel hi ha matat més de 1.300 persones.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.

0: Són 3:15, obrim l'àrea de servei. Comencem consultant quin és l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs ja força tranquil, només a la B30, al lateral de la P7, encara treballen per retirar els vehicles que han tingut un accident a l'altura de Barberà del Vallès en direcció Tarragona. Ja són al voral i només provoca un tram curt de circulació lenta a la confluència entre la P7 i la B30 en direcció sud. Per obres, es manté la lentitud a l'autovia 2 a l'altura de Jorba en totes dues direccions, mentre que la resta de la xarxa viària la circulació ja pràcticament normalitzada. Renovem dades, doncs, d'aquí a 30 minuts.
0: Perfecte, moltes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: El temps. Amb Gemma Puig.
2: Avui hem tingut un dia molt estable. Aquesta tarda han crescut algunes nuvolades que s'han anat desfent, per tant, nuvolades inofensives i calor, una calor que s'ha intensificat respecte a ahir. Ahir les màximes més altes van arribar als 33 graus i avui hem arribat als 37 graus a Vinebre, Sant Romà d'Abella, 36 a Montesquiu, Solsona, a Tàrrega i també molts valors de 30-35 graus. Temperatures més altes, calor, xafogor a la costa i aquesta serà la tendència també de cara als propers dies. Demà, al matí, tindrem algun núvol baix resseguint la costa, potser alguna boirina matinal, ja que les nits es van allargant cada dia una miqueta més, però ràpidament s'imposarà el sol i només a la tarda podran créixer algunes nuvolades cap a punts de muntanya inofensives. Les temperatures semblants o un pèl més altes. Altre cop, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus i les més altes tornant a situar-se cap als 37 o 38 graus.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Passen gairebé 2 minuts de 3:15. Seguim repassant més qüestions. El futur campus de salut clínic UB fa un pas endavant. El govern ha donat el vistiplau a la primera proposta del pla urbanístic que ha de permetre construir el nou campus entre Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat. El projecte preveu construir fins a 1.125 nous habitatges, la meitat de protecció oficial, a més del trasllat de la Facultat de Farmàcia de la UB a Esplugues. Des de l'espai Corberó a Esplugues de Llobregat, Toni Forteza.
4: Serà una transformació de gairebé 70 hectàrees, l'equivalent a uns 100 camps de futbol entre Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues. La zona tindrà nous espais de salut, universitat i recerca, més zones verdes i noves parades de la línia 3 del metro. El projecte té una inversió global estimada de 1.700 milions d'euros. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte per al conjunt del país i per a les ciutats implicades.
5: Avui aprovem l'avanç del pla director urbanístic amb el que es defineix el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país, que és el Campus Hospital Clínic Universitat de Barcelona. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
4: Ara s'obre un procés de participació ciutadana fins al desembre, abans de continuar la tramitació del pla. La previsió és aprovar-lo inicialment el primer semestre de l'any que ve. El nou campus està previst que entri en funcionament l'any 2035.
0: I els pescadors de la Ràpita, el Montsià, han tornat al mar després de la veda dels últims 2 mesos. Ho fan amb bones perspectives, amb l'esperança de tenir més dies de pesca l'any vinent, però amb combustible més car. Tortosa, Jordi Barranca.
6: La tornada al mar la fan amb bones notícies, primer perquè esperen mantenir les 2.200 tones de pesca de l'any passat, després per l'elevant nombre de crustacis que hi ha al mar i també per l'arribada d'espècies pròpies d'altres aigües pel canvi climàtic. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors.
7: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim la erupció del llangostí cafè, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, l'escamarlà, que és un crustaci de més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
6: Per fer front a l'encariment del dièsel, han adaptat les embarcacions per consumir menys.
7: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes voladores, que repercutix un pèl en una disminució del consum. També el que eren les velocitats que anaven abans per arribar a calador, pues, també hi ha una disminució de consum. O sigui, se fa un treball per a no consumir el gasoil que es consumia quan anava molt més barat.
6: Tot això mentre miren també de reull Brussel·les, que el desembre ha de decidir novament quants dies podran pescar l'any vinent.
0: I en cultura, aquesta tarda ha arrencat la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona. El cartell torna a reunir les propostes més trencadores de les arts escèniques i a sessions amb tot el paper venut. La inauguració oficial es fa al Teatre Tarragona.

0: Una d'aquí uns 10 minuts a les 8 del vespre. Ricard Buigas, bona tarda.
1: Bona tarda. Dues propostes creades a Catalunya per obrir el FIT. L'edició d'enguany ha arrencat amb l'espectacle itinerant Dones de Llum, creat per la companyia Gisela de Foc, amb l'artista de l'Aleixar, Gisela Martí Roig. I l'espectacle inaugural al Teatre Tarragona va a càrrec de la copletista, creadora i també neovedet de Guissona, Glòria Rivera, amb l'espectacle Bomba Va. Al hall del Teatre de Tarragona, el director artístic del FIT, Joan Negri, bona tarda.
2: Què tal, com estàs?
1: Això és tot una declaració d'intencions, dic el tema de programar produccions catalanes, eh?
2: Sí, totalment. O sigui, ho tinc claríssim. Crec que el FIT és un lloc d'exhibició del talent local de casa nostra. Per tant, hem pogut triar la companyia Gisela de Foc d'aquí, del Camp de Tarragona, de l'Aleixar, i, evidentment, la Glòria Rivera, que ara és una de les grans entre les grans de casa nostra.
1: Veig també que el lema d'aquest any és el talent torna a casa. Explica'm això.
2: Bé, doncs, portàvem 12 edicions obsessionats en portar companyies noves que la gent no conegués, no? Buscant pel món espectacles nous i innovadors, i vam pensar, ostres, ha vingut ja molta gent que el públic ha conegut al FIT, també està bé que coneguin com evolucionen aquestes companyies, aquests creadors i aquestes creadores, i això hem volgut fer enguany, portar moltes companyies que ja han vingut al FIT i que la gent pugui descobrir les seves noves produccions.
1: Al FIT programeu moltes propostes trencadores, es continuen produint propostes trencadores a Catalunya?
2: Sí, a Catalunya hi ha un nivell altíssim, jo estic al·lucinat i feliç i orgullós del que estem fent els artistes i les artistes catalanes. Sí, a Catalunya cada vegada hi ha un nivell molt més alt i tinc seriosos problemes per programar, perquè vull fer una programació sempre que sigui variada i de molts llocs, no només d'aquí, i cada vegada he de dir que em costa més.
1: Fullejant la programació també he vist que hi ha força relació amb obres vinculades a la gent jove. Parlo de Col·lapso i parlo també d'Adolescència Infinita.
2: Sí, crec que també és molt important que els adults que paguem l'entrada per anar al teatre sapiguem què ocupa i preocupa els joves. Col·lapso és una obra de teatre comunitari amb una companyia de Madrid, Una Vez en la Vida, que ha treballat amb adolescents de 16 fins a 22 anys aquí de Tarragona sobre el canvi climàtic i sobre les propostes que ells creuen que poden fer perquè això algun dia s'aboleixi. Crec que, com et deia, no som conscients del món que deixem als més joves.
1: I escolta'm, acabo d'entrar a la pàgina web per mirar les entrades i algunes que ja han volat. Teniu tot el paper venut, sobretot en els espectacles de petit format, no?
2: Sí, és algo perquè, clar, el FIT va néixer per fer teatre en espais no convencionals, bàsicament, el 2011. Clar, afortunadament cada vegada tenim més públic i lamentablement això fa que no puguem fer espectacles en espais no convencionals perquè habilitar-los és molt més car i molt més complicat i no hi ha aforaments tan grans. Per tant, hem d'agafar teatres com aquest, el Tarragona, o altres com el de Vilaseca i la Canonja, per exemple. Però sí, mantenim aquesta essència que algunes de les propostes siguin així, que siguin per grups reduïts a 50-60 persones que fan més d'una funció, per exemple, La Mula en fa 5 o Secrets de la Confeteria en fa 3, perquè pugui doncs, això acollir el màxim nombre de gent possible i estan ja exaurides, com tu dius.
1: Doncs ja ho heu sentit, ja ho heu escoltat. Arrenquen 4 dies de teatre amb 16 propostes escèniques, amb els espectacles Vermut també, 2 workshops, 3 sopars FIT i 5 sessions musicals.
0: Gràcies, Ricard.
3: Em va dir que a la vida, quan la música canvia, tens dues opcions. O surts de la pista i et quedes fora, o t'aprens uns nous passos i continues ballant. Que com estic? Amargada. És el primer que em diu quan em veu entrar per la porta, o sigui, no em diu ni hola, eh? Vull també ben sola?
0: Sí, mare. Les relacions maternofilials i la sexualitat femenina a qualsevol edat centren en la comèdia Consulta Familiar, amb què avui obre temporada al Teatre Maldà a Barcelona. Dirigida per Alba Collado, l'obra converteix una sessió de teràpia en un terratrèmol familiar. Els prejudicis i les diferents maneres de veure la vida provoquen una mala relació entre una mare i la seva filla, com explica Alba Collado.
4: La Sílvia, que és la pacient, assisteix a consulta per parlar amb la seva psicòloga sobre la seva mare, que té una relació una mica complexa perquè d'alguna manera s'emmiralla amb ella i no acaba de trobar-se a si mateixa i sobretot sent frustració perquè no troba parella, no té una feina estable, com problemes que podrien ressonar una mica en persones de 30 anys o així.
0: A dalt de l'escenari, Anabel Tutusaus és la mare, Laura Pau, la filla, i tot esclata amb la Núria Cunyàs, la terapeuta.
4: D'alguna manera vol parlar d'aquests temes que són una mica tabús i que a vegades estan al centre de les famílies, però que no surten a la llum.
0: Consulta familiar serà al Maldà fins al 4 d'octubre.

0: Esports.
1: Moment per repassar els esports. Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Agustí. El programa Tot Costa de Catalunya Ràdio està entrevistant la nova capitana del Barça femení, Patrick Guijarro. La jugadora

0: lleva ahí ser en primera línea que no. Eso sí, seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero.
1: Patri diu que tot i els molts canvis en l'equip, amb les sortides d'Alexia, Mapi, Ona Batlle i Salma Parayuelo, el Barça femení segueix aspirant a tot.
2: 3CAT Info.
1: Seguim al Barça. Dani Olmo ha rebut aquesta tarda un homenatge a la ciutat de Terrassa per la victòria espanyola al Mundial. I en la trobada del jugador amb la premsa, Olmo reconeix que no entén per què l'Atlètic de Madrid no ha permès la sortida de Julián Álvarez al conjunt blaugrana.
3: Entender no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar y en ese sentido pues esa fue una, no hace falta ni decirlo, pero bueno, al final, como he dicho antes, la vida sigue.
1: Un ja excompany d'Olmo al Barça, Marc Casador, reconeix que s'hauria pogut gestionar millor la seva sortida hores després de marxar cedit al Depor.
4: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. Li hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
1: A l'Espanyol, mentrestant, avui hem pogut sentir Andoni Gorosabel, la lateral cedit per l'Atlètic Club, i que és l'última incorporació blanquiblava en la finestra del mercat de fitxatges.
5: Bueno, yo creo que soy un jugador agresivo, que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega, y nada, pues mínimo eso, ¿no?
1: A la segona divisió, el Girona ha presentat aquest migdia una de les incorporacions en aquesta finestra de mercat, el lateral Mateu Morell, provinent del Mallorca, també de la segona divisió.
6: Molt content d'estar aquí, molt content de la confiança que han mostrat en mi i preparat per donar-ho tot per aquesta camiseta i aquest escut. No crec que sigui fer un pas enrere. És un gran club, porta demostrant-ho molts anys. He vingut aquí perquè crec en el projecte, confio en la gent que hi ha aquí i el nostre objectiu és tornar al Girona primera el més aviat possible.
1: I d'aquí a 32 minuts, a 8:45 del vespre, es juga la final de la Copa Catalunya de la temporada passada entre el Sabadell i el Barça Atlètic a l'estadi de la Nova Creu Alta.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: En ciclisme, la Vuelta triomfa l'esprint per Matthew Brennan en l'onzena etapa després de completar els 154 quilòmetres plans entre Cartagena i Llorca. Brennan ja ha sumat 3 victòries en aquesta edició de la Ronda Espanyola. Segueix liderant la general, però el mallorquí Enric Mas del Movistar amb 1 minut 18 segons sobre el segon, l'eslové Primo Roglic del Red Bull Bora. Demà es disputarà la 12a etapa amb 166 quilòmetres totalment diferents als d'avui, que era de perfil pla. Demà seran en perfil muntanyós, entre Vera i Calar Alto, amb 2 ports de primera categoria, un d'ells al final de l'etapa, un de segona i 2 de tercera. També en ciclisme, Tadej Pogacar ha abandonat aquesta tarda la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les seves fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. Ara mateix la seva participació en el Mundial de Montreal és molt dubtosa. Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tennis, la catalana Paula Badosa ha guanyat finalment el partit de la primera ronda contra l'australiana Kasatkina per 6-1 i 6-4. Un duel que ahir es va suspendre per la pluja a l'últim joc i 40 iguals. I a la Lliga CB, el Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenionis, un jugador de 24 anys que prové de la Lliga de Letònia i que tindrà un contracte temporal vinculat a la recuperació d'Isaac Vázquez. I per acabar, waterpolo, avui es disputen 2 partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. El torneig masculí a les 9, Mediterrani Catalunya, i el femení a 9:45, Rubí Sant Feliu.
2: Trescat Info.
7: Bona tarda, són les 8. L'informe policial de Ceuta parla de total permissivitat.

0: activitat del Marroc i apunta que agents marroquins de paisà van guiar els immigrants a la frontera. Segons la documentació a què ha tingut accés aquesta emissora, l'objectiu de l'entrada massiva prèviament planificada va ser col·lapsar la gestió fronterera. En marxa arreu d'Espanya les concentracions a favor de Ceuta que han impulsat el PP i Vox. Els dos partits han cridat a convertir-les en un clam contra el govern de Pedro Sánchez, de qui demanen que plegui davant de la incapacitat per garantir, diuen, la integritat de les fronteres. La Fiscalia de Menors demana l'internament en un centre per als dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a la matinada a Manresa. El jutge de guàrdia farà aquesta tarda una visita per decidir quines mesures cautelars imposa als detinguts. Mentrestant, a la capital del Bages continuen les mostres de rebuig al crim. Aquesta tarda hi ha convocades diverses concentracions. Brussel·les adverteix que l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig és una escalada de Rússia a Europa i promet augmentar la pressió a Moscou. Diversos estats membres convoquen els ambaixadors russos en senyal de protesta per uns fets de l'estiu, però que han agafat protagonisme amb les acusacions d'ahir d'Alemanya al Kremlin. Benjamin Netanyahu visita Gaza en plena precampanya electoral, coincidint amb un altre atac de l'exèrcit israelià a la franja que ha deixat almenys dos menors morts. El ministre de Defensa suggereix expulsar tots els palestins del territori. El nombre de persones beneficiàries del sistema de dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada, segons el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera, un 14% més que l'any anterior. I la Setmana del Llibre en Català reivindica en un moment d'emergència lingüística. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona amb gairebé 300 segells editorials en català. La fira posa la mirada en el món digital i s'hi faran trobades amb prescriptors a les xarxes i podcasts en viu.
1: Esports. Patrick Guijarro destaca el llegat que ha deixat Alexia Putellas al Barça femení en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, però també diu que ella vol tenir un perfil propi com a nova capitana de l'equip. Seguint el Barça, Dani Olmo, en un acte d'homenatge rebut a Terrassa, no entén per què l'Atlètic de Madrid no ha permès la sortida de Julián Álvarez al club blaugrana. També en futbol, a partir de 8:45, el Sabadell i el Barça Atlètic juguen la final de la Copa Catalunya de la temporada passada a l'estadi de la Nova Creu Alta. I a l'Open dels Estats Units de tennis, la bacurenca Paula Badosa ha guanyat finalment el partit de la primera ronda contra l'australiana Kasatkina per 6-1 i 6-4.
0: I pel que fa al temps, cel serè durant les properes hores després d'un dia més càlid. Dijous tornarem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. Pujaran una mica més les temperatures, entre els 30 i els 35 graus a gran part del país. Els valors més alts podran fregar els 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Molt bona tarda, passen 4 minuts de les 8 de la tarda. És dimecres 2 de setembre del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'informe que la Policia Nacional ha fet arribar a l'audiència sobre Ceuta recull que gendarmes marroquins van guiar els immigrants cap a la frontera. Segons la documentació a què ha tingut accés aquesta emissora, l'entrada massiva del 30 i el 31 de juliol va comptar amb la permissivitat total de les forces de l'ordre del Marroc. El dossier de 55 pàgines apunta que l'objectiu de l'allau va ser eliminar la capacitat de resposta per part d'Espanya amb una acció planificada i lluny de l'abast de les màfies. Ara bé, no assenyala qui ho va poder organitzar. La Moncloa s'agafa a això últim per reiterar que no es pot vincular el país nord-africà amb l'origen dels fets. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
3: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
0: del PP, però la posició del govern espanyol respecte del Marroc ja no s'aguanta. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo,

0: ha insistit que l'únic camí és el de l'avançament electoral.
1: El gobierno lo sabía y lo tapó.
2: Pedro Sánchez no está en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. La única salida es convocar elecciones.
0: Ara, a la plaça Sant Jaume de Barcelona coincideixen en aquests moments dues concentracions. Una, la dels partidaris de defensar Ceuta i expulsar els migrants. I l'altra, contra el racisme i partidària de defensar els drets humans. Els Mossos hi han desplegat molts efectius per evitar aldarulls entre els dos grups. Allà hi tenim desplaçada la nostra companya Alba Barbosa. Alba, bona tarda.
3: Tarda, sí, centenars de persones complen els dos extrems de la plaça Sant Jaume en dues protestes de signe contrari a la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis que s'han fet seva PP i Vox, defensa la integritat territorial amb ànims a aquesta hora molt encesos i s'ha convertit en crits constants contra el govern espanyol i el president Pedro Sánchez i lemes racistes com no és immigració, és una invasió. Veiem moltes banderes espanyoles, alguna també de blanc i negre, que és la de la ciutat autònoma de Ceuta. Moltes pancartes amb el lema Ceuta no és vent, Ceuta és defensa i invasors expulsió. L'Emília ens criticava la resposta del govern espanyol.
4: Estic aquí per, no sé, per fer pinya en Ceuta, que em sembla molt vergonyós que sigui passant el que està passant i que aquest estat, el govern, no faci res per als seus tis.
3: Aquesta és la concentració que hi ha en una banda de la plaça Sant Jaume. Al mig de la plaça hi ha un doble cordó amb més d'una desena de furgonetes dels Mossos per evitar que aquestes dues concentracions es trobin. I a l'altra banda, centenars també de persones, en aquest cas mobilitzant-se per defensar el tracte i el respecte als drets humans per les persones immigrants. És una convocatòria, en aquest cas unitària, d'associacions sota el lema Aturem els peus al racisme. L'Aniol i el Carles reivindiquen una acollida digna.
5: Crec que hauria d'haver-hi recursos a nivell europeu i a nivell espanyol i a nivell català per acollir aquesta gent i almenys donar-los una acollida digna mentre decideixes què en fas o què els hi pots donar a aquesta gent.
6: Em sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. I, per tant, jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
3: En aquest cas hem sentit crits de no passaran i ni un pas enrere amb banderes palestines i lemes contra l'extrema dreta.
0: Moltes gràcies, Alba, i molt bona tarda.
3: Fins ara, bona tarda.
0: I milers de persones es concentren a aquesta hora arreu d'Espanya per fer costat a Ceuta. El PP i Vox s'han fet seves les mobilitzacions i han cridat a transformar-les en un gran clam contra Pedro Sánchez. Anem a Madrid. Allà s'està fent la que probablement serà la protesta més multitudinària. Dani Sandeaja, bona tarda.
7: Bona tarda. Aquí, davant de la Cibeles, Feijóo i Abascal ja s'han posat al capdavant de la concentració multitudinària, comple Cibeles i els carrers del voltant. I serà l'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, qui llegirà el manifest. Feijóo ha arribat envoltat de dirigents del PP. També hi ha la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso. Una concentració que es convocava sota una aparença apartidista en suport de Ceuta, però que hem vist com tant PP com Vox s'hi han volcat. Feijóo, que acaba d'arribar, com deien, no farà cap declaració. Ho ha fet aquest matí. Qui sí que ha parlat abans de l'inici ha estat Abascal, deixant clar de què va aquesta concentració.
8: Porque lo que sucede en Ceuta es el futuro de lo que sucederá en muchos barrios, en muchos pueblos y en muchas ciudades españolas, si no nos levantamos para remediarlo. Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
7: El PSOE s'ha volgut desmarcar d'aquestes concentracions. Ferraz demanava als seus alcaldes no participar-hi, malgrat que alguns sí que s'hi sumaran. Ahir la Moncloa lamentava la instrumentalització, diuen, que fa la dreta d'aquestes concentracions i demanaven que siguin pacífiques. A molt pocs metres d'on som, al Congrés dels Diputats, organitzacions neonazis han convocat una marxa i un altre punt de Madrid, l'Esquerra i els moviments antiracistes també han convocat una contramanifestació.
0: Doncs moltes gràcies, Dani. Bona tarda.
7: Adéu, bona tarda.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El fiscal de menors de Guàrdia ha sol·licitat aquesta tarda l'internament en règim tancat en un centre de menors per als dos joves acusats de la mort d'un home dimarts a la matinada a Manresa. Ara el jutjat de Guàrdia celebrarà una vista per decidir quines mesures cautelars imposa als menors detinguts. En paral·lel, a Manresa continuen les mostres de rebuig al crim. A aquesta hora està en marxa una nova mobilització veïnal per exigir la justícia. Allà hi tenim una enviada especial. Nàtia Dell, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Cap pancarta ni cap manifest en aquesta marxa silenciosa de la ciutadania que ha culminat aquí on som ara, davant de l'Ajuntament, a la plaça Major. Només al final s'han sentit aplaudiments llargs, crits de volem justícia i crits també demanant la dimissió de l'alcalde republicà, Marc Aloy. Escoltem una de les manifestants, la Margarita, que viu així.
11: Perquè ens fa por a nosaltres que ja som jubilats, pensàvem viure tranquils i no, la veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre. Tinc una neta i un net i tremolo de pensar que quan ells siguin grans de tot el que es trobaran.
10: Una protesta popular sense firma, on es barreja gent d'ideologies diverses i coneguts també de la víctima, una marxa contra la violència en memòria de Carles Vilajosana. S'hi ha anat sumant gent a la plaça Cris Rei, d'on ha sortit, eren uns 500 els concentrats, però s'ha anat, com dèiem, afegint persones en aquesta marxa pel casc antic i ara ja són unes 800 persones les que estan aquí encara concentrades a l'Ajuntament. Gent indignada, gent trista, i encara han estat de xoc per la notícia, per aquest apunyalament mortal després del correfoc, l'últim acte de festa major.
0: Nàtia Dell, corresponsal de la Catalunya Central, moltes gràcies, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: I també al municipi on vivia la víctima, Castellnou de Bages, s'ha convocat aquesta tarda un acte d'homenatge a la víctima. Unitat mòbil amb Txell Garriga, amb el suport tècnic de Ricard Luque.
12: Més d'un centenar de veïns han celebrat un minut de silenci per recordar en Carles Vilajosana. Han volgut recordar-lo i mostrar el seu suport a la família davant del centre cívic i just al costat del camp de futbol on hi estava profundament vinculat i que a partir d'ara portarà també el seu nom. Un silenci, com dèiem, colpidor i d'incredulitat en un municipi molt petit d'uns 1.500 habitants i on la víctima tenia molta relació amb el teixit social. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol i ha volgut que aquest acte fos un homenatge a en Carles, però també un moment per mostrar el seu rebuig a la violència. David Canyador és l'alcalde.
13: Jo tampoc no seré pas la persona que encengui el foc, però sí que penso que entre tots s'ha de parlar sobre la multireincidència, sobre la protecció dels menors. No s'ha d'aprofitar aquest fet, evidentment, per assenyalar ningú, però sí que és obvi que tinc 53 anys, quan era jove això no passava, i Castellnou, la majoria de gent són igual que jo, gent de Manresa, gent que està marxant de Manresa també, pel tema de la inseguretat.
12: A Castellnou, tot i la remor de fons dels petits que juguen al camp de futbol, l'ambient és de tristesa i respecte per l'homicidi que ha colpit el municipi.
9: 3CAT Info.
0: Brussel·les adverteix que l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig és una escalada de Rússia a Europa i promet augmentar la pressió a Moscou. L'episodi va passar a l'agost i Alemanya va acusar ahir directament Rússia de ser-ne responsable. Segons la premsa alemanya, els investigadors han identificat 2 homes amb passaport rus i doble nacionalitat de Bielorússia i Letònia com a sospitosos d'haver preparat i traslladat el dron explosiu. El seu ADN s'hauria trobat en restes de l'aparell i en un cotxe a prop de l'aeroport. La Unió Europea i diversos estats membres han convocat els ambaixadors russos en senyal de protesta i la cap de la diplomàcia europea ha qualificat els fets com a terrorisme patrocinat per un estat. Brussel·les, Bruno Fortea.
14: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que l'atac fallit a l'aeroport de Leipzig podria haver deixat víctimes mortals si els explosius dels drons russos no haguessin fallat. I veu un salt qualitatiu respecte als altres cops que Rússia ha violat l'espai aeri europeu amb drons, caces o míssils. Von der Leyen avisa els ciutadans.
15: Els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat. hem d'actuar amb més determinació i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
14: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures com aeroports o centrals energètiques per protegir-les com si fossin objectius militars. Von der Leyen ha enviat un missatge d'unitat després de reunir-se amb el líder de l'OTAN, Mark Rutte.
16: Si Rússia pensa que les amenaces ens dividiran o que ens deixarem intimidar i deixarem de donar suport a Ucraïna, s'equivoca.
14: La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, parla de terrorisme per descriure l'atac fallit a l'aeroport de Leipzig.
17: És evident que reuneix totes les característiques del terrorisme d'estat. La pregunta és, què fem amb això? Ja hem convocat els ambaixadors russos, igual que han fet molts estats membres, i debatrem què més.

0: És un quart de nou, moment de saber quin és l'estat de les carreteres. Connectem amb el nostre equip viari. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs les carreteres són ja força tranquil·les des de fa aproximadament mitja hora i també ha quedat normalitzada la circulació a la B30, al lateral de la P7, on han retirat els vehicles que han tingut un accident múltiple a l'altura de Barberà del Vallès en direcció a Tarragona. Ara ja normalitzada la situació en aquest punt. Només veiem un tram de lentitud a l'autovia 2, a l'altura de Jorba, en tots dos sentits, a causa de les obres importants que es fan en aquest tram i que a estones desvien la circulació per la calçada contrària. El transport públic també es manté sense noves incidències, segons informen els diferents operadors. Més informació, doncs, d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Una crònica de la Gemma Puig.
3: Avui les temperatures s'han enfilat més que no pas ahir. Aquesta calor que es va intensificant cada dia una mica més. Avui les màximes més altes han arribat als 37 graus. Sant Romà d'Abella, a Vinebre, 36 al Carràs, Tàrrega, 35 a Espolla, Girona, 34 a Granollers. I també pendent de validar aquest possible rècord de mes de setembre a Barcelona, l'Observatori Fabra, amb 33,6. Per tant, una calor que es va intensificant en una tarda molt estable. Han crescut algunes nuvolades, però s'han anat desfent. Per tant, aquestes properes hores amb aquest cel serè. I de cara a la nit i matinada, doncs, pocs canvis. Demà al matí podríem tenir algun núvol baix resseguint la costa, Camp de Tarragona. Pel que fa a les temperatures mínimes, no variaran gaire. Repetirem aquests valors tropicals que no baixen dels 20 graus cap a la costa i al prelitoral, en algun punt de l'interior, i l'ambient un pèl més fresc cap al Pirineu, Prepirineu. I al migdia seran semblants o pujarà una mica més. Per tant, tornarem a situar-nos moltes màximes entre els 30 i els 35 graus i les més altes tocant aquests 37 graus. S'intensificarà més la calor a partir de divendres i encara en el cap de setmana.
2: A 3Cat Info,
4: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: És un quart i mig de nou, encara en crònica internacional, explicar-vos que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha visitat la Franja de Gaza 3 setmanes després d'haver rebutjat continuar amb el pla de pau de Donald Trump. En plena precampanya per a les eleccions del mes que ve, el seu ministre de Defensa ha suggerit la possibilitat d'expulsar els palestins d'aquest territori. Mentrestant, l'exèrcit israelià ha matat avui almenys 2 menors en un camp de refugiats de Jabalia, al nord de la franja. Més de 73.000 palestins han mort des de l'inici de l'ofensiva d'Israel fa gairebé 3 anys. Jerusalem, Jordi Brascó.
8: La precampanya del govern israelià de cara a les eleccions ha passat avui per Gaza. Literalment, Benjamin Netanyahu s'ha plantat a la franja, ha visitat els soldats, ha pres un cafè i ha dit allò que fa temps que va repetint.
9: Controlem el territori, no ens retirem, ens mantenim en aquesta línia. Controlem el 60% de la franja i encara queda camí per recórrer perquè estem eliminant els terroristes que ens amenacen. Ho fem contínuament.
8: Per si Netanyahu no havia deixat prou clara la seva intenció, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, s'ha referit a la possibilitat de forçar els gazians a marxar de la franja.
10: Aquesta opció no està descartada. L'hem tingut en compte tot aquest temps i crec que no hi ha cap altra solució pel bé de tothom. Però per aplicar-la necessitem els Estats Units. Quan ho farem? Quan quedi clar que Hamas no pensa desarmar-se.
8: Falta poc més d'un mes perquè es compleixi el primer any de l'alto el foc a la franja. Des d'aleshores, Israel hi ha matat més de 1.300 persones.
2: 3Cat Info.
0: El nombre de persones beneficiàries del sistema de dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada, segons la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera del sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior, tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. La memòria també apunta que la població catalana de 65 anys o més ja supera en prop d'un 50%. 50% la població de menys de 15 anys. Per tot plegat, el Consell Econòmic i Social de Catalunya demana una estratègia transversal per respondre als efectes de l'envelliment demogràfic. En aquest sentit, el director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos, però també augmentar la inversió per afrontar el repte.
11: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals. Sempre diem que hem de doblar el percentatge d'inversió del PIB en dependència en sintonia amb el que passa a la resta de països de l'OCDE.
0: A Catalunya es triga 208 dies a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud i 26 dies més que l'any anterior. L'atur ha augmentat a Catalunya en 14.500 persones a l'agost per l'acabament de molts contractes vinculats al turisme. Ara hi ha gairebé 330.000 parats registrats, una xifra lleugerament superior a la de fa un any. Hi ha també l'ocupació que es perd al final de les vacances en activitats de lleure i educació, que és especialment significativa a Catalunya i preocupa el secretari de Treball, Paco Ramos.
12: És una dada que reitera any rere any que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries, menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
0: El procés de regularització d'immigrants que va fer el govern espanyol explicant per l'increment de l'atur, perquè molts d'ells s'han incorporat ara per primer cop a les oficines públiques d'ocupació. Un fet que relativitza el secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey.
13: Ese tránsito por las oficinas de empleo, en muchos casos, va a ser un tránsito meramente burocrático para la formalización de un contrato de trabajo.
0: La regularització, però, ha servit per mitigar la pèrdua de llocs de treball. I ja s'han començat a collir uns dies abans del que és habitual les pomes golden, les més comunes a Catalunya. Aquest any els arbres estan carregats de fruita i les pomes seran més petites i molt dolces. La causa de tot plegat són les calorades d'aquest estiu. Lleida, Noelia Caselles.
14: En la maduració, la mida i en el gust, les altes temperatures, amb més dies que mai superant els 40 graus aquest estiu a Catalunya, han influït en tot en la producció de poma golden. Ens ho explica Bernat Ramon, que és pagès.
15: També ens ha influenciat que a la nit no baixés la temperatura ni pugés la humitat com venia fent històricament, perquè això ens ha fet guanyar molt sucre a la mateixa fruita i el calibre no ha tingut temps, els arbres no han tingut el repòs que necessiten a les nits amb humitat i fresques, que és el que això a poc a poc fa augmentar els calibres.
14: Es preveu collir 134.000 tones de pomes golden, la majoria a Lleida, però també a Girona. Això és un 12% més que la mitjana dels últims 5 anys. De moment, però, la demanda no acaba d'arrencar i ho noten amb la poma gala, que ja fa uns dies que es cull. Narcís Poc és responsable de fruita dolça d'Unió de Pagesos.
16: La poma i la pera són fruites que es mengen en fred, més aviat, i no hi ha, en gala no hi ha un consum molt elevat ni una demanda molt forta per part del mercat, el qual fa doncs, que les vendes vagin lentes i que, com que les vendes van lentes, els preus tampoc s'animen. Al contrari, de moment, quasi bé diríem que els preus pinten una mica més malament que l'any passat i tot.
14: L'excés de calor també ha provocat en algunes finques caigudes sobtades de pomes.
0: I abans de la crònica esportiva, explicar-vos que la Setmana del Llibre en Català reivindica en un moment d'emergència lingüística mostrant la potència del sector editorial en català. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona en un espai de 9.000 metres quadrats. Hi haurà prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials que mostren la potència del sector, tal com ho explica el president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà.
17: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referents a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
0: Entre les novetats hi ha les activitats enfocades a promoure l'ús de la llengua en l'àmbit digital. Amb la nova col·laboradora, la Casa de Creació Digital en Català, hi haurà una trobada cada dia amb prescriptors literaris i també cada dia es farà un podcast.
2: Esports.
0: Fins a 9:15 amb en David Ubach. David, bona tarda.
18: Bona tarda, esports, que arrenquem destacant que el programa Tot Costa de Catalunya

0: Ràdio acaba d'entrevistar fa ben pocs minuts la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. La futbolista ha volgut marcar diferències respecte de l'última jugadora blaugrana a lluir el braçalet, Alexia Putellas, ara a les files del London City.
1: Es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia y eso está claro. Pero sí que es verdad que no es lo mismo ser primera y la responsabilidad que conlleva y ser en primera línea que no. Eso sí, seguimos siendo 5 capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero.
0: Patri manté que tot i els molts canvis a l'equip, amb les sortides d'Alexia mateixa, Mapi, Ona Batlle i Salma Parelluelo, el Barça femení continua aspirant a tot. Encara el Barça, el masculí, el migcampista Dani Olmo, ha rebut aquesta tarda un homenatge a la seva ciutat, Terrassa, per la victòria amb la selecció espanyola al Mundial. I en la trobada del jugador amb la premsa, Olmo ha admès que no entén per què l'Atlètic de Madrid no ha permès la sortida del davanter argentí Julián Álvarez cap al club blaugrana.
2: Entender, no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar y en ese sentido, pues esa fue una, no hace falta ni decirlo, pero bueno, al final, como he dicho antes, la vida sigue.
0: I un ja excompany d'Olmo al Barça, Marc Casador, reconeix que s'hauria pogut gestionar millor la seva sortida, confirmada ahir al Deportivo de la Coruña via cessió, tot just als últims minuts del mercat de fitxatges d'estiu.
3: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. Ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
0: A l'Espanyol, mentrestant, avui hem sentit Andoni Gorosabel, el lateral dret cedit per l'Atlètic Club de Bilbao i que va ser ahir l'última incorporació blanquiblava en aquesta finestra estival per fitxar.
4: Bueno, yo creo que soy un jugador agresivo que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega y nada, pues mínimo eso, ¿no?
0: I a la segona divisió, el Girona ha presentat una de les incorporacions en aquesta finestra de mercat, el lateral Mateu Morell, provinent del Mallorca, també de la segona divisió.
5: Molt content d'estar aquí, molt content de la confiança que han mostrat en mi i preparat per donar-ho tot per aquesta camiseta i aquest escut. No crec que sigui fer un pas enrere. És un gran club, porta demostrant-ho molts anys. He vingut aquí perquè crec en el projecte, confio en la gent que hi ha aquí i el nostre objectiu és tornar al Girona primera el més aviat possible.
0: Mentrestant, està pendent de fitxar al club gironí el davanter Carles Pérez, futbolista que es va desvincular del Celta i, per tant, un cop lliure, pot ser inscrit fora de les dates del mercat que va tancar aquesta darrera mitjanit. El Girona també, acord verbal ja entre el club gironí, el Panathinaikos grec, pel traspàs del migcampista marroquí Azzedine Ounahi, que s'acabarà tancant en les properes hores. Aquesta mitjanit, de fet, els clubs han d'enviar ja la llista per jugar competicions europees i el club grec vol tancar l'operació abans d'aquesta hora. El traspàs serà del voltant dels 15 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent d'una possible futura venda.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Encara en futbol un últim apunt. Ara a partir de 8:45 comença a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya entre el conjunt local i el Barça Atlètic. A la volta ciclista a Espanya triomfa l'esprint per al ciclista del Visma Matthew Brennan. Tercera victòria d'etapa per al britànic en aquesta edició, tot plegat després de l'onzena etapa en què Enric Mas continua com a líder.

0: Són 8:45. Fins ara us hem explicat que l'informe policial de Ceuta parla de total permissivitat del Marroc i apunta que agents marroquins de paisà van guiar els immigrants a la frontera. Segons la documentació a què ha tingut accés 3CAT Info, l'objectiu d'entrada massiva prèviament planificada va ser col·lapsar la gestió fronterera. En marxa arreu d'Espanya les concentracions a favor de Ceuta que han impulsat PP i Vox. Els dos partits han cridat a convertir-les en un clam contra el govern de Pedro Sánchez. D'aquí demanen que plegui davant de la incapacitat per garantir, diuen, la integritat de les fronteres. La Fiscalia de Menors demana l'internament en un centre per als dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a la matinada a Manresa. El jutge de guàrdia farà aquesta tarda una vista per decidir quines mesures cautelars imposa als detinguts. Mentrestant, a la capital del Bages continuen les mostres de rebuig al crim. Aquesta tarda hi ha convocades diverses concentracions. I tot seguit també destacarem que els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort en una bossa de plàstic en un bloc de pisos del barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. Una persona ha alertat del cas aquest migdia i quan els agents han arribat al replà de l'edifici han localitzat el cos sense vida de l'infant. La investigació continua oberta. I Cuba ha autoritzat la creació d'empreses privades de més de 100 treballadors. Aquesta és una de les mesures previstes en el gran projecte de reforma econòmica que es va aprovar el mes de juny. Un procés que va aprovar ja la creació de petites i mitjanes empreses. I pel que fa als esports, David?
1: Destaquem les declaracions de la migcampista del Barça femení de futbol, Patri Guijarro, als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Patri ha destacat el llegat que ha deixat Alexia Putellas al conjunt femení blaugrana en aquesta entrevista, però també manté que ella mateixa vol tenir un perfil propi ara com a nova capitana de l'equip.
0: I pel que fa al temps, cel serè durant les properes hores després d'un dia més càlid. Dijous tornarem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. Pujaran una mica més les temperatures, entre els 30 i els 35 graus, a gran part del país. Els valors més alts podran fregar els 38 graus. Passen 2:30 del punt de 9:15 del vespre. L'informe que la Policia Nacional ha fet arribar a l'audiència sobre Ceuta recull que gendarmes marroquins van guiar els immigrants cap a la frontera. Segons la documentació a què ha tingut accés aquesta emissora, l'entrada massiva del 30 i el 31 de juliol va comptar amb la permissivitat total de les forces de l'ordre del Marroc. El dossier de 55 pàgines apunta que l'objectiu de l'allau va ser eliminar la capacitat de resposta per part d'Espanya amb una acció planificada i lluny de l'abast de les màfies. Ara bé, no assenyala qui ho va poder organitzar. La Moncloa s'agafa a això últim per reiterar que no es pot vincular el país nord-africà amb l'origen dels fets. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
2: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
0: Pel PP, però, la posició del govern espanyol respecte del Marroc ja no s'aguanta. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit que l'únic camí és el de l'avançament electoral.
3: El gobierno lo sabía y lo tapó. Pedro Sánchez no está en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. La única salida es convocar elecciones.
0: Mentrestant, milers de persones es concentren a aquesta hora arreu d'Espanya per fer costat a Ceuta i protestar contra la gestió de la crisi del govern espanyol. El PP i Vox han fet seves les mobilitzacions i han cridat a transformar-les en un gran clam contra Pedro Sánchez. A Madrid, ara, es fa la que probablement serà la protesta més multitudinària. Seguint-la hi tenim en directe en Dani Senceaja.
4: Aquí, davant de les Cibeles, Feijóo i Abascal ja s'han posat al capdavant de la concentració multitudinària, comple Cibeles i els carrers del voltant, i serà l'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, qui llegirà el manifest. Feijóo ha arribat envoltat de dirigents del PP, també hi ha la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, una concentració que es convocava sota una aparença apartidista en suport de Ceuta, però que hem vist com tant PP com Vox s'hi han volcat. Feijóo, que acaba d'arribar, com deien, no farà cap declaració, ho ha fet aquest matí, qui sí que ha parlat abans de l'inici ha estat Abascal, deixant clar de què va aquesta concentració.
5: Porque lo que sucede en Ceuta es el futuro de lo que sucederá en muchos barrios, en muchos pueblos y en muchas ciudades españolas si no nos levantamos para remediarlo. Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
4: El PSOE s'ha volgut desmarcar d'aquestes concentracions. Ferraz demanava als seus alcaldes no participar-hi, malgrat que alguns sí que s'hi sumaran. Ahir la Moncloa lamentava la instrumentalització, diuen, que fa la dreta d'aquestes concentracions i demanaven que siguin pacífiques. A molt pocs metres d'on som, al Congrés dels Diputats, organitzacions neonazis han convocat una marxa i un altre punt de Madrid, l'Esquerra i els moviments antiracistes també han convocat una contramanifestació.
0: I a Barcelona, a la plaça Sant Jaume, coincideixen en aquests moments dues concentracions. Una dels que volen defensar Ceuta i expulsar els migrants i l'altra contra el racisme i partidària d'emparar els drets humans. Els Mossos hi han desplegat molts efectius per evitar aldarulls entre els dos grups. Barcelona, Alba Barbosa.
6: Centenars de persones complen els dos extrems de la plaça Sant Jaume en dues protestes de signe contrari a la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis que s'han fet seva PP i Vox, defensa la integritat territorial amb ànims a aquesta hora molt encesos i s'ha convertit en crits constants contra el govern espanyol i el president Pedro Sánchez i lemes racistes com no és immigració, és una invasió. Veiem moltes banderes espanyoles, alguna també de blanc i negre, que és la de la ciutat autònoma de Ceuta. Moltes pancartes amb el lema Ceuta no és vent, Ceuta és defensa i invasors expulsió. L'Emília ens criticava la resposta del govern espanyol.
7: Estic aquí per, no sé, per fer pinya en Ceuta, que em sembla molt vergonyós que sigui passant el que està passant i que aquest estat, el govern, no faci res per la justícia.
6: Aquesta és la concentració que hi ha en una banda de la plaça Sant Jaume. Al mig de la plaça hi ha un doble cordó amb més d'una desena de furgonetes dels Mossos per evitar que aquestes dues concentracions es trobin. I a l'altra banda, centenars també de persones, en aquest cas mobilitzant-se per defensar el tracte i el respecte als drets humans per les persones migrants. És una convocatòria, en aquest cas unitària, d'associacions sota el lema Aturem els peus al racisme. L'Aniol i el Carles reivindiquen una acollida digna.
8: Crec que hauria d'haver-hi recursos a nivell europeu i a nivell espanyol i a nivell català per acollir aquesta gent i almenys donar-los una acollida digna mentre decideixes què en fas o què els hi pots donar a aquesta gent.
9: Em sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. I, per tant, jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
6: En aquest cas hem sentit crits de no passaran i ni un pas enrere amb banderes palestines i lemes contra l'extrema dreta.
10: 3Cat Info.
0: El fiscal de menors de Guàrdia ha sol·licitat aquesta tarda l'internament en règim tancat en un centre de menors per als dos joves acusats de la mort d'un home dimarts a la matinada a Manresa. Ara el jutjat de Guàrdia celebrarà una vista per decidir quines mesures cautelars imposa als menors detinguts. En paral·lel, continuen les mostres de rebuig al crim. Aquest vespre, el municipi de Castellnou de Bages ha convocat un minut de silenci. L'ha seguit la Txell Garriga amb el suport tècnic d'en Ricard Luque.
11: Més d'un centenar de veïns han celebrat un minut de silenci per recordar en Carles Vilajosana. Han volgut recordar-lo i mostrar el seu suport a la família davant del centre cívic i just al costat del camp de futbol on hi estava profundament vinculat i que a partir d'ara portarà també el seu nom. Un silenci, com dèiem, colpidor i d'incredulitat en un municipi molt petit d'uns 1.500 habitants i on la víctima tenia molta relació amb el teixit social. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol i ha volgut que aquest acte fos un homenatge a en Carles, però també un moment per mostrar el seu rebuig a la violència. David Canyador és l'alcalde.
12: Jo tampoc no seré pas la persona que encengui foc, però sí que penso que entre tots s'ha de parlar sobre la multireincidència, sobre la protecció dels menors. No s'ha d'aprofitar aquest fet, evidentment, per assenyalar ningú, però sí que és obvi que tinc 53 anys, quan era jove això no passava. Aquí a Castellnou la majoria de gent són igual que jo, gent de Manresa, gent que està marxant de Manresa també, pel tema de la inseguretat.
11: A Castellnou, tot i la remor de fons dels petits que juguen al camp de futbol, l'ambient és de tristesa i respecte per l'homicidi que ha colpit el municipi.
0: I a Balaguer s'investiga un altre crim amb un menor suposadament implicat, un adolescent de 17 anys que ja ha ingressat en un centre de justícia juvenil. La víctima és un jove de 26 anys a qui van trobar fa una setmana dins un cotxe que s'havia accidentat. Prèviament, l'havien apunyalat. Lleida, Estela Bosoms.
13: La víctima era l'únic ocupant d'un turisme que dimecres passat cap a les 11 de la nit es va accidentar al nucli urbà de la capital de la Noguera, al carrer Diagonal. El vehicle va volcar després de xocar contra altres cotxes que hi havia aparcats i el noi ja no el van poder reanimar. En un primer moment es va considerar com una mort derivada del sinistre, però després l'autòpsia va revelar que tenia ferides prèvies a l'accident, en concret ganivetades. Davant d'aquests signes de criminalitat, els Mossos van obrir una investigació que va derivar dilluns en la detenció de l'adolescent acusat d'homicidi. Un tribunal de

0: Lleida. Instàncies de la Fiscalia de Menors ha ordenat que se l'interni en règim tancat en un centre de justícia juvenil. Tot això a l'espera que s'aclareixi quina relació tenien i quin és el mòbil del crim.
1: Han trobat un nadó mort dins d'una bossa de plàstic al replà d'un bloc de pisos del barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs, al barcelonès. Els Mossos, que han obert una investigació, han rebut l'avís aquest migdia que hi havia una bossa en un edifici del carrer Llevant. Quan han arribat al lloc, s'hi han trobat el cos sense vida de l'infant. De moment, encara no ha transcendit quin temps tenia la criatura. Mentrestant, la policia ha detingut a València una parella per la desaparició del seu fill a Santa Bàrbara, al Montsià. Els Mossos busquen possibles restes del nadó a l'habitatge d'aquest municipi ebrenc. Ricard Buigas.
2: La Policia Nacional ha detingut els pares del nadó a l'estació del Nord, al centre de València. El jutjat d'Amposta, que instrueix el cas del nen desaparegut, havia emès un ordre de detenció per un possible delicte d'homicidi. Durant les pròximes hores passaran a disposició judicial. Paral·lelament, els Mossos busquen possibles restes del nadó en un pis de Santa Bàrbara. L'avi de la criatura ha estat la persona que ha presentat la denúncia per la desaparició. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major, està precintat des d'aquest cap de setmana després que a dins s'hi trobessin una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits. El jutge que porta el cas ha decretat el secret d'actuacions.
1: Cuba ha autoritzat la creació d'empreses privades de més de 100 treballadors. El règim castrista ha publicat avui el decret que dona llum verda a una de les mesures previstes en el gran projecte de reforma econòmica que es va aprovar el mes de juny, un procés que va aprovar ja la creació de petites i mitjanes empreses. La norma permet que les noves empreses puguin comercialitzar productes i serveis en pesos cubans. Podran fixar preus, però respectant límits previstos pel govern. Podran decidir els salaris dels treballadors i podran associar-se amb capital estranger. Els funcionaris o els càrrecs de l'Estat no podran ser propietaris o administradors d'aquestes empreses. Aquest decret s'ha publicat mentre l'illa està vivint una crisi econòmica i social extrema, amb apagades freqüents de llum i una caiguda del turisme del 37% respecte a l'any passat. La situació s'ha accentuat després que Donald Trump li tallés el subministrament de petroli veneçolà i prohibís que altres països, com ara Mèxic, també li puguin vendre cru. El Consell d'Administració de Delivery Hero, propietària de Glovo, ha donat el vistiplau a l'oferta de compra presentada per Uber Technologies per més de 12.700 milions d'euros. Ara han de ser els accionistes de l'empresa alemanya els que han d'acceptar les condicions de l'OPA, que té un període d'acceptació que finalitza el 5 de novembre. Amb aquesta compra, Uber s'assegura que la seva plataforma de repartiment i mobilitat estigui present a 99 països amb uns ingressos estimats de més de 206.000 milions d'euros. Uber finançarà una part del seu creixement amb l'estalvi que aconseguirà fent fora uns 3.300 treballadors, el 10% de la plantilla, i ampliant l'ús de la intel·ligència artificial. El conseller delegat de la companyia també ha explicat que un dels seus objectius és liderar el sector del taxi sense conductor.
3: Agafem-ho tot, nenes!
1: La neovedet de Guissona, Glòria Rivera, ha inaugurat oficialment el Festival Internacional de Teatre de Tarragona. La cita que obre la temporada de les arts escèniques, el país recupera les companyies i artistes d'èxit que han crescut amb el festival. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Arrenquen 4 dies de teatre amb les propostes més trencadores i arriscades. L'espectacle Bomba Va, de la cupletista creadora folclòrica i neovedet Glòria Rivera, n'és un exemple. També ho és Dones de Llum, de l'artista Gisela de Foc, de l'Aleixar, al Baix Camp, que ha traslladat a la Rambla Nova un univers de poesia visual per exposar una decisió tan profunda com la de no ser mare.
4: Representem la no maternitat. És una vegada les dones no hem donat a llum i a partir de la pregunta de què passa amb aquesta llum, una mica com deixar enrere doncs, la maternitat.
2: El lema d'enguany del FIT és el talent torna a casa. El director del festival, Joan Negri, ens ha explicat els motius.
5: Portàvem 12 edicions obsessionats en portar companyies noves que la gent no conegués, no? Buscant pel món espectacles nous i innovadors, i vam pensar, ostres, ha vingut ja molta gent que el públic ha conegut al FIT. També està bé que coneguin com evolucionen aquestes companyies, aquests creadors i aquestes creadores, i això hem volgut fer enguany.
2: El FIT d'enguany presenta 16 propostes escèniques, espectacles vermut i 5 sessions musicals. L'acte inaugural ha exhaurit les entrades. També s'ha venut tot el paper per veure algunes de les propostes de petit format com l'Imani, sota la direcció d'Araca i la companyia Cali Canto.
1: Amb aquesta informació hem superat el punt de 8:45 del vespre. Moment de saber quin és l'estat de les carreteres. Connectem amb el nostre equip viari, Mariluz García. Bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Doncs pel que fa a les carreteres, amb força tranquil·litat, només veiem lentitud a l'autovia 2 a l'altura de Jorba en tots dos sentits perquè es fan unes obres importants que desvien la circulació, i al transport públic una nova incidència. Hi ha hagut un robatori de cable de la infraestructura de DIF entre Clot i Badalona. Per això hi ha afectacions a la línia R1 de Rodalies de Catalunya amb retards en aquesta línia, que és la línia del Maresme.
1: El temps. Una crònica de la Gemma Puig.
7: Avui hem tingut un dia molt estable. Aquesta tarda han crescut algunes nuvolades que s'han anat desfent, per tant, nuvolades inofensives, i calor, una calor que s'ha intensificat respecte a ahir. Ahir les màximes més altes van arribar als 33 graus i avui hem arribat als 37 graus a Vinebre, Sant Romà d'Abella, 36 a Montesquiu, Solsona, a Tàrrega, i també molts valors de 30-35 graus. Temperatures més altes, calor, xafogó a la costa, i aquesta serà la tendència també de cara als propers dies. Demà al matí tindrem algun núvol baix resseguint la costa, potser alguna boirina matinal, ja que les nits es van allargant cada dia una miqueta més, però ràpidament s'imposarà el sol i només a la tarda podran créixer algunes nuvolades cap a punts de muntanya inofensives. Les temperatures semblants o un pèl més altes. Altre cop, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus i les més altes tornant a situar-se cap als 37 o 38 graus.
1: 3CAT Info. Catalunya tanca l'estiu més càlid des que hi ha registres amb una temperatura mitjana 3 graus per sobre del que tocaria. Les dades del Meteocat confirmen el que ja podíem intuir després de les calorades de l'estiu i les nits mal dormides durant 3 mesos seguits. I no només això, són un exemple del que està passant a tot el món i que avui les Nacions Unides han confirmat que anirà a pitjor. El grau i mig d'escalfament acordat a París es dona per perdut i com a mínim s'arribarà a l'1,8. Montse Poblet.
8: Les anomalies de temperatures aquest estiu a Catalunya han estat excepcionals en un 80% del territori, però en alguns indrets els valors encara han estat més extrems. Hi ha hagut un augment de més de 4 graus al Pirineu Occidental i la Plana de Vic, 15 dies a més de 40 graus a Lleida i 59 nits tòrrides a Barcelona. Al juliol els termòmetres es van disparar 5 graus més del que seria normal. Aquest dimecres l'Agència de Nacions Unides pel Medi Ambient ha confirmat que a nivell global se superarà ben aviat el grau i mig d'escalfament pactat a París i se situarà com a mínim a l'1,8. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, animava els governs a actuar per intentar que en el termini més curt possible de temps es pugui revertir la pujada dels termòmetres i el recordava els danys que comporta no fer-ho.
9: Cada fracció de grau costa vides, destrueix mitjans de vida, augmenta les desigualtats i acosta els ecosistemes a danys irreversibles. Però encara som a temps de tornar a limitar l'escalfament al grau i mig a finals de segle. Cal molta ambició, accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils i la transició energètica, reduir la contaminació per metà i protegir terres, boscos i oceans.
8: Serà un dels temes que tindran sobre la taula els dirigents de tot el món que el novembre reuniran a Turquia la COP31 del clima.

0: Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
1: A mig camí entre Girona i Barcelona hi trobem un poble d'origen medieval i carrers empedrats que s'enfilen fins al cim d'un turó amb una gran muralla i un castell imponent. Avui ens situem a Hostalric, a la comarca de la Selva.
2: Aquesta posició és clau. Si cau, obre en bretxa directa al cor de la fortalesa.
3: I no caurà. Mentre tinguem foc i fe, resistirem.
1: És un fragment d'un dels relats que podem escoltar a la fortalesa d'Hostalric, cap i casal del Vescomtat de Cabrera, i uns segles més tard, punt clau de la resistència durant la Guerra del Francès.
4: Benvinguts, jo soc en Jordi, de l'àrea de turisme de l'Ajuntament d'Hostalric, que ens encarreguem de conservar i promoure el patrimoni d'aquest municipi, que bàsicament està conformat per dos grans espais, el que és el castell fortalesa i el recinte emmurallat d'Hostalric.
1: Ens fa de guia el coordinador de turisme d'Hostalric, Jordi Casasayas.
4: Estem en el que seria l'inici del camí de Vila, i era...

0: el camí segur per refugiar-se si hi havia alguna acció que s'havia d'anar cap al castell.
1: Aquest és un dels punts on es pot iniciar aquesta visita.
0: Sí, de fet, la visita es pot començar en dos punts. Un és a la part del recinte murallà, que hi ha una oficina de turisme, i per tant pots començar la visita per allà i anar recorrent tot el municipi, tot el poble, fins a arribar al castell, o bé pots començar a l'inversa.
1: Hi ha visites guiades, teatralitzades, n'hi ha de lliures, i hi ha la visita amb clau.
0: Què vol dir? Que vens a l'oficina de turisme i et lloguem una clau que et dona accés a diferents punts del municipi, sobretot al recinte emmurallat. Per tant, vol dir que amb la clau accedeixes a les torres, a la muralla, i, per tant, és un component també de descoberta, d'intriga, no? Perquè obres una porta i no saps què hi ha al darrere.
1: Obrim la porta principal. Una d'aquestes claus que deies, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Tenim aquí, són claus encara, com pots veure, d'abans, diguem, no? I a partir d'aquí entrem al castell i hi ha el punt d'informació d'acollida turística, on el personal del castell t'informa de com fer el recorregut, de què pots veure. Just al costat d'aquest punt d'informació tenim un primer audiovisual que ens ajuda a situar la gent. Seguidament entres en una altra sala on hi ha una maqueta on pots fer-te una idea de les característiques globals del castell. Perquè aquí hi ha un tema que és curiós, perquè la visió que té la major part de la gent del castell és la visió que té des de l'autopista. Ens passa la AP7 aquí just davant, i tens la visió d'un volum que, més que un castell, sembla com una gran casa, no una fortificació o un castell entès com a merlets i demés. Però el castell, a part d'aquesta imatge, té una extensió molt més gran, que és el que la gent es diu, no? Quan ve aquí, ostres, no m'ho pensava que fos tan gran aquest castell.
1: En el recorregut hi trobem panells explicatius i uns codis QR que, encarats al telèfon mòbil, permeten sentir testimonis teatralitzats del castell. Per exemple, el baluard de Santa Tecla o el baluard de Santa Bàrbara.
2: Aquí és on m'han destinat, el baluard de Santa Bàrbara, i sense gairebé poder caminar.
1: Deixem el baluard i ara on som?
0: Ara estem en un espai que podem veure diferents elements importants del castell, com és la zona del polvorí, i tenim accés a diferents sales, les sales de la rampa dels cavallers, que se'n diu, que és la rampa que dona accés a la part superior, exterior, del castell. Doncs a sota hi ha unes sales, que hi havia una cisterna, i ara alguns d'aquests espais s'han museïtzat. A la part superior, que ara entrarem, hi ha dues maneres d'arribar-hi. Una és a través d'aquestes escales, la rampa dels cavallers, que és la part exterior, o la galeria a prova de bomba, que en diem, que és una galeria subterrània, que és una de les particularitats d'aquest castell, que uneix els dos nivells.
1: Entrem en aquesta galeria subterrània. Obrim una altra porta.
0: Hem entrat a la galeria per la bomba, que, com pots veure, és un passadís llarg i fosc. I aquí ja tenim un projecte molt interessant, que a veure si podem tirar endavant els pròxims temps, que és un projecte de tecnologia immersiva. I a mesura que el visitant vagi caminant al llarg d'aquesta galeria, pugui anar observant diferents escenes o diferents moments que expliquin això, no? Aquesta construcció tan curiosa.
1: I galeria amunt, gairebé les fosques, arribem a la part més alta del castell.
0: És a la part superior que ens dona accés al que seria la part més noble del castell, amb l'edifici del cavaller, el pati d'armes, i una visió espectacular de l'entorn, del Montseny i de Montsoriu i de la part més de costa. Aquesta part també la que ens connecta visualment amb el que és el recinte emmurallat. Des d'aquí, des de la Torre del Rellotge, hi ha unes vistes de la zona de les Hortes, de Tordera.
1: Per cert, si aquesta Setmana Santa aneu a Hostalric, s'hi fa la 29a edició de la Fira Medieval, amb un munt d'activitats. El muntatge musical és d'en Josep Lluís Blázquez. Us ha acompanyat en aquesta visita Fèlix Martín.
3: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info. Esports.
4: Fins a les 9 amb en David Ubach. David, bona tarda.
5: Bona tarda. Fins a les 9, doncs, tenim 5 minuts una mica més per repassar el més destacat de la informació esportiva del dia. L'encapçalem amb les declaracions que ha fet fa ben poca estona al Tot Costa de Catalunya Ràdio la capitana del Barça femení de futbol, Patri Guijarro. La futbolista blaugrana ha volgut marcar diferències respecte de l'última jugadora a lluir el braçalet, Alexia Putellas, tot i que, això sí, ha insistit també Patrick Guijarro al Tot Costa que Alexia ha marcat una etapa al Barça.
6: Es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia, y eso está claro, pero sí que es verdad que no es lo mismo.

0: Pensa, Olmo ha admès que no entén pas perquè l'Atlètic de Madrid no ha permès la sortida del davanter argentí Julián Álvarez cap al club blaugrana.
1: Entender no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar y en ese sentido, pues esa fue una, no hace falta ni decirlo, pero bueno, al final, como he dicho antes, la vida sigue.
0: Un excompany d'Olmo al Barça, Marc Casador, ha admès que s'hauria pogut gestionar millor la seva sortida hores després de marxar cedit al Depor. Va ser l'última operació del Barça en el mercat de fitxatges d'estiu al llindar de la mitjanit d'ahir.
2: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar de jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. Li hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
0: I del futbol també ens hem ressò del tancament del mercat a l'Espanyol. Avui amb declaracions de l'últim nouvingut a l'entitat blanquiblava, Andoni Gorosabel, el lateral dret cedit per l'Atlètic Club de Bilbao.
3: Bueno, yo creo que soy un jugador agresivo que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega y nada, pues mínimo eso, ¿no?
0: I pel que fa a la segona divisió, avui presentació al Girona de l'últim d'arribar, el jugador provinent del Mallorca, Mateu Morell. Mentrestant, el club gironí està pendent de fitxar el davanter Carles Pérez, futbolista que ahir es va desvincular del Celta i que és, doncs, agent lliure i, per tant, pot ser inscrit fora de les dates del mercat. També, a banda, ja hi ha acord verbal entre el Girona i el Panathinaikos per al traspàs del migcampista marroquí Ounahi, que s'acabarà tancant en les properes hores. De fet, aquesta mitjanit els clubs han d'enviar la llista per jugar competicions europees i el club grec vol tancar aquesta operació abans d'aquesta hora per inscriure Ounahi a la competició europea. El traspàs serà del voltant dels 15 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent d'una possible futura venda. Del futbol encara un apunt, perquè tenim en joc a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya de la temporada passada. Ara mateix el partit entre el Sabadell, el conjunt local i el Barça Atlètic és el llindar de la mitja hora de la primera meitat amb victòria del Sabadell per 0-1, amb un gol que ha marcat el seu futbolista Joaquini.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A la Vuelta Ciclista a Espanya hi ha hagut triomf a l'esprint per al corredor del conjunt Visma, Matthew Brennan, a l'onzena etapa després de 154 quilòmetres plans, principalment entre Cartagena i Llorca. Tercera victòria d'etapa en aquesta edició de la Ronda Espanyola per a Brennan. I a la general continua Enric Mas com a líder, el balear del Movistar, amb el mateix temps de diferència respecte del segon, 1 minut 18, respecte de Primoz Roglic, l'eslové del Red Bull. Demà, dotzena etapa, novament de muntanya, 166 quilòmetres entre Vera i l'observatori de Calar Alto. També en ciclisme, Tadej Pogačar ha abandonat ja aquesta tarda la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de la fractura de clavícula esquerra ja a casa seva. Ara mateix la seva participació al Mundial de Montreal de final de mes és molt dubtosa. I d'altra banda, de cara a la temporada vinent, el ciclista neerlandès Àlex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per dues temporades més.
5: S'ha fet públic i hem pogut llegir l'informe de la Policia Nacional que apunta que el Marroc sí que va tenir un paper actiu en l'entrada multitudinària de persones a Ceuta. Tot el contrari del que Pedro Sánchez deia dilluns, fa només dos dies, així de contundent.
6: Yo, desde luego, no veo ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
5: Què ha passat? Perquè avui mateix el ministre de l'Interior també deia no saber res d'aquest informe. Demà Sánchez haurà d'explicar-se al Congrés amb tota la pressió en contra. Bona nit, són les 9.
4: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: Aquesta és la pressió que dèiem contra Pedro Sánchez perquè l'informe ha atiat encara més les manifestacions en contra de la seva gestió a Ceuta, que s'estan fent en moltes ciutats espanyoles ara mateix, i que a Madrid ha abanderat Núñez Feijó, Dani Sánchez de Aja. Bona nit.
1: Concentració convocada aparentment per donar suport a Ceuta, però que ha derivat en un clam per la dimissió de Pedro Sánchez. Tant el líder del PP com el de Vox han acusat el president del govern espanyol de connivència amb el Marroc.
0: Com deia, n'hi ha moltes altres ciutats, també a Catalunya, també a Barcelona, i de signe contrari, una contra el racisme i l'altra contra Pedro Sánchez. Tenim un gran desplegament avui per seguir-les.
2: I a Manresa, la commoció social per l'assassinat d'un home a càrrec de dos menors s'ha transformat en diverses manifestacions aquest vespre a Nàtia Dell.
3: Hola, bona nit. Concentració silenciosa i amb espelmes. Ara les comencen a encendre a la zona on es va produir l'apunyalament. Aquesta concentració està promoguda per veïns de les Escudines i la Sagrada Família. També hi ha, però, amics coneguts de la víctima i l'alcalde de Manresa. Un nou acte, doncs, en record al Carles Vilajosana i de condemna a tot tipus de violència, vingui d'on vingui, diuen. La marxa aquesta tarda, sense firma i sense pancartes, ha acabat davant l'Ajuntament amb aplaudiments, crits demanant justícia i també la dimissió de l'alcalde.
2: I pel que fa als dos menors acusats d'aquest assassinat, que tenen entre 15 i 16 anys, el jutge de guàrdia ha de decidir encara quines mesures els imposa. La vista s'ha fet avui, aquesta tarda, després que la Fiscalia de Menors ha proposat que els internin en un centre.
0: I un nou motiu de pressió a les fronteres europees.
4: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
0: És la cap de la diplomàcia de la Unió Europea, Kaya Kallas, expressant preocupació per la facilitat amb què els dos sospitosos de l'atac fallit de Rússia a Alemanya van creuar les fronteres. Ja hi ha sobre la taula la idea de limitar els visats als turistes russos.
2: I avui al Catalunya Nit hem de destacar dues investigacions especialment colpidores que tenen nadons al centre. Al Montsià, els Mossos busquen possibles restes d'una criatura desapareguda en una casa de Santa Bàrbara. Els pares han estat detinguts a València per un possible homicidi. I a Sant Adrià del Besòs, la policia investiga també, en aquest cas, la mort d'un altre nadó trobat aquest migdia en un edifici del barri de la Mina.
0: Criden George, George, i ens hem d'imaginar un impecable George Clooney arribant amb una llanxa de fusta també impecable al moll de l'hotel Excelsior de Venècia, on participen al Festival de Cinema de la Ciutat. Però a banda de l'estètica de glamour d'aquest festival i de Clooney, avui ell ha vingut, aquest actor, amb molt de contingut, moltes coses a dir. Ha parlat de la seva preocupació pel paper de la intel·ligència artificial en el cinema i també en el periodisme. I molt preocupat també pel moment actual, ha popularitzat un nou concepte en referència al règim de Donald Trump.
5: There's a great word, caquistocracy.
6: Hi ha una paraula estupenda, caquistocràcia, que fa referència a un país governat per les persones menys qualificades. Crec que possiblement ara mateix tenim una caquistocràcia, però la superarem. Al novembre tenim unes eleccions que haurien de servir de contrapès, i després, el 2028, recuperarem certa normalitat. El més cruel és que hi ha qui pensa que la crueltat és la base, que ser cruel i desagradable forma part de la diversió de tot plegat. And unkind is part of the fun of
2: all of this. I hem parlat amb Sergi Balbel, avui que el director de teatre estrena Ella i Màquina a la sala Heartbreak Hotel de Barcelona, i ho fa amb Àgata Roca de protagonista d'aquesta Ella i Màquina.
7: Les dones, no, a partir del segle XX, doncs, que tenien aquell paper en la nostra societat, per desgràcia tradicional, de cuidar la família, les cuidadores, no, i d'estar per la casa, doncs que a partir del segle XX han de fer això, i a més el paper que fins ara feien els homes, també, tota l'hora. No? I llavors és aquesta, clar, aquesta... que són superwomans, no? Les dones d'avui dia, que ho han de fer tot.
0: I els d'esports, David Ubach, ressaca del mercat de fitxatges que ha tancat encara no fa 24 hores, eh?
8: Sí, amb l'última marxa del Barça, Marc Casado, en forma de cessió cap al Deportivo de la Corunya, doncs avui ha expressat el seu malestar amb com es va gestionar la seva sortida. L'opció del Depor va aparèixer a última hora ahir, un Casado, doncs, que imaginava d'una altra manera la seva marxa del Barça, que és temporal perquè és en format de cessió, com dèiem. Un que ha marxat, l'altre que no vindrà, Julián Álvarez. Avui n'ha parlat Dani Olmo, el que hagués pogut ser el seu company al vestidor del Barça, un Olmo que ha assegurat que troba inexplicable que l'Atlètic de Madrid no l'hagi deixat sortir cap al Barça.
2: I en aquest punt del Catalunya Nit, que acabem d'estrenar, són les 9 i 7 minuts. Busquem també un titular del temps. Gemma Puig, bona nit.
9: Bona nit, doncs mira, hem tingut un dia molt càlid, molt estable, i aquesta serà la tònica també de cara a demà. Una miqueta més, puja una mica més la temperatura, aquests dies estem variant 1 o 2 graus, però si avui hem arribat als 37 graus com aquest valor més alt, demà podríem tocar els 38, per tant aquesta calor que es va consolidant i encara pujarà més, sobretot quan arribem al cap de setmana.
0: Ahir el govern va anunciar qui condecora aquest any amb la màxima distinció que entrega la medalla d'or de la Generalitat. El cuiner Ferran Adrià, aquest segurament molt conegut ja per tots, i Caterina Viscari, doctora en física i directora del sincrotró ALBA, l'accelerador de partícules que durant el seu mandat ha acollit milers d'experiments en camps com la salut i el medi ambient. L'entrevistarem per conèixer-la millor a partir de les 10.
2: I a tocar de les 11, avui la punt final del Catalunya Nit anirà a càrrec del periodista i escriptor Daniel Sánchez Sallés.
10: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Són les 9 i 8 minuts. Aquesta hora hi ha en marxa arreu d'Espanya desenes de concentracions en contra de la gestió de la crisi migratòria de Ceuta del govern espanyol. De seguida connectarem amb diversos punts també aquí a Catalunya. I és que l'ambient de crispació i la pressió contra Pedro Sánchez s'han multiplicat exponencialment en les últimes hores després de l'informe de la policia espanyola que assenyala les autoritats marroquines. El dossier a què ha tingut accés Catalunya Ràdio parla de permissivitat dels agents, apunta que van guiar fins i tot els immigrants cap a la frontera i ho resumeix com una acció planificada amb l'objectiu de fer col·lapsar la gestió fronterera. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: A veure, Paula, tu t'has llegit l'informe a fons. Què diu exactament i fins a quin punt implica el Marroc?
1: L'informe demostra que hi va haver una permissivitat total de la policia marroquina amb l'entrada del dia 30. Per què? Doncs perquè la policia va guiar i va acompanyar a la gent cap a Ceuta, fins i tot els van indicar quin era el millor camí per creuar la frontera. Això és el que recull aquest informe de la policia que hem conegut avui, que marca, podríem dir, un abans i un després en aquesta crisi, perquè aporta moltes dades noves que fins ara no sabíem sobre l'entrada del dia 30. En aquest informe hi ha fotografies fins i tot de gendarmes marroquins camuflats de paisà entre els migrants. Se'ls veu, per exemple, ajudant els migrants a baixar dels camions que els acostaven cap a la frontera amb Espanya, i diu la policia espanyola que també els van guiar fins a la frontera, i això arriba a aquesta conclusió després d'entrevistar-se amb alguns dels migrants que hi ha a Ceuta i que els han explicat justament com els policies marroquins doncs els van indicar el camí i els van dir quins accessos eren més fàcils per entrar a Ceuta. Per tant, tot el contrari de dissuadir a totes les persones que volien entrar ni d'intentar, doncs, tampoc enviar-les de tornada cap al Marroc. Per tant, com a conclusió, el que veiem en aquest informe és que Marroc, com a mínim, la seva policia va tenir un paper actiu en animar l'entrada i un paper clau perquè es materialitzés.
0: Per tant, aquest informe, diguem que fa poca estona que el coneixem, però canvia les coses a partir d'ara.
1: A veure, la policia en aquest informe no diu que Rabat instigués l'entrada

0: ni tampoc l'IDES. El que recorden és que és una entrada que es va moure, que es va coure a les xarxes socials a través i després de la desinformació a partir d'aquesta sentència del Tribunal Suprem que deia que la frontera era oberta, però sí que conclou la policia espanyola, doncs, que el Marroc hi va col·laborar a través de la seva policia i amb l'objectiu de desestabilitzar Espanya. Qui va donar ordres a la policia per no dissuadir els migrants? Això no es diu, no queda clar encara. Però què implica el que hem conegut avui? Doncs que Marroc va tenir un rol i això el que fa és que desmunta l'estratègia de Pedro Sánchez i de tots els seus ministres que fa 30 dies que exculpen 100% al Marroc de tot el que va passar.
1: Clar, i el gran interrogant des que hem conegut aquest informe és com és que el govern espanyol no ha pogut aclarir-ho des de bon principi, perquè no se'l va avisar que hi havia aquesta informació damunt d'alguna taula.
0: Doncs tan senzill com perquè el govern espanyol no ha tingut aquest informe fins a mig matí. Se'n van assabentar ahir de matinada quan l'informe es va filtrar a la premsa, en concret ho va publicar el digital El Espanyol, i el que diuen a Interior i també el govern espanyol és que els policies que l'han redactat el van mantenir en secret dels seus superiors, és a dir, del director de la policia, que és un càrrec polític, i també del ministre de l'Interior, perquè la jutgessa que investiga l'entrada massiva, una jutgessa de l'Audiència Nacional, els va ordenar que el mantinguessin en secret. Hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior per com s'ha gestionat, hi ha molt malestar també a la Moncloa amb la policia per haver ocultat aquesta informació que diuen, doncs, que era rellevant, però és que ara, Manel, i després de llegir tots l'informe, la Moncloa no canvia de versió. Torna a dir que el Marroc no és culpable. Sentim Ángel Víctor Torres, ministre.
2: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
0: Per tant, el ministre de l'Interior, després de parlar amb el director de la policia, nega que Marroc planifiqués o executés l'entrada, però l'embolic es fa gran perquè si la crisi no era ja prou complicada, l'episodi d'avui, doncs, és una demostració, segons alguns, d'una falta de transparència, de coordinació i sobretot d'una falta d'explicacions per part del govern espanyol en aquesta crisi sense precedents marcada, i ho hem anat explicant molt, i condicionada des del principi per aquesta difícil relació diplomàtica entre Espanya i el Marroc.
1: Efectivament, un embolic que creix avui exponencialment, i en quin moment? Perquè recordem que demà hi ha la compareixença al Congrés de Pedro Sánchez. No sé què en podem esperar, Paula.
0: Sí, Sánchez demà dona la cara al Congrés i ho fa un mes més tard d'aquesta entrada massiva i la realitat, i encara més després d'aquest informe, és que hi arriba en hores molt baixes. És clarament el moment més crític del seu mandat. Ceuta s'ha convertit en una crisi política, diplomàtica i social que ha deixat, podríem dir, el govern espanyol noquejat perquè no acaben de trobar la sortida per resoldre-ho, i el que es trobarà demà Pedro Sánchez al Congrés serà una oposició molt dura. Òbviament, el PP i Vox, ara el sentíem a les manifestacions, però també es trobarà uns aliats parlamentaris, uns socis fins i tot de govern com Sumar, que no es creuen la versió del govern espanyol i que li diuen a Pedro Sánchez que ja n'hi ha prou d'exculpar el Marroc d'aquesta crisi i que el que toca és exigir i reclamar rebat explicacions pel que ha passat. Per tant, Sánchez demà al Congrés, primeres explicacions de la crisi, i arriba, ja ho veieu, completament sol en la seva defensa cap al Marroc.
1: Doncs sí, demà tornarem a escoltar. Gràcies, Paula, bona nit.
0: Bona nit, adéu, fins demà.
3: De fet, no marxem de Madrid perquè la publicació d'aquest informe ha atiat encara més la convocatòria de manifestacions que s'estan fent, que s'han fet aquest vespre a diferents ciutats, a diferents punts d'Espanya, la més multitudinària de ben segur a Madrid, ara hi anirem, però són manifestacions convocades sota el lema a favor de Ceuta, però que en realitat al darrere hi ha l'impuls molt evident del Partit Popular i Vox, que se les han fet seves i les han convertit en un clam contra el govern de Pedro Sánchez. Seguint la protesta a la capital espanyola, hi tenim el Dani Sáenz de AJA. Bona nit, Dani.
4: Què tal? Bona nit.
3: Com està anant aquesta manifestació? En quin punt es troba?
4: Doncs ara mateix la gent ja ha abandonat la plaça de Cibeles, o queden poques persones. Jo ara em trobo a la confluència entre el passeig del Prado i la carrera San Jerónimo, on hi ha el Congrés dels Diputats, i aquí és on ara es concentra la major part de la gent. La plaça de Cibeles havia quedat petita a les 8 de la tarda quan ha començat la concentració oficial, que ben aviat s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez i del govern espanyol. Banderes espanyoles han dominat a les de Ceuta, i els crits que més s'han sentit sentit han estat els de Sánchez dimissió. Les paraules en suport a Ceuta se les ha quedat l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quan ha llegit el manifest.
5: La frontera de Ceuta es nuestra frontera, la de todos los españoles y también la de los 27 países de la Unión Europea.
4: Com deu abans, la convocatòria la feia la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, però tant el PP com Vox s'hi han bolcat els últims dies, han anat escalfant l'ambient amb els seus líders al capdavant avui aquí a Madrid, amb Feijó i Abascal, però també la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Els dos, tant Feijó com Abascal, han aprofitat l'acte, les atencions als mitjans, per acusar Pedro Sánchez de mentir amb l'origen de la tragèdia i de ser connivent amb el Marroc.
6: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
7: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
4: Com us explicava al principi, la manifestació o la concentració oficial a Cibeles s'ha anat desinflant ja. La delegació del govern xifrava en 50.000 els assistents, mentre que l'Ajuntament de Martínez Almeida feia en 150.000. Ara hi ha molta gent concentrada davant del Congrés, moltes banderes d'Espanya. Aquí havien convocat tant ceutins residents a Madrid com un grup neonazi. També a un altre punt de la capital hi ha una contramanifestació convocada per moviments antiracistes.
3: Gràcies, Dani. En directe des de Madrid.
1: I mobilització també massiva a l'epicentre d'aquesta crisi migratòria, a Ceuta, i tenim els nostres enviats especials Miquel Jarque, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Miquel, bona nit.
8: Molt bona nit, Manel.
1: Algun incident, algun aldarull en aquest punt?
8: No, molt reivindicatiu, però ha passat una cosa que no he vist mai. La manifestació ha quedat desconvocada pel president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, però immediatament ha animat tothom a anar a la delegació del govern a uns 800 metres, i és on ens trobem. Realment el centre de la ciutat s'ha quedat petit per acollir aquesta manifestació en contra de l'allau migratòria, encapçalada per una pancarta amb el lema Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Els insults contra el president espanyol Pedro Sánchez han estat continus. Quatre noies representants de les quatre confessions que conviuen a la ciutat, la musulmana, la cristiana, l'hebrea i la hindú, han llegit un text consensuat per les associacions de veïns que ha tingut referències constants a l'espanyolitat de la ciutat autònoma, a la violació de la frontera, però cap referència a la crisi humanitària amb milers de migrants, alguns d'ells nens i nadons, malvivint a les platges, turons i carpes.
1: Doncs si semblen els grans oblidats. Gràcies, Miquel. Bona nit.
8: Bona nit.
3: De manifestacions aquesta tarda, aquest vespre, n'hem vist a moltíssimes ciutats, especialment també important la de València, i aquí a Catalunya doncs s'han repetit, per exemple, a Girona, a Lleida, a Tarragona. De fet, en aquest últim municipi, el líder del Partit Popular Català, l'Alejandro Fernández, s'ha deixat veure i ha demanat això al govern espanyol.
9: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
1: I a Barcelona, doble protesta de tractors de Pedro Sánchez i antifeixistes s'han trobat aquest vespre a la plaça Sant Jaume, separats, això sí, per un fort cordó policial. Allà hi tenim l'Alba Barbosa. Alba, bona nit.
10: Bona nit. Doncs a aquesta hora la concentració, aquesta doble concentració ja s'està dissolent. Les furgonetes dels Mossos ja s'estan retirant. Aquesta tarda aquí s'han aplegat centenars de persones a banda i banda de la plaça Sant Jaume en dues mobilitzacions contràries. La més nombrosa, convocada per la Federació Espanyola de Municipis i impulsada també per PP i Vox per donar suport a Ceuta, amb crits, insults contra el president espanyol Pedro Sánchez i defensant l'expulsió dels migrants. I la segona, convocada per moviments antiracistes i antifeixistes, ha reivindicat l'acollida de les persones que han arribat a Ceuta. Sentim l'Esperança, originària de Ceuta, i el Carles, que denunciava el tracte dels migrants.
11: A defender que somos España, nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
12: Me sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
10: Les dues protestes han coincidit a la plaça Sant Jaume, però no s'han trobat per aquest ampli dispositiu de furgonetes que han dividit la plaça. A les dues concentracions, encarades però allunyades, s'han sentit crits, això sí, com no passaran o no és immigració, és una invasió.
1: Gràcies, Alba. Bona nit.
10: Bona nit.

0: Aquests aplaudiments s'han sentit aquest vespre a Manresa, on la commoció social per la mort d'un home a ganivetades ahir ha fet sortir al carrer centenars de persones que han volgut homenatjar la víctima d'aquest apunyalament, mentre s'espera, això sí, la decisió del jutge de guàrdia sobre els dos menors detinguts. Han estat centenars de persones que han desfilat aquesta tarda pels carrers de Manresa per exigir justícia. De fet, a aquesta hora també està en marxa un acte de record a la víctima. Els dos menors detinguts, recordem-ho, de 15 i 16 anys, ara mateix continuen en mans de la justícia. De moment, la Fiscalia ja ha demanat el seu internament en un centre de menors i ara s'espera veure quines són les mesures cautelars que imposa el jutge. A la comarca, el Bages, continuen paint un crim que ha atiat discursos d'odi i de racisme també en les últimes hores. I podem anar en directe per comprovar quin és l'ambient a Manresa en connexió amb la unitat mòbil Ricard Luque i Nati Adell. Bona nit, Nati.
1: Hola, bona nit. Doncs és un acte recollit, només il·luminat amb espelmes. Ha començat amb el cant dels ocells tocat per un violí. És una concentració silenciosa d'homenatge a la víctima a la zona on es va produir el crim. La gent va dipositant simbòlicament espelmes a terra, una per una. Un acte promogut pels veïns de la zona, un nou acte, per tant, en record al Carles Vilajosana, molt conegut i estimat a la comarca, i també de condemna a la violència. La marxa d'aquesta tarda, sense firma i sense pancartes, que ha plegat unes 800 persones, també s'ha fet en silenci, fins que ha acabat davant l'Ajuntament amb aplaudiments, que ara escoltàvem, crits demanant justícia i també la dimissió del mateix alcalde. Hem parlat amb alguns dels manifestants.
2: Els meus fills són íntims amics del Carles. Havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
3: Perquè ens fa por a nosaltres, que ja som jubilats, pensàvem viure tranquils i no... La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
1: Barreja d'ideologies a les diferents marxes i concentracions d'homenatge. Precisament al migdia, al minut de silenci, l'alcalde, visiblement emocionat, ha demanat unitat davant una tragèdia dolorosa com aquesta que no es pot tornar a repetir.
4: Ara, més que mai, ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'aquests fets tan greus que han colpit la nostra ciutat. I som, i serem, i arribarem fins on calgui.
1: I l'Ajuntament que ha anunciat que es personarà la causa com a acusació popular.
5: Gràcies, Nati. Seguim al Bages, perquè també el municipi on vivia la víctima, Castellnou de Bages, ha decretat 3 dies de dol i aquesta tarda s'hi ha fet també un minut de silenci que ha seguit la Txell Garriga. Txell, bona nit.
6: Molt bona nit. Sí, a Castellnou de Bages han estat més d'un centenar de veïns, potser 200, els que han volgut recordar en Carles i també mostrar el seu suport a la família davant del centre cívic i just al costat del camp de futbol on estava ell profundament vinculat, també els seus dos fills i que, a partir d'ara, per cert, portarà el seu nom. Ha estat un minut de silenci colpidor, també ple d'incredulitat entre els veïns, en un municipi molt petit i on el Carles era molt estimat perquè tenia molta relació tant amb el teixit social com també associatiu. L'Ajuntament, com deies, ha decretat 3 dies de dol i, a més d'homenatge en Carles, avui també ha volgut que aquest acte d'aquest vespre fos un moment per mostrar el rebuig a la violència. Sentim en David Canyador, és l'alcalde.
7: Jo tampoc no seré pas la persona que encengui foc, però sí que penso que entre tots s'ha de parlar sobre la multireincidència, sobre la protecció dels menors. No s'ha d'aprofitar aquest fet, evidentment, per assenyalar ningú, però sí que és obvi que tinc 53 anys, quan era jove això no passava.
5: Txell, estem parlant d'un municipi que és més aviat petit, això vol dir que segurament pràcticament tothom coneixia la víctima. Quins sentiments, com ho estan vivint els veïns?
6: Doncs hem de pensar que Castellnou de Bages és un municipi molt petit, com us dèiem, són 1.400-1.500 habitants i les cares avui, durant aquest acte, ja pagaven. Tenim amb nosaltres a l'Alba, ella és veïna de Castellnou.
8: Hola, bona tarda.
6: Primer de tot, Alba, com esteu?
8: Doncs estem tots molt tristos, molt dolguts per aquesta pèrdua, una pèrdua que considerem que és molt gratuïta perquè és un fet que, bueno, molt trist, molt sobtat i ens ha agafat tots per sorpresa.
6: Com veu rebre aquesta notícia?
8: Bé, jo particularment la vaig rebre a través de la meva parella, que em va trucar i em va dir tot el que havia passat. Bueno, et quedes et quedes que no tens paraules, d'entrada no saps ni què pensar ni els sentiments, després et va sortint tot i és un cop molt dur pel municipi.
6: Clar, dèiem que és un municipi molt petit, en el que entenc que molts de vosaltres us coneixeu o teniu directament relació. Com era el Carles?
8: El Carles era una persona molt propera, que estava integrada 100% al municipi, per la seva feina, que era portar jardiner. A més, estava molt arrelada amb les entitats municipals. Va començar, quan es va fundar l'equip de futbol de Castellnou de Bages, el 2010, ell ja hi va participar, va ser el primer capità que va tenir l'equip i des d'aleshores va estar vinculat a l'entitat. Tots els efectes, totes les festes, ara hi tenia els seus fills jugant i sempre col·laborava amb tot el que estava a la seva mà i que podia.
6: La que estem veient avui aquest vespre aquí a Castellnou és una de les tantes mostres de suport que s'estan fent aquests dies de condol a la família i també al municipi, perquè entenc que has pogut parlar amb alguns dels veïns. Com ho veuen ells? Com ho estan visquent la resta de veïns?
8: Doncs la resta de veïns pues, estan dolguts i estan tristos i que encara és com que no t'ho acabes de creure. I tots estem, bueno, ja ho pots veure aquí al municipi, pues, la gent que s'ha tensat aquí a la convocatòria que s'ha fet i suposo que tots estan per donar suport i afligits.
6: I es parla d'inseguretat entre vosaltres, entre els veïns?
8: A veure, aquí a Castellnou no parlem d'inseguretat perquè realment aquí no tenim delinqüència. Estem molt a prop de Manresa. Hem de pensar, fins ara, és un lloc privilegiat dintre de tot el que pugui haver, petites coses, però, clar, el que sí que es parla aquí és que cada vegada ens fa més por baixar a Manresa, perquè anar a Manresa és patir, anar a patir. Jo mateixa fa 3 mesos em van robar de dins el cotxe el bolso. A tothom que parles, tothom li ha passat una cosa o altra. Fa una mica de besar de baixar a Manresa.
6: Alba, són uns fets que a tu no et són llunyans.
8: No, realment jo ho he viscut a la meva pell. Un meu germà fa 40 anys a Manresa, també el van apunyalar i també el van matar. I per això dic que polititzar tot això no serveix de res, perquè fa 40 anys hi havia unes lleis, continuen havent les mateixes lleis, i d'aquí 40 anys, si ningú es posa les piles, continuarem igual. Llavors, no m'agrada que això es polititzi perquè no serveix de res, només serveix perquè surtin la gent a fer la foto i ja està. Aleshores, bé, jo ho vaig patir i ara m'ha tornat a venir tot perquè cada vegada que hi ha un fet d'aquests amb una persona propera és com si ho tornés a reviure. I em sap molt greu que vagin passant aquestes coses, però també em sap greu que la gent aprofiti aquesta situació per fer política.
6: Gràcies, Alba. Bona nit.
8: Bona nit i moltes gràcies.
5: Doncs moltes gràcies també a tu, Txell Garriga, per aquesta connexió. Una abraçada.
6: Una abraçada.
0: Doncs bé, pràcticament són 9:45 de la nit, justament. Estàvem pendent, encara aquesta hora, de conèixer quina era la decisió del jutge en relació als dos menors detinguts de 15 i 16 anys. I Oriol Pujador, bona nit.
9: Què tal, bona nit?
0: Tenim informació d'última hora, el TSJ ha decidit.
9: Sí, a mesures cautelars i internament en règim tancat per als dos menors de 15 i 16 anys. La causa està oberta per un delicte d'homicidi. En el cas d'un d'aquests menors, el jutge de guàrdia també imposa el internament en règim tancat, però amb tractament terapèutic en un d'aquests casos. El jutge, doncs, que assumeix la petició que coneixíem aquesta tarda de la Fiscalia, que ja demanava aquestes mesures cautelars.
0: De fet, la investigació dels Mossos continua oberta i no es descarten més detencions.
9: És el que ha explicat aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, al Matí de Catalunya Ràdio, una consellera que ha denunciat també la manipulació política que s'està fent del cas. Parlon ha deixat clar que aquests dos joves detinguts són nascuts a Catalunya, que tenen família aquí, i ha negat rotundament que es tracti de menors migrants no acompanyats. És per això que no descarta fins i tot denunciar les formacions polítiques d'extrema dreta que, sobretot a través de xarxes, estan buscant generar odi en aquest cas.
10: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres

0: primeres informacions contrastades.
1: L'edat del jove es condicionarà les possibles condemnes que se'ls pugui imposar en cas que siguin condemnats. En el cas del jove de 16 anys se li poden aplicar penes més altes, fins a un màxim de 8 anys d'internament en centre tancat i 5 anys més de llibertat vigilada. En canvi, la pena màxima per al jove de 15 anys seria de fins a 5 anys d'internament i 3 anys de llibertat vigilada.
2: Doncs sobre l'assassinat de Carles Vilajosana a Manresa hi posarà la mirada la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i col·laboradora també del Catalunya Nit, Judit Colell.
3: Hi ha morts molt injustes, morts que deixen una ciutat en silenci i una societat horroritzada. I després també hi ha qui aprofita aquest silenci per cridar més fort. La mort violenta del Carles Vilajosana, un veí de Manresa, és una tragèdia terrible. Una família està en dol, una ciutat està commocionada. I el que toca ara és respecte, condol i justícia. Però mentre la investigació encara estava en marxa, l'extrema dreta ja havia decidit qui eren els culpables i van començar a circular missatges que atribuïen el crim a menors migrants marroquins, una informació que no és certa. I aquí és on hem de dir prou, perquè una cosa és exigir seguretat, que és legítim i necessari, i una altra molt diferent és aprofitar una tragèdia per criminalitzar tot un col·lectiu. No es pot convertir el crim d'una persona en la condemna de milers. No es pot utilitzar el dolor d'una família per alimentar l'odi contra els veïns migrants de Manresa. I dit això, això no vol dir mirar cap a una altra banda davant de la violència. La violència s'ha de condemnar sempre, vingui d'on vingui. Sigui qui sigui l'agressor, tingui l'origen, la nacionalitat o la ideologia que tingui. I precisament per això no necessitem rumors, no necessitem venjança, no necessitem assenyalar col·lectius. Necessitem saber què ha passat. Necessitem deixar que la policia faci la seva feina. I necessitem que els responsables responguin davant de la justícia. I també parlar de què està fallant quan es produeixen aquests episodis de violència. La seguretat és un dret, la convivència també, i el respecte per les víctimes, sobretot. Per això podem condemnar amb tota contundència aquesta mort i al mateix temps condemnar el racisme i la xenofòbia que s'han produït després. Perquè una tragèdia no pot convertir-se en combustible per l'odi.
4: Doncs abans de continuar amb el relat de la resta d'informacions del dia, tornem a treure el cap a Madrid en connexions. Demana pas Dani Sainz de Aja des de la manifestació que ja hem explicat, que s'havia convocat sota el lema en defensa de Ceuta però en contra del govern de Pedro Sánchez. Dani, què passa?
5: Bona nit, Agnès. Doncs com us explicava, la manifestació de Cibeles havia conduït molta gent cap a davant del Congrés, on hi havia una convocatòria d'organitzacions neonazis i finalment ha acabat amb càrregues policials quan s'han llançat llaunes i ampolles cap a la línia de la policia que protegia el Congrés. S'ha dissolt ara mateix la manifestació amb el llançament de gas pebre contra molts manifestants que marxen. Bé, el gas pebre també l'hem respirat nosaltres, una mica difícil parlar. Ara encara hi ha aquests grups neonazis amb les cares tapades que marxen i ara davant meu comença a arribar una línia de policies d'antiavalots de la Policia Nacional per tal de fer fora la gent que encara queda aquí. No sé si podeu sentir els crits, hi ha corredisses per la carrera de Sant Jerónimo, amb gent tapada, gent d'aquest grup neonazi Núcleo Nacional, i ara si comencen càrregues ja la policia està colpejant alguns d'aquests ultres que han començat a llançar càntics racistes i a llançar llaunes contra la policia. Sembla, Agnès, que sí, ja es comença a dissoldre, però continua el llançament entre objectes. Marxaré d'aquí perquè... Sí, m'allunyaré una mica perquè comencen a llançar objectes contra la policia. La policia respon amb salves i carregant.
4: Doncs ho estem sentint.
5: Així és com ha acabat, sí, així és com ha acabat aquesta concentració que ja, com us deia, estava convocada per entitats o per organitzacions neonazis.
4: Efectivament, dèiem que han estat convocatòries convocades sota el tema, sota el lema en defensa de Ceuta, que darrerament, però en els últims dies, les havien atiat tant el Partit Popular i Vox, i veiem que també doncs, parcialment se les han volgut fer seves algunes associacions de caire racista. Això és el que està passant ara mateix a Madrid. Això és el dia que és la vigília, la prèvia en què Pedro Sánchez haurà de donar demà explicacions de la gestió de què és el que ha passat a Ceuta en les últimes setmanes, i és una compareixença al Congrés que a més arriba no només precedida per aquesta tensió al carrer, sinó també pel fet que avui s'ha conegut aquest informe de la Policia Nacional que d'alguna manera desacredita la versió oficial del govern espanyol al llarg de totes aquestes setmanes

0: en les quals s'assenyalava que Marroc doncs, no hauria tingut res a veure amb l'arribada multitudinària de persones a Ceuta. En canvi, aquest informe de la Policia Nacional que s'ha conegut avui, que s'ha fet públic avui i que aparentment no coneixia el govern espanyol, sí que apunta a una actitud activa per part de la policia marroquina de deixar passar milers i milers de persones. Aquest és l'ambient a aquesta hora a Madrid. Entenem, Dani, que al carrer estem parlant de centenars de persones, de desenes. No sé si ho tens a la teva vista, el fet
1: sí,
0: de poder...
1: Eren milers, eren, quan hem arribat aquí, eren milers els que hi havia a la carrera San Jerónimo, d'aquest carrer que és el que va cap al Congrés dels Diputats. A poc a poc l'ambient s'ha anat caldejant, ja us dic, capitalitzava la protesta este grup d'extrema dreta que han començat a llançar llaunes contra la línia policial que guardava les escalinates del Congrés dels Diputats. Finalment, quan la manifestació ja s'anava buidant, ha anat augmentant la tensió i la policia ha començat a disparar salves, han començat a amenaçar amb càrregues i ha sorprès quan han llançat el gas pebre i sí que s'ha començat a dissoldre, però ara mateix continuen algunes corredisses pels carrers que envolten el Congrés, amb provocacions contínues cap a la policia. Encara queda molta gent, però ja dic, Agnès, ara és més aviat un moment de dispersió de persones, de policia intentant controlar el perímetre. Veurem com acaba, però hi havia l'ambient de que es buscava que això acabés amb una brega entre la policia i aquests grups ultres.
0: Molt bé, Dani, doncs gràcies per explicar-nos-ho en directe des de Madrid. Si passen més coses i aquesta tensió continua, doncs hi tornarem. Bona nit.
1: D'acord, perfecte, bona nit.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Set minuts i arribarem a 9:45. La Unió Europea promet sancions més dures contra Rússia per a respondre a l'intent del Kremlin d'atacar amb drons l'aeroport alemany de Leipzig. Els fets van passar fa un mes, però ara Berlín acusa Moscou d'estar-hi al darrere. Com a sospitosos de l'incident, hi ha dos homes amb passaport rus que, segons apunta la premsa alemanya i la diplomàcia europea, parla obertament de terrorisme d'estat. Això ens porta a connectar en directe ara amb Brussel·les. Bruno Forte Amiras, bona nit.
4: Hola, Manel, bona nit.
3: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, veu un salt qualitatiu en el que ha fet Rússia, diu, en aquest aeroport alemany.
4: Sí, perquè hi havia un dron amb explosius preparats per atemptar contra un avió de mercaderies ucraïnès. I si no va haver-hi cap desgràcia, diu von der Leyen, és perquè l'artefacte va fallar. Això, segons ella, és una escalada respecte al que Rússia havia fet fins ara en territori europeu, per exemple, amb altres incursions de drons, míssils o avions de combat. Von der Leyen demana als ciutadans que s'acostumin a aquestes maniobres de guerra híbrida.
5: Els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
4: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures civils en el punt de mira del Kremlin, com per exemple aeroports o plantes energètiques. Diu que cal protegir-les com si fossin objectius militars.
3: A Brussel·les, Bruno, també preocupa la facilitat en què sembla que es van moure per la Unió Europea els dos sospitosos d'aquest atac fallit a l'aeroport de Leipzig.
4: Un sospitós va arribar a Alemanya amb un visat de turisme, de turista, i per això els països europeus negocien ara com limitar els visats als turistes russos. Ho ha dit la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas.
6: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
4: Els dos sospitosos de l'atac fallit a Leipzig han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. Després de l'incident, tots dos van fugir.
3: Doncs aquesta és l'última hora des de Brussel·les. Gràcies, Bruno.
4: Adéu, fins demà.
3: Mentrestant, Rússia ja porta una setmana seguida castigant la capital d'Ucraïna amb drons i míssils, aprofitant la falta de defenses antiaèries que ara mateix té Kiev. Els atacs d'avui han arribat al centre de la ciutat i han causat destrosses en edificis residencials i de la universitat. L'exèrcit rus també ha atacat altres regions del país. A Odessa, més de 350.000 habitatges s'han quedat sense llum pels danys en instal·lacions elèctriques. El govern ucraïnès ha demanat a l'Organització Aèria Internacional que recomani paralitzar els vols comercials per l'espai aeri rus, tot després que Zelensky anunciés que incrementaran els atacs amb drons. Les companyies turques Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat alguns vols amb Moscou.
2: Catalunya nit.
0: I ara fem parada a la notícia econòmica del dia. Ahir ja ho avançàvem, estem parlant de l'atur, i ja dèiem ahir que l'agost és tradicionalment un mal mes per l'ocupació. Rafael de Ribot, bona nit.
7: Bona nit.
0: Dèiem que és un mal mes per la fi de molts contractes vinculats a la temporada turística, molts sectors a mig gas. Aquest any, Rafael, no ha estat diferent. A més, s'hi ha hagut d'afegir l'efecte que ha tingut en el mercat de treball el procés de regularització d'immigrants, oi?
7: Sí, donem primer la xifra. L'atur ha pujat de 14.500 persones fins als 330.000, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. En aquest mes, a banda d'aquestes activitats que s'acaben en l'àmbit del turisme, també n'hi ha en l'àmbit del lleure, i aquest és un fet que s'està accentuant, segons ha reconegut el secretari de Treball, Paco Ramos.
8: És una dada que reitera any rere any que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
7: Des de l'UGT, Òscar Riu ha demanat que s'impulsi un canvi estructural.
9: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Sectors laborals que el que fan és augmentar la precarietat i augmentar la pobresa de la nostra societat. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
7: Però, de fet, l'atur ha crescut en tots els sectors, i en especial entre els joves i a les comarques de Girona.
0: Però ara dèiem que una part d'aquest increment de l'atur es pot explicar pel procés de regularització de persones migrades.
7: Sí, perquè alguns d'aquests estrangers que no tenien la situació administrativa regulada s'han incorporat ara, per primer cop, a les oficines del Servei Català d'Ocupació. Però, com ja va passar el juliol, s'ha notat que la regularització també ha servit per mitigar la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. No ha estat tan accentuada perquè s'han donat d'alta 64.000 estrangers, la majoria llatinoamericans i en règim general. El saldo final d'afiliats continua per sobre dels 3.900.000 treballadors, un nivell històric a Catalunya.
0: Gràcies, Rafael.
10: Repassem altres notícies destacades d'aquest 2 de setembre. Avui, dues investigacions policials molt colpidores que afecten nadons. La primera, els Mossos investiguen la desaparició d'una criatura, Santa Bàrbara, al Montsià, per un suposat delicte d'homicidi. Doncs bé, a València han detingut els pares d'aquest nadó i a casa seva, a les Terres de l'Ebre, els Mossos busquen possibles restes del nadó després de la denúncia de desaparició que ha presentat l'avi. Tarragona, Ricard Boigas.
11: La Policia Nacional ha detingut els pares del nadó a l'estació del Nord, al centre de València. El jutjat d'Amposta, que instrueix el cas del nen desaparegut, havia emès un ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Durant els pròxims dies, la parella detinguda serà traslladada al jutjat de la capital del Montsià. Paral·lelament, els Mossos busquen possibles restes del suposat nadó desaparegut en un pis de Santa Bàrbara. L'avi de la criatura ha estat la persona que ha presentat la denúncia per la desaparició. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major, està precintat des del cap de setmana. Els Mossos hi van trobar dins una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta malnutrits en un espai envoltat de brossa i excrements. El jutge d'Amposta, que porta el cas, ha decretat el secret de les actuacions.
10: La segona investigació en situa al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. Els Mossos han localitzat un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos. La investigació continua oberta, Maria Costa.
12: L'avís l'han rebut aquest migdia quan una persona ha trobat al replà del bloc, al carrer Llevant, una bossa amb sang. Quan els agents hi han arribat, han trobat el cos sense vida de la criatura. L'autòpsia determinarà ara les causes de la mort. Tampoc se sap el temps de vida que tenia, si havia acabat de néixer o ja feia una setmanes. La Regió Metropolitana Nord dels Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
10: Pas endavant per al futur campus de Salut Clínic Universitat de Barcelona, el consorci que impulsa el projecte, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha avalat l'avanç del pla urbanístic que ha de transformar un espai de gairebé 70 hectàrees entre les tres ciutats, Oriol.
13: Sí, el projecte preveu construir fins a 1.125 habitatges, la meitat han de ser protegits, a més, la Facultat de Farmàcia també es traslladarà a Esplugues. El projecte inclou nous equipaments de salut, universitat i recerca, 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del

0: metro. La inversió global és de 1.700 milions d'euros. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte.
1: Avui aprovem l'avanç del Pla Director Urbanístic amb el que es defineix el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país, que és el Campus Hospital Clínic Universitat de Barcelona. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
0: Ara s'obre un procés de participació ciutadana fins al desembre, on els veïns poden fer al·legacions al projecte.
2: Encara en l'àmbit mèdic, un estudi ha confirmat que els tractaments per a la depressió en homes i dones haurien de ser diferents. Un treball liderat per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona ha trobat diferències específiques pel que fa a la relació entre la microbiota i els símptomes depressius en funció del sexe. Ha analitzat més de 800 persones, més de la meitat són dones, i han vist que les dones tenen concentracions més elevades d'alguns metabòlics que s'associen a uns símptomes depressius més greus. Sentim un dels investigadors, José Manuel Fernández Real.
3: Això es va sobtar perquè el tractament que es dona a la depressió actualment és idèntic en homes i dones i no es té en compte aquesta possible variabilitat.
2: I de la crònica del món, Benjamin Netanyahu ha visitat Gaza per primera vegada des de l'alto el foc de l'any passat, en un dia en què Israel ha matat almenys 3 persones a la franja, un home de 39 anys en un bombardeig i 2 menors d'edat a trets. El desplaçament del primer ministre s'emmarca en els actes de precampanya per les eleccions del mes que ve i el seu ministre d'Exteriors ha suggerit que els gazians haurien de marxar del territori. Jerusalem, Jordi Bresco.
4: La precampanya del govern israelià de cara a les eleccions ha passat avui per Gaza. Literalment, Benjamin Netanyahu s'ha plantat a la franja, ha visitat els soldats, ha pres un cafè i ha dit allò que fa temps que va repetint.
5: Controlem el territori, no ens retirem, ens mantenim en aquesta línia. Controlem el 60% de la franja i encara queda camí per recórrer perquè estem eliminant els terroristes que ens amenacen. Ho fem contínuament.
4: Per si Netanyahu no havia deixat prou clara la seva intenció, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, s'ha referit a la possibilitat de forçar els gazians a marxar de la franja.
6: Aquesta opció no està descartada. L'hem tingut en compte tot aquest temps i crec que no hi ha cap altra solució pel bé de tothom. Però per aplicar-la necessitem els Estats Units. Quan ho farem? Quan quedi clar que Hamas no pensa desarmar-se.
4: Falta poc més d'un mes perquè es compleixi el primer any de l'alto el foc a la franja. Des d'aleshores, Israel hi ha matat més de 1.300 persones.

0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Hem arrencat un nou curs polític i continuen els vells conflictes socials.
5: No serveix per solventar els greus problemes que té aquest sistema sanitari.
6: Si nosaltres deixem la batalla, no hi haurà ni reflexió a fons, ni hi haurà més recursos.
7: S'ha de comprar un habitatge perquè, si no, d'aquí un any potser ja no podràs.
4: Divendres respon la portaveu del govern, Sílvia Paneque, al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: George Clooney.
3: George Clooney ha estat el protagonista de la cerimònia inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia. El festival li ha entregat el Lleó d'Or d'Honor, que reconeix tota la seva trajectòria. Venècia, Òscar Callau, bona nit.
4: Hola, bona nit. Doncs sí, l'actor nord-americà ha conreat un any més la seva intensa relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià. Recordem que s'hi va estrenar el 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, i a més es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Amb elegància, humor i un toc de melancolia als seus 65 anys, s'ha guanyat tant l'ovació del públic que ha omplert la sessió inaugural al Palau del Cinema del Lido, com les simpaties dels periodistes internacionals durant la roda de premsa unes hores abans.

0: abans. És que és molt curiós perquè Clooney va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. De fet, durant l'acte d'aquest vespre hem pogut veure Clooney mirant el muntatge resum de les seves pel·lícules en una imatge idèntica a la que ja vam poder veure a la pel·lícula a Jai Kelly.
1: Sí, avui em passa això mateix, és una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula. És divertit. Tinc 65 anys, tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
2: Doncs hem vist que George Clooney sempre deixa imatges de glamour quan arriba a Venècia, però que tenia molt de contingut. Breument, Òscar, com ha justificat el premi el jurat?
0: Mira, la Bienal de Venècia l'ha guardonat honoríficament, recordem-ho, per ser un artista complet, carismàtic, apassionat i original, tant davant com darrere de les càmeres, perquè Clooney també és director i productor. Això, pel que fa a l'acte del jurat, l'actriu Laura Dern ha pronunciat una glossa on aquests mateixos motius els ha farcit doncs, de records molt emotius i de dedicatòries d'altres intèrprets i amics del món de Hollywood, com per exemple Brad Pitt.
2: Gràcies, Òscar, que vagi bé.
0: Bona nit.
3: I entre les estrenes teatrals de la setmana destaquem la que es presenta aquest vespre a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants amb Sergi Valver, que dirigeix ella i Màquina, Montse Pujol. De què va l'obra?
4: Doncs és una obra curta, dura una hora i presenta a través del diàleg la crisi d'una dona de 50 anys que s'ha dedicat tota la vida a cuidar els altres, els fills, el company, els pares, i arriba un moment que pensa, i ara què, jo, no? I a partir d'aquí Sergi Valver desenvolupa tota la història i també parla de la revolució digital. He pogut parlar amb ell abans de l'estrena i aquesta ha estat la conversa. Sergi Valver, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Explica'ns, quan vas escriure aquesta obra, Ella i Màquina, quin va ser l'origen? D'on surt això?
5: Bueno, això surt d'un... vaig escriure un text per a dos personatges, era un text per fer en una mena de concurs que hi havia, que demanaven un text molt curt entre dos personatges. Llavors em va acudir aquesta idea d'una dona, doncs, envoltada d'una gent que, bueno, que tenia problemes de la crisi d'una dona, no? El que passa és que després allò no va anar més, ho vaig guardar en un calaix, no, ni vaig fer res per fer-la, era una obreta com de mitjà format, perquè no arribava ni a 35 minuts, 40, i llavors va ser una de les coses que durant la pandèmia, com que teníem molt de temps per fer moltes coses, doncs allò que obres calaixos, no? El calaix, diguéssim, de l'ordinador. I me la vaig tornar a llegir i vaig dir, home, doncs faré quatre voltes, no? I la vaig com ampliar, abans es deia d'una altra manera, es deia Ella i els altres, li vaig canviar el títol, vaig posar Ella i Màquina, i tot i que encara no havia sortit el tema de la intel·ligència artificial, bé, jo en el 2013 ja, no sé, ja se'm començava a parlar, no?, d'alguna manera, i el 2020 encara més, no? I bé, és, no sé fins on puc explicar, perquè és una història molt senzilla que no volem desvetllar tampoc, però com que en el títol ja hi és aquesta presència, no? Doncs és la relació d'una dona madura, no?, amb el seu entorn i com la màquina, doncs, li ofereix una possibilitat de vida diferent.
4: Sí, el que sí que podem dir és que és una dona de 50 anys, no?, que,
5: sí,
4: que després d'haver cuidat molt el seu entorn, es pregunta, sí, i ara què? Qui em cuida a mi?
5: Correcte. Perquè és jo sempre dic, les dones, no, a partir del segle XX, doncs, que tenien aquell paper en la nostra societat, per desgràcia, tradicional, de cuidar la família, les cuidadores, no?, i estar per la casa, doncs que a partir del segle XX han de fer això i, a més, el paper que fins ara feien els homes, també, tota l'hora, no? I llavors és com el puntal de la família, la mare, no?, la mare, la dona, i també la filla, no?, perquè també té un pare, etc. I tothom li demana coses, no?, perquè és una dona, diguéssim, amb caràcter i forta. I llavors ella diu, jo, a on m'agafo, no? Tots s'agafen a mi, però jo amb qui m'agafo? I és aquesta sensació de solitud que tenen moltes dones, també molts homes, I tampoc es tracta el tema de la feminitat, però sí que és important que sigui una dona. I després aquesta mena de cosa que ens ha aparegut a les nostres vides, no?, des de la revolució digital, no?, aquesta cosa com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no?, perquè la roda ja era una màquina, no? I és aquest enginy, aquest invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? Llavors, és aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor, saps?
4: I has fet modificacions, és a dir, vas acabar

0: edició, li va guanyar el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians, i dic, ostres, i tenia aquests, clar, deia, ostres, tinc una obra aquí com mig amagada, premiada, i no sé què fer-ne. I quan vaig venir a veure el Hard Rock Hotel, vaig dir, home, això és l'espai ideal. Llavors vaig passant en Rigola, al cap de la sala, sí. No? Perquè jo crec que s'hi adeia, no? Tant per la temàtica com sobretot per la senzillesa, no? Perquè és una dona... Exacte, i tots els personatges que l'envolten que són fets pel mateix actor, per l'Enric Cambray, no? I ella l'Àgata Roca. I aquesta proximitat sí que ens ha fet modificar una mica l'obra, perquè és una sala tan, en què tot està tan proper que també que aquelles parts del text que podien ser doncs, més estripades o més portar-lo cap a una comicitat una mica més exagerada, doncs no, llimem tot, anem a l'essència i realment tinc dos intèrprets doncs, de gran altura, no?, que em permeten fer virgueries amb el mínim d'elements possibles.
1: Sí. Perfecte, ens ho apuntem. Gràcies per atendre la trucada del Catalunya Nit. Bona nit.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Aquest tema té missatge. L'ha seleccionat la nostra disjòquei i meteoròloga Gemma Puig. Gemma, bona nit.
1: Bona nit. Doncs mira, és una cançó d'Ed Sheeran que es diu A Little More, per tant, una mica més. I això és el que anirà passant una mica aquests dies, que aquesta calor es va consolidant. Avui les màximes ja han pujat molt més que ahir. Ahir les valors més alts van arribar als 33 graus, avui 37, a Vinebre, a Sant Romà d'Abella, i de fa molt poqueta estona aquest nou rècord de calor a l'Observatori Fabra. Recordem que és un observatori centenari amb més de 100 anys de dades, des de 1914. Doncs hem arribat als 33,6 graus.
0: Déu-n'hi-do.
1: En un mes de setembre, doncs sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, perquè venim d'un agost, d'un estiu de rècord, i ara, doncs mira, ho comencem al setembre una miqueta així.
0: Déu-n'hi-do el registre.
1: I demà, doncs, anirà pujant la temperatura. Demà també parlem, si fa no fa com avui, potser un grau més o dos. Quan més ho notarem serà a partir de divendres i el cap de setmana. I pocs canvis, sol, alguna nuvolada inofensiva i poca cosa més.
0: Molt bé, doncs això de cara a demà, després d'un dia molt i molt calorós. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: en aquesta hora repassarem les principals notícies esportives del dia amb la ressaca que ha deixat el tancament del mercat de fitxatges. Hi ha futbolistes il·lusionats i d'altres que no tant, com Marc Casado, que marxa cap a la Corunya amb mal regust.
1: Avui tindrem amb nosaltres una medallista. Ara no parlem d'esport, sinó de física. Ahir, el govern va concedir la seva màxima distinció, la medalla d'or de la Generalitat, al cuiner Ferran Adrià i també a la que ha estat directora del Sincrotró Alba durant 14 anys. D'aquí uns moments conversarem amb aquesta científica nascuda a Sicília.
0: I també trobarem temps per volar a l'Àfrica amb la millor guia, la nostra col·laboradora, l'Èlia Borràs. No us perdeu la secció d'avui perquè, com sempre, us sorprendrà.

0: novetat del dia per nosaltres arribarà al final de tot. Avui incorporem a les nostres files, a les files del Catalunya a nit, l'escriptor i periodista Daniel Vázquez Sallés. Serà ell qui tancarà avui aquest programa, el Catalunya a nit.
1: Doncs som-hi, fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: I encarem al final del dia amb les veus que han marcat aquest 2 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: L'informe demostra que hi va haver una permissivitat total de la policia marroquina amb l'entrada del dia 30.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
5: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
6: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
7: Els meus fills són íntims amics del Carles. Havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
8: Sabem que no era el primer cop que els presumptes autors delinquien. Com a ciutat estem fent servir totes les eines que tenim al nostre abast. Però si la justícia no és rigorosa, impecable amb els culpables, tenim un greu problema, aquí i a qualsevol municipi del país.
9: Haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè, òbviament, la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. Els dos nascuts a Catalunya, un de pares catalans i l'altre de pares immigrats, però els dos nascuts a Catalunya. Els dos són catalans i són menors que tenen famílies, no estan en un centre de menors.
10: Els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat. Hem d'actuar amb més determinació i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
11: Si Rússia pensa que les amenaces ens dividiran o que ens deixarem intimidar i deixarem de donar suport a Ucraïna, s'equivoca.
12: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Sectors laborals que el que fan és augmentar la precarietat i augmentar la pobresa de la nostra societat.
13: Sí, avui em passa això mateix. És una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula. És divertit. Tinc 65 anys. Tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
14: Vaig usar ella i màquina, i tot i que encara no havia sortit el tema de la intel·ligència artificial, bé, jo en el 2013 ja... ja se'm començava a parlar. És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
2: Catalunya nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Deu i sis minuts, ara ho sentíem en els sons del dia, aquestes manifestacions que hi ha hagut avui a diversos punts de Catalunya i també d'Espanya amb suport a Ceuta de diferent caire, també antifeixistes, i fa uns minuts ens explicava el Dani Sáenz de Aja des de Madrid que allà, quan un cop ja s'ha dissolt, hi ha hagut enfrontaments davant del Congrés entre un grup de

0: manifestants ultras i la policia. Tornem a connectar ara a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona nit.
1: Què tal, Manel? Bona nit. Ara la situació és que aquí a la plaça de Neptú, que és la que hi ha baixant el carrer on hi ha el Congrés, és ja de tranquil·litat. La Policia Nacional, els vehicles antiavalots pentinen la zona, van donant voltes, però aquí ja no queden manifestants. Molts d'estos grups ultres neonazis han anat cap a la zona de Cibeles, que és una mica més amunt d'on ens trobem ara. No veig si allà els aldarulls hi continuen o no. Aquí ja les màquines de netejar els carrers estan fent la seva feina, hi ha tranquil·litat, i des de la delegació del govern espanyol a Madrid informen que hi ha hagut detinguts. No diuen encara quants, estem esperant que ens donin la dada, però sembla que sí que hi ha hagut detinguts, perquè, com us explicàvem abans, hi ha hagut llançament d'objectes cap a la policia, s'han disparat salves, s'han disparat gasos lacrimògens, i han començat càrregues davant del Congrés dels Diputats, que han acabat aquí a la plaça de Neptú, amb més corredisses, més càrregues, i ja des d'on jo soc us puc dir que aquí està dissolt, però desconec si en altres llocs, perquè encara veig passar furgons de policia amunt i avall, si en altres llocs encara continua aquests aldarulls.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Dani, per aquesta actualització des d'un punt on demà hi haurà també molta atenció informativa al Congrés amb la compareixença de Pedro Sánchez. Una abraçada, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
2: Encara ens queda per explicar l'actualitat esportiva del dia. David Ubach, bona nit.
3: Bona nit.
2: Aviam, el mercat de fitxatges d'estiu, el futbol es va tancar ahir, però continua portant cua, d'alguna manera. El Barça, l'últim a marxar, ha estat el migcampista Marc Casador. Ha estat cedit al Deportivo de la Coruña a última hora, diríem, i ell ha estat crític, no està content.
3: No, clar, l'endemà tenim les reaccions als moviments d'última hora del mercat de fitxatges. Un d'ells, en clau Barça, és aquest de Casador, que ha deixat entreveure, doncs, cert descontentament amb com el Barça ha gestionat la seva sortida.
4: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. Li hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
3: Per tant, que Casador ho deixa entreveure, no ha estat contundent del tot, però sí que expressa el seu malestar per com ha sortit del Barça via cessió. Per tant, d'aquí un any, Casador torna a ser a les files del Barça. Un que no ha vingut, se l'esperava, però no ha acabat venint, ja s'anava intuint els últims dies, és Julián Álvarez, que seguirà l'Atlètic de Madrid, i avui s'hi ha referit Dani Olmo en un homenatge que li han fet a Terrassa, la seva ciutat natal, pel títol mundial amb la selecció espanyola. Doncs bé, Olmo ha parlat d'aquest fitxatge frustrat de Julián Álvarez.
5: Entender, no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar. Y en ese sentido, pues esa fue una, no hace falta ni decirlo, pero bueno, al final, como he dicho antes, la vida sigue.
3: Olmo, doncs, que no entén com l'Atlètic de Madrid ha retingut Julián Álvarez. Dèiem que el mercat ha tancat, però el Girona encara està pendent d'algunes operacions i dos noms en concrets. L'un l'apunta Mamey, el de Carles Pérez, que ha de concretar el seu fitxatge pel Girona un cop desvinculat del Celta, com que està lliure, pot fitxar fora del termini
2: fora del
3: mercat.
2: Termini. Sí, molt bé.
3: Ell va rescindir, per tant, és un futbolista lliure. I Ounahi ja és camí del Panathinaikos. Hi ha un acord verbal entre els dos clubs, entre el Girona i el Panathinaikos, per al traspàs del migcampista marroquí a canvi de 15 milions d'euros, un mes en variables i, a més, un percentatge d'una possible futura venda. El Panathinaikos, de fet, ha oficialitzat l'arribada de l'Ounahi, no així al Girona encara.
0: Al Barça femení també hi ha hagut canvis a la plantilla, aquests ja eren més sabuts, per la marxa d'Alexia Putellas, i avui n'ha parlat en una entrevista al Tot Costa Patri Jarro.
3: Sí, que agafa el relleu a la capitania d'Alexia. Per tant, tot i que lluirà el braçalet, rellevant Alexia, com dèiem, Patri Jarro ha volgut marcar perfil propi en aquestes declaracions al Tot Costa.
6: Es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia y eso está claro, pero sí que es verdad que no es lo mismo ser primera y la responsabilidad que conlleva y ser en primera línea que no, eso sí. Seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero.
3: Patria, això sí, ha volgut subratllar molt que Alexia ha marcat època al Barça.

0: Barça és una de les que han marxat, però tot i aquests canvis en plantilla, la nova capitana del Barça manté que l'equip aspira a tot, a guanyar tots els títols.
1: I a aquesta hora, David, estem pendents d'un partit en joc. S'està jugant la final de la Copa Catalunya de Futbol. Se la disputen el Sabadell i el Barça Atlètic. Entrem a la nova Creu Alta per saber com va el partit.
0: Amb en Francesc Ripoll, que l'està seguint des de l'estadi sabadellenc. Francesc, bona nit. Com va el marcador? Oh.
2: Hola, bona nit. Mira, estem a recta final del partit. Som al minut 83, per tant, falten 6 més d'afegit. I ara mateix aniríem als penals, perquè Sabadell i Barça Atlètic estan empatant a 1. El Sabadell s'ha avançat i el Barça Atlètic ha empatat després del descans. I una de les notícies del partit és la lesió de Bisibu, que és un jugador que va fitxar el Barça aquest estiu, va pagar uns quants milions, em sembla que eren 10, i en un dels primers partits que ha jugat s'ha lesionat, ha hagut de marxar al camp en llitera. Encara falten proves, vull dir, hi ha precaució. Sembla, això sí, que no hi ha fractura, però hi ha d'haver prudència perquè la imatge no ha estat agradable.
3: Doncs moltíssimes gràcies, Francesc, des de la nova Creu Alta. Bona nit.
2: Que vagi bé.
3: I, David, començàvem la setmana, ens explicaves aquí aquest principi d'acord entre la Federació Espanyola de Futbol amb les jugadores perquè financiés la congelació d'òvuls per les futbolistes professionals. I avui hi ha un afegitó a aquesta notícia.
0: Sí, una reacció que ens obre una nova òptica respecte a aquest afer és la reacció d'Anna Peleteiro, saltadora de triple salt gallega, que a més és mare per partida doble, té dos fills Peleteiro, i ha portat aquesta visió crítica respecte d'aquesta mesura.
4: Que ser madre no penalice profesionalmente a ninguna futbolista ni deportista en general. Eso sí es conciliación. Porque fijaros en lo que puede ocurrir aquí. En lugar de adaptar la estructura deportiva para que la maternidad tenga cabida dentro de ella, adaptamos los tiempos reproductivos de las mujeres para que siga encajando en la estructura. Y todavía hay algo que me preocupa más. Hoy congelar óvulos es una opción. Pero cuando esa opción te la ofrece la institución de la que depende de tu carrera professional, en quin moment l'opció pot empezar a convertir-se en una expectativa?
0: És un missatge de Peleteiro a les seves xarxes socials.
1: Molt interessant.
0: Sí, molt contundent. I ha qualificat aquesta mesura incipient doncs de masclista i del fet que la federació, tal com argumentava, doncs, tingui intencions a vegades d'endarrerir la maternitat de les futbolistes en aquest sentit. I ha afegit que ara més els clubs podran condicionar jugadores a això, endarrerir els seus embarassos, ja que es trobaran el finançament per congelar òvuls.
3: Sí, sí, és un tema que pot donar... Bueno, i que s'allargarà, això segur.
0: I tant.
3: I que es pot interpretar des de diverses perspectives. Moltíssimes gràcies, David. Fins demà.
0: Fins demà. Adéu-siau.
1: Fem una pausa per la publicitat i ara, a la tornada, conversarem amb Caterina Viscari. Ella és directora del Sincrotró Alba i des d'ahir, doncs, una de les persones distingides amb la medalla d'or que entrega el govern de la Generalitat.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
7: M'expliques un conte, papa?
5: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
8: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
9: Doncs ja s'acaba l'estiu.
10: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
9: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
10: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
9: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
14: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
15: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
14: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
15: Fins al 4 d'octubre. Improrrogable. Entrades a la venda.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
16: Catalunya nit.
17: La luna se reía.
16: Les notícies.
17: La luna no quería.
16: Sota la llum de la lluna.
17: Dejar de aparecer.
16: Amb Manel Eulàlies. I Agnès Marquès.
17: La luna sonreia.
16: Catalunya Ràdio.
1: Passant 2:15 de la nit, dèiem abans de la publicitat que la distinció més alta que concedeix el govern de la Generalitat és la seva medalla d'or. I ahir vam saber que aquest any seran per al cuiner Ferran Adrià, que és una persona molt coneguda per tothom, i també ho serà per la física Caterina Viscari. Ella potser no la coneixem tant. Ha estat durant 14 anys la directora del sincrotró Alba. Ella és doctora en física i hem pensat que no volíem esperar més per conversar amb ella, Caterina Viscari. Cari, benvinguda i felicitats.
18: Moltes gràcies.
1: Com has rebut la notícia que un govern, de fet un govern d'un altre país, perquè després explicarem que tu ets nascuda a Itàlia, que et concedeixi aquest màxim reconeixement?
18: És una emoció enorme, és un agradeciment profund hacia este país, que ja no és otro país, es también mi país, o sea, y esta medalla lo refuerza todavía más mi relación con Cataluña, que me acogió hace 14 años, en la cual he tenido la posibilidad, la oportunidad de desarrollar una carrera profesional muy interesante, sobre todo con un equipo de personas fantástico. Y esto es para mí, ha sido siempre un gran honor y ahora tener este reconocimiento tan importante es fantástico.
1: Ho imagino. La medalla encara no la tens perquè te l'entregaran un altre dia i es va fer l'anunci i hem estat molt ràpids convidant-te. Se't distingeix sobretot per aquesta feina com a directora del sincrotró Alba. En parlem moltíssim, n'anem parlant aquí als mitjans de comunicació. Deia que tu l'has dirigit durant 14 anys, però ben bé això del sincrotró encara a vegades ens costa d'entendre exactament què és. Si jo li pregunto a la directora del sincrotró dels últims 14 anys què és aquesta infraestructura, per què serveix? Què em contesta perquè tothom ho entengui?
18: És un instrumento que sirve para aumentar el conocimiento sobre la materia y para resolver los retos que tiene nuestra sociedad en una infinidad de campos, empezando por los campos de la salud, los campos de los nuevos materiales, las energías limpias, el cambio climático, la evolución de la cuántica, el tema de los datos. Por lo tanto, somos un instrumento, una gran infraestructura científica, donde hay un acelerador que acelera electrones, que producen la luz de sincrotrón, y esta luz de sincrotrón es la luz que ilumina la materia, de la cual luego podemos entender las propiedades. Y eso es el sincrotrón y es su equipo de personas y es su comunidad de usuarios. Tenemos más de 10.000 usuarios, investigadores.
1: Son muchísimos.
18: Sí, son investigadores que vienen de todo el mundo. Dos tercios vienen de España y de este dos tercios la mitad es de Cataluña y el otro tercio viene del resto del mundo. Y por lo tanto es un sitio también donde hay un gran intercambio de ideas, de culturas diferentes, de intereses diferentes, de humanidad diferente. Y por lo tanto, y luego se produce ciencia, se produce innovación, se ayudan las empresas a desarrollar productos innovativos. Por lo tanto, hay una cantidad de diferentes actividades que puestas todas juntas hacen de este sincrotrón Alba un proyecto fantástico.
1: D'aquests 14 anys, algun projecte que t'hagi cridat especialment l'atenció, algun descobriment, alguna troballa que t'hagi cridat especialment l'atenció i que, no sé si triar-ne només un és difícil, eh?
18: És pràcticament impossible perquè ha habido miles de experimentos, varios miles de experimentos, son experimentos que duran una semana, tres días, y de estos decir el experimento que hemos descubierto algo que ha cambiado el mundo, No, hay muchos de ellos. Y naturalmente, depende de a la persona que se le preguntes, puede llamar la atención más unos que otros, porque tampoco va con la publicación con el mayor impact factor, es más lo que te emociona más. Yo puedo hablar seguramente de temas de experimentos sobre la salud. Hay una serie de experimentos, porque además no es solo un experimento, son proyectos que duran varios meses o incluso años. Un proyecto de colaboración con el Hospital Sant Joan de Déu, donde se estudian enfermedades raras y se estudia cómo los fármacos nuevos, fármacos que hay que desarrollar, cómo impactan en algunas enfermedades raras, sobre todo para niños. Y entonces el poder ayudar a primero a descartar aquellos fármacos que ves su efecto en la célula y lo ves en 3D, lo ves con un vídeo y ves que este fármaco no va a funcionar, esto ayuda, por ejemplo, a no tener que hacer los ensayos clínicos, ayuda en acelerar el desarrollo de los fármacos que de verdad luego podrán ser una solución. Este es uno de los varios ejemplos. Naturalmente, puedo hablar también de nuestra colaboración y nuestra actividad durante el COVID, de la pandemia, de entender efectivamente cómo el virus entra en las células. Y luego hay muchos otros sobre baterías, por ejemplo, el hecho de que las baterías, la mayor parte de las baterías ahora con las que convivimos todos los días, con nuestros smartphones o la electrónica, son basadas en litio. El litio es un elemento que no es infinito en la Tierra. Y entonces hay que buscar otro tipo de baterías basadas en otros elementos y ahí tenemos mucha actividad. Si queréis, lo que yo creo que es importante es que la investigación que se hace en ALBA, una gran parte de la investigación, ayuda a la sostenibilidad de nuestro mundo.
1: Clar, treballar en una infraestructura d'aquest tipus et fa ser una persona amb esperança, o no?
18: Sí, sí, seguramente. Es que además la esperanza de la... El trabajar en ALBA, en trabajar en este tipo de infraestructuras, para mí ALBA y para los que trabajan en otras instituciones parecidas, la esperanza se alimenta en el día a día. Naturalmente hay problemas, naturalmente hay discusiones, naturalmente hay conflictos, pero luego ves lo que están haciendo los usuarios, te das una vuelta por la sala experimental donde hay muchas líneas, muchos laboratorios donde hay muchos usuarios que vienen de sitios diferentes y vas preguntando, ¿y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Y ves una cantidad de proyectos, de estudios, de soluciones, y dices, esto es una suerte y un privilegio poder ser parte de esto.
1: Com t'interesses tu per la física? Tu vas néixer a Sicília l'any 57, després et formes a Madrid, et doctores a Nàpols, però aquest interès de la Caterina nena per la física tens detectat quan comença?
18: És la curiositat per entender què som, què és este mundo en el qual vivim, les preguntes que se hacen los niños y luego los mayores, y querer saber más. O sea, yo diría que ha sido la curiosidad y el amor por el conocimiento, que esto me ha sido también inculcado en mi familia, por mi padre, mi madre y el estudio. Y me impactó mucho también, yo estudié en Madrid, pero en el liceo italiano, y tenía un profesor de filosofía fantástico. Y me acuerdo las clases de sobre todo cuando empezó las primeras clases de filosofía, nos daba era sobre los filósofos griegos, ¿no? Que fueron los que empezaron a preguntarse, o por lo menos de lo que hay evidencia que empezaron a preguntarse y a darse respuestas. Y esto es como decir, bueno, hay que ir más adelante. Y luego en el último año del liceo, el libro de físicas que teníamos, pues no se terminó. Y yo dije, yo necesito saber más, yo quiero saber más y posiblemente aportar algo en este camino del conocimiento.
1: Doncs ho has aconseguit, amb aquesta feina. El sincrotró, parlaves dels pares, no?, del que un rep a

0: cas, aquesta injecció també per la curiositat. No sé si el recordaràs, et tens pensat, perquè hauràs de fer un discurs. La setmana vinent t'entreguen aquesta medalla. No sé si pensaràs en ells, tindràs unes paraules. No sé, saps per on anirà aquest discurs? El tens pensat?
1: Lo estoy pensando, naturalmente, y no lo voy a decir ahora aquí. Pero será un discurso muy, muy breve, pero sí, claro, las raíces de las que naces y lo que te aportan tu familia y, no sé, hablar, por ejemplo, de mi madre. Mi madre era andaluza y ella estudió en la España de la posguerra contra viento y marea en una familia pobre donde nadie había estudiado y ella quiso estudiar, estudió magisterio y luego se quedó con las ganas de estudiar más y cuando ya estábamos los hijos en la universidad, se inscribió a la universidad. Recuerdo, mi madre decía, cuando era joven, ella decía, a mí me gustaría ser hombre y catalán. Hombre porque así podría estudiar más y ir a donde yo quiero y decidir más. Y catalán porque los catalanes lo hacen todo muy bien. Y soy mujer y andaluza. Entonces, esta mujer andaluza nos ha marcado a toda la familia.
0: Ja, va tenir una filla dona, però que ha trobat també doncs, una bona part de l'èxit de la seva carrera professional en aquests 14 anys. Caterina Viscari, moltes gràcies per acompanyar-nos i moltes felicitats.
1: Moltíssimes gràcies per la entrevista.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
4: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
4: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
5: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça. Quan
6: 50 anys de transmissions de futbol en català, des del 5 de setembre del 1976.
3: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
6: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
3: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
7: Messi, encara Messi...
3: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
7: Compte, gol!
3: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
6: Commemorem 50 anys de futbol en català.
3: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna.
8: A moi aussi. Sur la lune.
2: Amb Manel Elias.
8: J'irai, c'est sûr, monter là-haut.
2: I Agnès Marquès.
8: Les baisers semés par nos bouches et les rêves d'humanité. J'irai pour la réconforter, lui dire que j'aime de plus près.
9: Les vacances d'estiu representen per a molta gent l'únic moment en què tenen l'oportunitat de viatjar cap a d'altres llocs, aquells que s'ho poden permetre, però els que ja viuen lluny, normalment l'estiu representa aquell moment de tornar, podríem dir-ho, a casa, entenent que casa és allà on havien nascut o viscut molt temps. És tot un embolic i ara tenim una persona en un aeroport que no sabem si va cap a casa, si torna de casa, no sabem què farà. De moment posem-hi música.
10: Ha, hey! Magic System Smarty! Qui n'a pas envie de voyager?

0: Aquesta temporada, aquesta setmana, estem fent equilibris entre novetats i les coses que hem volgut mantenir, i una d'aquestes són les nostres converses sobre l'Àfrica amb l'Èlia Borràs. Èlia, què tal? Bona nit.
1: Bona nit, Manel, com esteu?
0: Molt bé. Tu, a l'aeroport, què? A punt d'anar cap a Àfrica, no?
1: Sí, a punt d'anar cap a Ouagadougou, i estic molt contenta d'engegar aquesta temporada de viatge amb vosaltres, agafant un avió i tornant al lloc des d'on us parlaré aquests pròxims mesos.
0: I tant, en tenim ganes. Per tu, què és això? Tornar a casa, o ara has estat a casa i vas cap a una altra casa, o no?
1: No, casa és el meu poble, és a Celrà, però també és veritat que tinc una altra casa que és a Ouagadougou i que també m'estimo molt, però sí, no, casa és aquí.
0: Doncs cap a la casa d'hivern, diguem, o cap al lloc de feina i
1: cap al lloc de feina.
0: Exacte. Quantes hores tens per arribar fins a Burkina Faso?
1: Poques, són, mira, 2 hores i mitja ara fins a Casablanca, i després a Casablanca faig escala i són 3 fins a Ouagadougou. I ja arribo i directe cap a casa, que a més està al centre de la ciutat, l'aeroport. Agafo un cotxe, que és unes berlines clàssiques Mercedes pintades de color verd, icòniques de l'Àfrica Occidental, i des d'allà, doncs, cap a casa. És una manera de situar-me, ja sóc al lloc, són taxis destartalets però indestructibles, i és una manera, ja et dic, de situar-me, saps? Allò de dir, ja hi soc.
0: Sí, els taxis identifiquen molt els llocs, eh? Tu dius que aneu amb unes berlines antigues, o què?
1: Sí, són unes berlines, això ja dic, destartalades i amb més d'un milió de quilòmetres algunes, però són infal·libles. Tu saps que arribaràs a casa, segur.
0: Un milió de quilòmetres poden arribar a tenir aquests cotxes?
1: Sí, clar, perquè són de finals dels 80 i ara tenen com aquesta segona vida, no? I segurament l'última, perquè ja no els hi pot quedar més, no? N'hi pot haver-hi una tercera després. Manel, és com tu, potser arribar quan anaves a Rússia, no hi arribaves i et trobaves amb un lada que dius, vale, ja hi soc, no? Doncs això és el mateix.
0: Sí, tot i que allà ja s'han... els lades estan molt als pobles i tal, però Moscou i Sant Petersburg ja van amb Hyundais i coses d'aquestes, eh? Ja, allà
1: clar,
0: sí que...
1: Vale, doncs no, a Ouagadougou no, ja els tenim encara, aquests Mercedes, i també en molts altres països de l'Àfrica Occidental els trobareu sempre, i sempre amb taxistes molt agradables que us acompanyaran a casa.
0: I els preus per volar, com estan per anar a l'Àfrica?
1: Mira, volia parlar d'això perquè és estrany, perquè mira, de Barcelona a Dakar, que és la capital de Senegal, un bitllet et pot costar entre 400 i 600 euros anada i tornada. Però just ahir, que preparava aquesta secció, vaig trobar que de Cotonou, que és la capital econòmica de Benín, fins a Lomé, que és la capital de Togo, que és el país del costat, només hi ha 45 minuts de viatge, i els preus no baixen dels 700 euros. És molt car.
0: O sigui que és més econòmic fer un Barcelona-Dakar que del país veí.
1: Totalment. De fet, hi ha dades que vaig treure d'un article que vam publicar el Confidencial, que és un mitjà, i... Ai, no sé si em sentiu ara.
0: Sí,
1: que
0: veig... està bé.
1: Sí, perfecte,
0: sí,
1: molt bé.
0: Fons, es nota que no estem enganyant, que sí que estàs a l'aeroport.
1: Exacte. Això és un
0: ràdio,
1: directe.
0: Que sí.
1: Això és la ràdio.
0: I ens encanta.
1: Doncs, buscava això, no, aquestes dades, i veia que, per exemple, a Sud-àfrica, que és un dels països més turístics del continent, només el 30% dels turistes eren africans i el 70% eren de fora del continent degut als preus dels bitllets d'avions.
0: Clar, això poca gent s'ho deu poder permetre. Per què creus que passa això?
1: Doncs, a veure, hi ha diferents teories i motius. Un d'ells és que hi ha molt poques aerolínies locals i, per tant, molt poca competència. Que a Europa n'hi ha molta més de competència. Després, que no hi ha com un espai Schengen, que és el que hi ha a Europa, aeri, que fa que no hi hagi tantes facilitats i, per tant, doncs, les companyies tenen més problemes per anar d'un lloc a l'altre. Però ara estan engegant un nou projecte que es diu el Mercat Únic Africà del Transport Aeri, que aixecaria, no, les restriccions d'accés al mercat per aquestes aerolínies i harmonitzaria el tràfic. I llavors també hi ha un altre tema, que és que per viatjar a Àfrica es necessiten visats, i els visats també són cars. I mira, això que buscava, poder hi ha gent que ha anat a Dar es Salaam, a Tanzània, aquest estiu, no? I buscava també un bitllet, això de Barcelona a Nairobi, que sortia per 800 euros, però de Tanzània a Nairobi, que és la capital de Kènia, a 400 euros. Vull dir que realment la diferència és molta i és molt car, i per la gent, doncs clar, és millor poder anar a Europa, saps, que no pas

0: venir viatjar per dins del continent africà.
1: Clar, i si parléssim dels aeroports amb més trànsit del continent, que aquí suposo que situaríem el Prat, Barajas, les Balears, a l'Àfrica quins?
0: A l'Àfrica, doncs mira, hi ha Egipte, que és un dels grans destins turístics de l'Àfrica, no? Que hi ha 31,1 milions de passatgers a l'any, però el de Johannesburg és l'aeroport on hi ha més vols, però no tants de passatgers. Però espera't, perquè d'aquí poc el d'Etiòpia passarà per davant d'aquests dos. Etiòpia serà el nou hub que connecta l'Àfrica amb Àsia, que et podrà connectar Nairobi amb Dubai, Addis Abeba, que és la capital d'Etiòpia, amb Nova York, i això li queda poc perquè han començat a construir un nou aeroport.
1: Ens estàs posant en situació del que representa volar al continent africà i entre països del continent africà. Una de les tradicions que teníem la temporada passada és acabar amb alguna curiositat, així que ens hi anem preparant.
0: Som-hi.
2: Som els baobabs que devoren els planetes. Són els baobabs els que foraden les arrels.
1: I aquí anem amb una pista musical, eh? Per què posem aquest tema?
0: Ja ho deveu haver escoltat, perquè parla de baobabs, i és que, Manel, aquesta pregunta te la faig jo a tu. I és, saps quin autor francès molt conegut va connectar per correu aeri Sud-amèrica i Europa a través d'Àfrica? O sigui que va fer un nou hub, a l'Àfrica.
1: Home, quins podríem arriscar, perquè entenc que estem escoltant El Petit Príncep, no?
0: Exacte.
1: Antoine de Saint-Exupéry, no?
0: Antoine de Saint-Exupéry. Era el pilot d'avió, de fet, per això es va inspirar amb els baobabs, i estem sentint la cançó dels baobabs, que surt en el llibre El Petit Príncep, el conegudíssim, i ell era el pilot d'una companyia francesa que es deia Aeropostal, i que viatjava de França, passava per Saint Louis, que és una ciutat al nord del Senegal, i després continuava cap a Sud-amèrica. I és interessant perquè encara ara, i jo hi he dormit en aquest hotel, hi ha un hotel que es diu La Poste, que funcionava com a centre de telecomunicacions i també de descans per a aquells pilots, no? I encara ara, quan hi vas, doncs et trobes que hi ha cartes, hi ha records d'aquella època en què hi havia aquests pilots que feien autèntiques travesses aèries, i que, doncs, autors com Saint-Exupéry, no?, que també es va inspirar en aquella zona i en Àfrica per escriure El Petit Príncep. Llavors, és recomanable, doncs, anar en aquest hotel a Saint Louis, al nord de Senegal.
1: Doncs mira, hi ha gent que s'està apuntant aquí La Poste de cara a l'estiu que ve.
0: Va. Exacte.
1: I per acabar, dius que hi ha una companyia aèria que vola per Àfrica, però que no pots comprar bitllet d'avió. Això com ho hem d'entendre?
0: Això ho hem d'entendre, doncs, que jo el vaig descobrir estant i treballant a l'Àfrica, que és la companyia aèria de les Nacions Unides, que jo crec que és la companyia que arriba a les destinacions més estranyes del continent, més remotes, fins i tot en zones on hi ha guerra, en conflicte. També són avions que fan evacuacions i que connecten això, zones aïllades del món. Jo el vaig agafar una avioneta que anava amb hèlices a Sudan del Sud, que em va portar fins a Renk, una ciutat al nord on no hi arriben carreteres, i és una zona, doncs, on hi ha un conflicte humanitari actual, un conflicte i una crisi humanitària, i vam aterrissar una pista de terra, que no t'ho pots ni imaginar, Manel, jo no sé com vam poder aterrissar allà, i fins i tot ens van pesar les maletes amb una balança a la mà, no?, per pujar l'avioneta. Així que volia acabar, doncs, amb aquesta curiositat d'aquesta companyia aèria humanitària que existeix a tot el món, però que Àfrica és molt present i que ens apropa, doncs, a zones remotes. I fins aquí crec que de moment és tot abans d'agafar l'avió.
1: Sí, ara mentre parlaves han tornat a dir una cosa aquí pels altaveus, no sé si ho has sentit, últim avís, passatgera Èlia Borràs, últim avís. No el perdis.
0: No el perdo.
1: Molt bon viatge, hem estrenat la temporada i tornem a parlar ben aviat. Una abraçada ben forta.
0: Molt bé, gràcies.

0: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: 18 minuts i arribarem a les 11 de la nit, així que hem de començar a fer el camí de sortida del programa d'avui i d'aquest 2 de setembre. És el moment en què aquí al Catalunya Nit comencem a mirar l'endemà. Marc Güell, Marc Ruiz, Oriol Pujadó, bona nit.
2: Bona nit.
3: Què tal, com
1: esteu?
3: Bona nit.
1: Demà de què estarem pendents a Catalunya Ràdio, Marc?
2: Doncs molt pendents de les explicacions que doni Pedro Sánchez a partir de les 9 del matí al Congrés sobre aquesta crisi a Ceuta, compareixença que arriba, per tant, més d'un mes després de l'entrada massiva de migrants i arriba després que ahir, que dilluns vaja a la SER, digues això.
4: Cuando se habla y se especula sobre la participación o no de las autoridades marroquíes, y yo niego la mayor precisamente porque no tengo esa información concreta sobre este aspecto, es que el Servicio de Acción Exterior Europea de la Comisión Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes.
2: Doncs bé, serà interessant saber què diu demà després de tenir avui els detalls de l'informe policial que recordem que apunta a les forces de seguretat del Marroc. Per tant, moment crític del mandat de Sánchez i aquest, evidentment, serà un dels temes destacats del matí de Catalunya Ràdio. Podem saludar el seu subdirector, Maiol Roger, bona nit.
5: Què tal, bona nit.
2: A veure, demà, en ple programa, tindreu Pedro Sánchez donant explicacions i, en fi, molt pendents del que pugui explicar.
5: Sí, és aquells dies que acaba la compareixença, sembla fet a mida, perquè compareix a les 9 del matí Pedro Sánchez. Aviam quines explicacions dona, perquè ja va parlar de la SER, però una cosa és parlar i l'altra és donar explicacions. I bé, nosaltres tindrem abans de començar, farem una ronda de diputats catalans, per aviam com ho veuen, parlarem amb Esquerra, parlarem amb Comuns, parlarem amb Partit Popular, estem veient a veure si també se'ns hi posa Junts, per veure una mica què s'hi cou abans d'aquesta compareixença i quines explicacions li demanaran a Sánchez.
2: Per tant, aquesta ronda prèvia abans de les explicacions de Sánchez, quines perspectives augures pel president espanyol amb tota aquesta crisi, amb tot el que hem anat sabent aquestes últimes hores sobre l'informe policial?
5: Doncs no ho sé, perquè sempre hem dit que Pedro Sánchez té un as sota la màniga, però l'altre dia l'entrevista a la cadena SER va ser decepcionant en quant a explicacions. L'embolic amb la policia i amb Marlaska està creixent a mesura que anem sabent de detalls. També una mica les discrepàncies entre ministres es van veure la setmana passada i potser Sánchez no dona explicacions perquè no en té o no les pot donar. Per tant, demà sí que és el dia decisiu d'una crisi que al govern se li va complicant setmana rere setmana i que semblava que deia, ostres, va, ara tornarà el curs, tornarà Sánchez, no? Sempre que parla sembla que millora les seves perspectives i en aquest cas de Ceuta veurem perquè no sé, no, sincerament no sé què esperar-me demà. Seguint el que hem vist, et diria, no n'esperaria gaire cosa més que la reiteració de retrets que hem vist fins ara. Ara bé, és Pedro Sánchez i mai se sap.
2: Doncs demà ho veurem. Què més fareu, Maiol, al matí?
5: Doncs mira, repassarem una mica els problemes que hi ha hagut amb l'app La Meva Salut, amb aquests canvis que hi ha hagut per la forma de registrar-se i de gent que ha tingut problemes. Parlarem també amb Salut, que ens diu, ei, és molt fàcil, ho explicarem i a tothom li quedarà clar. Per tant, també fer una mica de crida a la calma, no? Que si no heu pogut entrar, doncs que es podrà entrar de seguida. També farem una mica el debat sobre l'escola inclusiva, perquè és un dels punts que hi ha sobre la taula en el gran debat de l'educació que n'estem parlant molt aquests dies. Uh-huh. I parlarem amb la mare d'un nen autista per saber també com va el model i com viuen ells del model. I després rebrem a l'estudi de Catalunya Ràdio a Juana Dolores, també un dels noms que les últimes setmanes ha aixecat polseguera. I res, ja començarem. Ja sé que encara és d'hora, però ja començarem a encarar el cap de setmana, que el tenim allà a l'horitzó, obrint la taverna a les nostres recomanacions gastronòmiques, perquè encara ve de gust sortir, menjar una mica bé i, escolta'm, i aprofitar que les temperatures encara són bones i comencen a baixar una mica.
2: Veig que tens ganes de cap de setmana, però demà encara haurem de parlar, Maiol.
5: I tant, escolta, jo parlar amb tu i sempre és un plaer.
2: Igualment, que vagi bé, bon programa.
5: Que vagi bé, bona nit, adeu.
6: Doncs demà també pot ser un dia important per tenir pistes de cara al que pot passar dimarts amb l'inici de l'escola prevista, l'inici previst a escoles i instituts. Veurem si aquests crits es tornaran a repetir o no. I és que demà al matí la consellera Esther Niubó es reunirà amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs, la USTEC i la CGT. Malgrat tot, el departament ja té coll avall que aquests no la desconvocaran, Oriol Pujadó.
3: No, la idea és que aquesta marxa, que aquesta mobilització tiri endavant, serà la primera trobada, la de demà d'aquest nou curs, després que marxéssim de vacances a l'estiu amb unes negociacions absolutament trencades i enrocades. Més enllà de com anirà aquesta reunió i si servirà per acostar posicions, la incògnita

0: L'oportunitat és saber quin és el termòmetre, que és el que pensa el col·lectiu de docents a l'inici d'un nou curs. L'USTEC ja ha reconegut d'entrada que la vaga en el primer dia de curs és una vaga arriscada i que pot tenir seguiment baix. De fet, la portaveu Iolanda Segura ha assegurat que el malestar dels docents persisteix, però que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe i, per tant, no fer tan visible aquesta mobilització.
1: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
0: Si fem agenda, la consellera es reuneix demà a les 10 del matí, primer amb la USTEC, i a les 12 amb la CGT.
2: Doncs veurem com acaba aquesta reunió després d'aquestes declaracions també de la portaveu dels sindicats. Demà parlarem de càmpings també, Marc.
3: Sí, parlarem de càmpings perquè aquesta calorada d'aquest estiu té efectes a tot arreu. Hem notat a la factura de la llum, hem vist com els instal·ladors d'aires condicionats van desbordats. Doncs bé, tot això també és una mala combinació pels càmpings. Els companys de Catalunya Ràdio Girona han parlat amb l'Associació de Càmpings de Girona i avisen que aquest estiu han hagut de pagar factures de la llum molt més cares perquè les caravanes fan servir molts més els aires condicionats. I posant en xifres i el sector doncs, que demana mesures perquè no hagin de pagar tot els càmpings. Ah. Demà ho explicarem aquí a Catalunya Ràdio. I per cert, demà si heu d'enviar alguna carta o algun paquet, perquè encara se n'envien, sí, i heu d'anar a correus, potser us haureu de carregar una mica de paciència. Comencen mobilitzacions que ha convocat el sindicat de funcionaris CESIF fins a mitjans de setembre. Hi ha previstes protestes a tot l'estat, també a oficines de Catalunya. Les reclamacions són de més personal i que l'empresa Correus compleixi l'acord i implementi, per exemple, les 35 hores setmanals.
4: I demà, aquest dijous, tindrem aquí un dia molt cinematogràfic. És el dia que tornarà l'Àlex Gorina amb la seva secció, però també perquè l'actualitat ens portarà al cinema en dos fronts, Oscars i Cronos. Marc Ruiz.
5: Yo no me meto en tu corazón, hijo mío.
6: Demà sabrem quines són les tres pel·lícules que l'Acadèmia de Cinema Espanyola proposarà per a la categoria de millor pel·lícula de parlant anglesa. La favorita, l'evident, la que comença tothom i només replega elogis, guanyadora del Premi Millor Direcció a Canes i que estem sentint, és La Bola Negra, de Los Javis. Però hi ha tres pel·lícules més que podrien acabar a la terna de seleccionades per l'Acadèmia. El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, i Los Domingos, de Laura Ruiz de Azúa.
4: Sempre hi ha tapats i sorpreses,
5: No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
6: I la tapada és precisament Los Domingos, perquè no va ser a temps d'entrar en la preselecció de l'any passat i no hi pensa ningú. A més, les altres tres han tingut una gran projecció ja internacional perquè han participat al Festival de Canes, així que podria ser la sorpresa i quedar davant fins i tot de Amarga Navidad d'Almodóvar.
4: I ja ho dèiem, demà també atents a la presentació de Cronos.
6: Ja ho sabeu, és la pel·lícula basada en els atemptats de la Rambla i Cambrils del 17 d'agost del 2017, amb participació de 3CAT. La presenten al Liceu i en farem una cobertura a fons. Entrevistarem els protagonistes, Enric Auqué, Mònica López, Diana Gómez, el director, Fernando González Molina, i el guionista, Alberto Marini. A més, la Montse Pujol serà la catifa vermella per descriure'ns tot el que hi passi i parlar amb els convidats, alguns dels quals són els protagonistes reals dels fets.
4: Doncs demà ho seguirem també aquí en directe.
2: 10 minutets i serà les 11, i ja ho sabem, cada dia en aquesta nova temporada del Catalunya Nit el que fem a aquesta hora és treure el cap a la redacció d'algun dels diaris que s'editen i s'imprimeixen a Catalunya. Avui és el torn de La Vanguardia. Podem saludar la seva subdirectora, Isabel García Pagán. Isabel, bona nit.
7: Hola, bona nit, Agnès. Bona nit, Manel.
4: Bona nit.
2: Tot bé o què a aquesta hora? Com ho teniu? Ho teniu encarrilat ja?
7: Home, ja toca, no? Sí. Diguéssim.
2: Sí, sí. Per on aneu, demà?
7: Bé, és gairebé, és obligat abordar aquest informe policial, no?, que hem conegut aquesta tarda després d'un dia bastant kafkià sobre si existia o no existia un informe de la policia que apuntava cap al Marroc en aquesta crisi de Ceuta com a instigador o com a acompanyant de tota aquesta mobilització de migrants a Ceuta, i efectivament l'informe l'hem tingut aquesta tarda i hem pogut llegir bé aquestes 55 planes que anaven plegades d'informació molt, molt sucosa que demà es poden trobar al diari, i efectivament bé, arriba abans de la compareixença de Pedro Sánchez, que és demà al matí a les 9, o sigui que la portada indica que aquest informe condiciona i molt la compareixença del

0: sí, del govern espanyol demà al matí.
1: És d'aquelles notícies de portada que enllacen amb el que passarà demà i que demà també serà notícia. Escolta, Isabel, si ara haguessis de triar d'entre tots els articles d'opinió que publica demà La Vanguardia, si n'haguessis de destacar un pels nostres oients, quina aposta faries? Què en destacaries?
0: Jo crec que la crisi de Ceuta en aquest moment i la importància de la compareixença de Pedro Sánchez amb el Congrés és tan gran pel que resta de legislatura que, bueno, nosaltres el que hem fet és hi ha tot un reguitzell d'opinions entorn a aquesta qüestió, començant pel director, i també podeu trobar l'opinió de Josep Martí Blanc o de Lluís Foix en aquest sentit, i a la web també de la Lola García, que també fa una versió només digital d'una opinió. Però crec que és prou important com per tenir visions diferents i anàlisis molt detallats sobre aquest tema i la transcendència de la compareixença de Pedro Sánchez.
1: Clarament, perquè la legislatura es troba en un moment crític, diríem. Per tant, aquesta suma de veus demà a La Vanguardia per analitzar aquest moment polític que demà viurà doncs, també un dels seus punts àlgids. Gràcies, Isabel, que vagi molt bé.
0: A vosaltres, bona nit.
1: Bona nit.
2: Set minuts i arribarem a les 11. Set minuts, per tant, li queden al Catalunya Nit i ja sabeu que ens agrada acompanyar-nos de persones que ens ajudin a posar-li el llacet final, a tancar-ho bé. I avui estrenem aquí la veu de Daniel Vázquez Sallés, que és un plaer tenir-lo aquí. L'hem tingut des de l'inici de l'informatiu. Benvingut.
3: Gràcies.
2: Nosaltres també, el mercat de fitxatges tanca, però nosaltres aquí seguim. No sé, de tot el que hem explicat, quines reflexions et queden?
3: Doncs hi ha molta cosa, molta xitxa. Evidentment, el tema del Marroc, de Ceuta, jo crec que Sánchez està obligat a dir que no, el Marroc no està implicat, perquè si no era llançar llenya al foc. Però sabent com funciona el Marroc, i sobretot el seu rei, aquest rei que viu a París, per cert, sempre que té un conflicte o vol alguna cosa, sempre el que fa és tensionar la frontera amb Ceuta. I això, evidentment, Sánchez havia de negar-ho, per no tenir més conflictes. Però, a més, si a sobre hi ha darrere, segons ell, Israel i Moscú, és molt probable que també estigui darrere el que se'n diuen els tecnoautoritaris i Donald Trump, no? I sabem que Donald Trump no és massa amic de Sánchez ni del govern espanyol, no? Per manca de pleitesia del senyor Sánchez. I el que s'hauria d'intentar saber si això hagués passat amb un govern de Feijó. Si aquesta entrada de gent que volia saltar o entrar a Europa hagués passat tan Feijó al govern, i si no, el senyor Feijó i Abascal i la Chao Pescao, si alguna forma també sabien més coses, perquè en aquesta espècie de contuberni que hi ha muntat perquè caigui Sánchez, doncs sempre penses que hi ha algú que mou, no? la cuna, no? Llavors, la qüestió és que tot està molt enrevessat, Sánchez ho té molt complicat, sembla que vagi saltant, vagi sobrevisquent a tot, però aquesta situació és molt complexa. A més, hem vist avui ja les manifestacions a Madrid, l'entrada de la ultradreta, l'entrada de la dreta extrema, el país està molt convulsionat i bé, i a sobre, no. Això, m'ha fet molta gràcia això de Ceuta, que digués el president de la comunitat autònoma de Ceuta digués que li ha afectat el turisme. Jo penso, quin assos va de Ceuta, és el turista, però bé, se'ls ha de donar. Després, el tema de Manresa. Jo crec que és molt preocupant tot això de la cultura de la navalla. En fons, és una cultura de la violència gratuïta. És amb la mort del Carles Vila Jussana, doncs s'ha obert un tema que és molt complicat, és molt difícil de controlar, perquè és molt fàcil portar una navalla, una navalla a la butxaca. El que passa és que jo recordo, quan era jovenet, ens havien atracat alguna vegada, no? Hi havia dos tipus d'atracament, no? Que era un per certa violència o el tema de navalla, no? Te l'ensenyaven, però allà s'acabava. Però ningú sortia... No hi havia la costum, ningú sortia una navalla per anar a una discoteca. I això, pots pensar, això ve D'on ve això? Però és igual d'on ve. El problema és que ja el tenim aquí. Com es controla això? Sempre parlen d'educació, educació i educació. Però vivim una època en la qual la joventut està exposada a un tipus de violència, sigui com sigui, amb les xarxes.

0: entrar més a Europa. I que hi hagi merders a Europa, i el tema fronterer, i Ucraïna, i Moscú, que diguem que sempre té una relació estranya Donald Trump amb que és Moscú, des que als anys 90 el van rescatar econòmicament i totes coses, no? I després està també... O sigui, vivim en un moment que ens falten molts estadistes per poder solucionar les coses, i al mateix temps hi ha molt deep state d'aquí darrere que costa molt saber les coses. El tema de George Clooney, no?
1: Caquistocràcia.
0: És complicat, sí. Això. Jo pregunto, quan Clooney es presentarà de president dels Estats Units? Això ho va passar amb Robert Redford. Sempre són demòcrates, eh? Però Robert Redford va ser com l'etern candidat, sí, a ser president dels Estats Units. Tothom diu que Clooney és l'etern candidat a ser president dels Estats Units. No sé, és com si tothom estigués esperant, no?, aquesta cara amable. Després haurà de prendre decisions complicades com Obama, no?, que també era cara amable, però no va apel·lar a Bin Laden, va fer tantes coses. Però el Clooney té una cosa que m'ho va dir sempre, deia, que era un home charmant. Això m'ho va dir sempre, és molt charmant.
2: O sigui que tu ets un Clooney for president, no?, una mica, o què?
0: De veritat, després del que tenim ara, jo, una sabata inclús seria millor. I m'ha encantat l'entrevista que li heu fet a la si ho he apuntat, la doctora Viscari, no?
1: Sí, Viscari, Caterina Viscari.
0: Aquesta visió tan humanista que ens ha donat de lo que és el sincrotó, no?, d'aquesta interrelació humana que hi ha dins del sincrotó, en la qual allà s'estudien coses que són pel bé de l'humanitat, no? Tornes-li a fer la pregunta, no?, si era tenir una visió positiva del futur. Jo crec que ens manca molt la gent que tingui una visió positiva del futur. I he pensat, ostres, m'encantaria... A mi m'agrada molt Interestel·lar, la pel·lícula. Molt, molt. Em fascina Interestel·lar. Però jo crec que hauria d'anar-hi amb la doctora Viscari per acabar d'entendre de què va això de la física quàntica. Que no tinc...
1: L'escena de la llibreria.
0: Sí, no? M'agrada molt, però penso, et falta això, et massa de lletres aquí. O sigui que ha estat... Mama, això, el tema de la violència amb els nens, és una cosa que a mi sempre em frapa moltíssim. O sigui, no sé, aquí, tenia tot aquí apuntat a la llibreta i espero que hagi anat bé.

El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. El document recull que els agents van guiar els immigrants cap a la frontera i parla de permissivitat total. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dimecres compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. El PP i Vox han aconseguit convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia un centre d'internament per a menors als dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no descarta més detencions dels Mossos en relació amb aquest cas. Parlon denuncia que els partits d'extrema dreta han utilitzat el crim per atiar l'odi i el racisme amb informacions falses, ja que els dos detinguts són catalans. La Unió Europea anuncia sancions més dures contra Rússia en represàlia per l'atac amb drons a l'aeroport alemany de Leipzig, que Alemanya ha atribuït a Moscou. Brussel·les parla de terrorisme d'estat. La policia alemanya ha identificat com a sospitosos dos homes amb passaport rus i doble nacionalitat.

0: Generalitat. L'atur puja a Catalunya a l'agost amb el final dels contractes d'estiu. Tot i això, l'efecte de la regularització de migrants ha frenat la caiguda de les noves afiliacions. La Setmana del Llibre en Català reivindica mostrant la potència del sector editorial en català. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà prop d'un centenar de casetes amb més de 280 segells editorials.
1: Esports. Marc Casado s'ha dit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat de fitxatges d'aquest dimarts. Ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del club blaugrana. Al Girona, el Panathinaikos ha fet oficial l'arribada del migcampista dels gironins, Ounahi. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 15 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. I a l'Open dels Estats Units de tennis, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar a l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura entre els 30 i els 35 graus a gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot i l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3CAT Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat, hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dimecres al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brugets.
2: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
3: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
2: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard, de l'entrada massiva.
0: Madrid ha acollit aquest dimecres una de les manifestacions més multitudinàries a favor de Ceuta. Se n'havien convocat en molts punts d'Espanya amb l'impuls del PP i Vox, que se les han fet seves i les han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. La protesta de la capital espanyola ha acabat amb aldarulls, diversos detinguts i agents ferits. Madrid, Dani Sainteaja.
4: Una concentració que aviat s'ha vist que tenia més de protestar contra Pedro Sánchez. Les banderes espanyoles han dominat les de Ceuta i els crits que més han sentit han estat els de Sánchez dimissió. Les paraules en suport a Ceuta se les ha quedat l'alcalde de Madrid, Martínez Almeida, quan ha llegit el manifest.
5: La frontera de Ceuta és nuestra frontera, la de todos los españoles y también la de los 27 países de la Unión Europea.
4: La convocatòria la feia la Federació Espanyola de Municipis, però tant el PP com Vox s'hi han volcat amb els seus líders al capdavant, Feijó i Abascal, que han aprofitat l'acte per acusar Pedro Sánchez de mentir amb l'origen de la tragèdia i d'estar en connivencia amb el Marroc.
6: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada, y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
7: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
4: I de la Cibeles, molta gent ha marxat al Congrés dels Diputats, on hi havia una altra concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i, en resposta, els agents els han dissolt amb gasos lacrimògens.
0: I a Catalunya hi ha hagut concentracions de suport a Ceuta que han coincidit també amb convocatòries antiracistes. A Barcelona, una doble protesta a la plaça Sant Jaume ha aplegat centenars de persones que han cridat contra el govern i el president espanyol, Pedro Sánchez. Un fort cordó policial ha evitat que es trobessin amb la convocatòria antiracista. Sentim l'Esperanza, originària de Ceuta, i el Carles, partidari d'una acollida digna.
8: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
9: Me sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
0: Des de Tarragona, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha fet aquesta petició a Sánchez.
10: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
0: També hi ha hagut concentracions a Girona i a Lleida. El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa la matinada de dimarts. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat Mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nàtia Dell.
11: Diversos actes d'homenatge a memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric, amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
12: Els meus fills són íntims amics del Carles. Havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
13: Perquè ens fa por a nosaltres que ja som jubilats, pensàvem viure tranquils i no... La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
14: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, la violència.
11: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Aloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta que ha dit que no es pot tornar a repetir.
15: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
11: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
0: També el municipi on vivia la víctima, Castellnou de Bages, ha decretat 3 dies de dol i ha fet aquest dimecres un minut de silenci. Castellnou de Bages, Txell Garriga.
16: Més d'un centenar de veïns s'han acomiadat d'en Carles amb un emotiu i colpidor minut de silenci davant del centre cívic i just al costat del camp de futbol, on hi estava estretament vinculat, també els seus dos fills, i que a partir d'ara portarà el seu nom. Tot el municipi està consternat, ho explica l'Alba, veïna de Castellnou del Bages.
17: Et quedes que no tens paraules, d'entrada no saps ni què pensar ni els sentiments, després et va sortint tot i... És un cop molt dur pel municipi.
16: L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol. El seu alcalde, David Canyador, mostrava avui el seu rebuig a la violència.
18: Entre tots s'ha de parlar sobre la multireincidència, sobre la protecció dels menors. No s'ha d'aprofitar aquest fet, evidentment, per assenyalar ningú, però sí que és obvi que tinc 53 anys, quan era jove això no passava.
16: La mort d'en Carles deixa una ferida oberta a Castellnou de Bages.
0: I en paral·lel als actes d'homenatge, continua la investigació del crim. Els Mossos no descarten més detencions, així ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ha denunciat la manipulació política que s'està fent del cas i ha deixat clar que els dos joves detinguts són nascuts a Catalunya i tenen família aquí i ha negat rotundament que es tracti de menors migrants no acompanyats. És per això que no descarta denunciar les formacions polítiques d'extrema dreta que a través de les xarxes busquen generar odi.
19: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
0: Parlen de manar a reflexionar sobre què porta persones tan joves com les detingudes a cometre un crim tan greu.
20: 3CAT Info.
0: Més qüestions. La Unió Europea promet sancions més dures contra Rússia per respondre a l'intent del Kremlin d'atacar amb drons l'aeroport alemany de Leipzig. Va passar fa un mes, però ara Berlín acusa Moscou d'estar-hi al darrere. Com a sospitosos de l'incident, hi ha dos homes amb passaport rus. I la diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
21: En aquest atac fallit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, hi veu un salt qualitatiu. A l'aeroport de Leipzig, el dron rus duia explosius preparats per atemptar contra un avió ucraïnès de mercaderies. I si no va haver-hi cap desgràcia, diu von der Leyen, és perquè l'artefacte va fallar. La líder comunitària demana als ciutadans que s'acostumin a aquestes maniobres de guerra híbrida.
22: Els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
21: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques, però a Brussel·les també preocupa la facilitat amb què van moure's per la Unió Europea els dos sospitosos de l'atac fallit a Leipzig. Un d'ells va arribar-hi amb un visat de turista i per això els socis comunitaris negocien ara com limitar els visats als turistes russos. Ho ha dit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
23: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
21: Els dos sospitosos de l'atac han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. Tots dos van fugir.
0: L'exèrcit rus ha completat una setmana seguida d'atacs sobre Kiev amb drons i míssils, aprofitant la falta de defenses antiaèries a la capital russa. Aquest dimecres s'han produït explosions al centre de la ciutat i han causat destrosses en edificis residencials i de la universitat. L'exèrcit rus també ha atacat altres regions del país. A Odessa, més de 350.000 habitatges s'han quedat sense llum pels danys en instal·lacions elèctriques. El govern ucraïnès ha demanat a l'Organització Aèria Internacional que recomani paralitzar els vols comercials per l'espai aeri rus, tot després que Zelensky anunciés que incrementaran els atacs amb drons. Les companyies turques, Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat alguns vols a Moscou. I Salvador Illa confirma que en les pròximes hores creuarà la frontera d'Ucraïna per arribar a Kiev, tot i els últims atacs russos. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra.
24: El que venim a fer és a mostrar el nostre reconeixement a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
0: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig.
20: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
25: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant, i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18 i 19 graus cap a Ponent, fins tot algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes, entre els 32 i els 35 graus, i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana, quan el cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
20: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'agost és un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com l'ensenyament. I el patró s'ha repetit aquest any. L'atur ha pujat de 14.500 persones fins a les 330.000, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. Els últims anys s'ha accentuat l'acabament de contractes en les activitats de lleure, un fet que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, caldrà estudiar.
1: És una dada que reitera any rere any que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
0: L'atur ha crescut a tots els sectors i en especial entre els joves i a les comarques de Girona. Una part de l'increment el pot explicar el procés de regularització d'immigrants, perquè alguns d'aquests estrangers, que no tenien la situació administrativa regulada, s'han incorporat ara per primer cop a les oficines del Servei Català d'Ocupació. La regularització també ha servit per mitigar la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. No ha estat tan accentuada perquè s'hi han donat d'alta 64.000 estrangers, la majoria llatinoamericans i en el règim general. El saldo final d'afiliats continua per sobre dels 3.900.000, un nivell històricament alt a Catalunya. Uber farà fora 3.300 treballadors, el 10% de la plantilla. L'empresa assegura en un comunicat que la decisió respon a la introducció de canvis organitzatius que pretenen simplificar l'estructura. El conseller delegat d'Uber ha explicat que busquen ser més àgils i tenir capacitat per invertir en el futur. En aquest sentit, ha fet pública la voluntat de liderar el sector del taxi autònom. D'altra banda, el Consell d'Administració de Delivery Hero, propietària de Glovo, ha donat el vistiplau a l'oferta de compra presentada per Uber per més de 12.700 milions d'euros. Ara han de ser els accionistes de l'empresa alemanya els que han d'acceptar les condicions de l'OPA. Amb aquesta compra, Uber s'assegura que la seva plataforma de repartiment i mobilitat sigui present en 99 països amb uns ingressos estimats de més de 206.000 milions d'euros. I encara en plana econòmica, l'absorció de l'empresa catalana Sirsa per part de la italiana Lottomatica ha fet pujar el valor de les accions de la companyia terrassenca a la borsa gairebé un 20%. De l'operació en sortirà el segon operador mundial cotitzat del joc i les apostes esportives amb un negoci combinat de 34.000 milions d'euros. Els propietaris de la companyia catalana tindran una tercera part del capital social de la nova societat i els accionistes de Sirsa rebran un 0,66 de les noves accions de l'Automàtica per cada títol que tinguin. El mercat ha aplaudit l'operació perquè els analistes destaquen que generarà un creixement de caixa i una capacitat de retorn a l'accionista molt elevats.
20: 3CAT Info.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest dijous al matí amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs, que són l'USTEC i la CGT. Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que les negociacions abans de l'estiu no arribessin a port. L'USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. De fet, la portaveu, Yolanda Segura, assegura que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
2: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
0: La consellera es reunirà a partir de les 10 del matí amb l'USTEC i a les 12 amb la CGT. I la Unió Europea tornarà a debatre l'oficialitat del català a les institucions comunitàries el 22 de setembre. L'últim cop que els ministres dels 27 van abordar la qüestió va ser el juliol de l'any passat, fa més d'un any. Ara el govern espanyol reobre la carpeta, però encara no compta amb la unanimitat necessària per tirar-la endavant. Segons fonts diplomàtiques consultades aquest estiu per 3CAT Info, un grup de països liderat per Alemanya es manté reticent a la iniciativa. Més de 350 activitats en 11 espais diferents ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona, on se celebra la Setmana del Llibre en Català, que es vol acostar més que mai al món digital. Entre les novetats destaca la col·laboració amb la Casa de Creació Digital en Català, que impulsarà cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital, com Marta Sangrà o Ània Posada. També cada dia es farà un podcast en viu, com Ràdio Maconda, de la Biblioteca Gabriel García Márquez, o Club Tàndem, de 3CAT, amb Marina Porres i Juliana Canet. Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials de tots els gèneres. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
3: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
0: Més de 200 autors signaran els seus llibres i hi haurà diàlegs amb autors internacionals traduïts al català, com la palestina Adania Shibley, l'irlandès Colm Toibin o la poeta britànica Claire Pollard. La setmana espera almenys igualar la xifra de visitants de l'any passat, que va superar els 100.000. I Sergi Balbel ha estrenat l'obra Ella i la màquina a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants. El director i dramaturg va escriure el text fa uns anys i durant la pandèmia el va acabar. Protagonitzen l'obra Agatha Roca i Enric Cambrai. Montse Pujol.
4: El muntatge presenta a través del diàleg la crisi d'una dona al voltant dels 50 anys que després d'haver dedicat tota la seva vida als altres es pregunta qui l'ajuda ara a ella. A partir d'aquí, Balbel parla també de la revolució digital. Són declaracions al Catalunya Nit.
5: Com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquest invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
4: L'obra s'estarà a la Heartbreak Hotel fins a l'11 d'octubre.
0: Esports. Fins a 2:15 amb David Ubach.
6: Al mercat de fitxatges d'estiu, el futbol continua acaparant protagonisme, l'endemà del seu tancament. El Barça, l'últim a marxar, ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Corunya a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
7: Deixar de jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
6: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
8: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
6: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre, via cessió, al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel. Aquí sentim.
26: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
6: I a segona, el Girona, Unagi, és nou futbolista del Panathinaikos, segons ha fet ja oficial el club grec. Un fitxatge d'Unagi per al seu ex-equip a canvi d'uns 15 milions d'euros de traspàs, un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Atents també a la situació de Carles Pérez, desvinculat aquest dimarts del Celta i que en les properes hores s'ha de confirmar com a nou futbolista del club gironí. Precisament de Carles Pérez n'ha parlat un excompany seu a les categories inferiors del Barça, Mateu Morell, fitxat aquest dimarts pel Girona.
27: Crec que és un jugador que en confiança pot marcar la diferència i segur que ens aportarà moltíssim.
6: Més futbol, mercat de fitxatges a banda ara. Protagonisme al Tot Costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que la Jax Blaugrana ha marcat època, però ha exhibit perfil propi.
9: es diferente. Es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri. No quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
6: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real

0: Real Societat, l'Inter de Milà, Bochy del Wolfsburg i el Paris Saint-Germain i la Juventus, a més.
1: 3Cat Info.
0: Sense deixar el futbol, afegim que, segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2. El blaugrana Visigu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta a l'esprint, després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. Al balear del Movistar s'esperava una etapa més complicada a causa del vent.
2: Una pena que no ha soplado el viento que tenía que soplar y no se ha podido pasar a la acción, simplemente porque creo que nos defendemos muy bien ahí.
0: Aquest dijous, 12a etapa, seran 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calaralto, amb dos ports de primera categoria, un d'ells al final d'etapa, un de segona i dos de tercera. Tadej Pogačar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. Ara mateix la seva participació al Mundial de Montreal de finals de mes és molt dubtosa. I encara en ciclisme, afegim que el neerlandès Alex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per a les properes dues temporades. Qui també va estirar els colors d'aquest equip navarrès és Marc Brustenga. El ciclista de Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental, deixarà el Kern Pharma en una incorporació encara pendent de fer-se oficial, això sí. Del ciclisme passem al tennis.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: A l'Open dels Estats Units, Paula Badós ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4. A la Lliga CB de bàsquet, el Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenionis. El jugador de 24 anys prové de la Lliga de Letònia i tindrà un contracte temporal vinculat a la recuperació d'Isaac Vázquez. I en waterpolo, aquest dimecres s'han disputat dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani 29, Catalunya 8 i en dones, Rubí 4, Sant Feliu 21.
3: Són dos quarts de 12.

0: Principals informacions a aquesta hora. El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. A partir d'ara us explicarem que els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa al replà d'un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Mentrestant, la policia ha detingut a València els pares del nadó desaparegut, a qui encara busquen, a Santa Bàrbara, al Montsià. Explicarem també que els beneficiaris de la dependència han augmentat prop d'un 75% en la darrera dècada, segons el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. La memòria assenyala que hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera, un 14% més que l'any anterior. I ja està en marxa la mostra de cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Marc Casado, cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat de fitxatges aquest dimarts, ha deixat d'entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del club blaugrana. I al Girona, el Panathinaikos ha fet oficial l'arribada del migcampista dels gironins, Ounahi, a canvi d'uns 15 milions d'euros, un en variables a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.

0: I el temps, dijous tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i els 35 graus a gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus. La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot i l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3Cat Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat, hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
1: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
2: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
1: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
0: Milers de persones s'han concentrat en diverses ciutats de l'Estat per donar suport a la població de Ceuta i recriminar la gestió de la crisi del govern espanyol. Les convocatòries, impulsades pel PP i Vox, s'han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. A la mobilització de Madrid hi han assistit el líder dels populars i el d'extrema dreta, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
3: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
4: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
0: També hi ha hagut protestes a Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona, on dues convocatòries de signe contrari han omplert la plaça Sant Jaume sense incidents, però separades per un fort cordó policial. La protesta de Madrid ha acabat amb aldarulls i càrregues policials. I mobilització massiva també a l'epicentre d'aquesta crisi migratòria. La delegació del govern espanyol ha xifrat en 20.000 els assistents a la protesta, l'equivalent a una quarta part de la població d'aquesta ciutat autònoma. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarqué.
5: El centre de la ciutat de Ceuta s'ha quedat petit per acollir la manifestació en contra de la llei migratòria, encapçalada per una pancarta amb el lema Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Els insults contra el president espanyol Pedro Sánchez han estat una constant. Quatre noies representants de les quatre confessions que conviuen a la ciutat han llegit un text consensuat per les associacions de veïns que han tingut referències constants a l'espanyolitat de la ciutat autònoma.
6: Ceuta es España por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni para ambigüedades.
5: Cap referència, però, a la crisi humanitària amb milers de migrants, alguns d'ells nadons i nens, malvivint a les platges, turons i carpes.
0: El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa dimarts a la matinada. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat Mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nati Adell.
7: Diversos actes d'homenatge a memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric, amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
8: Els meus fills són íntims amics del Carles. Havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
9: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats, pensàvem viure tranquils i no... La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
10: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, el no a la violència.
7: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Aloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta, que ha dit que no es pot tornar a repetir.
11: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
7: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
0: Els Mossos també investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, al Barcelonès. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest dimecres al migdia quan una persona ha trobat al replà del bloc, al carrer Llevant, una bossa amb sang. Quan els agents ja han arribat, han trobat el cos sense vida de la criatura. L'autòpsia determinarà ara les causes de la mort. Tampoc se sap el temps de vida que tenia, si havia acabat de néixer o si ja feia unes setmanes. La Regió Metropolitana Nord dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. I han detingut a València els pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, per un suposat delicte d'homicidi. Els Mossos busquen a la casa de l'Ebre possibles restes de la criatura després de la denúncia de desaparició presentada per l'avi. Tarragona, Ricard Buigas.
12: La Policia Nacional ha detingut els pares del nadó a l'estació del Nord, al centre de València. El jutjat d'Amposta, que instrueix el cas del nen desaparegut, havia emès un ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Durant els pròxims dies, la parella detinguda serà traslladada al jutjat de la capital del Montsià. Paral·lelament, els Mossos busquen possibles restes del suposat nadó desaparegut en un pis de Santa Bàrbara. L'avi de la criatura ha estat la persona que ha presentat la denúncia per la desaparició. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major, està precintat des del cap de setmana. Els Mossos hi van trobar dins una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta malnodrits en un espai envoltat de brossa i excrements. El jutge d'Amposta, que porta el cas, ha decretat el secret de les actuacions.

0: Donald Trump es mostra disposat a tornar a atacar l'Iran mentre que Teheran amenaça d'esclafar els Estats Units després dels últims bombardejos nord-americans que han deixat almenys 19 morts, segons els iranians. Entre les víctimes hi ha 7 membres de les forces armades, però també civils, que celebraven un casament, fet que el règim persa ha qualificat de crim de guerra. El líder de la Casa Blanca sosté que Washington ha destruït instal·lacions que l'Iran intentava reconstruir, com ara radars, sistemes de míssils i un suposat projecte per desplegar mines navals amb coets. Trump ha volgut deixar clar que l'ofensiva pot continuar.
1: Hem fet volar pels aires molt més que el seu radar. Va ser un atac molt fort el d'ahir a la nit i estem preparats per fer-ne un altre i quan vulguem.
0: Les forces iranianes han llançat projectils contra l'Iraq, Kuwait, Bahrein i Jordània, però no consten víctimes. A tot això, Donald Trump ha suggerit posar el seu nom a l'estret d'Hormuz amb l'argument que, segons ell, aquest pas estratègic està sota el control dels Estats Units. Benjamin Netanyahu ha visitat Gaza per primera vegada des de l'alto al foc de l'any passat, en un dia en què Israel ha matat almenys 3 persones a la franja, un home de 39 anys en un bombardeig i 2 menors a trets. El desplaçament del primer ministre s'emmarca en els actes de precampanya per les eleccions del mes que ve i el seu ministre d'Exteriors ha suggerit que els gazians haurien de marxar del territori. Jerusalem, Jordi Brescó.
2: La precampanya del govern israelià de cara a les eleccions ha passat avui per Gaza. Literalment, Benjamin Netanyahu s'ha plantat a la franja, ha visitat els soldats, ha pres un cafè i ha dit allò que fa temps que va repetint.
3: Controlem el territori, no ens retirem, ens mantenim en aquesta línia. Controlem el 60% de la franja i encara queda camí per recórrer perquè estem eliminant els terroristes que ens amenacen. Ho fem contínuament.
2: Per si Netanyahu no havia deixat prou clara la seva intenció, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, s'ha referit a la possibilitat de forçar els gazians a marxar de la franja.
4: Aquesta opció no està descartada. L'hem tingut en compte.

0: compte tot aquest temps i crec que no hi ha cap altra solució pel bé de tothom. Però per aplicar-la necessitem els Estats Units. Quan ho farem? Quan quedi clar que Hamas no pensa desarmar-se.
1: Falta poc més d'un mes perquè es compleixi el primer any de l'alto el foc a la franja. Des d'aleshores, Israel hi ha matat més de 1.300 persones.
2: Cuba ha donat llum verda, per primera vegada després de la revolució, a poder crear empreses privades de més de 100 treballadors. El decret publicat aquest dimecres permet a aquestes empreses fixar preus, però fins a un cert límit, decidir els salaris dels treballadors i associar-se amb capital estranger. L'illa avança en les reformes liberalitzadores en plena crisi econòmica i energètica, provocada en gran part per l'embargament del petroli veneçolà ordenat per Donald Trump. Trump tutela el govern interí de Delcy Rodríguez i ha assegurat que no convocarà eleccions, tot i que ella li ha demanat.
3: Els hem tret d'una dictadura i tenim molt bona relació amb el govern. La Delcy, com sabeu, està fent una molt bona feina. Ho respectem moltíssim. I tot el que volem és això, i ells ho volen. La Delcy ho vol, però encara no estan preparats.
2: Els Estats Units i Veneçuela han firmat aquest dimecres l'acord segons el qual empreses nord-americanes explotaran una cinquena part del petroli veneçolà.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El nombre de persones beneficiàries de la dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada. Són dades de la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera del sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior. Això tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. Segons l'informe, la població catalana de 65 anys o més ja supera en prop d'un 50% la població de menys de 15 anys. Per tot plegat, el director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió per afrontar aquest repte. Ho ha dit a 3CAT Info.
5: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals. Sempre diem que hem de doblar el percentatge d'inversió del PIB en dependència en sintonia amb el que passa a la resta de països de l'OCDE.
2: A Catalunya es triga 208 dies a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud, 26 dies més que l'any anterior. I el futur campus de salut Clínic UB fa un pas endavant. El consorci que impulsa el projecte, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha avalat l'avanç del pla urbanístic per transformar gairebé 70 hectàrees entre les tres ciutats. El projecte preveu construir fins a 1.125 habitatges, la meitat protegits. A més, la Facultat de Farmàcia de la UB es traslladarà a Esplugues. El projecte també inclou nous equipaments de salut, universitat i recerca, 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. La inversió global estimada és de 1.700 milions d'euros. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte tant a nivell de país com en benefici de les ciutats implicades.
6: Avui aprovem l'avanç del Pla Director Urbanístic amb el que es defineix el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país, que és el Campus Hospital Clínic Universitat de Barcelona. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
2: Ara s'obre un procés de participació fins al desembre on la ciutadania pot fer al·legacions al projecte. La previsió és aprovar inicialment aquest projecte durant el primer semestre de l'any que ve i el nou campus està previst que entri en funcionament el 2035.
4: El temps.
2: Sentim la previsió de Gemma Puig.
7: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant, i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18-19 graus cap a Ponent, fins a algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes, entre els 32 i els 35 graus, i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana, quan el cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
2: La flota de pesca d'arrossegament més important del país, la de la Ràpita, el Montsià, ha tornat al mar després de la veda dels mesos de juliol i agost. La represa l'afronten amb bones previsions i amb l'esperança de poder tenir més dies de pesca l'any vinent. Tortosa, Jordi Barrancà.
8: Les previsions és que les captures estiguin al voltant de les 2.200 tones de l'any passat. Tornen a mar, a més, amb una alta presència de crustacis i amb un regust, això sí, agredolç provocat per l'emergència climàtica. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors de la Ràpita.
9: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim la erupció de llangostí cafè, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, l'escamarlà, que és un crustaci de més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
8: També han de fer front a l'encariment del dièsel i per això han aplicat certes mesures.
9: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes voladores, que repercutix un pèl en una disminució del consum. El que eren les velocitats que anaven abans per arribar a calador, pues, també hi ha una disminució de consum.
8: Enguany han fet una planificació i tenen encara dies de marge pels propers 3 mesos. De cara a l'any vinent, però, ja tenen un ull posat en el que provi la Unió Europea mitjans el mes de desembre.
2: Ja ha començat la collita de les pomes Golden, les més comunes a Catalunya. Arrenca uns dies abans del que és habitual per la calor que ha fet que siguin més petites i molt dolces. Lleida, per a Joan Álvarez.
10: Unes calorades que han influït, doncs, en la maduració, en la mida i en el gust. Sentim Bernat Ramon, que és pagès.
11: També ens ha influenciat que a la nit no baixés la temperatura ni pugés la humitat com venia fent històricament, perquè això ens ha fet guanyar molt sucre a la mateixa fruita i el calibre no ha tingut temps, els arbres no han tingut el repòs que necessiten a les nits amb humitat i fresques, que és el que això a poc fa augmentar els calibres.
10: Les previsions són arribar a les 134.000 tones de pomes Golden, de les quals gairebé 100.000 a les comarques de Lleida i la resta a Girona. Ara bé, la calor, com diem, també ha fet que les pomes siguin més petites i això podria acabar fent que no s'arribi als quilos previstos. Narcís Poc és responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos.
12: Què vol dir que hi hagi calibres més petits? Que una peça de pomes, doncs, pesa menys grams i és molt probable que tot i haver fet unes previsions, doncs, pensant que les pomes arribarien a una determinada mida, doncs potser no farem els quilos que esperàvem.
10: L'excés de calor també ha provocat en algunes finques caigudes sobtades de pomes.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: George Clooney ha rebut el Lleó d'Or d'Honor durant la cerimònia inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia. El Festival Internacional ha arrencat amb la pel·lícula Ink de Danny Boyle. Venècia, Òscar Callau.
13: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Amb elegància, humor i un toc de melancolia als seus 65 anys, s'ha guanyat tant l'ovació del públic que ha omplert la sessió inaugural al Palau del Cinema del Lido, com les simpaties dels periodistes internacionals durant la roda de premsa unes hores abans. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. De fet, durant l'acte, hem pogut veure Clooney mirant amb atenció el muntatge resum de les seves pel·lícules, una imatge idèntica a la que ja vam poder veure a Jai Kelly.
14: Sí, avui em passa això mateix. És una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula. És divertit. Tinc 65 anys. Tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
13: La Bienal de Venècia l'ha guardonat per ser un artista complet, carismàtic, apassionat i original. I la seva amiga, l'actriu Laura Dern, ha llegit una glossa on ha recordat la figura sexy de George Clooney, farcida de records personals i també llegint dedicatòries d'altres intèrprets i amics, com ara Brad Pitt. Després de l'acte de lliurament del guardó, la projecció inaugural ha estat la de la pel·lícula concurs Inc. del director britànic Danny Boyle. Agafem-ho tot, nenes.
2: Glòria Rivera ha inaugurat

0: oficialment el Festival Internacional de Teatre de Tarragona. La cita cobra la temporada de les arts escèniques al país, recupera companyies i artistes d'èxit que han crescut amb el festival. Tarragona, Ricard Buigas.
1: Arrenquen quatre dies de teatre amb les propostes més trencadores i arriscades. L'espectacle Bomba Va, de la cupletista creadora folklòrica i neovedet Glòria Rivera, n'és un exemple. També ho és Dones de Llum, de l'artista Gisela de Foc, de l'Aleixar, al Baix Camp, que ha traslladat a la Rambla Nova un univers de poesia visual per exposar una decisió tan profunda com la de no ser mare.
2: Representem la no maternitat. És una vegada les dones no hem donat a llum i a partir de la pregunta de què passa amb aquesta llum, una mica com deixar enrere doncs, la maternitat.
1: El lema d'enguany del FIT és el talent torna a casa. El director del festival, Joan Negri, ens ha explicat els motius.
3: Portàvem 12 edicions obsessionats en portar companyies noves que la gent no conegués, no? Buscant pel món espectacles nous i innovadors, i vam pensar, ostres, ha vingut ja molta, molta gent que el públic ha conegut al FIT. També està bé que coneguin com evolucionen aquestes companyies, aquests creadors i aquestes creadores, i això hem volgut fer enguany.
1: El FIT d'enguany presenta 16 propostes escèniques, espectacles vermut i 5 sessions musicals. L'acte inaugural ha exhaurit les entrades. També s'ha venut tot el paper per veure algunes de les propostes de petit format com Blimani, sota la direcció d'Araca i la companyia Cali Cantó.
0: I les festes de Santa Tecla despleguen un programa amb més de 500 actes amb el foc i la música com a principals protagonistes. Es commemoren els 600 anys dels primers actes festius de foc i s'han previst un gran nombre de concerts. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
4: El Ball de Diables de Tarragona i el Drac de Sant Roc han preparat algunes recreacions històriques rigorosament documentades per recordar els orígens de les festes populars i la seva relació amb el foc que remunten al segle XV. És el cas del Ball de Diables, que farà una cercavila pròpia de finals del segle XIX i recordarà una actuació del ball infantil de l'any 1922, inspirant-se en una fotografia que se'n conserva. El tècnic de cultura Xavier González explica quin sentit té fer això.
5: Una de les coses que històricament ha fet la festa és explicar d'on venim, perquè és evident que el present és fantàstic, però el present és una suma de coses. En aquest cas, venim de tan lluny que venim de 700 anys d'història. Llavors, les entitats crec que encertadament el que fan és intentar explicar com podia ser o com era el que ara estem fent en altres marcs històrics, polítics, etc.
4: La música és un altre dels grans eixos de les festes, amb el Parc de Francolí com un dels principals punts de trobada, amb propostes que van des de Bus, Esbatlana o Sodi, fins a propostes més familiars amb xiula i reggae per xics. També hi haurà activitat en altres espais amb la Tarragona Big Band o la Banda Unió Musical de Tarragona. Són només alguns dels mig miler d'actes que ajuntament i entitats han organitzat entre els dies 15 i 24 de setembre.
0: Esports. Amb David Ubach.
6: El mercat de fitxatges d'estiu al futbol continua acaparant protagonisme l'endemà del seu tancament. Al Barça, l'última marxa ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Coruña a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
7: Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, li han parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
6: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat de l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
8: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
6: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre via cessió al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel, a qui sentim.
9: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
6: I a segona, el Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Els gironins tenen pendent oficialitzar aquest dijous el fitxatge de l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop desvinculat aquest dimarts del Celta. Més futbol encara, mercat de fitxatges a banda, això sí. Protagonisme al tot costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alex

0: Sí, que ha deixat fora la Reial Societat, l'Inter de Milà, butxí del Wolfsburg, a més del Paris Saint-Germain i la Juventus.
1: 3Cat Info.
0: Sense deixar el futbol, afegim que, segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet de conduir durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial a la competició, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2, amb gols de Joaquini a la primera part i de Rahmani a les acaballes, que ha desfet l'empat a un provisional del Barça obra de Gariba. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha posat en valor el títol.
2: Donar-li valor a cada instant, intentar fer sempre les coses de la millor manera. No penso que sigui possible triar quan vols competir, quan no, llavors nosaltres decidim fer-ho sempre. Som un equip català, és la Copa Catalunya, i evidentment que ens fa molta il·lusió guanyar-la.
0: El blaugrana Visibu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Obrim un bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
1: 3Cat Info.
0: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta a l'esprint, després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. D'altra banda, Tadej Pogačar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. I encara en ciclisme, el ciclista neerlandès Alex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per les properes dues temporades. A l'Open dels Estats Units de tenis, Pablo Abadós ha accedit a la segona ronda en derrotar Kasatkin en dos sets.
1: 3Cat Info.

0: El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. El document recull que els agents van guiar els immigrants cap a la frontera i parla de permissivitat total. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. El PP i Vox han aconseguit convertir-les en un clam contra Sánchez. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no descarta més detencions dels Mossos en relació amb aquest cas. Parlon denuncia que els partits d'extrema dreta han fet servir el crim per atiar l'odi i el racisme amb informacions falses, ja que els dos detinguts són catalans. La Unió Europea anuncia sancions més dures contra Rússia en represàlia per l'atac amb drons a l'aeroport alemany de Leipzig, que Alemanya ha atribuït a Moscou. Brussel·les parla de terrorisme d'estat. La policia alemanya ha identificat com a sospitosos dos homes amb passaport rus i doble nacionalitat. L'atur puja a Catalunya a l'agost amb el final dels contractes d'estiu. Tot i això, l'efecte de la regularització de migrants ha frenat la caiguda de les noves afiliacions. La Setmana del Llibre en Català reivindica mostrant la potència del sector editorial en la nostra llengua. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà prop d'un centenar de casetes amb més de 280 segells editorials.
1: Esports. Marc Casado, cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat aquest dimarts, ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del club blaugrana. El Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec.

0: El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. I a l'Open dels Estats Units de tenis, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4.
1: I el temps, dijous, tornarem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura entre els 30 i els 35 graus en gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3CAT Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
3: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc. No va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
3: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
1: Madrid ha acollit aquest dimecres una de les manifestacions més multitudinàries a favor de Ceuta. Se n'havien convocat en molts punts d'Espanya amb l'impuls del PP i Vox, que se les han fet seves i les han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. La protesta de la capital espanyola ha acabat amb aldarulls, diversos detinguts i agents ferits. Madrid, Dani Sainteaja.
5: Una concentració que aviat s'ha vist que tenia més de protestar contra Pedro Sánchez. Les banderes espanyoles han dominat les de Ceuta i els crits que més han sentit han estat els de Sánchez dimissió. Les paraules en suport a Ceuta se les ha quedat l'alcalde de Madrid, Martínez Almeida, quan ha llegit el manifest.
6: La frontera de Ceuta és nuestra frontera, la de todos los españoles y también la de los 27 países de la Unión Europea.
5: La convocatòria la feia la Federació Espanyola de Municipis, però tant el PP com Vox s'hi han volcat amb els seus líders al capdavant, Feijó i Abascal, que han aprofitat l'acte per acusar Pedro Sánchez de mentir amb l'origen de la tragèdia i d'estar en connivència amb el Marroc.
7: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada, y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
8: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
5: I de la Cibeles, molta gent ha marxat al Congrés dels Diputats, on hi havia una altra concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i, en resposta, els agents els han dissolt amb gasos lacrimògens.
1: I a Catalunya hi ha hagut concentracions de suport a Ceuta que han coincidit també amb convocatòries antiracistes. A Barcelona, una doble protesta a la plaça Sant Jaume ha aplegat centenars de persones que han cridat contra el govern i el president espanyol, Pedro Sánchez. Un fort cordó policial ha evitat que es trobessin amb la convocatòria antiracista. Sentim l'Esperanza, originària de Ceuta, i el Carles, partidari d'una acollida digna.
9: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
10: sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
1: Des de Tarragona, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha fet aquesta petició a Sánchez.
11: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
1: També hi ha hagut concentracions a Girona i a Lleida. El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa la matinada de dimarts. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat Mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nàtia Dell.
12: Diversos actes d'homenatge a memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del Cant dels Ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric, amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
13: Els meus fills són íntims amics del Carles. Havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
14: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats, pensàvem viure tranquils i no... La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
15: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, la violència.
12: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Aloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta que ha dit que no es pot tornar a repetir.
16: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
12: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
1: També el municipi on vivia la víctima, Castellnou de Bages, ha decretat 3 dies de dol i ha fet aquest dimecres un minut de silenci. Castellnou de Bages, Txell Garriga.
17: Més d'un centenar de veïns s'han acomiadat d'en Carles amb un emotiu i colpidor minut de silenci davant del centre cívic i just al costat del camp de futbol, on hi estava estretament vinculat, també els seus dos fills, i que a partir d'ara portarà el seu nom. Tot el municipi està consternat, ho explica l'Alba, veïna de Castellnou del Bages.
18: Et quedes que no tens paraules, d'entrada no saps ni què pensar ni els sentiments, després et va sortint tot i... És un cop molt dur pel municipi.
17: L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol. El seu alcalde, David Canyador, mostrava avui el seu rebuig a la violència.
19: Entre tots s'ha de parlar sobre la multireincidència, sobre la protecció dels menors. No s'ha d'aprofitar aquest fet, evidentment, per assenyalar ningú, però sí que és obvi que tinc 53 anys, quan era jove això no passava.
17: La mort d'en Carles deixa una ferida oberta a Castellnou de Bages.
1: I en paral·lel als actes d'homenatge, continua la investigació del crim. Els Mossos no descarten més detencions. Així ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ha denunciat la manipulació política que s'està fent del cas i ha deixat clar que els dos joves detinguts són nascuts a Catalunya i tenen família aquí i ha negat rotundament que es tracti de menors migrants no acompanyats. És per això que no descarta denunciar les formacions polítiques d'extrema dreta que a través de les xarxes busquen generar odi.
20: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
1: Parlon demana reflexionar sobre què porta persones tan joves com les detingudes a cometre un crim tan greu.
2: 3CAT Info.
1: Més qüestions. La Unió Europea promet sancions més dures contra Rússia per respondre a l'intent del Kremlin d'atacar amb drons l'aeroport alemany de Leipzig. Va passar fa un mes, però ara Berlín acusa Moscou d'estar-hi al darrere. Com a sospitosos de l'incident, hi ha dos homes amb passaport rus. I la diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
0: En aquest atac fallit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, hi veu un salt qualitatiu. A

0: L'aeroport de Leipzig, el dron rus duia explosius preparats per atemptar contra un avió ucraïnès de mercaderies. I si no va haver-hi cap desgràcia, diu von der Leyen, és perquè l'artefacte va fallar. La líder comunitària demana als ciutadans que s'acostumin a aquestes maniobres de guerra híbrida.
1: Els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat. I això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
0: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures civils, com aeroports o plantes energètiques. Però a Brussel·les també preocupa la facilitat amb què van moure's per la Unió Europea els dos sospitosos de l'atac fallit a Leipzig. Un d'ells va arribar-hi amb un visat de turista i per això els socis comunitaris negocien ara com limitar els visats als turistes russos. Ho ha dit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
2: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
0: Els dos sospitosos de l'atac han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. Tots dos van fugir.
3: L'exèrcit rus ha completat una setmana seguida d'atacs sobre Kiev amb drons i míssils, aprofitant la falta de defenses antiaèries a la capital russa. Aquest dimecres s'han produït explosions al centre de la ciutat i han causat destrosses en edificis residencials i de la universitat. L'exèrcit rus també ha atacat altres regions del país. A Odessa, més de 350.000 habitatges s'han quedat sense llum pels danys en instal·lacions elèctriques. El govern ucraïnès ha demanat a l'Organització Aèria Internacional que recomani paralitzar els vols comercials per l'espai aeri rus, tot després que Zelensky anunciés que incrementaran els atacs amb drons. Les companyies turques, Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat alguns vols a Moscou. I Salvador Illa confirma que en les pròximes hores creuarà la frontera d'Ucraïna per arribar a Kiev, tot i els últims atacs russos. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra.
4: El que venim a fer és a mostrar el nostre coneixement, a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
3: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig.
5: El temps.
3: És moment per la previsió de Gemma Puig.
6: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant, i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18 i 19 graus cap a Ponent, fins a algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes, entre els 32 i els 35 graus, i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana, quan el cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: L'agost és un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com l'ensenyament. I el patró s'ha repetit aquest any. L'atur ha pujat de 14.500 persones fins a les 330.000, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. Els últims anys s'ha accentuat l'acabament de contractes en les activitats de lleure, un fet que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, caldrà estudiar.
7: És una dada que reitera any rere any que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
3: L'atur ha crescut a tots els sectors i en especial entre els joves i a les comarques de Girona. Una part de l'increment el pot explicar el procés de regularització d'immigrants, perquè alguns d'aquests estrangers, que no tenien la situació administrativa regulada, s'han incorporat ara per primer cop a les oficines del Servei Català d'Ocupació. La regularització també ha servit per mitigar la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. no ha estat tan accentuada perquè s'hi han donat d'alta 64.

0: 4.000 estrangers, la majoria llatinoamericans i en el règim general. El saldo final d'afiliats continua per sobre dels 3.900.000, un nivell històricament alt a Catalunya. Uber farà fora 3.300 treballadors, el 10% de la plantilla. L'empresa assegura en un comunicat que la decisió respon a la introducció de canvis organitzatius que pretenen simplificar l'estructura. El conseller delegat d'Uber ha explicat que busquen ser més àgils i tenir capacitat per invertir en el futur. En aquest sentit, ha fet pública la voluntat de liderar el sector del taxi autònom. D'altra banda, el Consell d'Administració de Delivery Hero, propietària de Glovo, ha donat el vistiplau a l'oferta de compra presentada per Uber per més de 12.700 milions d'euros. Ara han de ser els accionistes de l'empresa alemanya els que han d'acceptar les condicions de l'OPA. Amb aquesta compra, Uber s'assegura que la seva plataforma de repartiment i mobilitat sigui present en 99 països amb uns ingressos estimats de més de 206.000 milions d'euros. I encara en plana econòmica, l'absorció de l'empresa catalana Sirsa per part de la italiana Lottomatica ha fet pujar el valor de les accions de la companyia terrassenca a la borsa gairebé un 20%. De l'operació en sortirà el segon operador mundial cotitzat del joc i les apostes esportives amb un negoci combinat de 34.000 milions d'euros. Els propietaris de la companyia catalana tindran una tercera part del capital social de la nova societat i els accionistes de Sirsa rebran un 0,66 de les noves accions de l'Automàtica per cada títol que tinguin. El mercat ha aplaudit l'operació perquè els analistes destaquen que generarà un creixement de caixa i una capacitat de retorn a l'accionista molt elevats.
1: 3Cat Info.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest dijous al matí amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs, que són l'USTEC i la CGT. Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que les negociacions abans de l'estiu no arribessin a port. L'USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. De fet, la portaveu, Yolanda Segura, assegura que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
2: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
0: La consellera es reunirà a partir de les 10 del matí amb l'USTEC i a les 12 amb la CGT. I la Unió Europea tornarà a debatre l'oficialitat del català a les institucions comunitàries el 22 de setembre. L'últim cop que els ministres dels 27 van abordar la qüestió va ser el juliol de l'any passat, fa més d'un any. Ara el govern espanyol reobre la carpeta, però encara no compta amb la unanimitat necessària per tirar-la endavant. Segons fonts diplomàtiques consultades aquest estiu per 3Cat Info, un grup de països liderat per Alemanya es manté reticent a la iniciativa. Més de 350 activitats en 11 espais diferents ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona, on se celebra la Setmana del Llibre en Català, que es vol acostar més que mai al món digital. Entre les novetats destaca la col·laboració amb la Casa de Creació Digital en Català, que impulsarà cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital, com Marta Sangrà o Ània Posada. També cada dia es farà un podcast en viu, com Ràdio Maconda, de la Biblioteca Gabriel García Márquez, o Club Tàndem, de 3Cat, amb Marina Porres i Juliana Canet. Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials de tots els gèneres. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
3: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referents a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
0: Més de 200 autors signaran els seus llibres i hi haurà diàlegs amb autors internacionals traduïts al català, com la palestina Adania Shibley, l'irlandès Colm Toibin o la poeta britànica Claire Pollard. La setmana espera almenys igualar la xifra de visitants de l'any passat, que va superar els 100.000.

0: I Sergi Balbel ha estrenat l'obra Ella i la màquina a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants. El director i dramaturg va escriure el text fa uns anys i durant la pandèmia el va acabar. Protagonitzen l'obra Àgata Roca i Enric Cambrai. Montse Pujol.
1: El muntatge presenta a través del diàleg la crisi d'una dona al voltant dels 50 anys que després d'haver dedicat tota la seva vida als altres es pregunta qui l'ajuda ara a ella. A partir d'aquí, Balbel parla també de la revolució digital. Són declaracions al Catalunya Nit.
2: Com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquests invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
1: L'obra s'estarà a la Heartbreak Hotel fins a l'11 d'octubre.
3: Esports.
0: Fins a 2:15 amb David Ubach.
4: Al mercat de fitxatges d'estiu, el futbol continua acaparant protagonisme, l'endemà del seu tancament. El Barça, l'últim a marxar, ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Corunya a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
5: Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, li hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
4: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
6: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
4: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre, via cessió, al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel. Aquí sentim.
7: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
4: I a segona, el Girona, Unagi, és nou futbolista del Panathinaikos, segons ha fet ja oficial el club grec. Un fitxatge d'Unagi per al seu ex-equip a canvi d'uns 15 milions d'euros de traspàs, un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Atents també a la situació de Carles Pérez, desvinculat aquest dimarts del Celta, que en les properes hores s'ha de confirmar com a nou futbolista del club gironí. Precisament de Carles Pérez n'ha parlat un excompany seu a les categories inferiors del Barça, Mateu Morell, fitxat aquest dimarts pel Girona.
8: Crec que és un jugador que en confiança pot marcar la diferència i segur que ens aportarà moltíssim.
4: Més futbol, mercat de fitxatges a banda ara. Protagonisme al Tot Costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que l'Ajax blaugrana ha marcat època, però ha exhibit perfil propi.
9: Es diferente, es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
4: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg i el Paris Saint-Germain i la Juventus, a més.
3: 3CAT Info.
4: Sense deixar el futbol, afegim que, segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya, entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2. El blaugrana Vissigu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme. 3CAT

0: Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta l'esprint després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. Al Balear del Movistar s'esperava una etapa més complicada a causa del vent.
2: Una pena que no ha soplado el viento que tenía que soplar y no se ha podido pasar a la acción, simplemente porque creo que nos defendemos muy bien ahí.
1: Aquest dijous, 12a etapa, seran 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calaralto, amb dos ports de primera categoria, un d'ells al final d'etapa, un de segona i dos de tercera. Tadej Pogačar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. Ara mateix la seva participació al Mundial de Montreal de finals de mes és molt dubtosa. I encara en ciclisme, afegim que el neerlandès Alex Molenaar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per a les properes dues temporades. Qui també va estirar els colors d'aquest equip navarrès és Marc Brustenga. El ciclista de Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental, deixarà el Kern Pharma en una incorporació encara pendent de fer-se oficial, això sí. Del ciclisme passem al tennis.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: A l'Open dels Estats Units, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4. A la Lliga CB de bàsquet, el Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenionis. El jugador de 24 anys prové de la Lliga de Letònia i tindrà un contracte temporal vinculat a la recuperació d'Isaac Vázquez. I amb waterpolo, aquest dimecres s'han disputat dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani 29, Catalunya 8 i en dones, Rubí 4, Sant Feliu 21.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Són dos quarts d'una.

0: Principals informacions a aquesta hora. El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. A partir d'ara us explicarem que els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa al replà d'un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Mentrestant, la policia ha detingut a València els pares del nadó desaparegut, a qui encara busquen, a Santa Bàrbara, al Montsià. Explicarem també que els beneficiaris de la dependència han augmentat prop d'un 75% en la darrera dècada, segons el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. La memòria assenyala que hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera, un 14% més que l'any anterior. I ja està en marxa la mostra de cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Marc Casado, cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat de fitxatges aquest dimarts, ha deixat d'entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del club blaurana. I al Girona, el Panathinaikos ha fet oficial l'arribada del migcampista dels gironins, Ounahi, a canvi d'uns 15 milions d'euros, un en variables a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i els 35 graus a gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus. La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot i l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document...

0: el qual ha tingut accés 3Cat Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat, hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
1: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
2: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
1: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
0: Milers de persones s'han concentrat en diverses ciutats de l'Estat per donar suport a la població de Ceuta i recriminar la gestió de la crisi del govern espanyol. Les convocatòries, impulsades pel PP i Vox, s'han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. A la mobilització de Madrid hi han assistit el líder dels populars i el d'extrema dreta, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
3: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
4: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
0: També hi ha hagut protestes a Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona, on dues convocatòries de signe contrari han omplert la plaça Sant Jaume sense incidents, però separades per un fort cordó policial. La protesta de Madrid ha acabat amb aldarulls i càrregues policials. I mobilització massiva també a l'epicentre d'aquesta crisi migratòria. La delegació del govern espanyol ha xifrat en 20.000 els assistents a la protesta, l'equivalent a una quarta part de la població d'aquesta ciutat autònoma. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarqué.
5: El centre de la ciutat de Ceuta s'ha quedat petit per acollir la manifestació en contra de la llei migratòria, encapçalada per una pancarta amb el lema Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Els insults contra el president espanyol Pedro Sánchez han estat una constant. Quatre noies representants de les quatre confessions que conviuen a la ciutat han llegit un text consensuat per les associacions de veïns que han tingut referències constants a l'espanyolitat de la ciutat autònoma.
6: Ceuta es España por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni para ambigüedades.
5: Cap referència, però, a la crisi humanitària amb milers de migrants, alguns d'ells nadons i nens, malvivint a les platges, turons i carpes.
0: El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa dimarts a la matinada. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nati Adell.
7: Diversos actes d'homenatge en memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric, amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
8: Els meus fills són íntims amics del Carles. Havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
9: Perquè ens fa por a nosaltres que ja som jubilats, pensàvem viure tranquils i no, La veritat és que tenim molta por de baixar.

0: marxar cap aquí al centre.
1: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, la violència.
2: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Aloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta, que ha dit que no es pot tornar a repetir.
3: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
2: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
4: Els Mossos també investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, al Barcelonès. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest dimecres al migdia quan una persona ha trobat al replà del bloc, al carrer Llevant, una bossa amb sang. Quan els agents hi han arribat, han trobat el cos sense vida de la criatura. L'autòpsia determinarà ara les causes de la mort. Tampoc se sap el temps de vida que tenia, si havia acabat de néixer o si ja feia unes setmanes. La Regió Metropolitana Nord dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. I han detingut a València els pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, per un suposat delicte d'homicidi. Els Mossos busquen a la casa de l'Ebre possibles restes de la criatura després de la denúncia de desaparició presentada per l'avi. Tarragona, Ricard Buigas.
5: La Policia Nacional ha detingut els pares del nadó a l'estació del Nord, al centre de València. El jutjat d'Amposta, que instrueix el cas del nen desaparegut, havia emès un ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Durant els pròxims dies, la parella detinguda serà traslladada al jutjat de la capital del Montsià. Paral·lelament, els Mossos busquen possibles restes del suposat nadó desaparegut en un pis de Santa Bàrbara. L'avi de la criatura ha estat la persona que ha presentat la denúncia per la desaparició. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major, està precintat des del cap de setmana. Els Mossos hi van trobar dins una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta malnutrits en un espai envoltat de brossa i excrements. El jutge d'Amposta, que porta el cas, ha decretat el secret de les actuacions.

0: Donald Trump es mostra disposat a tornar a atacar l'Iran mentre que Teheran amenaça d'esclafar els Estats Units després dels últims bombardejos nord-americans que han deixat almenys 19 morts, segons els iranians. Entre les víctimes hi ha 7 membres de les forces armades, però també civils, que celebraven un casament, fet que el règim persa ha qualificat de crim de guerra. El líder de la Casa Blanca sosté que Washington ha destruït instal·lacions que l'Iran intentava reconstruir, com ara radars, sistemes de míssils i un suposat projecte per desplegar mines navals amb coets. Trump ha volgut deixar clar que l'ofensiva pot continuar.
1: Hem fet volar pels aires molt més que el seu radar. Va ser un atac molt fort el d'ahir a la nit i estem preparats per fer-ne un altre i quan vulguem.
0: Les forces iranianes han llançat projectils contra l'Iraq, Kuwait, Bahrein i Jordània, però no consten víctimes. A tot això, Donald Trump ha suggerit posar el seu nom a l'estret d'Hormuz amb l'argument que, segons ell, aquest pas estratègic està sota el control dels Estats Units. Benjamin Netanyahu ha visitat Gaza per primera vegada des de l'alto al foc de l'any passat, en un dia en què Israel ha matat almenys 3 persones a la franja, un home de 39 anys en un bombardeig i 2 menors a trets. El desplaçament del primer ministre s'emmarca en els actes de precampanya per les eleccions del mes que ve i el seu ministre d'Exteriors ha suggerit que els gazians haurien de marxar del territori. Jerusalem, Jordi Brescó.
2: La precampanya del govern israelià de cara a les eleccions ha passat avui per Gaza. Literalment, Benjamin Netanyahu s'ha plantat a la franja, ha visitat els soldats, ha pres un cafè i ha dit allò que fa temps que va repetint.
3: Controlem el territori, no ens retirem, ens mantenim en aquesta línia. Controlem el 60% de la franja i encara queda camí per recórrer perquè estem eliminant els terroristes que ens amenacen. Ho fem contínuament.
2: Per si Netanyahu no havia deixat prou clara la seva intenció, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, s'ha referit a la possibilitat de forçar els gazians a marxar de la franja.
4: Aquesta opció no està descartada. L'hem tingut en compte tot aquest temps i crec que no hi ha cap altra solució pel bé de tothom. Però per aplicar-la necessitem els Estats Units. Quan ho farem? Quan quedi clar que Hamas no pensa desarmar-se.
2: Falta poc més d'un mes perquè es compleixi el primer any de l'alto al foc a la franja. Des d'aleshores, Israel hi ha matat més de 1.300 persones.
0: Cuba ha donat llum verda, per primera vegada després de la revolució, a poder crear empreses privades de més de 100 treballadors. El decret publicat aquest dimecres permet a aquestes empreses fixar preus, però fins a un cert límit, decidir els salaris dels treballadors i associar-se amb capital estranger. L'illa avança en les reformes liberalitzadores en plena.

0: Una crisi econòmica i energètica provocada en gran part per l'embargament del petroli veneçolà ordenat per Donald Trump. Trump tutela el govern interí de Delcy Rodríguez i ha assegurat que no convocarà eleccions, tot i que ella li ha demanat.
1: Els hem tret d'una dictadura i tenim molt bona relació amb el govern. La Delcy, com sabeu, està fent una molt bona feina. Ho respectem moltíssim. I tot el que volem és això, i ells ho volen. La Delcy ho vol, però encara no estan preparats.
0: Els Estats Units i Veneçuela han firmat aquest dimecres l'acord segons el qual empreses nord-americanes explotaran una cinquena part del petroli veneçolà.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El nombre de persones beneficiàries de la dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada. Són dades de la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera del sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior. Això tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. Segons l'informe, la població catalana de 65 anys o més ja supera en prop d'un 50% la població de menys de 15 anys. Per tot plegat, el director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió per afrontar aquest repte. Ho ha dit a 3CAT Info.
3: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals. Sempre diem que hem de doblar el percentatge d'inversió del PIB en dependència en sintonia amb el que passa a la resta de països de l'OCDE.
0: A Catalunya es triga 208 dies a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud, 26 dies més que l'any anterior. I el futur campus de salut Clínic UB fa un pas endavant. El consorci que impulsa el projecte, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha avalat l'avanç del pla urbanístic per transformar gairebé 70 hectàrees entre les tres ciutats. El projecte preveu construir fins a 1.125 habitatges, la meitat protegits. A més, la Facultat de Farmàcia de la UB es traslladarà a Esplugues. El projecte també inclou nous equipaments de salut, universitat i recerca, 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. La inversió global estimada és de 1.700 milions d'euros. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte tant a nivell de país com en benefici de les ciutats implicades.
4: Avui aprovem l'avanç del pla director urbanístic amb el que es defineix el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país, que és el campus Hospital Clínic Universitat de Barcelona. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
0: Ara s'obre un procés de participació fins al desembre on la ciutadania pot fer al·legacions al projecte. La previsió és aprovar inicialment aquest projecte durant el primer semestre de l'any que ve i el nou campus està previst que entri en funcionament el 2035.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
5: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant, i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18 i 19 graus cap a Ponent, fins i tot algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes, entre els 32 i els 35 graus, i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana, quan el cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: La flota de pesca d'arrossegament més important del país, la de la Ràpita, el Montsià, ha tornat al mar després de la veda dels mesos de juliol i agost. La represa l'afronten amb bones previsions i amb l'esperança de poder tenir més dies de pesca l'any vinent. Tortosa, Jordi Barrancà.
6: Les previsions és que les captures estiguin al voltant de les 2.200 tones de l'any passat. Tornen a mar, a més, amb una alta presència de crustacis i amb un regust, això sí, agredolç provocat per l'emergència climàtica. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors de la Ràpita.
7: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim la erupció del llangostí cafè, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, l'escamarlà, que és un crustaci de més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
6: També han de fer front a l'encariment del dièsel i per això han aplicat certes mesures.
7: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes voladores, que repercutix un pèl en una disminució del consum. El que eren les velocitats que anaven abans per arribar a calador, pues, també hi ha una disminució de consum.
6: Enguany han fet una planificació i tenen encara dies de marge pels propers 3 mesos. De cara a l'any vinent, però, ja tenen un ull posat en el que provi la Unió Europea mitjans el mes de desembre.
0: Ja ha començat la collita de les pomes Golden, les més comunes a Catalunya. Arrenca uns dies abans del que és habitual per la calor que ha fet que siguin més petites i molt dolces. Lleida, per a Joan Álvarez.
8: Unes calorades que han influït, doncs, en la maduració, en la mida i en el gust. Sentim Bernat Ramon, que és pagès.
9: També ens ha influenciat que a la nit no baixés la temperatura ni pugés la humitat com venia fent històricament, perquè això ens ha fet guanyar molt sucre a la mateixa fruita i el calibre no ha tingut temps, els arbres no han tingut el repòs que necessiten a les nits amb humitat i fresques, que és el que això a poc a poc fa augmentar els calibres.
8: Les previsions són arribar a les 134.000 tones de pomes Golden, de les quals gairebé 100.000 a les comarques de Lleida i la resta a Girona. Ara bé, la calor, com diem, també ha fet que les pomes siguin més petites i això podria acabar fent que no s'arribi als quilos previstos. Narcís Poc és responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos.
10: Què vol dir que hi hagi calibres més petits? Que una peça de pomes doncs, pesa menys grams i és molt probable que tot i haver fet unes previsions doncs, pensant que les pomes arribarien a una determinada mida, doncs potser no farem els quilos que esperàvem.
8: L'excés de calor també ha provocat en algunes finques caigudes sobtades de pomes.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: George Clooney ha rebut el Lleó d'Or d'Honor durant la cerimònia inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia. El Festival Internacional ha arrencat amb la pel·lícula Inc. de Danny Boyle. Venècia, Òscar Callau.
11: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Amb elegància, humor i un toc de melancolia als seus 65 anys, s'ha guanyat tant l'ovació del públic que ha omplert la sessió inaugural al Palau del Cinema del Lido com les simpaties dels periodistes internacionals durant la roda de premsa unes hores abans. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. De fet, durant l'acte, hem pogut veure Clooney mirant amb atenció el muntatge resum de les seves pel·lícules, una imatge idèntica a la que ja vam poder veure a Jai Kelly.
12: Sí, avui em passa això mateix, és una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula. És divertit. Tinc 65 anys, tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
11: La Bienal de Venècia l'ha guardonat per ser un artista complet, carismàtic, apassionat i original. I la seva amiga, l'actriu Laura Dern, ha llegit una glossa on ha recordat la figura sexy de George Clooney, farcida de records personals i també llegint dedicatòries d'altres intèrprets i amics, com ara Brad Pitt. Després de l'acte de lliurament del guardó, la projecció inaugural ha estat la de la pel·lícula concurs Inc. del director britànic Danny Boyle.
13: Agafem-ho tot, nenes!
0: Glòria Rivera ha inaugurat oficialment el Festival Internacional de Teatre de Tarragona. La cita que obre la temporada de les arts escèniques al país recupera companyies i artistes d'èxit que han crescut amb el festival. Tarragona, Ricard Buigas.
14: Arrenquen 4 dies de teatre amb les propostes més trencadores i arriscades. L'espectacle Bomba Va, de la cupletista creadora folklòrica i neovedet Glòria Rivera, n'és un exemple. També ho és Dones de Llum, de l'artista Gisela de Foc, de l'Aleixar, al Baix Camp, que ha traslladat a la Rambla Nova un univers de poesia visual per exposar una decisió tan profunda com la de no ser mare.
15: Representem la no maternitat. És una vegada les dones no hem donat a llum, i a partir de la pregunta de què passa amb aquesta llum,

0: Una mica com deixar enrere doncs, la maternitat.
1: El lema d'enguany del FIT és el talent torna a casa. El director del festival, Joan Negri, ens ha explicat els motius.
2: Portàvem 12 edicions obsessionats en portar companyies noves que la gent no conegués, no? Buscant pel món espectacles nous i innovadors, i vam pensar, ostres, ha vingut ja molta, molta gent que el públic ha conegut al FIT. També està bé que coneguin com evolucionen aquestes companyies, aquests creadors i aquestes creadores, i això hem volgut fer enguany.
1: El FIT d'enguany presenta 16 propostes escèniques, espectacles vermut i 5 sessions musicals. L'acte inaugural ha exhaurit les entrades. També s'ha venut tot el paper per veure algunes de les propostes de petit format com l'Imani, sota la direcció d'Araca i la companyia Cali Cantó.
3: I les festes de Santa Tecla despleguen un programa amb més de 500 actes amb el foc i la música com a principals protagonistes. Es commemoren els 600 anys dels primers actes festius de foc i s'han previst un gran nombre de concerts. Tarragona, Clara Echevarria, Domingo.
4: El Ball de Diables de Tarragona i el Drac de Sant Roc han preparat algunes recreacions històriques rigorosament documentades per recordar els orígens de les festes populars i la seva relació amb el foc que remunten al segle XV. És el cas del Ball de Diables, que farà una cercavila pròpia de finals del segle XIX i recordarà una actuació del ball infantil de l'any 1922, inspirant-se en una fotografia que se'n conserva. El tècnic de cultura Xavier González explica quin sentit té fer això.
5: Una de les coses que històricament ha fet la festa és explicar d'on venim, perquè és evident que el present és fantàstic, però el present és una suma de coses. En aquest cas, venim de tan lluny que venim de 700 anys d'història. Llavors, les entitats crec que encertadament el que fan és intentar explicar com podia ser o com era el que ara estem fent en altres marcs històrics, polítics, etc.
4: La música és un altre dels grans eixos de les festes, amb el Parc de Francolí com un dels principals punts de trobada, amb propostes que van des de búhos, esbatlant el sodi, fins a propostes més familiars amb xiula i reggae per xics. També hi haurà activitat en altres espais amb la Tarragona Big Band o la banda Unió Musical de Tarragona. Són només alguns dels mig miler d'actes que ajuntament i entitats han organitzat entre els dies 15 i 24 de setembre.
3: Esports. Amb David Ubach.
6: El mercat de fitxatges d'estiu al futbol continua acaparant protagonisme l'endemà del seu tancament. Al Barça, l'últim a marxar ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Coruña a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
7: Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, li han parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
6: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat de l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
8: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
6: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre via cessió al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel. Aquí sentim.
9: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
6: I a segona, el Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Els gironins tenen pendent oficialitzar aquest dijous el fitxatge de l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop desvinculat aquest dimarts del Celta. Més futbol encara, mercat de fitxatges a banda, això sí. Protagonisme al Tot Costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que l'Ajax blaugrana ha marcat època, però ha exhibit a la vegada perfil propi.
10: Es diferente, es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo 5 capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
6: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que

0: deixat fora la Reial Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg, a més del Paris Saint-Germain i la Juventus.
1: 3CAT Info.
0: Sense deixar el futbol, afegim que, segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid,

0: seu historial a la competició ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2, amb gols de Joaquini a la primera part i de Rahmani a les acaballes, que ha desfet l'empat a un provisional del Barça obra de Gariba. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha posat en valor el títol.
1: Donar-li valor a cada instant, intentar fer sempre les coses de la millor manera. No penso que sigui possible triar quan vols competir, quan no, llavors nosaltres decidim fer-ho sempre. Som un equip català, és la Copa Catalunya, i evidentment que ens fa molta il·lusió guanyar-la.
0: El blaugrana Visibu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
2: Trescat Info.
0: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta a l'esprint, després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. D'altra banda, Tadej Pogačar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. I encara en ciclisme, el ciclista neerlandès Alex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per les properes dues temporades. A l'Open dels Estats Units de tenis, Pablo Abadós ha accedit a la segona ronda en derrotar Kasatkin en dos sets.
2: Trescat Info.

0: El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. El document recull que els agents van guiar els immigrants cap a la frontera i parla de permissivitat total. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. El PP i Vox han aconseguit convertir-les en un clam contra Sánchez. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no descarta més detencions dels Mossos en relació amb aquest cas. Parlon denuncia que els partits d'extrema dreta han fet servir el crim per atiar l'odi i el racisme amb informacions falses, ja que els dos detinguts són catalans. La Unió Europea anuncia sancions més dures contra Rússia en represàlia per l'atac amb drons a l'aeroport alemany de Leipzig, que Alemanya ha atribuït a Moscou. Brussel·les parla de terrorisme d'estat. La policia alemanya ha identificat com a sospitosos dos homes amb passaport rus i doble nacionalitat. L'atur puja a Catalunya a l'agost amb el final dels contractes d'estiu. Tot i això, l'efecte de la regularització de migrants ha frenat la caiguda de les noves afiliacions. La Setmana del Llibre en Català reivindica mostrant la potència del sector editorial en la nostra llengua. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà prop d'un centenar de casetes amb més de 280 segells editorials.
1: Esports. Marc Casado, cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat aquest dimarts, ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del club blaugrana. El Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. I a l'Open dels Estats Units de tennis, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura entre els 30 i els 35 graus en gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus.

0: Rescat Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
0: Rescat Info. Informar, explicar, entendre.
1: La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés Rescat Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
2: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
3: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
2: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
1: Madrid ha acollit aquest dimecres una de les manifestacions més multitudinàries a favor de Ceuta. Se n'havien convocat en molts punts d'Espanya amb l'impuls del PP i Vox, que se les han fet seves i les han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. La protesta de la capital espanyola ha acabat amb aldarulls, diversos detinguts i agents ferits. Madrid, Dani Sendeaja.
4: Una concentració que aviat s'ha vist que tenia més de protestar contra Pedro Sánchez. Les banderes espanyoles han dominat les de Ceuta i els crits que més han sentit han estat els de Sánchez dimissió. Les paraules en suport a Ceuta se les ha quedat l'alcalde de Madrid, Martínez Almeida, quan ha llegit el manifest.
5: La frontera de Ceuta és nuestra frontera, la de todos los españoles y también la de los 27 países de la Unión Europea.
4: La convocatòria la feia la Federació Espanyola de Municipis, però tant el PP com Vox s'hi han volcat amb els seus líders al capdavant, Feijó i Abascal, que han aprofitat l'acte per acusar Pedro Sánchez de mentir amb l'origen de la tragèdia i d'estar en connivencia amb el Marroc.
6: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada, y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
7: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
4: I de la Cibeles, molta gent ha marxat al Congrés dels Diputats, on hi havia una altra concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i, en resposta, els agents els han dissolt amb gasos lacrimògens.
1: I a Catalunya hi ha hagut concentracions de suport a Ceuta que han coincidit també amb convocatòries antiracistes. A Barcelona, una doble protesta a la plaça Sant Jaume ha aplegat centenars de persones que han cridat contra el govern i el president espanyol, Pedro Sánchez. Un fort cordó policial ha evitat que es trobessin amb la convocatòria antiracista. Sentim l'Esperanza, originària de Ceuta, i el Carles, partidari d'una acollida digna.
8: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
9: Me sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
1: Des de Tarragona, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha fet aquesta petició a Sánchez.
10: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
1: També hi ha hagut concentracions a Girona i a Lleida. El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a

0: Manresa la matinada de dimarts. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat Mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nàtia Dell.
1: Diversos actes d'homenatge a memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del Cant dels Ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric, amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
2: Els meus fills són íntims amics del Carles, havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
3: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats, pensàvem viure tranquils i no... La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
4: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, la violència.
1: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Aloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta que ha dit que no es pot tornar a repetir.
5: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
1: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
0: També el municipi on vivia la víctima, Castellnou de Bages, ha decretat 3 dies de dol i ha fet aquest dimecres un minut de silenci. Castellnou de Bages, Txell Garriga.
6: Més d'un centenar de veïns s'han acomiadat d'en Carles amb un emotiu i colpidor minut de silenci davant del centre cívic i just al costat del camp de futbol, on hi estava estretament vinculat, també els seus dos fills, i que a partir d'ara portarà el seu nom. Tot el municipi està consternat, ho explica l'Alba, veïna de Castellnou del Bages.
7: Et quedes que no tens paraules, d'entrada no saps ni què pensar ni els sentiments, després et va sortint tot i... És un cop molt dur pel municipi.
6: L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol. El seu alcalde, David Canyador, mostrava avui el seu rebuig a la violència.
8: Entre tots s'ha de parlar sobre la multireincidència, sobre la protecció dels menors. No s'ha d'aprofitar aquest fet, evidentment, per assenyalar a ningú, però sí que és obvi que tinc 53 anys, quan era jove això no passava.
6: La mort d'en Carles deixa una ferida oberta a Castellnou de Bages.
0: I en paral·lel als actes d'homenatge, continua la investigació del crim. Els Mossos no descarten més detencions. Així ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ha denunciat la manipulació política que s'està fent del cas i ha deixat clar que els dos joves detinguts són nascuts a Catalunya i tenen família aquí i ha negat rotundament que es tracti de menors migrants no acompanyats. És per això que no descarta denunciar les formacions polítiques d'extrema dreta que a través de les xarxes busquen generar odi.
9: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
0: Parlon demana reflexionar sobre què porta persones tan joves com les detingudes a cometre un crim tan greu.
10: 3CAT Info.
0: Més qüestions. La Unió Europea promet sancions més dures contra Rússia per respondre a l'intent del Kremlin d'atacar amb drons l'aeroport alemany de Leipzig. Va passar fa un mes, però ara Berlín acusa Moscou d'estar-hi al darrere. Com a sospitosos de l'incident, hi ha dos homes amb passaport rus. I la diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
11: En aquest atac fallit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, hi veu un salt qualitatiu. A l'aeroport de Leipzig, el dron rus duia explosius preparats per atemptar contra un avió ucraïnès de mercaderies. I si no va haver-hi cap desgràcia, diu von der Leyen, és perquè l'artefacte va fallar. La líder comunitària demana als ciutadans que s'acostumin a aquestes maniobres de guerra híbrida.
12: Els europeus s'enfronten a la dura realitat que
10: aquesta és la nova normalitat i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
11: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques, però a Brussel·les també preocupa

0: preocupa la facilitat amb què van moure's per la Unió Europea els dos sospitosos de l'atac fallit a Leipzig. Un d'ells va arribar-hi amb un visat de turista i per això els socis comunitaris negocien ara com limitar els visats als turistes russos. Ho ha dit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
1: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
0: Els dos sospitosos de l'atac han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. Tots dos van fugir.
2: L'exèrcit rus ha completat una setmana seguida d'atacs sobre Kiev amb drons i míssils, aprofitant la falta de defenses antiaèries a la capital russa. Aquest dimecres s'han produït explosions al centre de la ciutat i han causat destrosses en edificis residencials i de la universitat. L'exèrcit rus també ha atacat altres regions del país. A Odessa, més de 350.000 habitatges s'han quedat sense llum pels danys en instal·lacions elèctriques. El govern ucraïnès ha demanat a l'Organització Aèria Internacional que recomani paralitzar els vols comercials per l'espai aeri rus, tot després que Zelensky anunciés que incrementaran els atacs amb drons. Les companyies turques, Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat alguns vols a Moscou. I Salvador Illa confirma que en les pròximes hores creuarà la frontera d'Ucraïna per arribar a Kiev, tot i els últims atacs russos. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra.
3: El que venim a fer és a mostrar el nostre coneixement, a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau, que volem que arribi el més aviat possible.
2: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig.
4: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
5: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant, i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18 i 19 graus cap a Ponent, fins a algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes, entre els 32 i els 35 graus, i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana, quan el cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: L'agost és un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com l'ensenyament. I el patró s'ha repetit aquest any. L'atur ha pujat de 14.500 persones fins a les 330.000, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. Els últims anys s'ha accentuat l'acabament de contractes en les activitats de lleure, un fet que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, caldrà estudiar.
6: És una dada que reitera any rere any que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
2: L'atur ha crescut a tots els sectors i en especial entre els joves i a les comarques de Girona. Una part de l'increment el pot explicar el procés de regularització d'immigrants, perquè alguns d'aquests estrangers, que no tenien la situació administrativa regulada, s'han incorporat ara per primer cop a les oficines del Servei Català d'Ocupació. La regularització també ha servit per mitigar la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. No ha estat tan accentuada perquè s'hi han donat d'alta 64.000 estrangers, la majoria llatinoamericans i en el règim general. El saldo final d'afiliats continua per sobre dels 3.900.000, un nivell històricament a la Catalunya. Uber farà fora 3.300 treballadors, el 10% de la plantilla. L'empresa assegura en un comunicat que la decisió respon a la introducció de canvis organitzatius que pretenen simplificar l'estructura. El conseller delegat d'Uber ha explicat que busquen ser més àgils i tenir capacitat per invertir en el futur. En aquest sentit, ha fet pública la voluntat de liderar el sector del taxi autònom. D'altra

0: La banda del Consell d'Administració de Delivery Hero, propietària de Glovo, ha donat el vistiplau a l'oferta de compra presentada per Uber per més de 12.700 milions d'euros. Ara han de ser els accionistes de l'empresa alemanya els que han d'acceptar les condicions de l'OPA. Amb aquesta compra, Uber s'assegura que la seva plataforma de repartiment i mobilitat sigui present en 99 països amb uns ingressos estimats de més de 206.000 milions d'euros. I encara en plana econòmica, l'absorció de l'empresa catalana Sirsa per part de la italiana Lottomatica ha fet pujar el valor de les accions de la companyia terrassenca a la borsa gairebé un 20%. De l'operació en sortirà el segon operador mundial cotitzat del joc i les apostes esportives amb un negoci combinat de 34.000 milions d'euros. Els propietaris de la companyia catalana tindran una tercera part del capital social de la nova societat i els accionistes de Sirsa rebran un 0,66 de les noves accions de l'Automàtica per cada títol que tinguin. El mercat ha aplaudit l'operació perquè els analistes destaquen que generarà un creixement de caixa i una capacitat de retorn a l'accionista molt elevats.
1: 3Cat Info.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest dijous al matí amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs, que són l'USTEC i la CGT. Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que les negociacions abans de l'estiu no arribessin a port. L'USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. De fet, la portaveu, Yolanda Segura, assegura que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
2: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
0: La consellera es reunirà a partir de les 10 del matí amb l'USTEC i a les 12 amb la CGT. I la Unió Europea tornarà a debatre l'oficialitat del català a les institucions comunitàries el 22 de setembre. L'últim cop que els ministres dels 27 van abordar la qüestió va ser el juliol de l'any passat, fa més d'un any. Ara el govern espanyol reobre la carpeta, però encara no compta amb la unanimitat necessària per tirar-la endavant. Segons fonts diplomàtiques consultades aquest estiu per 3Cat Info, un grup de països liderat per Alemanya es manté reticent a la iniciativa. Més de 350 activitats en 11 espais diferents ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona, on se celebra la Setmana del Llibre en Català, que es vol acostar més que mai al món digital. Entre les novetats destaca la col·laboració amb la Casa de Creació Digital en Català, que impulsarà cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital, com Marta Sangrà o Ània Posada. També cada dia es farà un podcast en viu, com Ràdio Maconda, de la Biblioteca Gabriel García Márquez, o Club Tàndem, de 3Cat, amb Marina Porres i Juliana Canet. Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials de tots els gèneres. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
3: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
0: Més de 200 autors signaran els seus llibres i hi haurà diàlegs amb autors internacionals traduïts al català, com la palestina Adania Shibley, l'irlandès Colm Toibin o la poeta britànica Claire Pollard. La setmana espera almenys igualar la xifra de visitants de l'any passat, que va superar els 100.000. I Sergi Balbel ha estrenat l'obra Ella i la màquina a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants. El director i dramaturg va escriure el text fa uns anys i durant la pandèmia el va acabar. Protagonitzen l'obra Agata Roca i Enric Cambrai. Montse Pujol.
4: El muntatge presenta a través del diàleg la crisi d'una dona al voltant dels 50 anys que després d'haver dedicat tota la seva vida als altres es pregunta qui l'ajuda ara a ella. A partir d'aquí, Balbel parla també de la revolució digital. Són declaracions al Catalunya Nit.
5: Com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquests invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
4: L'obra s'estarà a la Heartbreak Hotel fins a l'11 d'octubre.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts amb David Ubach.
6: El mercat de fitxatges d'estiu al futbol continua acaparant protagonisme l'endemà del seu tancament. El Barça, l'últim a marxar, ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Corunya a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
7: Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, li hem parlat amb el club, com hem gestionat altres les coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
6: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
8: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
6: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre, via cessió, al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel, a qui sentim.
9: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
6: I a segona, el Girona, Unagi, és nou futbolista del Panathinaikos, segons ha fet ja oficial el club grec. Un fitxatge d'Unagi per al seu ex-equip a canvi d'uns 15 milions d'euros de traspàs, un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Atents també a la situació de Carles Pérez, desvinculat aquest dimarts del Celta, i que en les properes hores s'ha de confirmar com a nou futbolista del club gironí. Precisament de Carles Pérez n'ha parlat un excompany seu a les categories inferiors del Barça, Mateu Morell, fitxat aquest dimarts pel Girona.
10: Crec que és un jugador que en confiança pot marcar la diferència i segur que ens aportarà moltíssim.
6: Més futbol, mercat de fitxatges a banda ara. Protagonisme al tot costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que la Jax Blaugrana ha marcat època, però ha exhibit perfil propi.
11: Es diferente, es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
6: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg i el Paris Saint-Germain i la Juventus, a més.
1: 3CAT Info.
6: Sense deixar el futbol, afegim que, segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya, entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2. El blaugrana Vissigu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta l'esprint després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. Al Balear del Movistar s'esperava una etapa més complicada a causa del vent.
12: Una pena que no ha soplado el viento que tenía que soplar y no se ha podido pasar a la acción, simplemente porque creo que nos defendemos muy bien ahí.
6: Aquest dijous, 12a etapa, seran 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calar Alto.

0: dos ports de primera categoria, un d'ells al final d'etapa, un de segona i dos de tercera. Tadej Pogačar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. Ara mateix la seva participació al Mundial de Montreal de finals de mes és molt dubtosa. I encara en ciclisme, afegim que el neerlandès Alex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per a les properes dues temporades. Qui també va estirar els colors d'aquest equip navarrès és Marc Brustenga. El ciclista de Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental, deixarà el Kern Pharma en una incorporació encara pendent de fer-se oficial, això sí. Del ciclisme passem al tennis.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: A l'Open dels Estats Units, Paula Badós ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4. A la Lliga CB de bàsquet, el Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenionis. El jugador de 24 anys prové de la Lliga de Letònia i tindrà un contracte temporal vinculat a la recuperació d'Isaac Vázquez. I en waterpolo, aquest dimecres s'han disputat dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani 29, Catalunya 8 i en dones, Rubí 4, Sant Feliu 21.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Són dos quarts de dues.

0: Principals informacions a aquesta hora. El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. A partir d'ara us explicarem que els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa al replà d'un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Mentrestant, la policia ha detingut a València els pares del nadó desaparegut, a qui encara busquen, a Santa Bàrbara, al Montsià. Explicarem també que els beneficiaris de la dependència han augmentat prop d'un 75% en la darrera dècada, segons el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. La memòria assenyala que hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera, un 14% més que l'any anterior. I ja està en marxa la mostra de cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Marc Casado, cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat de fitxatges aquest dimarts, ha deixat d'entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del club blaurana. I al Girona, el Panathinaikos ha fet oficial l'arribada del migcampista dels gironins, Ounahi, a canvi d'uns 15 milions d'euros, un en variables a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i els 35 graus a gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus. La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot i l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3Cat Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat, hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
3: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
3: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
0: Milers de persones s'han concentrat en diverses ciutats de l'Estat per donar suport a la població de Ceuta i recriminar la gestió de la crisi del govern espanyol. Les convocatòries, impulsades pel PP i Vox, s'han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. A la mobilització de Madrid hi han assistit el líder dels populars i el d'extrema dreta, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
5: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
6: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
0: També hi ha hagut protestes a Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona, on dues convocatòries de signe contrari han omplert la plaça Sant Jaume sense incidents, però separades per un fort cordó policial. La protesta de Madrid ha acabat amb aldarulls i càrregues policials. I mobilització massiva també a l'epicentre d'aquesta crisi migratòria. La delegació del govern espanyol ha xifrat en 20.000 els assistents a la protesta, l'equivalent a una quarta part de la població d'aquesta ciutat autònoma. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarqué.
1: El centre de la ciutat de Ceuta s'ha quedat petit per acollir la manifestació en contra de la llei migratòria, encapçalada per una pancarta amb el lema «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende». Els insults contra el president espanyol Pedro Sánchez han estat una constant. Quatre noies representants de les quatre confessions que conviuen a la ciutat han llegit un text consensuat per les associacions de veïns que han tingut referències constants a l'espanyolitat de la ciutat autònoma.
7: Ceuta es España por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni para ambigüedades.
1: Cap referència, però, a la crisi humanitària amb milers de migrants, alguns d'ells nadons i nens, malvivint a les platges, turons i carpes.
0: El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa dimarts a la matinada. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat Mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nati Adell.
8: Diversos actes d'homenatge a memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric, amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
9: Els meus fills són íntims amics del Carles. Havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
10: Perquè ens fa por a nosaltres, que ja són jubilats, pensàvem viure tranquils i no... La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
11: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, no la violència.
8: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Aloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta, que ha dit que no es pot tornar a repetir.
12: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
8: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
0: Els Mossos també investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic.

0: plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, al Barcelonès. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest dimecres al migdia quan una persona ha trobat al replà del bloc, al carrer Llevant, una bossa amb sang. Quan els agents ja han arribat, han trobat el cos sense vida de la criatura. L'autòpsia determinarà ara les causes de la mort. Tampoc se sap el temps de vida que tenia, si havia acabat de néixer o si ja feia unes setmanes. La Regió Metropolitana Nord dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. I han detingut a València els pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, per un suposat delicte d'homicidi. Els Mossos busquen a la casa de l'Ebre possibles restes de la criatura després de la denúncia de desaparició presentada per l'avi. Tarragona, Ricard Buigas.
1: La Policia Nacional ha detingut els pares del nadó a l'estació del Nord, al centre de València. El jutjat d'Amposta, que instrueix el cas del nen desaparegut, havia emès un ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Durant els pròxims dies, la parella detinguda serà traslladada al jutjat de la capital del Montsià. Paral·lelament, els Mossos busquen possibles restes del suposat nadó desaparegut en un pis de Santa Bàrbara. L'avi de la criatura ha estat la persona que ha presentat la denúncia per la desaparició. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major, està precintat des del cap de setmana. Els Mossos hi van trobar dins una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta malnodrits en un espai envoltat de brossa i excrements. El jutge d'Amposta, que porta el cas, ha decretat el secret de les actuacions.

0: Donald Trump es mostra disposat a tornar a atacar l'Iran mentre que Teheran amenaça d'esclafar els Estats Units després dels últims bombardejos nord-americans que han deixat almenys 19 morts, segons els iranians. Entre les víctimes hi ha 7 membres de les forces armades, però també civils, que celebraven un casament, fet que el règim persa ha qualificat de crim de guerra. El líder de la Casa Blanca sosté que Washington ha destruït instal·lacions que l'Iran intentava reconstruir, com ara radars, sistemes de míssils i un suposat projecte per desplegar mines navals amb coets. Trump ha volgut deixar clar que l'ofensiva pot continuar.
1: Hem fet volar pels aires molt més que el seu radar. Va ser un atac molt fort el d'ahir a la nit i estem preparats per fer-ne un altre i quan vulguem.
0: Les forces iranianes han llançat projectils contra l'Iraq, Kuwait, Bahrein i Jordània, però no consten víctimes. A tot això, Donald Trump ha suggerit posar el seu nom a l'estret d'Hormuz amb l'argument que, segons ell, aquest pas estratègic està sota el control dels Estats Units. Benjamin Netanyahu ha visitat Gaza per primera vegada des de l'alto al foc de l'any passat, en un dia en què Israel ha matat almenys 3 persones a la franja, un home de 39 anys en un bombardeig i 2 menors a trets. El desplaçament del primer ministre s'emmarca en els actes de precampanya per les eleccions del mes que ve i el seu ministre d'Exteriors ha suggerit que els gazians haurien de marxar del territori. Jerusalem, Jordi Brescó.
2: La precampanya del govern israelià de cara a les eleccions ha passat avui per Gaza. Literalment, Benjamin Netanyahu s'ha plantat a la franja, ha visitat els soldats, ha pres un cafè i ha dit allò que fa temps que va repetint.
3: Controlem el territori, no ens retirem, ens mantenim en aquesta línia. Controlem el 60% de la franja i encara queda camí per recórrer perquè estem eliminant els terroristes que ens amenacen. Ho fem contínuament.
2: Per si Netanyahu no havia deixat prou clara la seva intenció, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, s'ha referit a la possibilitat de forçar els gazians a marxar de la franja.
4: Aquesta opció no està descartada. L'hem tingut en compte tot aquest temps i crec que no hi ha cap altra solució pel bé de tothom. Però per aplicar-la necessitem els Estats Units. Quan ho farem? Quan quedi clar que Hamas no pensa desarmar-se.
2: Falta poc més d'un mes perquè es compleixi el primer any de l'alto al foc a la franja. Des d'aleshores, Israel hi ha matat més de 1.300 persones.
0: Cuba ha donat llum verda, per primera vegada després de la revolució, a poder crear empreses privades de més de 100 treballadors. El decret publicat aquest dimecres permet a aquestes empreses fixar preus, però fins a un cert límit, decidir els salaris dels treballadors i associar-se amb capital estranger. L'illa avança en les reformes liberalitzadores en plena crisi econòmica i energètica, provocada en gran part per l'embargament del petroli veneçolà ordenat per Donald Trump. Trump tutela el govern interí de Delcy Rodríguez i ha assegurat que no convocarà eleccions, tot i que ella li ha demanat.
1: Els hem tret d'una dictadura i tenim molt bona relació amb el govern. La Delcy, com sabeu, està fent una molt bona feina. Ho respectem moltíssim. I tot el que volem és això, i ells ho volen. La Delcy ho vol, però encara no estan preparats.
0: Els Estats Units i Veneçuela han firmat aquest dimecres l'acord segons el qual empreses nord-americanes explotaran una cinquena part del petroli veneçolà.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El nombre de persones beneficiàries de la dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada. Són dades de la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera del sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior. Això tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. Segons l'informe, la població catalana de 65 anys o més ja supera en prop d'un 50% la població de menys de 15 anys. Per tot plegat, el director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió per afrontar aquest repte. Ho ha dit a 3CAT Info.
6: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals. Sempre diem que hem de doblar el percentatge d'inversió del PIB en dependència en sintonia amb el que passa a la resta de països de l'OCDE.
0: A Catalunya es triga 208 dies a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud, 26 dies més que l'any anterior. I el futur campus de salut Clínic UB fa un pas endavant. El consorci que impulsa el projecte, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha avalat l'avanç del pla urbanístic per transformar gairebé 70 hectàrees entre les tres ciutats. El projecte preveu construir fins a 1.125 habitatges, la meitat protegits. A més, la Facultat de Farmàcia de la UB es traslladarà a Esplugues. El projecte també inclou nous equipaments de salut, universitat i recerca, 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. La inversió global estimada és de 1.700 milions d'euros. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte tant a nivell de país com en benefici de les ciutats implicades.
7: Avui aprovem l'avanç del Pla Director Urbanístic amb el que es defineix el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país, que és el Campus Hospital Clínic Universitat de Barcelona. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
0: Ara s'obre un procés de participació fins al desembre on la ciutadania pot fer al·legacions al projecte. La previsió és aprovar inicialment aquest projecte durant el primer semestre de l'any que ve i el nou campus està previst que entri en funcionament el 2035.
5: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
8: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant, i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18 i 19 graus cap a Ponent, fins a algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes, entre els 32 i els 35 graus, i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana, quan el cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: La flota de pesca d'arrossegament més important del país, la de la Ràpita, el Montsià, ha tornat al mar després de la veda dels mesos de juliol i agost. La represa l'afronten amb bones previsions i amb l'esperança de poder tenir més dies de pesca l'any vinent. Tortosa, Jordi Barrancà.
9: Les previsions és que les captures estiguin al voltant de les 2.200 tones de l'any passat. Tornen al mar, a més, amb una alta presència de crustacis i amb un regust, això sí, agredolç provocat per l'emergència climàtica. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors de la Ràpita.
10: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim la erupció del llangostí cafè, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, l'escamarlà, que és un crustaci de més fred, doncs, captures han baixat moltíssim.
9: També han de fer front a l'encariment del dièsel i

0: Per això han aplicat certes mesures.
1: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes voladores, que repercutix un pèl en una disminució del consum. El que eren les velocitats que anaven abans per arribar a Calador, doncs també hi ha una disminució de consum.
0: Enguany han fet una planificació i tenen encara dies de marge pels propers 3 mesos. De cara a l'any vinent, però, ja tenen un ull posat en el que provi la Unió Europea mitjans el mes de desembre.
2: Ja ha començat la collita de les pomes Golden, les més comunes a Catalunya. Arrenca uns dies abans del que és habitual per la calor que ha fet que siguin més petites i molt dolces. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Unes calorades que han influït, doncs, en la maduració, en la mida i en el gust. Sentim Bernat Ramon, que és pagès.
4: També ens ha influenciat que a la nit no baixés la temperatura ni pugés la humitat com venia fent històricament, perquè això ens ha fet guanyar molt sucre a la mateixa fruita. I el calibre no ha tingut temps, els arbres no han tingut el repòs que necessiten a les nits amb humitat i fresques, que és el que això a poc fa augmentar els calibres.
3: Les previsions són arribar a les 134.000 tones de pomes Golden, de les quals gairebé 100.000 a les comarques de Lleida i la resta a Girona. Ara bé, la calor, com diem, també ha fet que les pomes siguin més petites i això podria acabar fent que no s'arribi als quilos previstos. Narcís Poc és responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos.
5: Què vol dir que hi hagi calibres més petits? Que una peça de pomes doncs, pesa menys grams i és molt probable que tot i haver fet unes previsions doncs, pensant que les pomes arribarien a una determinada mida, doncs potser no farem els quilos que esperàvem.
3: L'excés de calor també ha provocat en algunes finques caigudes sobtades de pomes.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: George Clooney ha rebut el Lleó d'Or d'Honor durant la cerimònia inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia. El Festival Internacional ha arrencat amb la pel·lícula Inc. de Danny Boyle. Venècia, Òscar Callau.
7: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Amb elegància, humor i un toc de melancolia als seus 65 anys, s'ha guanyat tant l'ovació del públic que ha omplert la sessió inaugural al Palau del Cinema del Lido com les simpaties dels periodistes internacionals durant la roda de premsa unes hores abans. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. De fet, durant l'acte, hem pogut veure Clooney mirant amb atenció el muntatge resum de les seves pel·lícules, una imatge idèntica a la que ja vam poder veure a Jai Kelly.
8: Sí, avui em passa això mateix. És una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula. És divertit. Tinc 65 anys. Tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
7: La Bienal de Venècia l'ha guardonat per ser un artista complet, carismàtic, apassionat i original. I la seva amiga, l'actriu Laura Dern, ha llegit una glossa on ha recordat la figura sexy de George Clooney, farcida de records personals i també llegint dedicatòries d'altres intèrprets i amics, com ara Brad Pitt. Després de l'acte de lliurament del guardó, la projecció inaugural ha estat la de la pel·lícula concurs Inc. del director britànic Danny Boyle.
9: Agafem-ho tot, nenes!
2: Glòria Rivera ha inaugurat oficialment el Festival Internacional de Teatre de Tarragona. La cita que obre la temporada de les arts escèniques al país recupera companyies i artistes d'èxit que han crescut amb el festival. Tarragona, Ricard Buigas.
10: Arrenquen 4 dies de teatre amb les propostes més trencadores i arriscades. L'espectacle Bomba Va de la cupletista, creadora folclòrica i neovedet Glòria Rivera n'és un exemple. També ho és Dones de Llum, de l'artista Gisela de Foc, de l'Aleixar, al Baix Camp, que ha traslladat a la Rambla Nova un univers de poesia visual per exposar una decisió tan profunda com la de no ser mare.
11: Representem la no maternitat. És una vegada les dones no hem donat a llum i a partir de la pregunta de què passa amb aquesta llum? Una mica com deixar enrere doncs, la maternitat.
10: El lema d'enguany del FIT és el talent torna a casa. El director del festival, Joan Negri, ens ha explicat els motius.
12: Portàvem 12 edicions obsessionats en portar companyies noves que la gent no conegués, no? Buscant pel món espectacles nous i innovadors, i vam pensar, ostres, ha vingut ja molta, molta gent que el públic ha conegut al FIT. També està bé que coneguin com evolucionen aquestes companyies, aquests creadors i aquestes creadores, i això hem volgut fer enguany.
10: El FIT d'enguany presenta 16 propostes escèniques, espectacles vermut i 5 sessions musicals. L'acte inaugural ha exhaurit les entrades. També s'ha venut tot el paper per veure algunes de les propostes de petit format com l'Imani, sota la direcció d'Araca i la companyia Cali Canto.
2: I les festes de Santa Tecla despleguen un programa amb més de 500 actes amb el foc i la música com a principals protagonistes. Es commemoren els 600 anys dels primers actes festius de foc i s'han previst un gran nombre de concerts. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
13: El Ball de Diables de Tarragona i el Drac de Sant Roc han preparat algunes recreacions històriques rigorosament documentades per recordar els orígens de les festes populars i la seva relació amb el foc que remunten al segle XV. És el cas del Ball de Diables, que farà una cercavila pròpia de finals del segle XIX i recordarà una actuació del ball infantil de l'any 1922, inspirant-se en una fotografia que se'n conserva. El tècnic de cultura Xavier González explica quin sentit té fer això.
14: Una de les coses que històricament ha fet la festa és explicar d'on venim, perquè és evident que el present és fantàstic, però el present és una suma de coses. En aquest cas, venim de tan lluny que venim de 700 anys d'història. Llavors, les entitats crec que encertadament el que fan és intentar explicar com podia ser o com era el que ara estem fent en altres marcs històrics, polítics, etc.
13: La música és un altre dels grans eixos de les festes, amb el Parc de Francolí com un dels principals punts de trobada, amb propostes que van des de buhos, esbatlant el sodi, fins a propostes més familiars amb xiula i reggae per xics. També hi haurà activitat en altres espais amb la Tarragona Big Band o la banda Unió Musical de Tarragona. Són només alguns dels mig miler d'actes que ajuntament i entitats han organitzat entre els dies 15 i 24 de setembre.
2: Esports. Amb David Ubac.
15: El mercat de fitxatges d'estiu al futbol continua acaparant protagonisme l'endemà del seu tancament. Al Barça, l'últim a marxar ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Coruña a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
16: Deixar de jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, li han parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
15: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat de l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
17: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
15: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre via cessió al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel. Aquí sentim.
18: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
15: I a segona, el Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Els gironins tenen pendent oficialitzar aquest dijous el fitxatge de l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop desvinculat aquest dimarts del Celta. Més futbol encara, mercat de fitxatges a banda, això sí. Protagonisme al tot costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que l'Ajax blaugrana ha marcat època, però ha exhibit a la vegada perfil propi.
19: Es diferente. Es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri. No quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo 5 capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
15: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg, a més del Paris Saint-Germain i la Juventus.
6: 3CAT Info.
15: Sense deixar el futbol, afegim que, segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet de conduir durant 8 mesos. Encara en futbol. Aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol

El segon del seu historial a la competició ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2, amb gols de Joaquini a la primera part i de Rahmani a les acaballes, que ha desfet l'empat a un provisional del Barça obra de Gariba.

0: primera part s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
1: Trescatinfo.
0: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta a l'esprint, després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. D'altra banda, Tadej Pogačar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. I encara en ciclisme, el ciclista neerlandès Alex Molenaar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per les properes dues temporades. A l'Open dels Estats Units de tenis, Pablo Abadós ha accedit a la segona ronda en derrotar a Kasatkin en dos sets.
1: 3CAT Info.

0: El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. El document recull que els agents van guiar els immigrants cap a la frontera i parla de permissivitat total. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. El PP i Vox han aconseguit convertir-les en un clam contra Sánchez. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no descarta més detencions dels Mossos en relació amb aquest cas. Parlon denuncia que els partits d'extrema dreta han fet servir el crim per atiar l'odi i el racisme amb informacions falses, ja que els dos detinguts són catalans. La Unió Europea anuncia sancions més dures contra Rússia en represàlia per l'atac amb drons a l'aeroport alemany de Leipzig, que Alemanya ha atribuït a Moscou. Brussel·les parla de terrorisme d'estat. La policia alemanya ha identificat com a sospitosos dos homes amb passaport rus i doble nacionalitat. L'atur puja a Catalunya a l'agost amb el final dels contractes d'estiu. Tot i això, l'efecte de la regularització de migrants ha frenat la caiguda de les noves afiliacions. La Setmana del Llibre en Català reivindica mostrant la potència del sector editorial en la nostra llengua. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà prop d'un centenar de casetes amb més de 280 segells editorials.
1: Esports. Marc Casado, cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat aquest dimarts, ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del club blaugrana. El Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. I a l'Open dels Estats Units de tennis, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura entre els 30 i els 35 graus en gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot i l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3CAT Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska,